0: i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts a l'última setmana del magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica Brai Mantriqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 6 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs, avui al Connectat us parlarem de la nova promoció de pisos de lloguer del Prat. Entrevistarem a Xavier Anzano, que és director del Prat Espais, empresa municipal d'habitatge del Prat de Llobregat. Acabarem aquesta primera hora amb l'última tertúlia esportiva del curs per analitzar el Mundial, el Tour i les novetats. Volem saber les novetats del Centre d'Esport Sabadell per a la temporada que ve a segona. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Miguel Ángel Rodríguez, delegat del Centre d'Esport Sabadell. Continuarem amb ciència per parlar-vos de les bateries de zinc i manganès, si realment són una alternativa al liti, i ho farem amb un investigador i una científica. Acabarem amb cultura per parlar de l'estrena del documental El barri del Torrent del Capellà amb l'antropòleg Isidor Fernández. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts, ja gairebé 7, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'activista del feminisme Mercè Gómez va ser nominada com a cap gros de l'any 2026 de la Festa Major de Terrassa. El nou cap gros va ser tot un referent del moviment feminista en defensa dels drets de les dones i en contra de la violència de gènere. Gómez també destaca per denunciar les desigualtats socials i, com a docent i sindicalista, ha fet bandera de la coeducació del feminisme. Mercè Gómez va participar en la creació del grup de dones de Terrassa, de la coordinadora feminista del Vallès i del Casal de la Dona, que enguany celebra el seu 40è aniversari de la seva fundació. Els altres candidats d'aquest any eren la voluntària de Prodis Carmen Aguilar, la xef Noelia Fernández, la música i activista cultural Teresa Jarque, el peixater Ramon R. Díaz, el Ramon del Peix, la intèrpret de llengua de signes Anna Granero, el dermatòleg i divulgador Ramon Grimal. L'escarni d'enguany està dedicat als trinxeraires, brètols i cafres que han deixat perdre els tres tombs de Terrassa. Amb aquesta figura, el nombre de capgrossos a Terrassa arriba a les 47.
0: Gràcies, Sergi. Una Terrassa que continua de festa major. Anem ara a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Segon dia d'onada de calor a Sabadell amb els termòmetres que han de superar els 36 graus. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya és que les temperatures vagin pujant sense aturador fins dijous, quan han d'arribar al pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Mentrestant, l'Ajuntament manté activat el dispositiu de l'Operació Calor que es posa en marxa durant aquesta estació. Un mecanisme que preveu la senyalització de refugis climàtics, atenció a les persones vulnerables i climatització en diversos espais de la ciutat. L'alcaldessa Marta Ferrés assegura que estan estudiant ubicar alguns tendals a la via pública per afavorir espais d'ombra on els arbres no puguin fer aquesta tasca. Tot plegat se suma la feina feta als centres educatius i amb els refugis climàtics.
3: Per tant, tot el que són refugis climàtics ja s'ha treballat en aquest sentit. Sabeu que hem fet tot el tema de climatització a les escoles, també a les escoles bressol. Estem en aquests moments instal·lant diferents toldos a tots els camps de futbol i en els diferents espais esportius i, per tant, per fer-ho ja de forma permanent.
2: De fet, la ciutat compta amb una trentena de refugis climàtics entre complexos de gent gran, centres cívics, biblioteques i equipaments municipals. Uns espais als quals s'hi sumen les més de 200 fonts que té el municipi i el paper que juguen els jocs d'aigua i les piscines municipals i la base de Sant Oleguer.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Esquerra Republicana denuncia el tancament de la Biblioteca de Sant Roc i la manca de manteniment dels equipaments públics. Des d'avui fins a nou avís, l'edifici romandrà tancat per obres de climatització, deixant sense un refugi climàtic a un dels barris més vulnerables de Badalona. Des de l'Ajuntament, però, adverteixen que serà durant pocs dies. Des d'Esquerra acusen el govern de mala gestió dels equipaments, ja que aquesta obra de la biblioteca la podrien haver fet en una altra època de l'any. D'aquesta manera, a l'estiu, els usuaris de la biblioteca i la gent del barri podrien estar climatitzats durant les onades de calor. A més, recorden que, en ser un dels barris més vulnerables, els edificis no estan correctament aïllats, fent que la climatització no sigui la correcta i es passi molta calor a l'estiu. Ara bé, el barri de Sant Roc no és l'únic que té problemes amb la climatització de les biblioteques. La biblioteca Xavier Soto a Llafià també ha limitat el seu horari i només obre els matins. Escoltem Àlex Montornès, líder d'Esquerra Republicana a Badalona.
5: Estem deixant el barri més vulnerable a Badalona sense cultura, sense accés a la cultura i sense cap refugi climàtic on es puguin protegir. Nosaltres pensem, doncs, que aquest govern té les prioritats equivocades perquè ha tingut 3 anys en majoria absoluta per poder resoldre això i de moment no ho ha fet.
4: Des del govern estan gestionant les reparacions dels sistemes de climatització. La Biblioteca de Sant Roc disposa de 2 màquines de refrigeració, una de les quals avariada. Segons l'Ajuntament, les peces de recanvi ja les han demanat i calculen que la repararan en un termini de 3 o 4 dies. Pel que fa a la de Llafià, encara s'està tramitant la reparació d'un dels aparells d'aire condicionat, motiu pel qual es manté l'horari reduït.
0: Gràcies, Martí. Continua el litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. Un 25% dels catalans pateix al·lèrgies al llarg de l'any. Malgrat que moltes persones associen les al·lèrgies amb la primavera, els experts recorden que les al·lèrgies respiratòries continuen sent un problema durant l'estiu. La doctora Sheila Sainz ens informa que actualment hi ha aproximadament 2 milions de persones que pateixen al·lèrgies a Catalunya. Les al·lèrgies poden ser alimentàries, medicamentoses, cutànies o respiratòries, aquestes últimes provocades principalment pel pol·len, els àcars, les espores dels fongs o pels pèls dels animals. Les al·lèrgies respiratòries no desapareixen amb la fi de la primavera. Durant els mesos d'estiu segueixen presents al·lergògens com algunes gramínies, males herbes o espores de fongs, especialment en determinades zones i depenent de les condicions meteorològiques. Escoltem Sheila Sainz.
7: Les al·lèrgies respiratòries estan molt vinculades a les plantes, el que diríem al pol·len, no? I també doncs, als epitelis d'animals. Totes aquestes al·lèrgies a la suor, al·lèrgies a la calor, al sol, pròpiament dites, no serien al·lèrgies, sinó que moltes vegades, a vegades és una manera de que, no, de que els pacients ens puguin entendre, però moltes vegades formen part d'altres patologies. D'al·lèrgies hi ha de molts tipus, no? Pues tothom ho sap, alimentàries, medicamentoses, respiratòries, però les al·lèrgies respiratòries normalment van molt associades a pol·lens, àcars i epitelis d'animals.
6: Per reduir l'impacte de les al·lèrgies respiratòries provocades pel pol·len o altres al·lèrgens ambientals, els especialistes recomanen consultar els nivells de pol·len a través d'aplicacions mòbils abans de fer activitats a l'aire lliure. Tot i que no eliminen els símptomes, aquestes eines poden ajudar a disminuir l'exposició i les molèsties.
0: Gràcies, Víctor. De retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Les altes temperatures continuen marcant l'agenda a Catalunya. Aquest dilluns al matí, Protecció Civil ha mantingut activat el Procicat en fase d'alerta per una onada de calor molt intensa. Segons el comunicat emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut es troba en fase 2. Les autoritats demanen als ajuntaments que habilitin llocs frescos o sales amb aire condicionat si cal i que es faci una vigilància especial a les persones més vulnerables, majors de 75 anys sense suport familiar, persones amb discapacitats o limitacions de mobilitat, treballadors a l'aire lliure i malalts crònics. Tot apunta que serà dimecres quan a Castellà s'arribi al nivell vermell i, per tant, es podria oferir entrada gratuïta a les piscines descobertes de Colobrers, Puigverd i Recosports a les persones empadronades a Castellà del Vallès. L'Ajuntament, a més, posa a disposició de la població refugis climàtics com centres cívics, equipaments esportius, la biblioteca, el mercat i diverses piscines. En concret, aquests són els espais: el Mirador, la Biblioteca Municipal Antoni Tort, el Casal Catalunya, el Casal de Gent Gran de la plaça Major, el Mercat Municipal, els Jocs d'Aigua de la plaça de Catalunya, la piscina descoberta del complex esportiu de Puigverd, la piscina del Casino del Racó i la piscina de la penya Arlequinada Esports.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, una ullada a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Tina Forest.
9: L'expressió de moda Six Seven es podrà trobar a partir d'aquest dilluns en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció i que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Castanyo explica en què consisteix el nou joc.
10: És un joc familiar, està pensat perquè puguin jugar tant nens com adults, s'ho puguin passar bé conjuntament, no? No és un joc ni molt menys infantil i que va, de fet, molt més enllà del meme. No? És un push or luck, és un joc de llançar uns daus, intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria.
9: El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i allà mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castanyo comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just aquest dilluns, 6 de juliol, 6 del 7, ja està disponible a les botigues. Així que aquest estiu, ja sigui a casa, al càmping, a la piscina o al parc, a més d'escoltar l'expressió Six Seven, també s'hi podrà jugar amb tota la família.
11: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: L'habitatge s'ha convertit en un dels principals problemes de la ciutadania els darrers anys. El mercat de compra està impossible per a la majoria de la ciutadania i els portals immobiliaris van plens d'anuncis de pisos de lloguer petits a preus que fan trontollar qualsevol butxaca. Al Prat s'han posat en marxa diverses iniciatives que volen donar resposta a aquestes necessitats amb pisos destinats a lloguer social com els de la cooperativa obrera de Viviendes, on ja hi viuen els llogaters. Ara es posa en marxa una nova iniciativa que començarà a construir-se ben aviat. Ens ho explica l'Ivan Conde des del Prat Ràdio. Bona tarda.
1: Aquest proper dimarts 14 es posarà la primera pedra de la promoció de 8 vivendes de protecció oficial al carrer Vicente Ferrer del Prat. Es tracta d'una nova promoció, com hi ha hagut la dels 101 habitatges de la cooperativa obrera de viviendes, les 135 vivendes d'Habitat 3 i FIPS, o les 72 de la promoció com a la seda. En el cas de l'edifici del carrer Vicente Ferrer, parlem de 8 habitatges de lloguer, 5 d'una habitació i 3 de dues habitacions. Per conèixer més detalls, ens acompanya ja en Xavier Anzano, en gerent de Prat Espai. Xavier, què tal, com estàs?
2: Molt bé, bon dia.
1: Explica'ns, primer de tot, aquesta promoció de vivendes que en un primer moment inicialment tenia previst que arrenqués el tercer trimestre del 2025, comença ara la construcció. Què és el que ha provocat aquest endarreriment?
2: Bueno, ha provocat doncs, que van treure a licitació dos vegades aquesta obra i era un projecte singular per dos aspectes. Una, perquè demanàvem un projecte molt industrialitzat i és un projecte de petites dimensions, només són 8 habitatges. Llavors, ha costat molt que es presentés a una constructora i que es presentés amb un preu raonable. Llavors, les dues primeres vegades la licitació va quedar deserta i aquesta tercera vegada, per fi, doncs, es va poder adjudicar.
1: Has comentat dos aspectes rellevants, sobretot per la gent que no sabem gaire d'urbanisme o d'arquitectura. A la informació del projecte has parlat d'arquitectura industrialitzada modular. Què és exactament això i quins criteris ha de complir per entrar un edifici dins d'aquesta definició?
2: Bueno, bàsicament el que es tracta és de fer la major part possible del projecte, doncs, en lloc de fer-ho a obra, fer-ho en un taller. I llavors, bàsicament, el que es fa en obra és el muntatge. Al final, a una altra escala seria muntar un moble d'una coneguda marca que tothom coneixem a casa, doncs el mateix amb un edifici. Doncs no es construeix, sinó que es munta en el solar.
1: I com comentaves, venim de promocions quantioses, no? Des de 72 habitatges superant el centenar. El fet de ser un edifici de 8 habitatges canvia quelcom, ja sigui en la despesa per habitatge o fins i tot en la previsió de gent que s'apunti o en detalls de l'edifici?
2: Bueno, clar, o sigui, aviam, que sigui una promoció molt gran, evidentment el pressupost és moltíssim més gran, però en canvi l'eficiència per habitatge és molt més major, o sigui, és més gran en el sentit que al final els habitatges acaben costant menys en un edifici gran que no en un edifici petit, perquè al final tots els edificis o tots els projectes tenen un arquitecte, tenen un aparellador, un coordinador de seguretat, bueno, totes aquestes despeses indirectes, no tan relacionades amb la construcció, doncs no és el mateix repercutir-lo per 72 habitatges que per 8, o sigui, una grua o el que sigui, ¿vale? I els terminis de construcció acaben sent bastant similars, ja construeixis 100 habitatges o 3, ¿vale? Al final, a l'any i mig, dos anys d'obres, no te'l treu ningú i és lo normal, no? Això per la banda pròpiament de les diferències o dels aspectes diferencials en una obra gran i petita. En quant a les adjudicacions, també, o sigui, ara estem donant voltes en com fer el procés d'adjudicació d'aquests habitatges i tenint en compte doncs, l'experiència que hem tingut tant amb la cooperativa obrera, que vam gestionar el procediment d'adjudicació des de Prat Espais, com ara el procediment que ja està tancat, dels 135 habitatges de FIPS i Habitat 3, que hem tingut moltíssimes sol·licituds. Per la cooperativa obrera van ser unes 1.000 sol·licituds, però és que ara hem tingut 1.600 sol·licituds. No tindria gaire sentit obrir una convocatòria de les mateixes característiques per 8 habitatges, perquè segurament ens arribarien centenars de sol·licituds. Jo no diria 1.600, però no seria estranyar que prop de 1.000. i no tindria sentit sortejar 8 habitatges amb 1.000 sol·licituds. Llavors, segurament el que acabarem fent, i ho estem acabant d'estudiar, de trobar la millor fórmula, de que quan fem el procés d'adjudicació de les 72 habitatges que també estem promovent per d'espais, doncs que aquests 8 habitatges de l'altra promoció de Vicente Ferrer i que s'acabaran a posteriori, s'acabessin adjudicant mitjançant la llista d'espera del sorteig dels 72 habitatges, vale? per no obrir un altre procés amb la càrrega administrativa que implica, doncs, únicament per 8 habitatges. O sigui que sí, que realment hi ha aspectes singulars en una promoció petita en relació a una promoció més ordinària o gran.
1: Pel que comentava, són aspectes que s'han d'acabar de definir, no? Per tant, no podem tampoc parlar gaire ni de calendaris ni de res.
2: No, bueno, el que sempre diem, o sigui, les persones que estiguin interessades en participar en futurs sortejos d'habitatges de protecció oficial, és molt important que estiguin inscrites en el registre de sol·licitants. I això és una inscripció que sempre està oberta. Ja es pot fer telemàtica o presencial a Pretespais. Aquest és el primer pas. Si tu no estàs inscrit en el registre de sol·licitants, després no podràs presentar en un procediment de sorteig d'adjudicació d'habitatges. Llavors, el primer que han de fer és les persones han d'estar inscrites en el registre. La inscripció en el registre té una caducitat de 2 anys, o sigui que cada 2 anys s'haurà de renovar i esperar que surtin les convocatòries. Quan surten les convocatòries, primer, et pots assabentar perquè doncs, estàs preocupat i consultes la web o truques de tant en tant si surt la convocatòria o no, però és que, a més, et notificarem. Si estàs inscrit al registre de sol·licitants, com sempre fem, enviem un correu a totes les persones inscrites informant que s'ha obert un procediment d'adjudicació d'habitatges. Mm-hmm. Llavors, poden participar en els sortejos. Aquest sorteig dels 72 habitatges, i que segurament tindrà conseqüències en els 8 habitatges de Vicente Ferrer, el procediment s'obriria segurament de cara a la tardor d'aquest any. Vale? O sigui que és important que ara, durant l'estiu, les persones que no estiguin inscrites en el registre i que els interessi participar, doncs s'inscriguin.
1: Ara comentarem o parlarem una mica de les altres promocions que o just acaben o estan en procés, però per parlar d'aquest edifici de Vicente Ferrer, una de les coses que es destaquen d'aquesta promoció és l'assequibilitat dels habitatges pel que fa a la reducció, per exemple, de la factura energètica. Com s'aconseguirà això?
2: Bueno, són edificis aquests que estem construint des de la cooperativa, com el de FIPS Habitat 3, com el que estem promovent els 72 habitatges a l'àrea 1 de l'Eixample Sud, com aquests de Vicente Ferrer, tenen la màxima certificació energètica, es diuen de zero emissions i realment, o sigui, el cas és que estan molt ben aïllats i tenen sistemes de generació de producció d'energia neta. Vale? O sigui, per una banda, tenen plaques fotovoltaiques a la coberta i a més, es sumen amb sistemes de climatització com de producció d'aigua calenta sanitària, doncs amb sistemes com poden ser l'aerotèrmia. Això provoca que la factura de llum sigui molt baixa. Vale? Llavors, compleixen aquest aspecte de no generar càrregues importants en aquestes factures, no? I, a més, tenen uns lloguers molt baixos. O sigui, el mòdul que hauran de pagar cada un d'aquests habitatges per metre quadrat és uns 570 euros al mes. Això dona lloguers que estaran entre els 300 i 400 euros en funció de l'habitatge. Vale? O sigui, és una habitació, serà de l'entorn de 300 euros i si és de 2 habitacions seran uns 400 euros al mes. Clar, entre la renda tan baixa i la factura energètica doncs, tan ajustada o mínima, doncs realment són habitatges que són assequibles.
1: Parlant d'habitatges, no? Ja la promoció de 101 habitatges de la cooperativa Obrera Viviendes ja hi han entrat a viure i podríem dir que s'ha acabat tot el procés. Quin balanç feu de tota l'experiència un cop podríem dir ja acabada?
2: Bueno, o sigui, que sincerament que ha anat molt bé. O sigui, tot el procediment d'adjudicació d'habitatges no ha generat cap tipus de controvèrsia. La gent ha comprovat que ha estat un procediment molt net, o sigui, molt net i sense cap tipus de sospita, tant, o sigui, tan net que s'han fet sortejos amb bombos, o sigui, ja, o sigui que les boletes amb el número estaven totes incloses dins del bombo, es van adjudicar, la majoria d'adjudicataris es van transformar en un contracte de lloguer. Va haver-hi algun cas de renúncia de persones que li havia tocat un habitatge i per raons personals, familiars, doncs s'han acabat renunciant i llavors amb aquestes vacants s'han cobert amb les llistes d'espera que s'havien configurat també el mateix dia del sorteig. Llavors, o sigui, la gent, doncs, o els afortunats o les persones que han participat sí que ens van traslladar doncs, que tenia una sensació de molta transparència, de que, o sigui, que vull dir que aquests processos d'adjudicació no sortirem a la premsa perquè passin coses rares com altres localitats van passar, no? Aquí, doncs, realment els sol·licitants van presentar unes sol·licituds, es van revisar amb molta cura totes les sol·licituds, o sigui, al punt de que la meitat, o, bueno, de fet, en el cas de la cooperativa obrera, un 60% no complien requisits i no van poder participar en el sorteig. Ara he introduït millores perquè molta gent, sobretot per ingressos mínims requisits, doncs el màxim volum de persones puguin participar. I hem incrementat doncs, en uns 15 punts la participació. O sigui, la meitat aproximadament ja compleixen requisits i poden participar. Bueno, doncs és un procediment doncs, que l'hem millorat d'un sorteig a un altre per afavorir precisament doncs, no deixar fora a possibles adjudicataris i que estem aprenent de l'experiència, que la satisfacció de forma general és bastant, bastant gran i que evidentment la persona que està totalment satisfeta és aquella doncs, que li toca un habitatge i un dels problemes importants que té en la vida, que és l'accés a l'habitatge i un habitatge assequible, el deixa de tenir. Aquesta persona doncs, està molt satisfeta.
1: Uh-huh. En aquest sentit, hi ha també oberta no, la inscripció per la promoció de 45 habitatges de venda amb protecció oficial per part de Som Ciutat a la zona, podríem dir, nova d'11 de setembre, carrer Joan Bruxola i Mercè, amb Àngel García Vidal, que ens pots explicar d'aquesta promoció.
2: Bueno, aquesta promoció, a diferència de les que comentava de promoció de lloguer, tenen dos aspectes de diferents i funcionen diferents. Primer, totes dues són de protecció oficial, però una és en règim de lloguer i altres són en règim de propietat. A més, hi ha una altra diferència bastant important amb les altres quatre i per això es justifica que per despais participem o gestionem l'adjudicació dels habitatges perquè, encara que siguin promocions privades, com la cooperativa o les fundacions FIPS i Habitat 3, es deu sobretot que el sòl és municipal. És sòl municipal que s'ha cedit tant a la cooperativa obrera com a FIPS i Habitat 3 o fins i tot a Prat Espais perquè es promoguin habitatges de lloguer, ¿vale? De protecció oficial. Clar, aquí hi ha un control públic molt exhaustiu de com s'adjudica també aquests habitatges. En promocions de compra-venda, com les que fa aquesta cooperativa Fem Ciutat, o d'altres promocions com les que ha fet Vèrtix, doncs hi ha la diferència, primera, doncs que són de propietat, segona, que no són en sòl municipal, és sòl privat, que ha adquirit la promotora i és de la seva titularitat, i després que no estan obligades a fer sortejos, poden fer adjudicacions per ordre d'arribada de les sol·licituds. En aquest cas, Fem Ciutat, al ser una cooperativa, ha volgut fer un sorteig per dotar-li de total transparència en l'adjudicació dels habitatges, no generar aquesta angoixa de que el primer que llega o entra a la sol·licitud és el primer doncs, que té possibilitats i ho ha volgut fer mitjançant un sorteig. Llavors, també ens van demanar a Prat Espais col·laboració doncs, per la revisió de les seves bases i també doncs, d'una publicitat d'aquesta promoció per afavorir la màxima concurrència. I nosaltres, com està previst en el nostre reglament de registre de sol·licitants, doncs hem acceptat encantats de col·laborar amb ells, doncs, per donar la major difusió d'aquesta promoció. Però el procediment d'adjudicació en aquest cas és totalment privat, no és públic. Simplement nosaltres col·laborem a nivell de donar difusió.
1: Xavier, ens queda un minutet, i és una llàstima, però el temps mana, per parlar una mica de la situació tant del lloguer com de la compra del Prat. N'hi ha oferta de lloguer, si hi ha poca per què, i sobretot si veieu algun canvi de tendència, sigui en els darrers mesos, o teniu previsió de que hi hagi alguna modificació rellevant en la situació habitacional del Prat properament?
2: Malauradament, a tot el que seria mercat privat, la inèrcia és la que és, i és la que és des de l'any 2018. Cada cop, doncs, preus de lloguer més cars i de compra-venda també, i cada cop menys oferta. ¿Vale? Però si ja ampliem a tot el mercat, doncs ara estan sortint totes aquestes noves promocions, tant de lloguer com de compra-venda, en sòl de protecció oficial. Tots aquests desenvolupaments urbanístics que es van fer al sud de la ciutat i que ara mateix s'han acabat, han dotat d'aquest nou habitatge social i assequible que es requereix. Clar, les estadístiques, aquests nous contractes que signin aquest any, el passat 2025 o el 2026, tindran un impacte real en l'estadística dels preus del lloguer al Prat i segurament tindran un impacte a la baixa. Però, clar, realment el mercat continuarà anant a l'alça. La recepta, pues continuar fent promocions assequibles i de protecció oficial, tant en compra-venda com en lloguer, que són molt necessàries, i, evidentment, doncs, continua també amb el màxim control i acompanyament a el que està passant en el mercat privat, especialment en el lloguer.
1: Hem parlat amb Xavier Anzano, el gerent de Prat Espai. Xavier, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Arriba el moment de la tertúlia esportiva. Arribem amb retard, però ha arribat el moment de repassar el que portem de Mundial i altres novetats, que a veure si podem tenir una estoneta per comentar-les. Anem a saludar molt ràpidament els tertulians. Sergi Estapé, periodista de Terrassa. Bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, bé, i vosaltres?
1: També, també, aquí, aguantant la onada. Què et sembla?
2: Nosaltres la festa major.
1: Ja ho sé, ja. Nosaltres ja hem passat la festa major amb una onada i a vosaltres us ha tocat la segona.
2: La segona, sí.
1: Sí. I a Sabadell, Raül Chao, periodista, com estàs? Bona tarda. Què feu?
3: Bona tarda. Bona tarda. Aquí també fa molta calor. Però sí? Aquí encara queda temps per la festa major.
1: Encara queda temps, sí. Anem a saludar Eduard Pomares, el nostre gurú particular, soci del Barça. Com estàs, Eduard? Bona tarda.
4: Molt bona tarda a tots i totes. Tot molt bé. Abans de començar, volia felicitar amb el Raül per l'ascens del Sabadell, eh?
1: Ah.
4: Que em van parlar just abans que juguessin el partit i al final es va aconseguir. Enhorabona.
3: Moltes gràcies, Eduard.
1: Que no heu coincidit en tertúlia, no? Posterior, després de tot el que va passar.
4: No m'heu convidat, no em convideu mai.
1: No et convidem mai. Què vols dir? Escolta, toca quan toca. És com a la fira, sinó un xiulet, una pilota,
4: correcte,
1: saps?
4: Correcte. El xiulet i la pilota. T'ho has fet venir bé pel partit d'avui, eh? El xiulet i la pilota, eh?
1: Molt bé. Molt bé. Doncs ara en parlarem del partit d'avui, que suposo que t'estàs referint a la batalla ibèrica aquesta entre Portugal i Espanya.
4: Sí, però, com el pernil.
1: Com el pernil ibèric, sí, sí, senyor. Però escolta'm una cosa, deixem a que el Raül ens pugui fer una pinzellada, perquè ja vam quedar l'última vegada que voldríem saber si hi ha novetats al Centre Esport Sabadell de cara al debut a la segona divisió. Sé que hi ha hagut algunes incorporacions, alguna renovació, i també avui en aquest programa parlarem, em sembla, d'una baixa, però serà en l'entrevista del personatge que farem a partir de les 5 de la tarda. Raül, molt ràpidament, una pinzellada molt ràpida per així poder entrar en matèria del que hi ha de Mundial, sobre l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell.
3: Vale. De moment tenim dos fitxatges, Alan Ribeiro, procedent del Pontevedra, que és un 1,94 d'alçada, que pot jugar de migcampista, que pot ser un jugador que té gol, perquè ha fet 10 gols a Primera Federació, i també hem fitxat un jugador del Zamora, l'equip que hem eliminat a la final per poder pujar a segona divisió, un català, Miqui Codina,
1: sí.
3: que ha sigut el millor lateral esquerre de la competició. Aleshores, de moment, s'està fitxant molt bé, però ja va avançar Lucas Viale, que seria un mercat de fitxatges que aniria bastant lent perquè així ho declara la Lliga. Jo crec que la pretemporada de l'equip comença pels que van acabar el playoff tard dilluns que ve, pels que no van estar al playoff comença aquest dimecres, i a veure si de cara al dilluns vinent podem tenir dos o tres cares noves, que jo crec que seria important perquè ja comencin la pretemporada coneixent-se tots, no? De moment s'han donat algunes baixes, sobretot de jugadors que no tenien contracte i d'altres que tenien rescissions de jugadors que tenien contracte però que no es confia en que puguin tenir el nivell de segona divisió. Encara crec que falten jugadors per rescindir contracte i també crec que falten jugadors per donar la baixa que encara no s'ha anunciat. Aleshores, aquí a Sabadell hi ha molta feina a fer encara.
1: O sigui que la cosa va xino-xano. Per cert, que aquesta és l'última tertúlia del curs. És l'últim dilluns del Connectats, per tant, és moment també de comiats. Dit això i repassada la situació del Centre Esport Sabadell, anem amb aquest partit d'avui, el de vuitens a les 9 del vespre, que enfrontarà Portugal i Espanya. Alguns titulars diuen i parlen d'una final anticipada, no sé si és per tant, o si vosaltres també considereu, o com a mínim, són dos dels equips favorits en aquest Mundial, els que s'enfrontaran aquest vespre. Sergi.
3: Eren?
1: Perdona. Comencem pel Sergi, i després el Raül, i després l'Eduard. Vinga.
2: Jo crec que França, podríem dir que qualsevol història que hi hagi a França seria la final anticipada. Crec que de moment és l'equip que està fent millors registres, que està ofert, tot i que l'altre dia no li va costar bastant en Paraguai. Ja. Però bé, no deixa de ser un partit interessant, Portugal-Espanya. Bueno, aviam com estan els dos equips. Portugal, teòricament, té un molt bon equip, tot i que no està acabant de jugar bé del tot. Espanya sí que va fer un partit bo l'últim dia, però tampoc ha acabat de trobar aquell futbol que teòricament havia de mostrar. Per tant, doncs, avui jo crec que veig un partit molt, molt equilibrat.
1: Sí, com el veu, Raül?
3: Coincideixo plenament amb el que ha dit el Sergi, no? Perquè jo crec que a principi del Mundial hagués dit que la final seria Espanya-Portugal, perquè crec que Portugal té, si no la millor, una de les millors seleccions possibles, però jugar molt malament. És a dir, crec que Portugal, amb el mig del camp que té, amb Vitinha, João Neves, Bruno Fernández, Bernardo Silva, no hem vist a un equip encara jugar com, per exemple, va jugar a Espanya l'altre dia a Àustria, no? Jo crec que si estiguéssim parlant de videojocs, el rival a batre, l'últim villano, jo crec que és França. Jo crec que França té la millor selecció possible, amb un Mbappé i un Olise i un Dembélé que estan jugant el que volen. I per mi crec que és la selecció més forta. Però, clar, va ser la darrera final de la Nations League que va guanyar Portugal, i per mi crec que és un partidàs, i si no és una final, és una semifinal avançada, això segur.
1: Mm-hmm. O sigui que la pólvora la té França, al mig del camp ens trobem aquí, que entre Portugal i Espanya hauríem de triar.
3: Totalment.
1: I tu com ho veus, Eduard?
4: Mira, jo com que m'ho miro des de fora, sense cap passió, perquè no hi ha cap selecció que em representi, jo crec que el partit de Portugal-Espanya era un partit més. O sigui, jo per mi no, cap dels dos no és favorit de res.
1: Home, si tu mires fredament i tu mires a nivell futbolístic, això que dius...
4: Home, Espanya, perdoneu, però va empatar amb Cap Verd, va guanyar 1-0 de misèries amb Uruguai...
1: Bueno, i què va fer Cap Verd amb l'Argentina?
4: Bueno, sí, el va fer patir, però bueno, és que Argentina jo per mi tampoc, eh? Vull dir, jo des del principi del Mundial ja vaig dir que els meus favorits eren Alemanya i Anglaterra, i ara, que no està a Alemanya, doncs serà o França o Marroc. I per l'altra banda, jo indiscutiblement a Anglaterra.
1: És veritat que la selecció espanyola no ha tingut partits allò contra rivals realment potents. Avui és la seva primera prova de foc important. Recordem que té la porteria zero, però que ofensivament els rivals amb qui s'ha enfrontat tampoc no han creat perill. Bàsicament, per tant, hem de veure doncs, com reacciona la porteria, com reacciona la defensa, també, i veurem si realment és cert que a mesura que va avançant el Mundial, la selecció espanyola es va, diríem que, retrobant amb el seu joc. Què et sembla, Sergi?
2: Sí, certament és una selecció que teòricament doncs, ha d'estar entre els millors, però sí que no ha trobat aquest camí o aquest... Jo de totes maneres, penso que els jugadors també arriben tots molt... bastant justets de força en general, i això també es nota. És a dir, hi ha jugadors que ho han jugat pràcticament tot i que no estan trobant una mica el seu millor estat, no? Parlava de l'Olivier de Dembélé, l'altre dia contra el Paraguai pràcticament no van ni aparèixer, vull dir, és que costa, no és fàcil, i que cada vegada el futbol és més físic, aquestes seleccions tan fortes físicament, futbolísticament potser no són res de l'altre món, però costa molt superar-les, i això, clar, si els empates en Cap Verd, per guanyes només 1-0 amb Uruguai, doncs que el que costa tot això, déu-n'hi-do, costa empentes i rodolons.
1: Podríem dir que les que estan demostrant estar més en forma resolent els seus partits una mica com s'espera són França i Anglaterra, Raül?
3: Sí, no, és a dir, jo crec que ahir el partit de Mèxic-Anglaterra per mi ha sigut el partit del Mundial, no? És a dir, el partit de Bellingham en aquells dos gols, després la intent de remuntar de Mèxic va donar molt, no? Jo crec que França és l'equip que més oportunitat genera de joc, perquè evidentment té a dalt, és que a dalt té el que té, no? És a dir, amb Mbappé, amb Olise, amb Dembélé, amb Barcola, amb Doué, amb Cherki, etc. Però per mi la clau d'Espanya és que al mig del camp no està bé. És a dir, Rodri no és ni una quarta part del que va ser a l'Eurocopa, que es va fer Espanya campiona. Pedri no està bé, és a dir, Pedri porta 3-4 mesos a un nivell que no està bé. I si a més això l'ajuntes a que Lamine Yamal ve de 2 mesos lesionat i que és el teu millor jugador i que encara que estigui a un 30 o 40% és el millor jugador d'Espanya, això vol dir que Espanya té un problema. I si l'altre extrem, que era Nico, el tens lesionat, si l'altre extrem, que és Víctor, el tens lesionat, si l'altre extrem, que és Jeremy Pino, el tens lesionat, vol dir que tens un problema. I Espanya té un problema. I és el problema de la convocatòria, que tu no pots convocar a tres de quatre extrems lesionats quan eren el teu pal de paller l'any passat.
1: Mm-hmm. Què us ha semblat l'eliminació del Brasil ahir davant de Noruega? Clar, és que el Brasil, ahir em deia el meu fill, diu, és que el problema del Brasil és que no juga com Brasil. I potser el problema, també l'apuntava en unes declaracions que ha fet Romario, que és que el seleccionador, doncs, és Ancelotti. Com ha de
3: I les
1: fer,
3: vaques sagrades.
1: Clar, com ha de fer Ancelotti jugar a Brasil com a Brasil?
3: Però per mi el problema és... Els últims minuts, quan Brasil perd el partit, el perd Brasil perquè Ancelotti dona entrada al camp a Neymar, de davanter centre, i comencen a jugar a pilotades cap amunt. Un jugador que no farà 1,70 d'alçada. És a dir, per mi la cagada d'ahir és d'una entrada a Neymar. De Brasil, jo a Brasil no el donava més enllà de quarts de final. Sí que m'ha sorprès el Mundial de Vinícius, que ha estat molt per sobre de Brasil, però jo crec que hi ha unes condicions normals, però és que l'hauria d'haver guanyat. Passa que, clar, Noruega té a Haaland, que és el millor davanter del món, i fa els dos gols que fa, i després l'exporter del Sevilla, Nilan, que fa el partit de la seva vida, no? Per mi el partit de Nilan és d'MVP absolut, però, clar, Endrick falla un 1 contra 1 que no el pot fallar, més després totes les ocasions que va perdonar. Per mi l'error va ser d'Ancelotti donar entrada a Neymar. Allà perd el Mundial.
1: Eduard, el Brasil, tu també apuntaries al seleccionador, que diu que continuarà, que ell no abandona, que ell vol continuar.
4: Aquest no marxa del filó ni amb aigua calenta. Evidentment, el Mundial de Brasil està realment un fracàs. I el fet que facin jugar al Neymar els últims minuts, doncs, ni que fos per acomiadar-se, que semblava més aviat un homenatge que un partit de quarts de final, no? Aleshores, bueno, Brasil, a més, té el que té. O sigui, té molts noms, però com a conjunt està molt lluny dels mundials anteriors al 2014, perquè no oblidem que el 2014 ja van fer mundial a casa seva i a Alemanya li va fotre una set. Vull dir que el Brasil ja fa molts anys que s'arrosseguen els mundials.
1: Sí. La veritat és que sí, ja no és el Brasil, que potser alguns en recordarem de quan fèiem les col·leccions de cromos.
3: És que, Carme...
1: digues.
3: Mira, els laterals, és a dir, és que els laterals dels principis de la dècada del 2000 eren Cafú, Roberto Carlos, després Marcelo, Dani Alves. Els d'ahir estava jugant amb Danilo, que té més anys que la Bàrbara. És a dir, és que és una barbaritat, és a dir, els laterals de Brasil no donen la talla.
1: Però aquell equip brasiler que tenia màgia, que tenia espurna, que tenia, doncs... que... És que, clar, tu no veus el Brasil jugar com no. L'hem vist fa anys, oi que no, Sergi?
2: No, a part que primer que un bon entrenador, un bon gestor de club no té per què sempre ser un bon gestor de seleccions, i llavors, doncs, jo crec que fa molt temps que el talent o la qualitat a Brasil, doncs, a mi em va, igual que Argentina, eh? Argentina passa exactament per un període igual, el que passa que el Messi sí. Ho salva tot, sí. Però són a la baixada, jo crec que en general, Europa, Alemanya mateix, la disminució, el poc talent, doncs, és, tot això es va notant, no? Llavors, doncs, l'equip que tingui una mica més de talent, doncs, és el que passa per sobre d'aquestes seleccions teòricament favorites.
1: Hi ha una altra qüestió que sí que voldria comentar amb vosaltres, i és...

0: això s'està deixant veure en la participació, per exemple, en aquest Mundial, a part d'un un potencial físic que tenen, que és fantàstic. Això és per una banda, i després, per l'altra, el tema de les seleccions sud-americanes, que hem pogut veure la duresa amb què s'empren i com a arma recurrent davant la impossibilitat, podríem dir, d'afrontar un repte davant una altra selecció favorita. Estic recordant l'últim partit del Paraguai, per exemple. No? No sé si us heu estat fixant en aquestes qüestions. Raül?
1: Primerament, respecte a lo de les seleccions africanes, primer, Marroc crec que ja és una realitat, ja ho va ser l'anterior Mundial. Dijous juga contra França, que és la favorita ara mateix pel Mundial, i si guanya Marroc no podríem dir que ha sigut una gran sorpresa, perquè
0: no,
1: Marroc
0: no,
1: ara mateix
0: no.
1: pot competir contra totes. A mi Senegal em va agradar moltíssim, crec que és una selecció que, això sí, ja ha vist els millors anys de Sadio Mané, però va competir de tu a tu amb Bèlgica i va perdre els partits, jo crec que per experiència, perquè va ser bastant superior a la selecció belga. Cap Verd, és que què podem dir de Cap Verd? És a dir, crec que ha sigut la selecció revelació d'aquesta
0: sí.
1: temporada, no? Va jugar de tu a tu a Espanya, Uruguai i Argentina. Va necessitar un miracle d'alguna verge argentina per poder passar de ronda, no? I respecte a les sud-americanes, jo crec que al final és tot la igualtat, no? Cada vegada hi ha seleccions més igualitàries i això es veu en el terreny de joc, no? Per mi la selecció sud-americana més forta ara mateix és Colòmbia. A mi el partit que vaig veure de Colòmbia amb Portugal em va agradar. Crec que és una potència física que té jugadors de màxima qualitat al davant i té una gran defensa que és, per mi és la gran favorita de l'altra banda del quadre del Mundial.
0: Mm-hmm. Eduard?
2: Completament d'acord. És a dir, quina sorpresa les seleccions africanes? Home, potser sí pel número de seleccions que han jugat bé al futbol i el número de partits que han tingut a seleccions europees, sobretot contra les grogues. L'últim partit que va jugar a Anglaterra abans del de Mèxic, Anglaterra va remuntar just al final, o sigui, tenen una fortalesa física que és brutal. Tu també ho deies, Carme, són jugadors que la majoria juguen en lligues europees, vol dir que estan bregats en partits importants de Champions i de més. Per tant, jo no descarto, jo ho comentava aquest cap de setmana, jo no descarto que en un futur no molt llunyà puguem tenir una selecció africana com a campiona del món.
0: Sí, potser...
2: I el que comentes del futbol sud-americà és un futbol que està, per mi, completament en declivi. Completament d'acord amb el Raül, que per mi la selecció sud-americana que és més forta és Colòmbia. Colòmbia perquè juga com a equip.
0: Yeah.
2: I a més, té no recordo el nom ara del davanter del Bayern, escolta, aquest és una garantia de gol.
1: Luis Díaz.
2: Correcte, Luis Díaz.
0: Sergi.
3: No, bueno, jo vull... Jo crec que les seleccions sud-americanes històricament sempre han sigut bastant dures totes en general. Jo recordo, jo ja tinc uns anys, Brasil del 74, i busqueu a YouTube el partit contra Holanda, es fotran fart de repartir, i Brasil, Brasil.
0: Sí, sí.
3: No, Paraguai i Uruguai.
0: Sí.
3: Sempre han sigut històricament seleccions dures. En quant a Àfrica, a mi, estic d'acord, Senegal per mi, a mi, personalment, és la selecció que m'agrada més d'Àfrica. És cert que n'hi han participat més, per tant, és més fàcil de veure bons equips. Llavors, jo és que, com que sóc un veterano i una mica romàntic, a mi això de que Marroc siguin jugadors, com per exemple Brahim, que Brahim és andalús, que té una iaia o no sé què marroquina, doncs a mi això, a mi no, igual que Olise, ho dic així ben clar, Olise és un jugador anglès,
0: sí.
3: Nascut a Anglaterra, format a Anglaterra, pràcticament de família
0: anglesa.
3: Home,
0: Hakimi no és madrileny.
3: Per això et dic que a mi això no m'agrada. A mi, personalment, a mi això em sembla una trampeta de la FIFA que permet el que fer el que vulgueu, no? Jo crec que hauria de ser més estricta en aquest sentit, però bé. Marroc pot ser una sorpresa. A mi m'agradava molt més Senegal com jugava. A mi Marroc el futbol que ha fet fins ara doncs, m'ha semblat, em va agradar molt més el Mundial anterior. I ara no sé com tenen a Saibari, que per cert va néixer a Terrassa, tot
0: també.
3: I que amb 8 anys se'n va anar, no sé què és el jugador que li feia els gols, no sé com estarà, però sí que serà un partidàs. Jo crec que França de Marroc pot ser un dels partits bons d'aquest Mundial.
0: I que quedi en això en només un partit, perquè l'última vegada, si
3: també,
0: recordem, va semblar una guerra civil, i això està, podríem dir, que més que servit. Abans de marxar, també volia comentar-vos

0: una altra qüestió del Mundial, que és aquest escàndol, aquesta decisió de la FIFA de suspendre la sanció d'un davanter de la selecció dels Estats Units. S'insinua que hi ha hagut una trucada de trama Infantino i que fins i tot la UEFA ja ha posat el crit al cel, perquè, clar, és que li aixequen aquesta sanció, que diuen que està suspèn la sanció per un període de prova d'un any. Que vés a saber tu què vol dir això.
1: És una vergonya, és una vergonya, i l'última hora és que Bèlgica ha enviat un recurs per intentar suspendre aquesta barbaritat, i jo només espero que el jugador americà no pugui jugar. És una targeta vermella, evidentment, una mica més li trenca la cama, i això només parla malament de la FIFA, de la màfia que és la FIFA, i del mafiós de Donald Trump, no? Crec que si les dues coses s'ajunten, doncs fan un perill increïble. I el més perillós de tot, bueno, és a dir, la imatge que tindran quan guanyi el guanyador del Mundial i que el trofeu se'l doni Donald Trump, crec que és vergonyós.
0: Sí, sí. Què n'opines, Sergi?
2: No, pues el que deia, la paraula màfia ja l'estava jo mig dient. Això sembla el Padrino, la quarta part.
0: Sí, jo també t'ho anava a dir, sembla el Padrino.
2: I a tot això el que fa és desvirtuar. Llavors molta gent es desencanta del futbol i ells tenen tota la raó, perquè, escolta tu, aquest noi, el que deia la Raül, ha fet una entrada terrorífica, ha ensenyat una vermella. Tu no pots fer-li com una mena de cautelar a la teva manera perquè pugui jugar. Això no es pot acabar, que a Bèlgica el que passa que no ho faran és dir, nois, no ens presentem, i ja està. Seria una opció de que es pogués acabar, però clar, no ho faran perquè tenen por de les sancions d'aquesta cosa nostra que es diu Federació Internacional de Futbol Associació.
0: Aquesta cosa nostra, això t'ho has fet venir bé, no?
2: Sí, m'ho he fet venir bé.
0: ja. Eduard.
3: Situació surrealista on les hi hagi, i que demostra una vegada més que el futbol està polititzat. Des de les altes esferes fins a totes les federacions. Vull dir, ja fa molt de temps que el futbol és política i que qui mana són els poders fàctics de tots els països i més dels Estats Units.
0: Molt bé, no hem parlat del Tour.
3: Millor que no en parlem.
0: No, vols parlar del Tour? Per què? Què ha passat?
3: Home, jo que treballo a Barcelona, el fet de tenir que arribar a Barcelona a les 7 del matí d'un dijous i trobar-te la majoria de carrers tallats sense alternativa, doncs realment em sembla lamentable.
0: Ha estat un inconvenient, sí.
3: No, però bueno, aquest és el mal menor, però hi havia veïns que havien de justificar i demostrar que tenien el pàrquing per poder entrar a casa seva. O sigui, això, perdoneu, però ni a la visita papal, la qual tampoc em va agradar gens.
0: Molt bé. Doncs un Tour de França que just en l'etapa d'avui, que és la tercera, la Granollers-Les-Angles, arriba precisament a territori francès. Ho hem de deixar aquí. Us agraeixo moltíssim tota aquesta temporada de conversa aquí al Connectats per fer una mica de repàs al món de l'esport. A tots, que tingueu molt bon estiu, que vagi molt bé. Gràcies.
3: Molt bon estiu.
1: Igualment, moltes gràcies, com sempre.
0: Adéu-siau.
3: Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda Six Seven es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba-Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades com la Festa de l'Aigua o la Cantada d'Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats anant al Servei Català de Trànsit. Amb la informació de servei saludem Eduard Sánchez. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, pel que fa a volum de circulació, a cues, en aquests moments en trobarem entrant a Barcelona per la Pota Nord, per la Bellín, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. També hi ha lentitud amb aturades per un vehicle variat a la C33 a Montcada i Reixac, també en sentit Barcelona, i a les dues rondes de Barcelona força moviment, sobretot a la ronda litoral, sentit Llobregat, des del Fòrum fins a la Barceloneta, i sentit Besòs de Zona Franca a Montjuïc. Recordem, es manté el tall de trànsit a 4 carreteres pels diversos incendis forestals. Recordem, la llei 660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la GB-66-12 de Santa Cristina d'Aro a Calonja, la Nacional 2 a Vilademuls i també la GI-510 a l'altura de Llers. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: En el futbol, la feina dels delegats sovint passa molt desapercebuda. A Ràdio Castellà tenim el fins ara delegat del Centre d'Esport Sabadell, el castellarenc Miguel Ángel Rodríguez, que, segons s'ha sabut, aquest cap de setmana serà rellevat del càrrec. Tot i això, ens parla de la feina invisible que fan.
1: I per parlar-ne de la feina invisible que fan els delegats, tenim avui amb nosaltres el castellarenc Miguel Ángel Rodríguez, delegat del Centre d'Esport Sabadell, l'equip de moda en els últims dies. Benvingut, Miguel Ángel.
2: Bona tarda.
1: Quants anys portes ja al Sabadell?
2: Doncs ara ha acabat la setena temporada ja, déu-n'hi-do.
1: El primer equip?
2: El primer equip, sí, sí. Abans dos anys al filial i bueno, el club fent moltes coses durant molts anys, però bueno, el primer equip...
1: Sí, tota la vida, podem dir, pràcticament, no?
2: Bueno, no tota la vida, però sí, ja uns quants anys, sí.
1: Com dèiem ara, no? És la feina una mica invisible, no?, del delegat. És una feina que no es veu, evidentment. La feina que es veu és els futbolistes.
2: Correcte.
1: Què es dedica a fer un delegat, exactament?
2: Bueno, hi ha dues parts de la feina, diguéssim. Una entre setmana, sobretot quan hi ha partits fora de casa, que és més tema logístic d'organitzar una mica el viatge, hotels, dinars quan hem de sortir... un altre el dia de partit, ja més enfocat en el partit, sobretot la feina en contacte amb els àrbitres, tant fora de casa com a casa sí que és una mica més... amb els àrbitres doncs, hi ha una mica més de responsabilitat, perquè al final, a part de delegat d'equip, doncs, també tens la feina de delegat de camp, que té més responsabilitat en quant a logística, a seguretat i de més. I, bueno, principalment és això, contacte també amb altres delegats dels equips rivals, federació... Bueno, una mica això.
1: Perquè, a més, una de les coses que sí que tens tu són les estadístiques. O sigui, això, pocs et poden discutir de les estadístiques del Centre d'Esport Sabadell, oi?
2: Bueno, una de les moltes coses que et deia que havia fet o que faig al club... El tema de la base de dades històrica del club, pues, això sí que porto fent-ho des del 2008 que vaig començar, o sigui, fa ja 18 anys. I bueno, és una feina que és anar picant pedra cada dia, perquè al final això no para i has d'anar actualitzant i tirant enrere. I bueno, és una de les coses que més orgullós estic, perquè és una feina d'això de 18 anys i són moltes, moltes dades, la veritat.
1: A més, aquest no és el teu primer ascens en el Sabadell. O sigui, n'has viscut...
2: És el tercer, ja, per sort. També he viscut dos descensos, eh? O sigui, és una muntanya russa, el futbol.
1: Com has viscut aquest, no? Perquè aquest potser va començar molt complicat, no? Parlàvem aquí fa unes setmanes amb el Xavi Calm, que, que ell també segueix molt al Sabadell, i deia que ho veia molt difícil remuntar amb el Madrid, el 2-0 aquell. A més, va ser un dia o dos abans d'aquell partit. Al final es va fer... I després es va tornar a remuntar amb el Zamora. O sigui, dues remuntades, molt èpica, no? Aquesta...
2: Sí, sí, sí. No, la temporada en general ha sigut fantàstica, una de les millors de la història del club, sens dubte. I a més, el play-off és que ha sigut ideal. O sigui, sí que és veritat que els partits d'anada, les dues eliminatòries, doncs no se'ns va donar gaire bé, però hòstia, remuntant a casa amb l'estadi ple, tots els dos partits, remuntant un 2-0 al Madrid, un últim gol al minut 90... i la final més o menys va seguir el mateix guió i bueno, al final guanyant 4-0 i aconseguint un segon ascens consecutiu, que ja aconseguir un ascens ja és molt complicat, però dos ascensos seguits és històric. De fet, només havia passat una vegada a la història del club i feia 60 anys.
1: Déu-n'hi-do.
2: O sigui, perquè valorem el que s'ha aconseguit.
1: Sí, sí, sí. Perquè com viviu un ascens així des del cos tècnic? Els jugadors, evidentment, són els que juguen, ells ho viuen a la seva manera, evidentment. Però vosaltres, que en el vostre cas, que sou de la casa, que porteu molts anys, els jugadors al final venen i van, però vosaltres, deies tu, des del 2008. O sigui, és que són 18 anys. Com es viu des del cos tècnic?
2: Bueno, es viu amb molta passió. També clar, hi ha molts nervis, molta tensió. Al final, la gent que som de Sabadell, del Sabadell, tenim doble responsabilitat en el sentit de tant quan les coses van bé com quan van malament. Ho vius doble que altra gent que, com tu dius, que venen i van, que al final són professionals, evidentment que també ho senten, però d'una altra manera molt diferent. I un descens, el que vam patir, ja t'he dit, dos descensos, però el de fa dos anys a Lugo va ser terrible, i un ascens, sobretot al futbol professional, que és donar un salt bestial, es viu d'una manera, és que va ser l'últim partit un cap de setmana ple d'emocions, o sigui, va ser brutal.
1: Perquè ja, més a nivell personal per tu, què significa aquest ascens? Perquè, clar, ja estem parlant que tu estàs al club treballant, però també ets un seguidor del Sabadell, un seguidor des de dins en aquest cas, però què significa per tu personalment?
2: Bueno, al final és un orgull formar part de l'equip que ha aconseguit un ascens al futbol professional i també valorant el tema de, al final, la família, els amics també són del Sabadell i ara pues, tornaran a viure futbol professional a Sabadell. Vindran equips totalment que estan a un altre nivell, Granada, Cádiz, Les Palmes, o sigui, estem parlant d'un nivell molt, molt alt. I això la gent també ho viu i jo estic molt, molt content d'això.
1: Aquí ja va haver... A les celebracions va saltar més la notícia. Aquelles paraules del porter del Foli, que s'ha de dir que és un dels millors jugadors del Sabadell d'aquesta temporada.
2: Sí, sí.
1: Com es va viure des de dins tota aquesta polèmica?
2: Bueno, en el moment que va passar, bueno, no s'ho esperava ningú, evidentment. No esperaven que digués el que va dir. Bueno, jo crec que ell ja ha dit el que havia de dir, que no és unes declaracions o un parlament que no havia d'haver fet, i jo crec que no ha de passar d'aquí. No, crec que se li donen massa importància a certes coses, i, bueno, és una anècdota més que no hauria de fer, bueno, evidentment. Però bueno, ja ha demanat disculpes i jo crec que hem de passar pàgina tots.
1: Perquè vosaltres us va afectar, això?
2: No, amb nosaltres...
1: O creieu que va eclipsar el que va ser la situació?
2: Bueno, sí, evidentment, al final, sobretot ara amb les xarxes socials, és que és brutal com s'escampa tot. Això va ser el dissabte, i el diumenge al matí ja va començar tot a...
1: Va tot arreu.
2: Clar, va ser brutal, però bueno, ja està.
1: Perquè quin és el paper d'un delegat en aquests moments d'eufòria? Perquè així com els jugadors poden tenir aquesta eufòria una mica més desmesurada, quin és el teu paper? Perquè suposo que hi ha una responsabilitat en la teva feina, serà una mica més complicat, no?, a l'hora de celebrar-ho.
2: Bueno, a veure, una vegada que ja acaba el partit i ja acaba tot, sóc igual d'apassional que els jugadors. És evident que fins que no es resol tot el partit, els àrbitres ja han marxat i tal, doncs encara continues tenint certa responsabilitat.
1: Ho vius 10 minuts després, no?, al camp.
2: Ho gaudim, però encara amb certa responsabilitat, però una vegada que ja ha passat tot... Sóc el més hooligan de tots, evidentment.
1: Però quins valors defineixen el Centre d'Esports Sabadell, ara que està una mica, per culpa d'aquesta celebració, una cosa, jo crec, molt aïllada, no s'havia vist mai. Quins valors defineixen el Centre d'Esports Sabadell?
2: Bueno, és un club que històricament ha tingut cabuda a tothom, tant pensin com pensin, ideològicament, tema polític, vinguin d'on vinguin. Al final, el Sabadell i Sabadell, el Vallès Occidental, ha sigut un territori que ha aglutinat a molta gent de molts llocs d'Espanya, als anys 60, als anys 70, i estic convençut que la massa social del Sabadell hi ha molta varietat de gent vinguda de tot arreu, i això és un dels valors que al final tothom té cabuda en aquest club, pensi el que pensi i vingui d'on vingui.
1: Perquè de cara a la temporada que ve, com estan els ànims? Perquè el salt, clar, estem ja parlant de... Es diu sempre el salt del futbol professional, però al final el primer ref ja és professional, bastant professional, inclús a segona, no?
2: Sí, sí, no, Primera Federació no està considerat professionalment de tema oficial, però
1: normativament,
2: al final,
1: sí, no,
2: però al final els jugadors cobren uns salaris per viure només del futbol. Sí que és evident que el salt del futbol professional o la segona divisió és brutal, o sigui, a nivell de tothom, del club, perquè els ingressos augmentaran moltíssim, sobretot pel tema de televisió, els socis en principi haurien d'augmentar també, publicitat, o sigui, de fet fa uns dies va sortir un estudi que qualificaven l'ascens, o sigui, una temporada del Sabadell a Segona Divisió en un impacte econòmic de 13 milions d'euros a la ciutat, que estem parlant a part de del que pugui generar el club, de lo que altres clubs, altres aficions rivals venen a Sabadell i deixen en hostaleria, en hotels i de més. Doncs això ja és un salt impressionant pel club, pels treballadors també, perquè al final és una feina i, evidentment, si la cosa va bé, doncs els hauria d'anar bé a tothom, de millores salarials, a contractar més gent, que també això serà important. I a diferència de quan hi ha un descens, que això va passar fa 2 anys, també és al revés. Doncs hi ha gent que pot anar fora, com va passar, però bueno, és el futbol.
1: Perquè canvia molt l'estructura de primera RF a segona.
2: Sí, perquè al final la lliga de futbol professional té moltes exigències a nivell de televisió, de publicitat, i això amb les persones que hi havia fins ara al club és impossible que ho puguin portar a terme, i això farà que s'incorpori professionals nous. En feines no esportives, diguéssim, o sigui, temes d'oficines i de més.
1: Perquè el club entenc que està preparat, no?, per aquest canvi. Ja venia de l'any 2020, va ser l'última temporada de segona divisió. Entenc que ja és un club que estructuralment ja està molt enfocat, no?, en aquest aspecte.
2: Sí. Jo crec que al final costa unes setmanes en adaptar-se, però jo crec que estructuralment i professionalment a nivell personal estem totalment preparats i lluitarem, evidentment.
1: Perquè en el teu cas, com a delegat, notes molt el canvi aquest, no? Perquè potser de primera ref a segona divisió, ja no pel nivell professional, sinó pel nivell d'egos, no? Perquè a vegades tant jugadors com àrbitres, no? Aquestes categories ja és una mica més complicat, no?
2: Evidentment, com més alt sigui la categoria, els jugadors... o els jugadors, tothom cobra més diners, això també fa que l'ego de la gent sigui més gran. Però bueno, al final els jugadors, quan estàs més a prop d'ells, veus que al final no deixen de ser persones com tothom. O sigui, si ho veus des de fora i, ostres, pot pensar que aquest, ostres, l'ego que té... però bueno, al final són persones i pots tractar amb ells, evidentment, sense cap problema.
1: Que és el que t'emportes d'aquesta fantàstica temporada, com deia, són dues, perquè són dos ascensos, però què t'emportes d'aquesta temporada? Amb què et quedes?
2: Jo crec que amb el grup que s'ha fet, o sigui, és que ha sigut ideal, o sigui, s'ha fet un equip i un cos tècnic que tots han anat a una. Això és un tòpic de futbol o de qualsevol esport col·lectiu, però és que és veritat. Tothom ha anat a una, en algun moment ha sigut una temporada bastant regular, perquè sempre hem estat a dalt a la classificació, però sí que hi ha hagut algun moment potser més de dubte, però tothom ha seguit en la mateixa línia, i això ha fet també que al final de temporada i en partits de tornada dels play-offs poguéssim remuntar, que és molt complicat, però sense aquesta unitat i fer de família no haguéssim pogut fer. O sigui...
1: Entenc que dins d'aquesta família és l'afició, no? Una afició que és capaç d'omplir els 12.000 seients de la nova Creu Alta, no? Això és vital, no?, per un equip.
2: L'afició ha sigut una peça clau en el playoff. O sigui, evidentment, els 3 últims partits, ja comptant l'últim partit de la Lliga Regular, més les dues eliminadores del playoff, l'estadi ha estat ple, que això no passava des de fa molts anys. A nivell de massa social, també el club està, per mi, en el millor moment de la seva història, 6.000 i alguna socis, i aquest any, en principi, hauríem d'augmentar-ho.
1: Perquè es mantindrà el bloc al Sabadell a nivell de jugadors, perquè parlem d'un equip que al final està líder moltes jornades, que ha estat sempre a dalt, que va perdre aquell moment de tenir l'ascens directe, ho va perdre a poques jornades, i va quedar una mica així, no?
2: Bueno, sí que és evident que al final hi ha jugadors que tenen contracte pel fet de descendir de categoria, que això, el tema contractual, doncs ja es renoven. Potser hi haurà jugadors que no podran seguir, evidentment, però bueno, això forma part del futbol. O sigui, no tots podran seguir, lògicament, i s'hauran de fitxar jugadors també de ja amb experiència amb la categoria, però al final el salt futbolísticament també és molt gran. Si jugues contra equips que estan a un altre nivell.
1: Perquè això és compatible amb la feina, perquè tu tens una feina de dilluns a divendres també normal,
2: sí.
1: I després ho compagines amb això. Clar, si són els caps de setmana encara, però si hi ha jornades intersetmanals, això, ostres, deu ser difícil de compaginar, no?
2: Bueno, al final la feina que estic, doncs ja saben que jo tenia aquesta altra feina. i per sort m'ho puc compaginar. Puc fer també teletreball alguns dies, o sigui que en aquest sentit no em puc queixar. Per si em veu el meu jefe.
1: Suposo que serà de Sabadell, també, el teu jefe.
2: No, perquè no. És de Terrassa, la feina.
1: Ostres! Llavors, serà una mica més complicat. Doncs Miguel Ángel Rodríguez, delegat del Centre d'Esport Sabadell, enhorabona una altra vegada per aquest ascens.
2: Perfecte, moltes gràcies, Albert.

Un dia com avui de l'any 2008, el grup Tequila va reaparèixer en directe al festival Bilbao BBK Live, més de 25 anys després de dissoldre's. La idea, en principi, era girar només aquell juliol i agost, però el projecte els va dur a estar en la carretera fins al setembre del 2009. Salta, el tema que escoltem és un dels seus grans èxits.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'Anna de Sant, de Sis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: La memòria dels barris és una peça clau per entendre l'evolució de Sabadell. Amb aquesta voluntat de preservar el record dels seus protagonistes, s'ha impulsat un nou documental dedicat al Torrent del Capellà. L'Anna Clarà ha pogut conversar amb l'antropòleg Isidor Fernández.
1: El Torrent del Capellà és un dels barris més singulars de Sabadell. Nascut entre terrenys sense urbanitzar, cases autoconstruïdes i materials reciclats de la mateixa ciutat, avui el barri reivindica la seva memòria a través d'un nou projecte documental impulsat per l'antropòleg Isidor Fernández. En parlem amb ell per entendre què amaga aquesta història de lluites veïnals i identitat col·lectiva. Bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé.
1: Com neix aquesta idea de fer aquest documental sobre el Torrent del Capellà?
2: Bueno, en certa manera neix per una demanda per part de l'Associació de Veïns del Torrent del Capellà. Jo porto més de 20 anys fent documentals etnogràfics. A més, tinc una distribuïdora, dono classes a la universitat sobre tècniques audiovisuals en investigació etnogràfica. I neix per una demanda per la necessitat que tenen els barris de reivindicar el seu relat històric, la seva memòria i, sobretot, també posar en valor tot allò que ha fet la gent durant el llarg del temps, perquè els barris en aquests darrers 60 anys, el que va ser la transformació quan va vindre tota la part, bueno, abans, però quan va vindre la segona onada d'immigració espanyola, quan ve tota la gent, han patit uns canvis que quan els comences a veure la gent es queda sobtada, sobretot els joves, que no s'acaben de creure.
1: Suposo que deuen veure imatges d'ostres, això era així?
2: Llavors és precisament per això. El jovent, la gent jove, necessita, pensem que necessita saber, no? Necessita saber com eren les coses abans, que tot el que tenim no ens ho han donat gratis i que els barris han patit una transformació molt gran. Bueno, el Torrent del Capellà ha sigut, em sembla que és dels de Sabadell, el que més ha canviat, perquè el torrent es trobava a l'altre costat del torrent que dona el nom, que era un barranc, i a més els veïns ho expliquen, que allò era un barranc, i per anar a Sabadell trigaves una barbaritat, o anaves per...
1: Mal comunicat, no?
2: Sí, també. Mal comunicat, o anaves per la Planada i baixaves per Can Uriac, o tenies que baixar a carretera de Prats i després pujar fins a dalt...
1: Una excursió.
2: L'excursió de cada dia per... Sí. Cuidado, per anar a treballar, i després tornar a treballar. De les fàbriques del tèxtil i de les altres professions que hi tenia la gent.
1: De fet, tu tens bastant recorregut, no?, en tot el tema dels documentals. Abans m'has explicat que justament la productora feia 20 anys.
2: Sí.
1: Quina ha estat com la particularitat de dir anem a fer un documental sobre el barri del Torrent del Capellà?
2: Home, la particularitat també està per la metodologia de treball. A veure, jo fa del 2000... Bueno, el 2010 ja a Cornellà i Llobregat ja vaig fer tota la recuperació de la memòria d'una fàbrica que es deia Can Suris, amb la gent gran, i després també que el 2017 vaig crear un projecte, que és una metodologia de treball que es diu Veu de Veïns, que és un laboratori veïnal, i el que faig és fer uns tallers de memòria veïnal. Vol dir que ara, per exemple, hem estat al Torrent del Capellà des del gener fins ara. Bueno, fins fa un parell de setmanes ens trobàvem cada dimecres al Torrent del Capellà, venien els veïns, jo recuperava imatges, textos, i a partir d'aquí fèiem un taller on ells fèiem un procés participatiu de recull de la memòria, entre tots, tot això també s'ha filmat, a partir d'aquí s'han fet entrevistes, i també és també la particularitat de que, en certa manera, clar, hi ha gent molt gran que té el tresor del coneixement i del record, que un dia s'aniran. Clar. I no queda gaire. I potser no dintre de molts anys, i és important recollir-los, no? Recollir-los no només la seva veu, com penso en un llibre o en un text o el que sigui, sinó també el que és la seva imatge, la seva presència.
1: Perquè parlem del documental. És un documental que s'estrenarà el diumenge a l'Associació Veïnal del Torrent del Capellà. Fareu com una preestrena, no?
2: Sí.
1: Què hi podran trobar els veïns, en aquest cas, al documental?
2: Bueno, sobretot, i veurem altres veïns parlant del barri, dels seus records. I sobretot, tota una col·lecció d'imatges que ha recuperat.
1: D'on les has recuperat? Imagino que ha sigut un treball de...
2: Sí, és un treball de camp que bastant dificultós, perquè a més són imatges que de vegades no estan datades.
1: No estan datades. Això és un problema, no?
2: Sí, és un problema, no estan datades, no hi ha les persones que penses, que veus, I ha sigut una feina molt d'agafar i revisar, sobretot, tot el que ha sigut el diari de Sabadell, diari Sabadell, i anar contrastant imatges, després imatges que han sortit al diari, imatges que han sortit a altres jocs, i aquestes han sortit, moltes han sortit de l'Arxiu Històric de Sabadell, que els hi agraeixo la seva feina, i després també dels fons de la gent del barri, dels àlbums familiars, i també de l'associació de veïns del Torrent del Capellà, que tenia allà un tresor amb un armari.
1: Per tant, hi ha hagut implicació...

0: tots aquests terrenys formen part de Sabadell, uh-huh. perquè es divideix el terme de Sant Pere de Terrassa. Però jo encara estic intentant esbrinar d'on ve el terme, per què s'anomena el torrent del Capellà.
1: Encara no ho has descobert?
0: Més o menys. El que passa és que més o menys anem traient, ja han escrits del segle XV, després també aquella zona també se li deia la Planassa, la Planassa, on estarà la Plana del Pintor, però clar, la Planassa arribava fins a la carretera, de Castellar. O sigui, a un diari de Sabadell, el 1925, el Joan Folch descriu que la Planassa era un lloc que arribaves, quan arribaves a prop de Junqueras, pujaves a l'esquerra i llavors tenies que pujar al Montícul i allà començava la Planassa, que arribava fins a Can Deu. Yeah. I es veu que allà havia hagut masies, també, perquè que molta gent sempre situa que els barris de fora de la ciutat de Sabadell no es van començar quan van vindre els immigrants. No, perdoneu. Hi havia molta gent que hi treballava allà, i vivia, hi havia massos, hi havia molts catalans. Els propis veïns ho expliquen, no? Aquí, quan vam arribar nosaltres, als anys 50, hi havia masies. Hi havia una masia o dues que eren catalans, i llavors van començar a vendre terrenys a partir d'aquí, perquè, a més, la gent hi anava allà perquè el pa costava una peseta i mitja.
1: Clar.
0: Quan te n'anaves a Can Orient i pel pa de terreny en cobraven 5.
1: Més, clar.
0: Llavors, clar, la gent va anar a viure allà per necessitat. Mm-hmm.
1: Abans has parlat de que vols donar veu a la gent que ha participat també en aquest projecte. Quin tipus de testimonis heu recollit per reconstruir la història?
0: Home, testimonis com, per exemple, el torrent és famós per la pujada que té de la carretera de Castellar. I allà, allò era una pujada que era de terra, i quan plovia s'enfangava. Llavors el Francisco Muñoz, que és un senyor que té 90 anys i que té una memòria increïble, que a més aquest diumenge li farem un reconeixement mm-hmm. per tota la tasca que ha fet al barri, explica que, bueno, que l'Ajuntament els hi van posar un camió, anaven a buscar adoquins aquí a la cobertera, a la plaça de Sant Salvador, on treien adoquins d'altres carrers per sí. asfaltar-los, els carregaven, els hi portaven els adoquins, i després ells pues, anaven fent, amb una empresa que havien contractat, pues, anaven adoquinant la pujada.
1: Ho van haver de fer ells.
0: L'església també. L'església, encara que va ser una donació de la família de doctor Josep Maria Plans, mm-hmm. La van fer amb les seves mans. Els escolapis els hi van ajudar a pagar el material, però ho van fer veïns que es trobaven els caps de setmana, doncs vinga, ara tinc una estona i em vaig a posar una paret a l'església, ara a les vigues, i això als anys 50.
1: Clar, com qui va comprar el pa, no? Ara poso una paret a l'església.
0: Sí, més o menys.
1: Clar, en aquell moment,
0: una paret,
1: això...
0: un altar, una viga, no sé.
1: Clar. I vull preguntar, quant temps has tardat des de que vas començar a planificar-ho fins que ho has acabat?
0: Van començar al novembre, però ja des de l'estiu passat, a més, a Mariano Molina, que és el president mm-hmm. de l'Associació de Veïns del Torrent del Capellà, ens coneixem fa molt temps, feia temps que em deia i que has de fer coses, que has de fer coses. Dic, sí, ho tinc present, a veure si trobo el moment. Però ja feia temps que ho teníem pensat. Però ha sigut des de l'estiu passat, i al novembre va ser que ens van posar allà en sèrio i dir, novembre, començar a planificar, jo vaig començar a cercar documentació, i al gener van començar els tallers de memòria veïnal. Fins ara.
1: Pues trobo realment que és poc temps, no?
0: És molt poc temps, he anat de bòlit, ja havia una necessitat, perquè a més, clar, feia temps que ho volíem fer, i també... Però, bueno, tampoc no s'acaba aquí, perquè és el documental, però després ara vaig a fer acabar el llibre del...
1: Un llibre, també.
0: Clar, un llibre, mm-hmm. una publicació.
1: També que... relacionada sobre el torrent del Capellà?
0: Sí, mm-hmm. sobre el que és el barri vale. i la història. El documental és un gran documental de 30 minuts, fa una revisió. És impossible ficar... Bueno, ni en una pel·lícula de 2 hores.
1: Ja, resumir tota la història del barri.
0: Llavors, en certa manera, és el que intenta... I a més, és el que fa el documental o el film. El que intenta és donar una visió sobre un espai-temps. Un espai-temps, unes persones, i sobretot això, el que intento és que hi hagi pues, això, un petit relat que descriveixi el que ha sigut, d'on ve i el que
1: I
0: és el barri del Torrent del Capellà.
1: I ja per últim, Isidor, quin diries que ha estat com el principal repte que has tingut en produir aquest documental?
0: O dificultat? Dificultat?

0: La dificultat sempre és el finançament. Bueno, encara que, a veure, el finançament, perquè, a veure, produir un documental són molts diners. Encara que, a veure, també agraeixo a l'Ajuntament de Sabadell, ens ha concedit una subvenció, ara estem esperant una altra de Generalitat de Catalunya, de Memorial Democràtic, però aquest ha sigut perquè un dels principals problemes, perquè jo no m'esperava trobar tanta documentació, que ha sigut una sorpresa, encara que hi ha petites coses que s'han d'acabar de quadrar, perquè falten documents, sí, trontollen una mica, i després també l'actitud de les persones, no? O sigui, de l'entitat, l'associació.
1: T'han facilitat, no, el treball, al final?
0: Sí, ho han facilitat. Mm-hmm. O sigui, tothom aquell que ha pogut doncs, vindre un dimecres, doncs ha pogut, ha participat... Bueno, hi ha algú de l'orgràcia. A mi no em treguis, però després
1: bueno, sempre hi ha algú així, banda, sí, clar.
0: I després supercontent.
1: Sí. Imagino que després, quan vegin el resultat, estaran agraïts de...
0: Sí,
1: i els
0: farà espero.
1: Il·lusió, suposo, veure com tota l'evolució que ha tingut el barri des de que va començar fins ara.
0: Sí, sí.
1: És una feina, la veritat, que has hagut de treballar molt, documentar-te molt també i al final pues, mostrar com un projecte final.
0: Sí. Sí, ja ha sigut anar bastant de pressa, perquè el temps...
1: Es tenia que haver
0: presentat durant la festa major, que va ser l'1 de maig, però li vaig dir a la mare, escolta, no
1: arribo.
0: Una
1: miqueta més tard.
0: No arribo. I ara, aprofitant que justament aquesta setmana ha començat la setmana cultural del Torrent del Capellà...
1: Pues un molt bon moment.
0: Sí, és perfecte. Mm-hmm. Perfecte, perquè ara el Torrent pues, estan fent activitats, han fet xerrades... I diumenge pues, tancarem amb això, amb la projecció de la pel·lícula.
1: Molt bé, doncs espero que tinguis molta sort en aquest projecte
0: i que gràcies. Els
1: encanti el projecte final. Isidor Fernández, antropòleg, moltíssimes gràcies per passar-te per aquí.
0: Moltes gràcies.
2: Doncs fins aquí ha arribat aquest Connectats de dilluns. Gràcies un dia més per acompanyar-nos. Ja sabeu, demà continuem amb l'edició de dimarts, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.
2: Molt bé, i ara sí, per acabar, una cançó que és més vostra que nostra.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades com la Festa de l'Aigua o la Cantada Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llops d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui parlem amb un artista emergent de Sant Cugat que aquest mes de maig presenta en directe el seu primer projecte musical. Aina Rabassa prepara una preestrena molt especial al Siglo Mercantil aquí a Sant Cugat amb una proposta que combina folklore amb mediterrani, sonoritats contemporànies i un univers molt íntim i emocional. Aina, gràcies per estar amb nosaltres i bon dia.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me, bon dia.
0: Qui és l'Aina Rabassa i què hi ha darrere del projecte musical?
1: Doncs l'Aina Rabassa és una artista de Sant Cugat, que sempre he sigut una persona, jo crec, molt sensible i molt curiosa, i sempre he tingut la necessitat d'explicar històries, i crec que la música és un vehicle que m'ha permès i m'està permetent fer-ho.
0: Quan descobreixes que la música no és només una afició, sinó allò que vols convertir en un projecte també personal?
1: Doncs realment fa molt poquet, farà un any o així. Jo sempre he escrit cançons, però mai ho havia vist com un ofici, també perquè vinc de família molt de ciències, i llavors sempre aquest tema més artístic ha costat a casa, fins que va haver-hi un moment, fa un any, que vaig dir, tinc ganes d'ensenyar-ho i de convertir-ho en un projecte més seriós, no?
0: Què tenies? Composicions creades de manera individual i vas compondre tot el que és el disc?
1: Bueno, jo sempre havia fet cançons, però mai potser m'havia posat a escriure-les i aterrar-les del tot. Sempre era algo que anava fent, que tenia la necessitat de fer-ho mentre feia altres coses. I llavors, arrel de conèixer també a músics i gent ja més en el sector, em van ells animar a fer-ho, no? I em van dir, hòstia, són xules, per què no ho intentes, per què no ho fas? I vaig dir, pues sí, i vaig fer, bueno, vaig fer amb el Lucas Delgado, que és el meu productor, doncs vam fer les cançons i amb moltes ganes a veure què passa.
0: I abans havies pujat a l'escenari o no? O serà la primera vegada allò de manera més professional de pujar a l'escenari?
1: Doncs serà la primera vegada que és potser de manera més professional o potser en un lloc tan xulo i tan bonic com el Mercantic i que se sent tant com a casa, per això també és molt especial. Sí que he estat fent aquest últim any alguns concerts i també arrel de fer-los he descobert que és una cosa que m'encanta i que jo no sabia que tenia aquesta passió, no?, a l'escenari, i que connecto, m'agrada molt connectar amb la gent i amb la música que canto, però sí, diguéssim que serà la primera vegada.
0: Perquè quan deies volies fer més música, no?, allò com més professionalitzat, era més pel fet del procés de creació, pel fet de pujar a l'escenari i ensenyar-ho? És a dir, t'imaginaves no només el fet de crear música, sinó també de pujar a l'escenari, i tenies aquella visió?
1: Bueno, jo mai he tingut ni tinc gaires expectatives, en el sentit que és una cosa que, de moment, gaudeixo tant fent-ho i gaudeixo tant del procés que després ja em preocuparé més tard, no?, del que vingui, però sí que he descobert això, arrel de pujar-me en escenaris, que m'agrada molt compartir-ho en directe i m'agrada molt i crec que connecto molt. També m'encanta el procés de creatiu d'estar a casa i fer-ho tot tu, no? I aquesta part també em sembla molt bonica, però sí.
0: Quines han estat les teves influències musicals més importants? Què diries?
1: Ostres, doncs jo et diria que bueno, he crescut molt amb Serrat, és una gran influència per mi, i la Sílvia Pérez Cruz també es considero, aquests dos, potser si em dius escollinadors, doncs aquests dos com a referents màxims que he tingut, sí.
0: El teu projecte hi ha la barreja que dèiem al principi, no?, d'entre folklore mediterrani i sons més contemporanis. Com neix aquesta combinació?
1: Bueno, doncs jo sí que sempre he sigut més amant potser de l'acústic, no?, i del folklore al final és un, bueno, és com, se sent com a casa, i connecto molt amb això, amb la música d'arrel. Sempre és una cosa que m'ha agradat molt perquè és el que tens a prop, no? I després, el tema de barrejar-ho amb aquesta vessant més industrial, sí que, bueno, va ser arrel també de parlar-ho amb el Lucas, em va dir, vinga, va, per què no ho provem? I jo també estava oberta a provar altres coses. I és una barreja que és molt interessant i que crec que tampoc s'ha fet tant. I sí, m'agrada.
0: I què t'atrau especialment del folklore aquest mediterrani que parlem?
1: Bueno, jo crec que se sent com a casa. I per això és un espai en el que m'hi sento molt còmoda.
0: Creus que hi ha una manera mediterrània d'explicar emocions a través de la música? És a dir, dius, se sent com a casa. Creus que és una manera molt nostra, tota aquesta influència mediterrània, o no?
1: Sí, jo crec que sí.
0: També expliques que la infància té molt pes dins del teu univers creatiu. Per què ho expliques, això?
1: Bueno, perquè d'alguna manera totes les cançons tenen aquesta cosa en comú, que és la infància, que per mi és un moment molt especial, perquè és el punt en el que tot sorgeix, no? Estem plens de contradiccions, és un moment molt tendre, i precisament una de les cançons del meu disco, que es diu Nena, parla d'això, no? Des de la maduresa, ara que ja tenim les eines per parlar i per afrontar segons quines coses, doncs poder abraçar aquesta nena interior i guiar-la. I d'això va una mica tot el disco.
0: I, per tant, és un disc molt personal. Entenc que està ple de records i emocions de la teva infantesa i del teu procés de maduresa.
1: Sí, sí, sí. I molt oníric, també et diria. També juga molt aquesta part.
0: Fins a quin punt també escriure música és una manera d'entendre't a tu mateixa? No sé si aquest procés l'has fet també per mirar enrere i dir, ostres, fins aquí he arribat, no?
1: Ai, sí, és superimportant per mi. Jo sóc un caos de... Crec que tinc moltíssimes emocions. Bueno, vull dir que sóc una persona molt emocional i que moltes vegades necessito ordenar tot això i entendre'm. I a través de la música i de l'escriptura són eines que m'ajuden moltíssim a aterrar-ho tot.
0: Quantes cançons tens en aquest projecte, el que pujaràs al Siglo, i que, quin tipus de... Parlaves d'aquest, no?, d'aquesta cançó Nena. Quines altres cançons escoltarà la gent que vingui a veure?
1: Doncs són 7 cançons, 7 temes que entren en el disc. I després hi ha algunes versions d'artistes que admiro molt i que també m'han influenciat molt durant tota la meva vida. I, bueno, és una barreja, sí que principalment totes comparteixen això, no?, aquesta barreja de folklore i industrialitat, però sí que hi ha altres temes potser més acústics i una mica tocant diferents tecles.
0: El fet de pujar a l'escenari també i de deixar-te, no?, veure't amb la teva part més íntima, no?, en aquest aspecte d'aquestes lletres que parlen de tu. No sé si tens un punt de vulnerabilitat, si t'ha costat expressar-te, si creus que pujar a l'escenari et deixarà una mica com despullada, no?
1: Bueno, és despullar-se totalment, sí, sí, i tant. Però també tinc ganes de fer-ho, perquè tinc ganes d'ensenyar, no?, aquesta part meva més fràgil. També em sembla molt bonic poder-la ensenyar i donar-li aquesta importància. I per sort vaig acompanyada de gent amb qui tinc molta confiança i els admiro moltíssim, així que també estic molt, molt tranquil·la en aquest aspecte.
0: Quin tipus d'espectacle veurem el dijous 28 de maig al Siglo? És a dir, veurem a l'Aina sola a l'escenari, la veurem acompanyada d'una banda, com que aquest veurem?
1: Doncs...
0: A què es pugui explicar, també.
1: Doncs és un concert que serà amb dos músics, el Lucas Delgado al piano i el Juan Muro a la guitarra, que són dos músics a qui admiro molt. I bueno, hi haurà alguns temes que seran a duo, altres que seran a trio, i això serà, sí, sí.
0: Com definiries el teu treball amb tres paraules?
1: Amb tres paraules?
0: Si les tens.
1: Doncs, sobretot, et diria l'autodescobriment, perquè és el meu primer treball, i és això, ha sigut un emprenentatge constant i encara segueix. Després, fràgil, no?, aquesta fragilitat de la que parlàvem, d'anar cap endins, sobretot, i al darrere, no?, a la infància. I bueno, i sensible, també, sí, sí.
0: Què representa per tu estrenar-te a casa, estrenar-te a Sant Cugat i també fer-ho en aquest espai com és el Siglo?
1: Ai, doncs és superespecial. En tinc moltíssimes ganes, també, perquè serà una excusa perquè gent que fa temps que no veig ja m'han dit que vindran i serà un retrobament amb tothom i em sembla supermàgic i en un lloc com el Siglo, que és preciós, i en tinc moltes ganes, la veritat. Crec que serà molt especial.
0: Tens més nervis o emoció, per això?
1: És una barreja de les dues coses. No et diré que... Clar que hi ha nervis, i tant, però són nervis bons, també. Sí.
0: Abans s'ha presentat, no?, com a artista emergent. A vegades, quan es parla d'artista emergent, tot sembla com molt bonic, però imagino que també hi ha dificultats. No sé quina és la part més complicada de començar en el món de la música i com està sent aquest procés per tu, per exemple.
1: Doncs jo et diria, sobretot, l'autogestió al principi, que t'ho portes tot tu. Hi ha moltíssimes portes que has d'anar trucant i obrint sense saber qui hi ha a l'altra banda, o si hi haurà algú i et respondrà els milions de correus que envies. I això, que si treballes d'una altra cosa, com és el meu cas, que soc periodista, també, i és complicat, no?, gestionar-t'ho tot tu, però també és un canvi tan bonic que val la pena.
0: Sents que a Sant Cugat hi ha espais, oportunitats per als artistes joves? Com entenc que ets aquí, t'has criat aquí i estàs ara presentant-te davant el públic santcugatenc, com ho vius? És a dir, també has de picar molta porta aquí a Sant Cugat i hi ha oportunitats, o com ho veus?
1: Crec que cada vegada hi ha més espais i això em fa molt feliç. I clar, a mi em resulta més fàcil fer coses aquí perquè clar, al final és casa i també es valora més, no? Entenc l'artista local. Però sí, cada vegada estan havent-hi més espais, que jo recordo que fa anys potser no n'hi havia tants, així que sí, a veure que n'hi hagi més.
0: Què t'agradaria que sentís la gent quan acabi el concert? Què vols que s'emportin d'aquesta experiència d'escoltar-te?
1: Doncs no diria una cosa concreta, però m'agradaria molt que els hi ressonés d'alguna manera i cadascú a la seva manera, no? Però sí, m'agradaria... Vull emocionar i és el que pretenc, sí.
0: Ara presentes aquest disc, no sé si portes molt temps treballant-hi, i no sé si ja estàs en vista posada en un futur, en altres treballs, o ja està tot en paral·lel treballant, o dius, mira, he fet això, vaig a presentar-ho, vaig a veure com respira, i de moment estàs només enfocada en això.
1: Bueno, jo, idees i cançons, ara estic en un moment, em considero molt creatiu, com de... Jo els dic als meus amics com estic... Sento que estic renaixent, perquè és una part que abans havia portat molt per dins, estava molt adormida. Per tant, idees en tinc moltíssimes, sí que ara que hem acabat de fer aquest disc em vull prendre una mica de pausa, perquè ha sigut, bueno, tota la gestió de després del disc, de com ho treus i tot això, és tot un procés. Però idees en tinc moltes i ganes de fer música encara més.
0: Et planteges que en un futur pugui passar que deixis de treballar de periodista, que tampoc no és fàcil, a dedicar-te a la música? És a dir, tens somnis d'aquest estil o dius, no ho sé, com passarà tot?
1: No sé com passarà tot, però sí que m'agradaria molt poder fer de la música, no?, una, bueno, una professió i poder viure de la música, tot i que escriure m'encanta i és una cosa que no vull deixar de fer.
0: Fer música també t'escrius, no?
1: Exacte, sí.
0: Aina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a Cugat Mèdia, que tinguis molta sort en la teva estrena davant el públic santcugatenc aquest dijous 28 de maig. Si vols explicar-nos exactament a quina hora exactament la gent ha d'anar i on poden comprar també les entrades, si és que n'hi ha.
1: Sí. Doncs a les 8 s'obren les portes i a les 8 i mitja comença el concert i es poden comprar les entrades a la web del Siglo.
0: Perfecte, doncs ja ho saben, si volen conèixer aquesta artista santcugatenca que tot just obre el seu cor també i la seva experiència davant el públic santcugatenc, no es perdin el concert d'Aina Rabassa al Siglo Mercantic el dijous 28 de maig a 2:15 de 9 del vespre. Que vagi molt bé, Aina.
1: Moltíssimes gràcies, igualment.

0: cop més ens endinsem a les entranyes del Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat per conèixer les peces d'aquest complex engranatge que el converteixen en l'equipament cultural que tots coneixem. En aquesta ocasió volem posar el focus en un departament que també requereix de creativitat per donar a conèixer el Teatre Auditori a Sant Cugat i també arreu del país, l'àrea de comunicació i estratègia comunicativa. I per fer-ho, avui ens acompanyen la Maria Ferriol, com sempre, directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat. Dic com sempre perquè últimament sempre ens acompanya. Maria.
1: Sempre, bon dia, encantada.
0: Aquí, al peu del canó.
1: Clar que sí.
0: Gràcies, Maria. I la Natàlia Palau, que és responsable de comunicació del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Bon dia, Natàlia.
2: Bon dia.
0: I la Sònia Ruiz, que és responsable de disseny del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia, com esteu?
2: Molt bé.
0: Maria, d'entrada, jo et preguntaré el que et podria preguntar qualsevol. Com és d'important la comunicació d'un equipament com el Teatre Auditori de Sant Cugat?
3: És bé,
0: molt?
3: És molt.
0: Poc?
3: És molt important.
0: És molt important.
3: És molt important.
0: Per què és molt important?
3: Mira, jo només intento venir una mica, que tu dius al peu del canyó, per intentar contextualitzar una mica del que parlarem i després ja les expertes en comunicació ja ens ho explicaran, no? És molt important perquè jo sempre explico, per la gent que no està molt ficada en el sector, que el primer que fem és decidir què programem. Ens anem a les fires, ens anem a tot arreu i decidim què programem, quin espectacle ens interessa que vegin tots els nostres espectadors. Però un cop ho tenim contractat i un cop ho tenim sabut què és allò el que ensenyarem, ho hem de comunicar. Hem d'explicar què veuran i no només ho hem d'explicar, sinó que hem de seduir perquè la gent tingui ganes de venir a veure allò. Per tant, aquesta fase... I després ja ho produirem, ja ho posarem a dalt de l'escenari, que ja n'hem parlat altres vegades, de què fem per, un cop tenim allò programat i comunicat, què fem per convertir-ho en una realitat. Però si no comuniquem i no sabem explicar quina idea tenim del que volem programar, del que volem fer sentir els nostres espectadors, del que volem que arribin els nostres espectadors i no ho sabem seduir bé, tindrem el teatre buit. Per tant, és importantíssim, un cop hem fet una bona programació, saber-ho comunicar. No només comunicar-ho, sinó saber-ho comunicar. I, per tant, un cop tenim ja la decisió de què programarem, truquem a la porta del departament o de l'àrea de comunicació i els diem, escolteu, volem programar tot això. Com ho fem perquè arribin al públic? Com ho fem per continuar mantenint aquest nivell d'ocupació tan alt? Com ho fem per seduir els joves que potser no venen tant? O com ho fem per donar a conèixer una proposta que és absolutament moderna i que no s'ha fet enlloc més, però en
0: diferent.
3: Canvi nosaltres sí que ho fem, no? Llavors, aquí és quan entra tot l'engranatge del Departament de Comunicació. Per tant, és importantíssim.
0: I aquí és on entren ja en acció tant la Natàlia com la Sònia. Natàlia, com és aquesta feina de complexa? I la importància ja ens l'ha explicada la Maria. Complexa. Quan t'arriba a tu ja tot aquest encàrrec i ja saps com has de seguir el camí traçat?
2: Sí, bé, és una feina complexa, també una mica degut a al nostre tipus de programació, no? Que és molt eclèctica, que canvia cada cap de setmana, que i requereix doncs haver d'estar doncs segmentant públic sempre, buscant el teu públic potencial, perquè cada espectacle és diferent i cada espectacle té el seu públic. Aleshores això requereix una feina doncs prèvia d'anar a buscar el públic que és d'aquell que estàs buscant, no? Després, doncs, també que tenim sempre molt poc marge. Vull dir, no treballem amb... Vull dir, és un marge molt curt perquè...
0: De temps, no?
2: De temps, sí, sí. Perquè d'un espectacle a l'altre va una setmana. I, per tant, doncs, sí que és veritat que a inici de temporada comuniques en general tota la programació i fas visible tota la programació que farem aquella temporada, però a mesura que va avançant el temps, doncs els espectacles van un darrere l'altre. Llavors tens molt poc marge per comunicar. I has de buscar, has de pensar molt les estratègies i tens molt poc marge, potser d'error, perquè has de centrar-te molt en buscar aquell públic. És veritat que un cop tanquen la programació i jo miro els espectacles que s'han programat, tot i que jo hi participo bastant participem en general i participem bastant tots, tot l'equip, amb el tancament de la programació, perquè, bueno, doncs se'ns demana opinió i és una mica un tancament bastant coral. Però és veritat que quan em miro tots els espectacles, ja sabem una mica, amb l'experiència que tenim, quins espectacles són els que funcionaran, els que omplirem, els que no caldrà pràcticament fer comunicació, i d'altres que realment haurem de remar molt perquè ja ho veiem.
4: I els espectacles que són menys coneguts o que tenen un públic realment molt específic, aquí has de buscar realment si hi ha entitats...
0: Treballar una mica més a fons.
4: Clar, sí. Si hi ha entitats potser que et poden ajudar a fer difusió, a arribar a aquests públics que són més concrets i que potser es mouen en altres entorns, que no són els que nosaltres habitualment treballem. Mm. Però nosaltres tenim un públic que és molt fidel al teatre, però després hi ha públics que no són tant i són aquests els que hem d'anar a buscar més.
2: Mm-hmm. Sí, per mi hi ha tres factors que són molt importants. O sigui, és així. O sigui, és que l'espectacle tingui intèrprets, actors o cantants o el que sigui, que siguin coneguts, no cal que siguin mediàtics, però que es coneixin, que es coneguin. Dos, que les companyies ens proporcionin materials realment que siguin bons, és a dir, fotografies que siguin atractives, que comuniquin, que transmetin,
4: sí, sobretot.
2: Avui en dia, evidentment, doncs, vídeos, que hi hagin teasers o trailers que realment deixin el públic amb ganes de veure aquell espectacle. Això també ens ajuda moltíssim a poder comunicar i arribar al públic. I el tercer factor per mi d'un espectacle que funcioni és el boca a orella, evidentment. Un espectacle que ha guanyat un premi o que l'ha vist la gent i la gent el recomana, és garantia d'èxit també total. Si un espectacle té un d'aquests tres factors, serà èxit segur. Si li fallen els tres, evidentment, a nosaltres, per molta comunicació que fem, no aconseguirem omplir el teatre. I
4: això si no poses material amb el que comunicar, nosaltres podem explicar de què va una obra o què és el que et vol explicar, però realment si tu no tens un material gràfic o visual que et pugui acompanyar a tot aquest argument, poc podràs fer. O sigui, et trobes molt limitat, perquè al final tots ens agrada veure imatges i que ens transmetin, el text sempre és més complexa.
0: Ara que comentava la Natàlia, bueno, tu parlaves del material, però és allò que us proporcionen les companyies, aquells que després vindran a actuar i a participar de la programació d'aquest teatre auditori. Fins a quin punt vosaltres esteu lliures de crear una comunicació pròpia amb una identitat teatre auditori, per entendre'ns? Uh-huh. Fins a quin punt teniu aquesta llibertat o us condiciona el fet que aquell espectacle doncs, ja ve precedit d'una àurea, d'una manera de comunicar-lo, no sé.
2: A veure, ens condiciona, d'alguna manera sí que ens condiciona. Nosaltres no podem modificar, per exemple, un vídeo que ens ve d'una companyia. El que sí que podem és jugar amb diferents moments del vídeo i nosaltres fent el nostre, vull dir, buscar els moments que creiem que són més potents o que tenen més força o el que sigui, i d'aquí, per exemple, el treball de la Sònia, doncs que a vegades d'un vídeo d'una companyia doncs hi fem un altre que nosaltres creiem que, doncs,
4: que
2: pot funcionar millor.
4: Que potser són més potents o que realment transmeten molt millor el sentit de l'obra i fem els nostres retalls i agafem el trosset de la música que realment potser és més evocadora i perquè ens ajudi millor a vendre aquell espectacle.
2: Clar, el mateix que els textos, per exemple, ens venen ja els dossiers fets dels espectacles amb sinopsis ja treballades i tot. Clar, nosaltres podem canviar coses, però no podem modificar el sentit del text o el que posa. Vull dir que això és... Per tant, sí que estem d'alguna manera condicionades, tot i que nosaltres, doncs, a partir d'aquí, doncs, també... tenim una identitat corporativa que també hem de lligar, no?, a això que ens ve amb la nostra identitat corporativa i treballar perquè sigui un espectacle que es fa en el teatre auditori, vull dir que tot i que hi ha moltes vegades...
0: O sigui, que quedi identificat com a teatre auditori i trobar aquest equilibri, no?, que...
2: Sí.
0: És una mica també la vostra funció.
2: Clar,
0: la vostra
2: nosaltres
0: tasca.
2: Quan fem un cartell ja intentem que el cartell, evidentment, és el cartell amb la imatge de l'espectacle que ja ve donada, però sí que és un cartell que nosaltres el que pretenem és que la gent de Sant Cugat vegi, només mirant el cartell ja vegi que allò és del Teatre Auditori. Vull dir que...
0: Que ho identifiquin.
4: Nosaltres adaptem tot el material perquè passi a ser nostre, com si diguéssim. Li posem la nostra imatge, fem servir les nostres tipografies, llavors sempre intentem que tot quedi unificat i que es vegi que surt tot del mateix lloc i que no ve de llocs diferents, perquè al final cada espectacle ve d'una productora amb una imatge gràfica i nosaltres agafem això i ho modifiquem per fer-lo nostre.
0: Mm-hmm. Hem parlat dels públics, no? Hi ha un públic definit, el fidel, que visita el Teatre Auditori, però després hi ha un públic que s'ha de captar, que és un públic nou. El públic jove, ha dit la Maria, que també seria un dels reptes. De quina manera es fa? Comunicativament, per on busqueu? Com us ho feu?
2: És que el públic jove és molt complicat. No només el Teatre Auditori Emma Vilarassau, és un públic complicat a tots els teatres, jo crec que del món. Vull dir que és un repte per tots, important i igual. El públic jove, sobretot, jo crec que del... Bueno, vull dir que hi ha estudis que ho demostren, que és que dels 18, 19 als 25 aquest públic desapareix.
0: Està per altres coses, diguem.
4: Sí, el perdem.
2: Sí, el perdem. Sí. O sigui, tenen altres inquietuds, altres interessos, i bueno, ja és veritat que hi ha molt oci per la gent jove, sobretot d'aquesta edat, i bueno, que prefereix consumir altres
4: ofertes culturals.
2: Sí,
3: hi ha un cas que a mi m'agrada explicar, perquè inclús nosaltres ens hem quedat parats. Hi ha dos casos que durant aquests anys hem viscut. Un era el del pianista. Te'n recordes aquell pianista que tenia?
4: El Tony Ann.
3: El Tony Ann, sí senyora, al final ja se'n recorden més elles que jo, perquè ho han treballat tant i tant i tant.
0: Era el japonès?
3: El Tony Ann, sí senyora, era un japonès que... Aquest va ser un cas que ara que us l'expliquin elles, perquè era un japonès que tenia milers i milers i milers i milers de seguidors per xarxes socials. No el coneixíem pràcticament, vam pensar, mare meva... I va ser una cosa exagerada, perquè pràcticament sense fer nosaltres difusió, o no sé si van fer massa estratègia, només pel fet dels seguidors que tenien, va funcionar, que ara us ho expliquin. Sí. I després el tema de la Rosalía. Te'n recordes del tema de la Rosalía amb l'obra de teatre, que com que la Rosalía havia explicat en una entrevista que li havien fet...
2: A la beca.
3: Durant 2 minuts... Res, no, què 2 minuts? 10 segons, en una entrevista, havia explicat que havia anat a veure aquesta obra de teatre a la Beckett.
2: Bueno, és que era una producció de
3: utilitzant
2: la
3: Beckett. Utilitzant això, ens va venir tothom. Expliqueu-ho vosaltres, perquè va ser impressionant.
2: No, la Rosalía, a través de les xarxes, va parlar sobre aquesta obra, i si és veritat que... Vull dir que
3: però ha parlat dins d'aquesta obra efecte... dins d'una entrevista que es parlaven d'altres coses.
4: Sí,
3: és a dir, no, era
4: un petit comentari. Va ser un petit comentari.
2: Sí. Bueno, que havia anat a veure aquesta obra, que li havia agradat molt i tal, i això va fer, doncs... Nosaltres ho vam notar, vull dir que va ser un...
3: Se'ns va omplir el teatre de...
2: Un inflexió. Sí, totalment.
3: Vull dir que perquè els joves... De jove que no havia vingut mai.
2: Sí, perquè els joves funcionen molt així. Exacte. Vull dir, funcionen molt per recomanacions, perquè si un jove ha anat a veure algo i li ha agradat molt i ho fa i ho comparteix.
4: Aquí entra la figura de l'influencer, no? Al final, ells es mouen molt per xarxes i pel que puguin opinar altres persones de les que ells són referents, llavors agafen tota aquesta informació.
0: O sigui, heu d'estar superatentes i pendents de pescar qualsevol...
4: Llavors nosaltres vam agafar aquest tros, vam demanar permís si el podíem fer servir per fer nosaltres difusió a través de les nostres xarxes i va funcionar.
3: Va ser un encert nostre el fet de que, o d'elles, no? El fet de poder agafar aquest trosset i posar-ho, no? Però és una mica el que dius tu, no? Que has d'estar superpendent d'una mica per on es mouen, no? Els fluxos de la gent jove.
2: Sí, i hi ha artistes que ens ajuden amb això, perquè són artistes que són... No són influencers, però, bueno, però tenen el seu... No?
4: Una gran comunitat de seguidors.
2: Sí, són comunicadors i tenen xarxes i són actius i tal, i això ja ens ajuda, perquè si un artista ell mateix també està fent... Té els seus seguidors i va comunicant... Ostres, doncs això també ens ajuda bastant a nosaltres. Sí.
0: Hem anat a petar sense voler, però la conversa ens ha portat als canals, no? Uh-huh. Als canals de comunicació. Ara estem parlant de xarxes perquè parlàvem dels joves, però no és l'únic canal de comunicació.
2: No.
0: Quins canals feu servir i per a què?
2: Bueno, fem servir tots els canals, tots els que podem, vaja. No? Sí. Que fem els digitals...
0: Terra, mar i aire, no?
2: Sí. Sí, digitals, però també comptem amb els generalistes, vull dir, seguim posant anuncis amb revistes, vull dir que... amb mitjans de premsa, vull dir que fem
4: ràdio, cartelleria, fem un programa imprès, també d'estar a la web, fem xarxes socials...
2: Estem al carrer, vull dir que fem autobusos, campanyes... Televisió, també... Sí, és que toquem tots els canals possibles, amb el pressupost que tenim.
0: Però, clar, que aquesta és l'altra. Però des de l'arribada, bueno, internet, xarxes socials, el newsletter, per suposat, que va ser de les primeres coses que van aparèixer, les webs...
4: I el mail continua funcionant molt bé, que no és un canal gens obsolet, o sigui que sembla que com sigui un canal molt antic i que ja, però té molt bona resposta.
2: Sí.
0: I per uns públics concrets, cada canal?
2: Bueno, sí, clar, el que són les xarxes, per exemple, WhatsApp i la newsletter són gent que d'alguna manera s'ha subscrit i per tant té un interès en el que nosaltres els oferim. És un públic que és més receptiu perquè està, doncs, rep... Però, bueno, és que ha volgut...
4: Està informat de tota l'activitat que està al teatre.
2: I després, clar, fem altres accions, no?, amb altres canals de gent que potser, doncs, no té aquest interès, però sí que es pot sentir d'alguna manera, doncs, jo què sé, doncs, cridat, interpel·lat, o que li pugui motivar el que nosaltres... els estem dient, no? Els estem comunicant.
4: Amb les xarxes, per exemple, aniríem a un públic més generalista, perquè al final, a xarxes al final et pots trobar, doncs, a gent gran, a gent jove, de tot. O sigui, després aquí, al final, en funció del tipus d'espectacle, ho comuniques d'una manera o d'una altra. Mm. Però al final tendeixes a intentar explicar sempre què és l'obra, a qui va dirigida, perquè se sentin interpel·lats. Però allà tindríem un públic més general.
0: I no sé si també feu aquesta comunicació a través d'aquests canals amb una certa cura i respecte una mica pel públic, perquè... es pot produir l'efecte aquell de saturació, no? Quan un se sent bombardejat perquè li arriba informació per, com dèiem abans, terra, mar i aire, i al final, buf, no? Sembla que et molesti tot. Això també ho teniu en compte?
2: Jo penso que som super respect... Bueno, amb això som molt... Podríem fer molta més publicitat i jo crec que no ho fem, precisament per no bombardejar.
4: Clar, aquests canals que són més directes com el mail o el WhatsApp, ens pensem molt bé què és el que enviem i depèn de què enviem, no li enviem a tothom, sinó realment a la gent que pugui estar interessada en això. Per exemple, si nosaltres fem un monogràfic de dansa perquè sàpiguen quins espectacles de dansa hi ha durant la temporada, ho enviem als espectadors de dansa, o sigui, que hi han consumit dansa altres vegades. Si no, si només veuen a veure concerts de música amplificada, doncs el de dansa no li interessarà. Llavors, sempre intentem segmentar perquè realment rebis la informació que t'interessa.
2: Sí, perquè nosaltres ho patim, això. Vull dir, realment hi ha una saturació d'informació tan bèstia i a Sant Cugat hi ha molta oferta cultural, molta, i per tant, o sigui, som els primers que estem, no?, que patim aquesta saturació i per tant també intentem no saturar nosaltres mateixes també els... no? Aquest, és que si no és una bogeria. És una mica selva, avui en dia. Aleshores has d'intentar no contribuir-hi en aquest...
4: Tota la programació que tenim cada cap de setmana, dos o tres espectacles diferents per setmana, clar, si tu cada setmana has d'anar enviant a tothom el que fas, al final diran, no m'ho diguis més, ja ho aniré a buscar jo, si ho necessito.
2: És que pot ser contraproduent, vull dir que és el contrari, pot haver-hi alguna baixa de gent que digui, bueno, escolta, jo ja no vull rebre més informació perquè són...
0: Em teniu avorrit.
4: S'envien coses molt puntuals i perquè convenen perquè necessites fer alguna promoció, perquè necessites informar d'alguna cosa que ha canviat o alguna cosa així, però si no... intentem que el mail, que és el que més coneixem tots i ens estan arribant mails cada dia, no siguem nosaltres els culpables d'emplenar-te la bústia.
0: Si parlem de campanyes, quin tipus de campanyes feu des del Teatre Auditori i per què? Poden ser campanyes per captar públic, poden ser campanyes per promocionar doncs, un tipus d'espectacles, no? Quantes campanyes podeu fer al llarg d'una temporada, per exemple?
2: No ho sé, és que en fem moltes. Vull dir que fem ja la pròpia campanya pels públics, pels espectacles de la programació, però en fem, doncs, no ho sé, de Nadal, no? La campanya que fem per Nadal, campanya de...
3: Fer per un musical, si a vegades tenim un musical que ens dura... fem 14 funcions, és una cosa una mica com diferent, no?, que se surt una mica
0: més extraordinari.
3: Més extraordinari, no? Doncs jo recordo amb la Natàlia i amb la Sònia que vam estar planificant tota una campanya estratègica de comunicació només pel musical, i llavors tot temporalitzat i amb, sabent exactament un pressupost concret només per aquella campanya. Llavors, per Nadal, com deia la Natàlia, doncs també intentem fer una campanya una mica més específica per Nadal, però sí, són coses que surten una mica de la programació estable, no?
2: Sí, però jo què sé, fem el Festival de Dansa Metropolitana, també. Doncs també fem la campanya de Dansa Metropolitana, el del Dia Mundial del Teatre, doncs també el fem, vull dir que fem dins de, no, de la campanya general de promoció de tots els espectacles, doncs fem aquestes minicampanyes al llarg de l'any, que en són unes quantes.
0: I com mesureu l'èxit d'aquestes campanyes després d'aquest esforç, no? Perquè una campanya és...
2: Clarament amb omplir la sala.
3: Amb índex d'ocupació.
2: Que si tenim un bon índex d'ocupació significa que han funcionat les campanyes. També és veritat que les podem mesurar moltes vegades amb la resposta, doncs enviem una newsletter amb el número de clics, no? Amb d'obertures que que ens consta que la gent... No només és enviar la newsletter, no? el butlletí, sinó que realment, si la gent l'obre, és que hi ha un interès. I, per tant, pensem que la campanya pot haver funcionat. O si, havent enviat aquesta campanya, a més han comprat les entrades, doncs, escolta, sabem que aquesta campanya ha funcionat. Vull dir que tenim eines per mesurar això.
4: Sí, hi ha moltes eines digitals que t'ajuden a fer un seguiment d'una campanya que has enviat. Tens el percentatge d'obertures d'un correu, el percentatge d'aquestes persones que han obert el correu, quantes han fet clic, després a través d'una altra plataforma pots saber d'aquestes que han fet clic si han arribat a comprar entrada o no. I després, a part, hi ha campanyes que venen amb codis promocionals, per exemple, que després tu pots veure amb aquell codi promocional doncs, quantes entrades s'han venut. O sigui, al final veus l'impacte real en l'aforament.
0: I es va sumant tot això.
4: Sí.
2: Bueno, sabem cap a on tirar, no? I en les properes, doncs, si ha funcionat una, doncs, intentar utilitzar una mica les mateixes estratègies. Sí, clar.
0: I després entrem en un altre terreny que imagino que també el teniu molt en compte, que s'ha de pensar en aquelles persones... O sigui, aquesta informació ha d'arribar a tothom. Mm-hmm, sí. Tingui les capacitats que tingui, les dificultats que tingui, per tant, heu d'estar pendents de conservar aquests criteris d'accessibilitat.
4: Sí, correcte,
0: no?
4: Sí.
0: Aquí es treballa això?
4: Doncs mira, nosaltres ara mateix estem treballant per fer una web nova que compleixi tots els criteris d'accessibilitat, tant per discapacitats visuals com auditives, el que necessiti perquè tothom pugui fer un procés de compra o d'informació a dins de la web sense cap tipus d'ajuda d'una persona externa, que no sigui el mateix propi usuari que vol comprar una entrada. Llavors, ara mateix estem amb això i després, a nivell del programa imprès, per exemple, o de la cartelleria, doncs està tot el tema dels visuals, que el text sigui llegible, que sigui fàcilment entenible, perquè qualsevol persona també pugui entendre la informació que li estem facilitant sobre els espectacles.
3: Sí, amb això s'ha de dir que va haver-hi un moment que vam voler participar de la taula d'accessibilitat, justament per això, per saber amb quines dificultats es trobaven persones que tinguessin algun tipus de minusvalia, discapacitat, ja sigui visual, ja sigui auditiva, i hem fet un parell de reunions, inclús amb ells, i ens han pogut explicar. Per tant, estem com en contacte amb col·lectius per saber amb què podem millorar tots els temes d'accessibilitat, i el tema de la web ens va semblar que era importantíssim, vull dir que estem amb aquest tema de fer una web totalment accessible, que una persona que tingui una dificultat absoluta o una dificultat visual, per exemple, pugui agafar les seves pròpies entrades sense, com deia la Sònia, de l'ajuda d'una persona externa.
0: I ara mateix,
3: superimportant.
0: I ara mateix en quin punt estaria? És a dir, tenir un calendari per saber quan estaria ja disponible aquesta
2: web?
0: Sí.
2: Bueno, aquesta web ara estem en procés de... l'estem redactant, ho estem fent tot perquè s'ha de licitar.
3: S'ha de licitar.
2: S'ha de concursar i aleshores és un concurs públic, bueno, té la seva temporalitat, que no és poca. Jo crec que un any, segur.
3: Sí.
2: Un any.
3: En
2: menys d'un
3: sí.
2: any no crec que estigui feta.
3: Jo crec que abans del 2027 la podrem tenir, perquè sobretot tot el procés de licitació és extens.
2: Sí, el tema de la contractació no és ràpida.
3: I llavors, clar, estem una mica, diguéssim, expenses, no? Estem condicionats per tots aquests tràmits. Però nosaltres ja hem començat a treballar. És a dir, el que depèn de nosaltres ja ho hem començat a treballar. Després ja un cop es liciti, es concursi, doncs ha d'anar seguint els passos que ha de seguir qualsevol contractació pública.
0: Estem ja en els últims minuts i sí que m'agradaria preguntar-vos el principal repte pel que respecta a la comunicació quan parlem de cultura. Quan parlem de cultura i des d'un equipament com el del Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, bueno, què és allò on que veiem a l'horitzó, què és el que hauríem d'arribar?
2: Però amb comunicació?
0: Amb comunicació.
3: Bueno, amb comunicació la Natàlia ja que especifiqui, no? Però un dels reptes és democratitzar al màxim la cultura en el sentit de que tothom pugui venir al Teatre Auditori a veure alguna cosa. Qualsevol cosa, és a dir, qualsevol persona de qualsevol condició, de qualsevol nivell social, econòmic, cultural, se senti
0: interpel·lat
3: o seduït per venir a l'auditori, encara que sigui una sola vegada, i conèixer la nostra programació. I a partir d'aquí la comunicació ens ajudarà molt a arribar a tots aquests públics. Per tant, hem d'aconseguir arribar a tots, no només al públic fidel, sinó a un públic nou que no coneix el teatre, no? I llavors això passa per, segurament, els joves
2: sí,
3: ens
2: ressolen. Sí, públic jove, evidentment, això és un repte, és un repte de sempre.
3: De sempre i de sí, quasi tots
2: constant,
3: els teatres de la nostra...
2: Aquest repte és com bastant constant. Però bueno, jo crec que amb aquest món digital, amb les notes... És veritat que volem, aquí dic una primícia, volem obrir el canal TikTok, volem obrir un TikTok, vull dir que això sí que és una manera de... que jo crec que arribarem als joves... El públic molt jove, perquè és el públic del que estem parlant, d'aquest de 18 a 23, 25 anys.
0: Sí, els que no trepitgen al teatre, vaja.
2: Sí. Exacte, els que no trepitgen al teatre, però en canvi consumeixen molt TikTok. I creiem que hem d'estar al TikTok, perquè sobretot potser no per...
4: I hem de fer un contingut una mica diferent
2: totalment.
4: Al que es fa, per exemple, per Instagram, que és un públic més madur. Tot i que els joves també són, però el públic d'Instagram ja és més madur que el de TikTok.
2: Sí.
0: El temps passa molt ràpid, eh? Oi? O sigui, el Facebook va quedar ja desfasadíssim,
2: ja sí.
0: Però és que ara ja comença Instagram, que fa 4 dies era el més
2: modern. Era el més modern. I ara
0: ja sembla que també l'hem de deixar en un racó.
3: Bueno, tant com en un racó no, però clar, una de les feines de comunicació és això.
0: Estar al dia.
3: No? Estar al dia d'una forma estratègica. I llavors és la manera d'anar poguent arribar a tots els públics que volem que vinguin, no?
2: Sense deixar de comunicar amb els públics, o sigui, el públic fidel o el públic de mitjana edat cap amunt que es mouen per altres bandes.
3: Canals,
2: vull dir que, clar,
3: sí,
2: això no pots deixar-ho. O sigui, no pots deixar de publicar anuncis en paper perquè hi ha un públic que no consumeix.
0: Que encara funciona així.
2: Sí, clar, que no fa servir ni xarxes, ni TikToks, ni res. Vull dir que no és digital. Per tant, no hem de deixar de comunicar com ho hem fet sempre, perquè és que hi ha molt públic, que a més és el nostre gran percentatge de públic, que es mou per altres canals. Vull dir que hem de tocar una mica tot, pensant que, clar, que el nostre públic és molt divers.
0: I això esperant que no aparegui una nova xarxa, una nova situació, un nou fenomen que ens faci canviar tot
4: això. Al final les xarxes van amb la gent, no? Fa 10 anys Instagram era jove perquè ho fèiem servir nosaltres, els primers érem joves, és clar, ens hem fent grans i el públic es va fent gran. Llavors aquesta gent jove ja no agafa aquesta eina,
5: ja vol aquesta xarxa. Coses. Ja
4: fan servir unes altres i tenen una altra manera de comunicar, perquè ja venen també d'una història que són 100% digitals, tota la vida s'han estat fent vídeos, és la seva manera de parlar-se. Nosaltres hem tingut una altra manera de parlar-nos i llavors la xarxa és un reflexe de la gent que la fa servir. Llavors, Instagram ara és més madur perquè ja té anys i la gent ha anat creixent amb la xarxa. En canvi, TikTok és més jove i la gent encara és molt jove i llavors estan tots allà. És la seva xarxa principal.

0: passat. Veiem que teniu molta feina.
1: Molta.
2: I que només són dues, això també ho hem de dir.
3: I a més també portem la cara, hem de comunicar a nivell intern, vull dir que portem la comunicació interna de tot l'equip.
0: És veritat, i aquesta és molt important també.
3: Molt.
0: Aquesta és molt important, perquè a veure si per comunicar cap a l'exterior ens quedem i ens oblidem dels que tenim a dins, no?
2: La família del Teatre Auditori ha de saber què passa entre ells, també.
0: Oh, i tant. I els primers, han de ser els primers,
3: Sí, sí, tothom. Clar.
1: Però tothom, al final, que et fiques molt amb la teva feina i sembla que tot el que passa al teu voltant no n'ets conscient. Llavors, a vegades hem de fer això i dir, vale, feu-nos tots conscients de que tots fem coses.
2: Què està passant,
1: sí. I tots per un mateix objectiu, al final.
0: Sí, senyora. Doncs a les tres, a la Maria, a la Natàlia i a la Sònia, moltíssimes gràcies per venir a compartir aquesta estona de conversa aquí al Faves Comptades. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies.
0: I a vostès, fins demà. A partir de les 10 del matí tornarem a explicar-vos més faves. Adéu-siau.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
1: Continguts en xarxa.
2: Als catalans ens agrada molt celebrar, reunir-nos al voltant d'una taula a la fresca, escoltar el so dels timbals, veure com pugem fins a tocar el cel i també ballar sota el foc. Sense la nostra cultura seria molt difícil explicar qui som. Per aquest motiu, avui volem dedicar el like al llibre del folclorista Bienve Moya, que es titula 100 coses que cal saber de la cultura festiva popular catalana. És un llibre editat per Cossetània i que ens serveix per aprendre una mica com funcionen les festes al nostre voltant, però sobretot per donar més sentit a allò que coneixem. Bienve Moya, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
3: Hola, de moment bé, aquest matí.
2: Doncs esperem que així continuï, com a mínim els propers minuts, perquè ens venia molt de gust compartir una estona amb vostè per parlar d'aquest llibre. Escolti, per què és tan important que coneixem la cultura popular de casa nostra?
3: Bé, perquè és explicar-nos com som nosaltres. La cultura popular l'hem creat la gent popular de Catalunya, de la cultura catalana, i per tant saber què fem és important per saber què hem fet i què som.
2: Ens explica moltes coses de nosaltres. De fet, vostè comença parlant de les estacions de l'any. Com ens modula el cicle natural pel que fa a les nostres festes i celebracions?
3: Bé, en principi, arreu del món, les festes estan relacionades amb el que passa a la natura, on teòricament venim, no? Dic teòricament perquè a vegades n'hi ha per dubtar-ho. Però bé, en fi, som els fills de la natura i, per tant, que faci fred, que faci calor, més o menys té que veure amb el nostre, amb què fem i com ho fem, no? Per tant, les quatre estacions són les dates principals, les dades principals per qualsevol celebració. A l'hivern, doncs, les celebracions són més tancades, més familiars, i a l'estiu, evidentment, són més extrovertides i se celebren al carrer.
2: I tant. Segur que tots estem ja pensant en algunes d'aquestes festes i, de fet, hem de dir que podem fardar de tenir un calendari gastronòmic festiu envejable a Catalunya.
3: Sí, bé, com tot el Mediterrani, el català és un dels calendaris mediterranis i, per tant, és important, sobretot per nosaltres, però massa diferents de la resta del món mediterrani tampoc ho som. Vull dir, ho som en tot cas en qüestions concretes, però el mateix que fem nosaltres

0: el mateix, no exactament igual, però ben bé la celebració sí que és la mateixa d'Andalusia o a Grècia, i per entremig nosaltres.
1: Si ens posem una mica històrics, aquí a Catalunya es va notar molt, per exemple, la fi de la dictadura a nivell del calendari festiu. Es van recuperar moltes festes en aquell moment?
0: Bé, si jo n'he dit restaurar i no recuperar, perquè no, de fet, quan una cosa es perd, és difícil recuperar-les. Però les vam reinventar, evidentment, vam tornar-les a fer a partir del record que en teníem i a partir de la voluntat que teníem de restaurar el nostre calendari, el nostre fer de cada dia, del dia a dia. Això és un calendari, no?, que és cada dia i cada temporada. I sí, va ser els anys 70 que amb la recuperació de la democràcia doncs vam recuperar les llibertats culturals i entre aquestes les festives.
1: Vostè ha escollit 100 elements per incloure en aquest llibre. No sé fins a quin punt li ha estat difícil triar-los, perquè imagino que també n'ha hagut de deixar alguns a fora.
0: Sí, clar. Jo en el llibre els he posat 11 parts, i en aquestes 11 parts hi han aquests 100 elements que jo he recollit, i que penso que donen una imatge del que fa, perquè el llibre el que pretén és explicar quins són i com són els elements, no pas què són o què representen. Això seria antropologia, i el meu interès és més sociològic. O sigui, és més del que fem i com ho fem, que no pas què venim i què fem i què feien els nostres pares. O sigui, és un llibre més que realça els elements de relació amb la comunitat on viuen.
1: Exacte, una mica explicar què tenim, no?, o què és el que celebrem i què ens uneix, també, com ara bé deia, no?, perquè al final són elements que ens sentim molt nostres, són universos compartits.
0: Sí, són universos compartits, evidentment. La festa parteix de relligar la societat. La festa té una voluntat de interrelacionar la comunitat que la celebra, i per tant han de ser elements que teòricament els coneix tots aquells, o els coneixem tots aquells que la celebrem. I per tant, des d'aquest aspecte, la festa és comunitària i té aquesta voluntat d'interrelacionar la comunitat que la celebra, com ja he dit.
1: De fet, sempre hi ha hagut aquest debat de quina és, per exemple, la millor festa major, no?, aquestes petites disputes a vegades entre municipis. En aquest llibre potser ens adonem que a vegades ens assemblem més del que ens pensàvem els nostres veïns, no?
0: Sí. La voluntat d'aquest llibre explica a tothom que tothom té alguna cosa que té alguna cosa més que creiem que ens agrada més explicar-la, perquè creiem que és més original o més divertida o més espectacular que les dels altres. Però en realitat tots funcionem d'una manera molt semblant. El que hi ha són models, models festius. El model festiu del Camp de Tarragona i el Penedès no és el model festiu de la Catalunya Vella, vull dir, el model festiu de Lot no és el model festiu de Tortosa, però cada una la seva manera de ser sí que són partim de principis molt semblants.
1: Quins valors creu que ens aporta aquesta cultura festiva popular?
0: El principal és la possibilitat d'un dia a l'any retrobar-nos, relacionar-nos, i un dia o 22 dies, i els que siguin, de l'any, interrelacionar-nos i adonar-nos en que continuem sent una comunitat concreta, que els mataronins continuen sent mataronins, que els se n'hagin integrat més o menys, els ballencs que continuen sent ballencs, i així aquest és un dels valors de la festa, precisament, adonar-se que continuem sent el que som i que continuem vivint, i per ells n'hi ha així.
1: I això és preciós.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç, amb dues botigues, està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
12: More than once. I've been asked more than twice.
13: I ja ho sabeu, un dimecres al mes ens acompanya l'Eduard Gené, crític d'Arts Escèniques, per posar-nos al dia de totes aquestes activitats de la cultura, que no ens podem perdre la ciutat les pròximes 4 setmanes. Eduard, com estàs?
14: Molt bé, molt bé. Moltes ganes, perquè penso que des d'aquest 13 de novembre, o sigui, des de demà fins al 14 de desembre, la cosa està carregadeta i interessant, eh?
13: Sí?
14: Sí, sí, sí.
13: Costarà triar?
14: Costarà triar, i sobretot jo penso que hi ha una programació del Teatre Auditori molt variada i molt potent. Però, a veure, mira, la programació dels sotasons del Bar Bocamoll continua, com és natural, cada dijous, i és aquest petits concerts que no es paga, bueno, es paga la beguda, que, evidentment, la beguda el que prenguis. I demà dijous comença amb el Rhythm & Blues, amb el grup R&B, el dijous 20, una cantautora d'aquí, que és la Marieta, que fa les seves cançons i ella s'acompanya a la guitarra, i el dijous 27, jazz amb Maitia. I el dijous 4 de desembre, folk electrònic amb Unison. I el dijous 11, hi ha Soul amb una cantant, Jessica Abu, que jo us la recomano molt.
13: Vinga.
14: Molt.
13: Dijous, cita al Bocamoll.
14: Dijous 11 de desembre, aneu al Bocamoll. I passem, escolta'm, a la temporada del Teatre Auditori, Mavirassau, Sant Cugat, etcètera, etcètera, que del 14 al 14 és molt suggestiu, eh? Cal dir-ho com s'ha. El divendres 14, amb una obra de teatre, que suposo que vau portar públic jove, i puc avançar que la platea està ja gairebé plena.
13: Costa, eh? Trobar entrades, depèn de quins espectacles,
14: sí,
13: o bueno,
14: sí,
13: gairebé
14: sí.
13: Tots.
14: Però una obra com aquesta, d'una autora que és poc coneguda, que és la Berta Prieto, una actriu, guionista, dramaturga i directora de 27 anys, però presenta una obra que el títol diu tot.
13: Què diu?
14: Del fàndom al troleig amb sàtira, una sàtira del bla, bla, bla.
13: Tu hi vols anar a veure el bla, bla, bla?
14: Jo vull anar a veure el bla, bla, bla, perquè em fa la fita
13: que pot
14: ser... Sí, perquè pot ser poc habitual, però a la vegada la representació d'una manera de funcionar de la joventut.
13: Uh-huh. I per interessant.
14: Tant, i per tant, una persona com jo necessita fer aquestes coses per sentir-se...
13: Escolta, per acostar-se al pensament més jove,
14: a
13: no?
14: A sentir-se una mica més jove.
13: Etapes diferents de la vida.
14: Exactament. Però després, que a la mateixa setmana, cosa que no és massa habitual, hi ha també teatre el diumenge, i és una obra de William Shakespeare, Los dos hidalgos de Verona, que està dirigida i adaptada per Declan Donnellan, que és un director de cinema, teatre i també dramaturg, que ja havia vingut aquí al Teatre Auditori fent una obra de Shakespeare en anglès. Però ara el que fa és en castellà, i és una producció de la Companyia Nacional de Teatro Clásico de Madrid, que, sens dubte, penso que serà molt interessant i molt ben actuada. Eh? Encara que jo em deixaré encara la possibilitat de
13: fer-li la punt.
14: Criticar una mica el tema de l'adaptació. Perquè a vegades les adaptacions a les obres clàssiques, que ja està bé que es facin,
13: sí,
14: a vegades són massa diferents a l'obra clàssica. I això sembla que s'utilitzi el nom de l'obra clàssica per fer-ho com vulgui.
13: Com a reclam.
14: Ah, exactament. I
13: per bueno, els clàssics són clàssics perquè són contemporanis, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè el missatge ho és.
14: Però has de respectar segons quines coses. Si canvies el sentit de segons quin protagonista, no quadra. Però bueno, en fi...
13: A veure, quina lectura.
14: El Dona és molt bo. Per tant, en aquest sentit, espera. Però escolta, el divendres següent, dia 21... una de les obres més importants, jo diria, més conegudes de la música que per entendre's qualifiquem de clàssica, que és la novena sinfonia de Ludwig van Beethoven. Clar, amb l'orquestra sinfònica s'han jugat, amb Proudhons dirigint, amb quatre solistes, soprano, contralt, tenor i baríton, pel darrer moviment, que és el més conegut, i dos grups corals, el qual Libet, que dirigeix un ball lliurexenc, Albert Santiago, i el cor Tesalia, dirigit per Xavier García Cardona, i ja puc dir que amb entrades exaurides des de fa molts dies.
13: Doncs per tant anem tard, és els que no en tinguem.
14: Molts dies. El que passa és que es fa una gira, eh? Es fa una gira.
13: Hi haurà més oportunitats, doncs.
14: Sí. I, per exemple, a Barcelona es fa el Palau de la Música. O sigui, que en aquest sentit es pot recuperar. Però és que el dia següent de la novena, hi ha un canvi total.
13: Dia 22 de novembre.
14: 22 de novembre, Rosas y Espinas, 30 años. María del Pilar Sánchez Luque. O sigui, la cantautora de Coria del Río, Sevilla, Pastora Soler.
13: Ara sí. Ara sí.
14: Pastora Soler.
13: Ella entrades per aquest?
14: Sí, la platea comença a estar plena, eh? Considerant que hi ha molts diferents preus. Jo això ho vaig a dir, eh? 50 euros. Déu-n'hi-do. Les primeres.
13: Clar, és que amb tanta activitat s'ha de triar, eh?
14: Les primeres. 43, 38, 36 i l'última fila d'amfiteatre, 28.
13: Bé, per a totes les butxaques, o per gairebé totes les butxaques, es pot triar. Després haurem de triar què preferim, els diners o el bon lloc.
14: Bueno, jo penso que hi haurà moltíssima gent. Hi haurà moltíssima gent. I sobretot hi haurà moltíssima gent que vindrà d'arreu, perquè que jo sàpiga... no actua a cap lloc més d'aquí de Catalunya, almenys que sigui proper.
13: Doncs, per tant, serà un reclam.
14: Per tant, hi haurà un reclam i hi haurà molta gent. I és un concert que s'ha considerat dintre del marc d'activitats del Dia Internacional contra les Violències Masclistes. Jo no sé si anirà algú de Vox a veure aquest... no sé, tu què et sembla? Algú de Vox?
13: Que... no facis parlar.
14: Potser
13: els agrada molt la Pastora Soler.
14: Veus? Sí, esta mujer, no?
13: Veurem, no?
14: Ara, Pastora Soler, segons qui seria l'hòstia, no dir, no, vull dir que la cosa no està... jo penso que no acaba aquí l'acostuma, que cap de setmana és brutal. Perquè el diumenge, 23...
13: Ja portem 3 dies, eh?
14: 3 dies, eh? Començat amb clàssica, la novena, després la Pastora. Molt bé.
13: Però
14: el diumenge fem un gir i tenim un concert del Llibert Fortuny i la seva Golden Beat Band. Escolta'm, que diu...
13: una mica de jazz.
14: Jazz innovador, que trenca molles, i tant que n'ha trencat l'amic Llibert. Fa un temps que no funcionava, eh? Jo no actuava, havia... i ara torna, perquè és un individu que fa 25 anys va traspassar límits i ara torna a vibrar una banda que, escolta, una banda que déu-n'hi-do, eh? Perquè, vull dir, ja porta, segons el que hi havia apuntat, 3 saxos, 4 trompetes, flauta, 3 trombons, piano, guitarra, baix, percussió, bateria, una veu femenina, que hi fa acord amb ell, i 2 ballarines o dansaires, com ho vulgueu dir.
13: A tope.
14: Vull dir que més impossible. Tant,
13: no?
14: 3
13: bona
14: dies,
13: banda.
14: 3 dies amb 3 coses musicals absolutament diferents, que en el cas de la Sinfonia està ple, en el cas de la Pastora gairebé ple, i el Llibert encara queden bastantes entrades.
13: Vinga, doncs encara som a temps de reservar la nostra localitat.
14: Exactament.
13: Marxem a l'altra setmana, el divendres,
14: setmana.
13: El dia 28.
14: El dia 28, llavors, clar, ens trobem amb els Pets.
13: Aquest segur que també omplen.
14: Que està a fer una gira. Allò que jo sàpiga, l'última vegada que he mirat, em sembla que hi havia 4 entrades.
13: Doncs mira, està complicat també, si no hi vas sol.
14: Està la cosa. I clar, la primera setmana de setembre passa allò que no hi ha programació, perquè és el dia de la Immaculada Constitució, bueno, vull dir, la Immaculada Concepció de Maria i després la Concepció de la Constitució.
13: La festa del 6 i el 8, vaja.
14: Exactament. Llavors aquí s'eliminen. Arribem el divendres 12 de desembre amb Sinfonova, subtitulat Maria Callas, una tragèdia grega d'aquell noi en Marcel Gregori, on la Montse Guallar fa el paper de la Callas. En aquest sentit, això pot estar bé. I després hi ha dues i tercets d'òpera, la soprano Sara Banyeres i Eugenia Montenegro, i la Mezzo la Rovira, que són molt bones. Molt bones, les tres. En aquest sentit, pues, i el cos d'Ulfo Bigatà. Pot ser agradable, entretingut i per alguns fins i tot plaent. I el diumenge, dia 14, tancant el mes aquest que estem comentant, un altre espectacle suggestiu, sobretot pels aficionats a la dansa. Jo penso que serà molt bé, que és GN/MC, o sigui, Vui Negre i Maria Campos, que és un espectacle del Mercat de les Flors i de la Veïnal de Venècia, és una coparticipació, que jo estic convençut que serà molt interessant, perquè, a part del títol en anglès, perquè diu Natural Order of Things, que es podria dir poder natural de les coses.
13: Una bona traducció, escolta.
14: Però jo, esclar, no queda tan bé, aquesta és la veritat, no queda tan bé. I estic convençut que serà molt bona, perquè les notícies de quan es va estrenar a Barcelona és que va ser un espectacle potent, emocionant i tècnicament de categoria, i penso que tant el Wiener com la Maria Campos són molt bons i sobretot sempre estan intentant presentar coses noves, mantenint...
13: Mercat de les Flors ja és això,
14: Sí, sí, però en aquest sentit molt bé. Jo penso que
13: qualitat i innovació.
14: Però com veus, doncs, tota aquesta programació del 14 al 14...
13: Vertigen, Eduard.
14: El teatre és brutal.
13: Vertigen.
14: Jo no sé com ho faré.
13: Vertigen.
14: Aquesta, la veritat, no sé
13: ja
14: com...
13: pots anar escalfant perquè tens feina.
14: No sé com...
13: Veure'm poc per casa.

0: Però recordeu que continuen els tributs al mercantic. En aquest cas, el divendres 21 de novembre, hi ha The Californicators.
1: Això veu amb el nom d'una sèrie, Californication.
0: Que sonen, diuen ells, exactament com els Red Hot Chili Peppers. Bueno, vale.
1: Està bé.
0: Suposem que sí.
1: Sí, home,
0: suposem
1: segur que
0: sí.
1: Ho fan bé.
0: Sí, segur que els que són fans d'aquest grup
1: no t'agrada Red Hot?
0: Superser... Sí, m'agrada.
1: Ah,
0: sí.
1: Molt bé.
0: Però no és dels meus
1: preferits.
0: No. Però hi ha coses que estan molt bé.
1: I
0: el
1: tant.
0: Que passa que els que siguin fans es passaran tota l'estona cantant i divertint-se, que és el que es tracta.
1: Que és el que es tracta, i tant que sí. I tant
0: I també
1: que
0: és interessant recordar que a partir del diumenge 16 de novembre segueix la 31a edició de la mostra de teatre Vall d'Oreig, en aquest cas a la Nau de Cultura, amb una obra poc coneguda de Santiago Rusiñol, que és El bon policia. Jo la veritat és que no la coneixia, aquesta obra. No l'havia sentit mai. Perquè Rusiñol va fer moltíssima cosa.
1: Molt teatre.
0: És la producció del Maldà, la companyia del Maldà. El diumenge 23 hi ha el Metro del Gronholm.
1: Aquest sí.
0: Jordi del Serany, aquest hi ha vist moltíssima gent, amb la companyia del Social Teatre. I acaben el diumenge 30 amb l'obra de Mercè Rodoreda, la senyora Florentina i el seu amor Homer, també molt coneguda, en aquest cas a càrrec del grup de teatre Espiral, dirigida per Tim Scriver, que ja havia fet aquesta obra un parell de vegades fa, si no recordo malament, entre 8 i 6 anys.
1: Doncs repeteix.
0: El que passa que és una obra que és molt consistent i que pot funcionar perfectament. I dins de la programació cultural de prop, als centres culturals municipals, el dissabte 22, a la Sala Clavé de la Unió, hi ha el monòleg L'Escudellòmetre, també de Santiago Rusiñol.
1: Uh-huh.
0: Que sí, aquesta jo ja la coneixia, ja la conec, està bé. És sobretot divertit, és una sàtira que el Rusiñol es carregava tota la gent benestant de Barcelona quan ell era fill d'una família benestant de Barcelona.
1: Ja ho tenen, això, alguns membres de l'antiga burgesia.
0: Clar, és el que havia de fer. I el diumenge 30, la companyia Fila Zero, de la Unió, però en aquest cas presenta el Teatre de Mirasol, perquè no hi ha teatre a la Unió, que algú tanqui la porta. Espero que no sigui el Teatre de la Unió la porta que tanqui.
1: L'han d'obrir.
0: Bueno.
1: De moment l'han d'obrir.
0: Que és de la Rosa Maria Ros, dirigida per en Pere Royo. I escolta'm, com pots comprovar, un mes de 13 de novembre a 14 de desembre, que hi ha de tot.
1: De vertigen, De vertigen, si vols arribar a tot
0: Exactament.
1: Arreu. Tot i que si ja no tens entrades per alguns, fas tard. La Simfònica ja la tenim plena.
0: Ja està plena. I els pets ja estan pràcticament plens.
1: Quatre, no? Quatre queden?
0: Quatre.
1: A veure si encara...
0: Quatre quedaven ahir. Ara falta saber abans del mal passat què passa.
1: Doncs escolta, com que és molt difícil triar, ja t'ho dic jo. Ens acomiadem amb una mica de Red Hot Chili Peppers?
0: Vinga.
1: Som-hi. Gràcies.
0: A tu.

0: Avui, al Faves Comptades, ens acompanya una figura clau de la il·lustració infantil catalana, la Marta Balaguer i Julià, il·lustradora santcoatenca amb més de 200 llibres publicats i una trajectòria de 46 anys que acaba de ser reconeguda amb el Premi Maria Rius. A més de la seva obra artística, Balaguer ha deixat empremta a Sant Cugat com a professora de l'Escola d'Art i Disseny i el Taller Triangle, on ha format generacions d'artistes. Marta, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies.
1: Bueno, bon dia plujós.
0: Bon dia plujós, això sí, però pot ser un bon dia també. Eh?
2: Bon dia, i tant.
0: Primer de tot, enhorabona per aquest Premi Maria Rius que has rebut aquest octubre. Com vas rebre la notícia? Com ha sigut rebre aquest reconeixement?
1: Bé, doncs va ser com... Em vaig quedar sorpresa per... Quan vaig rebre la trucada, vaig pensar, ai, per què m'ho diuen a mi, saps? Com, ai, com si vingués de la lluna. Però després molt contenta, perquè més la Maria Rius és una persona que és una il·lustradora d'una generació una mica anterior a la meva, amb qui doncs, vaig estar a la junta de l'Associació d'Il·lustradors al començament de tot, diguem-ne, quan es generava tot. I després una persona que sempre, bueno, sempre l'he tingut al costat i... Clar, fa gràcia, fa il·lusió.
0: Fa especial il·lusió, no?
1: Sí, sí, sí.
0: No és el primer premi que reps.
1: No.
0: De fet, al llarg de la teva trajectòria has estat guardonada amb el Premi de la Crítica Serra d'Or, amb el Premi Apeles Mestres, amb l'Azaria d'Il·lustració, el Premi Junceda d'Il·lustració. Quina sensació et dona quan acumules tants reconeixements a la teva contribució al món de la il·lustració?
1: Bé, són reconeixements, però és treball, no? És com, i també és vida, perquè, clar, tots aquests premis han sigut al llarg de la meva història, que són bastants anys. Vull dir que...
0: Com definiries la teva il·lustració, el teu estil, si és que s'hi poden posar etiquetes, no?
1: Bé, ha anat variant al llarg dels anys, o sigui, del començament que en sabia bastant poc, a anar aprenent i anar provant. I jo crec que sempre hi ha... Tot i els canvis, sempre hi ha una cosa... Clar, hi he explicat històries, o sigui, també he escrit, vull dir, he escrit i he dibuixat.
0: Has fet guió.
1: Sí, i també he escrit algun dels llibres que he dibuixat. Llavors sempre veig que hi ha com un... Sempre hi ha com una part, així com humorística, una part tendra, una part d'aventura, sempre aquesta... També unes ganes d'emocionar. Jo crec que no sóc una il·lustradora... Súper. No sé, he pensat, no sóc una superil·lustradora, però utilitzo la il·lustració així d'una manera que arribi, o sigui, que emocioni o que faci així.
0: Com una eina, no?, per arribar a les
1: emocions.
0: Sí, és
1: com una manera d'expressar-me, perquè jo sempre he dibuixat, sempre he fet gravat a l'Escola d'Art. He estat donant classes de gravat, d'il·lustració, d'animació... Sóc una mica...
0: Polifacètica.
1: Sí.
0: De fet, ets llicenciada en Història de l'Art, però també vas diplomar en Antropologia.
1: Sí.
0: No sé si precisament aquesta part de l'antropologia també té un pes en la teva manera d'explicar les històries.
1: Suposo que és que jo quan vaig fer Història de l'Art, de fet, volia fer Antropologia. En aquella època no existia com a llicenciatura. Vaig fer totes les matèries, però no existia. I suposo que és el descobriment de que m'interessa la humanitat, diguem, no el saber de les coses. No crec que hagi aplicat a la il·lustració, però sí que m'ha fet pensar, o potser és la meva motivació, no? Una mica veure què passa, no sé, és tot això, però directament no, és indirectament, crec que sí.
0: I recordes si hi va haver algun moment clau on tu vas decidir que et volies dedicar al món de la il·lustració? Perquè ara em deies, jo volia fer antropologia.
1: Sí, no, però jo ja dibuixava... O sigui, el dia aquest que em van donar el premi anava a dir que jo era una tastolletes, però no puc dir-ho perquè tastolletes és una cosa de que vols fer moltes coses i no fas cap, però penso que sí que les he fetes, m'he de reconèixer que sí, però sí que m'he interessat com moltes coses alhora, és com si hagués viscut la vida en cercles, no? Hi ha una part com més teòrica, hi ha una part més pràctica, i també he fet coses d'animació, de titelles, o sigui, jo crec que al final és com explicar històries a través de l'escriptura, dels guions i de les il·lustracions. I això des de sempre, o sigui, des de nena. Per tant, jo no vaig dir, seré una il·lustradora. No, és com una cosa natural, perquè jo vaig estar a l'Institut del Teatre fent titelles.
0: Justament així vas començar, no?, fent classes de titelles a l'Institut del Teatre amb la teva germana.
1: Bueno, aquí no. Jo vaig anar d'alumna, també el primer any que existia, vull dir, és que sempre com allò els primers anys,
0: no? Pionera.
1: Sí, i després jo vaig estar en un grup de teatre de carrer, de titelles, també fent teatre d'ombra, sobretot, i amb la meva germana vam fer un grup que es deia Les Covenites, que fèiem teatre d'ombres, i també és com aquesta manera d'explicar històries, i també explicar les històries amb viva veu, també m'agrada veure què passa, no?, les cares dels nens, i Sí, sí.
0: Com recordes aquesta etapa així més primerenca de la teva carrera?
1: Bueno, molt divertida, perquè era molt... molt... Sí, era, bueno, és que feia moltes coses alhora. O sigui, estava estudiant a la universitat, estava fent titelles, havia fet gravat, també estava en una escola fent de bibliotecària i de classes de plàstica també als nens. O sigui, no entenc com ho feia tot, no? Però era com tot molt mogut, i dius, és que... I després també penso que a vegades algun de les meves històries, els meus contes que he fet, són finals d'etapa. Per exemple, és un que he portat ara, que és molt antic, que era també un final d'etapa, d'aquesta etapa així titiritera o teatrera, que era el Jamet de les Xanques.
0: Aquest es considera la teva entrada, no?, al món de la il·lustració?
1: Sí, és un dels més entrades com a text i il·lustració completa, però vaig començar una mica abans, eh? Vaig començar abans d'aquest llibre, però així com...
0: I el d'en Jaumet de les Xanques és un punt d'inflexió?
1: És un punt d'inflexió. Ara, quan el veig, dic, com em van deixar publicar? Perquè la il·lustració, doncs, unes pàgines eren més grans. No en sabia prou, encara, però sí que hi havia alguna cosa que explicava una història que tenia a veure, clar, tenia a veure amb el meu grup. Aquí surto jo, surten amics meus, el Jaumet existeix, tot l'aventura...
0: És una mica autobiogràfic.
1: Però, bueno, és ficcionat, però era aquell moment que acabaves amb Cercavila, estrellar les Xanques, i li dic, què passaria si no te les poguessis treure? I a partir d'aquesta pregunta, que és molt Jani Rodari, aquesta pregunta, doncs fas el conte, fas història.
0: Mira, ara que parles de Jani Rodari, quins han sigut els teus referents? No sé si coincideixes que a casa nostra el món de la il·lustració té nom de dona, no? Quan parlem d'il·lustradors ens ve el cap Roser Capdevila, Pilarín Vallès, la Fina Rifà, la mateixa Maria Rius...
1: La Carme Soler...
0: Tu en sabràs moltes més, eh?
1: La Montse Ginesta, així... Però, bé, és aquest moment, també, perquè, clar, si mirem abans de la guerra, doncs tenim el Junsè de l'Opiso, tot tenim la Lola Anglada, la Mercè Llimona, després, just després... I sí que, clar, potser constar una mica relacionat amb el que és el llibre per nens, diguem-ne. Però... Sí, en aquesta època, sí, seria una mica llibre per nens, però clar, la il·lustració és molt més àmplia i hi ha una barreja de tot. En aquests moments és general, és múltiple, sí.
0: Qui et va marcar més en el teu estil, en el teu traç, en el teu dibuix?
1: Bé, jo crec que seria aquesta barreja, no només del dibuix, sinó de... O sigui, jo, per exemple, soc molt tintinera, diguem-ne, o l'Artur Racam antigament, la Lola Anglada, perquè escrivia i dibuixava alhora, i això, uf... Això és el que jo vull fer, no? La Fina Rifà, que va ser la meva mestra a l'escola, o sigui, de nena petita, de nena. Per tant, jo la veia dibuixar i feia classes i sempre he mantingut una amistat molt gran i són els primers dibuixos que veia. Clar, és la represa després del franquisme més dur, diguem-ne, al començament, que es comencen a fer textos en català i comencen, per això també entre la Maria, tothom, no? Fer, i la Fina Rifà fent llibres per aprendre a llegir en català, que era el moment aquell. I bueno, doncs molta gent m'ha influït tant de fora d'aquí Catalunya com de Catalunya, els antics, els aquests. També la meva companya, la Montse Ginesta, que era companya meva i amiga meva, que també vaig veure que havia fet un llibre així com... Pots fer un llibre que pots escriure, pots dibuixar, pots fer-ho tot, sí.
0: Has publicat més de 200 llibres.
1: Molt, sí.
0: Suposo que no es pot triar allò del preferit, però sí. No sé si n'hi ha alguna que tingui algun significat especial per tu, que hagi marcat un abans i un després en la teva carrera.
1: N'he portat uns quants que he pensat en això, no? Dic, a veure, perquè al final, com resumeixes, un és el Jaumet de les Xanques, hi ha un llibre que, ara no sé l'ordre, però Quan plou de nit, que aquest és un conte que no està descatalogat, com molts dels altres que tinc, també, perquè ja han passat a la història, però aquest, per exemple, encara tinc exemplars, quan el dono, sempre em diuen, és que cada nit li he d'explicar al meu fill, a la meva filla, cada nit, i vinga. I és un conte que no sé què té, que té com... que arriba al cor dels nens, no?, perquè va explicant una història i encara els agrada molt. Un altre llibre, també, així com clau, que va ser llibre de bòlics, l'equidambres i altres espècies, que és el que va guanyar aquell premi, que ho vam fer amb el David Cirici, que ara, crec que viu per aquí la vora, ara. I és un llibre com molt raro, que eren com poemes, que escrivíem, dibuixàvem i escrivíem com alhora, aquesta combinació també que sempre m'ha agradat. I no sé, el Quina nit de Reis, que també passa a Sant... Bueno, aquesta passa a Vall d'Oreig, que no ho dic, però és la casa de Vall d'Oreig que existia, i aquest és Quina nit de Reis, que el vaig escriure pel Triangle. O sigui, vaig fer un text perquè es pogués dibuixar, explicar, fer una comèdia, diguem-ne, a partir d'aquesta història. Després vaig veure que funcionava i el vaig fer. I també li van donar el premi Lazarillo, crec que era aquest, sí? bueno, crec que era aquest llibre, i l'última imatge passa a Sant Cugat, o sigui que...
0: Per tant, evidentment, Sant Cugat ha marcat també les teves històries,
1: clar,
0: oi?
1: Sí, sí, penso que sí, eh? I està dedicat a la gent del Triangle, els nens que han participat, sí, sí, sí.
0: Clar, perquè més enllà de la teva feina d'il·lustradora, de guionista, amb el còmic d'aventures i desaventures de la Rita Pinyada, entre d'altres...
1: Dibuixa la Cristina Los Santos, i portem uns quants anys ja.
0: També has impartit docència, ara parlant del taller Triangle, ets una de les fundadores del taller Triangle, va ser classes durant pràcticament 10 anys, he trobat, del 83 al 92.
1: Jo ja ni recordo, perquè sí, amb l'Alba Serra, que és la que em va venir a casa a buscar, quan jo estava amb un nen petit i pensava, què m'explica? Però sí, sí, la vaig seguir i vam muntar primer Montsabata i una Espardenya, aquells inicis, però que va funcionar molt bé, i encara funciona i és un referent des de fa tants anys. I...
0: Més de 40 anys.
1: Sí, llavors hi havia en aquell moment la Montse Espanyol, que també aquí és de Sant Cugat, hi havia l'Agnès Trias, hi havia la Georgina Vila, que ha estat durant molts anys allà també ella, fins fa poc que es va jubilar. I és un referent encara. Jo després vaig fer com uns anys més intensos i després feia com col·laboracions amb temes com de fer contes, ombres xineses, coses més dels meus rotllos.
0: Què em vas treure del taller, tant a nivell professional com també a nivell humà?
1: Mira, jo hi ha una cosa que he pensat de tota l'època de fer classes o d'impartir classes, que hi ha una cosa que m'interessa molt. Són els meus companys de treball. O sigui, els nens, evidentment, o la gent amb qui treballo, o sigui, m'encanten els alumnes, és que et donen com l'energia per... O sigui, de fet, aprens molt, però també aquesta part dels meus companys i companyes, perquè també aprens molt veient la manera com ho fa cada un. I això a vegades hi ha gent que diu, ai, aquell fa això, i... No, doncs a mi al revés, m'ha interessat molt tant l'escola d'art, que he vist gent treballar amb totes les maneres diferents i m'ha agradat molt, com el Triangle, que sempre he admirat també a tots els meus companys i tota la gent que ha treballat després. És, no sé, explicar això. I clar, evidentment, quan he donat classes, per exemple, a l'Escola d'Art...
0: 20 anys a l'Escola d'Art i Disseny. Sí. No sé si sempre has impartit les classes de gravat i d'il·lustració.
1: Primer vaig començar fent gravat, poques hores, poquetes hores, així, no? Però després vaig acabar fent tècniques d'il·lustració, després portant els treballs, els projectes finals, que això m'encantava, que ho compartia amb la Sònia Pulido, que és una il·lustradora així, que treballa per als Estats Units i tot això. Dos maneres de fer molt diferents, però vam treballar superbé. I clar, i animació també...
0: Clar, perquè l'ofici deu haver canviat moltíssim en 46 anys de trajectòria.
1: Jo feia aquesta part del stop motion, de la part de construcció i de guió, que també és la part que també jo conec, i clar, dic, mira, és com... que m'ho he passat molt bé, la veritat, eh? Que al jubilar, això aquesta part l'enyoro, entrar per la porta de l'escola i veure un alumne, un company, o tenir la classe allò que et doni guerra, també, energia i guerra, allò que dona per fer, no?
0: Clar, sovint diuen que ensenyar també és aprendre, no? Constantment.
1: Totalment, perquè és que et passes la vida buscant, també, amb una mentalitat una mica de detectiu, pensant, mira, això i això els hi portaré, perquè això farem això, perquè allò els interessarà, aquestes il·lustracions, o aquesta exposició, o aquesta tècnica, a les tècniques de gravat que jo feia, que és un lloc que tothom s'ho ha passat molt bé, perquè és un lloc molt meravellós de fer treballar. Molts alumnes aportaven invents, diguem-ne, que jo tenia una llibreta, anava apuntant, i dic, mira, aquesta idea l'ha fet tal persona, i deia, bueno, quan ho explicava una altra vegada, dic, mira, això ho va inventar aquest, o a l'alumne, a l'altre... Clar, sempre hem fet... És com l'energia aquesta de la creació que
0: se'ns està acabant
1: molt bé, doncs.
0: el temps, Marta, però no m'agradaria acomiadar-te sense que poguessis donar, no sé si un consell, perquè a vegades això dels consells sembla pretensiós,
1: ja,
0: no?
1: Però difícil, sí.
0: Algun missatge per a aquells joves i aquestes joves, o no tan joves, perquè mai és tard per començar a dibuixar, oi?
1: No, aquí a Sant Cugat tenim ja joves que han sigut alumnes meus, que, no sé, per exemple, l'Estefania Zorita, que té llibres publicats, o l'Anna Bustins, que també fa gravat. Ara no em recordaré de tots els noms, però hi ha gent que... I, clar, o sigui, a l'escola s'aprèn molt... Seria com molt així, com tot condensat.
0: Intens.
1: Molt intens, com 2 anys o 3 anys, així, allò, tot ràpid, aprenent, pum, pum, pum. Després és una mica com posar-ho així amb tranquil·litat. Si pots continuar aprenent una mica més, també. Clar, en aquest treball s'ha de treballar molt, s'ha d'insistir molt. És difícil perquè no és allò de dir, bueno, busco una feina, un horari, aquest tema més complicat de l'autònom, diguem-ne. i treballar molt i no perdre l'esperança, però sí que s'ha de pencar molt, molt, i anar veient una mica què passa al món i obrir-se i veient què passa, què passa, què passa, i en aquí està, no sé.
0: Doncs amb aquestes paraules, Marta Balaguer, ens acomiadem. Ens ha quedat curt, per tant, ens emplacem a tornar-te a convidar un altre dia. Per seguir amb aquesta conversa. Enhorabona un cop més per aquest Premi Maria Rius.
1: Sí, sí, molt bé.
0: I moltíssimes gràcies per venir a fer aquesta estona de tertúlia, d'aquesta trajectòria de 46 anys amb nosaltres.
1: Per tu, que ha sigut agradable, no?

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Continguts en xarxa.
1: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicarse la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, està editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
2: Hola, molt bé.
1: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
2: Perquè ens han fet així, perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil, perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
1: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
2: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes, et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
1: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
2: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples, que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc ens va complicant.
1: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
2: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor, perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient, i després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
1: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no? Amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
2: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no? Que mira, jo quan em parlen de quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sembla un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar. Una cosa tan simple com badar. Que és una forma de no fer res que té molt valor, perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, és que dormir és una altra història, però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, pues, no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
1: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades
2: sí,
1: no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè, el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
2: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, on, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido. I parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, és deixa de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
1: Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
2: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
1: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui n'hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
2: De res, un plaer.
3: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
4: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
5: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres

0: Un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: «Feia molt de temps que no em bevia de xampany», i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar al lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbaleït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, al sègol, per deixar que passés, i tot just després de fer-ho, si voleu saber com continua, ja ho sabeu. 24 contes de Chekhov a Club Editor.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Quan pensem en animals prehistòrics, sovint imaginem dinosaures, però els taurons són molt més antics. Els primers taurons van aparèixer als oceans fa aproximadament 400 milions d'anys. En canvi, els primers arbres moderns van començar a formar grans boscos uns 350 milions d'anys enrere. Això significa que els taurons ja nedaven al mar milions d'anys abans de que existissin els boscos a la Terra. Durant aquest temps immens, han sobreviscut a diverses extincions massives, inclosa la que va acabar amb els dinosaures fa 66 milions d'anys. La seva longevitat evolutiva es deu a la gran capacitat d'adaptació. Esquelet cartilaginós lleuger, sentits molt desenvolupats com l'electrorecepció i una eficient estratègia de caça. Tot i que sovint se'ls presenta com a fòssils vivents, els taurons han evolucionat constantment. Les espècies actuals no són exactament iguals a les primitives. Aquesta dada canvia la nostra percepció del temps geològic i mostra fins a quin punt la vida marina té una història profundíssima, molt anterior als paisatges terrestres que avui en dia considerem habituals.
1: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Molt bon dia, us parla Joan Garcia. Avui és dilluns 6 de juliol i hem de donar un cop d'ull al que serà notícia aquesta setmana, i també venim d'un cap de setmana doncs farcit de notícies interessants i destacables, evidentment. Començarem parlant de l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar a partir d'avui en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño, en aquest cas, i també amb la col·laboració d'Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per a tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck. És un joc on has de llençar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. Una partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, o pot acabar al cap de 20 minuts. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ja mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castaño comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just avui ja està disponible a les botigues. Abans que el joc s'obrís al públic en general, tant l'Eugeni com l'Aida l'han pogut ensenyar a amics i coneguts, però sobretot alumnes, ja que els dos són mestres de primària i han hagut de jugar algunes partides. L'Eugeni explica que tots s'han quedat entusiasmats amb el joc i que, de fet, molts els preguntaven quan sortia per poder-lo comprar. Sens dubte, una notícia destacada i que avui mateix ja podeu adquirir a les diferents botigues i establiments de la nostra ciutat. Parlant d'establiments, hem conegut aquest cap de setmana una notícia d'impacte a casa nostra, i és que els dos establiments de la pastisseria Sàbat estan tancats indefinidament. Així ho ha indicat un cartell a la porta de la botiga del carrer de Santiago Rusiñol, sense oferir més informació. Una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la Teca Sàbat sí que està oberta amb normalitat, tal com ha comprovat Cugat Mèdia. En declaracions al Tot Sant Cugat, la família ha lamentat el tancament. Ens veiem obligats a cessar l'activitat comercial de pastisseria Sàbat a causa de dificultats sobrevingudes. Asseguren que ha estat una decisió especialment difícil, però inevitable. A més, agraeixen a la clientela i treballadors l'acompanyament al llarg dels 75 anys d'història. Qui també s'ha pronunciat sobre el tancament ha estat l'alcalde Josep Maria Vallès, a través de les xarxes socials. Sant Cugat no serà el mateix sense la Sàbat, ha lamentat tot, assegurant que ja ha expressat tot el suport a la família que dona nom a l'establiment. En declaracions a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha qualificat el tancament de molt mala notícia. Per al republicà, la Sàbat responia a la necessitat de comerç local, de fer comunitat, clientela, que et serveixen experts. També ha admès que des de l'Ajuntament estan sorpresos per la notícia i ofereix tot el suport i tot l'acompanyament que calgui a la família. I ara és moment de parlar de la Festa Major de Mirassol, que ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i d'esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre es va fer aquest divendres, un altre tret de sortida, i després hi ha hagut teatre, bicicletada, rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca, que han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Vaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. Sens dubte, un dels plats forts va ser aquesta Festa de l'Aigua, també la pedalada, i no podem oblidar la cultura, en aquest cas al teatre, amb l'obra Marro, que va omplir el Casal Cultural de Mirassol amb una representació marcada per les relacions amoroses. I ara continuem parlant del cap de setmana i de més cultura, en aquest cas del colonialisme. Existeix sense cap mena de dubte i ara ja s'ha transformat. Això ho ha explicat Sadi Ladan, un graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema "El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació". Escoltem Sadi Ladan.
3: No ha desaparegut, no ha desapareció en ningún momento, ¿no? Porque las lógicas de la economía colonial persiste, la lógica del control del poder colonial también persiste a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad, a través de lo que es el colonialismo mental existe, ¿no? Por eso digo que es algo del presente.
2: Doncs deixem el tema cultural i anem a parlar de successos, perquè Sant Cugat va viure la matinada de dissabte a diumenge fins a 3 incidències destacades en menys de 40 minuts i amb l'actuació de 3 dotacions de bombers. Segons bombers, el primer contenidor va cremar a Torrent de Ferrusons a 3:15 de la matinada, el segon al carrer Màrius Torres de Coifabà, amb 3 contenidors cremats, un vehicle afectat i la caiguda d'una tanca d'un habitatge, i finalment el cinquè contenidor cremat va produir-se a l'avinguda Regull número 42. I per acabar farem un apunt d'esports, perquè l'Almeria, el gran candidat a l'ascens a primera divisió, tindrà un segell sancuatenc, concretament del segon entrenador, de Marc Cabestany. I és que el tècnic, que s'havia compromès amb el Granollers de primera catalana, ha rebut l'oferta de l'actual entrenador, també un altre català, García Pimiente, i d'aquesta manera marxa cap a terres andaluses. Fins aquí aquest infomatí. I, com sempre, l'actualitat continua als diferents butlletins horaris, a cuat.cat i també a les xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Infopodcast, Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Martí González. El taller Geroni de Moragues ha consolidat un model de menjador inclusiu i de qualitat gràcies a la col·laboració amb la cooperativa Doble Via. El director tècnic del taller Geroni de Moragues, Albert Rubí, ha explicat a Cugat Media que abans de la pandèmia tenien un servei de cuina i equips propis, però que amb la Covid ho van haver de suspendre. Aquest exocac va obligar el centre a contractar una empresa de càtering, però la qualitat no els acabava de fer el pes. Després de rebre nombroses queixes per part dels usuaris, el centre va engegar un seguit d'enquestes i la direcció es va adonar que hi havia molt poca satisfacció amb el servei de menjador. Arran d'aquesta mala experiència, el taller va iniciar una col·laboració amb la cooperativa Doble Via, encarregada de la gestió del menjador de l'Institut Arnau Cadell. D'aquests llaços va néixer la possibilitat que Doble Via s'encarregués també dels àpats dels usuaris del taller. Més coses, la Floresta ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida de la seva festa major, que se celebrarà del 10 al 19 de juliol, amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. Durant 8 jornades, repartides en 2 caps de setmana, els carrers i espais del districte acolliran una 50ena de propostes per a tots els públics, des d'activitats esportives fins a concerts, cultura popular, espectacles infantils i gastronomia. La festa major està organitzada pel Senegal Cultural i la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta, amb implicació d'una àmplia xarxa entitats, associacions i comerços del barri. I més enllà d'això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació alerta d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'estendrà entre el 10 i entre el 5 i el 10 de juliol, volíem dir, segons l'informe del Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals. Durant aquest període es preveu un perill predominant molt alt i no es descarta que puntualment pugui arribar a ser extrem, especialment al voltant d'aquest dimarts, precisament, 7 de juliol. L'episodi està associat a una situació anticiclònica que comportarà temperatures molt elevades, humitats relatives molt baixes i una recuperació nocturna irregular. Aquestes condicions afectaran bona part del país, especialment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. I acabem parlant-vos d'un joc de taula, amb l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar, com dèiem, a partir d'aquesta setmana en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que creés atenció, que fos atractiu per a tothom, i van pensar que era una bona aposta a apostar per aquesta moda, coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors, a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck, que és un joc on has de llançar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. La partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, també pot acabar al cap d'uns 20 minuts. L'Infobot, que és una coproducció de la Ràdio Sant Cugat amb la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llocs d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
4: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
5: Molt bon dia, us parla Joan Garcia. Avui és dilluns 6 de juliol i hem de donar un cop d'ull al que serà notícia aquesta setmana, i també venim d'un cap de setmana doncs farcit de notícies interessants i destacables, evidentment. Començarem parlant de l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar a partir d'avui en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño, en aquest cas, i també amb la col·laboració d'Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per a tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck. És un joc on has de llençar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. Una partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, o pot acabar al cap de 20 minuts. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ja mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castaño comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just avui ja està disponible a les botigues. Abans que el joc s'obrís al públic en general, tant l'Eugeni com l'Aida l'han pogut ensenyar a amics i coneguts, però sobretot alumnes, ja que els dos són mestres de primària i han hagut de jugar algunes partides. L'Eugeni explica que tots s'han quedat entusiasmats amb el joc i que, de fet, molts els preguntaven quan sortia per poder-lo comprar. Sens dubte, una notícia destacada i que avui mateix ja podeu adquirir a les diferents botigues i establiments de la nostra ciutat. Parlant d'establiments, hem conegut aquest cap de setmana una notícia d'impacte a casa nostra, i és que els dos establiments de la pastisseria Sàbat estan tancats indefinidament. Així ho ha indicat un cartell a la porta de la botiga del carrer de Santiago Rusiñol, sense oferir més informació. Una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la Teca Sàbat sí que està oberta amb normalitat, tal com ha comprovat Cugat Mèdia. En declaracions al Tot Sant Cugat, la família ha lamentat el tancament. Es veiem obligats a cessar l'activitat comercial de pastisseria Sàbat a causa de dificultats sobrevingudes. Asseguren que ha estat una decisió especialment difícil, però inevitable. A més, agraeixen a la clientela i treballadors l'acompanyament al llarg dels 75 anys d'història. Qui també s'ha pronunciat sobre el tancament ha estat l'alcalde Josep Maria Vallès, a través de les xarxes socials. Sant Cugat no serà el mateix sense la Sàbat, ha lamentat tot, assegurant que ja ha expressat tot el suport a la família que dona nom a l'establiment. En declaracions a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha qualificat el tancament de molt mala notícia. Per al republicà, la Sàbat responia a la necessitat de comerç local, de fer comunitat, clientela, tela que et serveixen experts. També ha admès que des de l'Ajuntament estan sorpresos per la notícia i ofereix tot el suport i tot l'acompanyament que calgui a la família. I ara és moment de parlar de la Festa Major de Mirassol, que ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i d'esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre es va fer aquest divendres, un altre tret de sortida, i després hi ha hagut teatre, bicicletada, arrossada, torners de futbol de veteranes o de petanca, que han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada de Veneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. Sens dubte, un dels plats forts va ser aquesta Festa de l'Aigua, també la pedalada, i no podem oblidar la cultura, en aquest cas al teatre, amb l'obra Marro, que va omplir el Casal Cultural de Mirassol amb una representació marcada per les relacions amoroses. I ara continuem parlant del cap de setmana i de més cultura. En aquest cas, del colonialisme existeix sense cap mena de dubte i ara ja s'ha transformat. Això ho ha explicat el Sadi Ladan, un graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Escoltem Sadi Ladan.
6: Ningún momento, ¿no? Porque las lógicas de la economía colonial persiste, la lógica del control del poder colonial también persiste a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad a través de lo que es el colonialismo mental existe, ¿no? Por eso digo que es algo del presente.
5: Doncs deixem el tema cultural i anem a parlar de successos, perquè Sant Cugat va viure la matinada de dissabte a diumenge fins a 3 incidències destacades en menys de 40 minuts i amb l'actuació de 3 dotacions de bombers. Segons bombers, el primer contenidor va cremar a Torrent de Ferrusons a 2:15 de la matinada, el segon al carrer Màrius Torres de Coifabà, amb 3 contenidors cremats, un vehicle afectat i la caiguda d'una tanca d'un habitatge, i finalment el cinquè contenidor cremat va produir-se a l'avinguda Regull número 42. I per acabar farem un apunt d'esports, perquè l'Almeria, el gran candidat a l'ascens a primera divisió, tindrà un segell sancuatenc, concretament del segon entrenador, de Marc Cabestany. I és que el tècnic, que s'havia compromès amb el Granollers de primera catalana, ha rebut l'oferta de l'actual entrenador, també un altre català, García Pimiente, i d'aquesta manera marxa cap a terres andaluses. Fins aquí aquest infomatí. I, com sempre, l'actualitat continua als diferents butlletins horaris, a cuat.cat i també a les xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Infopodcast, Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Martí González. El taller Geroni de Moragues ha consolidat un model de menjador inclusiu i de qualitat gràcies a la col·laboració amb la cooperativa Doble Via. El director tècnic del taller Geroni de Moragues, Albert Rubí, ha explicat a Cugat Media que abans de la pandèmia tenien un servei de cuina i equips propis, però que amb la Covid ho van haver de suspendre. Aquest exocac va obligar el centre a contractar una empresa de càtering, però la qualitat no els acabava de fer el pes. Després de rebre nombroses queixes per part dels usuaris, el centre va engegar un seguit d'enquestes i la direcció es va adonar que hi havia molt poca satisfacció amb el servei de menjador. Arran d'aquesta mala experiència, el taller va iniciar una col·laboració amb la cooperativa Doble Via, encarregada de la gestió del menjador de l'Institut Arnau Cadell. D'aquests llaços va néixer la possibilitat que Doble Via s'encarregués també dels àpats dels usuaris del taller. Més coses, la Floresta ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la seva festa major, que se celebrarà del 10 al 19 de juliol, amb un programa que torna a posar l'accent a la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. Durant 8 jornades, repartides en 2 caps de setmana, els carrers i espais del districte acolliran una 50ena de propostes per a tots els públics, des d'activitats esportives fins a concerts, cultura popular, espectacles infantils i gastronomia. La festa major està organitzada pel Senegal Cultural i la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta, amb la implicació d'una àmplia xarxa entitats, associacions i comerços del barri. I més enllà d'això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació alerta d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'estendrà entre el 5 i el 10 de juliol, volíem dir, segons l'informe del Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals. Durant aquest període es preveu un perill predominant molt alt i no es descarta que puntualment pugui arribar a ser extrem, especialment al voltant d'aquest dimarts, precisament, 7 de juliol. L'episodi està associat a una situació anticiclònica que comportarà temperatures molt elevades, humitats relatives molt baixes i una recuperació nocturna irregular. Aquestes condicions afectaran bona part del país, especialment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. I acabem parlant-vos d'un joc de taula, amb l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar, com dèiem, a partir d'aquesta setmana en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que creés atenció, que fos atractiu per a tothom, i van pensar que era una bona aposta a apostar per aquesta moda, coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors, a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck, que és un joc on has de llançar uns daus i intentar arriscar al màxim fins aconseguir la victòria. La partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, també pot acabar al cap d'uns 20 minuts. L'Infobot, que és una coproducció de Ràdio Sant Cugat amb la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Molt bon dia, us parla Joan Garcia. Avui és dilluns 6 de juliol i hem de donar un cop d'ull al que serà notícia aquesta setmana, i també venim d'un cap de setmana farcit de notícies interessants i destacables, evidentment. Començarem parlant de l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar a partir d'avui en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño, en aquest cas, i també amb la col·laboració d'Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per a tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck. És un joc on has de llençar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. Una partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, o pot acabar al cap de 20 minuts. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ja mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castaño comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just avui ja està disponible a les botigues. Abans que el joc s'obrís al públic en general, tant l'Eugeni com l'Aida l'han pogut ensenyar a amics i coneguts, però sobretot alumnes, ja que els dos són mestres de primària i han hagut de jugar algunes partides. L'Eugeni explica que tots s'han quedat entusiasmats amb el joc i que, de fet, molts els preguntaven quan sortia per poder-lo comprar. Sens dubte, una notícia destacada i que avui mateix ja podeu adquirir a les diferents botigues i establiments de la nostra ciutat. Parlant d'establiments, hem conegut aquest cap de setmana una notícia d'impacte a casa nostra, i és que els dos establiments de la pastisseria Sàbat estan tancats indefinidament. Així ho ha indicat un cartell a la porta de la botiga del carrer de Santiago Rusiñol, sense oferir més informació. Una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la Teca Sabat sí que està oberta amb normalitat, tal com ha comprovat Cugat Mèdia. En declaracions al Tot Sant Cugat, la família ha lamentat el tancament. Es veiem obligats a cessar l'activitat comercial de pastisseria Sabat a causa de dificultats sobrevingudes. Asseguren que ha estat una decisió especialment difícil, però inevitable. A més, agraeixen a la clientela i treballadors l'acompanyament al llarg dels 75 anys d'història. Qui també s'ha pronunciat sobre el tancament ha estat l'alcalde Josep Maria Vallès, a través de les xarxes socials. Sant Cugat no serà el mateix sense la Sàbat, ha lamentat tot, assegurant que ja ha expressat tot el suport a la família que dona nom a l'establiment. En declaracions a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha qualificat el tancament de molt mala notícia. Per al republicà, la Sàbat responia a la necessitat de comerç local, de fer comunitat, clientela, tela que et serveixen experts. També ha admès que des de l'Ajuntament estan sorpresos per la notícia i ofereix tot el suport i tot l'acompanyament que calgui a la família. I ara és moment de parlar de la Festa Major de Mirassol, que ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i d'esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre es va fer aquest divendres, un altre tret de sortida, i després hi ha hagut teatre, bicicletada, arrossada, torners de futbol de veteranes o de petanca, que han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada de Veneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. Sens dubte, un dels plats forts va ser aquesta Festa de l'Aigua, també la pedalada, i no podem oblidar la cultura, en aquest cas al teatre, amb l'obra Marro, que va omplir el Casal Cultural de Mirassol amb una representació marcada per les relacions amoroses. I ara continuem parlant del cap de setmana i de més cultura. En aquest cas, del colonialisme existeix sense cap mena de dubte i ara ja s'ha transformat. Això ho ha explicat Sadi Ladan, un graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema "El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació". Escoltem Sani Ladan.
3: No ha desaparegut. precio no desapareció en ningún momento, ¿no? Porque las lógicas de la economía colonial persiste, la lógica del control del poder colonial también persiste a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad, a través de lo que es el colonialismo mental existe, ¿no? Por eso digo que es algo del presente.
2: Doncs deixem el tema cultural i anem a parlar de successos, perquè Sant Cugat va viure la matinada de dissabte a diumenge fins a 3 incidències destacades en menys de 40 minuts i amb l'actuació de 3 dotacions de bombers. Segons bombers, el primer contenidor va cremar a Torrent de Ferrusons a 3:15 de la matinada, el segon al carrer Màrius Torres de Coifabà, amb 3 contenidors cremats, un vehicle afectat i la caiguda d'una tanca d'un habitatge, i finalment el cinquè contenidor cremat va produir-se a l'avinguda Regull número 42. I per acabar farem un apunt d'esports, perquè l'Almeria, el gran candidat a l'ascens a primera divisió, tindrà un segell sancuatenc, concretament del segon entrenador, de Marc Cabestany. I és que el tècnic, que s'havia compromès amb el Granollers de primera catalana, ha rebut l'oferta de l'actual entrenador, també un altre català, García Pimiente, i d'aquesta manera marxa cap a terres andaluses. Fins aquí aquest infomatí. I, com sempre, l'actualitat continua als diferents butlletins horaris, a cuat.cat i també a les xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Infopodcast, Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Martí González. El taller Geroni de Moragues ha consolidat un model de menjador inclusiu i de qualitat gràcies a la col·laboració amb la cooperativa Doble Via. El director tècnic del taller Geroni de Moragues, Albert Rubí, ha explicat a Cugat Media que abans de la pandèmia tenien un servei de cuina i equips propis, però que amb la Covid ho van haver de suspendre. Aquest exocac va obligar el centre a contractar una empresa de càtering, però la qualitat no els acabava de fer el pes. Després de rebre nombroses queixes per part dels usuaris, el centre va engegar un seguit d'enquestes i la direcció es va adonar que hi havia molt poca satisfacció amb el servei de menjador. Arran d'aquesta mala experiència, el taller va iniciar una col·laboració amb la cooperativa Doble Via, encarregada de la gestió del menjador de l'Institut Arnau Cadell. D'aquests llaços va néixer la possibilitat que Doble Via s'encarregués també dels àpats dels usuaris del taller. Més coses, la Floresta ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la seva festa major, que se celebrarà del 10 al 19 de juliol, amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. Durant 8 jornades, repartides en 2 caps de setmana, els carrers i espais del districte acolliran una 50ena de propostes per a tots els públics, des d'activitats esportives fins a concerts, cultura popular, espectacles infantils i gastronomia. La festa major està organitzada pel Senegal Cultural i la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta, amb la implicació d'una àmplia xarxa entitats, associacions i comerços del barri. I més enllà d'això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació alerta d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'estendrà entre el 5 i el 10 de juliol, volíem dir, segons l'informe del Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals. Durant aquest període es preveu un perill predominant molt alt i no es descarta que puntualment pugui arribar a ser extrem, especialment al voltant d'aquest dimarts, precisament, 7 de juliol. L'episodi està associat a una situació anticiclònica que comportarà temperatures molt elevades, humitats relatives molt baixes i una recuperació nocturna irregular. Aquestes condicions afectaran bona part del país, especialment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. I acabem parlant-vos d'un joc de taula, amb l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar, com dèiem, a partir d'aquesta setmana en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que creés atenció, que fos atractiu per a tothom, i van pensar que era una bona aposta a apostar per aquesta moda, coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors, a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck, que és un joc on has de llançar uns daus i intentar arriscar al màxim fins aconseguir la victòria. La partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, també pot acabar al cap d'uns 20 minuts. L'Infobot, que és una coproducció de la Ràdio Sant Cugat amb la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa és així. Verà,
7: és impressionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infomatí. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
13: Molt bon dia, us parla Joan Garcia. Avui és dilluns 6 de juliol i hem de donar un cop d'ull al que serà notícia aquesta setmana, i també venim d'un cap de setmana doncs farcit de notícies interessants i destacables, evidentment. Començarem parlant de l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar a partir d'avui en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño, en aquest cas, i també amb la col·laboració d'Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per a tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck. És un joc on has de llençar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. Una partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, o pot acabar al cap de 20 minuts. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ja mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castaño comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just avui ja està disponible a les botigues. Abans que el joc s'obrís al públic en general, tant l'Eugeni com l'Aida l'han pogut ensenyar a amics i coneguts, però sobretot alumnes, ja que els dos són mestres de primària i han hagut de jugar algunes partides. L'Eugeni explica que tots s'han quedat entusiasmats amb el joc i que, de fet, molts els preguntaven quan sortia per poder-lo comprar. Sens dubte, una notícia destacada i que avui mateix ja podeu adquirir a les diferents botigues i establiments de la nostra ciutat. Parlant d'establiments, hem conegut aquest cap de setmana una notícia d'impacte a casa nostra, i és que els dos establiments de la pastisseria Sàbat estan tancats indefinidament. Així ho ha indicat un cartell a la porta de la botiga del carrer de Santiago Rusiñol, sense oferir més informació. Una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la Teca Sabat sí que està oberta amb normalitat, tal com ha comprovat Cugat Mèdia. En declaracions al Tot Sant Cugat, la família ha lamentat el tancament. Es veiem obligats a cessar l'activitat comercial de pastisseria Sabat a causa de dificultats sobrevingudes. Asseguren que ha estat una decisió especialment difícil, però inevitable. A més, agraeixen a la clientela i treballadors l'acompanyament al llarg dels 75 anys d'història. Qui també s'ha pronunciat sobre el tancament ha estat l'alcalde Josep Maria Vallès, a través de les xarxes socials. Sant Cugat no serà el mateix sense la Sabat, ha lamentat tot, assegurant que ja ha expressat tot el suport a la família que dona nom a l'establiment. En declaracions a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha qualificat el tancament de molt mala notícia. Per al republicà, la Sabat responia a la necessitat de comerç local, de fer comunitat, clientela, que et serveixen experts. També ha admès que des de l'Ajuntament estan sorpresos per la notícia i ofereix tot el suport i tot l'acompanyament que calgui a la família. I ara és moment de parlar de la Festa Major de Mirassol, que ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i d'esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre es va fer aquest divendres, un altre tret de sortida, i després hi ha hagut teatre, bicicletada, arrossada, torners de futbol de veteranes o de petanca, que han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Vaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. Sens dubte, un dels plats forts va ser aquesta Festa de l'Aigua, també la pedalada, i no podem oblidar la cultura, en aquest cas al teatre, amb l'obra Marro, que va omplir el Casal Cultural de Mirassol amb una representació marcada per les relacions amoroses. I ara continuem parlant del cap de setmana i de més cultura. En aquest cas, del colonialisme existeix sense cap mena de dubte i ara ja s'ha transformat. Això ho ha explicat Sadi Ladan, un graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Escoltem Sadi Ladan.
9: Ningún momento, ¿no? Porque las lógicas de la economía colonial persiste, la lógica del control del poder colonial también persiste a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad, a través de lo que es el colonialismo mental existe, ¿no? Por eso digo que es algo del presente.
13: Doncs deixem el tema cultural i anem a parlar de successos, perquè Sant Cugat va viure la matinada de dissabte a diumenge fins a 3 incidències destacades en menys de 40 minuts i amb l'actuació de 3 dotacions de bombers. Segons bombers, el primer contenidor va cremar a Torrent de Ferrusons a 2:45 de la matinada, el segon al carrer Màrius Torres de Coifabà, amb 3 contenidors cremats, un vehicle afectat i la caiguda d'una tanca d'un habitatge, i finalment el 5è contenidor cremat va produir-se a l'avinguda Regull número 42. I per acabar, farem un apunt d'esports, perquè l'Almeria, el gran candidat a l'ascens a primera divisió, tindrà un segell santcugatenc, concretament del segon entrenador, de Marc Cabestany. I és que el tècnic, que s'havia compromès amb el Granollers de primera catalana, ha rebut l'oferta de l'actual entrenador, també un altre català, García Pimiente, i d'aquesta manera marxa cap a terres andaluses. Fins aquí aquest infomatí. I, com sempre, l'actualitat continua als diferents butlletins horaris, a cuat.cat i també a les xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Infopodcast, Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Martí González. El taller Geroni de Moragues ha consolidat un model de menjador inclusiu i de qualitat gràcies a la col·laboració amb la cooperativa Doble Via. El director tècnic del taller Geroni de Moragues, Albert Rubí, ha explicat a Cugat Media que abans de la pandèmia tenien un servei de cuina i equips propis, però que amb la Covid ho van haver de suspendre. Aquest exocac va obligar el centre a contractar una empresa de càtering, però la qualitat no els acabava de fer el pes. Després de rebre nombroses queixes per part dels usuaris, el centre va engegar un seguit d'enquestes i la direcció es va adonar que hi havia molt poca satisfacció amb el servei de menjador. Arran d'aquesta mala experiència, el taller va iniciar una col·laboració amb la cooperativa Doble Via, encarregada de la gestió del menjador de l'Institut Arnau Cadell. D'aquests llaços va néixer la possibilitat que Doble Via s'encarregués també dels àpats dels usuaris del taller.

Pesca i Alimentació alerta d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'estendrà entre el 10 i entre el 5 i el 10 de juliol, volíem dir, segons l'informe del Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals. Durant aquest període es preveu un perill predominant molt alt i no es descarta que puntualment pugui arribar a ser extrem, especialment al voltant d'aquest dimarts, precisament, 7 de juliol. L'episodi està associat a una situació anticiclònica que comportarà temperatures molt elevades, humitat relatives molt baixes i una recuperació nocturna irregular. Aquestes condicions afectaran bona part del país, especialment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. I acabem parlant-vos d'un joc de taula, amb l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar, com dèiem, a partir d'aquesta setmana en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que creés atenció, que fos atractiu per a tothom, i van pensar que era una bona aposta a apostar per aquesta moda, coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors, a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck, que és un joc on has de llançar uns daus i intentar arriscar al màxim fins aconseguir la victòria. La partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, també pot acabar al cap d'uns 20 minuts. L'Infobot, que és una coproducció de Ràdio Sant Cugat amb La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap a Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que, de moment, ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si els incendis estan també provocant gaires problemes en aquesta xarxa. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts destacant que es mantenen tallades per incendi diverses carreteres. Recordem, algunes d'elles són la C15 dintre Torre Claramunt i la Pobla de Claramunt, també la BV-2131 a la Pobla de Claramunt fins a Carme, també la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la GI-B-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonja i també la GI-510 a Lles. Totes aquestes vies, doncs, tenen restriccions només oberts al pas per a veïns. Tot i així, també hem de destacar que hi ha tallada completament la GIB-664 entre Cassà de les Selves i Cruïlles, per només en aquest cas en aquest mateix tram. Per altra banda, però, també tenim altres incidències. Parlem d'un accident de tot just fa uns instants. De primera hora del matí, a les 6 i mitja aproximadament, un vehicle accidentat deixa un carril de circulació tallat a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell, també de retruc, doncs provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquesta incidència, doncs en general també tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona. Sobretot per la C58 també ja hi ha retencions des de Sant Quirze. Tot plegat ens deixa retencions a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també ja comencem a tenir retencions i lentitud habitual cap a Barcelona i al Vallès. Encara destaquem aquestes cues d'un quilòmetre en sentit sud al punt de Montornès del Vallès i Barberà a la AP7. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb aquesta onada de calor que és persistent i que tant ens fa patir. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Un dimarts, una altra vegada molt calorós, d'onada de calor. De fet, a hores d'ara, moltes temperatures arran de mar, també cap a l'Empordà, estan per sobre dels 25 graus. I aquest matí, simplement amb alguns núvols poc importants cap a l'Ebre. També, com no, aquesta cendra que s'origina en els incendis que encara tenim al prelitoral barceloní. Aquesta tarda, temperatura com la d'ahir o més alta i tot, fregant els 40 graus al Pla de Girona, cap als 41-42 graus a la Vall de l'Ebre. També a les comarques de Ponent i justament al nord de Lleida, amb alguna tempesta, però local. Sobretot, atenció, el que portaran aquestes tamborinades seran ràfegues de vent destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
4: Estem en una situació en la qual tenim simultaneïtat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultaneïtat de tres incendis alhora.
5: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
1: La situació és especialment crítica, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt ha devastat de moment 400 hectàrees i manté confinats uns 33.000 veïns, també d'altres urbanitzacions i municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. A causa de les flames, s'han hagut de tallar algunes carreteres com la C-15. De fet, un dels objectius principals dels bombers en les tasques que continuen aquest matí és evitar que el foc salti en aquest punt viari i també la C-37 pel potencial d'expansió que tenen les flames de fins a 6.000 hectàrees. El temor és que la propagació es pogués estendre cap a la zona del Bruc i al massís de Montserrat. Un altre punt de màxima atenció dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt i que ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha cases de fusta. Andrea López, socorrista del càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui, explicava així a BOTV els moments inicials de l'incendi.
6: Ens han avisat, hem començat a veure el fum i hem dit, bueno, precaució, de moment ningú ha dit res, fins que ens han avisat i protocol d'evacuació, amb calma al principi, perquè sobretot hi ha gent gran, els nens, que ningú es posés nerviós, i simplement, doncs, a poc a poc, anar evacuant el càmping, perquè al final, doncs, precaució més que res, perquè al final és un foc que estava a prop. Tots els treballadors que hi érem anàvem lloc, parcel·la per parcel·la, avisant que, sisplau, agafessin cotxe i anessin sortint.
1: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, la GI-660 de la Bisbal d'Empordà, a Calonge, i la GI-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona.
7: He cogido mi perro, pero sin mis gatos. Y después, como nosotros hemos limpiado siempre y cada año los bosques, el fuego ha pasado. La casa principal no tiene muchas dueñas, pero todo el resto, la electricidad, el agua, la pequeña casa al lado, todo, las coches, todo está roto.
8: Intentàvem tenir un permís per pujar allà dalt, perquè té de remenar el tema de l'assegurança també, i no ens l'han concedit perquè el foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
1: L'incendi forestal que crema des de dissabte a la tarda a la Catalunya del Nord ja ha calcinat prop de 4.700 hectàrees. El foc s'ha complicat arran d'una climatologia complexa, amb molta sequedat i canvis de vent. Ahir les flames es van descontrolar arran de la calor, la tramuntana i, sobretot, un aire molt sec. Hi ha 10.000 desallotjats de 26 municipis diferents, amb una cinquantena d'edificis afectats i 16 ferits lleus, 4 dels quals bombers. Entre 700 i 800 bombers treballen sobre el terreny amb uns 200 vehicles, dos helicòpters bombarders d'aigua i avions Dash i Canadarm. El risc d'incendi que es manté molt alt arreu del país, amb el perill màxim previst per divendres després de molts dies seguits de calor molt elevada i humitats molt i molt baixes. Segons el Pla Alfa, 111 municipis de 18 comarques estan al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Són la zona del Baix Empordà, afectat pel foc de les Gavarres dels darrers dies, però també bona part de la Noguera i el Pallars Jussà, en una zona que s'extén cap a l'Alt Urgell i el Solsonès i fins a la Catalunya Central, i cap al sud, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A més, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals. Són les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i també Montserrat, malgrat que sí que es permet l'accés al monestir. Hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben i que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus, i és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
9: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
10: Per combatre la calor intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol, i pues, venim aquí amb els amics i prenem algo o anem a la platja, que també va molt bé quan fa molta calor.
11: Al venir de Màlaga, pues, lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Málaga, pero nos sorprendió.
12: Bueno, la calor, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi, és a la sombra no sortir ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent a aquestes hores, i molta hidratació.
9: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
1: Davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal anomenat Cívic incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària i als hospitals. La mortalitat, però, no es coneixerà probablement fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
13: Imaginem un cas de deshidratació d'una persona de 80 anys que té problemes renals, problemes cardíacos, però múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
1: El Departament de Salut, que assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits dels hospitals del sistema públic i del 84% durant l'agost. Ho ha fet públic la conselleria 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Salut garanteix les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes de pacients. Pel que fa als centres d'atenció primària, amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions, ha dit Salut dels mateixos equips. Ara mateix, 7:45, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
14: Però la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos, pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: La proposta del dèficit asimètric ha sortit de Catalunya. S'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
15: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
16: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos uns que els altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: El jutge ha autoritzat Begoña Gómez a anar a la graduació de la seva filla a Londres, però no a la cimera de l'OTAN a Turquia. La decisió l'ha pres el magistrat substitut de Juan Carlos Peinado perquè aquest ha marxat de vacances. El jutge Antonio Viejo, substitut de Peinado, ha permès el viatge de la dona del president Pedro Sánchez a Londres, argumentant la bona cooperació judicial entre Espanya i el Regne Unit, i ha rebutjat el viatge a Turquia perquè aquest país, diu el jutge, no pertany a l'espai de seguretat i justícia de la Unió Europea. Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
17: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. I Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
18: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
17: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
1: I no deixem encara l'àmbit educatiu perquè, després de 22 anys en barracons, Urrius reclama una escola nova. L'Associació de Famílies demana ser una prioritat als pressupostos que la Generalitat ha aprovat aquest juliol. És una crònica de la Clara Sánchez, de TV Mataró.
19: L'Associació de Famílies dels Infants assegura que des del 2011 diversos governs de la Generalitat els prometen un nou edifici, però mai és una realitat.
20: L'escolarització aquí de tota una generació ja ha estat en barracons. És a dir, que hi ha famílies que ja porten els seus fills aquí, que ells van estar escolaritzats, no?, en barracons. Cada vegada que anem a l'administració, no?, tothom diu, sí, sí, la necessitat hi és. Però com que som un poble petit, com que al final aquí no hi ha una massa, no?, social de no?, sembla que el món rural quedi com abandonat.
19: La biblioteca és un porxo tancat, el conjunt de l'equipament hi manca accessibilitat, climatització, sala de professors i sala de psicomotricitat, fet que obliga a habilitar el menjador per l'activitat física. Un 60% de l'alumnat fa classe en els dos barracons, un dels quals es va renovar l'any passat i l'altre que té més de 20 anys.
21: Perquè ja era insostenible. Eren humitat, goteres, forats, que hi ha tots els dibuixos, però no volem que per canviar un barracó ja tornem a passar una altra vegada a la llista d'espera.
19: L'AFI s'ha reunit aquest mes de juny amb serveis territorials del Maresme i el Vallès Oriental, però no n'han arrencat cap compromís.
1: Us ho destacàvem en els titulars. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
22: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
1: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final, el pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassonne i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el del Tour.
23: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
24: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
1: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant dos dies, la primera plantilla blanquiblava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. El porter, que la temporada passada va debutar a primera, assegura que és un somni complet.
0: He estat treballant cada dia fins que ha arribat l'oportunitat i al final el club me l'ha donat i bueno, he intentat aprofitar-la el millor possible i així ha sigut. És un orgull per mi formar part de l'Espanyol quasi tota la meva vida. Al final l'Espanyol m'ha fet créixer com a persona i com a jugador i bueno, cada any treballar cada dia com si fos l'últim.
1: Quan falten només 5 minuts per arribar a 7:45, us expliquem que dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
2: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
3: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica ¿no? donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
2: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
1: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llocs d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida us ho ampliem en connexió amb diferents punts d'aquests incendis. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 7 de juliol. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. Dels esports, la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a aquesta hora a la C58 a Ripollet, en direcció Sabadell, provoca fins a 5 quilòmetres de cues. Mentrestant, retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat, lentitud habitual en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, continua l'onada de calor aquest dimarts i ja a aquesta hora la temperatura arriba als 25 graus arran de mar i també a l'Empordà. S'esperen 40 graus al Pla de Girona i de 41 a 42 graus a l'Ebre i les comarques de Ponent. Al nord de Lleida caurà alguna tempesta local acompanyada de ràfegues de vent destacables.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit, també. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat, de fet, a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
3: Estem en una situació en la qual tenim simultaneïtat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultaneïtat de tres incendis alhora.
4: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
1: Com dèiem, la situació és especialment crítica a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt manté confinats prop de 33.000 veïns de municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Marxem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està ara mateix la situació aquí? Sergi, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia des de la Pobla de Claramunt, que es desperta amb forta pudor de fum i també plovent cendra. Els bombers ens expliquen aquest matí que l'incendi de la comarca de l'Anoia evoluciona bé, que no s'ha complicat aquesta nit. Ara mateix hi ha una cinquantena de dotacions dels bombers treballant sobre terreny i s'espera que d'aquí uns minuts s'incorporin els mitjans aeris. Un incendi que va començar ahir quan passaven 27 minuts de les 4 de la tarda, just darrere del castell de Claramunt, que com podeu veure es va cremar tot el seu entorn. Va començar a la carretera Coneix, Carme i la Pobla de Claramunt i ha afectat aquest incendi greument una urbanització d'aquí de la Pobla, les Garrigues. Els veïns van haver de ser desallotjats. Va afectar fins i tot aquest incendi alguns dels habitatges i els bombers segueixen remullant els jardins i aquestes cases per evitar que revifi aquest incendi. Uns veïns que han estat reallotjats al llarg de la nit. Com bé dèieu, a hores d'ara no hi ha nou avís, per tant, més de 30.000 persones de la comarca de l'Anoia, de diferents municipis, han de seguir confinats. De fet, si us fixeu, aquest matí continuen els controls policials en els diferents accessos d'aquests municipis. Els Mossos d'Esquadra controlen les entrades i sortides dels veïns, evitant que aquests es desplacin a les zones on els efectius d'emergències estan treballant. Al llarg d'aquest incendi, tres persones han hagut de ser ateses pels serveis d'emergències mèdiques, totes elles lleus. Durant la nit han estat treballant aquí a la comarca de l'Anoia 200 operatius per apagar les flames. A hores d'ara sabem que hi ha més de 470 hectàrees cremades de zona forestal i agrícola i també part de zona urbana. Com veus, Helena, la imatge amb la que ens despertem avui a la comarca de l'Anoia és amb cendres pels carrers dels pobles que s'han vist afectats per aquest incendi que encara no està controlat, que hi ha ara mateix una cinquantena d'efectius treballant sobre terreny i que esperem que apareguin aquests mitjans aeris per seguir controlant aquest incendi que segueix cremant i que segueix mostrant des de diferents punts de la comarca una enorme columna de fum.
1: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan. Doncs molt pendents de qualsevol última hora que hi pugui haver aquí a la comarca de l'Anoia. Un altre punt de màxima tensió dels bombers, dèiem, se centra a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial que podria arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha també, per cert, cases de fusta. N'ha parlat Jordi Martí, cap de l'operatiu dels bombers, i també Francesc Cadafalch, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sentmenat.
6: Des de l'Ajuntament de Sentmenat s'ha doncs, fet l'evacuació de Guanta, doncs, un centenar de persones doncs, que s'han autorecol·locat a les mateixes, i també doncs, a nivell de protecció civil, doncs, bombers ha demanat que fem doncs, el confinament de diversos nuclis, principalment a l'urbanització del Farell.
7: Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades algunes doncs, coses perquè es pugui netejar, i ara estàvem a punt de crear una associació de propietaris forestals per poder portar a terme aquesta neteja, i malauradament no hi hem sigut a temps. Això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant, està clar, per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora. Ho fem amb en Joan Parareda i en Marc Montes de TV Costa Brava. Companys, bon dia. Expliqueu-nos quina és l'última hora aquí.
8: Bon dia. Doncs aquí l'objectiu d'avui dimarts, cinquè dia que crema aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres, és intentar doncs, que els bombers puguin donar-lo com a controlat. Recordem que aquest era el desig que tenia el cos d'emergències ahir dilluns, però que finalment van admetre que no havien pogut doncs, controlar-lo, que de moment l'incendi està estable perquè han pogut garantir doncs, que el perímetre no augmenti, però encara no està controlat. Si veieu les imatges, nosaltres ens trobem en una de les urbanitzacions més afectades per aquest incendi del massís de les Gavarres. Es tracta de l'urbanització de Mas Arbrós, en què, de fet, ahir va ser un dels punts on els bombers van haver d'actuar doncs, per evitar aquestes possibles revifades del foc que fan complicar les tasques d'extinció, perquè en paraules dels bombers, si s'han de desplaçar doncs, per apagar petites columnes de fum, això fa que no puguin treballar en altres zones doncs, per anar reduint aquest incendi. Com heu explicat, la simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya fa que les unitats que hi havia aquí a l'incendi de les Gavarres s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya doncs, per apagar també aquestes flames, que era la situació que els bombers no volien, que hi haguessin diversos incendis de magnituds similars arreu de Catalunya. Aquí, doncs, l'última hora és que es manté l'accés restringit al massís de les Gavarres i, com vam saber ahir a les últimes hores del dia, doncs, el centre de control a la Bisbal d'Empordà doncs, ja es va desarticular i ara tot es gestionarà des d'un punt central a Bellaterra. Per tant, aquí sí que és cert doncs, que es redueixen el nombre de comandaments situats al Baix Empordà i que doncs, estarem a l'espera de les actualitzacions que vagin sorgint durant el dia d'avui, en aquests 5 dies d'incendi, per saber doncs, si els bombers poden donar com ha controlat aquest foc que crema des de divendres aquí al massís de les Gavarres i que, com bé heu dit, doncs ha afectat vora 2.400 hectàrees.
1: Doncs gràcies també, Joan i Marc. Més bones notícies, diguéssim, aquí al Baix Empordà, però encara, evidentment, molt atents a la situació.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Us ho dèiem, hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben, que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus, i és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T precisament han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
9: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
10: Per combatre la calor intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol i pues, venim aquí amb els amics i prenem algo o anem a la platja, que també va molt bé, quan fa molta calor.
11: Al venir de Màlaga, pues lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Màlaga, pero nos sorprendió.
12: Bueno, la calor, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi, és a la sombra no sortir ni fer esports com veig gent que passa per aquí corrent i d'aquestes hores, i molta hidratació.
9: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
1: Justament davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal, anomenat Cívic Sistemes d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària, però també als hospitals. La mortalitat no es coneixerà probablement, però, fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
13: Imaginem un cas de deshidratació, una persona de 80 anys que té problemes de renals, problemes cardíacos, però múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
1: Tres quarts de vuit, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
14: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia, si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: La proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
15: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
16: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica l'Ester Minguell.
17: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
18: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
17: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran en els canvis.
1: <t 'ha> La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
19: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
1: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina

0: municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
1: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap, cap carrera del món.
2: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
0: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant dos dies, la primera plantilla blanc i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. La davantera Yara Lacosta s'incorpora a l'equip femení de l'Espanyol. La navarresa, de 24 anys, torna a l'equip on ja va jugar fa dues temporades. Arriba procedent de l'Eibar, després de disputar 19 partits amb l'equip basc i haver marcat 3 gols. La de Sangüesa es mostra il·lusionada de tornar a vestir la samarreta blanc i blava.
3: Yara es más madura, sabe gestionar mejor todos los momentos. Y bueno, yo creo que al final la Yara del pasado pues ha quedado atrás, ¿no? Sí, estoy orgullosa también de cómo he podido crecer este año pasado y bueno, también con muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Bueno, yo el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
0: Els socis de l'Europa ja poden votar en la consulta del club sobre on volen que l'equip disputi els partits d'aquesta temporada a Primera Federació. Després que el club anul·lés la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria, les opcions que s'ofereixen són competir a Can Dragó, com el curs passat, o fer-ho al Narcís Sala un cop s'hi hagi instal·lat la gespa. La previsió d'haver de jugar més d'un any lluny del camp gracienc ha generat la creació de la plataforma Nou Sardenya, Casa Nostra, una iniciativa d'aficionats amb la voluntat de lluitar perquè l'equip pugui tornar aviat al seu estadi. Gustau Galbache n'és el portaveu.
4: Les dades que ens està generant l'Ajuntament de Barcelona sobre terminis i licitacions se'ns està acostant gairebé a la propera temporada i això és inviable, ja parlem econòmicament, socialment i esportivament. Cada dia que passa és un perjudici que l'Europa no jugui al seu estadi.
0: Àlex Reyes és el primer fitxatge del Joventut per a la propera temporada. L'Alé signa contracte per a dues temporades, més una d'opcional. Reyes, que ha jugat al Bilbao Bàsquet i al Bàsquet Manresa, arriba després d'aconseguir les seves millors estadístiques a l'ACB amb una mitjana de 13 punts per partit, amb un percentatge d'encert del 40% en llançaments de 3. És el primer reforç del conjunt verd i negre per al proper curs. I Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei lliga masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, per l'Igualada, pel Calafell i pel Reus, a banda d'un pas també per la Lliga Italiana. El jugador, autor de 56 dianes el curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
5: Tinc moltes ganes d'afrontar, intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora doncs, és una enveja sana i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
0: Hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
6: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color

0: vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús de Loyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
1: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantàstica, no, donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
0: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny a l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
2: I marxem ara cap al Baix Ebre perquè Roquetes es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha aplegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació. La programació festiva ha comptat amb propostes tan arrelades com l'ofrena de flors i fruits o el multitud dinari concert de bandes.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques, llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
8: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
7: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
9: Molt bon dia, us parla Joan Garcia. Avui és dilluns 6 de juliol i hem de donar un cop d'ull al que serà notícia aquesta setmana, i també venim d'un cap de setmana doncs farcit de notícies interessants i destacables, evidentment. Començarem parlant de l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar a partir d'avui en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño, en aquest cas, i també amb la col·laboració d'Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per a tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck. És un joc on has de llençar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. Una partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, o pot acabar al cap de 20 minuts. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ja mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castaño comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just avui ja està disponible a les botigues. Abans que el joc s'obrís al públic en general, tant l'Eugeni com l'Aida l'han pogut ensenyar a amics i coneguts, però sobretot alumnes, ja que els dos són mestres de primària i han hagut de jugar algunes partides. L'Eugeni explica que tots s'han quedat entusiasmats amb el joc i que, de fet, molts els preguntaven quan sortia per poder-lo comprar. Sens dubte, una notícia destacada i que avui mateix ja podeu adquirir a les diferents botigues i establiments de la nostra ciutat. Parlant d'establiments, hem conegut aquest cap de setmana una notícia d'impacte a casa nostra, i és que els dos establiments de la pastisseria Sàbat estan tancats indefinidament. Així ho ha indicat un cartell a la porta de la botiga del carrer de Santiago Rossinyol, sense oferir més informació. Una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la Teca Sabat sí que està oberta amb normalitat, tal com ha comprovat Cugat Mèdia. En declaracions al Tot Sant Cugat, la família ha lamentat el tancament. Ens veiem obligats a cessar l'activitat comercial de pastisseria Sabat a causa de dificultats sobrevingudes. Asseguren que ha estat una decisió especialment difícil però inevitable. A més, agraeixen a la clientela i treballadors l'acompanyament al llarg dels 75 anys d'història. Qui també s'ha pronunciat sobre el tancament ha estat l'alcalde Josep Maria Vallès a través de les xarxes socials. Sant Cugat no serà el mateix sense la Sàbat, ha lamentat tot assegurant que ja ha expressat tot el suport a la família que dona nom a l'establiment. En declaracions a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha qualificat el tancament de molt mala notícia. Per al republicà, la Sàbat responia a la necessitat de comerç local, de fer comunitat, clientela, que et serveixen experts. També ha admès que des de l'Ajuntament estan sorpresos per la notícia i ofereix tot el suport i tot l'acompanyament que calgui a la família. I ara és moment de parlar de la Festa Major de Mirassol, que ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i d'esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre es va fer aquest divendres, un altre tret de sortida, i després hi ha hagut teatre, bicicletada, arrossada, torners de futbol de veteranes o de petanca, que han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada de Veneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. Sens dubte, un dels plats forts va ser aquesta Festa de l'Aigua, també la pedalada, i no podem oblidar la cultura, en aquest cas, al teatre, amb l'obra Marro, que va omplir el Casal Cultural de Mirassol amb una representació marcada per les relacions amoroses. I ara continuem parlant del cap de setmana i de més cultura. En aquest cas, del colonialisme existeix sense cap mena de dubte i ara ja s'ha transformat. Així ho ha explicat Sadi Ladan, un graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Escoltem Sani Ladan.
10: Ningún momento, ¿no? Porque las lógicas de la economía colonial persiste, la lógica del control del poder colonial también persiste a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad a través de lo que es el colonialismo mental existe, ¿no? Por eso digo que es algo del presente.
9: Doncs deixem el tema cultural i anem a parlar de successos, perquè Sant Cugat va viure la matinada de dissabte a diumenge fins a 3 incidències destacades en menys de 40 minuts i amb l'actuació de 3 dotacions de bombers. Segons bombers, el primer contenidor va cremar a Torrent de Ferrusons a 2:45 de la matinada, el segon al carrer Màrius Torres de Coifabà, amb 3 contenidors cremats, un vehicle afectat i la caiguda d'una tanca d'un habitatge, i finalment el 5è contenidor cremat va produir-se a l'avinguda Regull número 42. I per acabar, farem un apunt d'esports, perquè l'Almeria, el gran candidat a l'ascens a primera divisió, tindrà un segell sancuatenc, concretament del segon entrenador, de Marc Cabestany. I és que el tècnic, que s'havia compromès amb el Granollers de primera catalana, ha rebut l'oferta de l'actual entrenador, també un altre català, García Pimiente, i d'aquesta manera marxa cap a terres andaluses. Fins aquí aquest infomatí. I, com sempre, l'actualitat continua als diferents butlletins horaris, a cugat.cat i també a les xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Infopodcast, Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Martí González. El taller Geroni de Moragues ha consolidat un model de menjador inclusiu i de qualitat gràcies a la col·laboració amb la cooperativa Doble Via. El director tècnic del taller Geroni de Moragues, Albert Rubí, ha explicat a Cugat Media que abans de la pandèmia tenien un servei de cuina i equips propis, però que amb la Covid ho van haver de suspendre. Aquest exocac va obligar el centre a contractar una empresa de càtering, però la qualitat no els acabava de fer el pes. Després de rebre nombroses queixes per part dels usuaris, el centre va engegar un seguit d'enquestes i la direcció es va adonar que hi havia molt poca satisfacció amb el servei de menjador. Arran d'aquesta mala experiència, el taller va iniciar una col·laboració amb la cooperativa Doble Via, encarregada de la gestió del menjador de l'Institut Arnau Cadell. D'aquests llaços va néixer la possibilitat que Doble Via s'encarregués també dels àpats als usuaris del taller. Més coses, la Floresta ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la seva festa major, que se celebrarà del 10 al 19 de juliol, amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. Durant 8 jornades, repartides en 2 caps de setmana, els carrers i espais del districte acolliran una 50ena de propostes per a tots els públics, des d'activitats esportives fins a concerts, cultura popular, espectacles infantils i gastronomia. La festa major està organitzada pel Senegal Cultural i la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta, amb implicació d'una àmplia xarxa entitats, associacions i comerços del barri. I més enllà d'això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació alerta d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'estendrà entre el 10 i entre el 5 i el 10 de juliol, volíem dir, segons l'informe del Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals. Durant aquest període es preveu un perill predominant molt alt i no es descarta que puntualment pugui arribar a ser extrem, especialment al voltant d'aquest dimarts, precisament, 7 de juliol. L'episodi està associat a una situació anticiclònica que comportarà temperatures molt elevades, humitats relatives molt baixes i una recuperació nocturna irregular. Aquestes condicions afectaran bona part del país, especialment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. I acabem parlant-vos d'un joc de taula, amb l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar, com dèiem, a partir d'aquesta setmana en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que creés atenció, que fos atractiu per a tothom, i van pensar que era una bona aposta a apostar per aquesta moda, coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors, a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un push your luck, que és un joc on has de llançar uns daus i intentar arriscar al màxim fins aconseguir la victòria. La partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, també pot acabar al cap d'uns 20 minuts. L'Infobot, que és una coproducció de Ràdio Sant Cugat amb la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Molt bon dia, us parla Joan Garcia. Avui és dilluns 6 de juliol i hem de donar un cop d'ull al que serà notícia aquesta setmana, i també venim d'un cap de setmana doncs farcit de notícies interessants i destacables, evidentment. Començarem parlant de l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar a partir d'avui en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño, en aquest cas, i també amb la col·laboració d'Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per a tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck. És un joc on has de llençar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. Una partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, o pot acabar al cap de 20 minuts. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ja mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castaño comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just avui ja està disponible a les botigues. Abans que el joc s'obrís al públic en general, tant l'Eugeni com l'Aida l'han pogut ensenyar a amics i coneguts, però sobretot alumnes, ja que els dos són mestres de primària i han hagut de jugar algunes partides. L'Eugeni explica que tots s'han quedat entusiasmats amb el joc i que, de fet, molts els preguntaven quan sortia per poder-lo comprar. Sens dubte, una notícia destacada i que avui mateix ja podeu adquirir a les diferents botigues i establiments de la nostra ciutat. Parlant d'establiments, hem conegut aquest cap de setmana una notícia d'impacte a casa nostra, i és que els dos establiments de la pastisseria Sàbat estan tancats indefinidament. Així ho ha indicat un cartell a la porta de la botiga del carrer de Santiago Rusiñol, sense oferir més informació. Una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la Teca Sabat sí que està oberta amb normalitat, tal com ha comprovat Cugat Mèdia. En declaracions al Tot Sant Cugat, la família ha lamentat el tancament. Ens veiem obligats a cessar l'activitat comercial de pastisseria Sabat a causa de dificultats sobrevingudes. Asseguren que ha estat una decisió especialment difícil, però inevitable. A més, agraeixen a la clientela i treballadors l'acompanyament al llarg dels 75 anys d'història. Qui també s'ha pronunciat sobre el tancament ha estat l'alcalde Josep Maria Vallès, a través de les xarxes socials. Sant Cugat no serà el mateix sense la Sàbat, ha lamentat tot, assegurant que ja ha expressat tot el suport a la família que dona nom a l'establiment. En declaracions a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha qualificat el tancament de molt mala notícia. Per al republicà, la Sàbat responia a la necessitat de comerç local, de fer comunitat, clientela, que et serveixen experts. També admet que des de l'Ajuntament estan sorpresos per la notícia i ofereix tot el suport i tot l'acompanyament que calgui a la família. I ara és moment de parlar de la Festa Major de Mirassol, que ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i d'esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre es va fer aquest divendres, un altre tret de sortida, i després hi ha hagut teatre, bicicletada, rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca, que han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Vaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. Sens dubte, un dels plats forts va ser aquesta Festa de l'Aigua, també la pedalada, i no podem oblidar la cultura, en aquest cas al teatre, amb l'obra Marro, que va omplir el Casal Cultural de Mirassol amb una representació marcada per les relacions amoroses. I ara continuem parlant del cap de setmana i de més cultura, en aquest cas del colonialisme. Existeix sense cap mena de dubte i ara ja s'ha transformat. Així ho ha explicat Sadi Ladan, un graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema "El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació". Escoltem Sani Ladan.
3: ningún momento, ¿no? Porque las lógicas de la economía colonial persiste, la lógica del control del poder colonial también persiste a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad, a través de lo que es el colonialismo mental existe, ¿no? Por eso digo que es algo del presente.
2: Doncs deixem el tema cultural i anem a parlar de successos, perquè Sant Cugat va viure la matinada de dissabte a diumenge fins a 3 incidències destacades en menys de 40 minuts i amb l'actuació de 3 dotacions de bombers. Segons bombers, el primer contenidor va cremar a Torrent de Ferrusons a 2:15 de la matinada, el segon al carrer Màrius Torres de Coifabà, amb 3 contenidors cremats, un vehicle afectat i la caiguda d'una tanca d'un habitatge, i finalment el cinquè contenidor cremat va produir-se a l'Avinguda Regull número 42. I per acabar, farem un apunt d'esports, perquè l'Almeria, el gran candidat a l'ascens a primera divisió, tindrà un segell santcugatenc, concretament del segon entrenador, de Marc Cabestany. I és que el tècnic, que s'havia compromès amb el Granollers de primera catalana, ha rebut l'oferta de l'actual entrenador, també un altre català, García Pimiente, i d'aquesta manera marxa cap a terres andaluses. Fins aquí aquest infomatí. I, com sempre, l'actualitat continua als diferents butlletins horaris, a cuat.cat i també a les xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Infopodcast, Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Martí González. El taller Geroni de Moragas ha consolidat un model de menjador inclusiu i de qualitat gràcies a la col·laboració amb la cooperativa Doble Via. El director tècnic del taller Geroni de Moragas, Albert Rubí, ha explicat a Cugat Media que abans de la pandèmia tenien un servei de cuina i equips propis, però que amb la Covid ho van haver de suspendre. Aquest exocac va obligar el centre a contractar una empresa de càtering, però la qualitat no els acabava de fer el pes. Després de rebre nombroses queixes per part dels usuaris, el centre va engegar un seguit d'enquestes i la direcció es va adonar que hi havia molt poca satisfacció amb el servei de menjador. Arran d'aquesta mala experiència, el taller va iniciar una col·laboració amb la cooperativa Doble Via, encarregada de la gestió del menjador de l'Institut Arnau Cadell. D'aquests llaços va néixer la possibilitat que Doble Via s'encarregués també dels àpats als usuaris del taller. Més coses, la Floresta ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida de la seva festa major, que se celebrarà del 10 al 19 de juliol, amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. Durant 8 jornades, repartides en 2 caps de setmana, els carrers i espais del districte acolliran una 50ena de propostes per a tots els públics, des d'activitats esportives fins a concerts, cultura popular, espectacles infantils i gastronomia. La festa major està organitzada pel Senegal Cultural i la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta, amb la implicació d'una àmplia xarxa entitats, associacions i comerços del barri. I més enllà d'això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació alerta d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'estendrà entre el 10 i entre el 5 i el 10 de juliol, volíem dir, segons l'informe del Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals. Durant aquest període es preveu un perill predominant molt alt i no es descarta que puntualment pugui arribar a ser extrem, especialment al voltant d'aquest dimarts, precisament, 7 de juliol. L'episodi està associat a una situació anticiclònica que comportarà temperatures molt elevades, humitats relatives molt baixes i una recuperació nocturna irregular. Aquestes condicions afectaran bona part del país, especialment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. I acabem parlant-vos d'un joc de taula, amb l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar, com dèiem, a partir d'aquesta setmana en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que creés atenció, que fos atractiu per a tothom, i van pensar que era una bona aposta a apostar per aquesta moda, coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors, a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck, que és un joc on has de llançar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. La partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, també pot acabar al cap d'uns 20 minuts. L'Infobot, que és una coproducció de Ràdio Sant Cugat amb la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxim alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt. Fa pocs minuts s'ha pogut aixecar pràcticament la totalitat dels 33.000 veïns confinats, excepte els de la urbanització de les Garrigues. El foc s'ha pogut estabilitzar fa pocs instants, però ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat, on sembla que també en aquest cas s'hauria controlat la situació. Situació complicada, però també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. I dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia i el Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. El cap dels bombers, David Borrell, acaba d'actualitzar fa pocs instants la situació dels focs.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: Un dels punts més preocupants a hores d'ara, us ho deia, és el Vallès Occidental, on l'incendi de Sant Manat continua sense control. La ràpida propagació del foc muntanya amunt ha obligat a confinar diferents nuclis, així com, per exemple, els de l'urbanització del Farell o Sant Sebastià de Montmajor, insistim, el terme de Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Anem, doncs, fins allà amb l'Albert Maspons i la Janira López de Vallès Visió. Janira, què ens podeu explicar hores d'ara aquí? On sou? A Caldes de Montbui, eh?
4: Doncs en aquests moments l'incendi continua actiu i, tal com has dit, ha cremat ja més de 90 hectàrees on, segons agents rurals, la majoria són de terrenys forestals. L'incendi va començar ahir prop de 2:45 del migdia, de la tarda, i ha semanat, però a causa del vent es van crear diversos focus secundaris que van anar cap a Caldes de Montbui. De les 7 urbanitzacions confinades, el Farell és la que més preocupa a causa de que es troba en una zona amb cases disseminades que es troben al mig del bosc sense perímetre de protecció. De fet, més de 100 veïns han estat confinats durant la nit a casa seva a causa d'aquesta protecció. El perímetre ha estat força estable durant la nit i les maniobres dels bombers han estat efectives. En aquests moments, 56 dotacions terrestres continuen a la zona afectada a causa de les flames i fa pocs minuts han començat a arribar una altra vegada els efectius aeris. De fet, ens trobem en el càmping El Pasqualet, una de les zones que es va veure desallotjades preventivament a causa d'aquest incendi, i de fet estem rodejats d'aquest fum i ens cauen fins i tot algunes cendres. La importància en aquests moments és estabilitzar aquest perímetre i que l'incendi no s'estengui més en zones majors. El pavelló de les cremades, de fet, juntament amb les termes de amb el balneari de les Termes Victòria, són dos punts per ajudar els veïns que no van poder arribar a casa seva i que estan confinats.
1: Doncs gràcies, Janira. Esperem ara sí que amb l'arribada d'aquests mitjans aeris es pugui combatre aquest foc que tant fa patir també aquests veïns. Gràcies. La situació millora lleugerament a la comarca de l'Anoia. La bona notícia és que fa poca estona el foc s'ha pogut estabilitzar i s'ha aixecat el confinament de pràcticament els 33.000 veïns afectats. El foc ha arribat a impactar alguns punts delicats, com per exemple tres naus industrials i una deixalleria. Baixem, doncs, sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Sergi, explica'ns com està la situació ara mateix aquí en aquest centre de comandament de l'Anoia, d'Igualada, deu ser, no?
5: Doncs, Helena, som al centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt, que era un dels municipis que estava confinats fins fa molt poca estona, juntament amb d'altres de la resta de la zona de la Conca d'Òdena. És el municipi que està al costat de la Pobla de Claramunt, el poble més afectat per aquestes flames. De fet, l'incendi va començar ahir la tarda a 4:45 i just ara els bombers l'han donat per estabilitzat. Ara mateix aquí al centre de comandament, al centre de control, hi ha certa tranquil·litat perquè sembla que tot avança de manera tranquil·la. Tot i així, els bombers mantenen dispositius activats sobre el terreny, una cinquantena de dotacions i algun helicòpter que sobrevola la comarca de l'Anoia per afrontar aquest segon dia de la segona onada de calor d'aquest estiu, en el que esperem superar els 40 graus de temperatura. S'ha aixecat el confinament dels municipis que estaven confinats des d'ahir a la tarda, excepte de l'urbanització més afectada, Les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Fa uns minuts, aquí al Notícies en Xarxa, hem parlat amb el seu alcalde, Antoni Mabres.
6: Com que va ser tot tan ràpid, part dels fills van ser desallotjats i pares van mantenir confinats a les seves cases i, per tant, tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos, i els que estan al barri que no es preocupin, perquè sí que estem al seu costat en tot moment. Avui també estarà complicat perquè molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona del barri de les Garrigues, i, per tant, estem en això i, bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre sí o sí.
5: Aquest matí a la comarca de l'Anoia plouen cendres, i és que les afectacions d'aquest incendi que ha cremat hores d'ara, segons les últimes dades de gent rurals, més de 470 hectàrees, ha tingut un greu impacte en el territori. Ha cremat, per exemple, doncs, algunes de les cases d'aquesta urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt, també l'entorn del castell de la Pobla de Claramunt, i ha afectat molta zona forestal d'aquí, de la comarca de l'Anoia. Un incendi molt greu, feia ara, des de l'any 2021, que no hi havia un incendi tan greu aquí, en aquesta comarca de la Catalunya central.
1: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan, per aquestes fotografies que ens aneu fet, que ens heu anat fent al llarg del matí des de, com deies, està clar, la Pobla de Claramunt. Gràcies, bon dia. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció del foc de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant, i estan molt a sobre per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, són la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona. I quan falten 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, canviem radicalment de qüestió, sortim dels incendis i parlem ara de salut. Què és l'escleroteràpia? És la tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge, molt menys invasiva que la cirurgia, per tractar les dones que pateixen endometriosi. Aquest procediment ambulatori, que dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i millora el control del dolor. Un cop validada, Bellvitge continua amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. En Marc Núñez i l'Anna Ruiz són en el centre sanitari, aquest centre sanitari de Bellvitge, per explicar-nos una mica en què consisteix aquesta tècnica. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Helena. Sí, aquí des de l'Hospital de Bellvitge, i un cop avalada aquesta tècnica, ens acompanya la doctora Amparo García Tejedor. Amparo, bon dia.
8: Hola, bon dia, què tal?
7: També la pacient Esther. Esther, bon dia.
9: Hola, bon dia.
7: I dues professionals més sanitàries de l'hospital, i gràcies a les quals podrem conèixer, Helena, de primera mà, com s'aplica aquesta tècnica, doctora. ¿Qué es lo que debe hacer usted en primer lugar?
8: Pues vamos a pinchar un quiste que tiene Esther. Entonces lo vamos a hacer en este caso vía abdominal, aunque se suele hacer por vía vaginal. Primero será un pinchacito. ¿Qué tal, Esther?
9: Bien, como un análisis de sangre.
8: Muy bien, pues ahora vamos a vaciar el contenido del quiste. María, abres el circuito. Manoli, ¿aspiras? Una vez aspirado, lo que haremos es lavarlo con suero fisiológico. María, lavamos. Vamos lavando a través de esta aguja de tres vías. Y una vez vacío, pondremos alcohol durante un ratito para ver que el quiste se esclerose. Una vez acabado el alcohol, lo vaciamos y lo lavamos otra vez para que la paciente se vaya a casa con las paredes del quiste pegadas y que el quiste se reabsorba.
7: Doctora, y una vez se ha garantizado, se ha avalado esta técnica, paralelamente, Bellvitge lidera un estudio que durará unos 2 años más, gracias al cual se quiere conocer y constatar nuevas potencialidades de esta técnica. ¿Cuál es?
8: Exacto, con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
7: ¿Qué cuentan? ¿Cuáles son los comentarios que les hacen llegar las pacientes que ya han utilizado esta técnica?
8: Bueno, las pacientes normalmente tienen endometriomas que son muy dolorosos, con lo cual están muy contentas por evitar el quirófano y por quitar ese quiste que les está produciendo dolor cada mes, y las que se quedan embarazadas, pues más contentas todavía, porque lo que en verdad quieren es tener un bebé.
7: Doncs, doctora Amparo García Tejedor, gràcies també a aquestes dues professionals que l'acompanyen de l'Hospital de Bellvitge. Gràcies a l'Esther, la nostra pacient improvisada en aquesta consulta de l'Hospital de Bellvitge. Helena, una tècnica avalada per l'Hospital de Bellvitge i un hospital que lidera aquesta investigació amb la participació de 40 centres sanitaris més per fer la vida més fàcil a les dones.
1: Sens dubte, perquè patir l'endometriosi és molt dolorós, a banda de que afecta també, com ens explicàveu, la fertilitat. Per tant, una bona notícia per les dones. Gràcies, Anna.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de nou, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera, celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea, ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
10: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: Una proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, quan ha sortit del Consell de Política Fiscal i Financera.
11: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
12: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: Després dels terratrèmols, Veneçuela afronta un repte humanitari crític. La gestió dels cadàvers en un context de temperatures altes, humitat elevada i saturació de morgues. La OMS recorda que els cossos no provoquen epidèmies, però sí riscos reals si es tracten amb seguretat i dignitat. Si no es tracten amb seguretat i dignitat. Per entendre què implica aquesta fase de l'emergència i què és prioritari, parlem amb Mia Font. Ella és delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya. Mia Font, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, bon dia.
1: Com està treballant Metges Sense Fronteres a Veneçuela després d'aquests terratrèmols? Des del punt de vista mèdic i humanitari, quina és ara mateix la vostra principal preocupació, la vostra principal prioritat?
13: Metges Sense Fronteres ja estava treballant a Veneçuela des de l'any 2015 i des del principi hem donat resposta a la situació. Tenim equips que estan treballant allà, tenim també un equip mòbil que està a la zona de Naiguat, a la Guaira, i bàsicament el que ens preocupa ara mateix és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics, perquè no podem oblidar que el terratrèmol ha tingut també un efecte al sistema sanitari molt gran, no? 35 hospitals afectats, més de 100 centres de salut també afectats, i ahir la població, a més de la població afectada pel terratrèmol, també hi ha moltíssimes necessitats mèdiques, no?
1: Mila, en un context de destrucció, de desplaçaments i cossos sense identificar, com es protegeix la salut mental de les comunitats i fins i tot dels propis equips de professionals sanitaris? Què és el que més impacta emocionalment en una emergència així?
13: L'efecte a la salut mental pot ser és invisible, però és molt, molt gran, no? D'una banda tenim a la gent que ha perdut familiars, no? I el dol que porten. Després està el por a que torni a passar, no? I que un terratrèmol pot ser d'alguna manera torna, i és com viure amb por, no? I després tota la gent que ha sigut desplaçada ha perdut tot i ha de començar de zero, no? Als nostres equips sempre hi ha, ara mateix als equips mòbils que tenim allà hi ha psicòlegs per donar aquest suport de manera individual, i també tenim sessions més grupals.
1: Doncs Mila Font, que ara t'ho dic bé, abans t'havia rebatejat, Mila Font, gràcies per atendre'ns i bon dia. Que vagi molt bé, molta sort i enhorabona per la feina que feu sobre el terreny sempre, aquí i a altres llocs. Gràcies, bon dia.
13: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs el que dèiem, abans dels esports, tornem a casa nostra per fer un apunt a la recepta de l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. Ens ho explica l'Ester Minguell.
14: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
15: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
14: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
1: Amb 9 minuts ens plantarem a les 9 del matí. És temps per donar pas a la Cristina Álvarez i a la crònica esportiva. Bon dia, Cristina.
16: Bon dia.

0: ¿Qué?
1: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
2: Punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogačar, de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc, ja que amb el triomf es va situar líder de la general. L'eslové va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i Seixas. Avui quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
3: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
4: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
2: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol arrenca avui per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanc i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei lliga masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, l'Igualada, el Calafell i el Reus, a banda d'un pas també per la lliga italiana. El jugador, autor de 56 dianes al curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
5: Tinc moltes ganes d'afrontar l'intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora és una enveja sana, i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
2: Martí Casas, que reforça el Barça d'hoquei patins, s'afegeix al fitxatge de l'argentí Nico Ojeda.
6: Molt bé, Cristina, demà ens expliques més coses.
2: I tant.
6: Vinga,
2: fins demà.
6: Que vagi bé.
2: Adéu.
6: Merci. Bé, doncs, hem acabat amb un nom propi als esports i continuem cultura també amb un nom propi, el de Joan Costa, que dilluns hagués fet 100 anys. Va ser dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, el Banco Santander o la Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'ha organitzat un congrés internacional on es debatrà precisament un cop més el paper de la intel·ligència artificial en tot aquest disseny gràfic. Ens en dona més detalls en David Navarro.
7: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
8: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantàstica, no, donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
7: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com 2 exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
6: Doncs fins aquí, no hi ha temps per res més. Gràcies per la confiança. Fins demà. Adéu-siau.
9: La xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llocs d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Molt bon dia, us parla Joan Garcia. Avui és dilluns 6 de juliol i hem de donar un cop d'ull al que serà notícia aquesta setmana, i també venim d'un cap de setmana doncs farcit de notícies interessants i destacables, evidentment. Començarem parlant de l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar a partir d'avui en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño, en aquest cas, i també amb la col·laboració d'Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per a tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un push your luck. És un joc on has de llençar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. Una partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, o pot acabar al cap de 20 minuts. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ja mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castaño comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just avui ja està disponible a les botigues. Abans que el joc s'obrís al públic en general, tant l'Eugeni com l'Aida l'han pogut ensenyar a amics i coneguts, però sobretot alumnes, ja que els dos són mestres de primària i han hagut de jugar algunes partides. L'Eugeni explica que tots s'han quedat entusiasmats amb el joc i que, de fet, molts els preguntaven quan sortia per poder-lo comprar. Sens dubte, una notícia destacada i que avui mateix ja podeu adquirir a les diferents botigues i establiments de la nostra ciutat. Parlant d'establiments, hem conegut aquest cap de setmana una notícia d'impacte a casa nostra, i és que els dos establiments de la pastisseria Sàbat estan tancats indefinidament. Així ho ha indicat un cartell a la porta de la botiga del carrer de Santiago Rusiñol, sense oferir més informació. Una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la Teca Sabat sí que està oberta amb normalitat, tal com ha comprovat Cugat Mèdia. En declaracions al Tot Sant Cugat, la família ha lamentat el tancament. Es veiem obligats a cessar l'activitat comercial de pastisseria Sabat a causa de dificultats sobrevingudes. Asseguren que ha estat una decisió especialment difícil, però inevitable. A més, agraeixen a la clientela i treballadors l'acompanyament al llarg dels 75 anys d'història. Qui també s'ha pronunciat sobre el tancament ha estat l'alcalde Josep Maria Vallès, a través de les xarxes socials. Sant Cugat no serà el mateix sense la Sàbat, ha lamentat tot assegurant que ja ha expressat tot el suport a la família que dona nom a l'establiment. En declaracions a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha qualificat el tancament de molt mala notícia. Per al republicà, la Sàbat responia a la necessitat de comerç local, de fer comunitat, clientela, tela que et serveixen experts. També ha admès que des de l'Ajuntament estan sorpresos per la notícia i ofereix tot el suport i tot l'acompanyament que calgui a la família. I ara és moment de parlar de la Festa Major de Mirassol, que ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i d'esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre es va fer aquest divendres, un altre tret de sortida, i després hi ha hagut teatre, bicicletada, arrossada, torners de futbol de veteranes o de petanca, que han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Vaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. Sens dubte, un dels plats forts va ser aquesta Festa de l'Aigua, també la pedalada, i no podem oblidar la cultura, en aquest cas al teatre, amb l'obra Marro, que va omplir el Casal Cultural de Mirassol amb una representació marcada per les relacions amoroses. I ara continuem parlant del cap de setmana i de més cultura. En aquest cas, del colonialisme existeix sense cap mena de dubte i ara ja s'ha transformat. Això ho ha explicat el Sadi Ladan, un graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema "El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació". Escoltem Sani Ladan.
3: No ha desaparegut, no ha desaparegut. desapareció en ningún momento, ¿no? Porque las lógicas de la economía colonial persiste, la lógica del control del poder colonial también persiste a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad, a través de lo que es el colonialismo mental existe, ¿no? Por eso digo que es algo del presente.
2: Doncs deixem el tema cultural i anem a parlar de successos, perquè Sant Cugat va viure la matinada de dissabte a diumenge fins a 3 incidències destacades en menys de 40 minuts i amb l'actuació de 3 dotacions de bombers. Segons bombers, el primer contenidor va cremar a Torrent de Ferrusons a 3:15 de la matinada, el segon al carrer Màrius Torres de Coifabà, amb 3 contenidors cremats, un vehicle afectat i la caiguda d'una tanca d'un habitatge, i finalment el cinquè contenidor cremat va produir-se a l'avinguda Regull número 42. I per acabar, farem un apunt d'esports, perquè l'Almeria, el gran candidat a l'ascens a primera divisió, tindrà un segell sancuatenc, concretament del segon entrenador, de Marc Cabestany. I és que el tècnic, que s'havia compromès amb el Granollers de primera catalana, ha rebut l'oferta de l'actual entrenador, també un altre català, García Pimiente, i d'aquesta manera marxa cap a terres andaluses. Fins aquí aquest infomatí. I, com sempre, l'actualitat continua als diferents butlletins horaris, a cuat.cat i també a les xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Infopodcast, Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Martí González. El taller Geroni de Moragues ha consolidat un model de menjador inclusiu i de qualitat gràcies a la col·laboració amb la cooperativa Doble Via. El director tècnic del taller Geroni de Moragues, Albert Rubí, ha explicat a Cugat Media que abans de la pandèmia tenien un servei de cuina i equips propis, però que amb la Covid ho van haver de suspendre. Aquest exocac va obligar el centre a contractar una empresa de càtering, però la qualitat no els acabava de fer el pes. Després de rebre nombroses queixes per part dels usuaris, el centre va engegar un seguit d'enquestes i la direcció es va adonar que hi havia molt poca satisfacció amb el servei de menjador. Arran d'aquesta mala experiència, el taller va iniciar una col·laboració amb la cooperativa Doble Via, encarregada de la gestió del menjador de l'Institut Arnau Cadell. D'aquests llaços va néixer la possibilitat que Doble Via s'encarregués també dels àpats dels usuaris del taller. Més coses, la Floresta ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la seva festa major, que se celebrarà del 10 al 19 de juliol, amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. Durant 8 jornades, repartides en 2 caps de setmana, els carrers i espais del districte acolliran una 50ena de propostes per a tots els públics, des d'activitats esportives fins a concerts, cultura popular, espectacles infantils i gastronomia. La festa major està organitzada pel Senegal Cultural i la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta, amb la implicació d'una àmplia xarxa d'entitats, associacions i comerços del barri. I més enllà d'això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació alerta d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'estendrà entre el 5 i el 10 de juliol, volíem dir, segons l'informe del Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals. Durant aquest període es preveu un perill predominant molt alt i no es descarta que puntualment pugui arribar a ser extrem, especialment al voltant d'aquest dimarts, precisament, 7 de juliol. L'episodi està associat a una situació anticiclònica que comportarà temperatures molt elevades, humitats relatives molt baixes i una recuperació nocturna irregular. Aquestes condicions afectaran bona part del país, especialment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. I acabem parlant-vos d'un joc de taula, amb l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar, com dèiem, a partir d'aquesta setmana en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que creés atenció, que fos atractiu per a tothom, i van pensar que era una bona aposta a apostar per aquesta moda, coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors, a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck, que és un joc on has de llançar uns daus i intentar arriscar al màxim fins aconseguir la victòria. La partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, també pot acabar al cap d'uns 20 minuts. L'Infobot, que és una coproducció de la Ràdio Sant Cugat amb la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
9: La ràdio amb samarreta.
8: La informació més propera a tu
9: i la millor música.
8: La ràdio amb samarreta.
0: Ràdio Sant Cugat.
10: Hora Sant Cugat. A Cugat Mèdia.

0: Nascut a Barcelona, format en el món empresarial i amb tota una vida vinculada al sector financer. Va arribar a Sant Cugat l'any 1995 buscant qualitat de vida i s'hi va acabar arrelant profundament. President del Sant Cugat Futbol Club des de l'any 2008, ha viscut moments històrics dins i fora dels terrenys de joc i combina la seva passió per l'esport amb un fort compromís social i de ciutat. Avui parlem amb el president del Sant Cugat Futbol Club, Llorenç Santa Susagna. Benvingut, com estàs?
1: Gràcies, Carme. Molt bé, encantat d'estar aquí amb tu.
0: Farem un repàs de la teva trajectòria personal, professional, i començarem pel principi de tot. Tu vas néixer a Barcelona, vas viure a Barcelona durant força temps.
1: Sí, des del naixement, fins que vaig vindre aquí.
0: O sigui que bastants anys. Explica'ns com recordes la teva infantesa, els primers anys de vida allà a la ciutat.
1: A Barcelona. Home, vivíem amb una família molt humil, nombrosa, perquè en la mateixa vivenda hi vivien doncs, els pares, els germans, els oncles i els avis. Era una miqueta gran, és veritat, però estàvem molt atapeïts. Era ciutat vella i bé, escolta, molt feliços, però amb unes condicions, anem a dir, poc confortables, si es pot dir així, no? Però bueno, era el que ens va deparar la vida i molt content.
0: I com era la vida familiar en aquell entorn?
1: Molt propera, eh? Això sí que era una... Trobo que era una virtut familiar, no? Perquè allà a la taula ens trobàvem tres generacions i cadascú podia explicar la seva història. Un escoltava l'altre, l'altre escoltava l'u, ens ajudàvem. I, per tant, era molt maca aquesta convivència, tots junts.
0: Quants germans tens?
1: Tres. Bueno, tres comptant-me a mi, dos més.
0: Ah, i com era la vostra relació?
1: Molt bé. Mira, jo era el gran, o sóc el gran. El mitjà és el Josep Antoni, que té 4 anys menys. I el més petit, el Xavi, que té 4 menys que el segon, o sigui, 8 anys menys que jo, i que també viu a Sant Cugat.
0: I quins són els valors, els aprenentatges que us van transmetre des de casa?
1: Doncs mira, sobretot l'estimació, l'educació, el respecte, la humilitat. O sigui, jo recordo només que valors fantàstics, no?, que ens han ajudat, no només a la generació meva, als meus germans, als parelles, sinó que això s'ha transmès també als nostres fills, no? A vegades, quan veuen el carinyo o el tracte que hem tingut amb les àvies, no? Una ens va deixar fa 3 anys, l'altra encara viu, els pares van morir més joves, no? I veig com els tracten amb elles, els dos nens. Dic, hòstia, és admirable com tracteu vosaltres a les iaies, a les àvies. Dic, hòstia, com és això? Perquè avui en dia no tinc la sensació que això sigui així. Diu, papa, és que us ho hem vist fer a vosaltres. I, hòstia, jo quan sento això, doncs em posa la pell de gallina, no? I dic, hòstia, alguna cosa hem fet bé aquesta vida, sobretot dintre del nucli familiar, no amb l'educació dels nostres fills.
0: Trobes a faltar alguna cosa d'aquella etapa?
1: Amb el pare. El pare.
0: Llorenç, t'has emocionat recordant el pare?
1: Doncs sí.
0: Que fa poc, que l'has perdut?
1: No, que va. Ens va deixar, doncs farà ja 30 anys, quasi bé, però...
0: Però dona la sensació
1: molt.
0: Que era una peça molt important per tu.
1: I tant. Era un referent. Ell m'estimava molt a mi també i ja has vist. Jo que sóc una persona que amb l'edat m'he tornat, anem a dir, més fred, no sé si es pot dir així, sóc de poc plorar, quasi bé gens, i mira, ara amb aquesta pregunta, doncs m'ha agafat la plorera.
0: I era la relació entre els germans i el pare igual? O notaves que hi havia una relació més especial amb tu?
1: Jo amb ell era el gran, notava que era una relació més propera amb ell. Ell em veia a mi també, doncs com a... Jo ajudava també amb els meus germans, perquè com deien, la família era molt humil, el meu pare feia de fuster, teníem una lleteria, i amb prou feines podíem anar tirant endavant, no? I llavors jo tenia que fer feines domèstiques, sent petit. L'ajudava amb ell, ell feia de fuster, l'acompanyava pues, a portar els mobles, ajudava també a vendre, mentre estudiava el batxiller nocturn, a vendre la botiga, la mare va aprendre l'ofici de fusteria. Clar, tots ens ajudàvem allà perquè feia falta. I llavors una altra de les meves funcions era, quan anàvem a l'escola, que anàvem els 3 germans, clar, jo era el que em cuidava d'ells dos, no? I per tant jo tenia una mena de responsabilitat familiar també. Feia les compres. Bé, molt content perquè són valors que vaig viure a casa, que els hem transmès als nostres fills, i que ja has vist ara que m'emociona molt.
0: I escolta una cosa, eres bon estudiant?
1: Era estudiant, sí, però no era un referent d'estudiant. Jo estudiava, bueno, per treure una bona nota i tampoc més.
0: Treballador, diríem, no?
1: Treballador total. Clar, em tocava, com deia, doncs mira, jo feia el batxillerat superior a la nit, i el fèiem a la nit, perquè al matí tenia que ajudar els pares. Després vaig acabar entrant al banc, a Banca Catalana, amb 15 anys, i feia, pel matí de 8 a 3, treballava al banc. A la tarda tenia que estar estudiant una miqueta i fer el superior per la tarda. Entremig estava a la lleteria despatxant. I els caps de setmana anava a la catedral a ajudar el capellà pues a fer batejos. O sigui, era un pluriempleo total. No, per tant, treballador autèntic. És un altre dels valors que hem viscut a casa, el treball, no? Amb independència del gènere, tothom feia tot.
0: Et vas formar fent un màster en direcció d'empreses. Tenies clar cap a on volies enfocar el teu futur?
1: Mira, com et deia, als 15 anys, quan vaig entrar al banc, jo ajudava a casa, i estava a la lleteria i tot això. Tot just havíem acabat el superior. El batxillerat elemental. I un veí, el Miquel, passava per allà a casa, allò que parles, què, Miquel, com estàs i què faràs ara? Diu, mira, doncs jo estudiaré al superior i tal. Diu, però clar, tinc un problema, li deia, perquè ell no va voler seguir. Diu, jo volia fer-lo per la nit, per la tarda, per poder ajudar a casa, i no puc fer-ho perquè no treballo. Diu, i no sé com sortir-me'n. Diu, això és molt senzill. Diu, mira, Banca Catalana jo ja ho he fet. Vas allà, fas una sol·licitud, i amb aquesta sol·licitud, perquè facis un examen, et val per l'institut perquè et puguin anotar per la tarda. I així vaig fer-ho. O sigui, per tant, tot això ara és induït i és casual, no? Em presento els exàmens, surto ben parat del primer, fem el segon i m'admeten. I mira, això va ser una casualitat i a partir d'aquí doncs, em va agradar moltíssim. Jo no tenia cap vocació en aquell moment d'entrar en un banc, ni molt menys. La meva vocació era doncs, estudiar i ajudar sobretot a casa, no? Però a partir d'aquí, doncs, mira, em va agafar una gran afició, una gran professionalitat i fins que m'he jubilat.
0: L'any 1995 és, podríem dir, que un punt d'inflexió perquè arribes a Sant Cugat. Què et va fer decidir per fer aquest pas i apostar per venir a aquesta ciutat?
1: Mira, la qualitat de vida de Sant Cugat i un company de feina, Antoni, que ell estava buscant, feia un any i mig, marxar de Barcelona. Tant ell com jo volia marxar a viure en un altre municipi. Jo primer deia el Maresme. Sense més, bueno, a la platja i
0: perquè
1: tot això.
0: Hi ha mar.
1: Hi ha mar.
0: Clar.
1: I la Begoña, la meva dona, em deia que ni parlar-ne, aquella de Barcelona no es movia. Bueno, doncs pues no ens movem de Barcelona, què hi farem? Però aquest noi, com et deia, tenia molta amistat, i ve un dia a la feina i diu, mira, ja he trobat la feina al lloc de residència després d'un any i mig. I em presenta el projecte. Dic, hòstia, que maco, tu. Un edifici plurifamiliar, amb 20 veïns, zona jardinada, amb una piscina. Bueno, el model de vivenda que s'estava edificant en aquella època, justament al Parc Central, que tot era el mateix model, no? I jo li diu, no t'agrada? Dic, hòstia, clar que m'agrada. Dic, però la meva dona no vol. Diu, ensenya-li, que li agradarà. Dic, no, Toni, que em fotrà més bronca, que ja sé que no vol. Ell insisteix, però ensenya-li. Dic, bueno, va, doncs l'ensenyaré. I quina era la meva sorpresa? Que li ensenyo i diu, ah, però això està bé per la nena. La nena tenia 4 anys, llavors. Està bé. I dic, hòstia, no puc entendre. De veritat, intentant-ho jo durant anys i no hi ha manera. I ara amb això, doncs, encantat. Vam vindre, vam anar a Òrgan, amb en Jordi Montserrat, ens va ensenyar un pis de referència i ja vam marxar allà amb la paga i senyal, quasi bé. Ens va donar un mes de temps per si volíem desdins-se i ja el que vam veure de la ciutat, el model, el planell, ja sabíem el que era Sant Cugat, no? Era l'obertura dels túnels, també, feia poc, i dius, escolta, ens vam assabentar també de com anava el tema d'estudis, el tema d'escoles, ens van dir que anava, funcionava molt bé, vam fer referències, i bueno, tot es va encarar, i cap a Sant Cugat hi falta gent.
0: Veníeu amb una criatura ja, amb la filla?
1: Quatre anys.
0: Teníeu dos fills,
1: sí,
0: no?
1: Sí, va ser arribar, vam arribar al juliol del 95, i en Gerard, que és el petit, va néixer ja al febrer. O sigui, vam arribar aquí, amb la nena que ja en tenia 6, ja n'eren 3 mesos. Un altre serà a casa. Però, clar, arribes allà, el parquet que s'infla, les obres inacabades, un nen, un altre petit. A mi em va tocar ser el president de l'escala i allò va ser un caos. Va ser un caos. M'hem passat mig any, que jo vaig dir, i si no se'n tornem a Barcelona?
0: Però, bueno. Un cop instal·lat a la ciutat, et comences a implicar de seguida amb entitats locals,
1: sí.
0: Com a referències, l'Escola Catalunya, que m'imagino que és l'escola on han anat els teus fills.
1: On vam arribar, que m'he apuntat la nena.
0: El Mirasol Baco, que sí. És el club de futbol de referència, també.
1: Correcte.
0: Del barri.
1: Correcte.
0: I més tard al Sangó.
1: Sí.
0: D'on neix aquesta vocació tan associativa?
1: Mira, jo crec que és innat. A mi m'agrada. sóc una persona extrovertida, m'agrada ajudar, m'agrada l'associacionisme, i va ser arribar allà i es va detectar un problema que era que en l'edifici del Parc Volari, doncs, degut al terra, que era argilós, produïa esquerdes. I llavors doncs, la directora ja diu, hòstia, hem de fer alguna cosa perquè tot això aquí els nens, doncs, els hi caurà el sostre, aquí els nens no poden estar així, bueno, què hem de fer? Doncs fem l'associació de l'AMPA llavors, anem a l'Ajuntament, i bueno, doncs així vam començar, i em vaig induir jo, clar, pel benestar de la nena i de les seves amiguetes, doncs vaig entrar en el que era aquest món, no? I a partir d'aquí, doncs mira, estant a l'escola, vam crear el futbol base del Mirassol, teníem el grup on estava el Gerard, que ja tenia llavors 6 anys, jugava força bé, un grupet que jugava força bé a futbol, i vam dir, hòstia, doncs per què no anem al Mirassol i fem un equip? I llavors vam parlar amb els responsables que hi havia, i escolta, doncs vam crear un equip de futbol, i vinga, ja estem allà entrenant al futbol. I fèiem de tot, clar, fèiem d'entrenador, un pare feia entrenador, l'altre feia directiu, tot ens ho fèiem nosaltres. I al cap de 2 anys, doncs ens van trucar al Sant Cugat si volíem anar allà. Li vaig dir al meu fill, ja era l'època de Levi, li va, pare, anem a provar. I anem allà i mira, doncs allà vam començar. Vam començar, sabien que jo venia de directiu del Mirassol, vaig estar cuidant-me del canvi de vestidors, de la instal·lació de l'aigua, i bueno, faltava gent i tot eren mans i mànigues per part de tothom. I arribo aquí i em diuen, escolta, tu ets directiu? Dic, sí, jo, encara que el nen estigui aquí, fins que no acabi allà el meu compromís, seguir sent directiu del Mirassol, i això ho hem deixat. I per què no t'apuntes aquí? Home, ja veu que estava dos juntes alhora, això ja no entraré a casa, perquè em fotran fora. No, però aquí són dos reunions anuals, van dir. Dos reunions anuals, pues, en les quals ja portem 20 anys, i les dos reunions anuals, pues, la meva dona me la recorda sovint, no?
0: Ja.
1: I mira, m'agrada treballar per la gent, m'agrada col·laborar i m'agrada fer coses i m'agrada ser actiu.
0: I li agrada fer tantes coses al president del Sant Cugat que també podem dir que ha tingut una etapa amb una vinculació al món de la política a través de la participació en les eleccions municipals del 2015, no?
1: Sí.
0: Com va ser això?
1: Sí, doncs mira, em va trucar un dia la Mercè Conesa i em diu, Llorenç, voldria que formessis part de la meva llista. Jo li vaig dir, pues, encantat. Jo encantat de sentir-te, i teníem molt bona relació, des d'ella com a alcaldessa, jo com a president del club. Vam xerrar i en seguida em va convèncer de formar part. I jo era independent, mai he estat afiliat a cap partit polític. Li vaig dir, escolta'm, jo no estic afiliat ni tinc intenció de formar part de cap. No pateixis, Llorenç, també ens va bé que a la llista hi hagi gent independent, no? I mira, pues, em vaig presentar i no vaig sortir per un regidor. I, bueno, va ser la meva aparició al món de la política.
0: Jo no sé si t'has quedat amb ganes, però, de tornar-ho a provar, d'intentar-ho de nou?
1: Mira, jo he tingut propostes des de llavors diverses per formar part de llistes de diverses eleccions, de diversos tipus. I la meva resposta sempre ha sigut de desestiment. No he volgut. Carme, jo soc una persona que m'agrada molt la política, però molt. M'agrada molt treballar pel meu país, m'agrada molt treballar per la meva ciutat. M'agrada molt treballar per la meva gent, per les entitats i pels clubs. Però el que no m'agrada de la política és que sota el seu paraigües hi ha determinats agents i estaments amb unes maneres de fer que jo no hi combrego. Per tant, mentre aquestes maneres segueixin sent d'aquesta manera, jo al món de la política no hi aniré. Per tant, m'agrada, ja t'he contestat, sí, però no m'hi apuntaré.
0: Ja hem parlat de la teva arribada al Sant Cugat Esport. Des d'aleshores, durant aquests 20 anys, el club ha crescut molt. Quins diries que han estat els moments clau o decisius durant la teva presidència?
1: Home, jo crec que el moment clau és trobar una junta amb moltes ganes de treballar, que s'estimava molt el club. Hi havia membres, que encara avui en dia hi són, que portaven ja més temps que jo i que teníem la voluntat i interès de que aquest club creixés una miqueta i es pogués posar a l'alçada el que tenia que ser el club de Sant Cugat, no? I aquest és un dels punts bàsics, perquè, clar, aquí a la vida necessites, doncs, tenir un equip i que puguis treballar conjuntament, no? Una altra etapa va ser arribar també a trobar-nos amb una coordinació esportiva tremendament extraordinària. que això ens ha fet doncs, créixer esportivament, també. I que, a més, els dos membres, el directiu de Junta i l'esportiu, combreguéssim i tinguéssim molt bona sintonia i sempre tinguéssim la mateixa visió del que volíem que era un club, tant a nivell esportiu com social, com econòmic. I jo diria que aquest és l'èxit. Després, pel camí que m'he trobat, molt bons entrenadors, molt bones famílies, molt bons jugadors, però els fonaments es fan configurant una junta potent que molts d'ells encara estem avui en dia. La junta la configurem 13 persones, 8 nois i 5 noies, una part, una nucli antiga, i l'altra part doncs van venint i van marxant pares i mares que formen part. I, per tant, jo crec que és el... un, si no el que més, el factor determinant d'aquest èxit.
0: Mm-hmm. De les moltes experiències que podries comentar i que has acumulat al llarg d'aquest temps, podem parlar de la teva participació a la Federació Catalana de Futbol, i més recentment has pogut anar a gaudir de la final de la Supercopa Aràbia. Què representa el fet d'haver arribat a assolir doncs, aquestes fites, aquestes experiències?
1: Pues un orgull. Jo, com et deia, sóc una persona, com diu en Lluís Recoder, no? Una persona que tenim una gran relació. És la primera persona que li he sentit dir, definir-se com a persona vitalista. I jo li vaig sentir dir fa molts anys. I vaig dir, és un qualificatiu que diu moltes coses amb una sola paraula, i diferent. Jo no he sentit dir a ningú més. Jo també sóc vitalista. I llavors em mou fer moltes coses. Jo no sé si la gent veu això també, i llavors em va convidant també a determinats estaments. El de la federació, doncs, bueno, l'any 2018, amb unes eleccions, se'n convida a ser el president de la Junta Electoral de les eleccions. I a mi, doncs, quan la Federació Catalana pues em demana participar, doncs jo tinc clar que els clubs són la federació i que un pels estaments que he de treballar és per la federació. I va ser un orgull, que comptessin amb mi. Per fer això va ser un orgull. I aquesta va ser la primera etapa. Després em sorprèn positivament quan a les eleccions del 2022 em demanen que sigui membre de la comissió gestora. Clar, aquí anem pujant una miqueta. La comissió gestora és la que exerceix de president mentre hi ha absència de càrrec electoral. I llavors allà vaig ocupar el càrrec de vicepresident. I les últimes, el 23, doncs el president de llavors ja havia plegat, es va jubilar, i em va dir, Llorenç, vols ser el president? Dic, més bona alegria no podeu donar. I tant, que sí, vaig gaudir moltíssim. Ser el president del comissió gestora, ocupar el càrrec de president en funcions durant aquests 15 dies, és algo extraordinari que no oblidaré a la meva vida. És un orgull poder estar allà representant a 1.400 clubs, cents de mil de llicències, i participar en aquests actes, m'enorgulleix moltíssim. I per últim, a Benet Aràbia, això a la Supercopa, doncs et pots imaginar, és una experiència extraordinària.
0: Ets culer.
1: No? Porto 53 anys d'antiguitat. La meva mare té el soci 400 i pico, 73. El meu fill, 27. Tota la família són culers, no? I per tant, ser culer, anar representant a la Federació Catalana, anar allà, conèixer un munt de gent, no? D'allà hem conegut doncs, gent pues diversa, no?, de la Federació Espanyola, de la Federació Catalana, sempre treus contactes, per la meva manera de ser. I estem treballant en projectes nascuts des de fa 6 dies, amb gent, no? Sempre estem en coses profitoses, més enllà del lleure, no? I com no, de gaudir d'aquest triomf final, no? Pensa que la majoria de gent eren del Madrid. I llavors, pues, bueno, ve a ser minoria, però és igual, eh? Jo el dia de la final em vaig plantificar la samarreta del Barça i cap al camp hi falta gent. I, escolta, va ser un orgull, un orgull.
0: Sabem que tens aficions, com per exemple anar a buscar bolets, ballar sardanes, que tens unes habilitats que estan molt relacionades amb el bricolatge i la jardineria.
1: Molt bé.
0: Ara, tens temps per fer totes aquestes coses?
1: Mira, jo voldria que el dia tingués més hores. Això és impossible. Com que no pot ser així, llavors, pues, anem a dir que tinc temps, però que a vegades el mal utilitzo. Perquè l'ocupar aquest temps vol dir que deixo d'atendre, pues, per exemple, l'entorn familiar, no? Tinc la sort que la Begoña, la meva esposa, com deia, és una santa. Quan em sentin dirà, sí, tu dius molt aquestes coses, però pues, a casa fas una altra cosa. Però és veritat, i admeto públicament que no li presto el temps que voldria. Però, clar, ella sap que som molt vitalista, que tinc moltes passions, que m'agrada fer moltes coses. A mi em costa a casa veure una pel·lícula. no sé estar una hora i mitja veient una pel·lícula, he de fer alguna altra cosa. No és que sigui nerviós, no, no, és una persona tranquil·la, però sóc actiu. I llavors, doncs, bueno, i més coses faria si tingués més temps, però bueno, amb això ja en tinc prou, perquè el Sant Cum ocupa moltes hores també.
0: Ja m'imagino. Estem acabant. Una última qüestió, i mirant cap al futur. Algun somni, alguna assignatura pendent?
1: Home, el meu somni seria poder viure en una societat més humana, respectuosa i, sobretot, menys egoista. Ja sé que podia afegir més adjectius, però jo amb aquests en quedaria. És molt difícil, però depèn de tothom. El que demano és que tothom posi el seu gra de sorra i amb els seus àmbits pues, intenti col·laborar perquè puguem viure tots plegats en una societat millor i poder transmetre als nostres i als nostres fills una altra imatge. Com deia, més humana, més respectuosa i menys egoista. I el somni? Pues la meva passió, Carme. Si et dic la meva passió, pots imaginar que és el Sanku. Jo vull seguir treballant per fer un Sanku cada dia més gran, per fer un Sanku cada dia millor, i especialment en aquest any, amb el seu 110 aniversari de la seva fundació.
0: Llorenç, doncs gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Hem fet un passeig per la teva vida i hem descobert doncs, un altre Llorenç.
1: Moltes gràcies, Carme. Ha sigut un plaer poder estar aquí, poder explicar les vivències i poder explicar doncs, als oients doncs, dades de la meva persona, doncs, em fa molta il·lusió, com et deia.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
1: Anna, tu, Carme.
2: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui al Faves Contades parlarem de literatura i ho farem de la mà de la Mireia Llévenes, l'autora de Sugar Killer, la seva segona novel·la i la primera publicada amb un editorial. Després d'obrir-se camí amb l'autoedició amb La Voz de les Muses, ara ha fet el salt a Contraluz Editorial amb una història que barreja novel·la negra, crítica social i també un cert retrat generacional. Parlem del procés d'escriure, parlarem del fenomen del sugar dating, dels límits entre la ficció i l'experiència personal i també del difícil camí de publicar avui en dia. Mireia, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Els nostres oients potser coneixeran la teva veu, eh? Per la tertúlia ciutadana.
1: Em fa tanta il·lusió tornar a estar aquí, però avui per aquest motiu.
0: Avui per aquest motiu. Havies vingut també la temporada passada quan parlàvem d'autors novells, que també havíem fet una tertúlia, i avui tenim la teva segona novel·la sobre la taula. La primera va ser aquella La Voz de les Muses, que va ser autopublicada, que també vam explicar també des d'aquesta casa. Quines diferències has viscut entre aquestes dues experiències, no? De passar de l'autoedició a publicar amb Contraluz.
1: Autoeditar-me va ser un procés molt bonic i molt solitari alhora, no? Perquè jo vaig poder decidir tot, jo vaig fer la maquetació, el disseny de la portada, jo decidia què ficava, què no posava, qui volia que passés allà, no? Jo m'ho vaig prendre una mica com la meva petita obra d'art i va ser molt bonic, ningú m'havia de dir que sí, que no, que funcionava, que no, però alhora jo no tenia experiència i m'hagués agradat moltíssim tenir algú que em guiés. Això per una banda. I a
0: suposo que vas aprendre moltes coses a marxes forçades, per dir-ho d'alguna manera.
1: Totalment. I a part, la distribució va ser terrorífica, perquè, clar, jo enviava els llibres un a un, anava els dilluns a Correus i els enviava.
0: Sí, perquè recordo que no l'havies volgut a posar en plataformes com Amazon per una qüestió
1: de
0: mediambiental i de valors, oi?
1: Sí, exacte. I pensava, bueno, potser no faig tantes ventes, però com a mínim em busco una impremta i llavors puc anar a les llibreries de Sant Cugat i allà, doncs, que ells també puguin endur-se un percentatge.
0: Celler de llibres, per exemple.
1: Per exemple, el celler de llibres. I va ser, en aquest sentit, va ser molt bonic, però, clar, moltes vegades gent que m'escrivia, i aquí jo no està, no el trobo, i clar, és que clar, jo no podia arribar a totes les llibreries ni molt menys, no? I bé, aquest va ser com una mica el mal de cap. I clar, ara de cop i volta tenir una editorial que m'està distribuint per tot el territori, no? Per tota la península, inclús he rebut fotos que estic a llibreries a les Illes Canàries. O sigui, és molt fort, no? Una lectora que ja em segueix la pista des del primer llibre, no? Em deia, és d'Úbeda, de Jaén,
0: wow.
1: I deia, em va escriure dient, me vaig anar a la meva llibreria local, que és molt petita, i pensava, bueno, el demanaré, que potser aquí no el tenen, no? I es veu que sí, que clar que el tenien, no?
0: Llavors,
1: aquesta il·lusió d'haver estat, bueno, i que vas a un FNAC o vas a una casa de llibre i em tenen allà al costat dels tops, no? Llavors, clar, en aquest sentit, la distribució és fantàstica, i a part, qui tingui l'oportunitat de veure el llibre, és que no hi ha color, me l'han fet aquí amb tapadura, amb la faixa, o sigui, l'edició és preciosa.
0: Llavors, molt top.
1: Clar, no hi ha color.
0: Tu ens explicaves, no?, sobretot aquest mal de cap de prendre tot del procés de l'edició i maquetació, però el mal de cap aquest de la distribució. Et puc preguntar quants llibres vas vendre fent-ho tot tu sola?
1: 400.
0: 400
1: no està
0: llibres. Suposo que ho saps, perquè tu saps que el 49,4% dels llibres que es publiquen a tot l'estat no aconsegueixen vendre ni un sol exemplar.
1: En sèrio?
0: Només el 4,5% dels títols que es posen al mercat venen més de 100 exemplars, que és el top més alt.
1: Uau! Ostres,
0: per tant,
1: jo soleta!
0: En la teva autoedició vas aconseguir situar-te en aquest 4,5% del pastís, que és la franja més alta d'aquells autors i autores que venen més de 100 llibres.
1: Doncs gràcies per regalar-me aquesta dada, perquè no la sabia, eh? Jo com vaig fent així, mica en mica, formigueta, no era conscient.
0: Per tant, déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, tenint no, la ciència al costat que ens dona aquestes dades. Què has après en tot aquest procés ara? Quin canvi hi ha hagut? Primer, m'agradaria saber com t'arriba a tu l'oportunitat de publicar amb una editorial?
1: El llibre de La Voz de les Muses va arribar a molt bones mans. Va sortir un molt bon padrí, el Francesc Miralles, que és la persona més generosa que he conegut mai. Va comprar el meu llibre, li va encantar, i em va dir, t'he de presentar a la Sandra Bruna, que és una agent literària, a la que jo, abans d'autopublicar-me, havia mirat la seva web i pensant, ai, tant de bo algun dia, no? Aquelles idees que somies i que
0: no?
1: Deixes anar, no? Com que ho somies i ho deixes anar. I sí, el gener del 2025 em vaig reunir amb ella, amb aquesta proposta, que ja la tenia.
0: Tu ja el tenies escrit?
1: Sí, no, jo tenia la idea.
0: D'acord.
1: Jo sabia que volia parlar d'aquest tema amb un thriller, llavors li vaig presentar un parell de capítols i una sinopsis de com aniria, i li va encantar, perquè m'ha dit, no hi ha cap llibre, no existeix literatura que parli d'aquest món. Uh-huh. I a un thriller em sembla xulíssim, no?, com aquesta manera de treballar la psicologia dels personatges. I res, em va dir, és que ja sé quin editor et publicarà. I vaig dir, ostres, vols dir? Sí, sí, escriu-me uns quants capítols més. Llavors, al maig vaig signar amb Contraluz Editorial, perquè exactament era l'editor que ella deia, i sí, sí, va aconseguir vendre'ls el projecte, però res, amb 5 capítols i una sinopsis amb spoiler, vull dir que el llibre estava per escriure, i l'entregava al setembre. O sigui que...
0: Déu-n'hi-do.
1: No, però és que el pitjor de tot és que jo al maig no vaig poder escriure perquè estava en un canvi de feina, amb tot el que implica un canvi de feina, d'adaptar-te als horaris, de fer formacions... O sigui, vaig fer un munt d'hores i una inestabilitat emocional que la part creativa... O sigui, m'encantaria dir que escrivia a les nits, quan ningú tal, al silenci... Però és mentida,
0: no és
1: estava rebentada. La realitat és que tenia la novel·la a sobre, o sigui, al cap, que m'escrivia a sobre, i que en poc més d'un mes, o sigui, de mitjans de juliol a mitjans de... o quasi finals d'agost, vaig escriure la resta del llibre.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè estava de vacances.
0: Clar, amb l'autoedició això no passa.
1: No.
0: Els timings te'ls marques tu, però aquí
1: exacte.
0: Tenies una data d'entrega. Sí. Això suposa un estrès, suposo.
1: Suposa un estrès i jo m'autoenganyo. És a dir, jo tenia la data d'entrega el 15 de setembre i jo pensava, això ha d'estar per l'1 de setembre, perquè després voldré revisar, voldré fer coses i no vull haver de córrer, no? I sí, sí, és que recordo que era com per allà els 20 d'agost, així ja el tenia escrit. Però és que m'escrivia a sobre. O sigui, jo quan estic escrivint, jo desapareixo. No és el meu ego dient, vull posar això perquè quedi així, perquè... No, no. O sigui, no hi ha Mireia, llavors jo sóc l'ombra de la Macarena, que és la nostra prota, que suposo que ara parlarem d'ella, i era com la seva ombra, i jo estava ficada en la pel·lícula que jo m'havia inventat. Llavors, clar, jo estava allà ficada i pensava, aquest personatge l'hauria de traicionar, no, però és que, clar, aquest hauria de fer això, però no, és que crec que ha de fer això. Jo estava allà ficada...
0: Com escrius? Com és el teu procés creatiu, no? Hi ha autors que diuen, doncs em faig una, sobretot en novel·la negra, no? Tinc molts clars els personatges, la seva psicologia, i després faig la trama, d'altres que escriuen d'una manera lineal, d'altres que van barrejant...
1: Sí.
0: Tu com ho fas? Sembla tu que... has hagut de fer molt de pressa i no sé si has pogut triar gaire.
1: No sé si he pogut triar gaire, però sí que tinc una tendència. Diuen que hi ha com dues tendències, no? L'escriptor brúixola, que és el que va fent... sap com comença, però no sap com acabarà, i a l'escriptor mapa, jo sóc aquesta segona.
0: I tu jo tenies clar al final.
1: Jo em faig un mapa, sé com acaba, però sí que és veritat que doncs, és com quan tu tens un mapa de muntanya, però dius, però mira, aquí hi ha una petita... hi ha un caminet que pot tenir bones vistes. Jo m'entretinc pel caminet amb bones vistes i és perquè estic totalment ficada amb la història. Llavors, clar, l'emoció amb la que jo ho visc crec que és, pel feedback que m'estan donant els lectors i lectores, crec que és això el que es llegeix.
0: El que es transmet a les pàgines de,
1: sí, sí, sí.
0: de Sugar Killer.
1: Ho passo pipa, però pipa, eh?
0: Suposo que el millor de treballar amb una editorial, pel que ens deies abans de l'autoedició, ha sigut aquesta deixar anar la distribució,
1: sí.
0: No?
1: Sí, i també doncs, tenir algú que en sap, que sap del que és... que, bueno, clar, és que al mercat al final hi ha uns temes que agraden, que venen més que d'altres, no? I, ostres, que una gran editorial com... Anaia, no? Grup Anaia, que aquest és el segell Contraluz, però confiï i que cregui en el potencial d'aquest projecte, ostres, a nivell d'autoestima, que jo tenia un... i encara tinc encara una miqueta el síndrome d'impostora, doncs, ostres, és com dir, uau, si li veuen potencial és perquè el té, no? O sigui, si no estarien apostant, perquè...
0: És un negoci.
1: És un negoci, no?
0: Negoci
1: i és una empresa que han de tirar endavant i els han de sortir els números, no? O sigui que molt contenta.
0: Parlem de Sugar Killer. Jo, quan faig entrevistes de llibre, sempre em fa por fer spoilers. Aleshores, demano
1: qualsevol
0: als escriptors
1: cosa,
0: i escriptores que em feu vosaltres la sinopsi, perquè, a més, tampoc ningú la pot explicar millor que el que ha escrit el llibre.
1: Vale,
0: no?
1: Em sembla.
0: I jo et pregunto, de què va Sugar Killer? Què explica?
1: Mira, Sugar Killer és la història de la Macarena, que és una jove de 27 anys, que té una doble vida. Durant el dia és una estudiant de Belles Arts i per la nit pensa que ningú sap que té aquesta doble vida, no? I per la nit ella és Sugar Baby, que ara entrarem a...
0: Ara parlarem de parlarem conceptes.
1: De què és, no? Llavors, sent Sugar Baby, el que fa és quedar amb senyors grans molt adinerats i llavors els sedueix, els droga i els roba el més preuat que tenen. Llavors, és una manera de justiciera. El que passa és que, és el que deia abans, que es pensa que ningú sap qui és ella i aquesta doble vida, però sí que hi ha algú que...
0: Mama de blau.
1: l'home de blau, que la va seguint a tot arreu i que li farà una gran proposta i sense voler ficarà a la boca del llop. Llavors veurem si pot sortir o no.
0: No diguem res més, plantegem l'enigma. A priori, sembla que et trobes amb una novel·la negra, però jo no me l'he acabat, però sí que li trobo pinzellades d'altres gèneres.
1: Totalment.
0: No? No sé si una mica fins i tot del xiclit...
1: Sí, molt de xiclit.
0: No? Una barreja de gèneres que no sé si ha sigut volgut o ha sigut aquesta ombra teva que se't posa quan escrius o la influència d'allò que tu llegeixes o allò que t'agrada.
1: Jo crec que és més això. O sigui, jo crec que aquí ha passat els últims gèneres que he estat llegint aquest últim any han acabat aquí, no? Posats, perquè m'agrada molt el thriller, però sí que és veritat que jo veig molt del xiclit també, veig molt de no ficció i de temes de feminismes, mm-hmm. perquè el llibre està ple d'això, tot i ser una novel·la, no? O de creixement personal, m'agrada molt la literatura juvenil.
0: Tenim un Alba. També.
1: Exacte, sí, hi ha una Alba, i has arribat, és que no recordo, no sé per on vas. I no
0: la tenim,
1: sé.
0: La tenim.
1: Ja has arribat, hi ha una Alba com tu, llavors, bé, no era previst, de fet, recordo que, clar, jo quan li envio a l'editor els 5 primers capítols amb la sinopsis, jo penso, li estic prometent un thriller, quan jo acabo el llibre dic, m'ha quedat més que un thriller, perquè té coses de thriller, però té altres gèneres, i pensava, ai, veuràs, que ara em diran on vas. Això no ens val, no? Però sí,
0: però no.
1: li va precisament agradar molt aquesta conjugació de gèneres i aquesta creació d'un gènere nou, potser, no?
0: Mm-hmm. És que no cal limitar-se, no? A vegades les etiquetes és allò que diem que ens limiten, doncs en aquest cas són etiquetes compartides que fan créixer la història,
1: sí,
0: i la fan més personal.
1: I que sento que és com jo, en llibre, no? En el sentit de que és la manera de deixar la meva empremta, també, no? Que ja n'hi ha molta novel·la negra i molt característica i que sempre és com ABCD, no? Doncs bé, si puc aportar un altre matís, un altre color, doncs per què no?
0: De quins autors o autores veus, tu?
1: Clar, és que... De tot, però amb els noms dels de thriller vaig supercuixa sempre, perquè són noms que de vegades no sé ni pronunciar. Però clar, sortint del thriller, per exemple, hi ha una Sara Torres que jo menciono, perquè s'entengui que no té absolutament res a veure, però està aquí la seva empremta, no? O...
0: Aquestes picadetes d'ullers.
1: Sí, et diria ella, eres el primer nom que em ve, eh? Però sí, és que en realitat, no, un Ada de Carmen Laforet, aquesta manera de descriure les coses, crec que és molt meva, o sigui, com, no és meva, seva, no? Però com que la penso molt quan descric, no?
0: La perquè, tens present.
1: Sí, no? Un llibre que és majoritàriament descriptiu, no? Ada, llavors... Bé, no sé, tant de bo semblar-m'hi, eh? Aquestes grans escriptores, però veig de gèneres molt diferents. O, per exemple, recordo molt Les vulnerabilitats de l'Elvira Sastre, que també té com aquesta cosa que t'enganxa fins al punt de és una paranoia que t'obsessiona i et genera ansietat, no? Llavors, que no sé exactament quin gènere és, però que té aquesta cosa com psicològica. I a mi és que lo psicològic m'encanta, perquè trobo que és el que fa que el lector o la lectora s'enamori dels personatges.
0: Mira, parles de personatges, parles de referents, i hi ha una pregunta típica que es fan a totes les entrevistes de llibres, no? És què n'hi ha de tu en el personatge principal? Clar, jo et conec una micona, jo sé que tu has estudiat Belles Arts,
1: sí.
0: La Macarena està estudiant Belles Arts, sé per entrevistes que he vist que el teu treball de final de carrera anava del sugar dating,
1: exacte.
0: No? I la pregunta obligada és... Què hi ha de la Mireia Yévenes en la Macarena? Si és que hi ha alguna cosa.
1: Hi ha les poques coses que has mencionat que són casualitats, no?
0: O són casualitats.
1: Són contextos, en el sentit... No casualitats perquè són triades, no? Però són contextos que jo puc descriure perquè els he viscut, no? Com el que deia, soc estudiant de Belles Arts, per tant, quan descric les escenes, no? Que dic escenes perquè molta gent m'ha dit que,
0: sí,
1: la pel·li, que el llibre podia ser una pel·li perquè és molt cinematogràfic,
0: sí.
1: No? Hi ha escenes a les classes de dibuix, això, que descric tal qual com jo les recordo de quan jo estava allà, no? amb aquella intensitat, amb les olors, amb els sorolls, amb la pell que es percep, no? I això està, tot és meu. Però sí que és veritat que jo no tinc absolutament res a veure amb la Macarena ni amb el que ella fa. I he viscut coses a través d'ella, no? Però tornant una mica a la pregunta, no és casualitat que el meu projecte final de carrera n'és d'aquest tema. Jo, quan estava fent tercer de Belles Arts, vaig començar a rebre missatges, i així, si vols, podem introduir una mica què és això de sugar dating. Vaig començar a rebre missatges per Instagram de senyors, això, doncs de 50 cap a dalt, proposant-me ser la seva sugar baby i oferint-me 5.000, 7.000 euros a la setmana a canvi de conversa i de conversa. I em deien no sex required, és a dir, que no requereix sexe, però clar.
0: Mm-hmm. Saps? Creu-t'ho tu,
1: Creu-t'ho tu. I llavors, la primera vegada em va fer molt fàstic i vaig voler esborrar el missatge, però em va començar a repetir. I wow. Què passa? Per què rebo aquests missatges?
0: Sense tu, bé...
1: Res, absolutament res.
0: Fet una publicació de busco
1: sugar daddy. No. O sigui, l'algoritme i aquestes coses que deu tenir, suposo, no? Llavors... Clar, quan vaig començar a rebre això, un dia vaig parlar amb una companya i mira quins missatges he rebut. I em diu, no, jo també rebo. Dic, què dius? I llavors vaig començar a veure que era una cosa com molt generacional i que quan preguntava sabia de dones de la meva edat, o més joves, sobretot més joves, que alguna vegada havien rebut algun d'aquests missatges. I llavors vaig dir, això em sembla un temazo, perquè sigui el meu projecte final de carrera, que ha d'haver tota una investigació, no? I doncs vaig endinsar-me en tot aquest món i resulta doncs, que hi ha aplicacions, que això és com un Tinder,
0: senyors grans que busquen noies molt joves...
1: Exacte, per fer de patrocini. Et patrocino la teva carrera, el teu màster, la teva entrada a un pis, no? O sigui, en termes de patrocini. Mm-hmm. I no deixa de ser un altre tipus de prostitució. Però, clar, en una època en la que també tenim un OnlyFans o altres plataformes d'aquestes en les que no, ja es mercantilitza la intimitat i la sexualitat de la dona, principalment, de la dona. També n'hi ha d'homes, però, clar, doncs, és clarament aquest moment de neoliberalisme sexual del que parla Ana de Miguel, no, d'aquests missatges que rebem de dona...

0: Però sense voler jutjar, en tot cas, m'ha semblat a la Macarena,
1: exacte,
0: que és qui decideix ser... decideix, i després parlem dels matisos de les decisions a la vida, fer de sugar baby.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè el que no volia era, ni amb el llibre ni amb totes les entrevistes que porto fent, jo l'última cosa que vull fer és jutjar a una dona que decideix prostituir-se. Els seus motius té. Suposo que perquè he empatitzat amb aquest personatge, no? En tot cas...
0: Has investigat molt? Has parlat amb moltes sugar babies?
1: M'han contactat.
0: T'han contactat elles?
1: M'han explicat històries i sí, s'ha pigut cosetes.
0: I sugar daddies?
1: No, ni un. Fixa. Estan tots amagats. Per què? Ah, és que aquí, perquè saben que és a qui hem d'assenyalar, no? Perquè al final és un problema estructural. Hi ha moltes diferències de poder i socioeconòmiques, no? I aquesta... l'esquerda salarial que hi ha, no? entre homes i dones, no? Que cobrem molt menys, per un dels molts exemples. Uh-huh. Llavors, això és un problema estructural que segueix fomentant aquesta cosa de dona necessita calés. No? En algunes entrevistes em deien, no, però aquestes noies tenen famílies desestructurades. I els deien, no, gens ni mica. O sigui, no té absolutament res a veure amb això.
0: Entenc.
1: Són persones que necessiten calés.
0: Les noies que t'han escrit per explicar-te, no, la seva situació, entenc que hi ha perfil de tota mena.
1: De tota mena. I o sigui, jo els estava superagraïda perquè haguessin tingut la generositat d'explicar-m'ho, no? I llavors, amb elles no és a qui hem d'assenyalar. A qui s'ha d'assenyalar és amb ells, que aprofiten, que tenen poder i que n'abusen d'ell. És aquí s'ha d'assenyalar les persones que... O sigui, el sistema que segueix fomentant aquestes dinàmiques i a les persones que abusen del poder que tenen. Uh-huh. Llavors, bé, això es va quedar en un projecte final de carrera i em sabia greu que fos només això, un projecte, no? I pensava, és que és un tema molt interessant que està sota la catifa, però això s'ha de posar sobre la taula i se n'ha de poder parlar.
0: Déu-n'hi-do, m'has deixat gelada. Escolta'm, el tenim en castellà, però no sé si es traduirà en altres idiomes, si el podrem llegir en català...
1: Tant de bo, jo ho he demanat, però necessitem que es vengui molt perquè passi, però de moment no és una cosa que estigui...
0: Doncs seguirem la pista. I escolta'm, estàs treballant, com que ja està entregat, no sé si ja estàs escrivint alguna altra cosa, tens alguna altra història al cap, necessitaves parar...
1: Jo sempre estic escrivint altres coses. Jo tinc una segona part pensada.
0: Clar, perquè t'anava a dir, això pot seguir,
1: això
0: no?
1: Pot seguir.
0: La Macarena pot ser un personatge acompanyat d'aquest home de blau i ho deixaré aquí.
1: O no.
0: O no.
1: O no, perquè clar, potser no és un thriller, potser no acaben vius.
0: Ai, carai.
1: Ah, clar, és que potser no, però potser per això necessita una segona part, no ho sé, qui sap. Però a part d'aquesta, estic amb una novel·la juvenil al cap que tinc ganes també en català.
0: Molt rebé.
1: Sí, sí, sí.
0: I abans d'acomiadar-nos, perquè ja hem arribat al final, avui hi ha una cita.
1: Avui hi ha una cita a la que us convido que vingueu, hagueu llegit el llibre o no, avui ens trobem al Zoom Zoom.
0: Hi haurà spoilers?
1: Intentaré que no, perquè preguntaré si qui ha llegit el llibre, però si hi ha gent que no l'ha llegit, no farem spoilers, però promet ser una trobada molt especial i bonica al Zoom Zoom, que és un lloc increïble, i... parlarem de tota aquesta temàtica, de qui és la Macarena, de què parlarem més sobre què és tot això...
0: El sugar dating,
1: I parlarem de feminismes i de com ens atravessa tota aquesta maldat que hi ha en el món.
0: Doncs Sugar Killer, la segona novel·la de la Mireia Llévenes, que ja la teniu a les llibreries. Convidats tots a llegir-la. Teniu l'autora aquí a la ciutat, que a més us ofereix aquesta oportunitat de parlar-ne avui al Zoom Zoom. Possiblement, segurament, hi haurà
1: més cosetes,
0: si hi ha peticions. Mireia, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Us agraden les bicicletes? El poema que ara sentirem està dedicat a una bicicleta i és ple de rimes molt boniques.
6: Hola, sóc el Sergi Lladós Bosch. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu La bicicleta. I ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè hi havia moltes rimes xules.

0: de nou, quan Buix està quieta i quan Buix es mou. Avui no vol córrer i no sé per què. L'egreixada Molly d'un set trist sense, amb draps de camusa, tot aleixugat i ja un cop polida així arrondinat. M'ha dit, estic prima, no em tractes prou bé, si tu ets la més ferma de tot el carrer. Mira quines rodes té aquella d'allà, parles d'una moto, no et pots comparar.
1: Gràcies per escollir aquest poema, Sergi, un poema molt ben recitat i molt divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu.
0: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades com la Festa de l'Aigua o la Cantada d'Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llocs d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

L'espai de gastronomia d'avui el protagonitza un plat senzill però universal, que ens acompanya des de ben petits i que té tantes versions com persones. L'entrepà és molt més que un menjar ràpid, és cultura, tradició i memòria compartida, acompanyant-nos en un pícnic, en viatges, excursions o matins de feina. Avui recuperem, i amb una mica de retard, però parlem del Dia Mundial de l'Entrepà, que es va celebrar dilluns. Però, si us sembla, comencem amb una pinzellada d'història. L'origen oficial de l'entrepà se sol atribuir a John Montagu, el quart comte de Sandwich, Anglaterra, al segle XVIII. Diu la llegenda que aquest noble, obsessionat amb el joc de cartes, va demanar que li servissin la carn entre dues llesques de pa per no embrutar-se les mans ni deixar de jugar. I així va néixer el sandwich. Però, esclar, la idea d'embolcallar un aliment amb pa ja existia molt abans. Els pastors, mariners, viatgers d'arreu d'Europa i de la Mediterrània ja feien servir el pa com a recipient comestible. Al final, l'entrepà és un invent universal. Però quin és l'entrepà favorit dels santcugatencs? Doncs hem recollit una petita mostra.

0: El meu entrepà preferit porta pollastre arrebossat, enciam, formatge que es fongui i el pa ha de ser amb pa amb tomàquet. O, si no, alguna salseta tipus mel i mostassa o alguna cosa així.
1: L'entrepà de fuet és el que més m'agrada. Seria amb un pa de barra ben cruixent, sempre la part del final o al principi de la barra, o sigui, la part de la punta, i seria ben sucat amb oli i tomàquet. I aquest seria un entrepà boníssim.
2: Hola, mi bocadillo preferido es queso brie con jamón ibérico, bien calentito, para chuparse los dedos.
3: Hola, Carmen. Mi bocata preferido es un bocata de escalivada con sus pimientos, su berenjena, sus anchoitas, su atún y, para rematar, unas olivas rellenas. Está para chuparse los dedos y te quedas harta, harta, harta.
4: El meu entrepà, el meu favorit, és un entrepà de llonganissa. Un bon pa de massa mare amb un bon rajolí d'oli d'oliva i, per sobre, la llonganissa de Girona.
5: El meu entrepà favorit és un bon pa fet pel meu home, sucat amb pa amb tomàquet i un bon raig d'oli i pernil ibèric.
6: Hola, les comento que mi bocata favorita para mí es el de pan con atún, ya que para mí me parece que es muy sano, saludable y me encanta, sobre todo el atún con tomatico y aceite de oliva.
7: Hola, perdona. Pues yo prefiero una torrada de salmón con aguacate, está buenísima. Vale, cuídate, muchas gracias.
8: El meu entrepà preferit és una bagueta de cereals amb un bon pernil d'arla i una miqueta d'oli d'oliva verge.
9: Aviam, el meu entrepà preferit per les nits glorioses de Champions a Can Barça és de mortadela amb llonganissa de l'Obac, però sobretot el pa sense tomàquet, només amb un raig d'oli. Amb aquest entrepà i una aigüeta, victòria assegurada. Visca el Barça.
10: Hola, mi bocata favorito es un pan torradito con un poco de aceite de oliva y jamón ibérico, que me da muy buenas energías para empezar el día.
11: Ens hem desplaçat fins a l'antic de la plaça per parlar amb l'Alexia Rivera, que és propietària d'aquest establiment i que, a banda de fer uns platets fantàstics, doncs serveix uns esmorzars amb uns entrepans que són molt especials, molt saludables i jo diria que també molt originals. Alexia, bon dia.
12: Bon dia.
11: Què ha de tenir un bon entrepà per ser això? Un bon entrepà.
12: Bueno, nosaltres, el primer de tot que vam pensar és que el pa en si ha de ser el millor de tots, no? El pa ha de ser boníssim i això ho teníem molt clar quan vam obrir el restaurant. Vam dir, el pa i el cafè han de ser excepcionals, no? I així ha sigut i així ens hem mantingut des del primer dia, ara fa 13 anys que vam obrir, i aquestes dues coses no han canviat mai, no? Llavors, nosaltres tenim dos tipus de pa només, és a dir, un pa que és una flauta ullada, vale, que és un pa de massa mare. El pa és molt cruixent per fora i per dintre és la flauta ullada, no?, que és molt esponjós, amb poca miga, diguéssim. I això permet doncs, menjar-te enmig i demanar un altre mig més i no acabaries mai, no? I després l'altre tipus de pa que tenim és un pa de molla, tipus molla, integral, en aquest cas és espelta, anem canviant espelta o camut, vale? I aquest normalment doncs, va planxat, no? I pot fer servir qualsevol dels ingredients que tenim a la nostra carta, no? I el pa, doncs, és una de les coses més importants i després ja ve el farcit.
11: De totes maneres, quan vosaltres vau decidir fer esmorzars, fer entrepans, quina era la vostra idea? Perquè jo deia al principi, no són entrepans els habituals, feu combinacions, farcits diferents.
12: Bueno, nosaltres sempre ens hem definit en que som un bar amb molta cuina, no? I això, doncs, queda reflectit en els nostres entrepans. Mira, per una curiositat, no? Nosaltres vam començar fent un pit de gall dindi, que aquest el coem amb, va primer marinat i el fem amb gengibre, ceba i poma, i després aquest el coem i el filetegem, i és un dels farcits que agrada més, no?, el nostre gall dindi. I aquest una vegada va venir un senyor ja, molt al principi que vam obrir el restaurant, va venir de Barcelona, va provar aquest entrepà, que a més acompanyem amb unes verduretes, uns tomàquets secs, i quan el va provar ens va dir, jo, això ho vull jo a Barcelona, i demà mateix t'encarrego 20 quilos de gall dindi.
13: Dic,
12: no sóc una rostisseria, no tinc aquesta capacitat, no? Però aquest bon home tenia un bar a la illa i li va agradar tant que em va dir, jo només vull que em serveixis aquest gall dindi. Jo demà el filetejo jo, però vull aquest gall dindi, no? Evidentment no és el nostre concepte, jo les coses com són, no? Som un restaurant, som una rostisseria, no? I no vam fer-ho, no? Però bueno, quan fas les coses, quan selecciones amb carinyo el producte i la serveixes amb ànima, per mi això és tot, no? I seleccionar el producte vol dir que nosaltres comprem a la Grífol, comprem al Segarra, és totalment proximitat, és totalment producte molt fresc i de molta qualitat. Per tant, si tens un bon pa i a dintre tens un bon farcit, que a més pues, intentem pues, fer graciós, combinar gustos, combinar sabors, treballem molt el producte amb italià, el meu marit és italià, i bueno, per exemple, hi ha un entrepà, hi ha dos entrepans que són la llista, potser en tenim 20 a 25 entrepans. El 80% dels entrepans que fem són dos, que és el de verduretes i formatge taleggio, ¿vale? Perquè és un formatge amb un toc just cremós i amb un toc gust de formatget, i aquest és un dels top ones, ¿vale? I l'altre és bull blanc i gorgonzola, no? Que és una combinació que potser no t'imaginaries mai, no? Pues bull blanc i gorgonzola, tant un com l'altre, planxets i calentets, aquests són els que més agraden.
13: Els que hagin vingut a esmorzar o els que hagin vingut a sopar i hagin vist la vostra carta, teniu els entrepans de sempre i els especials. Aquests que anomenaves són els especials.
14: Exacte.
13: Els entrepans de sempre també tenen demanda, quin diries tu, segons la vostra experiència, el que té més sortida?
12: Dels clàssics de sempre, el que més surt és la truita. Les truites també surten moltíssim. Sigui truita la francesa, també fem una truiteta farcida de verdures i formatge, que aquesta també m'encanta, que pot ser inclús amb pa o al plat. Però la truita diria que és un dels clàssics que sempre surt.
13: I dels especials, ja ens has comentat, però és que teniu un sortit, i tots combinen, diríem, són productes super saludables, no? Hi ha moltes verdures. Qui s'imaginava posar verdures en un entrepà?
12: Sí, doncs pues mira, vam començar amb aquest, no em diguis com i per què, i la gent ve expressament, vull dir, que seu i diuen el de verdures, Alexia, el de verdures. O sigui, és el 80 o 85% dels entrepans que faig és aquest, el de verduretes i formatge.
13: Però les verdures deixen anar molt líquid, no? De vegades. Una mica explica'ns quin és el procés que segueixes.
12: Vale, sí, també. Això és molt important, no? Les verduretes, evidentment, les fem cada dia i simplement les tallem molt finetes amb una mandolina i fetes al forn. Oli, sal i pebre. I ja està. I amb això les tenim ben cruixentetes i poses la base de... Normalment utilitzem carbassó i esvergínia. La base de carbassó, d'esvergínia, uns tomàquets semisecs i el formatge taleggio que el fonem per sobre.
13: Mm-hmm. I escolta, el teu entrepà favorit quin és?
12: El de verdures i formatge.
13: I una curiositat, des que vau obrir fins ara, heu canviat la carta d'entrepans o són els mateixos i es mantenen perquè la gent s'hi ha acostumat i tenen doncs, una bona acceptació?
12: Bueno, els clàssics segueixen sempre, no? Que són aquests, no? I després hem anat introduint cosetes i el de sardinetes també que agrada moltíssim. Bueno, són tot productes bons, lleugers, que diferents, no? Hem anat introduint cosetes diferents, ja et dic el de sardinetes, combinacions que a vegades els clients ens demanen, perquè a vegades ells mateixos ens proposen coses i abans els introduïm. Mm-hmm.
13: Bé, doncs, Alexia, res, et deixem perquè d'aquí una estona suposo que ja començarà a venir la clientela, els que venen a esmorzar, que m'imagino que deus tenir una clientela fidel, no?
12: Sí. Aquí la clientela és molt fidel. I aquí, sobretot, la gent, el que té pressa ja no ve. aquí vens quan tens realment una estoneta per gaudir. No? I això m'ho diuen ells mateixos. A vegades diuen, avui no tinc temps de venir, Alexia, me'n vaig a fer un entrepà ràpid a qualsevol lloc. Ara, quan tenen aquell moment, quan volen estar tranquils, quan venen amb amics, quan venen amb família, els dissabtes, per exemple, es posa de bote en bote i és divertidíssim, no? Perquè veus la gent realment disfrutar i que et dona, surt per la porta donant-te les gràcies de quin pa més bo, o un simple entrepà de formatge. Pues en lloc de fer un manxec sin más, pues l'entrepà de formatge el fem amb un pecorino. No? Amb un pecorino i, a més, de la Sardenya, no? Que és més suavet, que no és el romano, que és més saladet. No? Pues això, clar, la gent ho veu, la gent ho nota. Un bon oli, un bon formatget, clar, és molt diferent fer una entrepà de manxeu de qualsevol lloc que fer-te una entrepà de pecorino. No? I surten sorpresos d'aquí. Per això tornen. Evidentment pagaran una miqueta més, està clar. Però surten sorpresos. Mm. I això s'agraeix molt.
14: Alexia, el que et deia, et deixem treballar tranquil·la i moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes de l'antic. Que vagi molt bé.
12: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
15: Un, dos...

Aquest ha estat el nostre petit homenatge a l'entrepà, que a casa nostra l'entrepà té un lloc d'honor. El pa amb tomàquet, un autèntic símbol de la gastronomia catalana.

0: La nostra convidada d'avui és una dona de veu càlida, mirada curiosa i una trajectòria plena de creativitat. Nascuda a Bolívia, llicenciada en Filologia Hispànica i periodista, Charo Sebastián ha passat per escenaris, estudis de televisió i cabines de ràdio. Avui fem un tomb per la vida de la Charo Sebastián. Benvinguda.
1: Bon dia, bones gràcies. Moltes gràcies. Bones gràcies, Nadia.
0: Bones gràcies.
1: Bueno, he creat una nova forma de... No? M'has dit ja creativa, doncs ja està.
0: I se t'ha pujat al cap la creativitat.
1: Sí, m'he venit arriba, que dicen ara, no? M'he venit arriba i he dit... Bones gràcies.
0: Escolta, Charo, tens una trajectòria molt completa, teatre, televisió, ràdio, podcast, llibre... Uh-huh. Si haguessis de resumir el teu recorregut en una sola paraula, quina seria? O, si vols, una frase.
1: Seria, bueno, la bogeria de la comunicació, saps? Quan sí. entres en el twister de la comunicació, que dius, vinga, pots comunicar des d'un moment, una redacció, una història, fins i tot pots comunicar una marca, que també m'he dedicat a fer comunicació per marques. Vull dir, és tot el vano que tenim. A vegades els periodistes ens quedem amb allò de la veu, la imatge... No, no, que tenim un caparró, I un caparró que serveix per molt, perquè ens han ensenyat, a vegades, a discernir el blat de la palla. I això és l'interessant. I això és el que s'està perdent, però ja en parlarem. Mm-hmm.
0: Vas néixer a Bolívia, però fa molts anys que hi vius i que treballes aquí. Fins quan vas estar a Bolívia?
1: Doncs mira, vaig aprendre a caminar a la plaça Catalunya, és a dir, que no gaire, diríem. Jo no conec Bolívia. A mi em van treure quan tenia, doncs era, no sé, 8 mesos, una cosa així. I ja van venir els meus pares cap a Espanya. El meu pare era espanyol, la meva mare boliviana, però de pares castellano-bascos. La mare era de Donosti i el pare era de Zamora. Era el que passava en els anys 60, no? Que la gent emigrava, després de la guerra va emigrar molta gent, van crear grans comunitats a Latinoamèrica i allà és on jo vaig néixer, però vaig néixer gairebé per accident. És a dir, jo sóc, és allò, jo soy de donde paso, i aquí he pasido mucho, i porto 25 anys a Sant Cugat. 25. I pensa que el meu avi havia tingut casa a Sant Cugat.
0: D'estiuegen?
1: No. Van venir des de la Rioja a fer un negoci, a comprar el siglo, que es va cremar. Llavors van viure a Sant Cugat i el meu pare va estudiar a Balmes, el que hi ha, els col·lapis de Balmes. I anava cada dia amb el tren. És a dir, roda el món i torna al Born. I ho he fet mica això. Mm-hmm.
0: Parlem una mica de la teva infància. Amb tota aquesta barreja, què és... T'has conviscut amb tota aquesta...
1: Sí, el que passa és que també és veritat que la societat hispanoamericana que va venir en aquells moments eren molt fills d'emigrants que havien sortit per la República o per l'economia. Per tant, era un grup més petit, més selecte. No és com ara, que arriba tota l'emigració, la segona banda de l'emigració. Eren molts espanyols. La majoria eren fills d'espanyols o espanyols. Jo el que he viscut era alguna cosa de gastronomia, perquè a més la mare va estudiar a Argentina i venia molt arrelada amb un català. Estudiava música i solfeig i va estudiar amb un català i el pa amb tomàquet a casa meva es menjava de sempre. Sí, vam fer una mescla absolutament rara de cultures i encara a casa fem alguna petita mescla. Jo he perdut molt, perquè era la petita, i llavors les meves germanes grans sí que mantenen molt més la gastronomia. Jo sóc una mica més desastre. Són plats molt elaborats, els sud-americans, mucha sopa, mucha cosa, el almuerzo, el no sé què. Jo sóc més de cardolla i narinant, no?
0: Aquesta és la part gastronòmica,
1: sí, perdó,
0: de la teva infantesa.
1: Sí, m'he anat. La meva infantesa, Barcelona, a l'Eixample, jo vaig aprendre català perquè els meus pares van dir allà on fueres, haz lo que vieres. Eren les èpoques en què les monges, jo estudiava monja, Sagrat Cor, no parlaven català, i llavors em van dir has d'aprendre català. I on em van portar? Els scouts. I els scouts tenien una cosa molt bona, que era tu demanaves el menjar en català. I era supervivència bàsica.
0: T'havies d'espavilar, sí o sí.
1: T'havies d'espavilar, sí o sí. I aquí va ser el gran encert dels meus pares, va ser això, integrar-se, integrar-nos, i sense perdre les seves arrels, perquè les patates a la Riojana en mi casa eren ley, hem sigut molt, molt de Barcelona i molt catalans. Vull dir, a casa, si ens preguntes d'on som, jo dubto molt que cap dels meus germans et digui de Bolívia, et diran de Barcelona, perquè és el que sentim i és el que hem mamat. No?
0: Quants germans?
1: 5.
0: I tu la petita?
1: Jo i la petita, sí.
0: Jo, mare meva.
1: Bueno, eren les èpoques de les grans camades que, no? El franquisme premiava aquelles famílies. Tu te'n recordes que sortien a la tele 12.000 hijos? Bueno, 12.000 no, perquè pobra mujer. Però 14, 16, 17... Jo fa poc vaig parlar amb una noia que són de Menorca i que tenen 16 germans. Clar, dius, la mare, descansar, el que es diu descansar, no ha tingut descans de cap de les maneres, pobreta meva. Clar, eren altres temps. Bueno, el meu marit són 7, també, eh?
0: Tu vas passar bé?
1: Jo m'ho vaig passar molt bé. Per mi la meva infantesa... mira, ahir ho recordava, veient, vaig anar a veure l'exposició de la Helen Lewitt de, que està al, a la Casa Mafre, de fotografia. Molt recomanable, eh? Molt, molt. Que era el Nova York dels anys 30 i pico, 40, fins als 80. I jo recordava la Barcelona que jo vaig veure. Jo vivia al carrer Montaner, entre Còrsega, París, Rosselló. Allà hi havia la caserna dels bombers. Quan era Sant Joan, nosaltres fèiem el foc a la Cruïlla. I tots els nens hi anàvem. I el carrer era un lloc, era un pati de veïns. Hi havia un senyor que venia amb una cabra, ho recordaré sempre, que venia amb una cabra, tocava, llavors la cabra es posava de quatre potetes a sobre d'un cubell. I des de dalt, imagina't, li tiràvem duros, que li dones al pobre home i el deixes, saps? Borni. Era altra ciutat, eren altres ciutats.
0: Altres temps.
1: Sí, altres temps. Ara sembla que siguem grans. No, som joves, tu i jo. Som molt joves, ho vas a tenir bona memòria.
0: I tant. I escolta'm una cosa, quins somnis tenies tu de petita?
1: Mira, jo volia ser ballarina. Eh? Què dius?
0: Bueno, també una mica has estat sobre l'escenari, també.
1: Sí, però la meva mare em va dir esto de bailarina no es va costar mucho. Eh? Perquè hi havia el conservatori, però si no entraves al conservatori havies de ser privat. La meva mare treballava, no estava per anar-me emportant de dalt a baix. I em va dir, relaja-lo del ballet. I jo lo relajé tanto que ja... Jo feia coses a casa, saps? Em posava el pijama de la meva germana, que tenia com unes gasses i unos tules, i anava per la casa fent tombarelles. Però ràpidament em vaig adonar que tampoc no era el meu, eh?
0: I quan te n'adones que el periodisme és... o no sé si et vas adonar justament per fer la tria, sí?
1: Sí que em vaig adonar. Jo de petita, quan tenia la meva germana mitjana, que sempre ha estat una gran valedora meva, perquè era la que em cuidava més... jo li feia programes de ràdio. Jo sentia molt la SER, sentia molt el Javier, que feia el com es deia, el senyor... Oi, la memòria?
0: Ah, sí, la memòria, parlàvem de memòria. Sí, jo també.
1: Me siente, mi sora! Se siente.
0: Sí, bueno. El senyor Casamajor.
1: Exacte, com espuma, jo sentia tot això. Mm-hmm. No?
0: Correcte.
1: I jo sempre he volgut fer això. I no hi havia dones. I la meva primera... diguéssim, gran reportatge a la ràdio, a Com Ràdio, quan era una auxiliar de dentista, quasi, va ser fer agafar humoristes d'aquí a casa nostra i preguntar per què ja no hi ha una Mari Sempere. Que ara la dona del Buenafuente, la Sílvia, està molt bé, està fent... Hi ha moltes humoristes, ara comença a haver una fornada de dones humoristes, però en aquell moment era silencio en la noche. Saps què et dic? No hi havia ningú. Dones, humor. O sigui, eren les dones, tenim humor? No, tenim mal humor, segons les males llengües.
0: Aquesta és l'etiqueta que
1: ens volen posar.
0: Exacte. Però abans de dedicar-te al periodisme, tu vas passar per l'escena. Vas fer d'actriu, vas fer teatre. Com recordes aquella època?
1: Aquella època va ser molt estressant, perquè tu ets molt joveneta i ets molt insegura. Cada càsting, pensa que li dèiem el càstig als actors. Què va ser un càstig? Ens trobaven tots, era una mica una com una processó. Vas al càsting de tal, tots ens tornàvem a trobar. A més, jo tenia un sogre que feia publicitat, que era molt guapo, i ens trobaven també. I era molt graciós. La veritat és que era dur estar cada dia enfrontant-te a les teves pors, a la càmera, a... Ui, tinc una bossa aquí... Jo sóc molt de fer bosses als ulls. Hi ha gent de la mena de fer altres coses. Jo faig moltes bosses als ulls, de sempre. Llavors era com... Per favor, que no me saque los ojos, dius, claro, si me cortes los ojos, però va ser una època també molt xula, quan ens vam anar de gira amb la Catalana de Gags. Va ser a Madrid, em vaig quedar amb... Ai, no, Històries de la puta Emilia és abans. A Madrid em vaig quedar amb l'exmujer de mi vida, Maru Valdivielso, i vam estar recorrent Espanya, les Espanyes més profundes del món, i va ser molt divertit, també. Vam aprendre molt, vaig fer la tele, després el Puyal. El Puyal va ser una mica, des d'aquí un petó al Quim, Quim, que no Josep Maria, que això li posava molt nerviós.
0: Sí?
1: Sí, perquè hi havia gent que li deia, com és J.M. Puyal, deien José Maria. No, és Joaquim Maria.
0: Correcte.
1: Quim, el Quim.
0: Sí, sí.
1: Doncs va ser el meu balador a la ràdio. Em va dir, per què no fa ràdio?
0: Ah, sí? Va ser ell qui et va convidar a entrar en aquest món?
1: Sí, sí. Llavors em va dir, mira, per què no vas amb el Bassas? Al Tom per la vida hi havia tota la generació, la Mònica Terribas, el Bassas, el Bosch. Hi havia una generació molt potent i gent que ho estava fent molt bé en periodisme i que començava a fer-ho molt bé. Perquè el Quim, si alguna cosa té, és que s'envolta sempre de gent molt bona, malgrat que queda lleig que ho digui jo, no? Però jo era de les actrius, diguéssim. I em va dir, per què no ho fas? Jo amb el Tom vaig tenir un avortament, per tant, va ser com una...
0: Va destorotar allò, no?
1: Tremendo. Però bueno, i vaig començar, vaig estar una setmana amb el Bassas i em vaig enamorar. No del Bassas, que també és molt enamorable, pobre home, sinó de la ràdio, de la màgia, de la teva veu com l'únic fil conductor cap al que està fora. I a mi m'agrada molt això.
0: O sigui, que l'experiència d'un Tom per la vida...
1: Va ser meravellosa, ens ho vam passar curta? Molt bé. No, va ser tota una temporada. I després me'n vaig anar amb el de la Julia Otero, un paseo por el tiempo, però ja no com a actriu, d'ajudant, de coses. Fèiem coses. Va durar menys el paseo por el tiempo en Televisió Espanyola. Però el Tom per la vida va ser un... Bueno, va ser un crac. És que el Quim és un crac. És un crac i és bona gent. I l'equip era molt bona gent, també. La Mònica Terribas em va ajudar, em va dir, va, presenta't, va, vés a fer periodisme, que tu tens molta pasta de periodista, no de diners, eh? I sí, sí, va ser així, una mica, saps?
0: Llavors, arribes a la ràdio, on comences a la ràdio?
1: Començo com ràdio. Perquè m'envien de pràctiques a Com Ràdio. Allà em vaig trobar un franzino meravellós, el Celcia, el Chino Francino, un amant dels Beatles, i un director de ràdio templat, tranquil. Em vaig trobar companys com el Pere Mas, hi havia el... Ai, t'ho diré, s'enfadarà amb mi.
0: Què fa ara?
1: Ara està molt retirat. Ah. Estava al grup Godó.
0: Estava al grup Godó?
1: Sí, home, sí. És un clàssic. Bueno, Sílvia Coppolo, Elisenda Roca... Eren els moments importants de Com Ràdio, quan començava, quan encara no tenien tantes picades baralles entre unes i altres. I la veritat és que allò va ser també meravellós. Treballar envoltat d'Elisenda Roca, de Sílvia Coppolo. Bueno, Sílvia Coppolo va ser la meva jefa, la meva primera jefa. Després l'Adam Martín, que és el meu gran amic. I gran... Sí, meravellós. Vam compartir... De partir de que ens vam conèixer, vam compartir programes i programes. I és l'última cosa que vaig fer a Catalunya Ràdio va ser amb el Adam Martín, també. Saps?
0: I de tot el que has anomenat, de tot el que has fet... Què és el que més t'ha omplert? O has pogut exprimir i assaborir a fons tota aquesta...
1: No, a vegades tens la sensació de que la vida et va passant, saps?
0: I ni te n'adones.
1: Fins que no hi ha un moment com aquest en què recapitules i dius, ai, miraré cap enrere una mica amb la Carme, jo què sé, no? Si no, no te n'adones. Els meus fills m'ho diuen. Mama, tu has fet moltes coses. Dius, no pas tantes. Clar, la gent acostuma a agafar una feina, i es queda en aquella feina, si té sort, part de la seva vida. Jo, part de la meva vida, m'he buscat la vida i les feines. Que dius, que bonic, sí, però també molt estressant. Ara ja vaig més tranquil·leta. Ja tenim una edat.
0: I precisament com que la vida va passant i ens anem madurant, ens fem grans, a les dones ens arriba un moment que ens agafen Doncs...
1: Els fogots.
0: Els fogots.
1: Els fogots.
0: Correcte. Tens un podcast.
1: Sí.
0: Que es diu Sofocos.
1: Sí. Aquesta és una de les coses d'aquelles que dius, venga, jo me n'entero que hi ha un concurs, un talent, que es fa a Podimo i que estan buscant podcast. I jo, sense encomanar-me ni a Déu ni al diable, dic, venga, vull pa allà. I vaig oferir un podcast per dones, Sofocos, tu podcast, sin regles. Això eren els anys 22, crec, que comença la cosa. I no sé per què 7 ciències, perquè era bo, suposo. Guanyem, bueno, quedem 7 o 8 finalistes i ens quedem tots i tots fem el nostre podcast. Res a veure amb la gent de Podimo, perquè la gent que escolta i que veu Podimo és gent més jove. El target no és l'adequat. I després, amb Podimo, doncs, van haver estires i arronses perquè van prometre una cosa i després van fer una altra. Però, bueno, diguéssim que en van fer 24 capítols parlant de la menopausa d'altra manera, parlant amb les especialistes. Fèiem, sobretot, entrevistes amb dones, metges, especialistes en sol pèlvic, que ara...
0: Està de moda.
1: Ara li fots una patada a una pedra i et surt una menopàusica parlant de menopausa, que dius, té 18 anys, com pot tenir menopausa? És igual, ella també parla de menopausa. I jo crec que ara és el moment de parlar de la menopausa de veritat, d'una altra manera. La menopausa no és una malaltia, no té símptomes, té signes. Perquè és un procés cap a l'envelliment. Que és com a dir, l'adolescència té símptomes? No. Té una torta que li donaries, no?, a l'adolescent de torn. Quan et ve amb aquelles tonteries. Però no té símptomes. Són granets que li surten mal humor.
0: Són etapes de la vida,
1: exacte. No? Exacte. I ens la volen medicalitzar una mica. I la meva lluita ara és, no, senyores, juntem-nos, parlem-ne. Això no és medicalitzable. Sobretot, està aquí, l'emoció a la panxa. Mira, fa poc el Dia Internacional de la Menopausa, que encara necessitem un dia, les dones i la menopausa, necessitem un dia internacional. Parlava d'això, no? De lo important que era la sororitat, el juntar-nos, el tenir una xarxa. Mm-hmm. Perquè fins ara, nosaltres... Tu quan vas arribar a la menopausa, si és que has arribat, perquè ets una nena...
0: Oh, gràcies.
1: Ets una nena. Jo quan vaig arribar...
0: No t'ho creguis.
1: Quan vaig arribar a la menopausa, sí que tenia informació, però molt poca, molt menys. I jo tinc família metge i era factible. Tinc germanes que ja havien passat i eren metges i els deia, això que me passa... Sí. Et passarà això també, dius, doncs, a bodes em convides, saps? Dius, ui, que alegria, que bonito esto de ser mujer primero. Te viene la menstruación y después la pierdes. Y
0: és una festa constant.
1: És una festa, no? Bueno, i tot el que comporta, però jo em reivindico molt a la dona. Jo estimo molt la dona. Jo, sembla, saps? Amb l'edat he descobert que el millor d'aquest món són les dones. I mira que tinc 3 fills, eh? Som molt macos, els meus fills.
0: Tot nois, no? I parlant de dones, ets autora, coautora d'un llibre que es diu Deja que el té cuente. Escrit a 4 mans amb la Lídia Piqué, heu fet aquest llibre que té el té, les dones... un passeig per diferents cultures, no?
1: Sí,
0: com a, històries. Com a protagonistes i taló de fons. De què va el llibre?
1: Mira, a veure, la història del Deja que el te cuente és una mica... No és ben bé un llibre a 4 mans. Un llibre a 4 mans seria tu comences un capítol i jo l'acabo. Allò que ha fet la Winspoon ara.
0: Sí.
1: No.
0: No?
1: No. Aquí teníem molt clar per què servíem cada una o per què creiem que servíem. Això ho ha de dir el públic, no? Els lectors i lectores. La Lídia és una especialista en tés, una sommelier de tés. Jo no tinc ni idea de tés, jo el consumeixo, diu, un té, no? Però el que sí que crec que sé fer, ara per ara, fins que no diguin el contrari, és explicar històries. Llavors, per mi, les històries de les dones... començaven a ser molt importants i al crear-les i al posar-les en primer termini. La vida del té, les recol·lectores de té, ho dic en un dels contes, són preciades més les dones perquè tenen les mans petites. I per entrar a l'arbust del té va molt bé. Saps? Els altres són més sapastres, eh?
0: Sí.
1: Són més pelota basca. No, nosaltres tenim aquesta aquest punt de més cuidado, de més cura, de no trencar les fulles de... els fulls... Les fulles. Sí, els fulls són de paper. Les fulles dels arbres, del... I per tot això, i perquè el té, en moltes cultures és el moment en què un s'aplega amb els altres per parlar, per mi era molt interessant. I a part que el té una història meravellosa, que la història de com una reina portuguesa l'introdueix a la seva cort i d'aquesta cort passa a Anglaterra, que tenen alhora la Índia, que és una de les primeres llocs on hi ha té, que tenen també la Xina, el comerç amb la Xina. Com arriba a Europa el té? I com amb el té també arriba coses com la pesta? Perquè hi ha un relat que a mi em fa molta il·lusió haver-lo escrit, perquè em va costar gairebé la vida. Està escrit amb un intent de castellà antic. Intent, Tampoc, a veure, no soy Cervantes. Manca, puedo ser, de les dues manos, però Cervantes no. Però em va fer molta il·lusió. Després, la meva història, una de les meves preferides és la primera, la del Pazo de les Camèlies, perquè volia situar-la amb algú que hagués tingut problemes familiars amb la República. I volia recuperar, perquè crec que hem parlat malament de tota aquella història. S'ha parlat molt, el cinema ha parlat molt, hem parlat en alguns llibres, i alguns millennials a mi m'han dit, no esteu farts de la Guerra Civil? Crec que s'ha parlat poc del paper de la dona a la Guerra Civil, de com les dones, sobretot les republicanes, van ser represaliades, però inclús les que es van quedant del territori nacional, d'alguna manera, van patir molt, moltíssim, tot això. Que aquest serà el meu propi llibre.
0: Sí?
1: Sí.
0: Sí, això és una avançada...
1: Sí, això és una avançada que hem fet ara, pim-pam, saps? He posat la muleta...
0: O sigui, tornes a posar la dona al centre, protagonista...
1: Torno a posar la dona al centre.
0: En l'època de la guerra.
1: Serà posterior a la guerra. Seran, diríem, el que queda, no? Ha passat la tempesta, la voràgina d'una guerra civil tremenda que va impactar moltíssim en aquest país i que encara ara tenim aquestes dues veus, dues d'Espanyes, no?, que diuen... Tu mires el diari d'avui i a mi, bueno, m'esgarrifa, no?, el pensar que encara estem així i que han tornat, que no dejemos que ladren, porque vuelven, saps? I jo crec que hem de parlar de tot això, hem de parlar de com va incidir amb el món de la dona. Vaig fer una primera incursió, vaig parlar amb la Consuelo, que és el patronat de franquista. No sé si en recordeu. Ara faran una pel·lícula sobre el patronat de dones, que era una mica com les... Era per tornar al redil a les descarriades republicanes, no?, que eren gairebé totes. Qualsevol dona que portava una minifaldilla... I això va durar des de la mort de Franco, des del cop d'estat de Franco, fins ben entrada la democràcia. I d'això se n'ha parlat poc. Ara es començarà a parlar. Vull parlar per aquí. Per aquí. Per aquí aniran els trets.
0: Vinga, doncs ja parlarem quan sigui el moment, Charo. Abans de marxar, si poguessis donar un consell a totes aquestes Charos que comencen ara, després de tot aquest recorregut que has fet per la vida... Què els diries?
1: Jo els diria que facin el que facin amb passió. Perquè res, o no esperis que els altres et diguin oh, fantàstic, perquè tots sabem que aquesta professió és molt poc donada a aplaudir. En aquest país som poc donats a aplaudir els èxits dels altres, ens fan envejeta. Fes el que vulguis, però fes-ho amb passió. Fes-ho amb el boc gros, no? I de dir, ala, ho foto tot. Perquè si no... t'avorriràs, perquè si no seràs trist, seràs gris i no escriuràs, no faràs viure el que realment vols que visquin els altres.
0: Charo Sebastián, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Avui hem fet un tomb per la teva vida, permet'm aquesta expressió.
1: Oh, i tant!
0: I res, t'esperem per tenir-te en diferents espais, o bé en els fogots, o bé a la tertúlia, allà on sigui.
1: Molt bé.
0: Que vagi catalans. Molt bé.
1: Gràcies.
0: Una abraçada.
1: Adéu.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana dediquem el like de la revista Valors a Mirades que construeixen esperança. És el nou llibre de Jaume Funes en què parla del Llindar, una escola de noves oportunitats que acompanya i forma adolescents que han estat expulsats del sistema educatiu i social, tot plegat amb el relat dels seus protagonistes i acompanyats d'il·lustracions del pintor de l'Urgell, Perico Pastor. Nosaltres avui en parlem amb el mateix Jaume Funes. Jaume, benvingut, com està?
4: Perfecte, dintre del cansanci normal de totes les persones, però bé.
3: Crec que és la millor resposta que ens han donat en les últimes setmanes, eh? Escolti, si està cansat és perquè fa moltes coses, com per exemple aquest llibre. Justament el curs passat feia 20 anys l'escola Llindar. Per què és important que existeixin centres com aquest?
4: És important per dos aspectes diferents. Un, per recordar que el sistema educatiu reglat, normal, general, genera masses dificultats i s'hauria de pensar una mica, és a dir, que hem de canviar en sèrio també el sistema pensant en l'enorme diversitat d'adolescències que passen per ell. I, per una altra banda, és important per recordar que no val qualsevol didàctica, qualsevol pedagogia, que la societat no pot pensar que ja s'apanyaran, ja creixeran, ja trobaran feina repartint pizzas, sinó que ara pensar en sèrio com construeix problemes en les vides en funció de com les mirem, de com les escoltem, de si transmetem la idea de dir, en qualsevol cas pots continuar aprenent, pots arribar amb l'ajuda i amb el suport que calgui a imaginar-te d'una altra manera.
3: M'ha agradat molt això que ha dit, que a vegades les coses depenen de com mirem o com escoltem. No sé si a vegades ens equivoquem en aquest sentit quan mirem els joves, si els jutgem massa o els prejutgem massa.
4: És que, clar, vivim una societat molt obsessionada amb el diagnòstic. És a dir, tot ha de tenir una etiqueta, tot ha de tenir una causa, i a més ha d'existir un remei reglat, i sempre fem el mateix. Acabem construint un protocol i acabem muntant un taller que els adolescents ho diguin. En realitat, hauríem d'assumir molt clarament, primer, que la vida és complexa, les persones són complexes, i el món en el que vivim, tan divers, tan barrejat, tan injust, tan complexa, no genera exactament subjectes amb etiquetes, sinó persones amb possibilitats o no, capacitats o no, de gestionar aquest món, d'adaptar-se a aquest món. I les grans desigualtats, pues, en definitiva, són desigualtats econòmiques, desigualtats d'origen, possibilitats familiars, infàncies d'una manera o d'una altra, i que això requereix que pensem en sèrio, com a mínim, com compensar els desastres que generen, i per això noves oportunitats vol dir, almenys d'una altra manera, a veure si aquest noi o aquesta noia pot imaginar-se, pot compensar, pot recuperar les ganes d'aprendre. Però a més també ens hauríem de pensar com no generar-les, eh? O sigui, aquesta societat que classifica, segrega, margina, òbviament genera la idea des de l'aspecte més dur de jo no puc ser un subjecte estimat i no podré estimar, fins al subjecte que arriba a la conclusió no serveixo per estudiar, no val la pena que ho intenti.
3: Clar, de fet, aquestes etiquetes que deia que acostumem a penjar condicionen moltíssim, no?, siguin més o menys certes.
4: Per això el títol. O sigui, la primera sensació que tenen els nois i noies quan arriben a una escola d'aquestes similar al Llindar, la primera sensació és, apa, importo algú. I la segona sensació, d'entrada, no m'etiqueten, d'entrada, deixen expressar-me, valorar. I, a més, tenim una dosis de paciència suficient com per no entrar en el debat en el que arriben molts d'ells, especialment els nois, també les noies. Ja m'han expulsat de tot arreu, aquí tampoc m'aguantareu gaire temps. Llavors, reben la resposta de dir, no, mentre no faig alguna cosa impossible, nosaltres continuarem intentant que tu pots trobar un lloc en aquest lloc, en aquesta situació, en aquesta escola.
3: Mm-hmm. Què vol dir, Jaume, acompanyar educativament? Com s'ha de fer això?
4: Acompanyar és una paraula que en realitat ve del llatí, que és compartir el pan, en llatí es diu companis. Acompanyar vol dir caminar al costat de, i no pretendre teledirigir la vida d'un altre, sinó caminar al costat disponible per quan necessita ajuda, quan necessita suport, quan necessita el pa, posant-li un límit per dir no, aquí no podem tirar, ni jo no t'he sol tirar per aquí, per aquest camí, perquè va a l'abisme, i alhora quan es nota cansat, donar-li una empenta i descobriment, encara hi ha un horitzó, encara surt el sol, però acompanyar-se això, estar disponible un temps, en el cas dels adolescents, si més no, 4, 5, 6 primaveres, aguantant, perquè finalment acabi trobant una certa serenor a la seva vida i acabi trobant la idea de que una fita, un horitzó que val la pena tenir.
3: Estem parlant, ens estem centrant molt en els joves, en l'alumnat com a tal, però com podem cuidar el professorat?
4: De fet, una part d'aquest malestar educatiu és el malestar docent. Dies enrere sortia l'enèsim informe Talis, després de PISA acaba sortint l'informe sobre el professorat, fet també per l'OCDE, que té les seves idees, els seus elements, però aquest informe recordava que pel professorat, especialment a Catalunya, la part més complexa és com gestionar la diversitat. Ho dic d'una altra manera, com dedicar-se a ensenyar educant o educar ensenyant a personatges que no estan previst en el currículum, en el que una aula és un conjunt de mosaics, de diversitats, i aquest malestar d'un professorat que, per una banda, ha patit les retallades, ha patit la pandèmia, però després pateix la vivència i què dimonis espera de mi la societat, la part del professorat que vol, d'alguna manera, fer bé dignament la seva professió, hi ha alguna part, malauradament, com totes les professions que no, però la part que vol dignificar la seva professió té la sensació que no entenen la seva vivència, entre les quals una part del malestar no podem oblidar, una part del malestar és no poder arribar a donar aquests nois i noies allò que comprova que necessitarien, però que en l'esquema en el que està no és possible fer. Que comprova que li acabaran avaluant si aprenen el sistema d'equacions, però no l'acabaran valorant si aquest noi ha comprovat que la vida els portaran una mica menys si sap matemàtiques i sap calcular.
3: Que, precisament ara que parlava d'aquest informe Talis, no?, que avalua una mica això, aquest benestar o no dels docents, alguns em deien l'altre dia que hi ha un cert desencant en l'ambient, no?, del professorat, de la sensació de no arribar a tot o de destinar massa hores a planificar, a programar, però no a poder aplicar certes metodologies o poder tirar endavant, com això que deia vostè, no?, de potser no poder destinar prou temps a acompanyar realment, que és el que estàvem posant abans l'accent.
4: Ja dic, en el professorat hi ha gent meravellosa que treballa molt bé i hi ha persones que objectivament no haurien d'estar en aquesta professió. Jo es veu molt quan alguns d'aquests professors enfadats firmen articles i companyies, sempre posen una altra professió, escriptor, músic i professor. Mentre que els bons d'alguna manera accepten, jo sóc un profe, un mestre, una persona que intenta construir un context en el qual l'alumne senti que val la pena saber, val la pena descobrir què és el que no sap. Com hauríem de fer? Primer s'hauríem d'aclarir què dimonis esperem.

0: sinó l'estimulació per tenir ganes de buscar i saber com buscar el coneixement i com integrar en la vida aquest coneixement quan ha arribat amb una intel·ligència que li donarà les solucions i que probablement ja les acceptarà sense haver discutit més, sense haver pensat més. O sigui, com veritablement demanem i ajudem aquest projecte perquè trobi, com sempre ha fet, lluitar per descobrir la didàctica, la metodologia, les formes d'ocupar-se d'això. I dintre d'això, com ajudem a que el progrés sigui una persona que no està conforme en el món en el qual està i que ajuda l'alumne a descobrir que el món en el qual viu pot ser diferent, que pot imaginar-lo diferent i, per tant, que sigui el que ha estat sempre un bon educador, una persona inconformista amb el món injust en el qual viuen el seu alumnat, i que diguin el que diguin els de Vox i companyia, la seva funció és ajudar-la a descobrir que pot imaginar un món diferent.
1: Sempre és un plaer tenir una excusa per compartir uns minuts amb Jaume Funes i reflexionar sobre el sistema educatiu, sobre les oportunitats, sobre el fet d'acompanyar els joves o sobre el professorat, com hem fet també al final d'aquesta conversa. L'excusa d'avui, Jaume, ha estat Mirades que construeixen esperança, aquest llibre emmarcat en el 20è aniversari del Llindar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem ben aviat.
0: Un plaer. Fins la propera.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Esteu preparats perquè arribin els Reis Mags de l'Orient? El poema que ara sentirem ens parla d'aquest dia tan esperat. Quina il·lusió! El sentim?
6: Hola, em dic Matías Rocha. Soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Arriben els Reis, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agraden els Reis Mags i perquè fa feliços a tots els nens. Els Reis de l'Orient porten coses, porten coses. Els Reis de l'Orient porten coses per a la gent. A mi em portaran un camió d'aquells amb grua i sirena, una nina enrijolada i un lloc per l'ordinador. A mi, un tren amb tot de pies, amb una gran estació, un dominó i un lloc de cartes i un titella de cartró. A mi, una pila de llapis que pintin de tots colors, llibretes de moltes formes per dibuixar el bo i millor. A mi, un lloc d'endevinalles, que sóc savi, sí senyor. Un estel de cua llarga i peces de construcció.
5: Moltíssimes gràcies, Matías, per llegir aquest poema. Ens ha omplert d'il·lusió i de màgia. I és que, com diu, les seves rimes aviat arribaran els Reis de l'Orient. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: Aquest estiu, la

0: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que van orbitar ben a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba-Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades com la Festa de l'Aigua o la Cantada d'Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Escombraseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
10: Ens acompanya Andreu Martín, un dels grans noms de la literatura catalana contemporània que des de fa uns quants anys viu a Sant Cugat, on ja ha deixat empremta amb la creació del cicle literari Cugat Negre. Però si per alguna cosa està especialment d'actualitat és pel Premi Trajectòria que li ha atorgat la Setmana del Llibre en Català com a reconeixement a la seva obra. Com ha rebut aquest premi a tota una trajectòria?
11: Home, l'he rebut, bueno, d'entrada, bon dia.
10: Bon dia.
11: I gràcies per tenir-me aquí, i ho he rebut amb una gran alegria, com s'han de rebre els premis, suposo. Un premi, doncs, i més a la trajectòria, que vol dir a tota l'obra, i més quan no t'has presentat tu el premi, sinó que t'ha caigut com del cel, com una sorpresa, doncs, home, rep amb un crit d'alegria i ballant sevillanes.
10: La veritat és que han premiat a grans noms de la literatura catalana, com deia. Et sembla significatiu pel gènere negre i la novel·la policíaca que enguany se t'hagi reconegut a tu?
11: Espero que sí. Espero que signifiqui un reconeixement no només per mi, sinó sobretot per la meva obra, i sobretot per la meva obra que té a veure amb el gènere negre, amb el gènere policíac. Perquè em temo que hi ha una actitud de determinats lletraferits o saberuts o aficionats a la literatura, una actitud una miqueta de menyspreu cap a aquest tipus, cap al gènere en general, però cap al gènere policíac en particular. Algunes vegades, parlant amb alguns periodistes o amb alguns editors o entesos, fa la sensació que, com si mentre parlen amb mi, em perdonessin la vida i es creguessin que són molt macos, parlant amb un senyor que fa novel·la negra.
10: Ostres, i com va... Em sorprèn, perquè no estava al marge d'aquest fet. Com va sorgir concretament en tu l'interès cap a aquest gènere?
11: Bé, ve de tota la vida. Quan jo jugava a escriure novel·les, quan tenia amb prou feines 11 o 12 anys, i ja eren novel·les del gènere policiac. Després, a mesura que vaig anar creixent, les meves lectures es van anar especialitzant en aquesta direcció. Evidentment, seguia el consell dels meus professors i mentors, i també llegia llibres del que se'n diu alta literatura, però per mi era molt més divertit llegir novel·la policíaca o novel·la negra que la alta literatura, de manera que podríem dir que per mi alta literatura ja era la novel·la negra.
10: Quins són els autors que més et van marcar en aquesta època, més de començar a descobrir-ho?
11: Mira, és difícil parlar d'autors perquè tot autor, jo inclòs, sempre escriu una mala novel·la. Vull dir, si potser parles d'un autor, llegeix aquest autor i el que t'escolta encerta la mala novel·la i llavors no quedes molt bé com a aconsellador. De tota manera, qui em va influir encara que no necessàriament fos autor de novel·la negra, a part del Vázquez Montalbán, que jo crec que ens va donar permís perquè escrivíssim novel·la negra ambientada aquí a tots els que van venir després, però a mi em va influir molt el Pedrolo, Manuel de Pedrolo, la lectura de Pedrolo em va influir en l'estil, amb el estil, també amb les seves novel·les negres, com Joc Brut, per exemple. Em va influir molt el Joan Mercè, amb qui li tenia i tinc una gran admiració. I després, els nord-americans, quan jo vaig veure que Aliança Editorial, per exemple, publicava a Dashiell Hammett, i que les novel·les del Dashiell Hammett eren novel·les de gàngsters que es perseguien a trets, o sigui, era novel·la negra del més pur, em va semblar això, com si la literatura, diríem, tradicional, o més ben pensant, hagués obert la porta a la novel·la negra. Després del Dashiell Hammett he descobert autors que m'han agradat molt més que el Dashiell Hammett, molt més coherents que el Dashiell Hammett, per exemple la Patricia Highsmith. Però, bueno, diríem que aquests són els noms que jo citaria en el punt de partida de la meva carrera literària.
10: I se t'han acostat en algun moment autors més joves, també d'aquí, més propers de catalans o de l'estat espanyol, també com a, perquè fossis una mica el seu mentor o dient-te, m'has inspirat?
11: Sí, sí, naturalment. Bé, o se m'han apropat o jo els he descobert llegint-los i llavors m'hi he apropat jo. Mm. Sigui com sigui, en el món de la novel·la negra, és curiós perquè l'amabilitat dels autors és molt més proverbial que en el món de la poesia, per exemple. Mm. Hi ha molt poca competició, que jo sàpiga, hi ha molt poques enveges i malparlar, o almenys no t'arriben tan clarament, mm. I quan es munta un festival de novel·la negra o novel·la policíaca, tots som molt bons amics.
10: Ah, oh, mira que bé. De fet, tu n'has muntat un cicle, almenys aquí a Sant Cugat, el Cugat Negre. Com va sorgir això? Perquè tot just acabaves d'instal·lar a Sant Cugat, com qui diu.
11: Bé, em vaig instal·lar a Sant Cugat i em vaig apropar naturalment per l'Ateneu. Vaig descobrir aquells espais tan formidables que té el Mercantic amb la llibreria El Siglo. Uh-huh. I, home, jo lamentava que abans de venir jo hagués existit un festival de novel·la negra que es deia... ara no me'n recordo, però bueno, hi havia un festival sí. de novel·la negra aquí a Sant Cugat. Es deia Sant Cugat. Sant Cugat. Sí. I em va saber molt greu que hagués desaparegut en un moment en què estan apareixent festivals de novel·la negra per tota Catalunya i fins i tot en pobles molt més petits que Sant Cugat. Vaig pensar, bueno, per què no hem de ressuscitar-lo? I, en principi, volia ressuscitar el Sant Cugat, parlant amb els anteriors creadors. I, bé, no em va ser possible o no vaig aconseguir fer-ho, i llavors vaig parlar amb els de l'Ateneu, i els de l'Ateneu es van mostrar molt predisposats a muntar alguna cosa. Ja hi havia un precedent, que era alguns dijous, amb què em muntava en la llibreria El Siglo l'escriptor José Luis Muñoz, que també és d'aquí, de Sant Cugat, o també té un peu aquí a Sant Cugat, i ell ja tenia muntada una cosa. Llavors jo el que vaig voler és fer integració. És a dir, no, tot i que els de l'Ateneu em demanaven que creéssim alguna moguda cultural, jo vaig dir, sí, però ja existeix una. I el que no vull és fer una competició, a veure qui fa la d'això. Jo el que vull és integrar-ho. I crec que vaig fer santament, perquè jo sóc poc organitzador d'esdeveniments, i en canvi el José Luis Muñoz és un gran organitzador d'esdeveniments. No només allò que havia muntat en el Mercantic, a la llibreria del Siglo, sinó que ell té un festival propi a Bossost, a la Vall d'Aran. Mm-hmm. Ell viu, té un peu a Sant Cugat i l'altre peu a la Vall d'Aran, a Bossost, i allà té un altre festival. Jo vaig pensar que unir-nos, és a dir, donar-li en el José Luis Muñoz més viabilitat en allò que ell estava fent sol en el mercantic, aniria bé. I la prova és que jo ara estic una miqueta retirat d'aquesta moguda i el que ho porta és el José Luis Muñoz. Mm-hmm.
10: Però tu just ara comença el cicle de tardor, suposo que sí que estàs al cas. Hi ha alguna recomanació que ens vulguis fer de les activitats que hi ha previstes?
11: Estic una miqueta deslligat. Vale. Amb tot això del premi amb tot això de la preparació d'un proper esdeveniment familiar, estic una miqueta despenjat.
10: Aquest és el primer. De fet, feina no te'n deu faltar perquè tens més de 100 novel·les publicades. La inspiració, com es va alimentant?
11: La vida. La ficció neix de la vida, de la realitat que vivim cada dia. Tant d'allò que llegim, com d'allò que ens expliquen, com d'allò que descobrim a internet. De qualsevol lloc pot sortir un punt de partida, però l'important no és aquest punt de partida, sinó la història que pots construir al voltant. Hi ha molta gent que et diu... mira què m'ha passat, amb això podries fer una novel·la, i podria ser, però no tindria res a veure amb el que li ha passat. Mm-hmm. La novel·la té vida pròpia, creix al voltant, i moltes vegades el punt de partida queda com un capítol insignificant al mig del que després serà la llarga història.
10: Hi ha alguna història pendent que pugui estar ambientada a Sant Cugat?
11: Bé, el proper llibre que publicaré i que ja està escrit fa temps i que tindrà l'honor de ser el número 100 de la col·lecció Crims.cat, jo vaig fer el número 1 de la col·lecció i ara em permeten que sigui el número 100, doncs és una novel·la ambientada a Sant Cugat.
10: A Sant Cugat. Ens pots avançar el títol o alguna cosa?
11: Un crim per allà a Volpelleres. El títol és Dol.
10: Molt bé.
11: Un títol breu. Tinc títols molt llargs i títols molt breus. Sí. Aquest és molt breu. Dol.
10: Estarem atents. I ho va inspirar algun fet en concret que va succeir? O el fet en si no té per què estar vinculat amb Sant Cugat, però sí que l'escenari ha estat Sant Cugat?
11: No. El que ho va motivar va ser un pensament... en un moment determinat, jo que mato tanta gent, vull dir que cada novel·la meva hi ha algun assassinat, em vaig preguntar precisament pel dol, és a dir, per les persones que estan al voltant de les víctimes, que són unes altres víctimes. És a dir, hi ha una víctima, la víctima d'un assassinat es mor i per ella s'ha acabat el món i tot el patiment s'ha acabat allà. Però deixa darrere una gran escampall de patiments amb totes les persones que l'estimaven. Patiments que vol dir recordar amors, a l'amor que sentien per la víctima, però també recordar o tenir molt present l'odi que els hi desvetlla aquella persona que els ha privat de la persona que estimaven. Aquest va ser el punt de partida. Parlem-ne del dol. És com una novel·la que va néixer amb títol, ja, eh? Mm-hmm. Parlem-ne del dol, de com es fa un dol, de quin és el patiment dels que es queden vius.
10: Mm-hmm. Això està... És com molt universal, perquè encara que no sigui per causa d'un assassinat, tots viurem aquest dol. Clar. En un moment o altre. I després, com dèiem, has escrit més de 100 novel·les. El que a mi em fa pensar és que, a banda de creativitat i vocació, hi ha d'haver molta disciplina per tenir una obra tan prolífica. Com t'organitzes una mica el dia a dia?
11: Bé, la veritat és que escric sempre que puc. I sempre que puc vol dir que m'aixeco i esmorzo i em dutxo i m'assec davant de l'ordinador i tira milles mentre ningú em posi traves. El que passa és que el procés d'escriure passa per moltes fases. Mm. Almenys la meva manera d'escriure. Jo no m'assec pel matí i començo a escriure la novel·la. Jo, la novel·la té la fase de crear la història, de la manera d'encabir dintre d'aquella història els meus capricis personals. De la manera d'estudiar que la història tingui uns elements que la facin especial, que no la facin vulgar. I llavors, un cop construïda la història, vinga, doncs ara construïm més. És a dir, anem a veure a quins llocs passa. Anem a visitar els diferents llocs, anem a conèixer gent, anem a documentar-nos. Jo ara escric una novel·la sobre un enginyer. Bueno, doncs hauré de parlar amb un enginyer perquè em digui com és la seva vida. Faig servir molt la figura del policia. Home, he de parlar amb els policies per saber com és la seva manera d'actuar. Després jo, de tota aquesta realitat que vaig absorbint, ja la passaré per l'alambí i la convertiré en ficció. Serà una altra cosa. Falsejaré, probablement, moltes de les coses que jo conec i m'aproparé més a la realitat o menys, com a mi em sembli. Però llavors és allò de que la ficció agafa coses de la realitat i les converteix en paradigmes. Què vol dir? Les converteix en exemples, en motius per reflexionar sobre. Els hi afegeix tot allò que la realitat nua no té. Perquè la realitat nua no és res més una cosa que va passar en un moment determinat, en un espai determinat i en una persona determinada. La novel·la agafa això i ho converteix amb un paradigma, amb un exemple amb el que la gent pot més o menys identificar-se. La premsa, quan dona una notícia de successos, sempre dona una notícia lluny de tu. És una cosa que els ha passat en els altres i que no en vol saber res. I, en canvi, una novel·la és una cosa que molt ben bé podria passar-te a tu.
10: Sí, és que, de fet, suposo que després de tantes vegades d'intentar plasmar totes les circumstàncies i tots els motius que poden portar una persona a assassinar-ne una altra, podries dir que has arribat a entendre una mica la ment criminal o no t'hi has acostat des d'aquest punt de vista?
11: Sí, home, clar que s'entén i l'analitzes. Home, i el fet d'haver fet la carrera de psicologia i d'haver estudiat psicopatologia, doncs ja m'hi apropava, ja venia d'ell. Però no és només conèixer la ment criminal, perquè, com et deia abans de la novel·la d'Ol, al final els que t'interessen són les persones vives, bones i dolentes, les persones que apareixen dintre d'una novel·la i que prenen vida dintre d'una novel·la.
10: Sí. I com t'havia avançat, la darrera vegada que vas venir a Ràdio Sant Cugat, vas anunciar que la següent novel·la seria sobre la volta al món, o que l'escriuries fent la volta al món, o que tindria alguna cosa a veure amb la volta al món. Què ens en pots dir?
11: Bé, d'entrada, que no va ser veritat, perquè les properes novel·les que vaig escriure no tractaven d'això, però el projecte estava en marxa i cada vegada està més a prop. Ara mateix estic treballant amb una novel·la que té a veure amb la volta al món, perquè jo i la meva dona ens n'anirem a fer la volta al món.
10: Per on començareu?
11: Comencem per Barcelona.
10: Vale.
11: I llavors ens n'anem en vaixell cap al Carib. Recorrerem el Carib, passarem si tot va bé, si el Trump ens deixa, perquè passarem per allà a Venezuela. Passarem per allà a Venezuela. Passarem pel canal de Panamà, anirem així al Pacífic, pujarem fins a Los Angeles i San Diego dels Estats Units. Després passarem cap a Japó i Tòquio i tot el Orient llunyà, baixant per Vietnam, per Tailàndia, per les Filipines, i així arribarem fins a Austràlia. Farem la volta a Austràlia i ja anirem cap a l'Índic, a Sri Lanka, i llavors havíem de passar pel segon canal del món, que era el canal de Suez, però la cosa està molt emmerdada en el canal de Suez i ens han canviat el recorregut. I llavors, per comptes d'anar pel canal de Suez, anirem cap a les illes Maurici i les Seychelles i d'allà cap a Àfrica i farem la volta per Ciutat del Cap, per Cape Town, pujarem per Namíbia,
10: amb vaixell,
11: per sota, i ja tornarem al canal, al estret de Gibraltar, i tornarem a Barcelona. Vol dir que el primer dia, quan muntem en el vaixell, posarem tota la roba dintre de l'armari i no la tornarem a descarregar fins que arribem aquí, que vol dir que farem la volta al món d'una manera molt còmoda.
10: És amb el mateix vaixell que es fa tot aquest recorregut.
11: Sí. Uau.
10: Sols o hi ha més gent que també farà aquest mateix recorregut?
11: Bueno, totes les persones que hagin contractat el viatge.
10: Val. Quant temps dura?
11: 4 mesos.
10: Uau, quina passada. I d'aquí esperes...
11: I d'aquí veure... sortirà una novel·la. Una novel·la que l'estic dissenyant ara i serà bastant dura. No serà, no donarà la sensació de viatge de plaer, de creuer de plaer. Serà una novel·la negra, molt negra, perquè ja veig per on va i ja no ho podré evitar, eh? Amb bones persones, però també molt males persones. I bueno, i un cop al vaixell hauré d'assabentar-me de com funciona el Departament de Seguretat del vaixell i coses així.
10: Normalment reps bona... Sempre expliques que ets novel·lista i que per això vas a fer aquestes preguntes, quan et vols informar una mica de com funciona una professió o qualsevol cosa, i reps bona resposta...
11: Sí, normalment sí.
10: La gent li fa gràcia.
11: Normalment sí. Normalment la gent col·labora. De tant en tant et trobes el que et diu d'això no te'n parlaré o això no ho pots saber, però aleshores tens fonts d'inspiració com és el cinema, la literatura estrangera. I jo sempre els dic, bé, el que no em pots explicar m'ho inventaré.
10: Sí.
11: Igual encerto, la veritat, però a lo millor... no és la veritat que t'agradaria que jo expliqués. Sí. Vull dir, així va passar des de la primera novel·la que vaig fer servir policies, que era Ana Bajazos, que la vaig escriure en castellà. Per exemple, el policia amb qui em vaig documentar no em volia parlar dels confidents. I jo em vaig inventar. Jo li vaig dir, pues, m'ho inventaré, però no m'ho vaig inventar. Jo veia prou pel·lícules com per veure com funcionen els confidents a Estats Units o a França, amb el Polar o a Itàlia. I bueno, jo vaig a fer un capmaix, vaig dir, deu funcionar si fa així. Això em va permetre elaborar molta teoria sobre els confidents. Mm. Per exemple, que són molt més secrets del que jo em pensava, perquè la policia no me'n volia parlar. Quan vaig acabar la novel·la, el policia que m'havia assessorat i que va fer un repàs de la novel·la per si jo m'havia equivocat amb alguna cosa, em va dir, no, tot està bé, però d'on has tret això dels confidents?
10: Uau! Molt bé.
11: O sigui, que era... Bueno, és veritat. Més, si fa o no fa, totes les policies del món funcionen per un estil.
10: Més o menys igual. Molt
11: amb
10: bé.
11: Amb lleis diferents, que això és el que costa més de copsar, perquè moltes vegades un policia nord-americà té molta més llibertat d'acció en un terreny determinat i aquí no es té tanta llibertat d'acció. I al revés, a les escoltes telefòniques, per exemple, dels Estats Units, estan molt regulades, moltíssim més regulades que aquí. Quan aquí un jutge dona permís per fer una escolta telefònica, una intervenció telefònica, el policia té llibertat absoluta de sentir tot el que es parli per aquell telèfon. Als Estats Units, per exemple, no. Vull dir, has de saber aquestes diferències.
10: Sí.
11: Sobretot si has d'escriure una novel·la al voltant del món.
10: Sí, que entenc que ja ho has fet perquè et veig que coneixes el teu. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Andreu. Ho deixem aquí.
11: Gràcies a vosaltres.
10: A reveure.
12: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
13: Benvinguts a l'Espai Polític. Avui ens acompanya Helena Vila, portaveu del PSC de Sant Cugat. Helena, bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
13: Quina és la valoració d'aquests 2 primers anys de mandat?
14: Bé, a mi ens agrada sempre ser constructius, però, òbviament, doncs, veiem una ciutat aturada, una ciutat on no hi ha un pla d'actuació, clar, on no hi ha... No hi ha un full de ruta, crec que és important, i per tant, doncs, la valoració que en fem, òbviament, no és l'opositiva que ens agradaria. Veiem també doncs, un govern que sembla que té dos ànimes, doncs, no va una, i això fa doncs, que la ciutat també se'n ressenteixi.
13: Ara desgranarem tots aquests punts que acaba de dir, perquè no és la primera vegada que li sentim dient en el PSC de Sant Cugat. Però abans m'agradaria també saber quina és l'autocrítica que fa el Partit Socialista aquí a Sant Cugat d'aquells punts que hauríeu d'haver o podríeu haver apretat més i no ho heu fet.
14: Bé, jo crec que en aquest cas, no, que és quan jo vaig assumir doncs, el lideratge del PSC, estem a l'oposició, òbviament doncs, nosaltres intentem estar a peu de carrer. Des del primer moment doncs, vam estendre al govern municipal i a l'alcalde a la mà per afrontar aquells reptes de ciutat que tenim. Autocrítica sempre se'n pot fer. Doncs, òbviament, tots estem aprenent, nosaltres també. És el primer cop, en aquest cas, doncs que jo estic a l'oposició i el que tinc clar és que l'oposició ha de ser constructiva. I, per tant, hem de doncs, fer crítica, no? Fiscalitzar, que també doncs, és una mica el nostre objectiu, no? com a oposició, apretar el govern en aquells aspectes doncs, que no funcionen de la ciutat, però també hem de ser constructius i hem de fer propostes i propostes viables. I crec que en aquest sentit doncs, les estem fent i jo insisteixo, vull dir, sempre doncs, tindran el PSC per afrontar aquells reptes de ciutat que tenim, perquè al final vull dir, nosaltres el que volem és que la ciutat doncs, segueixi avançant i per tant doncs, que hi hagi doncs, un impacte positiu a la ciutadania i que els santcugatencs i santcugatenques doncs, ens vegin beneficiats. Jo crec que al final hauria de ser l'objectiu de qualsevol representant públic d'aquest ajuntament i l'objectiu de qualsevol partit polític d'aquest ple.
13: Ho deia fa un moment en la primera resposta. Sovint heu fet referència a que no s'ha presentat el pla de mandat. Quines creieu que haurien de ser les línies bàsiques d'aquest pla? Cap a on hauria d'anar l'ajuntament?
14: Bé, jo crec que hi ha una gran preocupació a la ciutat, que és l'habitatge. Vull dir, això crec que, doncs, que ho hauríem de compartir tots els partits polítics que tenim representació en aquest ple. És evident que és un problema a nivell general, però crec que a Sant Cugat, doncs, ja portem molts anys avisant que aquest hauria de ser doncs, el gran repte, no? El gran objectiu a treballar. I, per tant, doncs, el que veiem, i és una evidència, són dades, és que en 2 anys i mig no s'ha construït cap pis de protecció oficial. I això ens preocupa, no només el fet de no haver construït cap pis de protecció oficial, sinó que ara mateix l'únic que tenim és un pla d'habitatge assequible que va ser aprovat a l'anterior mandat. És cert que sembla que s'estan seguint doncs, aquest pla, però òbviament la realitat de fa 7 anys no és la mateixa que la que tenim actualment, no? Que aquest problema s'ha aguditzat i que veiem doncs, que hem de prendre decisions valentes i ambicioses. I per això cal no només que el govern s'hi posi, sinó cal que tot el consistori s'hi posi. I aquí és on el PSC doncs, sempre hem intentat estendre la mà. De fet, hem aconseguit fer unes primeres reunions. Nosaltres el que demanem, creiem que un repte d'aquesta magnitud el que requereix és d'un gran pacte de ciutat en habitatge entre partits polítics i entre els agents socials i econòmics d'aquesta ciutat. Hem fet unes primeres reunions, estem intentant doncs, això, treballar, consensuar amb unes línies bàsiques i crec que a més tenim una gran oportunitat perquè actualment doncs, tenim el govern de la Generalitat, amb Salvador Illa, que ha fet una aposta molt, molt valenta i està donant molt suport als municipis. Per tant, juntament amb el govern de l'Estat, però crec que en aquest cas m'agradaria destacar doncs, l'aposta tan forta que ha fet el govern de la Generalitat. Per tant, ens hem de posar una. Ens hem de posar una a intentar doncs, veure quines fórmules, perquè aquí no tenim una vareta màgica, està clar doncs, que el problema de l'habitatge, i més a nivell municipal, doncs no tenim totes les eines, no?, que tindríem que tenir. I és cert que ningú té la vareta màgica ni la fórmula, no?, perfecta, però hem d'actuar. Vull dir, el que està clar que no ens podem quedar quiets i en aquest sentit doncs, jo torno a estendre i contínuament ho faig a la mà al govern municipal per entomar aquest repte i per treballar amb la Generalitat, de la mà de la Generalitat, doncs, per poder al final fer habitatge assequible i sobretot jo crec que una realitat que compartim tots i totes i és que a Sant Cugat la realitat és que els nostres joves marxen la seva pròpia ciutat els expulsa perquè no poden accedir a un habitatge digne, no? I de qualitat. I, per tant, això afecta, no només és un tema de dret, no? a l'accés a l'habitatge, sinó és un tema de cohesió social, és un tema de cultura, de sentiment de pertinença. El que no volem és que Sant Cugat es converteixi en una ciutat dormitori, i és on anem. O actuem ja, o és on anem.
15: I quines són aquestes polítiques que es podrien fer ja, com vostè diu, i que realment tinguessin una resposta directa cap a la ciutadania? Perquè anar fent projectes, al final, tenen una línia que són molt lenta. Què és el que caldria fer ja?
14: Doncs el que caldria fer ja és construir habitatge. Les polítiques d'habitatge es fan construint habitatge. Després, més endavant, ja parlarem dels requeriments per accedir a aquest habitatge. Jo crec que, jo sempre defenso que la casa no es pot començar per la teulada. La casa s'ha de començar per terra. I, per tant, vull dir, el que cal fer és fer un pla realment ambiciós per construir habitatge públic. Després hi ha altres fórmules, vull dir que ja s'estan treballant, com la divisió de les unifamiliars, etc. Però crec que el primer que hem de fer és veure quin sòl tenim, que és el que ha fet la Generalitat, quin sòl disponible tenim a la ciutat per construir habitatge. Un cop tinguem això, hem de passar al segon pas, que la Generalitat ho ha fet, ha passat al segon pla, que és, dins de tot el sòl que tenim a la ciutat, quin pot ser, no?, susceptible de modificar el planejament i poder fer habitatge assequible. Però crec que això urgeix. El que no podem tampoc és anunciar grans promocions, que està molt bé, però anunciar grans promocions sense abans tenir una visió general de la ciutat. És a dir, quan tu estàs planificant una sèrie d'habitatge, també has de tenir en compte, i crec que és important, perquè per això tenim actualment els problemes que tenim, quins equipaments tindrà, quins serveis públics tindrà i quina connectivitat tindrà amb la resta de la ciutat. Crec que això també és molt important. Per tant, és una feina immensa, però crec que com a representants públics ens hi hem de posar, i ens hi hem de posar ja, sense ambicions, sense partidismes, i pel bé de la ciutat i de Sant Cugat, no? Perquè tots i totes ens estimem la nostra ciutat i volem conservar aquesta essència, no?, de ciutat, de poble, de cultura, d'esport, no?, que tenim. I, per tant, crec que estan en perill moltes coses, i no som conscients del que ens estem jugant.
15: Mm-hmm. No puc no preguntar-li pel projecte de Can Sant Joan, quina és la seva opinió.
14: Bé, nosaltres ho vam dir des d'un principi, quan es va presentar. Nosaltres, el que ens vam alegrar, no?, és que hi hagués, doncs, algun projecte, no? No vam entrar a valorar el projecte, entre altres coses, perquè això és una cosa que jo també demano molt, no?, al govern municipal. Crec que, doncs, els grans projectes abans haurien de ser treballats mínimament amb les parts implicades. I amb les parts implicades significa, doncs, òbviament, amb el resta de partits polítics del ple, amb els agents socials i econòmics, i amb col·laboració amb les altres administracions. Val? Aleshores, la primera valoració que vam fer va ser positiva. Nosaltres vam sortir públicament i ho vam dir, ens alegrem que hi hagi almenys un projecte, però anem a veure com tirem endavant aquest projecte. En aquest sentit, crec que es va començar la casa per la teulada. I això ens ha portat problemes, com per exemple, jo entenc perfectament, doncs, un malestar per part de l'Ajuntament de Rubí, que òbviament és part implicada i no se'l va informar, i després, doncs, per part de la Generalitat no ho teníem planificat. La Generalitat va donar uns terminis per presentar, doncs, quin sòl disponible teníem, i, bueno, l'Ajuntament, en aquest sentit, no va actuar per la línia, no?, formal i normal, no? Va fer un anunci molt gran i després va anar a parlar amb la Generalitat. En aquest sentit, crec que hem de ser curosos i curoses, i per això dic deixar de banda els interessos, doncs, més electorals, més partidistes, i pensar en l'interès públic i l'interès general i l'interès de Sant Cugat. Per tant, nosaltres, quan es va fer aquest anunci públic, jo personalment li vaig enviar una carta, a més una carta formal, a l'alcalde, i li vaig dir: alcalde, jo li estenc la mà per treballar plegats, però crec que paral·lelament hem de treballar un pacte de ciutat en habitatge i fer les coses bé, independentment de qui governi en aquell moment, que aquest pla, doncs, com serà un pla consensuat, se segueixi. I, per tant, doncs, aquí estem, no?, intentant, doncs, treballar aquest pacte, i jo insisteixo, doncs, que estenc la mà. Jo jo en aquest cas també doncs, estic a Madrid i crec que puc ajudar en moltes altres coses, crec que ho he estat fent amb discreció, però ho he fet i crec que al final això hauria de ser la política i més la política municipal treballar per la teva ciutat.
15: Fa un moment deia que primer començar a fer habitatge i després ja veuríem les polítiques que calia fer per accedir a aquest habitatge. Això fa relació a la proposta de Junts de canviar els requeriments d'empadronament i en comptes de 3 anys passin a ser 10 anys. Quin és el punt de vista del PSC respecte a aquest criteri que demana Junts?
14: Miri, des del PSC el que creiem és que el padró s'ha de gestionar amb justícia social i amb responsabilitat. Estic totalment d'acord. Però aquí, doncs, amb el tema del padró, ens hem trobat amb... I jo li dic, i li dic sincerament, o sigui, tampoc em sembla una proposta descabellada, però ojo, aquí estem parlant d'una llei que afecta a nivell català, no només a Sant Cugat, i crec que és hora que tinguem una visió més general, no? I no només pensem, perquè nosaltres doncs, formem part de tot un ecosistema i cal tenir-lo en compte. Però el que més em va molestar, no?, d'aquest anunci va ser doncs, que ens hem trobat amb un nou cas d'ocultació d'informació per part de l'Ajuntament. Nosaltres creiem que si hi ha indicis de delicte, per exemple, amb el tema del padró, el primer que ha de fer una administració responsable és denunciar-ho a la policia i seguir amb els procediments establerts, obrir un expedient informatiu dins de l'Ajuntament i veure exactament què ha passat. El que no es pot fer, perquè aquestes irregularitats o suposades irregularitats del padró es van detectar el juliol i agost d'aquest any. El que no pot ser és guardar-s'ho, perquè a nosaltres no ens van passar cap tipus d'informació ni a la policia, i a fer un anunci als mitjans de comunicació nacionals al mes de setembre. Crec que això hem de ser molt curosos perquè ens hi juguem molt i que, en tot cas, si hi ha una trama doncs, darrere, no? El que hem fet actuant de forma irresponsable és que la policia no pugui actuar correctament. Per tant, això per una banda. I després, amb el tema del padró, escolti, a mi jo crec que això també ve, no?, una mica d'aquesta competició que té actualment Junts amb l'extrema dreta, però crec que hem de ser molt responsables i amb el tema del padró tenim una llei que ho regula, per tant, jo no sé exactament quines propostes volen fer, però hi ha una llei que ho diu ben clar i, per tant, jo insisteixo, amb el padró s'ha de gestionar de forma amb justícia social i de forma responsable. I aquí estem. Nosaltres hem demanat, per cert, ho hem demanat nosaltres i diferents grups de l'oposició, un informe sobre què ha passat. Se'ns van passar unes dades que això no era un informe i hem insistit a les comissions informatives que volem aquest informe per saber de què estem parlant, no? I dades, que tots podem dir coses, però crec que són importants les dades i veure com ho afrontem, però sobretot, insisteixo, actuar amb responsabilitat perquè som una administració pública i som l'Ajuntament de Sant Cugat.
15: A banda de l'habitatge, una de les prioritats que el Partit Socialista portava en el programa de les eleccions del 2023 eren la mobilitat i el manteniment de la ciutat. Què s'ha fet en aquesta matèria al llarg d'aquests 2 anys i què caldria fer?
14: Bé, jo crec que en aquesta matèria s'ha fet ben poc, em sap greu, però per això dic jo, no?, que la ciutat la tenim aturada. L'anterior mandat ens vam trobar doncs, amb una situació perquè fa doncs, el contracte més gran de l'Ajuntament, no?, que és el tema de gestió de residus, doncs, amb un contracte prorrogat, caducat i prorrogat, actualitzar, i això és un altre repte que tenim com a administració, ser més àgils, que crec que al final és la base de tot, perquè sense això no pots fer polítiques públiques i no pots fer... Però la realitat és que ens vam trobar doncs, amb això, per tant, nosaltres vam fer la feina, vam deixar un contracte preparat, però la realitat és que la ciutat està més bruta que mai. La realitat actualment és que la ciutat està més bruta que mai. Per què? Doncs perquè mentre no es posa en funcionament, que jo estic segura que d'aquí un any la ciutadania ho notarà, i al final crec que ha de ser l'objectiu i és un contracte que està ben fet, està ben dimensionat, perquè el problema que teníem és que teníem un contracte pensat per una ciutat de 50.000 habitants i estem en 100.000 habitants i es notarà, però al mentrestant, no? A mi és el que em preocupa. O sigui, mentrestant, què estem fent? El que no pot ser doncs és que els contenidors rebossin, el que no pot ser és tenir aquestes olors, no? Tu vas per qualsevol indret de Sant Cugat i tens unes olors que ja no és ni saludable, i això doncs, bueno, dona una imatge de ciutat que no és la que volem i la, ni la que mereixem. Per tant, jo el que demano és que en aquest mentrestant doncs se sigui proactiu i amb fórmules, i amb fórmules per, doncs, potser no tindrem la ciutat tan neta com d'aquí un any i mig, que, insisteixo, es notarà, però en el mentrestant és molt important. Després hi ha tot un tema, bueno, es va fer un gran anunci d'un pla de voreres. Jo, de moment, no l'he notat, i ara parlo com a ciutadana, però, en tot cas, hem de prioritzar. O sigui, tenim barris, bueno, personalment he estat, no?, amb veïns, he estat a barris a la Floresta, a Magener, bueno, que no els tenim ni asfaltats, els carrers, vull dir, no? I tenim, doncs, irregularitats de la via pública que fan, doncs, és un perill, per gent gran, per gent amb mobilitat reduïda, però, bueno, però a més, vull dir, no és digne, no?, de tenir. Per tant, jo crec que s'hauria de prioritzar, doncs, en barris on realment, doncs, és urgent, ja, no és. I després, doncs, insistir, ja està a sobre. Vull dir, tu pots anunciar un pla de voreres, no?, però has d'estar a sobre d'aquesta actuació, de que es faci correctament, etc. Ja li dic, nosaltres, doncs, no dubtem de la paraula en aquest cas del govern, però no notem que hi hagi millores en aquest sentit. Amb el tema de la mobilitat, és molt, jo crec que és preocupant, vull dir, no, durant el mandat anterior es va fer una aposta claríssima per la mobilitat sostenible, es van fer, doncs, molts carrils bici, es va optar per la pacificació de les zones escolars, i nosaltres insistim, tenen pensat, a banda del que ja es va deixar el 2023 o que han anat, per exemple, s'han anat inaugurant coses, fer alguna cosa. Jo crec que és importantíssim, les ciutats, les grans ciutats europees estan preparades, doncs, per fer aquest canvi de xip, no?, i donar una alternativa al vehicle privat. El que no podem fer, i això també estic d'acord, és doncs, restringir, no?, tot el que té a veure amb el vehicle privat, però no donar alternatives. Aquí també, doncs, és important el tema del transport públic, el tema dels autobusos, no?, que ha estat tan sonat, i nosaltres ens n'alegrem molt, i nosaltres també hem estat en contacte amb l'àrea metropolitana perquè s'agilitzés, no, aquest conveni, però a banda del que és competent de l'àrea metropolitana, l'Ajuntament té molt a dir. O sigui, bueno, ara posarem tota una línia d'autobusos nou, que segur que serà beneficiós per la ciutat, però també es va deixar preparat un canvi, per exemple, de rutes, que crec que és important perquè la ciutat ha crescut, perquè hi ha altres realitats. Doncs això ho ha de fer l'Ajuntament de Sant Cugat, inclús complementar. Vull dir, potser, doncs, jo què sé, tenim rutes on no hi ha tants, bueno, tantes persones, no?, que l'agafen. Doncs, escolta, jo crec que hem de ser proactius, no hem de passar, governar és assumir responsabilitats i no buscar excuses. I, per tant, hem de col·laborar, cadascú des de les seves competències, però crec que hem de ser proactius i hem de ser responsables i hem de buscar solucions a la ciutadania, que al final és el que volem i és el que, pel que estem aquí, per donar solucions als santcugatencs i les santcugatenques.
15: Què li respon el PSC a Junts quan Junts diu que gran part dels problemes amb els que els hem trobat la ciutadania aquest darrer any amb la mobilitat i amb el manteniment de la ciutat és culpa del PSC perquè en l'anterior mandat no va fer el que havia de fer?
14: Què li responem? Jo, t'ho he dit al principi de l'entrevista, jo crec que en la política constructiva, i jo crec que governar és buscar solucions i no excuses. Jo, no sé, ells, no?, tenen la responsabilitat, jo el que els hi contestaria, doncs, és que els estenem la mà, per treballar plegats i per fer front, doncs, a aquells reptes que tenim com a ciutat. Però el que no podem fer, i crec que la ciutadania ni s'ho mereix ni ho vol, és constantment no?, buscar culpables. Nosaltres hem de ser responsables i hem d'assumir la responsabilitat. I si està, i encara més si estàs a govern. Per tant, doncs, jo insisteixo en que els estenem de veritat la mà per afrontar tots aquests reptes que tenim. Però, si us plau, que també ens escoltin.
15: L'escola a la mirada, un dels altres punts forts, sobretot per vostès, que s'hi han posat molt, sempre l'han defensat moltíssim. Quina és la seva opinió sobre l'estat del projecte ara mateix, que ara a l'octubre vencia el primer conveni? Com estan les coses?
14: Doncs les coses estan aturades. Jo, quan dic que la ciutat està aturada, la mirada també és un altre gran projecte que està aturat. Amb aquest tema és cert, nosaltres ens vam quedar sols al ple, defensant doncs, un projecte, no? Defensant una comunitat educativa i ho continuarem fent, però també som responsables i també sabem on estem, que estem a l'oposició. Per tant, quan aquest, bueno, el ple, no? va donar llum verd a aquest canvi d'ubicació, no volgut, i això s'ha de dir, però en tot cas no volgut per la, bueno, en aquest cas per les famílies de la Mirada, nosaltres no? vam dir, escolta, doncs anem a fer aquesta escola, encara que no és, ni creiem que sigui el lloc adequat on fer-la, però la realitat és el que nosaltres dèiem, que jo crec que era una mica una excusa per dilatar un projecte de ciutat molt necessari i que, a més, crec que tenim un deute, un gran deute, amb totes les famílies i tots els infants de la Mirada. I aquí estem, aturats.
15: Quines són les següents passes que des del PSC podeu fer perquè aquest projecte es desencalli i continuï evolucionant?
14: Bé, en primer lloc, nosaltres el que sí que vam acordar, tot i no està d'acord, és que se'ns aniria informant, el govern de la ciutat ens aniria informat de en quin estat estava doncs, aquest projecte executiu com anaven les coses. A data d'avui no tenim informació sobre com està aquest projecte, ni s'ha avançat. El que sí sembla doncs, és que s'està treballant, però en tot cas nosaltres no tenim la informació, per tant no podem fer una valoració responsable, no, de com estan les coses. Tampoc s'ha fet, es van dir que es faria tota una sèrie d'informes sobre l'impacte de la contaminació acústica, etc. Tot això, a hores d'ara, no s'ha lliurat i continuarem aturats.
15: Vostès han denunciat diverses vegades aquesta manca d'informació del govern cap a vostès, no només al Partit dels Socialistes, sinó en general a l'oposició. També han denunciat la manca de lideratge, de rumb institucional. A què creu que, a què atribuïu aquesta percepció? És per l'estructura de Junts Esquerra o què és el que creieu que porta aquest silenci i aquesta manca de transparència que vostès denuncien?
14: Jo no entraré, ja ho he dit al principi, crec que és un govern amb dues ànimes i que no van alineades. Crec que això doncs, afecta directament a la ciutat. Però jo insisteixo perquè crec que és important, no? És una manca de lideratge en el sentit de que no tenim uns objectius, un full de ruta clar, sigui el que sigui. O sigui, podria ser que nosaltres no compartíssim, no, els eixos principals, no, o els reptes, no, que marqués aquest full de ruta, aquest pla de ciutat. Però és que en tot cas no el tenim. Es va presentar un PAM, i entre cometes dic PAM, perquè, allò no, des del meu punt de vista, no, més tècnic, això no era un projecte de ciutat, però en tot cas es va presentar fa uns mesos, 2 anys i mig, no? Després de començar el mandat. Crec que això ho diu tot. Vull dir, al final, si tu no tens doncs, uns objectius clars, uns reptes, no? Treballats, com ho faràs, un context, no? un estudi, una diagnosi del que tenim, doncs és molt complicat avançar. I, per tant, vull dir, estem aquí i per això nosaltres doncs, no volem ser destructius i per això diem la ciutat està aturada, però ojo, perquè estem perdent anys i Sant Cugat doncs, no s'ho pot permetre, no s'ho pot permetre ni Sant Cugat ni cap ciutat, però crec, en aquest cas, m'ocupa Sant Cugat i crec que Sant Cugat no es pot permetre no tenir doncs, un horitzó, un horitzó clar.
15: Com estan les relacions amb Esquerra, soci de govern, tenint en compte que en l'anterior mandat havien set socis vostres?
14: Les relacions són bones. Vull dir, nosaltres al final, menys amb l'extrema dreta, tenim bones relacions amb tots els partits polítics, com no pot ser d'una altra manera. Però bé, hem discrepat i crec que amb això no me'n puc amagar. Hem discrepat amb, més que amb decisions, amb que no han fet valer, no? Doncs, valors, no? o projectes que ells en el mandat anterior defensaven, val? I per tant, doncs, continuem tenint una bona relació, treballem també diferents temes, demanem informació sobre diferents qüestions, però òbviament la relació s'ha enfredat i per part nostra sí que hi ha una decepció.
15: Mirem una mica al futur. On creu que ha d'apostar l'Ajuntament pel que fa en inversions de cara al 2026?
14: Miri, a Sant Cugat tenim, jo crec, per exemple, en tema d'inversions,

0: al Maristany i per tant, doncs, crec que les inversions haurien d'anar amb la línia de construir equipaments dignes i equipaments dimensionats, no?, pels 100.000 habitants que ja són. Veurem. Ara, jo, de gran inversió, no?, que tenim, no?, informació, és de la biblioteca Gabriel Ferrater, que nosaltres hi donem suport, perquè creiem que, a banda de ser una biblioteca, també serà un espai social, cultural i molt important i necessari a la ciutat, però no ens podem quedar amb un gran projecte, no?, amb un macroprojecte que és important i que és necessari, però crec que tenim moltes altres inversions que cal apostar, no? I amb els equipaments esportius jo hi poso èmfasi, perquè crec que és molt, molt, molt urgent. Perquè l'esport és molt més que salut, que també. L'esport també és cohesió, també és inclusió, i crec que hem de fer una aposta gran. I havíem estat una ciutat esportiva de referència. Tenim el CAR, tenim el centre... És a dir, tenim tots els ingredients, tenim un teixit esportiu... envejable. Jo quan també soc secretària d'esports del PSC, no?, i quan vaig arreu, tothom en parla, no?, del teixit esportiu que tenim a la ciutat. Aprofitem-ho, vull dir, amb criteri, aprofitem-ho formalment, treballem de la mà i no en contra del teixit esportiu, escoltem-los, perquè al final són ells, els que en saben i els que veuen la realitat que tenim, i comencem de veritat a fer una aposta clara per l'esport, que a més tenim la primera conselleria de la història de la Generalitat de Catalunya que està fent una de les seves línies d'actuació principals, és el suport per millorar i per fer nous equipaments esportius. Per tant, escolta, aprofitem les oportunitats.
1: Helena, per acabar, què veurem fer al PSC? O quin full de ruta té el PSC per aquests 2 anys que queden, o hi ha menys de 2 anys, per les eleccions?
0: Bé, el full de ruta nosaltres ens el vam marcar, crec que com ha de ser el 2023, nosaltres estem en contacte amb moltíssimes entitats, amb moltíssima ciutadania, amb moltíssims sectors, amb moltíssims àmbits, no només escoltant, que crec que és la clau, però escoltant, i estem elaborant el nostre projecte de ciutat, que no programa electoral. Crec que Sant necessita un projecte de ciutat, independentment del partit polític. Nosaltres tenim previst, de cara a principis de l'any que ve, presentar aquest projecte de ciutat, després d'haver recollit totes aquelles demandes, d'aquelles idees, etc. I, per tant, una mica el nostre full de ruta és continuar amb aquest contacte constant amb la ciutadania, palpant aquelles necessitats, aquests reptes, no?, que tenim, i presentar el nostre projecte de ciutat de cara al 2026.
1: Molt bé, Helena Vila, portaveu del PSC Sant Cugat. Estarem atents a aquesta presentació d'aquest projecte i de tots els passos que seguiu. Moltíssimes gràcies per estar aquí avui.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Sabies que plorar és una resposta biològica única amb funcions sorprenents? Les llàgrimes no només expressen emocions, sinó que compleixen rols fisiològics i socials fascinants. Hi ha tres tipus de llàgrimes: basals, que lubriquen els ulls, reflexes, que protegeixen irritants com la pols, i emocionals, que són exclusives dels humans. Aquestes darreres contenen hormones com la prolactina i encefalines, que actuen com analgèsics naturals, ajudant a alleujar l'estrès i el dolor. Curiosament, en un estudi del 1980 per William Frey, va trobar que les llàgrimes emocionals tenen més proteïnes que les reflexes, suggerint que eliminen toxines del cos durant moments de tensió. A més, plorar té un impacte social. Les llàgrimes visibles poden generar empatia i enfortir vincles, funcionant com una senyal

0: No verbal de vulnerabilitat. En algunes cultures s'ha observat que les dones ploren més que els homes, possiblement per influències hormonals i socials, tot i que això varia àmpliament. Fins i tot hi ha evidència que olorar llàgrimes emocionals de dones pot reduir els nivells de testosterona en homes, calmant comportaments agressius. Plorar, doncs, no és només un desfogament, sinó una complexa eina evolutiva que combina biologia, psicologia i comunicació, revelant la profunditat de la nostra naturalesa humana.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada de Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Bon dia, fogoses. Segons el Centre de Terminologia TermCat, la definició de sostre de vidre és una barrera invisible que representa les limitacions amb les que es troben les dones per accedir a la seva carrera professional fins al càrrec de més responsabilitat. Durant segles, a les dones se'ns ha demanat silenci, discreció i paciència. Hem hagut de demostrar el doble per obtenir la meitat, i massa sovint hem vist com el sostre de vidre no era només una metàfora, sinó una barrera ben real. La història està plena de dones que van haver de lluitar per fer-se un lloc, científiques com Marie Curie, que va haver d'obrir-se pas en un món dominat pels homes, escriptores que signaven amb pseudònim per poder ser publicades com la Caterina Albert, o dones que, tot i tenir talent i capacitat, simplement no van poder accedir a determinats espais de poder o de decisió. Moltes d'aquestes trajectòries van quedar invisibilitzades o relegades a un segon pla, i en molts casos els seus mèrits van ser atribuïts als homes. Com o no. Però avui no hem vingut a queixar-nos sobre les desigualtats, sinó a demostrar que trencar aquest sostre de vidre és més que possible. Perquè hem avançat, i molt, cada generació ha empès una mica més aquest sostre i podem dir amb orgull que l'hem començat a esquerdar, una miqueta. Hem vist dones pioneres en la política, en l'empresa, en la ciència, en la cultura, dones que han assumit riscos, que han desafiat normes i que han obert camí, sovint sense referents previs. Gràcies a elles, avui hi ha dones ocupant espais que abans eren impensables, liderant equips, prenent decisions, transformant el món amb noves mirades. Però, ojo, no podem abaixar la guàrdia i no ens podem permetre el luxe de pensar que tota la feina està feta. No, no, no. De vegades, fins i tot, sembla que anem una mica enrere. Les crisis, els canvis socials o determinats discursos poden fer trontollar aquests drets que semblaven assegurats. I la veritat és que la igualtat real sobre tota la feina encara no la tenim garantida. La bretxa salarial, el sostre de vidre o la dificultat per arribar a segons quins càrrecs són realitats que encara són massa presents. Per això és tan important donar veu a les històries i a les dones que obren camí. Històries de dones que no només han trencat barreres, sinó que han fet amb determinació, amb intel·ligència i amb una manera de liderar que sovint incorpora valors com la col·laboració, la resiliència, la mirada a llarg termini. Perquè quan una dona arriba, no només hi arriba ella, obre la porta a moltes altres. Per això avui tenim a la nostra conversa a Mercè Conesa, una d'aquestes dones que han obert portes allà on semblava que només hi havien murs. I ara sí, benvingudes a Fogots, al teu podcast sense regles i avui sense sostres.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: Mercè Conesa és advocada, especialista en lideratge i gestió i amb una trajectòria destacada tant en l'àmbit institucional com en el sector empresarial. Amb una trajectòria marcada pel lideratge i la presència als espais de decisió estratègics, molts d'ells tradicionalment masculinitzats, és un exemple clar de com es poden obrir camí i trencar sostres de vidre en àmbits claus del nostre país. Va ser alcaldessa de Sant Cugat, la primera dona al Vallès, entre el 2010 i el 2018. Coneguda per ser la primera dona també al capdavant de la Diputació de Barcelona, la primera dona també presidenta del Port de Barcelona i actualment és la CEO de Barcelona Global. Bona tarda, Mercè. Abans de res, deixa'm felicitar-te per la medalla d'or de la ciutat, que també has trencat un sostre de vidre, que és ningú és profeta de la seva terra, doncs tu sí.
4: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: Bueno, a més, has aconseguit quasi una cosa impossible, que és que tot el consistori, tot es posi d'acord per donar-te-la.
4: Molt agraïda, molt agraïda a tots els grups que van voler recolzar-ho i agraïda perquè, bueno, sempre fa goig, no?, que et reconeguin com una persona que has aportat, més enllà, doncs, d'exercir el càrrec que ho fas, no?, amb tota la responsabilitat, però sobretot poder aportar transformacions a la ciutat, no?, i també, doncs, suport a moltes entitats i, per tant, molt contenta.
2: Tu segueixes visquent a Sant Cugat.
4: Sí, sí.
2: Fins on jo sé no has marxat del municipi.
4: No, estic aquí a Sant Cugat.
2: Ben fet. Escolta, has trencat sostres de vidre a tot arreu, perquè ja ho hem dit a l'entradeta, tu vas ser la primera alcaldessa de Sant Cugat dona, vas ser la primera presidenta de la Diputació dona, presidenta del Port dona, de l'Incasol en Valla, però crec que també.
4: Potser sí.
2: Crec que també, jo ho he mirat i fins on jo he arribat tampoc no he trobat. I ara estàs a Barcelona Global, que ens explicaràs què és, però sí. Et queda algun sostre per trencar? Estimada.
4: A veure, no, mai havia pensat que trencaria sostres. És a dir, de fet, jo crec que moltes dones de la nostra generació que ens vam preparar a la universitat, ens vam preparar pel mercat de treball, doncs pensàvem viure la nostra carrera professional dins d'una normalitat. Sí que és cert que quan comences la vida laboral te n'adones que no és tan senzill. És a dir, que et comences a trobar, doncs, amb dificultats, principalment pel tema de la conciliació familiar, que en la nostra època, i jo crec que avui encara, costa, no?, que l'home s'impliqui en la conciliació, però també per altres qüestions, on efectivament te n'adones, no?, que doncs els referents en els sectors són homes, i costa molt trobar dones com a referents dels sectors. I això també fa que nosaltres siguem més prudents a l'hora de plantejar-nos que podem desenvolupar, doncs, una tasca o determinada funció. Uh-huh. I, per tant, sí, ha succeït així. De fet, sempre jo haig de dir que l'accés a l'alcaldia se'm va plantejar, no?, doncs, per una situació que és que l'alcalde Recoder marxava al govern de la Generalitat i en aquell moment, doncs, bueno, allò a nivell d'equip, qui es va considerar, i l'alcalde Recoder també, parlant-ho amb mi i amb altres persones, qui podia exercir el rol de l'alcaldia era jo. Però no m'ho vaig plantejar tant com trenquem sostre de vidre, sinó bé, em poso al capdavant d'un projecte...
2: Vas arromangar, no?
4: Sí, t'arremangues. Sí.
2: Vinga. I a on t'has trobat alguna mirada més perversa? A l'àmbit públic o a l'àmbit privat? Mirada perversa pel fet de ser dona, perversa de dir, a veure què fa aquesta noieta?
4: Jo crec que no hi ha diferència. O sigui, de fet, no hi ha diferència entre àmbit públic i àmbit privat. Us diria que... És més, en l'àmbit públic he vist més avenços que en l'àmbit privat. I per què? Doncs perquè l'àmbit públic de seguida ha estat regulat i normat, no? I la normativa, doncs, en relació a la paritat de les llistes, per exemple, o a incidir molt en aquestes qüestions, ha fet, no?, que s'evolucionés una mica més de pressa. Tampoc és que diguem que, si ens mirem el nombre d'alcaldies, doncs alcaldesses dones a nivell de Catalunya, doncs devem estar al voltant d'un 14%. Si arribem al 15%, però vaja, no és que diguem, no, hi ha hagut un canvi i un incentiu perquè hi hagi dones que vulguin desenvolupar aquest tipus d'oficis. Sí que és cert, però, que a nivell, doncs, de diputades al Parlament de Catalunya, diputades al Congrés de Diputats, fins i tot, no?, a nivell de direccions de càrrecs públics, conselleres... Tot això ha evolucionat més. Si ens mirem a l'empresa privada i mirem, doncs, els consells d'administració de les grans empreses, ens trobem que hi ha una clara mancança de les dones.
2: Bueno, de fet, l'altre dia parlàvem amb l'Isola Passola, ens explicava que de tots els ateneus que hi ha a Catalunya, només 15 tenen a una dona al capdavant. I l'Ateneu de Barcelona feia 164 anys i no havia tingut una presidenta dona. O sigui, ens queda molt per fer.
4: Sí, moltíssim. Sí, sí, ens queda molt. Ens queda molt. Sabeu que ara hi ha una normativa que afecta les companyies privades en quant a anar regularitzant aquesta situació en els consells d'administració, però efectivament ens queda molt de camí. I també perquè, tradicionalment, qui ha tingut voluntat i... temps per dedicar-se a, doncs, ateneus, a entitats esportives, a associacions, també han sigut els homes. És a dir, no costa veure aquesta tradició. Per tant, és important que quan tenim una primera dona en un lloc, puguem, doncs, veure que és una opció i que ho pot fer, es pot desenvolupar, i a més que això ha d'estar accessible també per a altres dones que ho vulguin.
2: És que, de fet, mira, ens fa gràcia perquè és que aquí a Fogots el que fem és visualitzar. Estem fent la primera dona presidenta d'un club de dones femení, la primera dona presidenta de... la primera dona alcaldessa, la primera... Saps?
4: Sí.
2: Estem visualitzant, perquè crec que el jovent, les noies joves, i els nois també, han de visualitzar una altra manera la feminitat i el feminisme, perquè ara hi ha com un contracorrent que ens està arrossegant a nivell global, i aquelles passes que havíem fet, tan importants que havia fet la generació abans nostra,
4: sí,
2: i la d'abans, no? Sembla que estem reculant. Una mica.
4: Mira, no tinc dades. O sigui, les dades que tinc i que conec són les que surten als mitjans de comunicació i que sí que sembla, doncs, que hi ha una tendència cap a votar o considerar vots, doncs, més d'extrema dreta, que són més conservadors en el rol de la dona a la societat, a la política, a l'economia, però no tinc dades. També crec que, o sigui, hem de fugir de la d'entendre el treball des de la perspectiva de gènere. Això ens ha minat moltíssim, no? Això començava ja a les escoles. Avui dia això no és així. Per tant, avui dia hem de veure quines són les barreres perquè encara hi hagi noies que es troben amb limitacions a l'hora d'accedir a determinats rols o perquè hi ha poques noies que escullen les carreres de científiques o tecnològiques. O sigui, aquestes barreres, que són barreres que, amb tot el que hem fet, amb tot el que ha fet aquesta societat, amb tot el que hem regulat, amb totes les voluntats que tenim, encara hi són, hauríem d'intentar identificar-les bé, perquè són unes barreres que són subtils, que no són barreres visibles. I, per tant, hem de veure per què no tenim el resultat desitjat i el que voldríem.
2: Bueno, és una mica això del sostre aquest de vidre, possiblement és que hi hagin sostres intermitjos, que potser ja no són de vidre, són de cel·lofana, no? I no els veiem, però existeixen. Les noies, ancestralment, ens hi costa més accedir a carreres tecnològiques. Però en parlarem, de carreres de tecnologia. I vull que m'expliquis, ara ets la directora o presidenta,
4: directora
2: del Barcelona Global, que, entre altres coses, ens va portar aquí, el que és més conegut, és la American Cup, no?
4: Copa Amèrica.
2: La Copa Amèrica.
4: Sí.
2: Què és exactament?
4: Molt bé, doncs mira, l'associació en la que jo estic és una associació fundada per empresaris de Barcelona amb l'objectiu de posicionar Barcelona com una de les millors ciutats del món per al talent i l'activitat econòmica. I és una associació sense ànim de lucre. Jo estic de directora general ja fa 3 anys i nosaltres treballem amb 5 àrees concretes, no? Treballem en posicionar la ciutat en els sectors, no?, de ciències de la salut, en el sector tecnologia, en el sector de la indústria audiovisual, en el sector també de tota la indústria climàtica, però també en tenir una ciutat de referència. I una ciutat de referència és una ciutat amb una qualitat arquitectònica, que hi és. Aquest any hi ha la capitalitat de l'arquitectura a Barcelona, no? Capital mundial de l'arquitectura, però també una qualitat urbanística, una qualitat en els serveis, en la mobilitat. Llavors, nosaltres, conjuntament amb els nostres socis, el que fem són 3 coses. En primer lloc, som un think tank, o sigui, pensem com millorar la ciutat i així li proposem a qui sigui alcalde i, per tant, en aquest cas, a l'alcalde Collboni, doncs li fem moltes propostes perquè aquesta ciutat, que a més arrossega, no?, a tot un territori a darrere, es posicioni millor al món. En segon lloc, el que fem és treballem el talent, o sigui, pensem que el talent és fonamental perquè les ciutats siguin exitoses i pensem, a més, que les empreses van allà on troben el talent i a nivell de talent nosaltres tenim universitats d'excel·lència i reforçar tot aquest sistema de talent amb les universitats, amb els centres de recerca, ens és fonamental. I finalment el que fem és generem molt networking, el que seria l'intercanvi, no?, aquest col·lectiu, no?, es conegui, empresaris, talent, talent d'aquí, talent que ve de fora, empreses que veuen Barcelona com el lloc on localitzar-se o la seva oportunitat per des d'Àsia o des d'Estats Units entrar a Europa i, per tant, fem tot aquest acompanyament al posicionament de la ciutat.
2: Vale, sou com una mica uns ambaixadors, diguéssim,
4: correcte,
2: no? Els ambaixadors de la ciutat.
4: Totalment, totalment.
2: Vale. A nivell universitari sé que teniu un grau, ho sé perquè bàsicament un dels meus fills el fa, és un grau en industrials amb...
4: Sí, enginyeria industrial amb economia. Sí, nosaltres en la branca i vertical talent contínuament tenim interlocució amb les empreses, que són les nostres sòcies. Llavors, les empreses ens van identificar que tenien buscaven un tipus de perfil i, de fet, avui dia les empreses ens diuen que busquen perfils híbrids, no tant perfils molt especialitzats, sinó perfils adaptatius, i en el seu moment ens van plantejar que necessitaven uns perfils híbrids en doncs l'enginyeria industrial i la direcció d'empreses o el management de l'empresa. I moltes vegades els enginyers industrials després acaben fent un màster de direcció d'empreses. Bueno, això el que vam fer és posar d'acord a dues administracions, a les administracions i a dues universitats públiques, en aquest cas la Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya, i es va crear aquest grau, que és el grau en enginyeria industrial i economia. Però en aquest moment estem ja preparant nous graus. Això ho fem amb una, a través, nosaltres participem conjuntament amb FEMCAT, conjuntament amb les universitats, amb una fundació específica que és la que gestiona aquests graus, conjuntament amb les universitats. Aquesta fundació es diu Fundació BEST. I el que estem ara és impulsant dos nous graus que, si tot va bé, començaran a partir del proper, el proper curs, que és un grau d'enginyeries agroalimentàries amb direcció d'empreses.
5: Carai!
4: I l'altre és un grau d'enginyeria de les telecomunicacions i direcció d'empreses. Què tenen de diferent aquests graus dels altres, per dir-ho d'alguna manera?
5: Explica't-ho.
4: Primer, són en anglès. Són totalment en anglès. I les empreses que ens acompanyen, perquè tenim una sèrie d'empreses que ens ajuden a patrocinar aquests graus, el que fan és col·laborar amb aquest grau per tal de que aquests estudiants que arriben ja amb una nota de tall a partir d'un 12,5, els que no tinguin el nivell d'anglès, en el primer any se'ls hi posa un suport perquè assoleixin aquest nivell d'anglès. Perquè és fonamental que tot el grau sigui desenvolupat en anglès.
5: Bueno.
4: Un altre dels temes que fem, que és molt rellevant, és que els acompanyem d'un mentor. És a dir, aquest mentor procura i coordina que aquests estudiants, en els moments de dificultat, que tots en tenim al llarg, no?, dels 4 anys de grau, o 3 anys de grau, perdó, i a més avui dia, no?, amb tants inputs, amb tanta informació, doncs que els nois i noies es puguin centrar en l'estudi, acompanyar-los en aquest procés. Això ens garanteix que en el primer termini, el 95% dels estudiants acaben en l'any que toca. Per tant, hi ha molt pocs, repetidors. I l'altre és que el 50% són noies.
5: Això està molt bé.
4: I això és molt important.
5: Això és molt
4: perquè tenim un bon sistema d'acollida d'aquestes noies que volen fer aquesta enginyeria i que potser a vegades es poden perdre, no?, en tot el sistema, si es veuen, no?, molt, molt soles, perquè no hi ha ningú més amb qui poden, doncs, compartir. I, per tant, també és un grau que el que té és un vincle molt directe amb l'empresa, de manera que ells contínuament, van a fer pràctiques a les empreses i contínuament veuen el sistema empresarial com funciona, i on també es fa l'Activity Day, que és passar un dia a una empresa. Per exemple, una experiència que els agrada molt és passar un dia a una empresa industrial.
5: Sí, això ho fan a primer, no? Jo recordo que ara ja han creat alumni, l'associació alumni, conviden empresaris i se'n van a parlar amb el senyor Quatrecases.
4: Sí, correcte.
5: És bastant xulo,
4: és molt, molt bonic, perquè ara nosaltres ja tenim experiència. És a dir, quan això va començar, no sabíem si resultaria bé, si tindríem els resultats esperats. Ara ja sabem que és un mètode que funciona i tenim uns resultats molt bons, i per això ara ens atrevim a entrar amb dos nous graus que, a més, doncs, parlats, evidentment, amb la Conselleria de Recerca i Universitats, i graus que han passat per l'Agència de Qualitat Universitària, i on podem anar desplegant aquest sistema que dèiem més híbrid i d'aquests perfils adaptatius, que això és molt important, perquè ens haurem d'adaptar tots d'una manera molt ràpida als nous reptes que ens venen, sobretot a la intel·ligència artificial.
5: Bueno, això també és una pregunta que tinc preparada, però ella va contestant, eh? Ella, Mercè Conès, és així, ella contesta perquè ja ho sap.
4: I no m'ho sé, jo ara
5: tira,
4: més o menys. Tinc idees.
5: Escolta'm una cosa, perquè quan parlem de direcció, ens costa tant visualitzar una dona. És a dir, ens costa. O sigui, igual, moltes vegades a la política, la política no municipal, que és on potser la igualitat és més propera, però, per exemple, tu t'imagines una presidenta d'Espanya, una presidenta americana, una presidenta russa...
4: No, jo sí que m'ho imagino.
5: No, jo també, perquè tenim imaginació i voluntat.
4: Jo m'imagino.
5: Però sembla que està lluny.
4: No, però mira, per exemple, no? L'Anna Patricia Botín, no?
5: Ah, sí?
4: És una dona referent i una alta executiva, no? De dones d'aquest perfil, potser en aquest moment les visualitzem poc, però sí que a molts llocs directius hi ha dones que potser no estan ocupant el primer lloc, però la segona línia directiva, si no és el CEO, són, no?, les directores de divisions, moltes són dones. El que costa a vegades és que aquest salt es produeixi, que aquesta dona que està, no?, de directora d'una divisió importantíssima d'innovació, directora, no?, d'operacions, passin a assumir el que és la posició d'executive officer o fins i tot la posició de presidència. Això ens costa més. I això, bueno, tenim pocs rols visibles en aquest cas.
5: És que és una pena, perquè parlem de quotes i és com menystenir. Jo llegia avui a la Marie Curie que deia: jo vull arribar no per ser una dona, sinó per ser una dona capaç.
4: Sí, estic d'acord, eh?
5: Sí, totes estem d'acord, però clar,
4: però
5: necessitem quotes.
4: Però sense quotes no avançaríem. I per tant, com que partim d'un desavantatge històrica tan gran, i a més biològicament tenim un fet absolutament diferenciador, que és que a l'hora de ser mares som nosaltres, recau sobre nosaltres la biologia, no?, de portar el fill o filla, doncs és evident que això, bueno, en certa manera ens
5: limita.
4: Ens limita.
5: Clar,
4: llavors, com contrarrestem aquestes limitacions?
5: Clar, això és... Aquí és on la funció pública,
4: correcte,
5: ha de treballar per nosaltres.
4: Correcte.
5: Mira, et faré un joc.
4: Vinga.
5: Jo et dic una actitud, i et dic la paraula que esdevé amb l'home. I tu intentes posar-me aquesta actitud amb dona. Ja veuràs.
4: Ui, que difícil. Lo
5: curiós. Mira, si jo et dic una actitud arriscada, la gent amb un home pensa: és audaç. I què pensa d'una dona?
4: Pensa que s'ha precipitat.
5: Agressiva. Molt bé! Si jo et dic desinhibida, amb l'home és espontani. I amb la dona? T'ajudaré. Descarada.
4: Descarada.
5: Si et dic extrovertida, l'actitud, amb l'home és comunicatiu. I amb la dona?
4: No ho sé.
5: Tafanera.
4: Tafanera, vaja. Carai, no sí, tenim les a perdre, no?
5: Totes. Mira, si et dic una actitud ferma, amb l'home és un home fort. I amb la dona?
4: Massa dura o, no?, duresa.
5: Dominanta. Te la imagines allò amb un tratge de cuir. Si et dic una actitud persistent, amb l'home és tenaç. I amb la dona?
4: Pesada.
5: Tossuda. I això ho van fer els de la Universitat de Boston. Era una recerca. Imagina't si ho tenim malament. Per ser ja no només directives, per ser dones actives, sense direcció inclòs.
4: Sí, per això jo crec que necessitem instruments que potser són petits, però que poden, des dels petits instruments, podem fer grans canvis. I t'explico un exemple,
5: Vinga,
4: si em permets.
5: Tu i tant.
4: Jo ara he tingut l'oportunitat de participar en un jurat d'un programa del BIST, que és el centre a Barcelona Institute of Science and Technology, que és un programa de beques que es diu Mothers of Science. Uh-huh. És molt bonic, perquè hi apliquen científiques que han sigut mares i, clar, la maternitat, que sí que és una barrera visible, que és evident per tothom, i que doncs fa que hagis de frenar alguna part de la teva professió, Per què? Perquè si bé potser tu pots complir l'horari totalment normal, però, per exemple, si hi ha una part pel teu projecte que és necessària, com la socialització, o anar a esdeveniments al vespre, o fer unes classes, passar-te dos mesos fent una formació específica, això limita molt, no? Llavors, el que intentem fer en aquestes beques és seleccionar a científiques que han aplicat perquè tinguin el suport per poder desenvolupar aquesta part que els hi és imprescindible per posicionar el seu projecte, perquè el projecte científic pugui estar en concurrència competitiva i obtenir fons de la Unió Europea, per acompanyar-les en aquest procés. I una part, no només de suport econòmic, però no és el més important. El més important és el suport de mentoring. És fonamental. Perquè elles entenguin també que en el procés, no?, d'acompanyar els fills, hi ha, no?, allò que es diu sempre de la tribu. No necessàriament has de ser tu sola allà, sinó que el teu company o la teva companya, qui hi hagi a la família, també ha de tenir un rol, no només tu, no?, com a mare.
5: Sí, el que passa és que les tribus a vegades se'n van totes de cacera i et deixen a tu sola amb el braçolet, no? És una mica això, conciliar cada cop. Cada cop és més complicat, cada cop és més car, també. Vull dir, abans tenies l'àvia, ara l'àvia normalment. Nosaltres tindríem l'edat de ser àvies, potser. Jo algun dia seré àvia, però no sé quan. Van lentos, els meus, ja t'ho dic ara. Però, clar, les àvies també treballen. Les àvies també. Llavors, conciliar ara és més complicat.
4: No ho sé. Jo crec que ara, amb el tema del teletreball...
5: Homes... Ah, bueno... Sí, teletreball.
4: No ho sé si és més...
5: Però ara el teletreball està tirant enrere,
4: Està tirant enrere. Molt. Però ja, en general, per la informació que nosaltres tenim i amb les empreses, sí que ens diuen que mantenir un dia o dos de teletreball els hi demanen bastant, eh? Hi ha gent que ha fet retorn total a la presencialitat, però es segueix mantenint, i la gent jove vol aquest teletreball. La gent jove no, o sigui, demana aquesta flexibilitat, no? Per tant, bueno, jo crec que en tots els moments la conciliació és complicada. Jo crec que un dels temes i una mesura legal que és fonamental és la baixa, no?, de l'altre progenitor. Sí, això és fonamental, o sigui, perquè és que si no estàs... És que no tens més opció, per tant, i que sigui obligatòria. És a dir, la baixa obligatòria per l'altre progenitor. Això és fonamental. I això ho van començar a introduir als països nòrdics i realment els hi va funcionar molt bé, tot i que ells tenen un altre sistema bastant diferent o amb molts de suports per la família.
5: El que passa és que parlem només de fills, però hi ha moltes dones que no tenen fills. Avui per avui parlàvem de que som el país d'Europa, em sembla que darrere d'Irlanda o no recordo qui, que tenim la natalitat més baixa, però seguim portant la càrrega dels pares... les persones amb necessitats especials carreguen sobre les teves espatlles.
4: Sí.
5: I això sí que no li passes al partener.
4: Sí, és així. Si mirem també, no?, les dades ens ho corroboren, no? I si ens mirem també tot el sector de les cures, veurem, no?, que realment hi ha dones, no? Mira, t'explico una anècdota de quan la meva etapa a l'Ajuntament. En l'etapa de l'Ajuntament, a l'any 2011, estàvem atravessant una crisi molt important i tots recordem, no?, les famoses retallades, no? I nosaltres vam haver d'avaluar, doncs, quines concessions teníem atorgades i quines podíem ajustar sense descalabrar cap servei municipal, no? Clar, la visió més fàcil, quan jo vaig demanar als caps de servei, passeu-me quines són les contractes que que considereu que es poden reduir, una de les primeres contractes que em van posar sobre la taula era la de la neteja d'edificis municipals. Clar, qui fa la neteja d'edificis municipals? Dones que cobraven el salari mínim interprofessional, que segurament el seu salari mínim interprofessional era fonamental per les seves cases. Vaig dir que no, que aquella contracta justament era la que no pensava tirar enrere. Perquè tu també has de mirar això, no? Llavors, efectivament, sempre és injust, quan tu has de...
5: Has de retallar sempre.
4: Has d'aprovar una mesura, no? Però pots pensar, ostres, mirem-ho des d'una altra perspectiva, aquí, a quin col·lectiu estem afectant, no? Llavors, clar, doncs, quins temes vam poder ajustar, no? Doncs, bueno, doncs vam avaluar que l'autobús que passava a les 6 del matí només l'agafaven 6 ciutadans de Sant Cugat. Vam dir, doncs, aquest autobús, aquest horari l'eliminarem. O el d'última hora de la nit, que també sí que impacta, i sí que van sortir perjudicades 6, 7 o 10 persones,
5: sí,
4: no ho sé.
5: Sí, sí.
4: Però, és a dir...
5: L'impacte és menys 1.
4: Exacte. O sigui, l'impacte l'has de mesurar.
5: Hi havia també una frase que avui llegint, fent el guió, llegia, era hem trencat sostres de vidre, però quan mirem cap a baix, la que està recollint els pedaços és una altra dona. I això és una veritat tremenda.
4: Sí. Això jo crec que... amb diferents grups de dones que he pogut anar treballant, no? I que he pogut parlar d'aquests temes des d'un grup de dones vinculades a la Cambra de Comerç de Barcelona, o dones que s'han dedicat a la política, o dones amb les que hem fet una formació per conselleres a consells d'administració, amb diverses tipologies. El que anem detectant és que és fonamental que una dona ajudi a una altra dona.
5: Això sí.
4: És fonamental. I jo crec que aquest és un punt que no totes les dones estan d'acord, però per mi és molt important. És a dir, que després de mi vingués una alcaldessa és molt important. Que després de mi a la Diputació de Barcelona vingués la Núria Marí, també és molt important. Val? Perquè anem tibant, que quantes més estiguem, no?, a la banda, no?, alta, vol dir que més sensibilitat tindrem i més referents hi haurà i, per tant, anem equilibrant aquest mapa tan desigual.
5: Per tant, tornem a la visió de l'estela, no? Vosaltres aneu endavant i aneu amplificant aquesta estela. Escolta, ja per acabar, la pregunta que sempre fem a totes les nostres convidades és quin consell li donaries a la Mercè Conesa de fa de 20 anys, quan tenia 20 anys?
4: No puc dir el que li donaria, perquè potser seria no dedicar-se a la política.
5: Bueno, aquesta està bé.
4: No, segurament, sí. Seria un consell d'haver aprofundit més primer en una carrera professional a l'empresa privada i arribar a la política més tard. Jo vaig arribar molt aviat a la política, molt d'hora. Ara em queden molts anys per treballar.
5: Els millors,
4: I, sí, bueno, els millors, però tens l'edat pesa, no? O sigui, et costa més la concentració, l'energia és diferent de la que tenies abans. El que passa que tens molt més coneixement i tens molta més seniority i tens molta més seguretat amb tu mateixa. Però, en canvi, abans tenies la sensació que et podies menjar el món i ara dius, bueno, no sé si me'l vull menjar.
5: No sé si ja
4: estic bé com estic, no? Per tant, potser seria aquest el consell, no? De dir, bueno, escolta, hi ha temps per tot. Val? Hi ha temps per tot. I, per tant, jo he hagut de fer una reinvenció estic en el món associatiu, però al final és molt diàleg amb l'entorn privat, l'empresa privada, veig que m'agrada molt aquest entorn i que potser hi hauria pogut ser abans.
5: Mercè, sempre és un plaer tenir-te i amb aquest somriure, i és que ho fas tan fàcil. Gràcies per venir.
4: Gràcies.
5: I gràcies per seguir trencant coses.
4: Molt bé.
5: Doncs, com sempre que veiem a la Marina Enrique, és perquè anem a parlar en sèrie. Que no en sèrio. De què parlem avui?
6: Avui parlem de sèries de comèdia. Per alegrar-nos una miqueta la vida, a veure què et sembla.
5: Em sembla fantàstic.
6: I aniré una miqueta per feina, perquè n'hi ha moltes.
5: Som-hi.
6: Llavors, primer, fer 5 cèntims de que no són les típiques, les que parlem avui, no són les típiques sèries de comèdia de ja-ja-ja, de riures enllaunats, ni d'aquestes, així que podem tenir en ment, sinó que hi ha com un gènere que s'està portant últimament molt i crec que agrada molt, la veritat funciona molt bé, que seria la dramèdia, el dramedy, que és la mescla entre comèdia i drama. Llavors, acostumen a ser sèries que duren 30 minuts, que són d'aquestes de fàcil consum, Són lleugeres, tenen punts dramàtics, però no són un drama, drama, drama.
5: Vale?
6: Llavors, per exemple, comencem amb Apple TV, que és una plataforma que no sé si tothom té. Jo el que faig, faig una mini recomanació, com que normalment no la tinc, no té un gran catàleg, però les sèries que té estan molt bé,
5: sí.
6: Doncs llavors el que faig a vegades és, em compro o em demano de regal, de Reis o el que sigui, una targeta d'aquestes que es poden comprar, que pagues 20 euros i tens doncs, 2 mesos d'Apple TV. Llavors m'ho veig tot.
5: Des d'aquí agrair als senyors d'Apple TV que ens esponsoritzin.
6: Exacte. Bueno, Apple TV, Netflix, Movistar, tothom ens pot esponsoritzar.
5: Exacte.
6: Llavors, comencem per la primera sèrie de comèdia d'Apple que va tenir molt èxit, que és Ted Lasso.
5: Fantàstica!
6: Que és una sèrie molt, molt mona, la veritat. Va de futbol, que a priori dius, a mi no m'interessa gens el futbol, jo sóc una d'elles, m'interessa un bledo.
5: Sí.
6: Bueno, per això jo crec que està molt ben feta perquè agafa els dos punts, la gent que l'interessa i la gent que no. Val? Perquè és un va així, fa 5 cèntims, és una sèrie que és anglesa, però està gravada, o sigui, ve un entrenador americà, llavors tindríem aquest peix fora de l'aigua que parlàvem l'altre dia, és un americà que se'n va a Anglaterra a entrenar un equip de futbol de qual no té ni idea
5: no,
6: de les regles
5: ell
6: del futbol.
5: Ell és del rugby, de
6: correcte.
5: Futbol americà.
6: Ell és del futbol americà, aquí és el futbol europeu, llavors té, hi ha tot com una espècie d'entramat entre que ell s'adapta, els jugadors... També, no?, la directora de...
5: És una meravella, la presidenta.
6: La presidenta de l'equip de futbol s'acaba de divorciar del seu marit, llavors ara ha edat... Bueno, ara ha edat, s'ha quedat ella amb l'equip de futbol. És una dona gran, ningú aposta un duro per ells.
5: És meravellosa.
6: Ja us podeu imaginar que comèdia assegurada. Després ens anem a una altra que m'encanta, que es diu Teràpia sin filtro.
5: Oh, també, meravella.
6: Aquesta ja només pels actors i actrius que hi han. Ja són meravellosos. I com més avancen les temporades, més celebrities hi ha. O sigui, per començar hi ha el Harrison Ford, que Harrison Ford en una sèrie és algo impensable. Doncs fantàstic. Va d'uns psicòlegs, són un equip de psicòlegs, Harrison Ford, després hi ha l'altre actor, que no me'n recordo com es diu,
5: és però el és el de Como conocí a vuestra
6: madre. Conocí a vuestra madre. I després hi ha una altra noia, que també és meravellosa. Una cosa que m'agrada d'aquesta sèrie és que, tot i que està protagonitzada bastant per homes, els personatges femenins són boníssims.
5: Brutals. La veïna.
6: La veïna és meravellosa, la filla és meravellosa,
5: sí.
6: La companya
5: la psicòloga és molt
6: la psicòloga
5: bona.
6: És meravellosa. Llavors crec que estan com molt ben
5: compensats.
6: Està molt
5: compensadeta, sí.
6: I té aquest punt. No és una comèdia, com deien, de ja-ja-ja, sí que és lleugera, però sí que aborda molts temes bastant durs.
5: Sí, de malaltia mental.
6: Malaltia mental, la mort, la pèrdua...
5: Sí, la malaltia,
6: perquè...
5: Sí,
6: exacte. No direm spoilers. Total, que aquesta és molt recomanada. I després dic una altra que no sé si és tan coneguda o no, i la dic ràpid, es diu Platónico, que és una sèrie del Seth Rogen, no sé si saps qui és, un que ara està molt de moda, que va fer d'estudi, una sèrie que va guanyar l'any passat a millor comèdia. No la fico aquí perquè dura 45 minuts i per mi no entra dintre de comèdia, però la de Platónico està molt bé perquè són dos amics, una dona casada i el seu millor amic, que és una bala perdida, i tots són desventures, tots es fiquen en embolics tota l'estona, o sigui, és la veritat
5: Platónico.
6: Que... Platónico. Sí, jo te la recomano molt. Es veu molt ràpid, són 2 temporades, 30 minuts cada capítol, i et deixa com molt
5: contenteta.
6: Bé.
5: Contenteta, venga.
6: Vinga, anem a Movistar Plus.
5: Som-hi.
6: D'aquí només n'agafo una, per no extendre'm gaire, i és una espanyola que és Poquita Fe.
5: Oh, boníssima!
6: Vale, Poquita Fe bueno, ha aconseguit agafar una...
5: sí, saps? Oh!
6: Poquita Fe agafa un humor que, tot i ser espanyola, no... és molt espanyol i molt poc espanyol, no sé com dir-ho, no?
5: És o que sigui, el format és absolutament molt, de reportatge.
6: És molt fi, o sigui, té un format aquest tipus d'office, d'entrevistes que es fan a càmera... és el Raúl Cimas, que ella per ella és meravellós,
5: I ella també,
6: saps? Que sortia a càmera a fer i ja la teníem allà com molt, era molt amor. Bueno, no ho sé, no us faig molt spoiler, però us la recomano moltíssim.
5: Val molt la pena.
6: Val molt la pena, és un projecte, o sigui, és un producte molt únic.
5: La veritat
6: Llavors,
5: és que sí.
6: Penso que aquesta s'ha de veure sí o sí. Anem a Netflix.
5: Venga.
6: Que Netflix ho té quasi tothom. Comencem amb Grace and Frankie, que és una que ens agrada molt.
5: Fantàstiques,
6: jo he d'admetre que fa moltíssim que la vaig veure perquè és de les primeres del catàleg de Netflix, però bueno, són dues amigues, diríem tercera edat, s'acaben de divorciar,
5: i els marits
6: elles...
5: han anat...
6: Ah, no. No spoilers, por favor.
5: Ah. S'acaben... Això és el primer capítol.
6: Sí, bueno, perquè el vegin. S'acaben de divorciar i entre elles comencen pues, una odissea de l'amistat i de renovació i de començar de zero de la vida.
5: Fantàstiques.
6: Després ens anem a The Good Place, que és una...
5: També.
6: També és molt rara, realment, perquè primer dius, vale, si és una comèdia, comença amb una noia que és mort, això sí que ho podem dir, i se'n va al cel.
5: Sí, sí, sí.
6: Però potser no és el que li tocava, val? Perquè no té el perfil exacte per estar al cel. I allà comencen a passar coses i més coses. I és, primer és, jo primer la trobava, mira, una comèdia així una mica xorra, i al final a mida que va avançant és molt filosòfica.
5: Sí.
6: Llavors, també, és un producte raro.
5: A mi m'encanta quan li posen els pitos, quan ella diu taco, saps? Quan diu paraulotes, li posen un pito.
6: És molt original, la veritat que és una sèrie molt, molt, molt original. Una altra que no sé si l'has vist, Charo, és Dead to Me. Et sona?
5: Sí.
6: Una dona que...
5: Sí,
6: se li mor el marit, es fa amiga d'una altra dona...
5: Sí! És, home, i tant!
6: O sigui, la premissa no és que sigui molt d'això, però la unió d'aquestes dues dones que són completament antagòniques fan també una sèrie...
5: No és de l'Amy. No, és de l'Amy, no.
6: No, no ho sé. No, no sé de quin parles.
5: Però bueno... Amy, no sé què.
6: La recomanem perquè també no és una d'aquestes que potser passen més desapercebudes i la gent no la coneix gaire. I un mini apunt, una que es diu Lian, no sé si et sona, és
5: no.
6: Una humorista americana que li han fet una sèrie, aquesta sí que és sitcom típica, no sé si té riures enllaunats, però és bastant típica, però també aborda una mica tema de menopàusia, també s'acaba de divorciar, una mica de renovació... I es veu molt fàcil.
5: Ah, em Lian. Sembla que vaig començar a veure el
6: primer
5: capítol. És una
6: dona que és molt gran,
5: sí, és molt
6: alta, rossa...
5: Sí, sí, sí. I hi ha una germana pel mig?
6: Pot ser.
5: Sí, ja sé quina
6: Tirem
5: és.
6: Tirem que no tenim temps. Disney Plus. Us en recomano dues. Colegio Abbott, Abbott Elementary, que aquesta també és com el que dèiem abans de Poquita Fe, que és un format com si els estiguessin fent una entrevista. No l'has vist, aquesta?
5: Sí, sí, sí. Colegio Abbott, vale. Sí.
6: I res, parla no, de és l'escola, una escola on tots són negres...
5: Escola pública...
6: Una escola pública, aborda tots aquests temes, però tots els personatges són...
5: Sí, són meravellosos.
6: Són meravellosos i com més avancen, més, més ben relacionats estan. O sigui, també és una altra d'aquestes joietes. I una altra que no sé si heu vist és La vida en pieces. No sé si et sona aquesta.
5: La vida en pieces.
6: És una, s'assembla molt, diríem que és com la altra cara de Modern Family. És un tipus Modern Family, molt, molt, molt semblant.
5: Oh, sí que l'he vist.
6: Modern Family, sí, també sí, la sí. Recomano així per la retaguardia, però entenc que tothom ja l'ha vist i ja la coneix. Doncs La vida en pieces, així per remarcar, és que surt el fill del Tom Hanks. Llavors, pues, és un dels actors.
5: Sí.
6: I és un altre també molt fàcil de veure, molt agradable. I per acabar, ens anem a HBO, que tenim Hacks, que a tu i a mi ens agrada moltíssim.
5: Meravellosa.
6: I aquesta la defendrem sempre.
5: Sí.
6: Una humorista venida abajo que té... Bueno, comença venida abajo.
5: Bueno,
6: necessita...
5: és una humorista gran,
6: una senyora gran
5: que porta molts anys a Las Vegas.
6: Exacte.
5: Amb els acudits una mica ja de modest.
6: Exacte.
5: Que contracta a una jove...
6: Sí, sí, sí.
5: A una jove guionista.
6: A una jove guionista que està una miqueta malament del cap a vegades.
5: És meravellosa la relació.
6: I la relació és molt, molt bona. I després recomano una altra, que també, aquesta sí que no sé si l'has vist o no, és de fa uns quants anys, és Divorce, que és de la Sarah Jessica Parker.
5: No.
6: Pues va passar també una mica desapercebuda, però també us la recomano. Em va agradar. Aquesta sí que seria bastant dramedy, però també durant una mitjoreta parla, pues, aborda això, no? Un divorci des de... Pues, no sé si tindran entre 50 i 60 anys els protagonistes, però no és un dramón, simplement doncs, el mateix, no? Una miqueta, doncs, el que has de fer per sortir de tot això. I ja està, faig el top 5.
5: Doncs, meravella.
6: Top 5.
5: Vinga, fes top 5,
6: va. Una de cada plataforma. Teràpia sin filtro, Poquita fe, Grace and Frankie, Colegio Abbott i Hacks.
5: I fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem parlat amb Mercè Conesa, gairebé un especialista en trencar sostres de vidre, amb el millor dels somriures. I hem fet la llista de les sèries de comèdia que hem de veure sí o sí amb la Marina Enrique. Així que, entre somriures i riures, us deixem fins al proper capítol. I com deia Virginia Woolf, no hi ha barrera, pany ni forrellat que puguis imposar a la llibertat de la meva ment.
2: Us hi esperem, com sempre, a Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. A reveure.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida, el teu espai on parlem de nutrició i parlem de la vida. Però avui també parlarem del sol. Benvinguda.
2: Gràcies, Piri. Un plaer estar aquí, com sempre.
1: O de la manca de sol, no sé.
2: O de la manca de sol.
1: Perquè parlem de la vitamina D. Què és això de la vitamina D?
2: Pues la vitamina D és una vitamina, no? Com el seu nom indica, i és un nutrient essencial per al nostre cos. Què vol dir essencial? Doncs que l'hem de, tenir, no? Per poder sobreviure o per poder fer, doncs, perquè el nostre cos estigui sa, no? El que passa és que aquesta vitamina és una miqueta especial, perquè no només la podem obtenir dels aliments, sinó que el nostre propi cos la pot fabricar quan ens toca una miqueta el sol. Ara en parlarem una mica més d'això, però perquè sapigueu per a què serveix aquesta vitamina D, per a què és essencial aquesta vitamina D, doncs ens ajuda a absorbir el calci, segur ja comencem a pensar per a què pot estar o amb què pot influenciar, no només el calci, sinó també el fòsfor, que són minerals que ens ajuden a tenir els ossos i les dents fortes, no? Però, a més, contribueix al bon funcionament del sistema immunitari i també dels nostres músculs. Per tant, doncs, és important incloure aquesta vitamina D, no només en la nostra alimentació, com deia, sinó que el podem obtenir doncs, a través de l'exposició solar. La nostra pell fabrica vitamina D quan rep llum solar.
1: Però anem molt fluixos de vitamina D en general, no? I especialment a Catalunya, no? Que hi ha dades que diu que el 75% de les persones estem per sota de la vitamina D que hauríem de tenir al nostre cos. És així?
2: Doncs sí, tenim, tenim poca vitamina D, doncs, precisament perquè no tenim prou exposició solar, i m'explico. No es tracta de posar-se, ara que hem passat l'estiu, no es tracta de posar-se a les 12 del migdia, 3 hores a prendre el sol. Només amb 10-20 minuts diaris prenent aquest sol en un moment de no màxima exposició, és a dir, doncs, durant l'estiu seria a primera hora del matí i durant l'hivern doncs, sí que podria ser durant la resta de dia. El que passa que quan parlem d'aquests dèficits de vitamina D no parlem d'uns dèficits que siguin o unes dades que siguin d'ara, del setembre, que venim de l'estiu. Són dades que probablement ens trobem passat l'hivern, no? Perquè durant l'estiu sí que és veritat doncs, que tenim aquesta exposició solar, però també és veritat que la gran majoria de població ens protegim molt, o sigui, ens posem cremes protectores del sol, que està molt bé si ens posem a prendre el sol en aquestes hores de màxima exposició, però que en un moment donat del dia, quan no hi ha aquesta màxima exposició, hauríem de prendre el sol sense protecció, perquè si no aquesta protecció no ens deixa que passin doncs, aquests rajos ultraviolats, no? Que el que fan és ajudar-nos a produir aquesta vitamina D. Què passa a l'hivern? Doncs que d'entrada, si parlem de Lleida, no? Tenim la nostra estimada boira, que no ens deixa doncs, que ens arribi aquesta exposició solar, però a més, una de les raons és perquè treballem davall del fluorescent, no davall del sol. Per tant, el nostre fluorescent que tenim a la nostra oficina, al nostre centre de treball, no ens ajuda a que puguem fabricar

0: Sí, va, posa que sí. Posa que camines molt ràpid.
1: El dia de la boira no, perquè tampoc és necessari perquè els rajos no arriben, no? Però el dia que fa solet, a veure, aquí a Lleida quan fa sol estem tots a prenent el mínim solet que fa, no? Per tant, aquí, quan nosaltres caminem, ens trauríem les bufandes, no? Almenys la bufanda, ja no dic l'abric, però almenys la bufanda. Això faria que ens toqués una miqueta més el sol, no? Que tingués una mica més d'aquesta exposició solar. Per tant, doncs, el tipus de feines que tenim actualment i el sedentarisme no ens ajuda que hi hagi aquesta exposició solar que doncs fa que puguem fabricar aquesta vitamina D. Que sí que és cert que amb l'alimentació doncs també podem incorporar aquesta vitamina D. Per exemple, si consumim peixos blaus, com el salmó, la tonyina, les sardines, o el rovell d'ou també conté vitamina D, o si comprem productes enriquits, doncs una beguda vegetal enriquida amb vitamina D, o els bolets, però els silvestres, sí? Que també contenen vitamina D. Però tot i així, la quantitat que necessitem diària doncs no és suficient només amb l'alimentació. Llavors, el que podem fer si tenim dèficits de vitamina D, i com sabem si tenim un dèficit?
0: Sí, com ho sabem?
1: Un dèficit. Doncs ens hem de fer un anàlisi de sang.
0: Ah, val.
1: No podem suplementar-nos perquè sí. No, és que jo crec que a mi no em toca gaire el sol, saps què? Vaig a prendre'm un suplement. No, perquè, de fet, hi ha persones que acaben intoxicant-se amb vitamina D. És una vitamina que el cos pot... l'emmagatzem, no? I pot haver aquesta toxicitat. Per tant, només ens hem de suplementar si el nostre equip mèdic ho creu oportú, perquè, clar, si tenim un dèficit de vitamina D al maig doncs, i que anem de cara a l'estiu, doncs ja suposem, no?, que hi haurà més exposició solar i, per tant, aquest suplement potser no és necessari. Però si ens trobem en aquestes dates, no?, setembre, octubre, novembre, que venim de l'estiu i ja tenim un dèficit, doncs podem pressuposar, no?, que la resta del que quede d'hivern doncs no ho passarem massa bé, no?, pel que fa a la producció de vitamina D o a la quantitat als nivells de vitamina D. Per tant, potser en aquest cas estaria justificat prendre aquest suplement. Però, de totes formes, sigui quin sigui, la decisió que es prengui ho ha de prendre l'equip mèdic i, per tant, hi ha d'haver una supervisió mèdica a l'hora de prendre aquesta vitamina D.
0: Perfecte. I has apuntat coses molt interessants. No, no serveix, per exemple, prendre el sol darrere d'una finestra. No, perquè no es filtrarien, no?, els raigs, diguéssim, que necessitem, no ens arribarien a la
1: pell.
0: Exacte,
1: o sigui, hem d'obrir la finestra i que ens toqui el sol directe, però, com us dic, entre 10 i 20 minuts diaris. És suficient, no ens han d'estar 3 hores, perquè després això seria contraproduent per la nostra pell.
0: D'acord. Oi, sempre hem de buscar l'equilibri i és molt difícil. No?
1: Sí.
0: No trobes
1: sí,
0: que ens ho feu difícil? No parlo tu, parlo en general. Perquè
1: vaig a parlar, vaig a dir una opinió.
0: Sí.
1: Vaig a dir una opinió, totalment. Vull dir, això no té cap evidència, però vaig a dir una opinió. Crec que la població en general estem molt polaritzats. O és blanc o negre, no? O prenc el sol i me cremo, o no el prenc i tinc dèficit de vitamina D, no? O sigui, hi ha termes mitjos i hem d'aprendre, i hem de ser crítics, i hem de buscar aquests termes mitjos. No podem només llegir, perquè els titulars que llegim doncs, van d'un pol a l'altre, no? Del blanc al negre. Però entre el blanc i el negre hi ha una paleta de colors, o almenys una escala de grisos, en la que ens podem moure per adaptar totes aquestes informacions de forma individualitzada a cadascú de nosaltres.
0: Ets la nostra...
1: Aquí deixo la meva opinió.
0: És el nostre
1: ningú,
0: equilibri,
1: però...
0: el nostre xerpa, la nostra nutricionista zen, Naila. Gràcies, de veritat, per ser-hi, et necessitem. I et seguim a my-nutricionist, a Instagram, i cada setmana aquí, al Menja't la Vida. T'envio un petó molt gran. Gràcies, Naila.
1: Igualment, una abraçada.
2: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
2: Si podeu treure un tros d'ànima, d'ànima, d'ànima i no fer-me mal.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada d'Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. És un plaer tornar a estar amb tots vosaltres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat per a recuperar aquelles velles històries de ràdio que molts tenim a la memòria i també per a parlar-ne junt amb el nostre company Jordi Caselles aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Hola, Esteve. Doncs molt bé, molt content, com sempre. És un bon exercici de memòria, escoltar aquests talls que ens proposes i que busquem i que ens permet, doncs, tirar de recursos memorístics per explicar-los i també les anècdotes que envolten, que això, diguem que és una mica de collita pròpia.
3: Sí, a més, el que deies, això el que fa és que les neurones tornin a funcionar perquè de cop i volta escoltes una gravació, com tu de vegades m'has proporcionat alguna, d'algun programa meu, per exemple, que jo doncs el tenia, diguem, no a la memòria, no, vull dir, estava en un lloc que el meu cervell ni l'ubicava i de cop i volta comences a escoltar aquella gravació i dius, ja està, me'n recordo del moment. Però fins aquell moment no. Fins que no ho escoltes no te'n recordes. És curiós, eh?
4: Doncs sí, sí, sí, és així, és així. No, i a més, doncs, com tant tu com jo hem seguit durant molts anys el món de la ràdio i de forma activa tu hi has participat i jo mitjanament activa, diguem-ne, ens permet incorporar experiències personals i coneixements personals en aquests talls de veu que posem.
3: Molt bé, doncs avui comencem amb un somriure als llavis, recuperant l'espai L'actualitat en un minut de la competència dels Oscars. En aquest cas, aquí es nota, com sempre, la mà a la taula de so i a l'ordinador, amb el muntatge tècnic de Víctor Uller. Un muntatge que fa referència, doncs, com diu el seu nom, a l'actualitat, amb talls del dia, pràcticament la majoria d'ells, intercalats amb altres talls que no tenen res a veure, però que fan un diàleg en si mateix molt enginyós, molt divertit i que fa riure moltíssim. Anem concretament a l'emissió de la competència del dia 24 d'octubre de l'any 2012.
5: El Víctor Uller és com el Ruiz Mateos. També li agrada vestir-se de Superman.
6: Sí, senyor, i com nueva rumassa, l'actualitat en menys d'un minut fa temps que està en fallida. Escolta, bueno, no, va dies, eh? Ahir molt bé i avui... Avui, què? Avui sí.
5: Avui sí, eh?
6: Avui li agrada.
7: Avui fa riure.
6: Diu que sí, sí. Va,
8: vinga. Bon, bon dia, Catalunya. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que...
9: L'eurodiputat flamenc Derjan Epping va reclamar que es deixi els catalans votar el seu futur.
10: Hay muchos que como yo son del sur y català.
8: I el ministre d'Hisenda espanyol calcula que l'any que ve s'haurà acabat la recessió. Iepala, els Queen avui a Barcelona.
11: Que va, Queen!
9: Per cert, qui presumeix d'aturar la vaga és el govern espanyol, que diu haver obert un pèl l'aixeta. Liam Ballbé. Liam Ballbé.
8: Barcelona es converteix avui en la capital del consum. La notícia que ha donat la volta al...
12: món del tallat és il·legal. Mentiroso. Un brasiler apareix viu al seu propi enterrament.
13: Llega a las 4 de la mañana.
12: Un suposat mort va aparèixer per la porta. Oi. Després de provocar diversos desmais...
14: Hola a todos.
12: Home, feia 4 mesos que no passava per casa.
15: Au, cuando es fatarra.
8: Els votants socialistes prefereixen la Mònica Usart com a candidata abans que Pere Navarro.
16: Oi tant, home, només faltaria...
8: El trànsit.
12: Retencions.
8: Molt bé.
12: Des tot, des del RAC, bon dia.
8: I els esports, Mònica Usart?
17: Doncs no ho sé, Jordi, jo no he vingut aquí a parlar d'esports.
8: Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que Rajoy s'assembla molt a un xampinyó i és molt tòxic.
3: Jo, de debò que no sé aquest home, en Víctor Uller, com té el cap per muntar tot això. És molt complexa, de debò que no ho sembla, però ho és.
4: No, no, i tant. Ja no és muntar-ho, sinó és tenir memòria de tot el que tens, a on ho tens...
3: Com ho tens etiquetat.
4: Etiquetat, exactament, devidament etiquetat, i dir, clar, ara necessito una frase que digui tal cosa. Vinga, vés a buscar-la, no? És això, eh? Vull dir, és que la dificultat del muntar-ho, però després la gran tasca de tenir-ho tot ben endreçat per poder accedir a tot el que necessites.
3: I hem escoltat 2 minuts d'àudio muntats. La quantitat de talls que hi ha aquí no els hem comptat, però és que jo diria que n'hi ha un centenar, tranquil·lament.
4: Sí, sí, exacte. Jo crec que al final es tracta d'agafar-te, doncs, no sé, una hora de gravació i anar trossejant la gravació en frases i anar gravant independentment fitxers d'àudio amb la frase aquella que ha dit. I a partir d'aquí anar-ho endreçant alfabèticament, vaja, jo crec que un dia li haurem de preguntar. No sé com, però un dia li hauríem de preguntar.
3: Per cert, hem escoltat la major part d'aquest tall, d'aquest muntatge, al món a RAC1 amb Jordi Basté, programa líder a Catalunya des de ja fa força onades de l'EGM, i també hem escoltat a Jofre Llombart, el sotsdirector de RAC1, aquí ja vam escoltar aquí el programa fa relativament poc. Bé, canviant d'emissora, no anem molt lluny, per això anem a l'altra banda de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, concretament el número 614, Catalunya Ràdio, amb una emissió històrica d'un programa que tu i jo, Jordi, vam escoltar en moltes ocasions als anys 90, un programa que segueix en marxa, ja n'hem parlat diverses vegades. Estem parlant de la nit dels ignorants i, en concret, anem a recuperar l'emissió de maig de 1991, que ja vam escoltar en la primera emissió del nostre programa de la Hemeroteca de la Ràdio. En aquell cas, escoltàvem una entrevista que es feia a una companyia de teatre que representava l'obra Trucades a mitjanit, una obra que no era escrita aquí a Catalunya, s'havia adaptat, però que es va fer aquesta adaptació a la vegada també per presentar-la als mitjans a Catalunya Ràdio en directe. I vam estar parlant, o vam estar escoltant, l'entrevista que Carles Cuní feia en aquesta companyia teatral, però no vam escoltar l'àudio en si d'aquesta adaptació per a la ràdio que es va fer en directe aquell maig de 1991. Doncs bé, buscant les meves cintes, el meu arxiu personal, ja he trobat aquesta gravació. Ens situem. Eren les dues de la matinada. Jo no sé què feia aquelles hores escoltant la ràdio, però en aquella època passava força vegades. Jo tenia 15 anys, estava encara estudiant al col·le, i hi havia algunes nits que estudiant anava escoltant la ràdio i me n'anava al llit i seguia escoltant la ràdio fins que em dormia moltes vegades. Aquella vegada em vaig quedar com molt sobtat, perquè a part de, diguem, de la violència dialèctica que hi havia algunes vegades, amb prudència, amb bones formes, però, diguem, amb un nivell d'emprenyament una mica alt per part de Carles Cuní, en aquesta ocasió aquest nivell es va sobrepassar i el Carles semblava que començava no a insultar, però sí a tractar bastant malament els oients que estaven trucant. Doncs bé, resulta, com us vam dir, que aquestes trucades no eren reals, estaven preparades, però sí que es van fer en directe a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio a la Diagonal 614, cantonada Beethoven. Anem a escoltar amb aquesta emissió de maig de 1991 de la Nit dels Ignorants.
7: Escolteu-me. He de dir-vos una cosa. Mentre vosaltres estàveu escoltant ara les notícies de les dues i aquesta cançó del Phil Collins, aquest Do You Remember, he rebut una trucada telefònica fora d'antena. El director general d'una cadena d'emissores de ràdio d'abast estatal m'acaba de fer una oferta. Vol comprar La Nit dels Ignorants. Vol fitxar-me a mi? Vol fitxar el Carles Cuní. I vol, evidentment, que aquest programa s'emeti per tot Espanya a partir de la setmana que ve. No és la primera vegada que rebo ofertes d'aquest tipus. El que passa és que sempre m'havien demanat que suavitzés el to, que fos més amable amb els oients. En definitiva, que, com deia una persona abans de les dues, que no fos tan sec. Però jo sempre els havia dit el mateix, que no penso canviar, que tinc molt clar com s'ha de portar un programa com aquest i que tinc molt clar els agradi o no els agradi com he de tractar la gent que hi truca. Aquesta vegada, però, i a diferència de les altres, ho han acceptat. Així és que, des de la setmana que ve, canviarem d'emissora, canviarem de sintonies i emetrem en castellà per tot Espanya. Us ho imagineu, no? Després de pràcticament 4 anys, a mi dient, per exemple, Majadahonda, buenas noches. O dient, per exemple, adelante, Cáceres. O hola, Torrejón de Ardoz. O buenas noches y buena hora, Lugo. I sabeu què vol dir tot això? Doncs tot això vol dir que vosaltres també haureu de parlar en castellà. Tot i que crec que tot això no té cap mena d'importància, perquè el que té importància de veritat és que hi haurà molta més gent que estarà escoltant aquest programa. I si hi ha molta més gent que està escoltant aquest programa, voldrà dir que no podrem perdre el temps com l'hem estat perdent fins ara. S'han acabat les preguntes absurdes. S'han acabat les respostes falses. S'ha acabat trucar aquí per dir bestieses. Així és que, a partir d'ara, valdrà més que us ho penseu dos cops abans de trucar. I serà millor que tingueu alguna cosa a dir, perquè jo sí que en tinc de coses a dir, i moltes. Estic fart de callar. Estic fart de reprimir-me. Estic fart de ser ben educat i estic fart de no poder dir el que penso. Perquè encara que no us ho creieu, jo també penso. No gaire, potser, si voleu. No massa, però penso. Sense anar més lluny, per exemple, avui, fullejant la premsa, he llegit coses com aquestes. A Barcelona, 3 de cada 4 persones diuen que estimen més mirar la televisió que fer l'amor amb la seva parella. Ahir a la nit, a Nou Barris, van desarticular una secta religiosa que es dedicava a la prostitució. El seu gurú, Jordi Martínez, els havia convençut que era Déu. S'ha de ser idiota per creure's que algú que es diu Martínez pugui ser Déu. A la plaça Reial, una àvia de 80 anys va morir apunyalada. Hi havia més de 20 persones mirant-s'ho i ningú va moure ni un dit. Dos nois necessitaven diners per comprar heroïna i li van clavar el ganivet al coll. I tot això sense moure'ns de Barcelona. Aquest país on la cultura és mirar la televisió, on l'ètica significa suborn i corrupció, on la integritat vol dir mentir, prostituir-se i estafar. Aquest país té problemes greus. Aquest país està podrit fins al moll de l'os. Aquest país necessita algú que parli clar i a partir de la setmana que ve, aquest algú que parli clar seré jo. Necessita algú que li foti canya i jo seré qui li fotré canya. Serà a partir de dilluns la meva feina i la penso fer, i la penso fer ben feta. Clar que, com sempre i fins ara, necessitaré la vostra ajuda. Em sap greu, però necessitaré la vostra col·laboració. A casa hi teniu una cosa que es diu telèfon. Feu el favor d'agafar-ho. Feu el favor de marcar el 217474. Feu el favor d'obrir la boca i feu el favor de dir-me què coi podem fer amb aquest merder que tenim muntat en aquest país. Així és que, a partir d'ara, ja ho sabeu. La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 217474. Podem començar ara mateix. Badalona, bona nit.
11: Hola, Carles, em dic Xavi, eh? Gràcies per agafar-me la trucada. Escolta, Carles, no creus que la política del Banc Mundial... doncs beneficia els bancs americans en detriment dels països del tercer món.
7: Un moment. Has dit països del tercer món, Xavi? D'on ho has tret, això, de països del tercer món? De la universitat? O potser ho has tret un reportatge d'aquests de l'informe semanal o del 30 minuts?
11: És una paraula que es fa servir molt sovint.
7: Massa sovint, Xavi, es fa servir aquesta paraula. I aquesta és una cosa que em té realment intrigat. Tu saps realment què vol dir tercer món?
11: Sí, clar que sí.
7: Doncs molt bé. Digue'ns, què vol dir tercer món?
11: Home, s'aplica als països que estan en procés de desenvolupament, als països pobres i petits...
7: Països petits, Xavi? Has dit països petits? Doncs aleshores, segons tu, l'Índia no és cap país del tercer món.
11: Home, l'Índia...
7: I els països comunistes, Xavi? Què passa amb els països comunistes? La Xina, per exemple?
11: No, els països comunistes no... ens estem sortint del tema, el que jo volia dir...
7: No, Josep, no. Ens hi estem ficant en el tema. El tema és que no tens ni punyetera idea de què cony estàs parlant. Albània és comunista i és un país del tercer món. Em truques per vomitar-me un sofregit de tòpics sobre un tema que no tens ni punyetera idea, repeteixo. Vés-te'n a Cuba, si et sembla, o vés-te'n al Iemen, o vés-te'n a Cornellà, però no em toquis les pilotes. O millor encara... torna a la universitat, si és que no hi has anat mai, i fes-me un favor, quan tinguis el títol, tornes a trucar en aquest programa. Mentrestant, passem de tu. Més trucades. Badalona, adeu, bona nit.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Déu-n'hi-do, eh? Un Carles Cuní portat a l'extrem. Estàvem acostumats, doncs, com dèiem, a un to una mica enfrontat, a vegades amb els oients, una mica...
4: enèrgic, sí, un
3: sec, una mica bordi,
4: diguem, potser, sí.
3: Però sí, clar, sí, aquí sí. Ja comença a pujar molt el to i pràcticament a cridar i dir no em toquis les pilotes i aquestes coses que hem escoltat, no? O sigui que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
4: Sí, ho porta a l'extrem. Però tot era mentida. Ho estava fent veure. I això em fa recordar que no és la primera vegada que han passat coses així a la ràdio, que han preparat doncs, alguna broma, algun espai, que s'ha fet tan en sèrio, diguem-ho així, que la gent s'ho ha cregut. I recordava el cas que els hi va passar també en el versió RAC1 amb el Toni Clapés, que en l'època, vaig a dir l'època, però que encara continua passant moltes vegades, les avaries, els trens de Renfe, en un dels túnels de Barcelona es va quedar parat un tren i aquella tarda van fer un espai on trucaven amb un directiu de Renfe. Era una broma, aquí estaven trucant era en Xavier Daltell, l'actor, i ell es feia passar per un directiu. Però és que ho va fer molt bé. És que, a més, era un Xavier Daltell emprenyat, a més, criticant que perquè la gent doncs, havia decidit obrir les portes, la cosa va anar tal que es veu que va començar a trucar gent a la ràdio.
3: Jo vaig escoltar aquest moment, eh? Ara m'has fet pensar, sí, i jo el vaig escoltar i m'ho vaig empassar també. I una reflexió respecte a aquesta qüestió. La credibilitat que té la persona que t'informa a través d'un mitjà de comunicació és tan gran i la influència que tenen les persones és tan gran que al final te'ls acabes creient, tot i que sigui un gag molt ben fet, això és cert, però clar, també hem de pensar això, que estàs molt condicionat per aquesta gent que l'escoltes cada dia i que evidentment et creus el que t'estan dient.
4: Sí, sí, està clar, tens plena confiança en el mitjà i penses, doncs, això, doncs, que el que estàs sentint allà ha de ser real, fins i tot encara que sigui englobat dins un espai o un programa de caire humorístic, no?, com és el versió RAC1. I, de fet, recordarem que això en la història ja va passar fa molts, molts anys amb la Guerra dels Mons i a Orson Welles, on va fer creure a la població, a través del seu programa de ràdio, que hi havia una invasió d'ovnis.
3: Correcte. Jo crec que devia ser la primera ocasió a la Segur. Història que passava una cosa així, no? Molt bé, doncs, seguim amb més Nit dels Ignorants, amb aquesta adaptació de l'obra de teatre Trucades a mitjanit, amb més trucades de Carles Cuní.
14: Gràcies, bona nit.
15: Hola, bona nit. Carles, col·lega, què me'n dius del Barça aquest any?
14: Doncs vols que et digui una cosa, et dic que me la sua.
15: Home, això sí que no, aquest any sí. Aquest any ens emportem la Lliga. L'Estoico fa promesa acabar amb Hugo Sánchez i emportar-se'n el Pichichi.
14: Tu t'has pirat, tio. Si el Barça guanyés la Lliga, deixaria de ser el Barça.
15: Escolta, senyor famós de merda, des que l'Stoikov ha començat a jugar amb el Barça...
14: Sí, l'Stoikov tornarà a trepitjar l'àrbit, l'expulsaran, perdrem la Lliga i el Núñez plorarà, cremaran banderes espanyoles i, a més, el president Pujol declararà la independència. I què més, home? I què més? Apa, Balsareny, bona nit.
16: Hola, Carles. Em dic Lola. Sobre això que vol fer el govern, això que donin xeringuers als drogadictes...
14: Escolta'm, tranquil·litza't, nena, tranquil·litza't un moment, si us plau. Ho han de fer, ho han de fer. Intenten evitar la sida i per això els hi donen xeringues netes. És com els condons.
16: És una immoralitat. Sembla mentida que el govern faci servir els nostres diners per aquestes coses.
14: I et sembla millor, doncs, que aquests diners se'ls gastin per comprar armes, per exemple, en tot això del golf? És que ja és hora que ens despertem, Lola. Quan reconeixerem que prohibir les drogues no serveix de res?
16: Jo crec que...
14: Tu què creus? Doncs jo crec tot el contrari. Jo crec que s'han de legalitzar les drogues i punt, totes les drogues.
16: Això és la cosa més absurda que he sentit mai.
14: Mira, pensa-t'ho, Lola, pensa-t'ho. Si un yonqui pogués anar a la farmàcia, donar el seu nom i comprar la seva dosi per 4 duros, no hauria de robar ningú.
16: No es pot permetre.
14: El que no es pot permetre, Lola? Què és el que no es pot permetre? Els únics que es beneficien de la prohibició són els fills de puta dels traficants i els polítics que van contra la droga perquè la gent com tu, que segur que ets una pijas i una gilipolles, els vota. M'entens el que et vull dir? I qui paga la factura? Doncs tu i els imbècils com tu. S'ha acabat. Més trucades. Mollerussa, bona nit.
18: Ets tan bo. Et preocupes tant per la gent.
14: Hola? Com et dius tu?
18: La Rosa, sóc la Rosa.
14: Digue'm, Rosa.
18: Estan escoltant el que deies, Carles, i tens tanta raó. Mira, aquesta trucada de la Maria m'ha posat molt nerviosa. No em sembla bé que t'insultin. No hi ha amor, Carles, no hi ha esperança.
14: Sí, però jo no deia això exactament, Rosa.
18: Carles,
14: escolta'm, jo deia...
18: Carles, tens tota la raó, mira com està el món. A l'Àfrica milions de persones es moren de fam i no se'n preocupa ningú, es moriran tots. I no hi ha res a fer, Carles. Què farem amb els residus tòxics, el terrorisme, les armes químiques, la fam, els assassinats? Van intentar matar el papa, Carles. On anirem a parar? I van matar el John Lennon.
14: Sí, això del John Lennon em sembla que ho he llegit en alguna banda. Escolta'm una cosa, Rosa. No et prenguis els problemes del món com una cosa personal.
18: No, Carles, Rosa, mira. Carles, no em diguis això, Carles. Tu ho saps de veritat, perquè tu ets un home educat, intel·ligent, i t'atreveixes a dir-la. Estic tan contenta que el teu programa s'emeti per tot Espanya perquè ja és hora que la gent escolti algú amb autèntic nivell intel·lectual.
14: Especialment gent com tu, oi, Rosa?
18: Hi ha animals que s'estan extingint. Ja no hi haurà més elefants, ni més àguiles, ni més balenes. I no parlem dels dofins, dels rinocerons, de les gazeles. Oh! I els russos panda. No hi haurà més russos panda. Què està passant? No pot dir algú.
14: Rosa! Calma't. Escolta'm una cosa, Rosa. El món se'n sortirà sense ossos panda. Sí, no tenim ossos panda, però tenim un goril·la blanc. I un país que té un goril·la blanc i té una mare de Déu negra, evidentment és un lloc on encara hi ha esperança.
18: Carles, que és un maco això que dius, Carles. No, però no ho dius de debò, no. Segur que ho dius per fer-lo sentir millor. Ets tan amable i tan bona persona. Però, Carles, no ens ens ho mereixem, no ens mereixem el teu amor, és culpa nostra.
7: Mira, Rosa, Rosa, em sembla
18: gràcies,
7: que...
18: Carles,
7: escolta'm una cosa, Rosa. Mira, Rosa, em sembla que...
18: Rosa. Si no fos per tu, no sé què faria.
7: Rosa, escolta'm una cosa, Rosa. Escolta'm una cosa. No em sent, em sembla que ja no em sent. Molt bé, hem perdut la Rosa. Ni més ossos pandes, ni més roses. Els trobarem a faltar. La nit dels ignorants. Carles, si us plau, Carles, fes-me el favor, no em passis més trucades, d'acord? Ni de culers, ni de roses, ni d'ossos pandes. Ah, i ara, perquè us hi aneu acostumant, una cançó. Perquè us hi aneu acostumant, la cançó és en castellà.

0: molt latita, déu-n'hi-do, quin nivell de música també.
1: Quin nivell? No, està clar que al final això estava agafant ja un punt esperpèntic que dius, és que no pot ser, no podem anar tan enllà. Està clar que això ha d'estar preparat i ha de ser algun tipus de broma, perquè al final, però sí que des d'un bon inici, si tu escoltes i dius, ah, sí, doncs quadra, m'ho crec.
0: Per cert, en Carles Cuní fa referència al Carles, el tècnic de so. Saps qui era el tècnic? Era Carles Godó. La veu ara del grup Godó, de RAC1, RAC105, doncs era ell, que era el tècnic de so, va començar així a Catalunya Ràdio, aquells anys 90. Hem escoltat aquesta adaptació de l'obra de teatre Trucades a mitjanit, que es va fer en directe per sorpresa a les 2 de la matinada a Catalunya Ràdio al maig d'aquell 1991. Esteu a l'hemeroteca de la ràdio, a Ràdio Sant Cugat.
2: Hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llops. L'hemeroteca de la ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
0: Tornem a la nostra emissora, Ràdio Sant Cugat. Anem a escoltar alguns documents que ja fa alguns anys podíem escoltar a la freqüència modulada del 91.5. Concretament, viatgem a l'any 1993 per escoltar la promoció d'un programa que es deia Amb molt de gust, que ens portava Pep Blanes.
3: Hola, sóc en Pep Blanes, sí, el de la gastronomia. Cada dia en parlarem d'ella una miqueta, a poc, per anar aprenent i sabent coses dels fogons i dels vins i dels caves.
4: Amb molt de gust, l'espai gastronòmic de Pep Blanes. De dilluns a divendres a 3:15 del migdia a Ràdio Sant Cugat.
0: Jo encara el recordo, aquest programa, l'havia escoltat quan vaig començar a Ràdio Sant Cugat. Una reflexió també, Jordi, respecte a les edats de les veus, no? Perquè, si t'hi has fixat, aquesta veu era clarament una persona amb una edat ja avançada, no?
1: Sí, sí, tant. Però això vol dir que la ràdio està oberta a tothom, a totes les edats. Però m'hi he fixat, també m'he fixat, perquè, com a gran amant de la música, en la sintonia. M'ha agradat, era una fusió amb aires, diguem, catalans, perquè sona instruments típics de la sardana, no? Però amb com molt fusió, com aquest estil de música així més barrejada, no? Com un jazz fusió. També.
0: Com el Sardanova Dance, tu te'n recordes?
1: Doncs no, sí, però m'encaixa. Només amb el nom...
0: Era com ja una fusió de música de ball electrònica amb sardana.
1: Sí,
0: sí, sí. Sardana, eh? Això es va fer famós ja fa molts anys. Sí, sí, sí.
1: Doncs em fixava en aquesta sintonia i dic, m'agrada, com he sentit als inicis, els primers compassos, dic, això està bé.
0: Molt bé, anem amb una altra promoció. En aquest cas, un programa d'estiu que es feia aquell 1993 i que dirigia Mike Ribalta, un periodista amb el que també vaig coincidir en els meus anys a Ràdio Sant Cugat. El programa es deia, senzillament, A l'estiu, tot a Cuca viu.
5: Shakespeare a la fresca, un llibre al costat de la piscina, cinema on the rocks, un concert a 40 graus.
6: Què és això?
5: A l'estiu, tot a Cuca viu. Una agenda bàsica de supervivència estiuenca per amants de l'oci i la cultura.
7: De dilluns a divendres a 11:15 del matí i a 6:15 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
0: Junt amb Mike Ribalta, amb aquest accent clarament lleidatà, hem escoltat també a Salva Ballbé a la part final de La Falca i a la introducció també hem escoltat a la llavors directora de l'emissora, Maribel Cayuelas.
1: I ja faré l'aportació musical, si em permets, per segona vegada, i aquesta música pertany a Matt Bianco.
0: Sí, senyor. Molt bé. Un gallifante per tu.
1: Música m'agrada, correcte, gràcies. Música m'agrada i que tinc molts temes seus.
0: Molt bé, seguim. Anem amb una altra promoció, en aquest cas de l'any 1994, amb el programa Entitats, de Xavier Miralles.
8: Sant Cugat està creixent i dia a dia som més els santcugatencs i són més les activitats a la ciutat. Entitats, associacions, ciutadans, institucions... Tots aquells que fan de Sant Cugat una ciutat viva i activa són convidats a Entitats, amb Xavier Miralles. Entitats, de dilluns a divendres a 2:15.
0: La veu d'Àlex Blázquez. Jo crec que deu ser de les primeres falques que tenim a l'arxiu de Ràdio Sant Cugat, amb la seva fantàstica veu que ens aboca perfectament aquells anys, Jordi, el que diem, el record que tenim auditiu ens trasllada perfectament a un any en concret, escoltant només això, una veu.
1: Sí, sí, sí. A més tenim la sort de tenir-lo en les falques del programa que vam poder fer junts, a Ràdio Sant Cugat, el Black Knight, i les estem fent servir actualment, i sempre que les escoltem és un luxe tenir-lo.
0: Bé, seguim amb més promocions de Ràdio Sant Cugat, i en aquest cas ens acostem al que seria la cobertura d'actes i de moviments que tenen lloc a la ciutat de Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat ha fet sempre aquest servei públic de cobrir actes importants a la ciutat, com per exemple el Premi del Sant Cugatenc de l'any. Doncs anem a escoltar com sonava la promoció d'aquest event l'any 1994.
6: Tornen els Sant Cugatencs de l'any. Un any més premiem les persones, les entitats i les associacions que han treballat per Sant Cugat. Qui és per a tu el Sant Cugatenc de l'any 1993? Ben aviat.
0: No sé pas qui va ser el Sant Cugatenc d'aquell 93, amb aquesta gala que va tenir lloc l'any 94, però en aquest cas aquesta era la promoció. Bé, canviem d'emissora. Anem també a l'àmbit municipal, en aquest cas a Mata de Pere Ràdio, amb la promoció d'un dels meus programes, dels quals ja n'hem parlat aquí a la Hemeroteca de la Ràdio. Anem a escoltar la promoció que l'any 1997 es feia del programa El Forat.
9: Tens un forat a la teva agenda? Potser no saps què fer els dissabtes de 10 a 12 de la nit? Nosaltres et proposem que escoltis El Forat. Tots els dissabtes, reserva't 2 hores de festa. Si has sortit, acaba bé la nit. I si encara no has anat de festa, comença amb bon peu amb El Forat. DJ Llop et punxa la música per anar de festa. Ho tenim tot. Tot i tot. Alternatiu, house, rock, pop, rap, heavy, ska, reggae, indie, hip-hop... No deixaràs de votar ni un moment. Pots trucar-nos per fer la festa amb El Forat, a més de demanar-nos la música que vulguis. Oi que et faltava un programa com aquest? El Forat, dissabtes de 10 a 12 de la nit, a Matadepera Ràdio.
0: Recordo com si fos ara fer aquesta falca, eh? Agafar primer paper i boli i anar apuntant el text i després muntar a partir d'aquest text els talls musicals, seleccionar-los, veure quin tros de cada cançó podies posar perquè quedés bé, al principi, al final, les transicions, ho recordo perfectament. I gravar les veus, un cop muntats tots aquests talls, a l'estudi, a Mata de Pere, amb l'Albert Parera, que és qui posava veu a aquesta falca.
1: Sí, inconfusible la seva veu. Tot un art, això de fer falques, la veritat és que és pura artesania. A més, destaco, és una de les, o era una de les ocasions on l'Esteve Llop es convertia en DJ Llop.
0: Sí, senyor. Sí. Aquí va començar el meu àlies com a DJ, a la ràdio almenys, perquè jo abans ja havia estat fent de DJ a la Festa Major del Poble des de 3 anys abans, l'any 94, que per cert, petita anècdota que no sé si havíem comentat, resulta que una festa major, aquella, l'any 94, a Talamanca, doncs estàvem a la nit de discoteca, hi havia en Lluís López fent la seva feina doncs, des de ja feia alguns anys, i es va trobar malament, es va indisposar, doncs havien ser les 2 de la matinada, és a dir, en plena sessió, i bueno, va haver de deixar de punxar perquè arribar a un punt que no podia estar més al seu lloc. Tothom es va mirar com dient, i ara què fem, no? Tenim aquí tota la plaça convocada, tot el jovent del poble, gent no tan jove també, les famílies, gent dels pobles del voltant, i jo em vaig oferir. Vaig dir, escolta, jo no ho he fet mai això, però jo m'hi tiro perquè això m'encanta i m'hi poso. I sí, sí, vam acabar molt dignament aquella sessió, i mira si va anar bé, que vaig ser jo el DJ del poble fins a l'any 2004. És a dir, que va ser tota una experiència que va sorgir, doncs, per casualitat, directament.
1: Nits de festa major que jo vaig tenir la gran sort de poder compartir i viure-les en directe veient com ho feies. I va ser tot un orgull estar allà i m'ho vaig passar molt bé.
10: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: L'Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'Hemeroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
0: Seguim aquí a l'Hemeroteca de la Ràdio, canviem d'història, tornem a Ràdio Sant Cugat i en aquest cas anem a escoltar la veu actual d'un excompany de Ràdio Sant Cugat que jo batejaria com el nen de la ràdio. Així és com en parlàvem tots, perquè ell va començar a Ràdio Sant Cugat amb només 15 anys d'edat. I el seu nom segur que us sonarà, perquè ell ha fet molta ràdio i també televisió. Ivan Medina. Anem a escoltar-lo perquè té moltes coses i interessantíssimes històries a explicar-nos.
11: Hola, què tal? Soc l'Ivan Medina, comunicador, creador de continguts, explicador d'històries, una persona inquieta, curiosa, però en tot cas molt apassionada de la gent, de les seves històries i, per suposat, de la ràdio. La ràdio, aquella meravella que vaig conèixer quan tenia, doncs mira, 15 anyets, l'any 96, a l'estiu del 96, gràcies a Ràdio Sant Cugat. Aquella passió que vaig descobrir que portava dins i que des de llavors no... Ha sigut com aquell amor incondicional i que no ha fallat mai, no? Recordo que va ser ma mare quan passejàvem... És com un conte, no? Però és així de maco, en el fons. Això era l'any 96, l'estiu del 96, quan estàvem passejant per davant del Casal de Cultura de Sant Cugat, i recordo que ma mare va haver un cartellet que posava curset de periodisme radiofònic. I em va dir, escolta, Ivan, tu que parles i xerres tant com ton pare, no, per què no t'apuntes aquí a això de la ràdio? I de fet, era aquell estiu que, mira, aquells estius tontos, no?, que estàs aquí i dius, mira, va, i vaig apuntar i vaig descobrir alguna cosa que desconeixia, ho coneixia molt com oient, perquè jo sí que des de petit sempre he escoltat la ràdio, molta ràdio, no? Soc d'aquells que fins i tot a dia d'avui, a punt de fer els 40, no sé marxar, per exemple, a dormir sense la ràdio, no sé llevar-me sense la ràdio, i en certes coses, certs trajectes, certes, bueno, que sempre ha de ser la ràdio, no?, com la companyia, com aquell acompanyant. I per tant va ser meravellós, que vaig estar allà 6 anys, vaig descobrir, a banda de conèixer i descobrir gent collonuda i amb la mateixa passió, que al final t'uneix, no?, vaig tenir la grandíssima ocasió de formar part de molts programes en el que vaig començar a través del Buc d'Assaig fent uns reportatges. Clar, el Buc d'Assaig era el diumenge a la tarda i jo feia uns reportatges el divendres, dissabte a la nit, amb el que implica tenir, quan tens això, 15 anyets, no? Que és quan aquell moment que a aquella edat la gent doncs, va sortint de festa i va descobrint certes coses, jo estava en un altre àmbit, no? En aquest cas vaig prescindir de nits de festa i de moltes coses, com entre elles després, en un futur, no? Molts caps de setmana i fins i tot estius, de marxar amb els amics perquè anava acceptant cosetes que hi havia opció de fer a Ràdio Sant Cugat, com van ser doncs, molts programes de cap de setmana, molts programes d'estiu, i després vaig donar el pas, després de poder portar un parell de programes, no?, al Rock Wall, a l'Estoc de Pop, i després vaig tenir com la cirereta, el colofó final per mi va ser un regalet, o el regal, en el qual estaré profundament agraït i eternament agraït de poder dur a terme el Freestyle, que va ser un programa amb dos amics de tota la vida que mai s'havien dedicat i mai s'han tornat a dedicar als mitjans de comunicació, però aquí és on vaig descobrir que... i és on vaig veure realment que jo volia dedicar-me a això. No sabia si per sempre, però que hi havia alguna cosa que havia descobert, que fins llavors, bueno, sí, jo m'ho passava bé, però no havia pensat mai, no?, en dedicar-m'hi professionalment. I aquí és quan vaig veure que sí, que potser hi havia una cosa aquí que s'havia d'exprimir. I a partir d'aquí, doncs, mira, vaig anar a Cerdanya a la ràdio i juntament amb els últims anys de Ràdio Sant Cugat, i a partir d'aquí, doncs, ja sí que vaig anar a Flashback, al matí la mare que el va parir, i vaig fer el salt al Fricando Matiner, on vaig estar 10 anys... 10 anys fent un horari d'aquells matinals de 6 a 10 del matí. Jo recordo converses amb mons pares quan vaig començar a Ràdio Sant Cugat, quan em preguntaven, no?, si m'agradava la ràdio i si veia que potser podria arribar a dedicar-m'hi, i jo els deia, mira, no ho sé, això m'agrada molt, però el que tinc claríssim és que llevar-me d'hora no em llevaré mai d'hora. I mira, 10 anys llevant-me a les 4:30, a 4:45 del matí. També vaig estar al Versió, a RAC1, i després he fet el salt a la tele, on vaig estar com a reporter d'un programa de les tardes, a la Tarda Oberta, a TV3, després vaig estar presentant un programa a la 2, i fins fa poquet ara he fet un programa a TV3, de Batalla Monumental. I a banda, doncs, fent moltes cosetes de creació de continguts i molt, molt darrere, no?, també. I torno a tenir aquest coquet ara de la ràdio, perquè sí que és veritat que porto 2-3 anys sense fer ràdio. Hi ha moltes vegades que em fan aquesta pregunta, no?, de ràdio o tele? I dic, és que són molt diferents, és com escollir entre els fills o entre el pare i la mare, no? Però sí que és veritat que la ràdio té un algú, suposo que aquest punt que tu expliques, comuniques i la gent imagina i et crea una connexió especial amb la gent. Vaig tenir la grandíssima sort de viure molt intensament amb amb el Fricando Matiner, no? El fet d'acompanyar la gent al moment de llevar-se durant 4 hores, durant 2 anys, cada dia, al final et crea uns nusos amb la gent, et crea unes connexions que jo crec que els altres mitjans això no ho tenen. A la ràdio, i en aquest cas a Ràdio Sant Cugat, li dec tot. Tinc uns records meravellosos del carrer Sant Jordi número 5, tant de la Maribel Calluela com després de l'Albert, del Xavi Fornells, de tots els companys, que a més és molt maco i molt bo, no? Perquè al final el sector és tan petit que tota aquella gent amb la que has compartit, o molta de la gent que has compartit moltíssimes hores en aquella ràdio, després te la vas trobant en el camí professional, no? Com ha sigut la gran majoria a RAC 105, a Catalunya Ràdio, TV3, m'he trobat a molta gent, uns quants per suposat, nosaltres seguíem estant en contacte, però altres que, bé, per X coses de la vida, no?, que et deixes de saber de, i després, quan vas a treballar a un lloc, pam, et trobes aquella persona que fa tants anys que no veies i que havies viscut tantes coses, i a més amb els 15 anyets, no?, perquè jo vaig entrar a la ràdio, en el moment que vaig entrar jo era com el nen, no?, i saps allò que tothom et cuida, que no et falti de res, i a la vegada també estic eternament agraït a Ràdio Sant Cugat perquè vaig aprendre moltes coses. Vas tenir la grandíssima ocasió, això, no?, de començar com a reporter, llavors havies d'editar-te els teus propis reportatges, després fer passeig de com fer un programa de ràdio, coses tècniques... És a dir, al final, és una mica... Vaig pringar, no? Vaig pringar molt professionalment, però vaig aprendre molt, va ser molt, molt, molt enriquidor. I per això, jo, quan em parlen de Ràdio Sant Cugat, fins i tot quan parlo ara, jo crec que se m'il·lumina la cara. Li dec molt a Ràdio Sant Cugat, li estic eternament agraït i tan sols tinc paraules d'orgull, de satisfacció, d'agraïment a Ràdio Sant Cugat i al petit missatget que m'agradaria ja... I amb això acabar, estic fent un podcast quasi allà, amb aquesta nota de veu. El petit missatget és, de veritat, amb la mà al cor, agraïment a tots els que van formar part durant aquells 6 anys en els quals vaig estar a Ràdio Sant Cugat. Gràcies, de veritat, per fer que m'ho passés tan bé, per ajudar-me a descobrir aquesta passió de la ràdio, per ser tan bons companys des del primer fins l'últim, perquè, de veritat, va ser un regal. I per tots aquells nens, nenes... joves, bé, i no tan joves, que no sàpiguen a vegades si fer això de la ràdio, si descobrir això de la ràdio, si dedicar-se a això de la ràdio, l'únic que els hi puc dir és això, escolta, que vagin a la ràdio del seu poble, en aquest cas, mira, si estan a Sant Cugat, doncs millor que millor, ara ha canviat d'ubicació, està clar, ara ja és tot molt, molt més modern, també, però que vagin a la ràdio i que li dediquin hores, tu, i que s'ho passin bé. No sé si s'acabaran dedicant a això o no, però la ràdio, com a mínim, a mi m'ha portat moltíssimes coses, i en aquest cas m'ha aportat moltíssimes més coses personals que professionals. I mira que al final m'he dedicat gràcies a la ràdio, o a fer ràdio m'ha donat per viure, però crec que l'enriquiment és molt més personal que professional. M'ha ajudat a expressar-me, a compartir, a escoltar, a conèixer històries potentíssimes i gent meravellosa, i per tant, podria estar reiterant-me, podria anar afegint aquí minuts per dir tan sols que gràcies, que la ràdio sempre... al cor, la portaré al cor, que és allò del concepte de amb la ràdio va començar tot i amb Ràdio Sant Cugat va començar tot, doncs així va ser i així serà. I tindré un record fins als últims dies, espero tenir-lo tal qual el tinc ara, que és meravellós. Doncs res, que vagi bé. Vinga, força ràdio i llarga vida a la ràdio.
0: Ivan Medina, que ens ha proporcionat aquesta llarga nota, però interessantíssima. Per cert, Jordi, dir-te que intentarem en el proper programa tenir-lo amb nosaltres, perquè quan ens vam trobar l'altre dia doncs, per parlar de la seva ràdio, que ens passés aquesta gravació, també em va facilitar algunes gravacions del seu arxiu que no podia digitalitzar, dic, doncs dóna-me-les que ja te les passaré jo, em va dir, escolta'm, això que m'estàs dient de que esteu gravant alguns programes amb excompanys de ràdio en directe, a mi m'encantaria participar. Dic, doncs mira, jo encantat de la vida. Intentem quadrar agendes i ho fem, o sigui que aviat el tindrem amb nosaltres.
1: Doncs serà tot un plaer comptar amb la seva presència. L'Ivan Medina, que a més recentment l'he estat seguint en el programa que ell comentava, no?, amb el Batalla Monumental de TV3, o sigui que serà tot un orgull, tot un plaer poder-lo tenir com hem tingut a d'altres convidats i que la veritat són moments que ens ho hem passat molt bé parlant amb ells.
0: Doncs ara, atenció, perquè anem a escoltar en acció, en els seus inicis, a l'Ivan Medina. Ens traslladem una colla d'anys enrere, a l'octubre de 1997, en el programa Buc d'Assaig, que dirigia Carles Roca a l'antena de Ràdio Sant Cugat i també amb la col·laboració inestimable de Raquel Iniesta. Anem a escoltar-los en aquesta emissió, que va ser la primera en la qual hi va participar Ivan Medina com a, diguem, reporter de concerts en directe. Octubre de 1997, Ràdio Sant Cugat, Buc d'Assaig.
12: Moviments salvatges. Aquest és el treball del Ja t'ho diré, d'on hem estat aquest tema. Tenc escor calent. Com us dèiem abans, aquesta segona hora sempre regalarem una maqueta a un compact, en aquest cas avui una maqueta dels Toxic Traits. Què heu de fer, pues, quan escolteu això que ara mateix sonarà? I que ja podem dir que ja val...
13: Advertència. Grup intel·lectualment violent.
12: Doncs truqueu al 675 15 87 o 675 15 88 i podeu guanyar aquesta maqueta que ara mateix sona. És la maqueta dels Toxic Traits que ens porta aquest tema Entre tu i jo. Una maqueta amb 8 temes que pot ser teva si truques ara mateix al 675 15 88 o 675 15 87. Vinga, truca. Doncs ara, com cada setmana, farem un viatge i ens trobarem a la Raquel. Hola, Raquel.
14: Buenas.
12: I començarem l'agenda.
14: Doncs això mateix, l'agenda d'aquesta setmana estarà una mica formada per dues parts. Primer parlem una mica d'un festival que s'està portant a cap a Cerdanyola i tot seguit un reportatge. Primer parlo del festival. És un festival de blues molt conegut que es fa a Cerdanyola i que s'està ja portant a cap des de l'11, o sigui, ahir era 11 d'octubre, 8-12, i fins al 15, si voleu, ja sabeu, podeu anar. A Cerdanyola hi trobareu el festival de blues. I ara parlem una mica d'un concert que va tenir lloc el divendres, oi que sí? Perquè és de la connexió UBO, que és una selecció que fan els mateixos ajuntaments de grups del Vallès i que es dediquen doncs, a fer concerts per aquí, per la comarca. Va haver un concert, va tocar un grup i tenim un enviat especial que va estar allà. Ivan Medina, molt bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
14: Qui va tocar i com va anar la cosa? Explica una mica.
15: A veure, van tocar dos grups.
14: Sí.
15: Van tocar els Toca Madera i els Supersònics i va estar molt bé.
14: Els Toca Madera, que els hem tingut avui amb un acústic impressionant aquí al Buc d'Assaig, van ser els taloners.
15: Sí.
14: Oi que sí? I on van tocar?
15: Al Casal de Cultura, en una saleta que tenien allà. Van tocar els dos grups.
14: Els dos grups. I hi havia gent? Com ha estat la cosa?
15: Sí, hi havia gent, però bueno, va començar el concert i cada vegada anava arribant més gent.
14: Fins a on més o menys es va omplir bastant la sala,
15: sí,
14: podríem dir.
15: Sí, sí, al principi estava bastant bé, però al final estava quasi plena ja.
14: Ah, molt bé. I l'ambient i això, et va agradar?
15: Sí, al principi, home, estava una miqueta fred, però al final molt bé, la gent va respondre molt bé.
14: Molt bé. I explica'ns una mica quina va ser la teva missió en aquest concert.
15: A veure, doncs jo vaig anar allà per fer diferents entrevistes als dos grups, sí, als Toca Madera i als Supersònics, i després doncs vaig fer diferents entrevistes al públic, gent que va assistir ara allà, doncs vaig fer entrevistes.
14: Sabíem una mica la visió que havien,
15: sí,
14: tingut i això.
15: Sí, sí.
14: Doncs què us sembla si escoltem el primer tall de la gent del públic, allò que els hi va semblar? Bé?
15: Mm-hmm. Sí.
16: Hola, bona nit.
17: Què t'ha semblat aquest concert de Supersònics?
16: A mi m'agrada molt, crec que han tocat molt bé i m'ho he passat de puta mare.
0: Doncs aquí teníem els inicis a la ràdio d'Ivan Medina. Octubre de 1997, amb només 16 anys, participava en aquest programa que es deia Buc d'Assaig, i ell anava a alguns concerts de l'entorn de Sant Cugat, d'aquestes bandes locals que feien concerts, en aquella època quan es podien fer concerts amb normalitat, doncs aquí el teníem. Bé, Jordi, estem esgotant els últims minuts del programa d'avui, que hem dedicat en gran part a Ràdio Sant Cugat. Hem començat també amb la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, amb aquella adaptació de trucades a mitjanit. Així, doncs, ha sigut, crec que, un programa profitós, no?
1: Sí, i tant, ho ha sigut. I recordava, no?, amb això que deies de l'Ivan, tota la gent que ha començat jove i, sobretot, com en dic jo, fent ràdio a peu de carrer, amb entrevistes, amb unitats mòbils, una gravadora enregistrant gent pel carrer preguntant, fent enquestes, preguntant si està preparant la festa major, com un servidor també havia fet a Ràdio Rubí. Crec que és la millor escola, no? Començar des de zero, tocar-ho tot, i això al final et dona unes bases molt bones.
0: Abans de marxar, us recordem la nostra direcció d'email, que és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu enviar qualsevol comentari, qualsevol missatge, proposta, o també, si teniu alguna gravació històrica de ràdio que vulgueu compartir, ens la podeu adreçar pel format que us sigui més còmode, i d'això ja en parlaríem. I marxarem encara més en Ràdio Sant Cugat. Ara parlarem d'un programa que es deia L'Andana, que sonava la temporada 1999-2000 a l'antena de Ràdio Sant Cugat. És un programa que presentava Yolanda Casas, que va ser companya meva en un programa del qual ja n'hem parlat aquí, que es deia Vol de Tarda. Doncs uns mesos abans d'aquest programa formava part d'aquest magazín de tarda juntament amb Jordi Ramos, que va ser el convidat que vam tenir fa poc aquí a la Maroteca de la Ràdio. I altres col·laboradors que hi havia en aquest programa eren Magda Méndez, una de les persones amb qui recordo haver parlat més en les meves hores de programa en directe, en programes musicals, bàsicament, a Ràdio Sant Cugat, Emili Vella, periodista que sempre estava junt amb la Magda i amb el Jordi, i també la Gemma Montero, actual periodista, des de ja fa molts anys, d'Esports, de RAC1. Anem a escoltar el que va ser precisament l'última emissió d'aquest programa, el dia 19 de maig de l'any 2000. Així doncs, Jordi, res més, ens veiem i ens escoltem en el proper programa.
1: Que vagi molt bé.
0: Salutacions.

Bona tarda i benvinguts a l'Andana. Ja ho heu sentit, el magazín de tardan de Ràdio Sant Cugat. Són les 5 i 11 minuts i comencem la nostra aventura. Avui és divendres 19 de maig del 2000 i, sens dubte, és un dia força especial. És divendres, sí, acaba la setmana i comença el weekend, però avui també és l'últim dia de programa. Però dir-ho així, dir-ho de forma trista, no queda gens bé, eh? Perquè tenim encara dues hores en les que de ben segur disfrutarem moltíssim. Ara et presentem els continguts, com sempre, al sumari.

Avui també acaba, evidentment, la nostra radionovel·la, una radionovel·la que ens ha acompanyat durant les últimes setmanes, La Teranyina. Avui, últim capítol, el 36. Recordem, abans, un dels moments emocionants, el capítol d'ahir. Parlaven l'Arcadi Costa, que recordem que és un dels fabricants més influents de feixes, i el notari Casas, que tots dos s'han associat per fer front i per derrocar el vapor Rigau. I sobretot a la família Rigau. Escoltem-ho i després comentem què pot passar. Aquesta era la conversa que sentíem entre l'Arcadi Costa i el notari Lluís Casas. Tots dos volen ser els amos del vapor Rigau i ja ho hem comprovat que faran el que sigui per aconseguir-ho. O aconseguiran o no, aquesta és la qüestió que d'aquí uns minuts doncs ja sabrem, perquè avui escoltarem l'últim capítol d'aquí a uns minuts. I després tenim el joc del català. Evidentment, com cada divendres, obrirem les nostres línies telefòniques. El 93 675 15 87 i el 93 675 15 88. T'expliquem en què consisteix el joc. Escoltarem una història i has de trobar les errades que apareixen en la pronunciació del català. Cada errada val per dues entrades per anar a Cinema Sant Cugat. Esperem que ens truquis aproximadament a partir de 6:15. Després, temps pels esports. Avui la Gemma Montero ens parlarà del surf. Una bona proposta per practicar aquest estiu. Per estar en forma i, a més, per passar-ho de meravella. Així arribarem a les 6 de la tarda i començarem la segona hora. Avui a la segona hora tenim diverses sorpreses. Una d'elles és que finalment vindrà Joan de Miquel Masferrer de Calastruc. I avui sí, està confirmadíssim que el tindrem aquí amb nosaltres després.

0: Avui divendres tenim tot això i ja ho hem dit, alguna que altra sorpresa, i el millor és que et quedis per comprovar-ho. Com sempre, també tindrem bona música.
1: Que repetim un parell de vegades i que escrivim un parell de persones. Bueno, de fet, som tres persones.
2: Què dius, calen tres persones per escriure el català?
3: Sí, perquè combina, doncs, la creativitat de tots tres.
1: Vale, però està clar que quan escriu la Magda, perquè és la més sàdica.
2: No sóc sàdica. Sóc creativa, especial.
3: Jo en diria especial, en va.
1: Per favor, per favor. Aquest és un exemple dels catalans que escriu l'Emili, per exemple.
3: Vale, però els catalans que escriu el Jordiet són pastosos i sossos.
1: No és veritat, que fan molta gràcia i tothom ho diu.
2: Potser si ho dius moltes vegades t'ho acabaràs de creure.
1: No és veritat, vale.
3: Bueno, tens raó. Tu sempre tens raó. Saps que confiem en tu i en la teva creativitat. Sabem que en tens molta i que l'has de canalitzar en alguna activitat, sigui l'esplai, la ràdio...
2: També podries canalitzar-la a l'hora de netejar els vàters.
1: Bueno.
3: Vale.
2: Per cert, qui ha escrit aquest català?
3: Vale, el guionista de La meva vida.
1: Ah, vale.
2: Yolanda, et toca.
0: Es cercaran amagatalls. Bueno, vale, doncs si em toca... Parlo ara. Aquesta és la història d'aquesta tarda i surten errades a la pronunciació del català. Paraules que no són correctes i paraules que han anat sortint al llarg de tota la temporada. Les muletilles que en diem, doncs sí, surten un parell. Si n'encertes una, tens premi, entrades per anar al cinema amb qui tu vulguis a veure una pel·lícula. Teresa, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Com anem?
4: Molt bé, mira, ja que és l'últim dia que ho feu,
0: sí.
4: Deixa'm trucar.
0: I tant que sí, tu ens has trucat molt sovint i això ja ens agrada, sí. Eh? La veritat és que sí.
4: Com és que acabeu aquesta secció de català?
0: Mm...
4: Et va molt bé, eh?
0: Sí? És didàctica, no?
4: Clar, sí, perquè parlem molt malament el català. Almenys jo ho parlo molt malament i em fixo i... M'anava molt bé sentir-ho.
0: Doncs, mira, no només s'acaba la secció, Teresa, sinó que, de fet, avui s'acaba el programa.
4: Ah, sí?
0: No sé si ho havies sentit o no.
4: No, no, no.
0: Però també acabem avui el programa. O sigui que tot s'acaba, eh? No és que només sigui el català.
4: Bueno, ja tornareu, no?
0: Doncs, sí, això a la ràdio ja se sap. Va, cada temporada doncs, anem canviant de programació i ara...
4: Ah,
0: i de programació, de programes, de continguts, de tot. Tot canvia.
4: Mm? Esperarem que surti un altre cop.
0: Sí, això és... Clar, nosaltres diem que és l'últim, però no ho sabem. Evidentment, de moment sí.
4: Mm?
0: De moment sí, i continuarà la programació musical a partir del dilluns.
4: Bueno, doncs mira, què hi farem?
0: Què hi farem? Res.
4: Ja arribaran altres programes.
0: I tant que sí, tant que sí.
5: La Maroteca de la Ràdio.

0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
1: Molt bon dia, us parla Joan Garcia. Avui és dilluns 6 de juliol i hem de donar un cop d'ull al que serà notícia aquesta setmana i també venim d'un cap de setmana doncs farcit de notícies interessants i destacables, evidentment. Començarem parlant de l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar a partir d'avui en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño, en aquest cas, i també amb la col·laboració d'Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per a tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck. És un joc on has de llençar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. Una partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, o pot acabar al cap de 20 minuts. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ja mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castaño comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just avui ja està disponible a les botigues. Abans que el joc s'obrís al públic en general, tant l'Eugeni com l'Aida l'han pogut ensenyar a amics i coneguts, però sobretot alumnes, ja que els dos són mestres de primària i han hagut de jugar algunes partides. L'Eugeni explica que tots s'han quedat entusiasmats amb el joc i que, de fet, molts els preguntaven quan sortia per poder-lo comprar. Sens dubte, una notícia destacada i que avui mateix ja podeu adquirir a les diferents botigues i establiments de la nostra ciutat. Parlant d'establiments, hem conegut aquest cap de setmana una notícia d'impacte a casa nostra, i és que els dos establiments de la pastisseria Sàbat estan tancats indefinidament. Així ho ha indicat un cartell a la porta de la botiga del carrer de Santiago Rusiñol, sense oferir més informació. Una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la Teca Sabat sí que està oberta amb normalitat, tal com ha comprovat Cugat Mèdia. En declaracions al Tot Sant Cugat, la família ha lamentat el tancament. Es veiem obligats a cessar l'activitat comercial de pastisseria Sabat a causa de dificultats sobrevingudes. Asseguren que ha estat una decisió especialment difícil, però inevitable. A més, agraeixen a la clientela i treballadors l'acompanyament al llarg dels 75 anys d'història. Qui també s'ha pronunciat sobre el tancament ha estat l'alcalde Josep Maria Vallès, a través de les xarxes socials. Sant Cugat no serà el mateix sense la Sàbat, ha lamentat tot assegurant que ja ha expressat tot el suport a la família que dona nom a l'establiment. En declaracions a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha qualificat el tancament de molt mala notícia. Per al republicà, la Sàbat responia a la necessitat de comerç local, de fer comunitat, clientela, tela que et serveixen experts. També ha admès que des de l'Ajuntament estan sorpresos per la notícia i ofereix tot el suport i tot l'acompanyament que calgui a la família. I ara és moment de parlar de la Festa Major de Mirassol, que ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i d'esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre es va fer aquest divendres, un altre tret de sortida, i després hi ha hagut teatre, bicicletada, arrossada, torners de futbol de veteranes o de petanca, que han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. Sens dubte, un dels plats forts va ser aquesta Festa de l'Aigua, també la pedalada, i no podem oblidar la cultura, en aquest cas al teatre, amb l'obra Marro, que va omplir el Casal Cultural de Mirassol amb una representació marcada per les relacions amoroses. I ara continuem parlant del cap de setmana i de més cultura, en aquest cas del colonialisme. Existeix sense cap mena de dubte i ara ja s'ha transformat. Això ho ha explicat Sadi Ladan, un graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema "El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació". Escoltem Sadi Ladan.
2: Ningún momento, ¿no? Porque las lógicas de la economía colonial persiste, la lógica del control del poder colonial también persiste a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad, a través de lo que es el colonialismo mental existe, ¿no? Por eso digo que es algo del presente.
1: Doncs deixem el tema cultural i anem a parlar de successos, perquè Sant Cugat va viure la matinada de dissabte a diumenge fins a 3 incidències destacades en menys de 40 minuts i amb l'actuació de 3 dotacions de bombers. Segons bombers, el primer contenidor va cremar a Torrent de Ferrusons a 2:15 de la matinada, el segon al carrer Màrius Torres de Coifabà, amb 3 contenidors cremats, un vehicle afectat i la caiguda d'una tanca d'un habitatge, i finalment el cinquè contenidor cremat va produir-se a l'avinguda Regull número 42. I per acabar, farem un apunt d'esports, perquè l'Almeria, el gran candidat a ascens a primera divisió, tindrà un segell sancuatenc, concretament del segon entrenador, de Marc Cabestany. I és que el tècnic, que s'havia compromès amb el Granollers de primera catalana, ha rebut l'oferta de l'actual entrenador, també un altre català, García Pimiente, i d'aquesta manera marxa cap a terres andaluses. Fins aquí aquest infomatí. I, com sempre, l'actualitat continua als diferents butlletins horaris, a cuat.cat i també a les xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llocs d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
10: Escolta-la els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
12: Molt bon dia, us parla Joan García. Avui és dilluns 6 de juliol i hem de donar un cop d'ull al que serà notícia aquesta setmana i també venim d'un cap de setmana doncs farcit de notícies interessants i destacables, evidentment. Començarem parlant de l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar a partir d'avui en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño, en aquest cas, i també amb la col·laboració d'Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per a tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck. És un joc on has de llençar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. Una partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda o pot acabar al cap de 20 minuts. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ja mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castaño comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just avui ja està disponible a les botigues. Abans que el joc s'obrís al públic en general, tant l'Eugeni com l'Aida l'han pogut ensenyar a amics i coneguts, però sobretot alumnes, ja que els dos són mestres de primària i han hagut de jugar algunes partides. L'Eugeni explica que tots s'han quedat entusiasmats amb el joc i que, de fet, molts els preguntaven quan sortia per poder-lo comprar. Sens dubte, una notícia destacada i que avui mateix ja podeu adquirir a les diferents botigues i establiments de la nostra ciutat. Parlant d'establiments, hem conegut aquest cap de setmana una notícia d'impacte a casa nostra, i és que els dos establiments de la pastisseria Sàbat estan tancats indefinidament. Així ho ha indicat un cartell a la porta de la botiga del carrer de Santiago Rossinyol, sense oferir més informació. Una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Sàbat sí que està oberta amb normalitat, tal com ha comprovat Cugat Mèdia. En declaracions al Tot Sant Cugat, la família ha lamentat el tancament. Ens veiem obligats a cessar l'activitat comercial de pastisseria Sàbat a causa de dificultats sobrevingudes. Asseguren que ha estat una decisió especialment difícil però inevitable. A més, agraeixen a la clientela i treballadors l'acompanyament al llarg dels 75 anys d'història. Qui també s'ha pronunciat sobre el tancament ha estat l'alcalde Josep Maria Vallès a través de les xarxes socials. Sant Cugat no serà el mateix sense la Sàbat, ha lamentat tot assegurant que ja ha expressat tot el suport a la família que dona nom a l'establiment. En declaracions a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha qualificat el tancament de molt mala notícia. Per al republicà, la Sàbat responia a la necessitat de comerç local, de fer comunitat, clientela, que et serveixen experts. També ha admès que des de l'Ajuntament estan sorpresos per la notícia i ofereix tot el suport i tot l'acompanyament que calgui a la família. I ara és moment de parlar de la Festa Major de Mirassol, que ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i d'esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre es va fer aquest divendres, un altre tret de sortida, i després hi ha hagut teatre, bicicletada, arrossada, torners de futbol de veteranes o de petanca, que han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada de Veneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. Sens dubte, un dels plats forts va ser aquesta Festa de l'Aigua, també la pedalada, i no podem oblidar la cultura, en aquest cas, al teatre, amb l'obra Marro, que va omplir el Casal Cultural de Mirassol amb una representació marcada per les relacions amoroses. I ara continuem parlant del cap de setmana i de més cultura. En aquest cas, del colonialisme existeix sense cap mena de dubte i ara ja s'ha transformat. Així ho ha explicat Sadi Ladan, un graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Escoltem Sani Ladan.
7: Ningún momento, ¿no? Porque las lógicas de la economía colonial persiste, la lógica del control del poder colonial también persiste a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad a través de lo que es el colonialismo mental existe, ¿no? Por eso digo que es algo del presente.
12: Doncs deixem el tema cultural i anem a parlar de successos, perquè Sant Cugat va viure la matinada de dissabte a diumenge fins a 3 incidències destacades en menys de 40 minuts i amb l'actuació de 3 dotacions de bombers. Segons bombers, el primer contenidor va cremar a Torrent de Ferrusons a 2:45 de la matinada, el segon al carrer Màrius Torres de Coifabà, amb 3 contenidors cremats, un vehicle afectat i la caiguda d'una tanca d'un habitatge, i finalment el 5è contenidor cremat va produir-se a l'avinguda Regull número 42. I per acabar, farem un apunt d'esports, perquè l'Almeria, el gran candidat a l'ascens a primera divisió, tindrà un segell sancuatenc, concretament del segon entrenador, de Marc Cabestany. I és que el tècnic, que s'havia compromès amb el Granollers de primera catalana, ha rebut l'oferta de l'actual entrenador, també un altre català, García Pimiente, i d'aquesta manera marxa cap a terres andaluses. Fins aquí aquest infomatí. I, com sempre, l'actualitat continua als diferents butlletins horaris, a cuat.cat i també a les xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Bon dia, us parla Joan Garcia. Avui és dilluns 6 de juliol i hem de donar un cop d'ull al que serà notícia aquesta setmana i també venim d'un cap de setmana doncs farcit de notícies interessants i destacables, evidentment. Començarem parlant de l'expressió de moda Six Seven, que es podrà trobar a partir d'avui en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño, en aquest cas, i també amb la col·laboració d'Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per a tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck. És un joc on has de llençar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. Una partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, o pot acabar al cap de 20 minuts. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ja mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castaño comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just avui ja està disponible a les botigues. Abans que el joc s'obrís al públic en general, tant l'Eugeni com l'Aida l'han pogut ensenyar amics i coneguts, però sobretot alumnes, ja que els dos són mestres de primària i han hagut de jugar algunes partides. L'Eugeni explica que tots s'han quedat entusiasmats amb el joc i que, de fet, molts els preguntaven quan sortia per poder-lo comprar. Sens dubte, una notícia destacada i que avui mateix ja podeu adquirir a les diferents botigues i establiments de la nostra ciutat. Parlant d'establiments, hem conegut aquest cap de setmana una notícia d'impacte a casa nostra, i és que els dos establiments de la pastisseria Sàbat estan tancats indefinidament. Així ho ha indicat un cartell a la porta de la botiga del carrer de Santiago Rusiñol, sense oferir més informació. Una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la Teca Sabat sí que està oberta amb normalitat, tal com ha comprovat Cugat Mèdia. En declaracions al Tot Sant Cugat, la família ha lamentat el tancament. Es veiem obligats a cessar l'activitat comercial de pastisseria Sabat a causa de dificultats sobrevingudes. Asseguren que ha estat una decisió especialment difícil, però inevitable. A més, agraeixen a la clientela i treballadors l'acompanyament al llarg dels 75 anys d'història. Qui també s'ha pronunciat sobre el tancament ha estat l'alcalde Josep Maria Vallès. A través de les xarxes socials, Sant Cugat no serà el mateix sense la Sàbat. Ha lamentat tot assegurant que ja ha expressat tot el suport a la família que dona nom a l'establiment. En declaracions a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha qualificat el tancament de molt mala notícia. Per al republicà, la Sàbat responia a la necessitat de comerç local, de fer comunitat, clientela, tela que et serveixen experts. També admès que des de l'Ajuntament estan sorpresos per la notícia i ofereix tot el suport i tot l'acompanyament que calgui a la família. I ara és moment de parlar de la Festa Major de Mirassol, que ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i d'esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre es va fer aquest divendres, un altre tret de sortida, i després hi ha hagut teatre, bicicletada, arrossada, torneig de futbol de veteranes o de petanca, que han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. Sens dubte, un dels plats forts va ser aquesta Festa de l'Aigua, també la pedalada, i no podem oblidar la cultura, en aquest cas al teatre, amb l'obra Marro, que va omplir el Casal Cultural de Mirassol amb una representació marcada per les relacions amoroses. I ara continuem parlant del cap de setmana i de més cultura, en aquest cas del colonialisme. Existeix sense cap mena de dubte i ara ja s'ha transformat. Això ho ha explicat el Sadi Ladan, un graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Escoltem Sani Ladan.
3: No ha desaparegut. desapareció en ningún momento, ¿no? Porque las lógicas de la economía colonial persiste, la lógica del control del poder colonial también persiste a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad, a través de lo que es el colonialismo mental existe, ¿no? Por eso digo que es algo del presente.
2: Doncs deixem el tema cultural i anem a parlar de successos, perquè Sant Cugat va viure la matinada de dissabte a diumenge fins a 3 incidències destacades en menys de 40 minuts i amb l'actuació de 3 dotacions de bombers. Segons bombers, el primer contenidor va cremar a Torrent de Ferrusons a 3:15 de la matinada, el segon al carrer Màrius Torres de Coifavà, amb 3 contenidors cremats, un vehicle afectat i la caiguda d'una tanca d'un habitatge, i finalment el cinquè contenidor cremat va produir-se a l'avinguda Regull número 42. I per acabar farem un apunt d'esports, perquè l'Almeria, el gran candidat a ascens a primera divisió, tindrà un segell sancuatenc, concretament del segon entrenador, de Marc Cabestany. I és que el tècnic, que s'havia compromès amb el Granollers de primera catalana, ha rebut l'oferta de l'actual entrenador, també un altre català, García Pimiente, i d'aquesta manera marxa cap a terres andaluses. Fins aquí aquest infomatí. I, com sempre, l'actualitat continua als diferents butlletins horaris, a cugat.cat i també a les xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
2: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
0: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3 i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
4: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
0: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
4: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
4: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme és cronificat i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
4: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
6: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà. El dia en què el conjunt pericó anuncia la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
0: El control de Soivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora, des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
7: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i el Farell. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
8: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
7: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
9: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
7: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
0: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. L'aire de Déu.
10: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns, com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
11: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
12: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
11: bueno, la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
10: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
0: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia.
13: Bon dia. Doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a la zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i, per tant, hi ha moltes zones que actualment estan segant i, tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Bió, en una zona entre el riu del Corb i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
0: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers en un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
4: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
14: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sabem la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, ahir ens van comunicar que hi havia 3 o 4 empreses polígon plans d'Arau amb afectacions, avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
4: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
0: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
15: El vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixa-m'ho dir així, eh?
0: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
17: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
16: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
4: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
1: Notícies en xarxa.
0: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massaguer, el director de bombers de Barcelona.
19: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
18: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
20: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 i la línia 10 de metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
18: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
0: 3:15, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
21: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
2: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
22: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
4: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
23: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
4: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
1: Notícies en xarxa.
0: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exhaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
24: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
3: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
24: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades i imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
4: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: Aena adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
4: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolà.
0: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
7: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
6: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El 9FM, Ona Fàbrega.
8: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
9: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant dels millors distribuïdors tops. D'aquests n'hem seleccionat 40 amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
8: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
25: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
26: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
27: A very good season. This is something I missed a little bit in...
26: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra, on a vegades sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
27: With the with La Liga.
25: El defensa de 24 anys arriba cedit del Barlein de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb Diana de Miquel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya, 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rússic i Allen. Els verd i negres ja tenen el seu primer fitxatge. Xavi Ballesteros, Radio Ciutat de Badalona.
10: Ali Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club inent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verd i negre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera, i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar al planter de Valladolid i abans d'aterrar al Nou Congost va jugar al Bilbao Bàsquet. Es dona la circumstància que el germà d'Àlex Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del jugador fa uns anys, i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
25: L'Esparta Girona anuncia la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5.

0: fer la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
1: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se tothom, pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
0: El president també ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
2: I a l'hoquei lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Ticino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
3: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
4: La xarxa de comunicació local. Ets l'únic. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
11: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Molt bon dia, us parla Joan Garcia. Avui és dilluns 6 de juliol i hem de donar un cop d'ull al que serà notícia aquesta setmana, i també venim d'un cap de setmana doncs farcit de notícies interessants i destacables, evidentment. Començarem parlant de l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar a partir d'avui en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño, en aquest cas, i també...

0: també amb la col·laboració d'Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per a tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck. És un joc on has de llençar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. Una partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, o pot acabar al cap de 20 minuts. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ja mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castaño comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just avui ja està disponible a les botigues. Abans que el joc s'obrís al públic en general, tant l'Eugeni com l'Aida l'han pogut ensenyar a amics i coneguts, però sobretot alumnes, ja que els dos són mestres de primària i han hagut de jugar algunes partides. L'Eugeni explica que tots s'han quedat entusiasmats amb el joc i que, de fet, molts els preguntaven quan sortia per poder-lo comprar. Sens dubte, una notícia destacada i que avui mateix ja podeu adquirir a les diferents botigues i establiments de la nostra ciutat. Parlant d'establiments, hem conegut aquest cap de setmana una notícia d'impacte a casa nostra, i és que els dos establiments de la pastisseria Sàbat estan tancats indefinidament. Així ho ha indicat un cartell a la porta de la botiga del carrer de Santiago Rusiñol, sense oferir més informació. Una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la Teca Sabat sí que està oberta amb normalitat, tal com ha comprovat Cugat Mèdia. En declaracions al Tot Sant Cugat, la família ha lamentat el tancament. Ens veiem obligats a cessar l'activitat comercial de pastisseria Sabat a causa de dificultats sobrevingudes. Asseguren que ha estat una decisió especialment difícil, però inevitable. A més, agraeixen a la clientela i treballadors l'acompanyament al llarg dels 75 anys d'història. Qui també s'ha pronunciat sobre el tancament ha estat l'alcalde Josep Maria Vallès, a través de les xarxes socials. Sant Cugat no serà el mateix sense la Sàbat, ha lamentat tot, assegurant que ja ha expressat tot el suport a la família que dona nom a l'establiment. En declaracions a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha qualificat el tancament de molt mala notícia. Per al republicà, la Sàbat responia a la necessitat de comerç local, de fer comunitat, clientela, tela que et serveixen experts. També ha admès que des de l'Ajuntament estan sorpresos per la notícia i ofereix tot el suport i tot l'acompanyament que calgui a la família. I ara és moment de parlar de la Festa Major de Mirassol, que ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i d'esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre es va fer aquest divendres, un altre tret de sortida, i després hi ha hagut teatre, bicicletada, arrossada, torneig de futbol de veteranes o de petanca, que han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. Sens dubte, un dels plats forts va ser aquesta Festa de l'Aigua, també la pedalada, i no podem oblidar la cultura, en aquest cas al teatre, amb l'obra Marro, que va omplir el Casal Cultural de Mirassol amb una representació marcada per les relacions amoroses. I ara continuem parlant del cap de setmana i de més cultura, en aquest cas del colonialisme. Existeix sense cap mena de dubte i ara ja s'ha transformat. Això ho ha explicat Sadi Ladan, un graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Escoltem Sadi Ladan.
1: Ningún momento, ¿no? Porque las lógicas de la economía colonial persiste, la lógica del control del poder colonial también persiste a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad, a través de lo que es el colonialismo mental existe, ¿no? Por eso digo que es algo del presente.
0: Doncs deixem el tema cultural i anem a parlar de successos, perquè Sant Cugat va viure la matinada de dissabte a diumenge fins a 3 incidències destacades en menys de 40 minuts i amb l'actuació de 3 dotacions de bombers. Segons bombers, el primer contenidor va cremar a Torrent de Ferrusons a 3:15 de la matinada, el segon al carrer Màrius Torres de Coifabà, amb tres contenidors cremats, un vehicle afectat i la caiguda d'una tanca d'un habitatge, i finalment el cinquè contenidor cremat va produir-se a l'avinguda Regull número 42. I per acabar farem un apunt d'esports, perquè l'Almeria, el gran candidat a ascens a primera divisió, tindrà un segell santcoatenc, concretament del segon entrenador, de Marc Cabestany. I és que el tècnic, que s'havia compromès amb el Granollers de primera catalana, ha rebut l'oferta de l'actual entrenador, també un altre català, García Pimiente, i d'aquesta manera marxa cap a terres andaluses. Fins aquí aquest infomatí, i com sempre l'actualitat continua als diferents butlletins horaris, a cuat.cat i també a les xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
5: Ràdio Sabadell, 94.6.
4: Terrassa.
5: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
4: Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
4: El Prat.
5: El Prat Ràdio, 91.6.
4: Castellà.
5: Ràdio Castellà, 90.1.
4: I Badalona.
5: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
4: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llops d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
11: Faves comptades.

0: Saragossa, Sant Cugat, passant per Tarragona, Pere López ha construït una trajectòria marcada per la passió, l'esforç i la cuina ben entesa. Format entre fogons, hotels i pastisseries, ha estat peça clau de projectes com Teca Sàbat i Vila Sàbat. Amb esperit inquiet i vocació de lideratge, combina l'ofici amb una mirada humana i curiosa sobre la vida. Pere, benvingut.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, bé, bé, en bona companyia.
0: Escolta'm una cosa, xef o cuiner?
1: Jo diria que no està renyit una cosa amb l'altra, hi ha moments per cada cosa.
0: A tu què t'agrada més, que t'anomenin?
1: Jo diria que cuiner.
0: Cuiner?
1: Sí.
0: Mm. Vas néixer a Saragossa i als 12 anys vas arribar a Tarragona. Mm-hmm. Quins records tens d'aquell canvi de vida?
1: Home, curiós, perquè venia sent un xavalet jove i em vaig trobar en un país que em va acollir molt bé, però d'entrada va canviar molt l'ofici i l'idioma, que era totalment diferent, no?
0: Sí, però vas notar un canvi molt, molt, molt radical o va ser qüestió de saber que, bueno, que de mica en mica s'havia d'adaptar un a la situació?
1: Totalment, totalment, totalment. Però d'entrada, quan vaig començar l'ofici, tenia un cuiner, que era el propietari de l'hotel Sant Jordi, el senyor Benet, que el primer que em va dir, que me'n recordo molt, que em va dir, nano, porta'm la cansalada. I jo vaig entendre que era l'ensalada. Això va ser la meva primera traducció. Jo vaig portar una ensalada, una amanida, i em va dir, nano, no anem bé. Era la cansalada.
0: Bé, doncs després d'aquestes experiències i altres que també recordarem, el Pere arriba a Sant Cugat el 1975.
1: Sí, sí.
0: Què et porta a Sant Cugat?
1: Em porta el senyor Jaume Sàbat, pare, per obrir el que és la Teca, companyia del seu fill, del Jaume Sàbat, i encara estem junts i associats des de llavors.
0: Després també parlarem d'aquest projecte, però retrocedim encara, sí, a la teva infantesa. Com va ser créixer? En una família de 10 germans.
1: Sí.
0: 10 germans, tu eres el setè.
1: Sí.
0: Allò,
1: sí,
0: deuria ser una festa contínua.
1: Contínua. Érem 8 nois i 2 noies.
0: I com us ho passàveu?
1: Fantàstic, fantàstic. Ho recordo amb molta il·lusió i molta alegria. Era una festa cada dia, cada dia.
0: I pels pares una feinada, no?
1: Pues sí, la veritat que sí. Eren moments difícils, però la veritat que no us recordo com un problema, us recordo com una festa. Animals, cavalls, teníem de tot, i era una festa diària, diària.
0: Enyores, sí, alguna cosa d'aquella època?
1: Pues sí, precisament el que enyoro més era això. El primogènit, el meu germà gran, sempre era el que manava. I precisament jo sempre era el que m'acostava més al meu germà gran, no? Que era el preferit. I llavors això era una festa diària. Uns amb els altres, els amb els altres. I això, quan s'anava casant el gran, passava al següent. I això, pues, la veritat que el recordo com una festa diària.
0: Uh-huh. Vas anar a escola a Oliete, però, no?
1: Sí, perquè, de fet, jo vaig néixer a Saragossa perquè la meva mare va tindre en allà, però nosaltres vivíem en Oliete, que vol dir Tierra d'Olivos. De fet, encara tenim apadrinats, les meves filles i jo, Olivos, en Oliete, d'un projecte molt bonic que es diu Apadrina un Olivo, en Oliete.
0: Crec que em sona aquest projecte.
1: Sí,
0: és un projecte,
1: sí,
0: bastant conegut, oi?
1: Sí, sí, té apadrinats 35.000 olivos, aquest projecte. De les coses més boniques que hi ha.
0: Déu-n'hi-do. Mm. I de la teva època d'estudiant, d'escola, tu tenies un grupet d'amics bastant trapelles, no?
1: Bastant. Érem escolanets allà al poble. D'allà em va sortir les ganes de ser estudiant per capellà.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I on van quedar aquestes ganes? Doncs
1: pues mira, jo tenia que anar a estudiar amb un puesto a Alcorisa, a la província de Teruel. Però com que els meus pares van decidir vindre cap a Tarragona, llavors jo vaig anar a estudiar a Tarragona. per meus pares, al vindre, en vez d'anar al Corisa, vam anar a Tarragona. I llavors vaig entrar al seminari de Tarragona. Per això va ser anar a estudiar al seminari de Tarragona.
0: D'aquella època, una mica d'escolanet i tal, quines aventures tens allò guardades a la recàmera?
1: Alguna en tinc.
0: Sí?
1: Alguna, però les tinc més d'Oliete, precisament.
0: Del grup d'amics?
1: Del grup d'escolanets d'Oliete.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Quines en fèieu?
1: Bueno, en vam fer diverses, no?
0: Que es puguin explicar?
1: Mira, nosaltres teníem, quan fèiem les misses de difuntos, nosaltres posàvem una mena de capella al mig de la església, que era li posàvem un cubre sobre, que era un armazón sobre una tela de color morat.
0: Sí.
1: I llavors això quedava tapat. I nosaltres s'amagàvem allà sota esperant que vinguessin els altres escolanets i ens amagàvem a sota per agafar-li les cames. Però ens vam equivocar de cames. Les cames que venien eren les del capellà.
0: I què va passar?
1: Que jo li vaig agafar la cama i no era l'escolanet, sinó que era el capellà.
0: I alguna reprimenda?
1: Bastant. Es va fer... Quan ens posàvem a la pizarra creus o zeros, estaven castigats un temps. I es va fer per tota la temporada castigats. Però bueno...
0: Però la recordes... d'una manera agradable, aquella època?
1: No, molt agradable. Va ser aventures molt divertides, sortíem d'excursió, vull dir, molt bonic, molt bonic.
0: I quan descobreixes que vols dedicar-te a la cuina i a la pastisseria?
1: Pues mira, va ser amb el senyor Benet a l'hotel Sant Jordi a Tarragona, i és el que després em va portar a treballar a l'aeroport, perquè el seu germà era el cap de cuina de l'aeroport de Barcelona. Llavors, l'aeroport de Barcelona estava... A mi em va donar triar l'hotel Colón de Barcelona o l'aeroport. Però l'aeroport em feia més gràcia pels avions.
0: Per veure'ls de prop?
1: Sí, sí, sí, tal qual. Sí. I llavors allà doncs, vaig descobrir un món nou, no? Vull dir, vaig conèixer allà el Roger Moore, en aquella època que feia el Santo, no sé si en recordeu, mira si fa anys. I ell era el jefe de cuina i em va agafar pues, com a afillat amb ell, no? Perquè era el seu germà. I allà vaig aprendre molt, perquè em va tindre 3 anys al seu costat i va ser uns anys que vaig aprendre molt, molta cuina, molta cuina, molta cuina.
0: Llavors, tu has arribat a exercir la teva professió a base de pràctica, perquè estudis, formació, no vas anar a cap acadèmia a estudiar cuina.
1: No, el que sí vaig tindre, jo diria que els millors professionals que hi havia en aquella època em van tindre d'aprenent i d'ajudant.
0: Que bo. Doncs això és una
1: totalment
0: sort,
1: autodidacta.
0: Ja ens ho has dit, professionalment vas passar per llocs com l'Hotel Sant Jordi de Tarragona, 3 anys després a l'aeroport del Prat,
1: sí,
0: a l'Hotel Reimar de Tossa,
1: sí,
0: i a Baixes Pastisseria a Barcelona. De tots aquests llocs on vas passar, què vas aprendre i quines diferències destacaries entre aquests diferents llocs?
1: Jo vaig tindre molta sort perquè... tant a l'aeroport, que vaig tindre els millors xefs de cuina que havia a l'època, com a Baixes. Jo vaig tindre el senyor Jaume Turón, que va ser el millor cuiner de Barcelona en aquella època. El vaig tindre durant 2 anys i vaig estar al costat d'ell. I llavors això em va fer tindre com a professor el senyor Jaume Turón. I aquest senyor va ser el millor xef de cuina durant 2 anys de Barcelona. I llavors aquí el meu aprenentatge va ser amb aquests personatges. Vaig estar al seu costat aquests anys. I aprendre amb ells va ser el que em va enriquir professionalment. A part de que jo em vaig esforçar-me en aprendre i professionalment en llibres que vaig continuar comprant. Jo tinc una llibreria immensa a casa meva.
0: Tot relacionat amb la cuina?
1: Tot relacionat amb la cuina. Tot.
0: Molt bé. Va recórrer Espanya fent
1: sí.
0: classes amb el senyor Sàbat.
1: Sí, exacte.
0: O sigui, els coneixements que tu havies après,
1: sí.
0: després els difoníeu.
1: Sí, sí, sí. Pensa que quan jo estava en Baixes, Baixes era el president del gremi de pastisseria. I llavors el senyor Sàbat tot el coneix també per lo que era professionalment. Nosaltres vam inaugurar el gremi de Madrid de pastisseria. Ell donava les classes de pastisseria i jo de cuina. I llavors vam estar a Vitòria, vam estar a Terrassa, a Sabadell, vam estar a moltes ciutats d'Espanya donant classes.
0: I com recordes aquella etapa de divulgació gastronòmica? Dos professionals com el senyor Sàbat,
1: pues
0: com
1: mira,
0: tu, recorrent les Espanyes.
1: Jo et diria que en aquests puestos nosaltres ensenyàvem molt, perquè a València, a la Fira de Mostres de València, mai cop vam estar 3 anys donant classes. Però no donaven classes, donaven classes per professionals. I aquestes classes tenien una cosa molt maca, que era que quan vas a donar classes per professionals, a León, tant com tu ensenyes, te n'ensenyen. Era magnífic. Perquè com que era per professionals i tu donaves classes, els mateixos professionals després t'agasajaven i t'ensenyaven tot el que ells tenien.
0: Era un intercanvi de coneixements.
1: Tremendo, tremendo. Era algo magnífic, magnífic. Mm. Magnífic.
0: L'any 1975 obriu la Teca Sàbat?
1: Sí, sí.
0: I com va néixer aquest projecte? I quin era el teu paper?
1: El meu paper va ser, primer, jo com a professional era l'únic que podia fer la cuina. I el Jaume, ell m'acompanyava perquè ell, com a pastisser, el pare desapareix en aquest moment professionalment i intervé el Jaume. I des de llavors fem un dueto, Jaume i jo portem el tema de lo que és la Teca actual. Ell coneix tot el poble, a mi no en coneixia ningú, i comencem a fer un tàndem de lo que és la Teca actual.
0: És dir, pels que no ho sàpiguen,
1: sí.
0: Teca Sàbat és un servei de, podem dir, de càtering, de menjar preparat, que ha superat ja els 50 anys de vida. 50
1: sí.
0: anys.
1: Sí.
0: Tu t'imaginaves, Pere, quan vau començar amb aquest projecte, que la cosa duraria tant?
1: Sí, jo haig de dir que sempre he estat al meu costat també la meva dona, la Maria, que és la que està a la botiga, i les meves filles actualment, que llavors no havien nascut, van néixer la Maria filla i la Laura, que la Laura no es dedica amb això, però sempre ha estat al nostre costat també, però ha sigut un local familiar totalment, no? No m'ho imaginava perquè no existien, però la idea era aquesta, fer una empresa familiar, no? Que és el que hem tingut. I hem tingut els Nadals, que ens coneix, jo crec que amb això tot el poble també, les verbenes. I a darrere d'això han vingut uns altres locals, que han vingut a darrere d'això, com han vingut pues, el Piscolabis i la Vila Sàbat i uns altres.
0: Exacte. Tu vas estar de director i de xef executiu de Vila Sàbat
1: sí.
0: del 96 al 2014.
1: Sí.
0: Quin va ser el repte més gran que vas tenir en aquest projecte de la Vila Sàbat?
1: Bueno, nosaltres, a part d'això, nosaltres és curiós el cas, perquè nosaltres, si grates una mica, nosaltres no solament vam fer això. Nosaltres vam obrir Macià Gara, a Terrassa. Macià Gara. Vam obrir també Macià Rosàs. Vam obrir Casa Mir, que és la de l'Octavi Bernils. Vam obrir les 4 masies més grans de Sant Cugat. I llavors ve un dia el senyor Sàbat pare i diu, i la senyora Sàbat, i ens diuen, el Jaume i a mi, diu, escolta, vosaltres vestiu les nòvies molt guapes, i ve un altre agafa el nòvio i us treu la nòvia. Per què no ho feu a casa, això? I és quan decidim obrir Vilassàbat. Perquè llavors, quan nosaltres teníem aquestes finques i les teníem guapes, venia un altre i li donava una comissió molt gran i se les quedaven. I per això decidim obrir Vilassàbat a la finca del senyor Sàbat. Mm-hmm. Aquesta és la història per què obrim Vilassàbat.
0: Però Vilassàbat ara ja no funciona?
1: No, perquè llavors va haver-hi un moment que havia tantes finques i les feien a preu tan barat que nosaltres veníem Mercedes i els altres van començar a vendre 600. I llavors no era compatible el preu d'una cosa amb l'altra.
0: Ja. En canvi, té que Sàbat, doncs, continua. I ara sí. És cosa teva?
1: Sí.
0: Només?
1: No.
0: Encara estàs amb el Jaume?
1: Sempre.
0: Ah,
1: això és un matrimoni que no s'ha trencat mai.
0: Ah, molt bé, perfecte. Ho celebrem.
1: Vale.
0: Llarga vida.
1: Vale.
0: Llarga vida al matrimoni.
1: Vale.
0: I continuant amb el tema de la gastronomia, perquè clar, és que el Pere fa moltes coses, però també es vincula a entitats de la ciutat, com per exemple, va ser membre fundador del Dom Cugat,
1: uh-huh.
0: aquest club gastronòmic
1: i cultural,
0: uh-huh. i també has estat jurat del concurs d'arrossos de Festa Major.
1: Des de l'inici.
0: I què significa per tu implicar-te en la vida local d'aquesta manera?
1: Sí, mira, si no ho he fet més és perquè verdaderament a mi m'ha absorbit sempre el tema de la cuina i de la teca. Però el tema, per exemple, del concurs d'arròs, si et dic veritat, ho vaig deixar perquè es fa el dia que és el meu aniversari. Em dic Pere i és per Sant Pere.
0: Ah, clar, és per Sant Pere.
1: Sí, uh-huh. I llavors una de dos. O no ho celebrava amb la meva família, amb els anys que feia, que no podia estar ni dinant a casa, que va haver-hi un moment que jo em vaig apartar perquè o no dinava amb la família o tenia que continuar. I llavors, com que hi havia molta gent amb la penya Regalès i tothom que tenien que ser jurats, que jo em vaig apartar una mica de jurat del concurs i ho vaig deixar perquè el Jaume va continuar i els altres. Però van començar el senyor Sàbat i jo, amb el senyor alcalde, i els de la penya Regalèsia. ¿Vale? I llavors el cònsol de Tailàndia es va imposar l'ordre del concurs d'arròs al senyor Sàbat i a mi, a l'inici. Després ja van continuar ells. I amb el que és el Don Cugat, no, el Don Cugat amb el Joan Franquesa, el Jaume Sàbat,
0: I el Pep Blanes,
1: gran personatge, gran amic. Vam fundar el tema del Don Cugat fa 30 anys i encara continuem.
0: Mm. Hem destacat al principi que ets una persona amb capacitat de lideratge i organització. Mm. Què has intentat transmetre als teus equips?
1: Mira, una cosa que sempre he pensat que era molt important era creure molt amb el producte, no enganyar la gent. Si hi ha una cosa que hem fet en nostres locals és creure en el gènere, amb el peix, amb la carn, amb la verdura, amb no enganyar la gent, no? I això ja verdaderament he intentat que això sigui tota la vida el mateix producte. Nosaltres encara gastem el mateix capon des del primer dia. Vos creus que hem perdut diners aquest any amb el capon? T'ho dic en sèrio?
0: Mm. Mm. Pot ser?
1: Sí, no, segur. Si la meva filla t'ho diria. Saps per què? Perquè nosaltres, el capon, perquè sigui bo, ha de tindre un pes determinat. Perquè si no, quan el poses al forn, aunque el coguis com el coem nosaltres amb vapor, hoy dia i demés, perd tant pes que no pot quedar igual de tendre. I llavors arriba un moment que això, si queda petit, petit, petit, això quan poses a taula no és igual.
0: Sembla un colomí.
1: Exacte. I nosaltres aquest any ho comprem, que l'importem, i li vam dir que sigui gros, però es van passar de gros. I quan tu tens a la carta i ja has donat el preu, no li pots dir al client quan l'envies a la taula de dir no, és que val més car, no, ja no pots dir-ho, no. Doncs pues m'ha agafat els dits, hem aguantat el preu, però ha sigut així. Això ha sigut el santo i senya.
0: Ja, ja, ja, ja. Escolta, sé que a tu... Una cosa és cuinar i una altra cosa és menjar, però a tu t'agrada fer les dues coses.
1: Sí.
0: I si has de cuinar, el que a tu t'agrada són les perdius, el teu estil, i el, sí, el filet Wellington. Mm-hmm. Per què són tan especials per tu?
1: Home, perquè crec que, per exemple, el filet Wellington és una cosa que no tiene desperdicio. És a dir, o gastes un producte de primera qualitat, com el filet ha de ser molt bo, ha de ser de primera qualitat, no pots utilitzar un filet congelat, perquè llavors treu molta aigua, si té hormones tampoc et queda bé, ha de ser un filet de primeríssima qualitat. I després ha d'estar cuit també amb un forn de molta qualitat, amb un full de molta qualitat. I això ho tenim. I, per tant, el filet et queda molt bo. Si ho fas sense un full bo, sense una d'ocell bona, i sense un filet bo, no et quedarà bé. I nosaltres tot això ho tenim, i ho sabem fer-ho. Per tant, queda bé. I les perdius, perquè també tenim un estil propi, que l'hem fet durant 50 anys, que també els tenim, aquests 50 anys, i també ens queden molt bones. Vull dir que, per tant, són coses...
0: En canvi, tinc la sensació que ets de gustos a l'hora de menjar més senzills.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Un peix personalment,
1: sí.
0: Un peix al forn.
1: Sí, un peix que...
0: Uns ous ferrats.
1: També, també són molt difícils de trobar.
0: Siguin com sigui, i sobretot la prosalda de la teva dona.
1: Exacte.
0: Sí?
1: Maria cuina molt bé.
0: Dos a la cuina manant?
1: No. Ah. No hi ha color. Si està ella a casa, mana ella.
0: Ja. Escolta una cosa, també m'han explicat que ets un lector empareït.
1: Sí.
0: Que t'encanta llegir.
1: Mm-hmm. Llegeixo cada dia.
0: Sí, cada dia?
1: Cada dia.
0: Però el que no sé si fas cada dia és anar a jugar a golf.
1: No.
0: Però jugues.
1: Sí. Sí, sí.
0: I t'has aficionat ja fa uns anyets.
1: Sí. Mira, a més, està amb el soci que tinc fa 50 anys. Juguem dos dos fa 30 anys, sí. Per separat, també, eh? De tant en tant juguem un cop, però també juguem tots dos.
0: I escolta una cosa. No sé si t'imagines un futur clar, un amant de la gastronomia, de la cuina, dels fogons... quan sents que algú, i això, això ha estat així, ha vaticinat o ha fet una mica de visionari dient que les cuines del, ai, que les, els pisos, les cases del futur no tindran cuina perquè la gent no cuinarà, què?
1: Jo, d'alguna manera, entristeix molt això. Però jo penso que des de l'època de Cromanyón, que es feia encara coses al forn, es continuarà fent.
0: O sigui, no perdrem aquest hàbit?
1: Jo crec que no. Penso que no. Menys, però es cuinarà igualment.
0: Doncs espero que els canvis d'aquesta societat no arribin a aquest extrem.
1: I desitjo.
0: Perquè els que ens agrada la cuina puguem continuar doncs, experimentant, gaudint, transmetent, no? Perquè la cuina és tot això és cultura, també.
1: Sí, Pere. I tant. Història i cultura. Uh-huh.
0: Doncs avui celebrem que hagis vingut a compartir amb nosaltres tota aquesta trajectòria. Segur que hauríem pogut estar parlant més estona de moltes més coses, però com a mínim ens hem fet una idea d'aquesta vida intensa al costat dels fogons del Pere López, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat. Pere, celebro que estiguis tan bé.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Aquesta Setmana Santa els bombers han fet 42 rescats concentrats en 4 dies. Divendres Sant va ser el dia amb més serveis d'emergència, amb 16 persones rescatades. Avui, al Faves Comptades, parlem precisament de rescats al medi natural. I ho fem amb en Roger Llinàs, que és cap del Parc de Bombers de Rubí-Sant Cugat. Roger, molt bon dia i benvingut.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Quins són els tipus de situacions de rescat al medi natural que us trobeu més habitualment, els més freqüents?
1: Bé, aquí hi ha una gran varietat. De fet, podem anar des d'accidents molt seriosos a la muntanya, a alta muntanya, rescats molt complicats, amb especialistes de rescat en alta muntanya. Tenim un grup extraordinari de rescat en alta muntanya, amb suport medicalitzat, helitransportat, etcètera, etcètera. Això seria una situació que es dona molt més del que la gent es pensa, perquè la gent es fica a la muntanya també, de qualsevol manera, suposo que ja en parlarem, però també en tenim molts de ciclistes que tenen un accident a Collserola, o persones que es perden fent senderisme, o sigui, tindríem una gran gamma de possibilitats de serveis de rescats en el medi natural. El més habitual, diria jo, que és que són les persones que es perden o que tenen un incident a mitja muntanya i que doncs es pleguen un turmell, es trenquen una cama o tenen un accident en bicicleta i llavors doncs se'ls ha d'anar a buscar. Però ja us dic que l'estadística també, déu-n'hi-do, el rescat seriós, el rescat seriós amb helicòpter i personal especialitzat i tal, déu-n'hi-do, eh? I va a més, perquè la gent cada vegada va a la muntanya amb menys coneixement.
0: Menys preparada i amb menys coneixement?
1: Sí, la gent s'atreveix a tot. Avui dia la gent s'atreveix a tot i això és una cosa que és bastant problemàtica. Jo sempre m'ha agradat fer muntanya, no he estat un gran escalador, ni molt menys, però m'ha agradat molt fer alta muntanya i he anat prous vegades i he pujat la Pica d'Estats una pila de vegades, etcètera. I sempre que hi he anat m'ho he pres molt seriosament. He portat el piolet, he portat els grampons i he portat tot l'equipament i la roba adient, etcètera. No? Avui dia te'n pots anar i a mitja muntanya. Jo recordo l'última vegada que vaig baixar de la Pica d'Estats que em vaig trobar una parella amb un gos amb ambes que pujaven amunt a l'hora de baixar. I jo els hi vaig dir, no pugeu, no veieu que no hi ha temps material de que no us faci de nit? I anaven amb un gos i amb calça curta i bambes i tirant amunt, allà als estanys de sot llestats, tirant amunt. I jo espero que els vaig convèncer, suposo, i espero que els vaig convèncer amb el que els hi vaig dir, però la gent va així, gent que va, els veus el poc que queda de la glacera de la Neto amb bambes, i bueno, allà qualsevol, tothom s'atreveix.
0: Es banalitza el risc.
1: Absolutament, sí, no passa res. La gent tira cap amunt i ja veurem a veure què passa.
0: Però és molt curiós perquè precisament parlem d'un país amb una cultura de muntanya, podríem dir que àmplia, i que no sé si perquè s'ha massificat cada vegada més el medi natural amb aquestes pràctiques, amb gent que no està acostumada i que no està preparada, doncs passen aquests accidents, no?
1: Sí, el tema de la massificació és molt important. Avui dia, jo l'altre dia ho dèiem amb uns amics i amb la meva dona, dèiem, és que ja no hi ha un lloc on anar i estar sol. És que ja no existeix. Uns amics meus havien anat a les Galàpagos i van dir, ja és un circo. És a dir, ja no hi ha un lloc al món, ja no dic a Catalunya, que al món, on està sol. Tu te'n vas al Pirineu i el Pirineu està ple, i te'n vas a la platja i la platja està plena, i a tot arreu està ple. Val, això ja forma part de la nostra societat i és el que hi ha. No? Però, a més, en el tema de la muntanya, el problema és aquest, que és un entorn perillós, és un entorn que quan se't gira... A més, tu estàs a 20 i pico graus, primavera, sembla que no ha de passar res... No, el tanto la primavera a l'alta muntanya perquè es gira... I de cop i volta, aquella nit que tu tenies 20 graus positius, en tens uns quants de negatius, i et perds, i et quedes fora, i mors o tens problemes molt seriosos. Llavors, al tant amb l'alta muntanya, que s'ha d'anar ben equipat, ben preparat, en forma física, i si no tens tot això, com a mínim ben acompanyat i ben assessorat, no? Uh-huh. I això no es dona, i això... Sí, es dona a molta gent, també hi ha gent que fa les coses molt ben fetes. De fet, hi ha molta gent que col·labora en els rescats, també, i, per tant, gent molt preparada i molt bé. Però, sobretot a nivell de senderisme i d'alta muntanya, que no requereixi molta corda, perquè, clar, quan hi ha molta corda pel mig i moltes ancoratges...
0: Això ja és
1: no,
0: més seriós.
1: Això ja és... La gent ja en sap més, no? Però quan és... Ah, si això és caminar, tira cap amunt. Ah, la Neto és caminar. No, la Neto no és caminar, és bastant més que caminar.
0: I escolta una cosa, Roger, hi ha alguna època de l'any en què augmentin especialment aquests incidents i que hagueu de sortir al rescat?
1: Bueno, ho deies tu al començament. La Setmana Santa ha estat tremenda. Jo vaig estar de guàrdia el Divendres Sant, jo vaig estar aquí a zona metropolitana, però vaig tenir l'ocasió de parlar amb un company del GRAE al vespre, a la nit, que ens vam trobar, i em van dir, diu, això ens havia passat poques vegades, diu, rescats d'alta muntanya en espera. És a dir, teníem cua. Eh? Teníem cua de rescats en alta muntanya. Era una situació realment desbordada. No? Bueno, ho has dit tu, 16 rescats en el medi natural en una jornada. Això és una barbaritat. Això és una absoluta barbaritat.
0: I escolta una cosa, amb quines dificultats us trobeu més sovint durant un operatiu de rescat en aquests entorns?
1: Bueno, aviam, ja et dic que jo havia estat, vaig ser fa molts, molts, molts anys, molts, vaig ser operador de vol d'helicòpter i havia tingut l'ocasió de treballar amb els especialistes de muntanya. Són rescats, aquests de molt alta muntanya, al tanto, són rescats que són molt perillosos pels propis rescatadors. Llavors, perquè l'helicòpter pot estar treballant amb unes alçades que no són les idònies, si estàs a prop d'una paret pot picar amb les aspes a la paret. Són rescats que, tot i que els pilots són extraordinaris i que els muntanyencs són extraordinaris, són rescats perillosos. Per lo que és el rescat en mitja muntanya, el que seria Collserola, Montseny, etc., que també se'n produeixen molts, el desplegament és de bombers generalistes, per dir-ho d'alguna manera. Ens poden ajudar també els GRAE, els grups de recolzament d'actuacions especials, també ens poden ajudar en determinades situacions, però bueno, és un desplegament segons necessitats. També s'ha de reconèixer que la tecnologia ens ha ajudat molt. És a dir, avui dia truca una persona i et diu, escolta'm, que estic perdut. Truca amb el seu mòbil perquè té cobertura i t'envia l'emplaçament.
0: Geolocalitzat.
1: T'envia l'emplaçament i el busques amb el seu emplaçament. Llavors, doncs, això, evidentment, abans era absolutament impensable. No? Llavors, doncs, bueno, hi ha hagut pros i contres, però el que està clar és que l'estadística a nivell de número de serveis s'ha disparat i és un tema que ens hauria de preocupar. Ens hauria de preocupar. A part del cost, el cost és enorme, el cost econòmic per...
0: En parlarem, d'això?
1: Sí, sí, pues, ja
0: perquè, clar, sí, pot semblar és... que com que ja paguem impostos ja ho tenim resolt, però tampoc no seria exactament el cas.
1: No seria el cas.
0: I, evidentment, que la meteorologia i l'orografia doncs, també dificulten, no? O influeixen directament en aquests serveis de rescat que pugueu fer? De quina manera?
1: Sí, clar, molt. La meteorologia, moltíssim. La meteorologia pot arribar a fer que els mitjans aeris no puguin operar. Val? Els rescats es fan amb visual, és a dir, no operen com un avió quan s'apropa a un aeroport amb pilot automàtic, etc. Un avió pot aterrar a l'aeroport de Barcelona amb visió zero, sense cap mena de problema. Quan s'està fent un rescat de muntanya, el rescat és visual. El pilot ha de veure, o sigui, no està guiat per un pilot automàtic, seria absolutament impossible. Llavors, totes aquestes operacions que són manuals, has de veure on estàs, si la visió és zero, perquè hi ha núvols i perquè hi ha tal, queden molt limitades. Llavors, doncs, bueno, també moltes vegades la gent va amb la idea aquella de, bueno, si m'han de venir a buscar, ja vindran. Bueno, vindran si poden. Evidentment es farà el que es pugui, i moltes vegades el que es fa, si es fa de nit, o si hi ha molt mal temps, els grups de rescat es van apropant a peu, fan contacte amb el rescatat, passen la nit allà com poden, els tapen, els aixopluguen, el que sigui, els hi donen de menjar i esperen l'endemà a veure si s'obre, si pot venir l'helicòpter. No és una situació senzilla, no és ni molt menys una situació senzilla. Uh-huh. Que es pot complicar enormement, i la meteorologia, evidentment, complica molt. Aquesta és una altra. Mira la meteorologia. Mira la meteorologia, és a dir, qualsevol muntanyenc mínimament assenyat mira la meteorologia. I no va a la muntanya si la meteorologia és adversa. És a dir, aquestes muntanyes porten milions d'anys allà. No vindrà de 15 dies. És a dir, si no puc anar-hi avui perquè està cobert, està tapat, o ha d'entrar el torb o el que sigui, doncs carai, no hi vagis. Ves-hi un altre dia, que allà seguiran les muntanyes. No pateixis, que no marxaran.
0: Parlem de recursos i dels equips que utilitzeu habitualment. Precisament en aquesta Setmana Santa es veu que un dels recursos més habituals ha estat l'helicòpter.
1: Sí, l'helicòpter és molt versàtil. Fonamentalment estaria destinat a fer rescats amb gruatge, és a dir, amb una grua amb el qual es fan rescats, es puja les persones amb una grua, etc, etc, i això majoritàriament la gent pensa que es fa servir alta muntanya, i sí, afirmatiu, es fa servir molt alta muntanya, però també es fan molts rescats amb helicòpter, a mitja muntanya, rescats d'un ciclista que s'ha fotut una trompada, s'ha trencat el fèmur al mig de Collserola, queda molt lluny de pistes, del que sigui, els bombers arribem, fem contacte amb ell, el preparem, l'encamillem i llavors la grua de l'helicòpter el rescata. Vull dir que al costat de Barcelona també es poden fer rescats amb grua, val? O al Montseny o a mitja muntanya es poden fer rescats amb grua. Això, com bé deies, té un cost molt elevat. Un cost molt elevat per les arques públiques.
0: Parlem precisament del cost que pot arribar a suposar un rescat mitjà. No sé, posem xifres? Podem posar xifres?
1: Jo no et podria fer números exactes perquè segurament m'equivocaria. Però el que hem de tenir en compte és que aixecar un helicòpter de terra val milers d'euros. Aixecar-lo de terra. L'operació d'aixecar un helicòpter de terra val milers d'euros. Llavors, jo sempre he dit que els mitjans públics denoten la qualitat d'un país. Val? És a dir, tenir uns bons bombers, una bona policia, uns bons serveis mèdics extrahospitalaris, això denota qualitat com a país. Això és primer món. Això és primer món. Això és realment ser primer món. I, per tant, hem de tenir tots aquests estris i els hem d'utilitzar quan convé. I si una persona se li fa un rescat que no tindrà vida per pagar-lo en quant als seus impostos, doncs, vale, ja juguem això. Som primer món i hem d'estar orgullosos de ser-ho. El que passa és que n'hem de fer un ús assenyat. És a dir, quan tu vas a buscar una persona a alta muntanya perquè s'ha trencat un turmell i el veus a la glacera de la Pica d'Estats o de la Neto, amb bambes, dius, home, company, és que això t'hauríem de cobrar. Clar, qui ve a la muntanya amb unes bambes d'anar a córrer?
0: O d'anar a passejar.
1: O d'anar a passejar. Mm. No, és que el problema és que estem fent un ús inconscient d'aquest tipus d'activitats. És molt maco, estupendo, però després hem de ser conscients de que si hi ha una operació de rescat serà extremadament perillosa per les persones que la duguin a terme i extremadament cara. Llavors, si al final el que has tingut és mala sort, tu anaves ben preparat, però escolta'm, t'has marejat, hi ha hagut gent que ha tingut un atac d'apendicitis al Coll de Sotllo, allà a la Pica d'Estats. Escolta'm, això és mala sort, aquesta persona l'hem de treure ja i hem de pagar el que calgui per treure aquesta persona. Però escolta'm, el que no podem fer és dir-li a una persona que l'hem hagut de treure amb bambes i tot cremat perquè no portava ni crema solar o amb una hipotèrmia tremenda perquè anava amb samarreta, li hem de dir, escolta'm, no, felicitats, res, aquí estem tu, per quan tu la caguis, aquí estem nosaltres, no pateixis que la casa paga. No,
0: que sí. Estàs convidat.
1: Estàs convidat.
0: No, però si no tinc malentès, Roger, des de 2009 el Departament de Justícia doncs, fa factura quan considera que hi ha hagut alguna negligència, alguna irresponsabilitat, i de fet s'han cobrat molt pocs rescats, no?
1: Es cobren molt pocs, però va bé que la gent sàpiga que en un moment determinat li poden cobrar. Jo sóc un ferm defensor dels serveis públics gratuïts. Penso que això, t'ho deia abans, és primer món. Això ens dona categoria de primer món. Això ens fa ser diferents a llocs on, dissortadament, saps que si tens un problema t'has d'espavilar. Està molt bé que sàpigues que si tens una emergència, la societat respondrà per tu. A mi això m'enorgulleix molt. Penso que és senyal de primer món. Ara, company, si te l'estàs buscant i al final resulta que el que passa és que, bueno, que tens un desconeixement i una patxorra de dir, no, jo tiro cap aquí, si fa falta algú ja vindran a buscar-me. Bueno, aviam, s'ha arribat a fer rescats a cims que primer deien que hi havia una lesió i després resulta que el que hi havia era una mena d'atac de pànic perquè no volia baixar per no passar per allà on havia passat el pujar. Clar, a veure, sí, també l'atac de pànic també és lícit, però, clar, a veure si ens entenem. Que al final sempre estirem més el braç que la màniga. També s'ha de reconèixer que estem en una societat en la qual a la gent ser servida li encanta i que no som conscients del preu que això té per tots. Que el preu que això té per tots. I, per tant, hauríem de ser una mica més conscients. I si algú, en un cas extrem, se li cobra un rescat, segurament és perquè s'ho haurà guanyat.
0: Abans, quan parlàvem de la massificació, per allò de que, clar, hi ha tanta gent i una bona part que no està ben preparada, en aquests casos, creus que caldria regular més l'accés a determinades zones, com s'ha fet en algunes situacions, sobretot en períodes de màxima afluència?
1: La solució no és senzilla, La solució no és senzilla, perquè posar aforament al medi natural és complicat. Dir-li a una persona que tu no pots anar-hi perquè tu no estàs preparat, clar, tot això com ho fem? En base a què prenem la decisió de si algú està o no està preparat per anar a la muntanya? No sabem. Hauríem de, potser, tenir un permís, una llicència que t'hagis de treure... No ho sé, no és senzill. No és senzill. I al final també passarà que la gent hi anirà igual. Perquè avui dia... què està passant a Collserola amb el tema de la pesta porcina. Al començament, vale, però al final la gent ha entrat sense cap mena de mirament. Llavors, doncs, tenim una societat a la qual tampoc fer cas i obeir tampoc és, diguéssim, la nostra principal virtut. Vale, ja va passar també en el Covid, perquè en el Covid alguns vam fer molta bondat, però alguns van fer festes a pisos privats i tirar pa'lante que no passa res. Vull dir que, bueno, estem en una societat que no li agrada massa obeir. Si poses regulació, alguns es sotmetran a aquesta regulació i altres se la saltaran. Llavors, a veure què fem. No, no és senzilla, ja no m'agradaria haver de prendre aquestes decisions.
0: I en una Setmana Santa com aquesta, amb molts serveis en molts pocs dies, molt concentrat, els serveis d'emergència estan prou preparats per assumir aquests rescats, podríem dir, gairebé simultanis, no?
1: Bueno, aviam, evidentment, el que es tracta és que els serveis van més al límit, però en principi tenim un cos de bombers, la veritat, és molt potent. El cos de bombers de Generalitat, alguna vegada hem estat parlant del model de bombers, el model de bombers de Generalitat és molt potent. És un model autonòmic que tots els bombers de Catalunya anem amb el mateix escut, el braç, no portem Rubí Sant Cugat, no portem Terrassa, no portem Sabadell, no portem Móra d'Ebre, sinó que tots som del mateix servei. Això passa també amb els cossos especials, diguéssim, amb els especialistes de rescat, etc. I això fa que en un moment determinat siguem capaços d'ajuntar molts mitjans. Això ens passa, per exemple, als focs forestals, amb un gran incendi forestal. Ningú a nivell peninsular, i jo crec que europeu tampoc, és capaç d'ajuntar tanta gent en la primera mitja hora com a bombers de Generalitat. I això és determinant per fotre-li el peu al coll en un incendi o a qualsevol tipus d'emergència. Tenim molta gent, si amb la gent que hi ha de guàrdia aquell dia no n'hi ha prou, es mobilitza gent fora de guàrdia, per tant, bueno, podem anar molt apurats, però en principi, doncs, especialment per situacions de risc per la vida, diferent és que em digui, escolta, més que m'ha caigut un arbre al pati, hi ha unes ventades i els bombers han trigat un dia a venir. Bueno, ja sabíem que era un arbre al pati, que això no tenia una situació de problema, no? Però si algú ha tingut un foc de vivenda durant aquesta onada de ventades o el que sigui, se l'ha atès de manera pràcticament immediata. No? Aquesta és una miqueta que també has de prioritzar. En aquests rescats on tenim vides en perill, els temps d'espera són curts. Són curts i es mira d'anar el més ràpid possible i els mitjans són molt contundents. Uh-huh. Això hem d'estar contents.
0: Et sembla que per acabar recordem o recapitulem amb alguns consells bàsics que donaries a qualsevol persona que vulgui fer activitats en aquestes situacions, no? Tant sigui el medi aquàtic, el medi natural a la muntanya, per evitar aquestes situacions de risc.
1: Bueno, el primer consell seria estàs preparat per fer-ho a nivell físic i mental? Aquest seria el primer tema, perquè potser resulta que no ho estàs. Potser resulta que no estàs en forma com per anar a ficar-te a alta muntanya a fer la ruta de... Vés a saber tu el què. No? El cavall de foc o qualsevol cosa d'aquestes. No estàs preparat per fer-ho. Llavors, el primer és adapta la teva activitat de lleure a les teves capacitats, a la teva condició física, a la teva edat, també poquet a poquet hem d'anar renunciant a coses, això està clar, no? A la teva edat, a la teva condició física, després a la teva expertesa. Estàs capacitat per fer això? Clar, aquí hi haurà gent que em dirà, home, però l'expertesa s'agafa anant-hi. Per tant, si no en tinc, què faig? Bueno, doncs si no en tens, has d'anar acompanyat, has de buscar-te companys d'aventura que sí estiguin preparats i que t'ensenyin. Per tant, el primer és estar en condicions físiques i mentals per fer aquest tipus d'activitats i, segona, tenir l'expertesa. I si no la tens, buscar-te gent experta que t'acompanyi i t'assessori. Després, anar ben equipat i prendre seriosament el que seria l'activitat. És a dir, no podem anar al medi natural, sigui al mar o sigui a la muntanya, sense l'equipament específic que necessitarem per aquella situació. Hem de portar també roba d'abric, hem de portar menjar, per si ens perdem, telèfon, bateria, avui dia tot això, sistemes de localització en cas que vagis a la neu, per tema aquest dels allaus, etc etc. Tot això ho hem de portar, d'anar ben preparats. I després mirar la meteorologia, imprescindible mirar la meteorologia. Si complim tot això, bueno, el medi natural sempre és hostil, sempre és perillós, sempre hem d'anar al tanto, però si complim amb tot això, realment hi ha poques probabilitats de que donem feina als bombers en aquest aspecte.
0: Doncs avui hem fet un repàs atenent aquesta actualitat que ens ha deixat la Setmana Santa i que

0: Alguns materials poden recordar la seva forma original encara que els deformis completament. Un dels exemples més famosos és l'aliatge anomenat nitinol. El nitinol és una barreja de níquel i titani. Si doblegues un fil fet amb aquest material, pot semblar totalment deformat, però quan l'escalfes una mica, torna sol a la seva forma inicial, com si tingués memòria. Això passa perquè la seva estructura interna pot reorganitzar-se de dues maneres diferents segons la temperatura. Quan està fred, els àtoms es poden moure amb més facilitat i el material es deixa deformar. Quan s'escalfa, els àtoms recuperen automàticament la configuració original. Aquest efecte s'utilitza en medicina, enginyeria i tecnologia. Per exemple, hi ha estents mèdics fabricats amb nitinol, que entren deformats dins del cos i després recuperen la seva forma per obrir els vasos sanguinis. També s'utilitza en ulleres flexibles, components espacials i robots.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Els humans poden sentir quan algú els està mirant,
1: però no és per cap poder especial. Aquest fenomen té a veure amb com funciona el cervell i l'atenció. El nostre cervell està constantment analitzant l'entorn, fins i tot sense que en siguem conscients. Detecta moviments subtils, canvis a la llum, orientacions de caps o mirades indirectes. Amb aquesta informació pot generar la sensació que algú ens observa. A més, tenim una tendència natural a estar alerta davant possibles amenaces socials. Si hi ha la mínima pista que algú ens pot estar mirant, el cervell prefereix equivocar-se per excés i activa aquesta sensació encara que no sigui del tot certa. Aquest fenomen està relacionat amb mecanismes d'atenció i supervivència i també amb la interpretació de mirades en la comunicació humana. No és una capacitat paranormal, sinó una combinació de percepció sutil i expectatives mentals. Curiosament, en experiments controlats, les persones no solen encertar gaire més del que tocaria per atzar quan algú els mira sense donar cap pista.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat al Vallès Occidental i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui pels focus secundaris. A les properes hores, la prioritat dels bombers serà intentar contenir el perímetre i actualment és molt inestable. Els veïns del Farrell continuen confinats. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat.
2: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
1: I a hores d'ara hi ha un incendi a Torrefeta i Florejacs i treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu. Els tractors dels pagesos de la zona estan donant suport per frenar l'avanç. Hi ha alguna gran

0: el perímetre que per ara no ha resultat afectada. I cinquè dia de l'incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. Ho ha dit avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
1: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic.
0: I AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental és el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi d'impacte sobre espais protegits com la Ricarda i el Remolà. I una altra adjudicació perquè el Ministeri de Transports ha adjudicat les obres de millora del túnel de Rubí per més de 20 milions d'euros. Tenen per objectiu garantir l'estabilitat i solidesa de la infraestructura, així com allargar-ne la vida útil per aquest túnel, transitant la línia R8 de Rodalies, així com tràfic de mercaderies i serveis en destí al port de Barcelona. DIF establirà un pla per minimitzar l'afectació mentre durin aquests treballs. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
2: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 7 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre, i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de les relacions sentimentals a la feina. Entrevistarem Miguel Arenas, que és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i investigador del grup Tax Business. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per debatre sobre el retorn dels peatges a la P7 i també per analitzar les tendències socials del FOMO o el HOMO. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Joan Mercè, fundador del Club d'Escacs del Prat. Continuarem amb Salut per parlar de medicina regenerativa amb el doctor Miquel Utzet, director del Centre Mèdic Utzet. I acabarem amb Cultura i la recomanació dels últims títols editats per les Hores de la Mà de la seva editora Maria Sempere. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha decidit posposar el castell de focs previst per aquest dimecres en el marc de la Festa Major. És una decisió que respon a la situació de l'elevat risc d'incendi forestal i l'activació del nivell 3 del Pla Alfa al municipi des d'aquest diumenge i a tot Catalunya per part de Protecció Civil de la Generalitat. Es farà finalment el 14 de novembre d'enguany en el marc de l'homenatge festiu de la figura del terrassenc Jan Grau, activista cultural i referent de la cultura popular a la ciutat. Així s'ha decidit en el Comitè d'Emergència Municipal, que es va celebrar dilluns a la tarda. I pel que fa a les havaneres i el rom cremat, es mantindrà a la plaça de Lluís Companys, però en un horari més avançat, a 11:15. El consistori considera que aquesta mesura és coherent i necessària d'acord amb el principi de màxima prudència i també en un context meteorològic especialment desfavorable i del risc d'incendi a una bona part del país amb episodis d'incendis registrats tant al conjunt de Catalunya com a Terrassa. De fet, la tarda del passat dissabte es va declarar un incendi a la zona del barri de Can Boada, molt a prop de l'espai on des d'on tradicionalment es dispara aquest castell de focs, que sortosament es va poder controlar amb rapidesa per part dels bombers.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Acció per Sabadell ha certificat aquest migdia la seva coalició. Amb la presència del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, s'ha rubricat l'acord entre gent de Sabadell, Junts per Sabadell, MESCAT i Identitat Sabadellenca. Un acte que ha servit per reivindicar l'aposta de fer una candidatura conjunta amb l'objectiu de treballar des dels municipalismes per la independència de Catalunya. Ho ha fet sobretot el secretari general de Junts per Catalunya, que ha assegurat que la seva formació no està preocupada pel fet que no hagi el nom de Junts a la candidatura. De fet, Turull ha assegurat que l'objectiu no s'ha de posar en els noms, sinó en l'objectiu i el projecte. Un aspecte que ha assegurat encoratja la direcció nacional de Junts, que veu la ciutat com la punta de llança per uns acords que assegura entusiasmen a Carles Puigdemont.
3: Quan va començar a sortir la idea, i t'ho has agraït al president Puigdemont, fet de que amb aquest tema no és una persona que s'ho hagi mirat des de fora, sinó que de seguida li va entusiasmar la idea. Siguem sincers, vam començar amb reticències i hem acabat amb entusiasme. I això és el que també volem provocar la gent de Sabadell. De que la gent diu, com, què? No estem acostumats a aquestes fórmules i, per tant, tothom hi pot tenir legítimament algunes reticències com n'han tingut, però estic segur que acabarà com nosaltres, amb entusiasme.
2: L'acord també estableix el repartiment dels llocs a la llista electoral. Gabriel Fernández en serà alcaldable i els llocs 2 i 3 seran noms de Junts per Sabadell. De fet, els puigdemontistes ocuparan el 40% dels primers 15 llocs a la candidatura.
0: Gràcies, Anna. I ara comencem la revisió pel litoral. Des de Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Nova licitació pel servei de les 5 escoles bressol municipals de Badalona, més el nou centre Bugui Bugui, que començarà a construir-se a finals d'any. L'Ajuntament destinarà 21 milions d'euros per reforçar les plantilles dels centres. Està previst que el contracte duri 3 anys, més 2 de pròrroga. Des dels centres i les AFA reclamaven diferents necessitats per les escoles municipals de Badalona. Amb el nou contracte es dona resposta a aquestes. Partint d'un increment de 700.000 euros respecte a l'anterior, reforçaran el servei incrementant la plantilla d'educadors de 26 a 31. D'aquesta manera, cada aula tindrà un mestre i un educador per supervisar els infants. A més, les escoles amb cuina també augmentaran els cuiners. El contracte també inclou l'augment d'hores de supervisió per a infants amb necessitats especials. El nombre d'alumnes que requereixen més atenció augmenta cada any i el servei actual d'hores està exhaurit. Amb el contracte augmentarà 700 hores. Escoltem Cristina Güera, primera tinenta d'alcaldia.
5: Poder anar incorporant allò tan important com poder tenir més borsa, no?, per poder ajudar amb les hores de les necessitats educatives especials o algo tan important com aconseguir la parella educativa a totes les escoles bressol.
4: Pel que fa a altres reclamacions de les AFAs, també obriran els centres fora d'horari lectiu per fer activitats com la Castanyada o Sant Jordi. Aquestes millores del servei se sumaran a la d'infraestructures on ja estan treballant amb la climatització de les escoles.
0: Gràcies, Martí. Seguim ara al litoral, però des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. Aena ha adjudicat la redacció del pla director i de l'avaluació ambiental de l'ampliació de l'aeroport per 2,68 milions d'euros a la Unió Temporal d'Empreses formada per Mott MacDonald Spain i Idiom Consultoria. El pla, que inclourà l'avaluació de l'impacte ambiental, preveu allargar la tercera pista fins als 500 metres, construir una terminal satèl·lit i transformar les terminals T1 i T2. El projecte està valorat en 3.200 milions d'euros i necessita el vistiplau de la Comissió Europea, ja que afectaria la zona natural protegida de la Ricarda, inclosa a la xarxa Natura 2000. Aena preveu aprovar el pla director a finals de 2029, que podria incloure unes compensacions ambientals d'unes 270 hectàrees, terrenys que haurà de comprar l'ens públic. Si no hi ha cap impediment, Aena calcula que l'ampliació sigui una realitat cap a l'any 2033.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Es mantenen activades les mesures preventives arran de l'incendi forestal de Sant Manat, després que aquest matí s'hagi reunit novament el Comitè Municipal d'Emergències per avaluar l'evolució de la situació i coordinar la resposta al municipi. El confinament preventiu decretat per la Generalitat continua vigent a les zones més properes de l'incendi, concretament al balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Airesols, la zona nord de Castellà del Vallès, el nucli antic i el barri dels Fruiters. Davant d'aquesta situació, el consistori demana a la ciutadania que eviti els desplaçaments innecessaris i que sempre que sigui possible opti pel teletreball. Així mateix, s'ha restringit l'accés al medi natural a la part nord del terme municipal i es recomana no accedir a cap espai natural mentre es mantinguin les restriccions. El dispositiu d'emergència hi continuen treballant els bombers voluntaris de Castellà del Vallès amb 12 efectius que es relleven al llarg de la jornada. També hi participen membres de l'ADF i de la policia local. Malgrat la proximitat de l'incendi, el foc no ha entrat al terme municipal de Castellà del Vallès.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Pau Vázquez.
8: L'Ajuntament de Sant Cugat ha sortit al pas de la polèmica generada pel rebuig de la taxa de residus per aclarir per què el calendari fiscal preveu un pagament durant el 2027. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, ha explicat que aquest cobrament no correspondrà a la taxa de 2026, sinó que formarà part d'un sistema plurianual dissenyat perquè els contribuents paguin aproximadament el mateix els anys 2025, 2026 i 2027.
9: Els que no ho tenen fraccionat, en 2026 fan un sol pagament. Un, que és aquest que està sortint ara erròniament amb un rebut que diu primera fracció. Erròniament. Perquè és l'únic pagament que faran en 2026. Però faran un sol pagament. Els que el tenen fraccionat tenen 4, però pagaran en aquest any 3.
8: El debat ha sorgit després que diversos contribuents rebessin els primers rebuts de la taxa amb la indicació de primera fracció i que el calendari fiscal fixés una nova fracció al juliol del 2027. Aquest fet va generar dubtes sobre si una part de la taxa del 2026 s'acabaria cobrant l'any següent.
10: Tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: La UOC han assenyalat els reptes de gestió que suposa per a les corporacions l'existència inevitable de vincles sentimentals entre el personal. Per parlar-ne, avui comptem amb Miguel Arenas, que és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, investigador del grup Tax Business. Molt bona tarda, Miguel.
1: Molt bona tarda.
0: Com estem?
1: Molt bona tarda.
0: Deixa'm que saludem també el Sergi Estapé, el nostre company, que el tenim ja per aquí. Sergi, bona tarda.
2: Hola, bona tarda a tothom.
0: Molt bona tarda. Bé, doncs, comencem per un tema que pot semblar, doncs, menor o una mica de, podríem dir que de safareig, però que de vegades pot crear conflictes a les empreses i entre els treballadors. Miguel, segons dades d'Infojobs, a Espanya el 23% dels treballadors i treballadores que passen una mitjana de les 40 hores setmanals a la feina reconeix haver mantingut una relació sentimental al seu lloc de feina. Què ens diu? Què ens diu aquestes xifres?
1: Bueno, doncs les relacions laborals moltes vegades comporten relacions sentimentals, però ja està, que és indubtable que on passem més temps és normal que les nostres relacions siguin més intenses, i jo penso que fins i tot seria una bona notícia i és un símptoma de salut. No la veig problema, la veritat.
0: Però les empreses en general, ho pregunto des del desconeixement, les empreses contemplen aquesta possibilitat dins dels seus reglaments o sorgeixen les situacions i després s'aborden?
1: No, és que no ho poden abordar, perquè és una qüestió que afecta directament a la intimitat de les persones treballadores i a la seva dignitat personal i en molts casos també familiar. No es poden prohibir les relacions sentimentals entre companys de feina i a mesura que no es poden prohibir, tampoc pot l'empresari o la persona empresària tampoc pot incidir en aquesta relació sentimental, sigui nova o sigui sobrevinguda. Això és independent. Una altra cosa són les manifestacions d'amor que es puguin fer a la feina. Evidentment, doncs hem d'actuar de forma decorosa. Però el que no pot fer en cap moment a l'empresari és evitar aquest tipus de relacions, ni inferir a les mateixes.
0: Però des del punt de vista del dret laboral, l'empresa pot emprendre mesures davant d'una situació com aquesta, si això afecta al rendiment laboral o...
1: Clar, però això ja no estaríem parlant de què és la relació sentimental el que provoca el problema, sinó l'actuació personal, no? Imaginem una persona que fora del seu àmbit laboral té un problema econòmic, familiar, que pugui tenir incidència a dintre de la seva esfera professional. Si això afecta el seu rendiment, podria ser motiu de sanció per part de l'empresari, ¿vale? Però no en si, la relació sentimental en si mateixa no pot ser objecte de sanció en cap moment.
2: Què tal, com estem? Hola. Bueno, mira, jo és que aquesta pregunta no la tenia mal jo, però és que, clar, jo per exemple, personalment, jo estic casat amb una persona que la vaig conèixer a la feina. I llavors, doncs, no sé, clar, nosaltres al principi doncs, no vam dir res a ningú, tots dos érem lliures, vull dir, no teníem cap parella, i fins que ella no va marxar de la feina, doncs no ho vam fer com públic. No sé si aquesta por, o sigui, suposo que en aquest cas, clar, si el cas de que siguin gent que tenen altres parelles, suposo que intenten amagar-ho precisament per això, no? No sé si vaig per aquí bé.
1: No, però ja dic, si s'agafen la norma és absolutament neutra. De fet, fins i tot, contempla la possibilitat de que dues persones amb vincle sentimental treballin a la mateixa empresa, perquè, per exemple, en cert tipus de permisos que es puguin gaudir, de reducció de jornada o de cura de familiars a dintre d'una mateixa empresa, si són dos les persones que volen fer valdre aquest tipus de permís o de reducció i tenen aquesta relació de família, d'aquesta relació sentimental, llavors no poden fer-ho els dos, no? Sinó que ha de ser un d'ells. Llavors, sí que sempre ha existit aquesta... És veritat, el neguit, que no s'assabenti ningú, si es pensaran que això és una relació de favor, que sí, però realment no s'ha d'amagar si no es vol amagar, tampoc s'ha de mostrar públicament si no es vol mostrar públicament, però insisteixo en la idea, és que no pot ser sancionat.
2: Sembla que als Estats Units hi ha llocs que sí que hi ha uns codis, no?, de conducta, reglaments interns, no? No sé si això aquí es podria aplicar.
1: Aquí es podria aplicar en cert tipus de relació, però que ja no parlem tant de treballadors per compte aliena, sinó en relacions de confiança, no? Imagino una empresa d'alto standing, una empresa multinacional, en el que pugui ser objecte d'un tractament específic, certa informació privilegiada. Vale, pues podria ser que llavors insisteixo, no estem tant parlant de treballadors per compte aliena, sinó d'alts directius, no? Això podria sotmetre's a algun tipus de compliance o algun tipus d'actuació una mica més regulada, però per la resta és que en absolut, i a més dona igual que les relacions sentimentals siguin horitzontals, verticals, dona igual la jerarquia d'una persona treballadora respecte a l'altra, tenen dret a no dir res de la seva relació, però si ho diuen no poden ser sancionats, no poden ser represaliats com a conseqüència de la mateixa.
2: Vull dir que en aquest sentit del que deia el professor, clar, no sé, que s'intenti doncs argumentar un baix rendiment per això, tampoc, no? L'empresa tampoc pot aduir un baix rendiment per aquest motiu.
1: No, hauria de ser un baix rendiment real i que això està assimilat a la condició personal de persona treballadora. Sí que és veritat que n'hi ha hagut algun tipus de sentència, és una mica més en clau d'humor, però de gent que ha mantingut relacions sexuals a dintre de la pròpia feina. Vale? Però ja no és tant per la relació que tenien, sinó perquè ho van fer dintre de l'horari de treball i amb coneixement d'altres companys, el que va molestar fins i tot als mateixos, i es va declarar procedents, en aquests casos, els acomiadaments. Però el que és la relació sentimental, això no està penalitzat en cap moment, tot el contrari.
2: I mantenir un secret pot comportar algun risc, no sé, problemes psicològics o alguna mena d'angoixa o no?
1: Bueno, jo crec que podríem fer una similitud al que passa amb les persones, per exemple, amb discapacitat, no? Tenim una normativa que, en principi, el que vol és fer la integració de les persones amb discapacitat, però després ens trobem que no tens per què fer palès a la dintre de l'empresa que tens aquesta situació de discapacitat si no vols. Però moltes vegades no és que no vulguin, és que hi ha aquest estigma social que comporta que la persona no vulgui que se sàpiga, no? Bueno, pues no ha de ser així. Sí, jo crec que les relacions sentimentals són una qüestió igual, o sigui, són tots iguals, són tots persones. Tenir una relació sentimental amb un company de feina no és una cosa negativa de per si, tot el contrari, i a partir d'aquí, si n'hi ha una afectació al rendiment, com parlàveu abans, doncs ja parlarem, però si no ha d'haver-hi cap problema.
0: Però de vegades sí que n'hi ha problemes. La realitat, o sigui, sobre la teoria tot està molt bé, però després a la pràctica sí que és possible que situacions d'aquestes acabin generant problemes i puguin acabar, doncs, suposant que una de les persones, doncs, s'hagi de buscar una altra feina.
1: Bueno, però fins i tot ara tenim una llei recent en el temps, que és la llei 15-2022, que és del principi d'igualtat i no discriminació, que comportaria que si fos discriminada la persona treballadora com per la seva condició sentimental, per la seva relació de parella, podria fins i tot demanar la nul·litat de l'acomiadament, si fos un acomiadament, o la nul·litat de l'actuació per part de l'empresari, si fos per aquesta situació. Les relacions humanes sempre són molt complicades, i una relació d'amistat pot comportar també problemes, i una relació d'enemistat pot portar també problemes, i una relació d'enveges pot portar problemes.
0: Tots.
1: Insisteixo, sí. No és la relació en si, sinó els condicionants de la mateixa, no?, el que podien portar a problemes, però en principi, insisteixo, la relació sentimental no ha de ser un problema.
0: Ja, i escolta'm una cosa, Miguel, com dèiem al principi, els que heu estudiat aquestes situacions, heu assenyalat quins són els reptes de gestió que suposa per a les corporacions l'existència d'aquests vincles sentimentals. Jo et pregunto, quins són els reptes?
1: Bueno, els reptes... jo crec que el repte és que es pugui fer visible, que es pugui ser transparent a dintre de la mateixa empresa sense que això suposi cap problema per ningú. Vale? Igual que deia abans l'exemple de la discapacitat, doncs, o l'opció política que pugui tenir una persona. No? És molt respectable que no es vulgui dir res, però si es diu res, la persona ha de ser respectada plenament. Plenament.
2: Bueno, hi ha una altra de les dades, és que el 67% de les persones encastades opina que tenir una relació entre col·legues de feina no té per què perjudicar el rendiment si es gestiona bé. Què vol dir si es gestiona bé? És a dir, no sé fins a quin punt...
1: Que no tingui interferència, no sé. Que no tingui interferència a la feina de cap tipus. Potser si dues persones tenen aquesta relació però no estan treballant al mateix departament o a la mateixa secció o a la mateixa planta, si és una nau industrial, doncs pot comportar simplement que no tingui cap tipus de repercussió. I si té repercussió, perquè sí que estan treballant de forma conjunta, doncs que això no suposi ni una situació de favor, però tampoc de discriminació. Simplement són dues persones treballadores i no dues persones unides per una relació sentimental i ja està. Jo crec que es pot fer.
2: De totes maneres, suposo que no és el mateix una relació, per exemple, entre dues persones de la mateixa categoria laboral que ja si hi ha una relació jeràrquica, el típic del cap i el que no és cap, el que està per sota, suposo que s'afronta diferent, no? Perquè no sé si llavors pot haver favoritismes o pot, la gent pot pensar que hi ha favoritismes, no?
1: Clar, el que passa és que la percepció que tingui un tercer de si això influeix o no influeix en les relacions laborals és molt diferent moltes vegades del que realment està passant. Sí que és veritat que quan hi ha relació jeràrquica això pot comportar un problema, però si el superior jeràrquic fa les coses de forma adequada, si no n'hi ha favoritisme respecte a la persona amb la que té la relació sentimental, doncs no ha d'haver cap problema. Una altra situació és, que això sí que és, però ja parlem d'una altra qüestió, és el tema d'assetjament, no? Les possibilitats de que hi hagi agressió o abús sexual respecte d'un superior cap a un inferior, i a vegades d'un inferior entre iguals o d'un inferior cap a dalt, que a vegades també passa, no? Vull dir, sobretot si és relació home-dona, que moltes vegades ho veiem també, que la verticalitat és des de sota, no? I això ja serien altres tipus de comportaments que evidentment no tenen res a veure amb relacions sentimentals.
2: Això ho anàvem a preguntar precisament, no? Que el trencament de la relació obre un nou escenari, no? El que dèiem, no? Un perill d'assetjament, com es gestiona tot aquest desamor, no? Vull dir que no sé si amb això hi ha algun protocol, alguna manera d'actuar, o això depèn de cada empresa i de cada persona.
1: No, aquí n'hi ha dues vessants que han de ser respectades sempre per l'empresari, no? Un és el tema de la prevenció de riscos laborals, perquè al final estem parlant de riscos psicosocials i qualsevol qüestió de direcció o organització de l'empresa pot suposar un risc, i això sempre s'ha de valorar, i a més en empreses de 50 o més treballadors és que s'ha de tenir plans d'igualtat, plans d'assetjament, i s'ha de tenir previst sempre com actuar si una situació d'aquesta es desborda a les persones treballadores. Sí, sí.
0: Escolta, Miguel, el que heu fet, no sé si és una investigació, un estudi, exactament, per analitzar aquest tema, jo et pregunto per quin era l'objectiu.
1: No, l'objectiu era fer una visió de les relacions sentimentals per real del que va passar l'any passat amb aquelles dues persones als Estats Units. Es va fer molt viral, no?, tot aquest tipus de tema, no?, i com la repercussió que pot tenir als Estats Units és completament diferent a la que tenim a Espanya, i una mica era, doncs, fer aquesta visió sociològica, i des del meu punt de vista, des de la meva intervenció, el punt de vista jurídic, no?, que suposa en les relacions laborals tot això. I afortunadament tot això ha canviat, jo em recordo, no és que sigui molt gran, però ja tinc una edat, i havia portat algun tema fins i tot de gent que en el seu moment, dones, havien de deixar la seva feina quan es casaven. Això passava. N'hi havia, abans, època franquista, no teníem convenis col·lectius, teníem reglamentacions nacionals en els diferents sectors i activitats, i ens trobàvem amb dones que una vegada es casaven, siguessin o no siguessin amb companys de feina, havien d'abandonar obligatòriament el mercat laboral, i el que era molt trist. Afortunadament ja no parlem d'això.
0: Per tant, la qüestió era fer la fotografia per obtenir la comparativa entre la nostra situació i la d'Estats Units. Esperem, doncs, que, no sé, hi ha coses que sí que es poden adaptar, que es poden adoptar, que està bé que es puguin copiar, fins i tot, però aquesta no seria una d'elles, precisament.
1: No. A més, som latins. Ja ho portem a la sang.
0: Bé, doncs, així està el pati. Aquesta és la situació. I relacions hi ha hagut tota la vida, en continuaran havent-hi, i, de fet, com ens explicava ara el Miguel Arenas, doncs això no hauria de tenir cap repercussió. Que després la realitat ens indica, doncs, altres històries o altres resultats també passa. Però vaja, hem volgut fer, doncs, una mica de ressò d'aquesta situació que es produeix aquí i a l'altra banda de l'Atlàntic. Miguel Arenas, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bona tarda.
1: Gràcies, adéu.
0: Sergi, bona tarda. Escolta, tu no sabia que havies conegut a la teva dona a la feina. Però vaja, doncs, no cal que ens expliquis ara la...
2: Home, jo m'he posat com a exemple que sé el que... Jo ho he viscut i conec més gent que o sigui, tinc amics
0: i tant
2: que també els hi ha passat, però bueno, mira, almenys nosaltres hem durat no sé quant. Bueno, molt bé. Durem perquè ella m'aguanta, si no, no duraríem, òbviament.
0: Molt bé, la santa dona de, del Sergi.
2: Exacte, sí, sí, i tant. Un altar, un altar. No ho dubtis.
0: Molt bé, no ho dubtis. Gràcies, Sergi. Vinga.
2: A tu, adéu.
0: Adéu-siau, fins després, adéu.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió per l'últim cop un dimarts perquè acabem la temporada. Torno a insistir, aquesta és l'última setmana del Connectats, però avui toca tertúlia ara mateix i la compartirem amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
0: Com estàs?
1: Calorosa. Però bé.
0: Molt bé. A seguir.
1: Hem de... No, i tant.
0: Sí, i tant.
1: Cap problema. Des de l'hivern ja passarem fred. No gaire.
0: També ha canviat molt la cosa.
1: Sí, i tant. Del tot.
0: Georgia Mainou, autònoma, Sabadell, com estàs? Bona tarda.
2: Ai,
0: quina tarda que tenim.
2: No s'aguanta, per l'amor de Déu.
0: Ja.
2: I tu, que paguin el Llorenç aquest que hi ha a dalt, hosti, tu.
0: El Llorenç.
2: No us ho havíeu sentit mai, això?
0: Sí.
2: El Llorenç Cacau.
0: El Llorenç Cacau.
2: Sí, es refereixen al sol i deien, sí. No sé, jo havia sentit en el meu avi o algú, quin Llorenç Cacau, però no sé de què ve. O hauré de buscar-ho.
0: Mira, potser va ser de collita pròpia del teu avi.
2: Vés a saber,
0: però vaja, s'entén perfectament. Lourdes Dalmau.
3: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
3: Mira, jo vivia a Matadepera, al Pla de Sant Llorenç, i això del Llorenç Cacau no ho havia sentit mai. Sí que havia sentit a dir del Llorenç que canvia de camisa. És a dir, si nevava, estava emblanquinat, perquè... aleshores, quan jo hi nevava més, d'avui en dia fa una calor, jo venia arrossegant-me com una serp per terra.
0: Ja,
3: mira,
0: perquè... em sap greu, però l'estona que esteu aquí estareu bé.
3: Sí, és un avantatge. Jo almenys aquí, amb l'aire i tal, si és, treballar és un goig.
0: Aquí treballar és un goig, sí, després d'uns quants cafès, a aquesta hora de la tarda. Perquè, mira, si estàs a casa, com a mínim, un cop de cap, pots fer, però no.
2: Veus com hem de saber qui és aquest coi de Llorenç?
0: El Llorenç.
3: La muntanya, que... Sant Llorenç.
0: Sant Llorenç, Sant Llorenç del Munt.
3: Sant Llorenç del Munt.
0: Sí, Sant Llorenç del Munt, no Llorenç del Sol. Ens hem anat del Sol a la muntanya i vinga.
3: La muntanya de Sant Llorenç.
0: No convergim els elements perquè si no...
3: El Montcau i la Mola.
0: Sortirà
3: el Montcau i la Mola i llavors per allà al darrere Setmanat és on està l'incendi.
0: Sí. Vinga, anem a parlar de peatges. La oferta P7, que des que es van eliminar els peatges, doncs ens ha portat també pel camí de l'amargura. D'una banda, per la quantitat de trànsit que té, que rep, que ja és un volum insuportable, i després pel seu manteniment i el que, tots els problemes que genera efectivament tot això. Tan contents que estàvem quan ens van dir, escolta, doncs no voleu peatges? Doncs traiem els peatges i no pagarem. Ara la Generalitat reconeix que podria ser la solució als problemes de l'AP7. Com ho veieu vosaltres? No sé si la patiu, la P7, o no, però imagino que esteu al cas i sabeu de què estem parlant. Anna Maria.
1: Sí, diu que l'alegria, que és el pobre, dura poc, oi? Doncs això és el que ens ha passat a nosaltres, perquè, no sé, com s'ho deuen fer a la resta de les Espanyes per mantenir autopistes sense peatges i estan asfaltades de nassos i tot està senyalitzat i... no ho sé.
0: Com ha pagat per l'Estat?
1: Clar, bueno, pagades per l'Estat. Però nosaltres encara estem a l'Estat. Vull dir, és que al final, vull dir, que ens fotim fora d'una vegada, tu, escolta'm, ja ens espavilarem. Perquè és que, de veritat, jo... és que cada cop que obren aquests polítics la boca, és per pifiar-la. Vull dir, és així mateix, escolta'm.
0: Doncs
1: acabarem pagant, sí. Què farem? Doncs acabarem pagant, ja està, escolta'm.
2: Aquí a Catalunya paguem una quantitat, uns impostos desorbitats a comparació del resta d'Espanya. L'Estat paga el manteniment de les autopistes públiques espanyoles, però l'Estat diu que no pagarà el manteniment de les autopistes catalanes. Llavors, què fa l'Estat? M'obliga a mi a pagar els peatges de les catalanes amb els impostos paguem les espanyoles. Ho enteneu?
1: Sí. Negoci rodó.
2: Clar. La colla en botella, no?, que diuen? Doncs pues és així.
3: No, jo veig, diem-li, dues qüestions, no? La una és que els peatges normalment estava, doncs, perquè aquelles empreses privades que havien invertit recuperessin les inversions i tal, i una vegada això s'arribava, havia de passar a l'Estat, ja sigui Generalitat, o sigui, el que li correspon, i tenir un manteniment i tal. I jo crec que amb els impostos, per exemple, de l'impost de tràfic, i tot, hauria d'estar coberta aquestes coses. Aquí ja... Sóc jo?
0: Qui? No, algun dels telèfons està fent maniobres orquestals.
3: Sí, a mi semblava com un cor, un bombeig de cor.
2: Sí.
0: Ets tu, Georgia.
2: No, qui, no. Jo?
0: Pregunto.
2: No, que jo també sentia com un batet.
0: Ah,
2: sí.
0: Vinga, no passa res, ja
3: bueno,
0: no hi
3: és. Doncs la qüestió està en que, molt bé, sembla això és lògic que s'acabi, perquè les empreses que havien... realitzat aquestes infraestructures i que llavors també les anaven mantenint, doncs ja havien cobert els rendiments que els havia de pertocar. Però llavors hi ha una altra cosa, per mi també és important, que és el col·lapse. El col·lapse i el volum d'accidents. I on hi ha una part de la causa? Pues jo crec que gran part esdevé per al volum, sobretot, de camions que ja des d'Europa venen cap aquí, i des del sud d'Espanya, o si ve alguna cosa també del nord d'Àfrica, ara hi ha verdures i tal, que van cap al resta d'Europa. Clar, és que tot es va concentrant cada cop més a la zona nord d'Espanya i tots passen per allà. Llavors, jo realment el que he vist és que de vegades quan camions s'avancen, provoquen un embús dels altres cotxes que, diguem-ne, podrien anar més de pressa i han de frenar la seva velocitat, i provoquen, doncs, això, uns embotellaments i unes circumstàncies de perill amb un volum d'accidents que han augmentat molt que s'hauria de resoldre. Davant d'això, davant d'això no se'ls deixa una altra cosa que anem a pujar impostos. No hi ha altres alternatives? Per exemple, pregunto...
0: Ara parlem de les alternatives. Què anaves a apuntar,
2: no,
0: Georgia?
2: Jo, que anava a preguntar, que, però no hi va haver un temps que dèiem de tal hora passaran camions i la resta del dia no?
3: I és, però no es respecta del tot. Jo sé que alguns caps de setmana no pot circular el trànsit de camions fins a una determinada hora, però malgrat tot jo veig camions
0: sí,
3: de vegades
0: sí,
3: passant.
2: Sí,
3: I
2: sí.
3: Clar, doncs això s'hauria d'establir d'una manera com més rígida, o fins i tot es podria fer només afegir un carril només per al tràfic pesat. No sé si es podia desviar part d'aquest trànsit a través del tren, no? Pujar camions al del tren i baixessin i no col·lapsar d'aquesta manera les carreteres. Perquè, clar, la solució que ells estableixen, anem a posar peatges, els camions deixen de passar per aquestes vies. Per on van? Per les nacionals, que de vegades passen per poblacions... que també... O sigui, el problema simplement el canvies de lloc, però el problema se segueix mantenint. I llavors també un altre fet. Actualment, amb els sistemes de comerç que hi ha a través electrònic i tal, quasi bé tot ve molt a través
0: de... Per carretera.
3: Per carretera.
0: Sí.
3: No hi ha botigues, sinó... Escolta'm, tu ara vas per qualsevol de les nostres ciutats i veus tota l'estona gent de transport més petit, no? Però tot allò ha vingut abans amb camions més grans i hi ha els centres de distribució i així. A mi el que m'agradaria és que en lloc de posem més impostos donguessin alternatives que jo
0: Vinga,
3: crec...
0: Vinga, anem a per les formes.
2: Sabeu què?
0: Digues.
2: Si haguéssim fet el corredor mediterrani
1: ara,
2: per Madrid...
1: Ara.
0: I m'estàvem recordant precisament d'ell.
2: Home... Sí, ho veieu. Si l'únic que volem és cuidar-nos el més possible.
0: Però si és que al final el corredor mediterrani l'havien de fer passar per Madrid.
2: És el que t'estic dient, que per què cony el tenien que passar per Madrid?
1: Clar. Bueno, és que si tinguéssim el corredor del Mediterrani, els trens entrarien directes a Europa sense cap problema. Totes aquestes mercaderies que traslladen amb camions estaria solucionat.
2: Clar.
1: Però com que això no els interessa, perquè això
2: home,
1: li donaria
2: sí,
1: un aire a Catalunya, doncs
3: ens
1: fotem.
3: Ja,
2: jo crec
3: que el tema... O sigui, hi ha negoci, no és un tema de que si un territori és
0: no
3: més...
0: No és polític.
3: No, és més.
1: No, inclús, no és polític, no ho decideixen els polítics.
3: Dins del corredor. Sí, però mira, Quanta corrupció hi ha a la política, escolta'm. Quan tu veus amb tots els ministeris de transport i tal, que tots són comissions i tal, doncs a mi jo crec que l'últim que pensen és amb el tema de que hi ha un territori que és més industrial que un altre, sinó que són un altre tipus d'interessos més de caràcter econòmic. Perquè quan fins i tot parleu del corredor mediterrani, bueno, mira, escolta'm, fan el corredor mediterrani i que facin una variant que arribi a Madrid, potser a nosaltres també ens interessa portar mercaderies a Madrid. Vull dir, si simplement es tracta de fer un ramal...
0: Val, però anem al tema del sistema, perquè se n'ha parlat moltes vegades que sigui un sistema de qui el faci servir, que pagui. És igual, exacte, que el contamina, paga. Aquesta és una opció. És a dir, potser no s'ha de tornar a posar les barreres com a tal, però sí que hi ha diferents sistemes, hi ha diferents models que es fan servir en altres països i posats a pagar.
3: Saps què em fas
0: pensar? A veure, perdó. Georgia.
2: No, que dic, que saps què passa? Que si per exemple els camions per passar per l'autopista han de pagar, val, més, bueno, han de pagar i els que... els ciutadans no... barreres obertes, però ells han de pagar. O què repercutirà això? Doncs pues a les ventes, a les compres. Vull dir, ens pujaran el preu a tot.
3: Sí, però
2: a mi
3: això
2: pagar,
3: és...
2: doncs ara et pagaràs, en comptes de les franges les pagues a tal preu, ara les pagaràs el doble. Clar, és que una cosa anirà lligada a l'altra. És el peix que es mossega la cua. No acabarem mai.
3: Però això passa a tot arreu, eh? Per exemple, quan posen tota la normativa amb els productes agraris, tractaments, etcètera, etcètera, doncs què és el que fa tot això? Repercutir en el preu. Lògicament, tot repercuteix amb el conjunt de la població, eh? Que al final, quan vas a comprar una cosa, sigui per una cosa o per una altra, jo l'únic que m'agradaria és això, que la gent que es dedica a resoldre... O sigui, m'agradaria que els polítics es dediquessin a resoldre problemes i que aquesta gent el que hauria d'estar fent és això i no altres coses. Resoldre problemes i buscar solucions per tal de ens sortir millor la vida de les persones. No...
0: Ana Maria, com ho veus?
4: Jo ho veig fatal. Perquè, escolta'm, vull dir, és que al final els que sempre acabem pagant som nosaltres. Clar. Vull dir, escolta'm, i el que no tingui la capacitat de solucionar les coses, escolta'm, ho estem veient ara amb els focs, que els pagesos els estan dient unes coses i ells n'estan fent unes altres de completament diferents.
2: Si jo cada cop que veig... Amb un pagès l'han multat i tot per netejar.
4: Home, sí, no? És que ja està bé, jo com veig cada cop... Mira, en l'Illa ho vaig patir tant durant la pandèmia, que llavors estava sanitat, el vaig patir tant que quan el vaig sortir per la tele pensa que se m'arrissen els cabells.
0: Però què estàs parlant, de l'Illa?
4: Quin en dirà?
0: Estàs parlant de l'Illa?
4: Sí, de l'Illa. De l'Illa. Clar, jo ho vaig patir durant tota la pandèmia, llavors ella estava sanitat. I escolta'm, cada matí era un ordre diferent. Vull dir, vam anar de corcoll, però de corcoll vam anar tots els sanitaris. I ara, cada cop que surt, escolta, ho sento molt, vull dir, és que no, és superior a les meves portes.
2: A més, sabeu què va fer, no?, la que es van aprovar els pressupostos ara al juliol? Es va pujar el sou 6.500 euros l'any.
3: O sigui...
2: Collons, perdoneu, és per espanyar-lo.
3: Jo crec que un polític que té unes responsabilitats com que treballa en una empresa ha de tenir un sou adequat a les seves responsabilitats.
2: Però si és el polític que cobra més de tot Espanya,
3: és veritat. Però el que passa és que és tan absurd i tan ridícul i em posa tan histèrica. Ara actualment tenim la tira d'incendis, no?, al nostre territori.
0: Sí, simultanis.
3: Però és que han netejat alguna cosa. És no, que algun cop heu vist que estan netejant els boscos, que hi ha un tractament. Jo vic davant d'una llera d'un riu, que diuen, alguna vegada ho he dit, em diuen, és de l'Aca. Bueno, és d'un per un altre i tal, però allò és un polvorí amb tot el que ha crescut i tal. Aleshores, el mateix amb les autopistes, no? L'únic que se van fer és després... Això sí, prohibir-te coses, no es pot anar per Collserola, no sé, trobes un port senglar infectat, etc. Sí. Prohibir-te i cobrar-te. Però, diguem-li, augmentar-te el benestar, els drets, no. Jo, de debò, és... De vegades hi ha corrents de gent que diu que se n'atipa del sistema democràtic i jo el que me n'atipo és d'aquestes persones que no gestionen ni fan res.
0: Val. Peatges, sí, els hem de recuperar? És a dir, no. Algun sistema de pagament, el que sigui, sí o no?
2: Que paguin els camions. I ja està.
3: Que es busqui alguna manera.
2: A més, era una concessió, allò de les autopistes.
0: Sí, sí, sí.
2: El senyor Florentino Pérez.
0: Sí, sí. Una part.
2: La concessió la tenia ell.
0: Una part, crec.
3: Sí, sí, no, no, hi havia altres empreses sí. de... O sigui, no, no només el Florentino, però grans empreses que treballen per l'estatge i així. Però ja s'han cobert, ja van... Sí que sempre ha d'haver-hi un manteniment fixe i continu. Però, bueno, per això paguem impostos, perquè agafin diners que nosaltres paguem per ens donin les carreteres amb, de manera correcta, que tinguem aigua quan hi hagin sequeres, que no se'ns cremin contínuament els... Vull dir, que facin coses, que els diners són per això, els diners són per això, per la sanitat, i no perquè es vagin provant a pujant els sous de manera contínua i reiterada. Que insisteixo, que jo crec que un dirigent que sigui eficient, que sigui bo i tal, ha de cobrar pues, com el que estaria cobrant amb una empresa que tingués una responsabilitat similar.
2: No,
3: perquè si no tenim els pitjors. Si no tenim els pitjors.
0: Anna Maria.
1: Clar, però és que Lourdes, saps què passa amb això? És que quasi tots, per no dir quasi... Molt pocs, en Jan, però molt pocs, no han passat per grans empreses.
3: No.
1: Bueno, vull dir, estan des de molt jovenets, vull dir, a política, municipal, a diputacions, tal i qual, fins que arriben a dalt, no?
3: Bueno, i
1: llavors,
3: per...
1: això és un problema. I després, que aquí ho han parlat moltes vegades, inclús en programes que he coincidit amb la Geòrgia, que no estan preparats aquí, en aquest país, la gent per ser política. No hi ha ningú que els gestioni, no hi ha ningú que els controli. I llavors, clar, vull dir, un cop estan a dalt, doncs, escolta, manxes Castilla.
3: Sí, no, i a més s'asseguren de conservar el seu lloc, perquè dins del món laboral, per res del món trobarien un...
1: No, un xollo així, jo trobaria un xollo així.
0: Vinga, doncs ja hem donat estopa a la classe política.
3: Bueno, però quan comencem a veure, no sé, a Badalona ja, la Conreria, o no sé com es diu, quan comencis a veure que es crema, s'incendia, nosaltres quan veiem Collserola que es crema, que s'incendia, què farem aleshores?
1: Sí, sí.
0: Sí, però
1: és... No, és que nosaltres aquest matí hem pujat a Tiana, que fa poc que va haver-hi un foc, vull dir, el nostre nebot gran i viu, i hem estat allà, i en Ferran ens ho comentava, diu, escolteu-me, jo no havia vist mai un foc tan a prop, i a collona, Diu, perquè a més veus el bosc tan sec i tan brut. Ara ha sortit un per TV3 que diu que fa 12 anys que estan mirant de netejar un bosc. 12 anys.
2: 12 anys.
1: No. I que estan, vull dir, fent uns processos, estan mirant, però que clar, que van una mica tard.
0: La burocràcia.
1: Una mica tard, 12 anys.
0: Això és la burocràcia.
3: La burocràcia.
0: Això és la burocràcia que ho acaba alentint tot. Mireu, deixem de parlar dels polítics i parlem de nosaltres? Sí? Us sembla una mica? Heu sentit a parlar de... Ja no sé si dir-la, si dir-li moviments, moviments, cultures, el FOMO i el JOMO, no? El FOMO seria la cultura de la productivitat permanent. Faig coses i no paro i encadeno una amb l'altra, la sensació de que he d'estar permanentment fent alguna cosa perquè si no, no puc parar. És aquesta, no? La idea. Això seria el FOMO davant del que seria la pràctica del JOMO o el HOMO, que seria el plaer de perdre's coses.
2: El plaer de?
0: Perdre's coses. És a dir...
3: Renunciar-les, de dir, en lloc d'anar aquí...
0: Sí, de parar,
3: aquí, jo,
0: de parar... Sí. O el que seria l'slow i el food, no? Sí. El fast i l'slow.
3: Sí.
0: El fast i l'slow, que es va posar de moda amb el tema del menjar. El fast food i l'slow food. Sí. Doncs això vindria a ser el mateix, però una mica en l'actitud davant de les coses. Vosaltres, amb quin diríeu que us identifiqueu més d'aquestes dues tendències? Amb el FOMO? Amb els dos? O cap dels dos?
2: Jo amb cap dels dos.
0: No?
3: Jo potser sóc una mica d'aquestes d'estar tranquil·la i no m'agraden les aglomeracions, m'agrada... Sóc molt jo, vull dir, sóc molt tranquil·la.
2: Però tu perds coses?
3: Més del que aparento. Aparento que estic a molts llocs i normal... No, sóc... Per exemple... Anem a mirar, per exemple, un tema amb les redes socials, no?
0: Ja xarxes,
3: que tothom està a totes les xarxes socials. Jo també. Però no em veuràs mai penjant ni fer coses. Per si alguna vegada tinc algun interès, però això d'estar contínuament, haig d'anar aquí, haig d'anar allà, hi ha un concert, hi ha una... No.
0: La sensació d'estar super, hiperconnectat a tot, absolutament. No,
3: m'agòbia.
0: Val. Tu series més del Jomo.
3: Totalment.
0: Val. Ana Maria.
1: És que, si et dic la veritat, no ho havia sentit mai. Això aquí ha entrat, la notícia, per saber què era. Jo és que, com més a més, les paraules en anglès, vull dir, les trobo... Bueno, és igual, deixem-ho estar, perquè això és un altre problema d'aquest país.
3: Totalment d'acord, totalment d'acord.
1: Aquest és un altre problema d'aquest país. Jo sí que és veritat que cada cop que em faig més gran no m'agrada perdre'm coses. Em dóna la sensació... Jo tenia un tiet que deia que li quedaven... 2 telediarios i, a més, eren en blanc i negre. Jo no ho entenia. I ara ho començo a entendre una mica. No per agobiar-me, però sí que em sap greu perdre'm coses que em criden l'atenció, la inauguració d'una exposició, una obra de teatre, un concert... Vull dir, i em sap greu que a vegades... Oi, ja no estic a temps de veure aquesta exposició. Em sap una mica
0: però
1: de greu.
0: Però tens la sensació com d'estressar-te?
1: No. Mana, per perdona?
0: Això, tens la sensació que això t'estressa perquè necessites fer una cosa i l'altra i l'altra?
1: No, perquè no m'estressa. No m'estressa. Vull dir, faig el que m'agrada i sí que és veritat que la casa, si mai cau, no m'enganxarà sota.
0: Yeah.
1: Això sí que és veritat. Vull dir, però sí, ja et dic, i com més gran em faig, penso que, bueno, que no sé com estaré l'any que ve i vull aprofitar el temps. I entenc que està molt bé quedar-te a casa llegint un llibre, escoltant música, que no es perd el temps ni molt menys, perquè la cultura la pots tindre a casa sense cap problema. Però sí que a vegades em sap greu haver-me perdut coses, però no estressar-me, no. Ja estressada la feina, ara ja m'he oblidat de l'estrès.
0: I ara la Georgia deia que cap de les dues.
5: No, ara ho he buscat i ho he llegit bé, perquè no m'havia enterat d'això, perquè és la primera vegada que ho sento,
0: Ja,
5: bueno.
0: Que
5: soc més Jomo.
0: Més Jomo?
5: Més Jomo, sí.
0: Sí.
5: I jo... Com més gran em vaig fent, més.
0: Clar, jo també em plantejava si això... penseu que és més una qüestió d'edat, és a dir, que les persones amb més edat tenim més tendència, o cada vegada més, al contrari que l'Anna Maria, però a ser més Jomo, no? A dir, escolta, jo aquí em planto.
3: És també de tipus de personalitats i una mica d'educació. Per exemple, jo abans vivia al Pla de Sant Llorenç, on era joveneta, a mi només em deixaven baixar 2 cops a Terrassa, en la qual cosa estava, diem-li, a part d'anar a la universitat i tal, però llavors totes les tardes me les passava estudiant, tranquil·la, o fent altres coses, no? Aleshores, ja estic acostumada d'aquesta manera a fer una vida molt, molt més cap a dins que no més cap a fora. Ja et dic, malgrat la meva imatge, soc una persona... I parlo molt, però... Però... només és una part, és com una mena de mirall que hi ha i
0: la Lourdes està per darrere del mirall.
3: Vaig per una altra banda, sí.
0: Vosaltres us heu aturat en algun moment durant el dia a badar, per exemple?
5: A badar?
0: Sí.
3: Què entens per badar? Mirar alguna badar cosa o simplement pensar somiar?
0: Quedar-te fixada en un punt, badar, no, sense...
1: Mira, jo a vegades baixo a la platja, perquè, clar, la tinc davant de casa, no? I m'estic allà mirant les onades, mirant els núvols que venen del Maresme, o mirant els núvols que poden venir de la serralada de Marina, les onades, és una relaxació... No? Vull dir, sí, és I inclús més a l'hivern que a l'estiu, perquè a l'estiu està ple a la platja fins a altres hores de la nit,
0: tant.
1: No?
0: Sí.
1: Però a l'hivern que no hi ha ningú, que som 4 veïns que baixem una miqueta ximples a la platja, doncs la veritat és que sí, m'agrada quedar-me allà en silenci, només sentint l'aigua, sí. Badar m'agrada. Però també m'agrada badar per la ciutat, caminar per espais que no conec i badar.
0: Correcte.
1: Mirant en l'aire, una façana, no sé... Sí.
0: La necessitat de triar lliurement el que tu vols
3: sense
0: fer...
3: Sense pressió.
0: Exacte.
3: Sense
0: doncs
3: pressió,
0: és que la notícia és molt bo, perquè en el titular posava que hi ha un esgotament col·lectiu, i això sí que és veritat, que es nota, no? I sembla que aturar-se és com un acte revolucionari.

0: Men.
1: Sing FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç, amb dues botigues, està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba-Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri, al Teatre La Bicicletà.

0: De la Rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades com la Festa de l'Aigua o la Cantada d'Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Cinc i tres minuts de la tarda. Reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. En aquests moments estan tallades per incendi la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la GI-66-12 entre Calonja i Santa Cristina d'Aro. També per incendi només és permès el pas als veïns a la GI-664 entre Caçada la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i a la GI-6703 entre Quart i Madremanya. La B-2131 també està tallada per incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt, en tots dos sentits. A banda d'aquests problemes, a la C-60 i a Quart Gentona, en sentit Mataró, a la 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida per obres i de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona per un vehicle variat que talla un carril. A la P-7 i a l'Institut i Dorades a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C-58 i a la C-33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C-17 va carregada de parets de Mollet en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de l'Avidim hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i la ronda litoral de B10 hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: 100 anys de vida donen per molt, i si no que li ho preguntin al nostre personatge d'avui. Marxem fins al Prat de Llobregat amb Jonathan Marín i Manolo Gol. Jonathan, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui el Manolo i jo fem una excepció i sortim dels estudis del Prat Ràdio per anar a la casa del nostre protagonista d'avui i capbussar-nos en la seva història. Una història que de moment és de 100 anys. Sí, 100 anys, ho heu sentit bé. Així ràpidament, va estar molts anys treballant a la seda, pioner a Terlenca, expert en gestió industrial i pública de l'aigua i de l'energia i fundador de la comunitat d'aigües subterrànies del Delta del Llobregat. Així, ràpidament, per fer un resum de la seva llarga trajectòria. Sens dubte, un gran currículum, però també en el seu impacte aquí a la nostra ciutat hem de destacar la seva vessant esportiva, ja que va ser el fundador del Club d'Escacs del Prat i és, evidentment, president honorífic d'aquesta entitat. Manolo, déu-n'hi-do el protagonista que tenim avui, eh?
2: Sí. Muy buenas tardes, Jonathan. Pues sí, es un honor conocer al señor Joan Marcé. Ahora dialogaremos con él, pero es una eminencia dentro de nuestra ciudad y del SCAT.
1: Doncs anem a saludar-lo, en Joan Marcé, que ens ha acollit molt amablement a la seva llar. Molt bona tarda, Joan, i gràcies per obrir-nos les portes de la seva casa.
3: Moltes gràcies per venir i per fer aquesta mica d'entremès dient d'entrada què és el que jo he fet a la vida, que no sé d'on t'ho he tret, però sí, no me'n recordava. Però està escrit, perquè tinc un llibre, gràcies a Déu, que el vaig començar quan tenia 95 anys i el vaig acabar quan en tenia 97, perquè són 1.200 pàgines amb 2 quilos de pes. Per tant, això ja és dir una coseta important. I la veritat és que estic molt content d'haver fet un llibre, perquè la memòria, en els 95 anys, jo que la tenia, jo diria, perfecta. Però, en canvi, avui en dia hi ha moltes coses que, com ara m'havia passat amb el David García Indurany, que no me'n recordava del nom. Però això no vol dir que el tingui present. Però tinc present la imatge, però moltes vegades em falta la verb.
1: Joan, com arriba vostè al Prat? Com deia, va néixer el 1926 a Torredembarra, però tota la vida vostè l'ha fet aquí, a la nostra ciutat. Com arriba aquí al Prat?
3: Jo vaig arribar... Em van fer el Prat. És a dir, jo estava en l'estació, vivint ja a l'estació del Prat, quan l'estació del Prat només tenia el pis inferior. El segon pis no existia. És a dir, que al davant d'això, que teniu aquí els relats, aquest pis que jo vivia, que era el de dalt, no existia. Però quan va venir el moment en què el pare el van posar, abans de venir al Prat, ja el van posar a l'estació de... hauria de remar per hora. És l'estació, abans d'arribar a Saragossa, allà va anar a viure el pare i la mare. És a dir, que jo, de fet, em van fer, podríem dir, el Prat i Saragossa. I llavors, quan va arribar el moment, van dir, bueno, i escolta, i on que portarem aquest crio? Que hi ha arribat a 100 anys, però que llavors no se sabia, això. I on te'l portarem? I llavors vam dir, home, el millor de tot és anar a Torredembarra. Per què? Perquè la mare era de Torredembarra. I perquè Torredembarra, en el 1900, no tenia cap analfabet. Tots els estudis estaven pagats. Per això vaig néixer a Torredembarra.
1: Quan comença? Quan crea el Club d'Escacs del Prat i per què?
3: El Club d'Escacs va venir pel senyor Amadeu Requesens, que era un mestre que hi havia a l'entrada de la Rambla. I aquest metge estava casat amb la senyora Cèlia i la senyora Cèlia no va tenir fills. Llavors l'home aquest, fins ara no venia enterat, era un gran jugador d'escacs, amb diner, d'escacs, de cartes, però amb diner. Però estava en el Prat. I aquest senyor va portar, i ho va portar molt bé, gràcies a la seva senyora Cèlia. I la veritat va ser que quan jo vaig entrar, que era un marrec, Doncs m'hi vaig trobar bé amb ell. I vaig anar agafant la mala idea de dir els escacs a sobre. Que els escacs tenen una cosa primordial. El que juga a escacs sap aprendre com és la vida. Perquè no sempre guanya el que és millor. No hi ha empatades, no hi ha bufetades, no hi ha res. És un joc noble, que només depens de tu mateix. Quan perds, que un dia o altre perds, doncs quan tu perds, tu te'n ressents, però t'has d'aguantar. I això no passa amb els jugadors de futbol. Quan arriba un i li dona una patada, l'altre s'hi torna i es defensa i li vol tornar a matar i tot. Són uns desastres. Els deports, que vosaltres dieu que sou de deports, tots els deports tenen uns vicis seculars. Els escacs no. L'escacs és un noble i és un deport ciència. I això és molt.
4: Ja que parla d'això, vostè ha dit en alguna ocasió que els escacs t'ensenyen que no pots culpar ningú dels teus propis errors. Això, aquesta filosofia de vida, com l'ha ajudat en el dia a dia?
3: Això m'agrada dir. Això ha sortit aquí a casa sense donar-me en compte. Però sí que és veritat, eh? Els escacs tenen aquesta cosa que ensenyen a viure. Ensenya com has de viure. I en canvi, no tenim local en el Prat per poder subsistir. Això no ho perdono jo a ningú.
2: Això l'anava a comentar jo. Com és que no, el Club d'Escacs del Prat no té un local propi?
3: No té local propi. No n'hem tingut mai. I en aquí ho trobareu. Hi ha un moment que dius, hem anat a diferents llocs per fer el Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs no ha abandonat mai. Cada any ha sigut el campionat d'escacs, etcètera, etcètera. I és més, jo de gran, una vegada em van jubilar i em feia campionats internacionals, o sigui, el Benidorm, el de Salou, el del Dalló, tot això jo anava a... M'encanta jugar als escacs. I perdia, però me resignava, perquè deia, me cago en Dios, avui m'ha tocat perdre, però jo he posat i disfrutat jugant amb aquest individu, si em torno a trobar... Però això és una cosa verbal, interna. Els escacs és aquesta concepció remodela com has de viure.
4: I els escacs són el secret d'aquesta llarga vida que vostè té?
3: Jo, en quant a la vida, t'haig de dir que l'exemple és el David, del que vosaltres havíeu, David, amb García Indolent. Aquest pobre nano va morir als 32 o 33 anys. I va estar, pues, campionats a Holanda, sobretot, que va tenir una noia jugadora d'escacs a Holanda, que havien tingut, però sempre ha estat escaquista 100%. O sigui que no puc dir que els escacs donin vida, perquè tinc l'exemple del David. Però sí que puc dir que la vida me l'han donat els pares i jo he intentat dominar-ho, perquè quan vosaltres sabeu, cada 10 morts que arriben als 100 anys, només hi viu un home i viuen 9 dones. Per tant, hi ha una defecció d'aquí, que dius, què passa aquí? No passa res. És que els homes no han sabut fer la vida que haurien d'haver fet. Però no dic que els escacs donin més vida, és al revés. Jo he vist jugadors d'escacs que s'han mort jugant a escacs. Per tant, vol dir que també, si falla el cor o una cosa, no és culpa dels escacs. Els escacs no valen, ahir.
4: Vostè, si no m'equivoco, ha destacat també en l'àmbit autonòmic perquè ha jugat un torneig oficial amb 97 anys. El 2023, si no vaig errat, va participar en un Open Internacional d'Escacs a Torredembarra, no?
3: Ah, de Torredembarra sempre. I aquest any estava apuntat perquè ells em volen que sí que vagi cap allà per dir digue-te, avui tenim aquí entre tots nosaltres, perquè, escolta, aquest torneig internacional de Torredembarra no és broma, hi ha 150 jugadors. Per tant, vol dir que és un torneig de prestigi, no? Mm-hmm. Dit d'una manera diferent, abans, fa 5 anys enrere, a la província de Tarragona hi havia més de 40 tornejos internacionals. Avui només en queden 10. I entre els 10 hi ha el de Torredembarra. I què ha fet? Pues que el de Torredembarra, que abans no arribàvem a 100 jugadors, ara es passem a 150 com facilitat. Per què? Pues, per aquesta cosa. Que hi ha un maneig en tots els esports, això. El poder dels escacs menys. Però també hi ha de sota mà qui dona diner en fulano de tal, perquè que, a la millor tenim el club Equis que vol ser campió i llavors has de fluixar la mosca, perquè no, això no pots evitar, que també hi ha, encara que ja dius, si no hi ha espectadors, pues el preu de l'entrada no és el mateix, no és el mateix. Però hi ha també la cosa de que el que ho porta, o bé aquell que n'hi ha. Aquí al Prat hem tingut una cosa excel·lent. Mai perdoneu, de vegades que m'agafi una cosa a la banda. Hi havia el doctor Caselles, que el doctor Caselles també amb el doctor Badia es feien molt bé, feien tots dos, perquè ens deixaven els cotxes, tots obtenien cotxe i deixaven. El doctor Caselles estava on abans hi havia el Cervantes, aquí, al pis de sobre, al primer pis, hi havia el doctor Caselles, i era metge especialista en cor. Aquest senyor tenia 8 fills. 3 noies del doctor Caselles han sigut campiones de Catalunya. I de què li ve? Doncs pues ve del pare, perquè el pare els va ensenyar, la pare els va ensenyar... Jo em recordo del doctor Caselles, era un tio molt maco, però una mica boig, una mica boig. I recordo que estàvem a Barcelona, a Horta, jugàvem amb el contra l'Horta, i dic, cal continuar, aquest home no ve, ja eren quasi a les 10 del matí, i tots estàvem a punt per jugar i tot, i aquest tio no ve. I al final vaig haver amb el cotxe que ve, que dic, ah, menys mal que ha vingut, no? Okay. Però pues aquell pobre home diu, la primera excusa que em dona, diu, escolta, em perdones, però és que la meva senyora ha tingut un criu a les 6 del matí. O sigui, per dir-te, la bogeria dels escacs, que tenint la senyora a les 6 del matí el seu, un fill, a les 10 jugava als escacs. És a dir, hi ha una jo diria, un enganxament personal de tots els escaquistes que autèntics, que no trobo ni bé ni malament, sinó senzillament és un fet que m'explica, perquè dic, home, gràcies a Caselles perquè fas això, has fet això.
2: Estava parlant ara de les filles d'aquest senyor. Aquí al Prat, el millor jugador d'escacs és el David García?
3: No hi ha dubte, perquè és internacional. Això no hi ha hagut. Però sí que, en canvi, hi ha hagut en Jaume Palau Albet, que aquest és biòleg i llicenciat en ciències, en química, que aquest ha estat el que havia anat a Anglaterra a viure. Desafortunadament es va separar de la seva senyora, va tenir 2 nenes i va morir bastant jove a Arenys de Mar. el vam anar a visitar amb en... Bueno, és igual. I realment me vaig de pena. Però l'ingeni d'aquell noi, sí, en vez d'agafar a la part de ciència, que és el que li va donar vida, hagués agafat els escacs com va agafar el Daniel,
5: David.
3: El David, automàticament, segurament que hagués arribat al mateix nivell. És a dir, jo considero que quan jugaven tots dos, deies, hòstia, pues escolta, que aquest tio... Sí, li donava pallissa, pallissa.
5: Sí, perquè el David va ser campió d'Espanya diverses vegades, veritat?
3: D'Espanya i de Catalunya. És a dir, el David García va ser per mi un escaquista. A més, jo el reconec i així amb la seva mare li vaig explicar i se'n va fotre a plorar com res. Perquè, esclar, tens un fill que, escolta, va morir, però allò de... amb el cervell rebentat. I tu dius, mare de Déu, com ho arreglarem, això, no? Però sí que el David García és un home que va tenir... Era molt internacional, era molt tot, però, en canvi, tot el que tenia ell d'escacs, que s'havia posat a la seva feina, tot el recull de llibres, etc, i de partides, la va donar al Club d'Escacs Prat. És a dir, hi ha un reconeixement pel part del club de que aquell home ho va fer-ho tot, però que al final ens donava classes estant malalt i no podia aixecar ni el braç per aixecar una peça o un mural. Horrible, això és horrible, eh?
5: I de jugadors internacionals, vostè a qui considera els millors de tota la història?
3: A nivell nacional, internacional?
5: Internacional, de tots els països.
3: Bueno, al nivell internacional hi ha dos o tres persones que jo, per mi m'encanten. És a dir, jo, encara que no ho sembli, encara sóc un vell aficionat d'escacs, perquè jo quan agafo i agafes el mòbil, doncs veig partides d'escacs on hi ha i de més. I jo m'entretenc. Quan veig aquella partida, un jugador, dic, qui guanya aquí? Ell. Jo faig en contra. Però jo jugo també partides internacionals. El que passa que em guanyen sempre, però deixo d'estar. No les guanyo cap. I moltes vegades m'empipo a mi mateix a dir, hòstia, estàs prenent qualitats. Però és que arriba un moment que tot el que és pensament, tant si és d'estudi com si és de joc, com els escacs, és, per mi és un joc, però no és un joc de pilota. Realment és preciós, és per tenir-lo present i que dones vida. Si tu dius, i després de morir no hi ha res. Jo penso, si després de morir pogués fer, jo portaria un tauler i tota la vida em posaria a jugar escacs.
4: A mi m'agradaria que ens expliqués, ens ho explicaves abans de l'entrevista, no? El tema del nom del club d'escacs, que tenia d'origen Cervantes, el tema de la guerra. Explica'ns una miqueta tota aquesta situació que va viure també aquesta entitat.
3: Mira, abans, amb això li haig d'agrair al senyor Casanovas, que era el que havia fundat l'agrupació artística literària Cervantes, que havia fet... no sé, funcions teatrals, tot era... tot posava tot l'interès al món i li haig de donar les gràcies. I quan jo vaig veure que havíem de ser Club de Ajedrez Prat, jo vaig dir, això no és. Perquè el senyor Requesens, que era l'amo que portava els escacs abans que jo, doncs, també era una mica... Diu, fas bé, perquè, escolta, això... És que no em sona que hauria de posar Club de Ajedrez Prat. Llavors va ser quan ens van posar d'acord en el 60. I va poder ser l'any 60 perquè jo tenia relació amb un tinent coronel que era de la promoció d'en Franco, que vivia aquí en el Prat, que estava per la Terlenca, i aquest senyor, amb la relació seva, van poder anar a trobar un senyor Oliveres del govern civil, i a l'hora de la veritat aquell s'encarregava de posar alcaldes al Prat, i a tot arreu. I llavors amb aquell home ens va guardir i ens va dir: jo miraré de donar-vos el crit quan podeu posar Club d'Escacs Prat. I així va ser. Vam posar Club d'Escacs Prat gràcies a la intervenció del Clemente Gil Vidal, que és el tinent coronel que teníem al Prat. I tenia. O sigui, si tot es fa en aquest país per les amistats que tens. Si no hi ha amistats, no hi ha...
6: Gràcies per obrir-nos les portes de la teva casa i que vagi tot molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció que heu tingut i perquè ho heu portat aquí per ensenyar. Realment m'ha encantat. M'ha encantat i m'ha agraït. Aquest pobre xavalet d'aquí és curiós, eh? Ho agraeixo molt, de veritat.
7: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: I ara al Connectats tornem a Terrassa perquè hem de parlar de salut i concretament de medicina regenerativa. El nostre company Sergi Estapé tracta sobre aquesta qüestió amb el doctor Miquel Utzet, especialitzat en aquesta disciplina. Bona tarda.
8: Bona tarda, doncs estem amb el doctor Miquel Utzet, que és director mèdic del Centre Mèdic Utzet i especialitzat en medicina regenerativa i precisament per parlar d'aquesta temàtica. Doctor, què tal, com estem?
9: Ah, molt bé, bona tarda.
8: Doncs expliquem una mica, no?, així grans trets i de manera que ho puguem entendre tots, què és exactament la medicina regenerativa.
9: Bé, la medicina regenerativa d'alguna manera va començar amb el descobriment sobretot del funcionament de les cèl·lules mare del cos humà. Probablement a finals del segle XX, principis del segle XXI. Uh-huh. A partir d'aquí es va començar a entendre una mica per sobre com feia el propi organisme per regenerar els seus teixits. I amb aquesta activitat que té ell de regenerar els seus propis teixits, és amb el que ens basem amb la medicina regenerativa per intentar regenerar els teixits que estan malalts, per dir-ho així.
8: Uh-huh. I què podríem dir? Com es diferencia aquesta medicina dels tractaments més convencionals? De quina manera
9: bé,
8: podem diferenciar-ho?
9: En el camp que treballo jo, que treballo sobretot en temes de dolor, d'artrosis, de lesions tendinoses, etc. D'alguna manera, la medicina més convencional el que fa és utilitzar antiinflamatoris, calmants, rehabilitació i, al final, si no hi ha manera que hi hagi una regeneració espontània, doncs cirurgia. I amb la medicina regenerativa, nosaltres el que intentem és que l'estructura es curi. És a dir, estem intentant estimular la pròpia capacitat de l'organisme per curar-se perquè ell ho faci, d'alguna manera, perquè hi ha moments que, encara que no entenem exactament per què, ell no és capaç de regenerar aquell teixit, per les raons que sigui, i llavors nosaltres el que intentem fer és estimular aquesta situació fisiològica perquè ho torni a fer.
8: Mm-hmm. Quan parlem de regenerar teixits, no? Estem parlant de crear un teixit nou, no?
9: Sí, clar. Mm-hmm. A partir de les cèl·lules mare, que és el que fa l'organisme, és a dir, quan nosaltres ens fem una ferida en la pell, aquesta ferida primer sangra, després fa una costra, aquesta costra genera unes substàncies que es diuen factors de creixement i aquests factors de creixement faran que totes les cèl·lules del voltant siguin capaces de regenerar de nou aquest teixit que ens hem fet la ferida. I això passa a tots els nivells de l'organisme, per dir-ho així, no? Mm-hmm. I no només en la pell, que nosaltres això ho veiem molt clar, sinó que a l'interior de l'organisme també està passant això mateix. No?
8: I d'aquesta manera el cos es repara, podem dir. No?
9: Ah, això mateix. Es repara ell mateix, perquè això ho fa cada dia. El cos es repara contínuament. Tenim petites microlesions que l'organisme repara sense que nosaltres mateixos no ens en donem ni compte. El que passa que, ja dic, no entenem encara exactament per què, potser perquè hi hagi un desequilibri entre la capacitat d'inflamar-se o de fer-se mal i la capacitat de regenerar, que hi ha lesions que no s'acaben de regenerar. Llavors, aquí és aquestes, és on nosaltres podem estimular de nou el teixit a partir de les pròpies substàncies del pacient perquè aquest organisme torni a regenerar el teixit afectat.
8: Mm-hmm. Parlem una mica de quines lesions o malalties es poden tractar o quins són els casos més habituals que us arriben a la vostra consulta.
9: Habitualment a la consulta arriben artrosis, sobretot, artrosis amb gent de qualsevol edat, arriben lesions, sobretot d'espatlla, arriben lesions als tendons, als genolls, al tendó d'Aquiles, principalment lesions de tipus mecànic, per dir-ho així, no? Mm-hmm. I aquestes lesions doncs, es poden reactivar a partir de tractaments de medicina regenerativa que s'obtenen de la pròpia sang del pacient. És a dir, que no, nosaltres no utilitzem cap substància fora del propi pacient, sinó que l'únic que fem és, a partir d'una extracció de sang del pacient, concentrem les substàncies que fa servir aquest propi pacient per donar ordres de regenerar els seus teixits, i llavors el que fem és infiltrar en el teixit que volem que regeneri i que l'organisme es posi en marxa per regenerar el teixit de nou.
8: Mm-hmm. És inevitable la cirurgia o...?
9: A veure, és evitable fins a un cert punt. És a dir, hi ha un moment que la degeneració d'una articulació del genoll, per exemple, és tan important que llavors un tractament de medicina regenerativa ja no té capacitat de regenerar-la, sinó que necessitem que hi hagi una quantitat de cartílag determinat per poder dir o per poder pensar que amb el tractament que farem allò regenerarà. Però és cert que hi ha vegades que hi ha gent que arriba a la consulta i li has de dir, escolti, tal com està aquest genoll, nosaltres ja no podem fer res i això ha d'anar bàsicament a la cirurgia.
8: Mm-hmm. Clar, molta gent, potser no, això de portar una pròtesi o passar pel quiròfan, potser no els hi acaba de fer el pes,
9: sí,
8: no?
9: Sí, moltes vegades passa això, que et deixen a consultar perquè li han dit de posar una pròtesi, no té ganes de posar-se-la per tots els efectes que comporta, i llavors nosaltres fem una valoració mitjançant una ressonància magnètica i amb els anys d'experiència ja tenim fent aquest tipus de tractament, i a partir d'aquí podem decidir si realment podem fer un tractament de medicina regenerativa o no. Ja dic, hi ha moments que hem de dir que no, hi ha moments que hem de dir que sí. Llavors, depenent del tipus de lesió, es pot fer un tractament més suau o un tractament més potent, depenent de la lesió que veiem en la ressonància magnètica.
8: Mm-hmm. De quins tractaments podíem parlar? Quins hi ha actualment i en què consisteixen?
9: Com?
8: De tractaments, quins podríem parlar que hi hagin actualment en aquest sentit i en què consisteixen aquests tractaments?
9: Bé, sobretot tractaments de genolls, que és on hi ha més conflicte, genolls, turmells i, ja dic, i lesions tendinoses de tendó d'Aquiles o de vegades de tendons a nivell dels isquiotibials o de les espatlles, sobretot, que són els que són més freqüents a la població. Aquests són bàsicament els que podem tractar, és a dir, sempre fent prèviament una valoració. Habitualment, els tractaments que es fan amb tendons i amb estructures musculars, aquests acostumen a ser sempre molt eficaços. El tractament d'articulacions, has d'escollir bé a qui li has de fer tractament i a qui no. Això sí que ho has de tenir molt en compte. És a dir, no pots fer tractaments a tothom perquè no tothom té la situació per poder-se regenerar, sinó que has de valorar exactament fins a on la pot tenir i a partir d'aquí decidir si fas un tractament o no el fas.
8: Mm-hmm. Quan es parla de medicina regenerativa, també sovint sentim alguns conceptes com, per exemple, el PRP o plasma ric en plaquetes. Què és exactament això?
9: Sí, plasma ric en plaqueta és precisament un dels primers tractaments que es va començar a fer en medicina regenerativa en aquest nivell. Plasma ric en plaqueta consisteix en extreure sang del pacient i llavors, mitjançant una centrífuga, concentrar el màxim de plaquetes amb un plasma. Llavors, quan tens les plaquetes, normalment de plaquetes en tenim habitualment unes 200.000 per mil·límetre cúbic, els humans en general, de mitjana. Quan nosaltres concentrem aquestes plaquetes, som capaços d'obtenir un plasma que hi hagi sobre unes 400.000. Llavors, aquestes plaquetes, se'ls hi afegeix calç, fan que s'exprimeixin i a dintre les plaquetes hi ha aquests factors de creixement són els que donaran totes les ordres als teixits del voltant perquè es posin en marxa el mecanisme de regeneració. Doncs plasma, per exemple, plaqueta, el que fem és això, és extreure sang del pacient, centrifugar-la i concentrar les plaquetes, activar-les, que es diu, i llavors amb aquest plasma s'infiltra el teixit que volem regenerar. Però això és el tractament potser més suau dels que hi ha de medicina regenerativa, perquè a partir d'aquí també podem utilitzar el que se'n diuen les citoquines. Citoquines serien factors de creixement i citoquines estan en els glòbuls blancs, llavors seria concentrar les plaquetes més als glòbuls blancs i obtenir les substàncies d'aquestes dues cèl·lules humanes concentrades també per activar més aquesta regeneració. I, finalment, el que podem fer és intentar obtenir una petita porció de cèl·lules mare de sang perifèrica del pacient juntament amb les citoquines i juntament amb els factors de creixement i llavors tenir unes cèl·lules activades, unes cèl·lules mare activades perquè puguin donar les ordres necessàries per regenerar aquell teixit. Però això depèn del tipus de lesió que trobem.
8: I, bueno, suposo que molta gent es pregunta... Clar, el pacient, doncs, és impacient, no? I sí. Suposo que sovint espera resultats immediats. Quant de temps podem dir que necessita l'organisme, el nostre organisme, per començar a notar aquest procés de regeneració?
9: Habitualment, quan fas un tractament de medicina regenerativa, has de fer 3 tractaments seguits, normalment un cop per setmana. Durant aquestes 3 setmanes el pacient ha d'estar com convalescent de l'articulació o del teixit que es tracti, i després del tractament habitualment es dem entre 3 i 4 setmanes perquè estigui més o menys convalescent, perquè això no és un procés antiinflamatori ni calmant ni res de res, és un procés de regeneració, i el nostre organisme per regenerar necessita un temps determinat, no? Ell no regenera així de cop, sinó que ha d'anar creant teixits, ha d'anar generant cèl·lules noves, ha de crear vasos nous, ha de fer terminacions nervioses noves, i tot això requereix aproximadament, jo diria que entre 3 setmanes i un mes. A partir d'aquí, aquest procés de regenerador pot arribar a durar entre 3 i 6 mesos. És a dir, no és que s'acabi en el moment en què el posem i al cap d'un mes ja s'ha acabat. No. Aquest procés es posa en marxa i tot el procés regenerador es va fent més lent després, però pot arribar a durar entre 3 i 6 mesos en regenerar aquest teixit.
8: Hi ha possibles contraindicacions o riscos davant d'un tractament com aquest?
9: A veure, amb el tractament en si no, perquè habitualment el medicament, per dir-ho així, és la pròpia sang del pacient. És a dir, que aquí no hi ha res més. L'únic risc que pot haver-hi és, a l'hora d'aplicar el tractament, doncs, que l'apliquis bé, que punxis bé el genoll, que punxis bé el teixit que toqui, que no provoquis un hematoma, però, a banda d'això, no hi ha cap altre risc, perquè, ja dic, la medicació en si és del propi pacient, no és una medicació sintètica, diguem.
8: I no sé si tothom pot beneficiar-se d'aquests tractaments, o depèn de quin perfil de persona.
9: En principi sí, és a dir, si una persona, quan es fa una ferida externa, se li cura, vol dir que els seus mecanismes de regeneració estan funcionant. Funcionaran més lents o més ràpids, depenent de l'edat que tingui la pacient, això és cert. Però si té aquesta capacitat de regenerar qualsevol ferida que es faci, també té capacitat de regenerar un teixit intern, perquè vol dir que els mecanismes estan funcionant. Ara, l'edat condiciona per descomptat la rapidesa o l'efectivitat d'aquesta regeneració. Però tot i així, clar, habitualment quan té un pacient amb artrosi de genolls, acostuma a ser un pacient que ja té una edat determinada. Vol dir que els tractaments funcionen molt bé. Vol dir que, en principi, no hi ha una contraindicació especial ni ningú que no pugui fer un tractament d'aquest tipus.
8: Ja per acabar, ràpidament, doctor, clar, hi ha molta gent que diu que conviu amb dolor des de fa anys i, bueno, i ho atribueixen a que es fan gran. Què els hi diríem a aquesta gent?
9: Bé, jo els hi diria que hi ha aquesta possibilitat que aquest dolor es pugui controlar, perquè, ja dic, la intenció de la medicina regenerativa és curar el teixit. En canvi, habitualment, el tractament convencional el que tracta de fer és pal·liar el dolor amb els antiinflamatoris o amb els calmants, o amb la clínica del dolor, al final, diguem, anul·lant una mica el propi teixit o les pròpies terminacions dels teixits. En canvi, la medicina regenerativa el que busca és curar aquest dolor perquè tu puguis tornar a fer de vida normal sense dolor i sense que tinguis necessitat de prendre res, cap altre tipus de medicament.
8: Molt bé, doncs, doctor Miquel Utzet, que és director mèdic del Centre Mèdic Utzet i especialitzat en medicina regenerativa, moltes gràcies per passar avui pel Connectats i fer-nos 5 cèntims sobre aquesta especialitat.
9: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bona tarda.
7: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, Connectats.
10: Nueva York!
11: Hola, soc l'Almas Hernández. Vull la cançó de Nueva York del Bad Bunny.

0: Bé, doncs, a l'última secció del Connectats d'avui i en l'àmbit de la cultura hem tornat a convocar la Maria Sempere, que és editora de Les Hores, que ens acompanya un parell de cops l'any per saber de les novetats i com que ara s'acosta l'estiu, estem a punt d'acabar aquest curs. Necessitem recomanacions per endur-nos de vacances, per emportar-nos i gaudir del nostre temps de relax. I com sempre, la Maria doncs, està disposada a facilitar-nos doncs, aquestes receptes literàries que acollim amb els braços oberts. Maria, com estàs?
1: Hola, doncs molt bé, molt contenta de tornar a ser aquí amb vosaltres.
0: Entrem en matèria i anem a conèixer els títols que ens proposes des d'aleshores per aquest estiu. Comencem pel primer dels títols, que és Una treva que no és pau, d'una canadenca.
1: Sí, és Una treva que no és pau, és el darrer llibre que hem publicat de la Miriam Tapes. És una autora que nosaltres adorem moltíssim. A l'editorial aleshores hi hem publicat 4 títols d'ella. Les tristes recances, Que no s'apagui la flama, Una bondat complicada i aquest que ara publiquem, Una treva que no és pau. I en aquest cas bueno, és una autora que té una particularitat, que és que va néixer en un poble menonita fins que tenia 18 anys. Els menonites són com els amis d'aquest antidesenvolupament tecnològic, etcètera, etcètera. I quan té 18 anys... ella es desentén absolutament de la comunitat, de manera que totes les seves novel·les estan marcades per tota una reflexió al voltant de la llibertat individual, les tries, les opcions personals. No? I en cada llibre no? se'n va doncs, cap a una temàtica relacionada amb el tema de la llibertat individual. En aquest cas, el que fa és una mica diferent dels altres, té una base com més autobiogràfica. Aquesta escriptora, malauradament, va tenir una germana i un pare, val? Que ella era gran i ells eren grans, un i després l'altre es van suïcidar, es van treure la vida, val? De manera que el que fa en aquesta novel·la, val? Que no té a veure amb això, però això també és el rerefons d'aquest passat que ella va tenir tant el poblament unita com la relació amb el seu pare i la seva germana, aquí intenta ella contestar una pregunta, perquè figura que la conviden a un festival literari a Mèxic, i ha de contestar la pregunta de per què escriu. I en intentar contestar aquesta pregunta de per què escriu, ella comença a rememorar i a mirar una mica el seu passat. Té una base autobiogràfica. Però és molt... O sigui, és una autora que, tot i que miri aquest passat, val? Sempre té un punt molt, un to irònic, molt divertit, i tot ho fa com molt bonic. No? Al final ella el que explica és que la seva germana, quan era més jove, val? Molts anys abans de que se suïcidés, tenia una depressió, i ella va marxar a fer un viatge, la nostra protagonista, per tota Europa, amb el seu, no? Ella tenia 18 anys, amb el seu nòvio, un plan hippie, no? Donant voltes, estem parlant dels anys 90 o així, per tota Europa, i aleshores allà ella comença a escriure a la seva germana, no? Intenta escriure's cartes, no? La germana li diu, bueno, sobretot si tu marxes, escriu-me, perquè ella està molt deprimida a casa. I ella li diu, d'acord, jo t'escriuré, però tu viu, no? És una mica com un pacte que fan una mica amb la seva germana. De manera que, quan ella intenta contestar el per què escriu, rememora i en recorda aquestes cartes que li va escriure la germana. Són unes cartes en les que explica totes les seves peripècies per Europa, molt divertides, però sobretot, mentre ens explica tot allò que li va passant, no? Aquestes anècdotes, ella també va reflexionant sobre què és allò que ella la connecta amb la vida. I que de fet és, no, en el seu cas, escriure. De manera que en el rerefons hi ha una reflexió que ens interpel·la a tots nosaltres en el sentit de què és el que a nosaltres ens connecta a la vida. Cada persona ha de trobar el què, no? Potser algú trobarà la jardineria, m'invento, algú trobarà la música, doncs ella troba aquest escriure. De manera que és una novel·la amb una base autobiogràfica, moltes hi ha també cites literàries, però és molt bonica, no? en aquesta reflexió al voltant de què ens connecta a la vida i què li dona sentit.
0: Déu-n'hi-do. La Maria, quan ens explica aquests llibres, ens venen ganes d'agafar els llibres i començar a llegir, no? La història. El que passa és que ara no és el moment. Per això deixem aquí els títols com a suggeriment i anem per un altre. Un altre que és Tries invisibles, que aquest no ha necessitat de traducció perquè és d'una autora catalana, oi?
1: Sí, aquesta és la tercera novel·la original en llengua catalana que publiquem. Aleshores, l'any que ve farem 10 anys, és a dir, que només hem publicat, aquesta serà la tercera, és a dir, ens costa molt trobar autors que ens encaixin, que pensem que porten alguna narrativa diferent, alguna reflexió interessant, amb un estil propi. Hem rebut molts manuscrits, però realment ens costa molt triar. En aquest cas, sí, que hem decidit precisament publicar aquestes tries invisibles, és un recull de contes en el que l'autora el que fa és apropar-se a diferents personatges, val? Molts d'ells, aquests personatges que considerem persones una mica invisibles, no? Gent gran, gent sola, no? S'apropa a tots ells i els posa davant de realitats que els és molt difícil d'assumir. De manera que veurem com aquests personatges trien les pròpies opcions, no?, per intentar encarar la realitat que els ha tocat viure. I aleshores són uns contes molt emotius, molt commovedors, amb unes reflexions de fons molt, molt vitals en relació també una mica a aquest sentit de la vida, no? I aquestes persones, no? I aquestes aquests impulsos de vegades, no? Dels que ens sentim menys orgullosos, no? Dels que potser amaguem, que no confessem, però que són inherents a l'ésser humà i que molts de nosaltres els tenim, no? De manera que totes aquestes persones davant de realitats complexes veiem com reaccionen potser de manera no tan previsible, no? Tal i com ha de fer un conte, no? Un conte realment ha de fer-te un gir, no? I deixar-te una, no? Fer-te aquesta reflexió final, no? De dir, ostres, què ha passat aquí, què m'està dient aquesta autora, no? I ella aconsegueix precisament endinsar-se en aquest món d'emocions, de percepcions, de concepcions de la vida, doncs encarar aquests, com deia, aquests impulsos dels que segurament ens sentim menys orgullosos, però que hi són, no? En tots nosaltres d'una manera o altra. I al final tothom ha de triar, no tria les pròpies mecanismes o intenta trobar les pròpies tècniques per encarar de la millor manera, no?, i més feliçment la vida que té al davant.
0: Doncs aquí un grapat d'històries, no una única història amb un sol protagonista o un personatge central, sinó que són diferents contes. Anem per una altra de les propostes, La gàbia de les tempestes. Aquesta també fa bona pinta, no?
1: Aquesta és la Gabriela Ricciniti, que és una autora brasilera. Nosaltres l'hem publicat en català i ha guanyat un premi molt important del Brasil. I en aquest cas és una història com molt amb una trama molt interessant, us passareu molt bé a l'estiu. I és la història de... Són dues noies que es troben només els divendres a la nit en un autobús que fa la ruta a la nit, surt a les 12 de la nit, té un horari ben estrany, des de la capital, no? una capital d'una ciutat de Brasil, fins al món interior de Brasil. Una de les nostres protagonistes viu a 2 hores i l'altra a 2:30. De manera que elles es troben cada divendres perquè totes estudien a la capital i se'n van al cap de setmana a casa seva, no? Tornen a casa. De manera que aquestes dues noies que només es troben a les 12 de la nit en aquest autobús des de la capital cap a l'interior del Brasil sorgeix una relació entre elles dues, no? S'enamoren, bueno, tenen una relació en aquest només dintre d'aquesta gàbia de les tempestes, que és com es titula aquest títol, no? Dintre d'aquest autobús. Que al cap d'un temps de fer tot aquest trajecte, el que succeeix és que passa un fet inesperat, que l'heu de llegir per saber quin és, que fa que aquesta ruta s'interrompi. De manera que la relació entre aquestes dues noies, com que només es trobaven allà, no es torna a reprendre, es perdre la distància. Estem parlant dels anys 90, no hi havia mòbil, no hi havia internet com per trobar-te. De manera que aquestes dues noies es perden la pista l'una a l'altra. Passen els anys i quan una d'elles ja té 50 anys, en aquest cas s'ha casat amb un senyor, ha tingut un fill, té una mica de crisi matrimonial amb aquests 50 anys, llegeix en una revista un article que li aboca moltes coses d'aquesta noia, no?, de qui es va enamorar quan ella era jove, i intentarà veure si la pot retrobar. De manera que és tot aquest... Bueno, llavors l'autora el que fa és barrejar aquest passat amb aquest present i intentarem descobrir realment què va passar amb cada una d'elles. De manera que la història també, en el rerefons, és una reflexió sobre, en aquest cas, un primer amor, la petjada que deixa un primer amor, però també una reflexió sobre la memòria. És a dir, fins a quin punt la memòria, no?, que al final és la que ens ajuda a configurar, no?, qui som, no?, al final recordar també et fa una mica... La teva identitat, qui ets avui, també forma part de qui has estat, no? Encara que, evidentment, tenim una memòria selectiva, etcètera, etcètera, no? Però també, de vegades, la memòria pot ser un refugi, no? On nosaltres, no vivim al present, sinó que vivim en un món passat que ja ha passat i que no és el present. I aleshores és una reflexió també al voltant de tot aquest tema. És una novel·la que crec que us atraparà molt, fa molt d'estiu.
0: La història és molt passareu, xula.
1: Sí, és molt xula.
0: És molt original, no?
1: És molt original. I en aquestes reflexions de fons, no, com sabeu, aleshores sempre ens agrada aprofundir sobre certs temes que també ens interpel·lin personalment i que ens fagin reflexionar, de manera que és una història que us mantindrà molt atrapats, no?, a veure què passa o què va passar, i alhora, doncs, aquestes reflexions, no?, que sempre està bé pensar sobre un mateix, no?, i sobre quin ha estat el propi camí.
0: Molt interessant, eh? Aquesta m'agrada molt,
1: la trama, no?
0: Sí, està xula. Un minutet per una última recomanació, que tu dius que això fa molt d'estiu.
1: També fa molt d'estiu. Sí. Aquesta és una que vam publicar fa una mica més, la vam publicar a principis d'aquest any, però està tenint molt bona acollida pels llibreters, pels lectors, per això us la volia recomanar, i es titula La comunitat, de Nika Norlin. Ella és una autora sueca, i en aquest cas ens explica la història, també té... En aquest és una història com més coral, hi ha molts personatges, val? Però principalment seria la història de l'Emily, que és una noia, més o menys en temps actual, que viu a una ciutat de Suècia, i està molt, té uns 30 anys i està molt estressada per la vida que porta, no? Té moltes feines per... És periodista, té moltes feines per arribar a final de mes, ningú no l'acaba de fer fixa i comença a tenir com atacs d'ansietat i angoixa. Aquest fet fa que agafi una tenda de campanya i se'n vagi a acampar a la muntanya per intentar desconnectar. I quan està allà, descobreix un grup de 8 persones molt diferents, molt estrany, que estan junts, i dedueix que viuen junts, que són com una comunitat, perquè ara mengen sols, ara pesquen, ara sembla que cavallen al voltant del foc, i aleshores comença a intentar apropar-se, sobretot al més jove d'ells, que és un noiet de 15 anys que curiosament camina com una mica enrere de la resta, i a partir de la coneixença d'aquest jove comença a intentar a conèixer aquest grup, i l'autora el que fa és explicar-nos per què cada una d'aquestes persones ha acabat formant part d'aquesta comunitat, quina és la seva motivació per acabar vivint allà, perquè, com deien, són persones molt diferents, però alhora l'Emily, quan els coneix, també comença a qüestionar quines normes fan servir, qui mana, qui no, i és una reflexió sobre allò que diem tots, no? Me'n vaig a la muntanya i ho deixo tot, no? Fins a quin punt es repliquen, no? Només pel fet de ser éssers humans i d'interrelacionar-nos, no? Hi ha certes dinàmiques que
0: s'acaben... Que no podem fugir d'elles.
1: S'acaben replicant. I aleshores és una reflexió sobre també els propis límits, els papers que s'assignen, els rols que s'assignen, fins a quin punt assumim aquell paper que se'ns atorga, fins a quin punt, de vegades, petites decisions incrementals acaben conformant una realitat que potser no era la desitjada, de manera que en el rerefons també té molts temes, no? Que sobre aquesta reflexió, no? De què perdem o què guanyem desconnectant-nos de la vida en societat i anant-nos en el camp.
0: I potser si realment ens podem desconnectar,
1: exacte,
0: que aquesta és l'altra. Maria, no ens queda més temps. Desitgem que tinguis un bon estiu, que puguis desconnectar, tot i que has vingut al Connectats a explicar-nos totes aquestes opcions que tenim. Que vagi molt bé l'estiu i ens tornem a trobar el curs que ve.
1: Molt bé, moltes gràcies i molt bones lectures i bon estiu.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

Amb aquestes propostes literàries per tenir, triar i remenar durant aquest estiu, posem punt final a aquesta edició de dimarts del Connectats. Demà en tindreu més. Serà amb els continguts corresponents a dimecres. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: en
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
0: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Esplanenjat i vai a rompir. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda Six Seven es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba-Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada d'Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista».

0: poder, discurs i seguretat en transformació. I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Sergi Benson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Avui deixo-me començar amb actualitat, perquè per un cop que la tinc, Netflix ha estrenat la quarta temporada de Sullivan's Crossing, que és una sèrie que mirava i que estic molt contenta perquè ja torna la quarta temporada.
1: Molt bé, però és de Netflix aquesta sèrie? O
0: no, és d'un canal de al Canadà i que l'ha comprat Netflix.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Quatre temporades, eh?
0: Sí.
1: I de què va això?
0: és tipus Virgin River, és un...
1: Molt bé, a veure, ajuda'm més.
0: És com un campament, bueno, com un campament d'aquestos de que llogues cases per l'estiu i tal,
1: sí?
0: I hi ha activitats d'això. D'una noia...
3: Càmping, no?
0: Entenc. Sí, com un càmping.
1: És la paraula que estàs buscant?
0: Més o menys,
1: ah,
0: sí.
1: Ah, d'acord. No és tan difícil.
0: Hi ha, o sigui, una noia, la protagonista, ella és cirurgiana, li passa una cosa a nivell professional que...
1: Per un dit.
0: Que s'ha de... No, que s'aparte. Llavors, torna en aquest càmping que el gestiona el seu pare, amb qui no tenia relació durant molt temps, i, bueno, a partir d'aquí es teixeix. És molt... És molt cozy, o sigui, és molt de paisatges molt,
1: molt
0: bonics, molt vida molt tranquil·la. A mi em va agradar molt, la veritat,
1: molt
0: i tenia
1: bé.
0: Ganes que comencés.
1: Mira,
0: sí.
1: I gestionar un càmping ha de ser difícil, però si el càmping funciona i ja està bé, ha de ser guai també la vida de gestionar un càmping, eh?
0: Sí, estic d'acord.
1: El que passa és que entenc que primer has de tenir diners.
0: A més, pensa que les activitats, doncs, canoa, tot això, saps?
1: Però
0: de persones
1: gerent de càmping és més guai que gerent d'hotel.
2: Bueno,
0: absolutament.
2: Bueno, sí, suposo que sí.
0: Estic d'acord.
1: No, és més...
0: Sí. A més, és un càmping petitó, hi ha la típica botiga que ho és tot, no? Que té una mica de...
2: L'economato aquell, sí.
0: Sí, i no sé, tothom s'ajuda entre ells, és molt comunitat.
2: Oh, que bonic,
1: sí, el càmping, sí. Jo no hi vaig, eh?
0: No, no, tampoc,
1: no hi vaig, però...
0: Jo
1: però...
0: necessito un llit còmode, bé, amb...
1: Però sí.
2: Però, escolta, si aneu amb un càmping que tingui bungalows, a veure, té llits, vull
0: sí.
2: dir, no heu de dormir a terra.
0: No, ja.
1: Que els càmpings ja han descobert que també poden ara apretar els diners, eh? Perquè
2: no.
1: Normalment el càmping...
2: I tant.
1: Els càmpings han vist que la gent també li agrada, no? Els càmpings i han dit, ah, doncs pues mira, a nosaltres també ens agradarà que paguis.
2: És que durant la pandèmia els càmpings van ser molt recurrent.
1: Respectable, eh?
2: No, dic que no, evidentment. Sí, sí. Llei d'oferta i demanda, però...
1: Sí.
2: Doncs això, els càmpings jo crec que durant la pandèmia van fotre un pes molt fort.
1: Hi ha un bungalow, sí, és veritat.
2: T'ho dic perquè jo a casa meva, mons pares, durant la pandèmia també, s'hi van encarenyar molt en un càmping i ara mateix han comprat el bungalow amb aquell càmping. Vull dir, ja...
1: Hi ha bungalows més glamurosos que habitacions d'hotel.
2: Ja t'ho dic jo que sí.
1: I molt més grans, evidentment. Doncs molt bé, Judit, gràcies per la teva actualitat.
0: Sí,
2: mira,
0: i una altra cosa.
1: Home, dos.
0: No donava ni un duro perquè vegués les sèries que vaig dir que miraria a l'estiu.
2: Sí?
1: Però això ja s'ha
0: sí,
1: sentit?
0: Ja
1: ah, jo pensava que era més endavant, això.
0: Ja s'ha dit. T'encontraré.
2: Vale.
0: És boníssima. Mireu-la.
1: No la recordo. Com funcionava aquesta?
0: És la que un home està a la presó acusat d'haver matat el seu fill i descobreix que el seu fill està viu.
1: Hòstia, me'n recordo
0: és
1: que la
0: vas dir. És molt bona.
1: Això és Netflix, també, eh?
0: És Netflix, és molt bona.
1: Molt bé. Mira, doncs jo aprofito de coses que vaig dir que miraria a l'estiu. Una era l'última temporada de The Bear.
2: I què?
1: Em queden dos capítols dels 8.
2: Sento que la gent està parlant superbé d'aquesta temporada, en plan, oh, The Bear ha tornat una mica a la glòria, tal... Bueno.
1: No seré jo qui ho faci.
2: Vale.
1: També és veritat que menys un capítol, no sé si el tercer o el quart, que dura 39 minuts, i el penúltim que en dura 50, i he vist que l'últim dura una hora, la resta de capítols, 26, 27, 28 minuts.
0: Està bé.
1: Cosa que, bueno, també ha fet que me la mirés una miqueta més ràpid. És veritat que té to, de primera temporada, però també ho he notat una mica repetitiu, tot plegat. No ho sé, no... Suposo que és que ja no la miro, és a dir, ja miro volent que no m'agradi. Llavors no sóc del tot objectiu, però es veu relativament ràpid. Ara estic als dos penúltims, el penúltim i l'últim, que són els una mica més llargs, i ha començat una miqueta més la gresca. Però a mi se m'ha fet una miqueta llarg la narrativa dels primers 5 capítols. Però ja s'acaba.
2: Bueno, per sort no hauràs de passar un altre cop per això.
1: Ja s'acaba.
2: Si tampoc t'agrada.
1: També he llegit molts de... que expliquen el final. No sé com serà el final, però no sé si caldrà que expliquin moltes coses. No sé com serà, però hi ha molts articles de significat del final de The Bear.
2: Ui, això és que se posaran molts cinematogràfics i faran paraules d'aquestes.
1: Però jo ja quasi estic a punt de fer el primer tic de les coses d'estiu.
2: Molt bé.
1: Aquesta sabia que era fàcil de gestionar.
0: I tu, Ivan?
2: No, jo la meva actualitat era precisament això. Les crítiques pues, la posen com a molt amunt a l'última temporada de Bear.
1: A nivell Rotten Tomatoes i així sí que ha tornat al 90% i escaig.
2: No, jo he vist fins i tot a Reddit, que els usuaris estan molt contents. Sí,
1: Jo crec que no sóc objectiu,
2: Fer feliços als usuaris de Reddit també és difícil, vull dir, que en aquest sentit...
1: Jo no sóc... Jo estic normal, estic indiferent. Indiferència, és una bona... No, és veritat, està bé, és una bona manera de resumir com estic veient aquesta última temporada.
0: Sí, sí, sí, totalment.
1: Amb indiferència absoluta.
2: Jo crec que cauré a veure Foroma.
1: Està bé, no,
2: me l'havia guardat una miqueta, però és que crec que me tiraré ja a la piscina.
1: No es caure en res.
2: Perquè més es va, ja sabem més, l'últim capítol de la temporada...
1: Última
2: la temporada en curs, diguéssim. Per tant, ara tinc 4 per mirar-me del tirón.
1: From, es parla molt bé de From.
2: Aquesta última temporada no se n'ha parlat gaire bé, però bueno...
1: Jo crec que és una sèrie que hauries de deixar que s'acabés del tot per analitzar si la miraràs o no, però ja t'ho faràs.
2: Home, viure una última temporada així, setmana a setmana, amb la pausa pel mig, amb el hype, també fa una mica d'il·lusió.
1: I que et decepcioni.
2: Una de tantes, no? Vull dir, vinc de veure Eufòria. És que, clar, m'hauria de mirar alguna cosa que ara no em decepcionis al final, perquè, clar...
1: Que potser no, From, no potser no, però... From,
0: Bueno, encara no l'he acabat, però jo crec que t'encontraré...
1: Doncs mira-la, aquesta.
2: No, mira, n'hi ha alguna per aquí, a la llista d'avui, que està interessant,
1: Jo no en conec cap.
2: Ja t'ho diré, ja us diré quan arribi.
0: Vale, perfecte. Doncs vinga, avui repassem les escenes que arriben aquesta primera quinzena de juliol. Comencem per la primera, X-Men 97.
3: It's hard to believe what's not waiting for me. Someone I lost. Someone special.
4: X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign, to the future at the height of his rule.
0: La segona temporada de la sèrie animada nostàlgica X-Men 97 continua la història de l'equip mutant dels X-Men, ara dividit i dispers a través de diferents èpoques, i la seva lluita per a trobar el camí de retorn a casa. Mentrestant, en la dècada dels 90 sorgeixen nous enemics i creix el rebuig fins a cap als mutants després de l'ausència dels X-Men.
2: Sèrie d'animació,
1: Mare de X-Men, Però l'univers pel·lícules. Ah. Aniversaris, no l'he vist aquesta sèrie, la veritat.
2: I aquesta de llençaries és d'animació, per això?
1: És d'animació. No em frenaria que fos d'animació, però no. Ara centro els meus esforços amb el que miraré aquest estiu.
2: Molt bé.
0: Metes curtes.
2: Home, però ja que vas tan ràpid, potser te quede...
1: Vaig tan ràpid, però si tinc suïts, vull dir, tranquil.
0: Sí, sí.
1: En cas de que se m'acabés la feina, tindria suïts per endavant, vull dir.
2: Molt bé.
0: Doncs aquesta arriba a Disney+, i a Disney+, també arriba Olivia.
5: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero?
6: He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
7: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
6: Esto no es un hotel. Aquí el que duerme paga.
5: Bueno, eso es básicamente un hotel.
6: Aparte de metepatarólogo, también eres humorista.
8: Aquí la gente da cringe. Ya no llega ni el Shane.
6: Aquí tenemos tradición.
9: No, lo que no tenemos es dinero.
6: Tengo 1,70.
10: Pues con eso te llevas 2 puñados de... y una pegatina. ¡Pum!
0: No te olvides. Olivia és la nova comèdia familiar creada i produïda per David Troncoso i Flippy, composta per 6 episodis i està dirigida per Juanma Pachón. La sèrie narra la història de Mario Rey, l'home del temps més famós del país, que després d'un xiri inesperat en la seva vida es veu obligat a refugiar-se amb la seva filla Olivia en l'Oliver del seu pare Tomàs, amb el que porta 30 anys sense parlar-se. Aquest retrobament forçós obrirà velles ferides, però també noves oportunitats.
1: Saps què m'ha passat? Just avui, mira, m'ha aparegut per Twitter el trailer,
0: sí,
1: però jo he llegit Oliva com a títol. Perquè també he vist sortir un frame del Pablo Chapela del protagonista amb una oliva i tal, no sé què, i he pensat, es diu Oliva, però ara veig que no.
2: Sí, perquè es veu que son pare té...
1: L'olivar, les olives. Però no era una broma, simplement la I no l'havia vist d'Olivia.
2: Potser han jugat una mica també amb això.
1: Llavors he pensat ara això, sí.
0: Aquesta me l'has marcat perquè no hi ha trailer.
2: No, perquè no... Ah, correcte, perquè no tinc el trailer, correcte. No, però volia dir d'aquesta última, que me sembla... que també serà una sèrie bastant cozy.
0: Sí.
2: I no la miraré. No la miraré, però tinc curiositat per veure Pablo Chiapella fent algo que sigui mínimament dramàtic i profund, no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, potser també...
1: Serà, serà és que dramàtic i profund, bonac, això.
2: També, aquest, aquest. És que jo, per el que he vist el tràiler, hi ha unes quantes llagrimetes a treure, amb aquesta sèrie.
0: Sí.
1: Vale, vale.
2: Que és un drama, perquè és la típica història d'un pare que no s'ha encarregat gaire de seva filla, es muda amb ella en un poble, i llavors està amb totes les problemàtiques que això comporta, no? No han passat gaire temps amb ell, a més l'apartat de del seu entorn, i té com aquest punt una mica... Ell tampoc s'emporta bé amb son pare, vull dir...
1: Ja. I va, aposto. Crec que s'acabaran portant tots molt bé.
2: Molt, sí. I serà una família feliç.
1: És la meva aposta. Crec que la segona temporada, hi haurà segona temporada... Ja us avanço, on els tres portaran l'Oliver i tots seran superamics. Durant la segona temporada hi haurà un petit entrebanc que tornarà a obrir aquestes ferides per acabar la segona temporada, que serà quan la cancel·laran, aquesta sèrie, i no tindrà tercera.
2: No, potser no la cancel·len i li diuen...
1: Ja n'hi ha prou.
2: Una i no más, Santo Tomás, exacte.
1: Kira Miró, Fernando Tejero.
0: Kira Miró, aquesta no és model.
2: Sí,
1: actriu també.
2: Surt ara a Machos Alfa.
0: Exacte. Vale, vale, vale.
1: Les Illes Canàries, me sembla, Kira Miró. I la Machos.
2: Sí, correcte. És.
0: Sí.
2: I a més aquí té el seu accent, perquè normalment quan fa produccions així nacionals, fica accent madrileño,
1: peninsulitze.
2: Sí, però aquí té el seu accent.
0: Que bé, que bé. Doncs a Netflix, el que arriba és Verano del 36, Niza, agost del 1966, quatre dones d'origen molt divers, es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en un luxós hotel de Riviera.
2: Ojo,
0: pues mira,
2: també fa bona pinta,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, no està mal. No
1: això
0: està mal.
1: Ho sabem si és espanyol? Tenim que no, eh?
0: No,
1: ah, no, Nisa,
0: no.
1: Nisa...
2: El sé, no.
1: Val, val.
0: A Prime Video el que arriba és amb ella.
11: Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
12: I would just like to raise a glass to all of you. My friends, my world. I'm so lucky to have this life. I wouldn't change a thing.
13: We have something important we want to talk to you about.
14: Oh, we're moving to Seattle.
12: Yeah.
0: Val, és
1: Elle Woods. Elle Woods, li pots dir si vols. Li pots dir Elle Woods.
0: No, és que no havia fet aquesta lectura, jo. Segueix a Elle Woods durant la seva etapa a l'institut mentre descobriu les experiències vitals que la converteixen en la icònica jove que vam conèixer, una rúbia molt legal.
1: Ah, és d'aquest univers?
2: Mira.
0: Es veu que sí.
1: Indiferència, no?
0: Absoluta.
1: Perfecte.
0: Tu també, no?
1: Sí, sí, jo no he vist...
2: No, veig que no ens ha agafat aquesta proposta.
1: Reese Witherspoon? Ah, no, però no surt Reese Witherspoon. Entenc que Reese Witherspoon és d'una rúbia molt legal?
0: No sé.
1: No en sabem, eh? No passa res, no podem saber de tot.
2: Bueno.
0: No, no, la veritat. A Netflix. Hi ha bastantes a Netflix, pel que veig.
2: Mira, això t'ho favoreix.
1: Perquè són les unes que treballen a l'estiu.
0: Sí. La supervivència d'una xica con curvas.
15: I'm Mavis Beaumont, and I have a passion for fashion. That's a little much. I'm overcompensating because I'm nervous.
16: I can slap you if you want.
15: That's a no, thank you.
17: You got this, bitch.
18: You're the boss now.
19: Mm. I see you, peaches and herbs.
20: Bam! All right!
21: You wild girl!
22: Are you watching?
23: I want to dress women and help them love their bodies.
24: Hashtag body positivity. Hashtag work mama.
25: Mavis.
26: You the best at this.
25: You better start that rumor. Okay.
1: A Netflix la poden veure, aquesta sèrie. Està clar.
0: Michelle Buteau és una estilista recent separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
2: Bueno, venga.
0: Bueno.
1: Jo no la
2: no,
0: no, jo tampoc la miraré. No.
2: Venga.
0: A Netflix també arriba El hombre vapor.
27: Manos arriba.

0: Una persona explota espontàniament en directe en televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa de, per evitar ser capturat i
1: amedrentar, no? Seria?
0: No, amedrentar. No, això no existeix. A català.
2: A temorir.
1: Bé, Sergi, bé.
0: A temorir el país sencer. No, no entenc.
3: Sí, no sabem si el que explota és l'home del gas.
0: Aquí està molt.
1: És un home que es transporta en que es transforma en vapor, perquè bàsicament no, és el que jo he vist al tràiler.
3: Però què té a veure amb el que explota a la
0: exacte,
3: tele?
0: Exacte. Una persona que explota espontàniament a la tele...
3: Això és un.
0: Exacte.
3: I després hi ha l'home vapor.
0: Que utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat.
3: I entenc que aquí hi ha un lligam.
1: Clar, perquè potser es pensen que l'home vapor és l'assassí del senyor que ha explotat i llavors...
3: Però ara ens falta el bo, no? De la sèrie?
1: No, el bo se suposa que és l'home vapor. És com l'home al que li assignaron un crimen que no cometió. I a sobre és un home de vapor. I és el que he entès, eh? M'entens?
3: No. Llavors, la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se...
3: No la mirarem. A veure, ho explicat millor, Netflix. No la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se, que és de vapor. Llavors li venen a per ell i... Pst, ja està. Adéu. Me'n vaig pel conducte de l'aire condicionat.
3: No cal crear tantes coses.
0: No, la veritat, ha estat inventat, deixeu-ho estar. A Movistar Plus, el que arriba és...
3: Per un home vapor és molt fàcil d'obrir la campana i se'n va cap a dalt i ja el tens no, guanyat. Amb
1: no, però se suposa que després es torna a convertir en persona, per tant, s'escapa com un gas i després es torna a convertir en una persona.
0: Oh, però a les ximeneies hi ha molta merda, eh? Vull dir, potser no...
1: Ell veurà el que fa,
3: eh? El pare Noel és el capaç de fer.
1: Això també... Venga,
0: va. Movistar Plus arriba de memòria d'un assassino.
1: Sí.
4: So what do?
5: You live your life, you go in shadows.
6: I sell photocopiers.
4: What do you really do?
5: You come apart and you go black.
7: We do the job.
5: Some kind of
7: we don't ask questions.
5: Darkness colors your eyes with one knock.
8: Hello.
4: Hi, Dad.
0: Angelo Doyle ha viscut durant anys sostenint dos vides incompatibles, la d'un pare aparentment anodino en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York. El seu sistema funciona fins que deixa de fer-ho. La mort sospitosa de la seva esposa i una amenaça directa sobre la seva filla embarassada l'obliguen a enfrontar-se al seu passat abans d'oblidar-lo per complet. Patrick Dempsey.
3: Molt bé.
0: Està
3: bé.
0: Sí, està bé, sí.
3: Jo, Patrick Dempsey, l'he vist en una sèrie de... entre cometes, perquè ell no fa de gàngster, però de gàngsters i així. Uh-huh. Pot estar bé, aquesta?
0: Sí.
3: No
0: sí,
3: descarto sí. Mirar-la, però serà després de l'estiu.
0: Sí, no es pot fer tot.
3: Segona temporada renovada, ja, diu.
1: Mira, molt bé.
0: Sí.
3: O sigui, renovada per una segona temporada.
1: Com que està basada en un llibre, ves que ja no ho hagin fet així per acabar el llibre.
0: Ah, també tenen.
3: De Zach Alzheimer.
1: Estigui partit.
3: No va la belga. Uh-huh. Molt bé.
0: Perfecte, doncs a Netflix el que també arriba és Super Subo.
9: Kama Pisachi! I dic Kama Pisachi!
10: La vantà l'ocina xina, avés ocina, i en xeia l'ancunda. I ganta mogiddi, ganta mogiddo! Manta l'eixina t'è! Ei, Subo!
11: Gràcies, Subo.
12: జాబ్ గురించి చెప్పచ్చు కదా
13: ఆడవడు ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ సార్ టెంపరీ స్టాఫ్ టెంపరీయా ఎన్నేళ్ళ సంది
11: అంటే
0: Subo, una persona amb mala sort, li toca ensenyar educació sexual en un poble hostil. Així que ha de trobar la manera de sortir-ne airós i alliurar-se de la ira del seu pare conservador.
1: Bueno, són, sí. Tenim el conflicte, eh? Tenim el conflicte aquí, ja.
3: Següent.
0: Sí, següent. A Apple TV arriba Silo.
14: What we see is not what's out there.
15: We do not know why we are here. We do not know who built the silo. And why we are underground. We only know the world outside our sanctuary is death.
16: If
2: you boil the pact down to one rule, it's do not say you want to go outside.
0: La tercera temporada de Silo continua la saga d'una societat distòpica de 10.000 persones que viuen sota terra en misterioses circumstàncies mentre revela una altra història ambientada segles després. Va. En el present, Juliette Nichols sobreviu a la neteja forçosa, però torna amb
3: llacunes.
0: No, ho anava a dir. No, amb faltes de memòria, mentre el Silo es recupera de la rebel·lió i s'enfronta a una nova i perillosa amenaça. En el passat, la periodista Helen Drew i el congressista Daniel Kin descobreixen una conspiració que els arrastra a una cadena de
3: esdeveniments
0: amb conseqüències catastròfiques i irreversibles.
3: Ai, moltes coses.
0: Moltes coses, però no fa mala pinta.
3: Mira, la distòpica, l'adjectiu distòpic ja em tirem darrere, perquè estic cansat de distopies ja.
1: Jo ara li estava dient al Sergi, eh?
0: Bastant distòpic, que crec que t'agradaria. L'estiu que la mare va tenir els ulls verds.
3: Me l'apuntaré.
0: Sí, és una anada d'olla completament. O sigui, és un mai porro que...
3: Però... Que no m'apeteix.
0: No, dóna-li una oportunitat.
1: Pues mira, ara l'estava dient el Sergi mentre sonava el tràiler. Ojo que lloc de From no miris Silo, eh?
0: Us dic. Llavors, des de...
3: Jo miraria, si és entre una i l'altra, miraria From.
1: Vaja, hombre.
3: Perquè t'assegures, d'aquesta és la primera que ens has parlat.
1: Però entre tres temporades ja... Bueno, està estrenada
3: tercera. Si no n'has sentit parlar per alguna cosa, serà.
1: Jo és que segueixo reformant la meva teoria de que Apple TV i HBO, bien.
3: Bueno, From és HBO.
1: No exactament. És MGM, però arriba a Espanya a través d'HBO.
0: Molt bé.
3: Jo que veig molt HBO i molt Apple TV, també et puc dir que hi ha coses que no estan...
1: No, estic d'acord. La regla que confirme... O sigui, l'excepció que confirme la regla és Eufòria. Sí, ja m'ha quedat clar, això.
0: Molt bé, vinga, va, seguim. També arriba Filmin Justícia, Those Who Kill.
8: Ni vet de hem son els homes. I can prata om andra. I can förstå vad som pågår i huvudet på dem. Men när det kommer till oss själva hittar vi inte ordet.
16: Den afdøde var et påstående bandemedlem. Patrick Hansonsen skal løslade efter afsonet en dom for trafikdrab.
17: Det eneste vidne, vi har, det er ham, der så morderen vende rundt og fortsætte med at skyde.
18: Jeg tror, det her er meget mere personligt motiveret end bare et bandedrab.
19: Så er det her, du gemmer dig?
20: Hvem er det?
19: Det er en af Kims gamle venner.
0: En aquest cas és una nova temporada del thriller detectivesc. En aquesta ocasió, la criminòloga Louise Bernstein haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal, juntament amb el seu company Frederick Hapgar. La nova professora de perfil criminal es fa càrrec del cas d'un membre d'una banda assassinat a trets just al sortir de la presó. Mentrestant, un exconvicte es veu arrestat de nou als seus antics hàbits delictius.
3: Això és nòrdic, no?
0: Fa pinta.
3: Noruec, danès...
0: Sí,
1: Hapgard i Bernstein sonen, no?
0: Sí.
3: Anem cap a Noruega, sí. Suècia.
0: Sí. A Netflix, a Salcedo Cuero i Bugalú.
21: Suale. Este está bueno.
22: Este territorio es nuestro.
23: Se nos estaba buscando un portero que la ayudara a filtrar clientela.
22: Ayer.
21: Esto no es cualquier cosa. La noche está caliente. Y el que entra, se queda.
22: Ah, listo, de una.
0: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixa impressionar fàcilment fins que Verónica Pinilla i Quiebra de Cantó donen l'aposta amb les drogues, la beguda i el perill.
1: Bueno.
0: Jo crec que no la miraré.
1: No, eh?
3: Per mi, següent. Això què és? Argentí? No.
0: Hòstia, no ho sé.
3: No, argentí no sonava argentí.
0: No.
1: La següent?
0: Sí. La següent era una peli. Hi ha una peli que es diu No tengo miedo, protagonitzada pel Michael Jenner.
1: Pues... aquesta ja t'he dit que no està protagonitzada per Michael Jenner,
0: no,
1: per lo que jo he vist.
0: Sea, per lo que sea.
1: Però el tràiler m'ha agradat molt. Ha fet molt bona pinta. I sobretot he vist actuació infantil. Molt ben feta.
0: Sí?
1: Sí.
0: Pues venga, Netflix arriba, No tengo miedo.
24: Mira, el malo.
25: Uy.
5: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
6: Fue a casa de la bruja.
7: En el bosque no hay ninguna bruja.
6: Un día desapareció un niño. Y ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
20: Tienes que llegar al otro patio y cruzar el túnel
7: sin que la bruja te coma.
24: ¿Hola? ¿Puedes guardar un secreto? Es que encontré una cosa.
25: ¿Eres un ángel?
26: ¡Cobarde, cabrón! ¡Ten huevos, carajo!
27: Ustedes casen espiando, ¿eh?
0: Durant l'estiu del 1986, Miguel, de 10 anys, descobreix un entrenador secret que li mostra la cara més cruel i fosca dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
1: Mira, perquè jo he vist el tràiler i us puc fer un petit... No diré spoiler, perquè si ho estrenen al tràiler, imagino que és Vox Populi, no?
3: Ah, spoiler.
1: Però, bàsicament, a aquests dos nens els hi cola una pilota a la casa d'aquesta senyora, que té una llegenda negra a darrere. Què passa? Que si troben una trampilla, on troben un nen segrestat des de no saben de quan...
3: Alça! Bona.
0: Sí, sí.
1: I ho descobreixen els nens, i els nens ho mantenen en secret.
0: Hòstia.
3: Còmplices.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No, no, fa bona pinta, fa bona pinta. A Apple TV, arriba Ciclos.
28: Es una entrada familiar.
29: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
28: Sí, pasad ya.
29: Vale, muchas gracias.
28: ¿Habéis pensado qué más os apetece hacer?
30: Me gusta improvisar.
28: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
29: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
28: Mamá traerá comida.
0: És una comèdia coral britànica. És la cinquena temporada que troba a Nicky i Jason lidiant amb les conseqüències...
3: Bregant
0: amb les conseqüències que la mare biològica de Princess i Tyler, Kat, apareix a la seva porta i el caos que porta la tranquil·la vida familiar.
3: Molt bé. Torbellino, com seria? El remolí?
0: El remolí.
3: Te l'ha saltat, aquesta paraula.
0: És que no
3: t'ha vingut la traducció al cap, eh?
0: No. No, la veritat és que no. No, a veure, altres sèries que s'estrenen les repassem sense tràiler. La Casa de la Pradera.
3: Home.
0: Arriba a Netflix.
1: Una mena de remake, eh? O algo així.
0: Sí. Agatha i Lola, a 3 Player.
3: Semblen protagonistes de escenes de matrimoni.
0: Sí. El viajero, arriba a Cosmo, Dalgliesh, a Filmin, Còmplices hasta el final d'Amazon Prime, i també arriba Lucky a Apple TV.
1: Molt bé.
3: Bueno, confirmem que...
0: Quina era, Ivana, que tu deies?
1: No tengo miedo.
0: A veure aquesta.
1: Tot i que també m'havia quedat amb una altra, eh? Com es deia ara? No sé si tinc gaire temps per...
3: El solo, aquell.
0: Tens un minut, sí.
1: La del solo? Com hem dit que es deia?
0: Silo.
3: Silo,
1: Silo, ara, Silo, exacte, d'Apple TV.
0: Sí, la del verano del 36.
3: Que m'enamoré. Sí, la d'Olivia, no, si ara ens agraden totes. És un trunyaco de B15, no cal que ens enganyem.
1: A veure, estem adentrant-nos al juliol,
3: claro, si
1: que
3: no
1: de tota
3: crítica,
1: la vida...
3: El juliol i l'agost...
1: De tota la vida són èpoques de baix consum, perquè la gent prefereix estar a la platja que estar mirant la tele.
3: L'agost perquè torret el lasso, perquè si no...
1: I Futurama, també.
3: Futurama, molt bé.
1: Veus?
0: Molt bé.
3: Que bé.
0: Doncs aquestes són les escenes que arriben aquesta quinzena de juliol.
3: Molt bé, feliç juliol.
0: Sí, gràcies, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins aquí la Xamanseria, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez. I aquí, preparadíssimes per entrenar la nostra creativitat per darrera vegada aquesta temporada amb la Roser Martínez, la nostra creativa de capçalera. Roser, benvinguda.
2: Hola, tinc unes ganes de vacances, Cristina.
1: Home, home, tothom té ganes de vacances,
2: ai,
1: em sembla.
2: Sí.
1: Tothom les olora, alguns potser ja les han fet, eh?
2: També és veritat.
1: No sé mai què és millor, si les fer-les al principi o al final d'estiu, eh? Perquè al final d'estiu costa molt d'arribar, però el que els ha fet al principi a l'agost ja no se n'en recorda, eh?
2: No sé què dir-te, tampoc. Ah? No ho sé, com que al món de l'autònom no tenim aquest problema...
1: No, eh? Jo les faig al gener, que és quan volta menys gent i
2: jo
1: surt tot més barat.
2: Jo les faig com puc, o sigui que també, mira, no ho sé. Doncs què farem, què farem?
1: Doncs ens n'hem d'anar de viatge, no?
2: Jo tinc la maleta preparada, Cristina.
1: Sí,
2: tu només has de dir on, quan i com, i jo m'ho poso el carro, eh?
1: Doncs avui farem creativitat amb aquest viatge a través de cançons, ho farem, això, eh?
2: Sí, sí.
1: Molt
2: hem
1: bé.
2: Fet una tria
1: com t'ha sortit aquesta idea?
2: Doncs perquè què millor manera que entrenar la nostra ment i el nostre bròquil que jugant amb la música i imaginant-nos, perquè al final és posar-hi fantasia, eh?
1: Clar que sí.
2: Hem d'entrenar el nostre bròquil i la millor manera és posar-hi fantasia. I imaginant-nos què faríem, què no faríem, cap aquí, cap allà, i farem un viatge imaginari que pot ser molt real, eh?
1: Doncs vinga, va, que estem de vacances d'estiu, som-hi!
2: Vinga, va!
1: Comencem!

0: Ai, Roser, jo tinc al meu costat, som molt feliç, ja és estiu i tenim ganes d'anar de vacances.
1: Ai, sí, ja anem de la maneta, estem de la maneta i ja anem tirant. Cap on anem?
0: On anem?
1: On anem?
0: Ai, clar, ui, sempre és el primer problema aquest, eh?
1: Ai, sí, on anem? Mira, jo et proposo una cosa.
0: Digues.
1: Anem a fer turisme aquí, a casa nostra?
0: Oh!
1: Sí, a l'Empordà.
0: A l'Empordà, ens encanta sí. L'Empordà.
1: Però, però a l'Empordà, però anem d'hotel, eh?
0: Home, sí, tant.
1: Anem d'hotel i anem de bé, eh? De guais, eh?
0: D'aquí, un hotel maco, maco.
1: Maco, maco. Aquests de 8 estrelles,
0: el
1: eh?
0: El juliol, de 8 estrelles, eh? El juliol a l'Empordà.
1: Ja
0: prepara la butxaca, Roger.
1: Ja ens hi posarem nosaltres, les estrelles, eh?
0: Les que falti al costat d'una, nosaltres n'hi posarem 7 més.
1: Vull dir, jo ja estic retallant, ja estic fent manualitats, i ja, ara, abans de que sortim, ja hi posarem les estrelles a per tot arreu.
0: Doncs m'agrada molt. Fem que els nostres oients vinguin a conèixer l'Empordà mentre tu i jo viatgem. Em sembla molt bé.
1: Sí.
0: Fantàstic.
1: Doncs vinga, agafem el bus. Com ho fem, això?
0: Agafem el bus, clar, depèn on vulguis anar. Bé, jo tinc cotxe. Tu tens cotxe?
1: Sí, però clar, anem amb un cotxe, no?
0: Podem anar amb carrilet, també.
1: Ai, anem amb carrilet.
0: Per dintre.
1: Va, anem a l'escala, amb carrilet.
0: Comencem a la costa, anem a l'escala.
1: Sí,
0: vinga, doncs.
1: Va.
0: A prop del mar. Clar que sí. Vigila amb les gavines, que es caguen a sobre.

0: Ai, si està molt bé aquí.
1: Ai, ara ja m'estic relaxant, Cristina. Deixem una estoneta així, serà tot bona.
0: I tant, aquí, tiradetes, a Cala Montgó.
1: Ai, que xul. I farem una mica d'esnorquel?
0: Home, sí. Jo et porto a les roques de l'esquerra, és on hi ha els peixitos.
1: Ai, bueno.
0: I també podem llogar un pàdel o un caiac.
1: Un caiac, sí.
0: Sí, t'agrada més el caiac?
1: Sí,
0: a mi també.
1: Sí.
0: Perquè el de l'equilibri dalt del pàdel...
1: A mi em costa, eh?
0: Saps què em va passar?
1: Què?
0: Jo els veia per allà, riells, passant amb el pàdel, i una mica enfotent me pensava, que divertit, saps allò com vulguem dir? I no, t'hi puges a sobre, i no és tan fàcil aguantar-t'hi bé.
1: No és tan fàcil, no.
0: Una mica de tramuntaneta, una mica de mar, i xof, i ets a l'aigua.
1: No. Anem amb caia, que anirem més segures, i sí, i ens anem aquí a fer snorkel, aquell lloc que dius tu.
0: Em sembla molt bé. On és el lloc més interessant on has fet snorkel?
1: Doncs al Port de la Selva.
0: Al Port de la Selva?
1: Sí. La veritat que hi ha un lloc que es diu la piscina i és molt xulo, hi ha molta... I aquí a Montgó també, eh? A Montgó també.
0: Jo a Mèxic vaig al·lucinar molt.
1: Bueno, estem parlant
0: a Tailàndia també, sí. Però saps quina zona em sorprèn molt?
1: A on?
0: Illes Medes, que
1: sí.
0: Hi has d'anar, òbviament, amb guiatge, perquè està, és
1: sí.
0: Zona protegida. Però aquí tenim el port d'en Perris, que és aquesta que hi ha de pedres al baix al poble de l'Escala.
1: És veritat?
0: Sí.
1: Allà no hi he anat?
0: Allà al costat esquerre, sembla que estiguis a un altre món. T'has anat a Nàrnia, a Avatar, no ho sé.
1: Però... Això m'has d'explicar bé, eh?
0: Sí, després surts i dius, mira, si estic aquí a tres passes de la platja. I en un altre món, de veritat.
1: Ah,
0: agafa les ulleres que anirem cap allà.
1: Ah, doncs vinga, sí? ensenya'm.
0: I per què no hi anem en bicicleta?
1: Vinga, va.
0: Perquè serem una mica sostenibles i ja saps que allò d'aparcar...
1: Va, sí, que a l'escala anar en bicicleta està xulo, també,
0: i aparcar costa.
1: I aparcar costa.

0: bicicleta. La Roser quasi se'ns espinya, Roser. Que s'ha d'anar pel carril bici. Què miraves? Què miraves
1: jo
0: a la dreta?
1: Jo m'animo, i com que me distrec en qualsevol cosa, clar, que sí, la gavina, que sí, no sé què, que sí, saludant els del carrilet. Clar, ja està.
0: No,
1: ja.
0: Roser, vigila, que t'estampes.
1: He perdut la noció del temps, Cristina. No sé ni quin dia som. Avui quin dia és? Dilluns, dimarts, dimecres?
0: Oh, m'encanta. Quan passa això és que estàs literalment de vacances, eh?
1: Totalment.
0: És sempre així, eh?
1: Com en diuen ara, literal.
0: Literalment?
1: Literal.
0: Ah, literal, es diu?
1: Sí.
0: Ah, perdó, no estic a la moda, ara ho he comprovat. Tu, jo tinc gana. Tens gana, tu?
1: Sí, quin dia era avui?
0: No
1: què has
0: sé.
1: Dit? És avui dijous?
0: Avui és dijous, sí.
1: Ah, doncs si avui és dijous, saps què toca, no?
0: Home, dijous paella, no?
2: Home! Si tan va...

0: Oh, que boníssim que estava aquest arròs, Roser.
1: Boníssim, jo m'he menjat tres plats, Cristina, oh, estic molt tipa.
0: Ja t'he vist, has menjat el teu i el meu.
1: Bueno, com que estan de vacances, és com tot pal, no?
0: Bé, jo he abusat una mica més de les gambetes i dels escamarlans. Ai, per tant, sí, ens hem quedat una mica empatades, eh?
1: I el gelat a postre.
0: Oh.
1: I tot. És que, Cristina, és el primer dia i ja estem així, perquè aguantarem això.
0: Ai, és que és una mica el que té l'estiu a la Costa ja, Brava, ja, eh?
1: Ens hem deixat anar, ens hem oblidat de tot.
0: És platja, menjar i dormir.
1: Sí, anem cacanons.
0: Ai, sí, quina son.
1: Cuita, perquè amb les bicicletes, jo no vull anar amb bicicleta ara.
0: Ara estàs tip, ara no vols,
1: sí,
0: eh?
1: Ara tinc la panxa plena.
0: Fem una mica de migdiada?
1: Sí, però...
0: On? Anem a fer-la a la platja?
1: Sí, no sé. Oh, mira, allà sota l'arbre.
0: Sí, anava a dir, allà hi ha una mica d'ombra, sí, eh, Roser? Perquè, clar, amb aquesta solana potser ens agafa un catatús aquí,
1: Hem de parar, perquè si no sortirem rodolant, Cristina?
0: S'ha de saber. Les hores aquelles centrals del dia, sí, de 12 a 4, és innecessari estar a la platja, per molt que estiguem pagant un pastom per venir a gaudir de la costa
1: i
0: a l'estiu, eh?
1: Menys si ens hem menjat tres plats d'arròs, eh?
0: Sisplau, eh? Que no. Els talls de digestió també poden passar fora de l'aigua, eh?
1: Anem a sota l'ombra, va, anem a dormir. Vinga, va, a dormir.
0: Ai, bona nit, Roser.
1: Bona nit. No, bona tarda.
0: Ai, això...

0: Roser, desperta, desperta.
1: Ai, Cristina, no puc.
0: Sí, va, va, que mira, què és això d'aquí? Mira, ens han deixat una foto polaroid de nosaltres dormint.
1: Onda, mira la gent que simpàtica que és, eh?
0: Bé, almenys sabem que no estarem penjades a la seva nevera. Ens l'ha deixat aquí de record.
1: Sí, que no els pengin a Instagram així amb aquestes cares, Cristina, que ja veuràs tu.
0: Mira, si te cau la babeta.
1: Ai, quina gràcia.
0: Va, anem a, ara sí, jo ja he paït, he dormit, anem a banyar, no?, una mica.
1: Bueno, però es posem una mica glamuroses, eh? Que, home, si ens atreuen aquesta foto i amb la babeta, Cristina, no, no, no, no, no.
0: A veure.
1: Va, agafem una Pamela... Ens posem un pareo...
0: Oh, oh, mira, aquí hi ha una botigueta, vols entrar?
1: Ah, vinga, va, anem
0: sí,
1: a buscar.
0: Sí, a veure, mira...
1: A veure si trobem alguna cosa de brilli-brilli, que ens falta una mica de brilli-brilli,
0: eh? L'encanta, el brilli-brilli, la Rosa.
1: Ai,
0: a mi m'agraden aquestes diademes gruixudes que hi han aquí.
1: Sí?
0: Oh, sí, de color. Sí, jo vaig així tot l'estiu, perquè si no em molesten els cabells...
1: Sí,
0: surts del mar i fas clec i ja estaves pentinada.
1: La veritat és que sí, jo també en vull una. Quin
0: sí?
1: color t'agafes tu?
0: Jo el taronja.
1: Jo el rosa.
0: Ai,
1: fúcsia, fúcsia.
0: Anirem superxillones.
1: Sí, sí, sí, sí, que se'ns vegi, que se'ns vegi. Eh?
0: No volies la Pamela, tu, no?
1: Anem ah, així... també, tot.
0: Tot.
1: Mira, una cosa pel matí, una cosa pel vespre, tot. Vinga, va, ben guarnides.
0: I ara que ja se'ns... podem anar a la platja.
1: I ara anem a la platja.
0: Però posa cremeta, eh?
1: Ah, sí, que
0: anem
1: també.
0: Anem a protectora.
1: Jo no em vull sí. cremar, eh?
0: Me'n posaràs una mica a l'esquena, així.
1: Vinga, va.
0: Amb una mica ja... de massatgito, que si no es no té tanta gràcia.
1: Ah, jo ens he fet molt,
0: sí?
1: de massatgito.
0: Ai, aviam.
1: Sí, sí, farem crec.
0: Treu aquí la cremeta. Vinga, som-hi. Ui, cap a la platja.
1: Cap a la platja.

0: Oh, mira, Roser, t'he portat al meu racó secret, eh? Ja sé que hem trigat una mica més a arribar, però a vegades val la pena, no?, fer una mica de camí per arribar a aquella platja que no està, doncs, tan col·lapsada de persones i de nens i jugant i sorra a la cara i aquestes coses. Jo sé que sóc més de pedres. Soc de platja de pedres.
1: Està bé, però està bé perquè m'has avisat i m'he pogut posar
0: els escarpins.
1: Sí, perquè a mi em costa, a mi això de plantar els peus ho tinc que tenir controlat, eh?
0: Bé, però com que ja hem dormit i no ens hem pas d'esterrassar, ara anem a gaudir. T'he portat a la zona dels militars, a la zona del Vol Roig.
1: Ai, quin gust. Jo que sóc d'aquí i no conec aquests racons. Mira, tu ara m'ho estàs ensenyant.
0: Home,
1: tot,
0: i a part és que és divertidíssim, perquè fixa-t'hi, hem entrat per un bosc. Hem passat un tros amb sorra de platja dalt d'una muntanya que no té cap mena de sentit. I de sobte baixem penya-segat, i aquí amb les roques, mira aquell tronc enorme que hi ha allà.
1: Estem ben distretes, eh?
0: T'encantarà, t'encantarà. Anem a veure peixos?
1: Vinga, va, anem a veure peixos.
0: Ai, quines ganes, sí.
1: Sí. Oh. Escolta'm, t'ha agafat color, eh?
0: Oh, sí. Ui, mira, si es queda el dit marcat. Puta,
1: però és que res de vermell, tu has anat directe a morena, estàs feta una morenassa,
0: És que jo porto treballant al sol des de la primavera, eh?
1: Ai, la tia, anda, que no sap.
0: És que aquest any vull estar morena.
1: Però morena, com la Marina.
0: Com la Marina.

0: Que per cert, aquesta cançó podria ser perfectament la Cristina està morena.
1: Totalment.
0: També lliga.
1: No, no, si és que també jo no sé com no, l'hem de canviar.
0: Jo he sentit al principi allò de Benico, Benico, Chiringuito, Chiringuito. Anem un Chiringuito? Anem a fer la tarda.
1: Sí.
0: Mira,
1: però...
0: te portaré l'Olivia.
1: Ah, vinga, va, sí.
0: I després et portaré el bamboleo. I mirarem de punta a punta d'Empúries
1: a... No, ja donarem a l'abast, Cristina, amb el dia que ho portem, eh? Home. Mira que jo tinc una edat ja, eh?
0: Però els dies així els recordaràs.
1: Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Sí.
0: Home, és que saps què passa? Que aquí fan concert a les 5, però és que l'altre després hi ha DJ a les 6. Perquè, clar, aquí sempre passen coses, eh?
1: Clar.
0: Després, mira, fan algun bingo també al Breta, ja és un xiringuit una mica més amagat, eh, diguéssim.
1: Sí.
0: Però bé, ens en podem anar i tant.
1: No, però està molt xulo perquè estan allà les ruïnes d'Empúries, és molt
0: allà,
1: maco,
0: tot
1: eh?
0: Està allà, vull dir que...
1: Tot recomanable. Però, bueno, entre una cosa i altra farem una mica de pausa, no?
0: Vinga, però anem tirant cap al xiringuito,
1: va,
0: no?
1: Va, anem al xiringuito, va, vinga, ens ambientem.
0: Som-hi.

0: les xiques...
1: Home, doncs està bé l'ambient, eh? Que, per cert, en català es diu guingueta.
2: Guingueta. No me'n recordo mai, no memoritzo, tenim costa memoritzar.
1: No passa res.
2: A la guingueta. Mira, jo cada cop que vaig amb una guingueta, jo tinc gana. Encara que no en tingui, a mi me'n ve de gana.
1: Però si només fem que menjar i dormir, Roser.
2: Mira, no ho sé, però sempre hi ha un budell buit, no sé què dir-te.
1: I què vols ara així? Potser alguna per picar, no farem pas
2: home,
1: algú.
2: Que ens expliquin, que ens expliquin què tenen, no? Segur que tenen patates fregides, alguna
1: vols
2: cosa
1: patates
2: així.
1: Fregides?
2: Sí.
1: Aviam, cambrer, sí. Patates fregides?
2: Va, que ens expliquin.
3: Ni aixutes ni humides són bones, les bones patates fregides. Rosses per fora i per dins, flonges com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos, quan ens convé. Ni aixutes ni humides són bones, les bones patates fregides.
1: Doncs la veritat, Rus, és que les fan molt bones aquí.
2: Estan boníssimes, m'agrada. A mi m'agrada que m'expliquin les coses, Cristina.
1: Veus? Bueno, una altra.
2: Aquesta senyora que ho explica bé, això.
1: Sí, sí, eh?
2: Cristina, no te passis, que jo estic parlant i te l'estàs fotent
1: home,
2: totes
1: pues
2: tu,
1: calla,
2: eh?
1: Home, doncs calla, calla, què vols que t'hi digui?
2: Home, porta cap aquí.
1: Ui, ui, ui, Roser, que em sembla que ens fan fora cops d'escombra, que ja no queda ningú.
2: Ja? Però aquesta gent, si nosaltres encara tenim marxa per estona...
1: I què hem de fer ara?
2: Pues ens anem a ballar boleries o alguna cosa, no?
1: Home, la veritat és que ja hem menjat, no?
2: Jo, ja està, les patates fregides ja hem fet el fet.
1: Sí.
2: Després ja menjarem més.
1: Sí?
2: Sí.
1: Sempre som a temps, no? Sempre. Un geladet,
2: mira, cal,
1: un, una crep, una gofra...
2: Ai, Cristina.
1: Ara,
2: no, ara anem a ballar.
1: Ni gana.
2: Ara anem a ballar, va.
1: Va, anem a ballar.
2: Vinga, va.
1: Un remember, per favor.

0: feia molts anys que no ballava amb Bisbal. M'agrada molt.
1: Amb Bisbal és estiu. Oita.
0: Home, sí, sí, és que clar...
1: Fa estiu.
0: Molt, molt.
1: Sí, sí.
0: I aquests temes de tota la vida ens agraden, eh?
1: Ens agraden.
0: A vegades, i com més... No ho dic per ella, però com més cutre és millor, eh? A vegades ens agraden.
1: Home, és això, l'estiu, sí, sí. Són cançons aquestes petxengueres i que ens facin moure...
0: Jo crec que vull una altra cervesa, Roser.
1: Mira, jo m'estic passant amb les cerveses, eh? Aquesta xevetxa, ja no sé ni el que em dic,
0: no?
1: Eh?
0: Tu, sí, tu... és que tu has begut més, eh? Anaves
1: és que a mi m'acusa de seguida, eh? Una xevetxa, dos xevetxes...

0: Tinc molt mal de cap. Estic cremada, posa'm aftersun.
1: Mira, ja ho diu, mira, que anoche eras un tigre i hoy un ratón, Cristina, que ha passat, eh? Mucho tigre, mucho tigre.
0: Però ens ho hem passat molt bé.
1: Això és veritat, però vinga, cap a la dutxa, amb aigua freda,
0: espavilar-nos. Sí, i el pròxim dia sortim amb cervesa sense alcohol, que es pot sortir sense alcohol, eh?
1: I tant.
0: I passar-nos-ho molt bé igualment, eh?
1: I tant, no ens fa falta, no ens fa falta. Però ara...
0: Oi, per què tinc un blau?
1: Què t'ha passat?
0: Què vam fer ahir, Roser?
1: Ui, ui, ui, ui.
0: Els autojocs! És veritat que vam pujar els autojocs?
1: Vam anar als autojocs?
0: Vam anar a Luna Park, sí!
1: Ui, com estem, no?
0: Home, sí. Home, sí. Tu li vas fotre fort, eh?
1: A mi m'agrada molt, eh?
0: Sí, sí, no, no, sí. Ja ho vaig veure.
1: A mi m'agrada molt els autojocs, eh? I m'agrada molt el Nino, Nino, Nino, Nino, i tota la música aquesta i l'ambient.
0: Jo et veia que esquivava, perquè li vas ficar l'ull en un i el anaves allà a aixecar, eh?
1: Flatxada cap allà.
0: Que bé que s'ho va passar. I era un domingo la...

0: Roser, ens ho vam passar tan bé.
1: Ai,
0: bé,
1: sí.
0: Avui farem un dia una mica més relaxadet. Podem anar a fer una ruta per l'Empordà?
1: Sí.
0: No? Anem a veure, per exemple, Pere Tallada.
1: Exacte, sí.
0: Hi ha anem molts poblets bonics,
1: anem a mirar botiguetes, que jo vull comprar més cosetes.
0: Vinga,
1: i artesania, i exposicions.
0: Em sembla bé, ens podem acostar al càrting, també, unes curses de karts.
1: Ja t'estàs animant massa, em dic que anirien relaxats.
0: És veritat. No, relaxades. I a part, que avui a la nit fan habaneres.
1: Ah, això sí, un bon cremat.
0: Oh.
1: Mira, i aquell fular que ens hem comprat a color blanc ens anirà molt
0: bé. Home, sí, el farem servir de mocador.
1: Va, treu el mocador.
0: Per la vella lola. Oh.
1: Va.
0: Mira, que toco orets de mar.
1: Vinga, va.

0: a ir a trabajar. No.
1: No passa res. Però ens ho hem passat bé?
0: Ens ho hem passat molt bé i ho tornarem a repetir,
1: doncs,
0: que sí?
1: El que és la vida, gaudir d'aquests moments que tenim de glòria, perquè treballar sempre tenim temps
0: sí.
1: de tornar-hi, eh?
0: Vivim el moment, disfrutant de les petites coses i fem amb el que tenim.
1: I bon estiu,
0: i bon
1: a tu i a tots, eh?
0: Estiu, i animem a la gent que vingui a l'Empordà, a l'Escala i tota la costa de l'Empordà.
1: Sí, bé, ja farem un altre, perquè hi ha molt a veure
0: sí,
1: aquí, eh?
0: Sí, molt a veure, molt a veure.
1: Vinga.
0: I rei, que gràcies a tothom i que molt bon estiu.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
1: Ànims amb la fe.
2: Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
5: Segur.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat. Jordi Fortià.
2: Un foc que continua actiu en diversos focus secundaris i treballen 71 dotacions, 6 de les quals aèries, i afectades per ara 152 hectàrees, segons els agents rurals.
0: De la resta d'incendis declarats aquesta tarda, continua actiu el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. En canvi, el de Savallà, la Conca de Berguedà, ha pogut ser controlat.
2: També està controlat l'incendi de Martorell i es mantenen estabilitzats els focs de l'Anoia i el de les Gavarres.
0: Els veïns de 93 habitatges de Barcelona hauran de passar la nit fora per l'esvoranc de Puiget, del Puiget a Sant Gervasi.
2: Tant des de Territori com des de l'Ajuntament relacionen l'incident amb les obres de l'L9 del metro. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: La nostra prioritat és la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis que són aproximadament uns 90 pisos els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
2: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a l'edició 44, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Solsona ha valorat el premi.
4: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: I en esports, Joel Gomis, dia d'activitat intensa a l'Espanyol. El primer equip masculí ha tornat a la feina i ho ha fet amb un nou fitxatge.
5: Clinchy Jarman és la darrera incorporació de l'Espanyol. És un futbolista que prové cedit del Burnley de la Premier League. Però aquest no ha estat l'únic moviment a Can Perico aquest dimarts, perquè avui també han anunciat el retorn de Paula Gutiérrez al primer equip femení i que Sergio García, llegenda del club, és el nou entrenador del filial masculí.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i aquesta alerta d'onada de calor en la que ja estem i en la que continuarem. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació francament calorosa avui. De fet, en alguns indrets de la Ribera d'Ebre hem arribat a fregar els 44 graus de màxima les últimes hores. En aquests moments també

0: ran de mar, al prelitoral. El que està entrant és una marinada més humida, amb moltíssima xafogor, però ha fet baixar la temperatura tan tòrrida. En qualsevol cas, encara ens movem entre els 28 i 33 graus en aquesta zona, més a la costa, com dèiem, i al prelitoral. I, independentment, bones tempestes, però molt locals, estan caient en alguns racons del Pirineu. De moment, on més hi ha plogut és entre l'Alt Berguedà i la comarca de la Cerdanya. També algun xàfec ha afectat el sud de la Terra Alta. Encara a les immediates hores, en aquesta zona de Lleida, sobretot, alguna tempesta amb poca aigua i força vent, precaució, i les condicions bastant dolentes pel que fa al bosc. Pel que fa al dimecres, encara més calor. Moltes comarques tocaran els 40 graus i no gaire lluny del mar. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. També amb especial atenció pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment recordem que tenim encara aquestes carreteres tallades, concretament són tres, la GI660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge, la GIB-6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge i també la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt. A banda d'aquestes vies encara afectades per aquests incendis forestals, pel que fa a volum de trànsit, avui potser tenim una tarda una mica més tranquil·la. Si bé és cert, doncs, per exemple, que l'autopista AP7, és a dir, l'enllaç de l'autopista AP7 amb l'autovia 2 a Martorell i en sentit Lleida, en sentit Abrera, a causa d'un turisme incendiat hi ha un quilòmetre de retenció just en aquest punt d'enllaç que afecta en aquesta confluència de l'AP7 amb l'autovia 2. També tenim aturades puntuals a l'entrada arribada de la C58 i de la C33 entre Torre Baró i el Nus de la Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que aporta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat, que continua actiu amb diversos focus secundaris.
4: Les tasques d'extinció continuen aquest dimarts a la tarda amb 71 dotacions, 6 de les quals aèries. El grup d'estructures col·lapsades dels bombers ha revisat les indústries i habitatges afectats per un foc que ja ha cremat 152 hectàrees, segons els agents rurals. Pel que fa a la resta de focs declarats, aquest dimarts continua actiu a aquesta hora el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, per bé que els bombers són optimistes. De fet, cap a quarts de 6 s'han pogut desconfinar els nuclis més afectats i els pagesos estan treballant als camps propers per aturar el foc. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions terrestres i 4 d'aèries. Segons dades provisionals, afecta 113 hectàrees. També aquesta tarda s'ha pogut controlar l'incendi de Savallà del Comtat a la Conca del Barberà.
1: I pel que fa al foc de Sentmenat, s'espera que en breu comparegui el cap de l'operatiu per explicar-ne la darrera actualització. Anem cap allà, on acudirem Calaia. De Déu, bona tarda.
5: Bona tarda, doncs sí, estem esperant la compareixença de l'Eduard Martínez, que és el cap d'intervenció de l'incendi d'aquí Sentmenat. Ha de ser a un quart de vuit i, com bé heu dit, l'incendi continua actiu, hi ha 71 dotacions, 6 d'elles són aèries, i actualment hi ha unes 159 hectàrees cremades. Els veïns de la zona de Caldes, de les urbanitzacions del Farell i de Sant Antoni de Vilamajor continuen confinats, igual que la resta d'urbanitzacions del voltant continuen confinades. Per tant, estem a l'espera d'aquesta compareixença per saber l'última hora de l'incendi, la seva evolució o possible estabilització.
1: Gràcies, Laia. D'altra banda, l'incendi de l'Anoia sí que ja està estabilitzat. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa. Canal Taronja Anoia, Laia Cerarols, bona tarda.
6: Segueix actiu l'incendi de la comarca de l'Anoia, que ja ha cremat 494 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Ara mateix l'incendi segueix actiu i estabilitzat des de primera hora del matí. Aquesta tarda, damunt del terreny, hi segueixen treballant 45 dotacions dels bombers, dos de les quals són aèries, i preocupa el flanc esquerre i al cap de l'incendi. Estem atravessant hores crítiques i complicades a la comarca de l'Anoia, amb temperatures molt elevades i també bufa vent de marinada. El cap d'intervenció dels bombers, Miguel Villa, ha explicat que aquestes són hores clau per poder treballar en aquest incendi, que segueix mantenint gent confinada a casa seva. De fet, els veïns de l'organització de les Garrigues, que pertany al terme municipal de la Pobla de Claramunt, segueixen confinats. El municipi de la Pobla de Claramunt és el municipi més afectat per les flames. Aquest incendi, que va començar ahir a 5:15 de la tarda i que ha afectat els termes municipals de la Pobla de Claramunt, també Carme i Vilanova del Camí. Ha afectat zona boscosa, també camps de conreu i també terreny urbà. Les flames han arribat fins a les cases de l'urbanització de les Garrigues i també fins a les naus industrials del polígon dels Plans d'Arau. Aquest migdia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat el centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt i ha demanat prudència en aquestes hores complicades i clau que estem passant pel que fa a l'incendi de la comarca de l'Anoia. Ara mateix l'incendi segueix actiu i la comarca està preocupada i amb la mirada posada en aquests municipis afectats per les flames.
1: Gràcies, Laia Campos. Laia, ho dèiem en portada, poc després de les 6 de la tarda s'ha pogut controlar l'incendi a Savallà del Comtat, a la Conca del Berguedà, declarat aquest migdia. L'Espluga FM, Laia Molné, bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs sí, bones notícies. L'incendi de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, està actualment estabilitzat, sembla que controlat, i actualment hi treballen 12 dotacions terrestres i, de moment, cap aèria, el que són també bones informacions. S'ha aixecat també el confinament que s'havia declarat a la zona, a la petita urbanització de Segura, i, segons fonts dels agents rurals, estarien afectades unes 11,3 hectàrees de terreny d'aquest foc, que havia començat en terreny agrícola, però que poc després ja ha anat cap a massa forestal. Recordem això, que el foc s'ha iniciat al migdia i que s'havia confinat poc després, una hora més tard, els veïns de Segura, demanant que tanquessin portes i finestres, i que tota la zona està de risc d'incendi a nivell 4, tota la zona de la Conca de Barberà i, sobretot, on ha estat aquest incendi, que, com dèiem, sembla ja està controlat.
1: Moltíssimes gràcies des de l'Espluga FM. I mentrestant, continuen també les tasques d'extinció de l'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. Televisió de Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, l'incendi de les Gavarres, de moment, segons les últimes informacions que tenim dels bombers, continua estant estabilitzat. Veurem si a la pròxima compareixença ens poden donar ja la bona notícia de que passa a estar controlat o si, pel contrari, continua encara en aquesta fase d'estabilitzat. En tot cas, avui els bombers han mantingut el dispositiu sobre el terreny amb 14 dotacions terrestres, que el que han fet és continuar treballant per consolidar el perímetre i per evitar possibles revifades. L'incendi, recordem, que es va iniciar divendres a la Bisbal d'Empordà, que ha cremat prop de 2.300 hectàrees del massís de les Gavarres i que ha afectat a més d'una vintena d'habitatges. Recordem, a més, que es manté el tancament dels accessos al massís de les Gavarres i també el Pla Alfa al nivell 4 en una vintena de municipis propers al massís i que, per la seva part, els agents rurals continuen controlant també els principals punts d'accés per impedir l'entrada d'excursionistes, de ciclistes i de vehicles no autoritzats. I, de fet, aquest matí han fet girar cua una trentena de ciclistes i també algun vehicle que hi intentava accedir. Per això, les autoritats insisteixen a demanar la màxima prudència a la ciutadania i recorden que les restriccions continuaran vigents mentre persisteixi aquest risc d'extrem d'incendi. Com dèiem, estarem pendents d'aquesta pròxima compareixença d'aquí una estona per conèixer totes les novetats que ens puguin explicar els bombers i per saber si continua estabilitzat o si el poden donar per controlat.
1: Moltíssimes gràcies, ara sí, Laia Campos. I sobre aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar el foc. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà, però, al Parlament per explicar-ho tal com ha demanat Junts, Vox i la CUP. Mont Carvajal.
9: L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
10: Sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
9: Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
1: Doncs l'escenari no és gaire esperançador pels propers dies, amb el Pla Alfa activat en nivell 4 a la meitat de Catalunya i a les portes demà del dia àlgid de l'onada de calor.
4: Segons el Servei Meteorològic, les temperatures s'enfilaran per sobre dels 40 graus a zones interior, Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
1: Com sentíem, de fet, ja s'han enfilat per sobre dels 40 graus en alguns punts del país avui mateix. Però, més enllà de les nostres fronteres, encara parlant de focs, l'incendi de Trevillac a la Catalunya Nord continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les forces públiques. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els dels Pirineus Orientals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: L'altre titular del dia. A Barcelona, els veïns de 93 habitatges hauran de passar la nit fora per l'esvoranc del Putxet de Sant Gervasi. Tant des de Territori, Sílvia Paneque, com des de l'Ajuntament, l'alcalde Jaume Collboni relacionen l'incident amb les obres de la L9 del metro. BTV, Andrea Muñoz.
11: L'avís d'enfondrament als bombers ha arribat quan passaven les 11, però sí que és cert, tal com ha explicat la consellera Paneque, que a primera hora ja s'havien detectat alguns moviments d'escoltació per sobre del que està previst i que, per tant, a partir d'aquell moment ja s'ha activat el protocol. Al llarg del matí i de la tarda ja s'hi ha estat treballant experts i topògrafs per analitzar la situació dels diferents edificis adjacents i també a cada hora s'hi estan fent escoltacions per veure com avança la situació. Ara bé, serà demà al matí quan es farà una segona avaluació. Per ara s'han desallotjat ja 8 edificis, un fet que afecta 93 habitatges i se'ls està donant una solució habitacional a la resta dels veïns.
12: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat.
13: I la nostra funció és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
11: Unes persones que moltes d'elles s'han trobat que han arribat aquí a la tarda i no sabien el que havia passat, ja que aquest matí, quan han tingut lloc els fets, moltes d'elles estaven treballant. És per això que al llarg de la tarda s'ha perimetrat la zona i la policia ha anat alertant i informant els veïns. Uns veïns que també es poden adreçar al Centre Cívic Vila Florida, on allà hi ha destinat un punt d'informació per tal d'explicar-los la situació, resoldre els dubtes necessaris, i aquells que hagin estat desallotjats i ho necessitin podran accedir als seus habitatges, però hauran de fer acompanyats dels bombers i per tal de recollir només aquelles coses estrictament necessàries o essencials.
1: Gràcies, Andrea. També en la plana social augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Maite Polo.
14: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
15: El 63% de les persones que vam enquestar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer. Per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació i, malauradament, la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
14: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclamen al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé.
16: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Madrid. Arcadi Espanyes, el ministre d'Hisenda.
17: Invito y pido al Partido Popular que reflexione. Que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
16: El govern espanyol preveu portar aprovació a sociedad de despesa al Congrés el 14 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. Decreten presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
4: La mesura havia estat demandada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
1: I en clau judicial, l'advocacia catalana confia revertir la pèrdua d'advocats d'ofici amb la millora de les condicions. Les compensacions econòmiques han augmentat un 11,2% aquest any, mentre el torn d'ofici continua registrant una activitat rècord. Ho diuen les dades de la memòria del passat 2025. Ho ha ullat de ràdio Guillem Figuerola.
18: El Consell atribueix la pèrdua de professionals en els darrers 5 anys, un prop d'un miler, a 15 anys de compensacions congelades i a les millors condicions laborals que ofereixen tant l'administració pública com el sector privat. Entre les mesures impulsades per aconseguir revertir aquesta situació, hi ha un increment de l'11% de les compensacions econòmiques aplicat des de començament d'any i la petició al Ministeri de Justícia perquè redueixi de 3 a 1 any l'experiència necessària per accedir al torn d'ofici, reforçant alhora la formació dels nous advocats. El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Roger Montoliu, considera que aquestes millores marquen l'inici d'una nova etapa per dignificar el servei.
19: La dignificació, ara ja sí, definitiva, de les condicions del torn d'ofici. Hem aconseguit, des del Consell de l'Advocacia Catalana, un acord, no només amb el Departament de Justícia, sinó amb el propi govern de la Generalitat, que ha de servir per millorar el reconeixement, la retribució, la compensació, l'indemnització, poseu-li el nom que vulgueu, pels companys i companyes que es dediquen al torn d'ofici.
18: Malgrat la reducció de professionals, l'activitat del torn d'ofici continua en màxims històrics. Durant el 2025 es van registrar 371.900 actuacions, un 3,2% més que l'any anterior. La majoria en l'àmbit penal també ha augmentat un 15% l'ús del català en els escrits del torn d'ofici i el Consell reclama ara impulsar-ne també l'ús en les intervencions orals als jutjats.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre, David Navarro.
20: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
21: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertran Trana ja deia, quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
20: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos, tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I a Olot, el festival Lluèrnia s'acomiada aquesta edició després de 15 anys celebrant-se. Els organitzadors asseguren que ho deixen per la implicació i la feina que requereix organitzar aquest festival i que no veuen clar continuar-lo. Des de l'Ajuntament treballaran per no perdre el llegat del Lluèrnia oferint una proposta similar. L'edició d'enguany se celebrarà el 6 i 7 de novembre a Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: Els organitzadors han agraït el suport de l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat i també els voluntaris que incansablement i sense esperar res a canvi han fet possible el festival. Salva González, gerent del Festival Lluèrnia.
23: Hi ha hagut un moment que s'havia tancat una etapa. Lluèrnia és un festival d'instal·lacions efímeres i, sent conseqüents, el festival també ha passat a ser efímer.
22: La darrera edició transcorrerà per la zona de Plaça Catalunya, les Graderes i el centre de la ciutat. Des de l'Ajuntament l'Ajuntament d'Olot agraeixen la feina feta pels impulsors del Lluèrnia. Asseguren que enguany hi destinaran 80.000 euros i que treballaran per fer seguir aquesta proposta artística de cara al 2027. Encara no està clar si el festival seguirà sota el nom Lluèrnia o un altre. Agustí Arbós és l'alcalde d'Olot.
0: El que sí que volem és donar-hi una continuïtat. Una continuïtat que ja definirem en el futur, amb quina fórmula, amb quina forma, com es fa, i això ja hem agafat l'encàrrec de treballar-ho.
22: El Festival de la Llum i el Foc va començar l'any 2012 i va comptar durant anys amb la direcció de Pep Fargas. Al llarg del temps han rebut reconeixements com els Premis FAT o la Bienal d'Arquitectura.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol ha tornat a la feina després de les vacances. El conjunt blanquiblau ha arrencat la temporada 26-27 amb les revisions mèdiques, just abans d'iniciar els primers entrenaments aquest dijous. Un primer equip masculí que avui ha oficialitzat el segon fitxatge estival, el neerlandès Kilinchi Harman, el defensa de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès.
3: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
2: Passem de l'Espanyol masculí al femení perquè el primer equip ha incorporat Paula Gutiérrez, una migcampista formada a la base blanquiblava i que arriba procedent del Deportivo de la Corunya.
4: Ser ambicioses, plantejar els objectius com a grup que podem aconseguir i veure si podem arribar i lluitar per ells.
2: Encara el club blanquiblau ha anunciat Sergio García, llegenda blanquiblava, com a nou entrenador del filial masculí que juga a la segona federació. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. La jugadora de 29 anys sumarà el cinquè curs, el quart de consecutiu a Fontejau. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, valora la continuïtat de la jugadora barcelonina.
5: Contents d'anunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip del que ens ha aportat fins ara.
2: Amb aquesta renovació, López és la desena peça confirmada de l'Espar Girona per la temporada 2026-2027. Les gironines jugaran la prèvia de l'Eurolliga i el pròxim 16 de juliol coneixeran les seves rivals, mentre que el bàsquet Girona ha estat confirmat com a equip de l'Eurocopa de la FIBA. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, el Barça ha anunciat un nou fitxatge, el de l'italià Davide Gavioli. És un davanter de 28 anys que prové del Trissino i que signa per les pròximes dues temporades.
6: L'objectiu és ganar tot lo que podemos ganar como equipo y hacerlo lo mejor que el equipo necesita para ganar todo el partido.
2: I d'un blaugrana a un exblaugrana, perquè el Voltregà ja ha presentat Ferran Font com a nou jugador usonenc. És un dels tres fitxatges dels blanquiblaus, que també han incorporat Joel Roma i Xevi Urroz. Escoltem Font, fitxatge estrella del Voltregà.
7: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà. Crec que es va donar tot, doncs, perquè fos aquest estiu. Un club històric, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida.
2: I qui també ha anunciat un fitxatge és l'Igualada, que ha signat Iñaki Cabezas, del Sant Just. D'aquesta manera, el barceloní es converteix en el primer fitxatge del campió de l'hoquei Lliga. Un Igualada que també té el millor jugador de la passada competició domèstica, Matías Pascual. Així ho ha anunciat avui mateix l'Ali la Federació, igual que també ha fet públic que Aina Florenza, del Vilassana, és la millor jugadora de la competició femenina.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
11: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
12: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
13: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
14: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
13: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
14: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
13: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
14: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: reste un content que tot va bé.
1: Bona tarda, són 8:15.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat. Jordi Fortià.
3: Un foc que continua actiu amb diversos focus secundaris i treballant 71 dotacions, 6 de les quals aèries, i afectades per ara 152 hectàrees, segons els agents rurals.
1: De la resta d'incendis declarats aquesta tarda, continua actiu el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. En canvi, el de Savallà, a la Conca de Berguedà, ha pogut ser controlat.
3: També està controlat l'incendi de Martorell i es mantenen estabilitzats els focus de l'Anoia i els de les Gavarres.
1: Els veïns de 93 habitatges de Barcelona hauran de passar la nit fora per l'esvoranc del Putxet a Sant Gervasi.
3: Tant des de territori com des de l'Ajuntament relacionen l'incident amb les obres de la L9 del metro. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: La nostra prioritat és la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis que són aproximadament uns 90 pisos els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
3: Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a l'edició 44 amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Solsona ha valorat el premi.
5: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
1: I en esport, Joel Gomis, dia d'activitat intensa a l'Espanyol. El primer equip masculí ha tornat a la feina i ho ha fet amb un nou fitxatge.
6: Kelinchi Jarman és la darrera incorporació de l'Espanyol. El futbolista prové cedit del Barley anglès. Aquest, però, no ha estat l'únic moviment del dimarts a Can Perico, perquè avui també han anunciat el retorn de Paula Gutiérrez del primer equip femení i de Sergio García, llegenda del club, com a nou entrenador del filial masculí.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació francament calorosa avui. De fet, en alguns indrets de la Ribera d'Ebre hem arribat a fregar els 44 graus de màxima les últimes hores. En aquests moments, també arran de mar, al prelitoral, el que està entrant és una marinada més humida amb moltíssima xafogor, però ha fet baixar la temperatura tan tòrrida. En qualsevol cas, encara ens movem entre els 28 i 33 graus en aquesta zona, més a la costa, com dèiem, i al prelitoral. I, independentment, bones tempestes, però molt locals, estan caient en alguns racons del Pirineu. De moment, on més hi ha plogut és entre l'Alt Berguedà i la comarca de la Cerdanya. També algun xàfec ha afectat el sud de la Terra Alta. Encara a les immediates hores, en aquesta zona de Lleida, sobretot, alguna tempesta amb poca aigua i força vent, precaució, i les condicions bastant dolentes pel que fa al bosc. Pel que fa al dimecres, encara més calor. Moltes comarques tocaran els 40 graus i no gaire lluny del mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, encara afectada pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment tenim aquestes tres carreteres tallades, afectades per aquests incendis forestals. Recordem, són la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la GI66612 de Santa Cristina d'Aro a Calonja i també la BB2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme. A banda d'aquestes vies afectades pels incendis i també d'un punt amb aturades ara ja puntuals a l'enllaç de l'AP7 amb l'autovia 2 a Martorell, sentit Lleida, per un vehicle que ha cremat, un turisme que ha cremat, encara queda un quilòmetre escàs d'aturades en aquest punt. Com dèiem, a la resta, al principi, ja no hem de parlar pràcticament de problemes. Únicament, això sí, ens queda un petit tram d'un quilòmetre, quilòmetre i mig de retencions a la C58, segurament per una incidència, a mig camí entre Badia i Sabadell, en sentit Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat, que continua actiu amb diversos focus secundaris, però els bombers preveuen estabilitzar-lo aquest vespre.
4: Les tasques d'extinció continuen aquest dimarts a la tarda amb 71 dotacions, 6 de les quals aèries. El grup d'estructures col·lapsades dels bombers ha revisat les indústries i habitatges afectats per un foc que ja ha cremat 152 hectàrees, segons els agents rurals. Pel que fa a la resta de focs declarats, aquest dimarts continua actiu a aquesta hora el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, per bé que els bombers són optimistes. De fet, cap a quarts de 6 han pogut desconfinar els nuclis més afectats i els pagesos estan treballant als camps propers per aturar el foc. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions terrestres i 14 aèries. Segons dades provisionals, afecta 113 hectàrees. També aquesta tarda s'ha pogut controlar l'incendi de Savallà del Comtat a la Conca del Barberà.
0: I pel que fa al foc de Sentmenat, fa pocs minuts que ha comparegut el cap de bombers, David Borrell, i ha assegurat que, com dèiem, es preveu que s'estabilitzi l'incendi aquest vespre mateix. Anem cap allà. Ona Codinenca, Laia de Déu, bona tarda.
5: Bona tarda, doncs sí, just fa pocs minuts ha acabat la compareixença tant de David Borrell com d'Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, i bé, segons el David Borrell, doncs l'incendi continua actiu, tot i que el tenen força controlat i malgrat les represes han pogut contenir el foc de Sentmenat i l'objectiu era que no anés direcció Sant Feliu de Codines.
6: És a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs, no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
5: No obstant això, doncs, sí que han dit que en poques hores alguns dels confinats ja deixaran d'estar-ho, però que encara ho han de parlar. I Imma Soler, sí que, subdirectora de Protecció Civil, sí que ha dit que els municipis que tinguin activat el Pla Alfa, doncs aquelles facilitats que comportin foc o pirotècnia no es podran dur a terme.
0: Moltíssimes gràcies, Laia. Recordem, els bombers esperen poder estabilitzar aquest foc aquest vespre mateix. I d'altra banda, l'incendi de l'Anoia, que aquest sí està estabilitzat, la majoria de desallotjats sí que ja han pogut tornar a casa. Canal Taronja Anoia, Laia Cerarols, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Doncs sí, l'incendi de la comarca de l'Anoia s'ha donat per estabilitzat aquest matí. Les dades que us podem donar a hores d'ara és que l'incendi ha afectat 494 hectàrees. Són dades provisionals dels agents rurals. Les tasques sobre el terreny segueixen a aquesta hora de la tarda. Ara mateix tenim 45 dotacions dels bombers, dos de les quals són aèries, i estem passant unes hores complicades i claus a la comarca, perquè la calor és molt intensa, no hem baixat dels 37 graus a la zona afectada per les flames, i a més, aquesta tarda s'ha girat vent de marinada, un fet que complica encara més les tasques d'extinció. Sobre el terreny tenim dotacions de bombers, com dèiem, també una unitat de la UME i ADFs dels municipis afectats i de municipis d'arreu de la comarca que s'han desplaçat fins al lloc dels fets per poder col·laborar en aquestes tasques. Ara mateix seguim tenint confiat a l'urbanització de Les Garrigues. És una urbanització del municipi de la Pobla de Claramunt i és la zona que ha estat més afectada per l'incendi. Recordem que ahir a les 6 de la tarda es van confinar diverses poblacions de l'entorn. Aquest matí s'ha aixecat el confinament a totes elles, excepte la zona de l'urbanització de Les Garrigues. Una urbanització on les flames han arribat a tocar de les cases i jardins d'aquesta urbanització. D'aquestes 494 hectàrees afectades per l'incendi, estem parlant de zona de bosc, zona de camps de conreu, també zona urbana, com la d'aquesta urbanització, i també zona industrial. Les flames han afectat naus industrials del polígon dels Plans d'Arau, també a la Pobla de Claramunt. De fet, està previst que demà el conseller d'Empresa, Miquel Samper, es desplaci fins a aquest punt per avaluar els danys de la zona industrial. El centre de comandament d'aquest incendi s'ha ubicat al municipi veí, a la Torre de Claramunt. Fins a aquest indret, aquest matí, s'ha traslladat també la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que ha demanat prudència i responsabilitat perquè travessem unes hores complicades, no només a la comarca de l'Anoia, sinó també arreu de Catalunya, perquè el risc d'incendi és elevat. A hores d'ara, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, la mirada posada sobretot a la Pobla de Claramunt i aquests municipis afectats per les flames, a l'espera de veure com avancen els treballs en aquest incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Cerarols. Ho dèiem en portada. També poc després de les 6 de la tarda s'ha pogut controlar l'incendi a Savallà del Comtat, a la Conca del Berguedà, declarat aquest migdia. L'Espluga FM, Laia Molné, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, bones notícies. L'incendi a Savallà del Comtat, aquí a la Conca de Barberà, ja està controlat, estabilitzat, i actualment hi treballen 12 dotacions terrestres i cap aèries, el que també són bones notícies. Un altre tema que preocupava era el confinament declarat a la zona de Segura. S'ha aixecat fa aproximadament una hora i mitja i, segons els agents rurals, l'incendi, que com recordem, dèiem a primera hora del migdia, havia començat i era agrícola en un inici, s'havia acabat també extenent fins a massa forestal i havia arribat a ocupar 11 hectàrees de terreny. Recordem que el foc també és en una zona on hi ha molt de cultiu i per això la cosa també s'ha complicat, a part de que actualment a la zona de Savallà del Comtat estan amb un risc d'incendi de nivell 4. Però de moment tot està estabilitzat, com dèiem, i continuen treballant diverses dotacions per acabar de refrigerar la zona.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Molné. I de l'incendi a Savallà del Comtat passem al del massís de les Gavarres, on continuen les tasques d'extinció. Els bombers, però, ara ja sí, creuen que podran controlar aquest foc al vespre. Televisió Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs sí, els bombers ens acaben de donar aquesta bona notícia de que preveuen donar per controlat aquest vespre l'incendi de les Gavarres. Fa uns minuts han anunciat que si l'evolució de l'incendi es manté favorable, aquest foc doncs es donarà oficialment per controlat avui a les 9 del vespre. Una decisió que arriba després de diversos dies de treball intern sobre el terreny per consolidar el perímetre i per extingir els punts calents que encara persistien a l'interior de la zona afectada. Tot i aquest pas endavant, però els equips d'emergència continuaran desplegats per vigilar la zona i per evitar possibles revifades fins que l'incendi es pugui donar definitivament per extingit. L'incendi, recordem, es va iniciar el divendres al matí a la Bisbal d'Empordà, ha calcinat més de 2.300 hectàrees del massís de les Gavarres i ha més afectat a més d'una vintena d'habitatges. Ha estat un dels focs més importants registrats aquest estiu a Catalunya i ha obligat a mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència durant diversos dies. Malgrat la millora de la situació, però, es manté la crida a la prudència davant de l'elevat risc d'incendi forestal i també es mantenen les restriccions restriccions d'accés al massís de les Gavarres, que continuen vigents i continua tancat.
0: Moltíssimes gràcies, Laia Campos. Aquest és l'ampli repàs de la situació ara mateix a Catalunya. Però sobre aquest darrer incendi, el de les Gavarres, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar el foc. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho tal com ha demanat Junts, Vox i la CUP, Mont Carvajal.
10: L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
11: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
10: Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Doncs l'escenari no és gaire esperançador. Pels propers dies, amb el Pla Alfa activat, com sentíem, amb nivell 4 a la meitat de Catalunya i a les portes demà del dia àlgid de l'onada de calor.
4: Segons el Servei Meteorològic, les temperatures s'enfilaran per sobre dels 40 graus a zones interior, Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: De fet, ja s'han enfilat per sobre dels 40 graus en alguns punts del país avui mateix. Continuant amb incendis més enllà de les nostres fronteres, el foc de Trevillac, que a la Catalunya Nord continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les forces públiques. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els dels Pirineus Orientals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular del dia, Barcelona. Els veïns de 93 habitatges hauran de passar la nit fora de casa per l'esvoranc del Putxet, a Sant Gervasi. Tant des de Territori, Sílvia Paneque, com des de l'Ajuntament, l'alcalde Jaume Collboni, relacionen l'incident amb les obres de la línia L9 del metro. BTV, Andrea Muñoz.
12: L'avís d'esfondrament als bombers ha arribat quan passaven les 11, però sí que és cert, tal com ha explicat la consellera Paneque, que a primera hora ja s'havien detectat alguns moviments d'escoltació per sobre del que està previst i que, per tant, a partir d'aquell moment ja s'ha activat el protocol. Al llarg del matí i de la tarda ja s'hi ha estat treballant experts i topògrafs per analitzar la situació dels diferents edificis adjacents i també a cada hora s'hi estan fent escoltacions per veure com avança la situació. Ara bé, serà demà al matí quan es farà una segona avaluació. Per ara, s'han desallotjat ja 8 edificis, un fet que afecta 93 habitants, i se'ls està donant una solució habitacional a la resta dels veïns.
13: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat.
14: I la nostra funció és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
12: Unes persones que moltes d'elles s'han trobat que han arribat aquí a la tarda i no sabien el que havia passat, ja que aquest matí, quan han tingut lloc els fets, moltes d'elles estaven treballant. És per això que al llarg de la tarda s'ha perimetrat la zona i la policia ha anat alertant i informant els veïns. Uns veïns que també es poden adreçar al Centre Cívic Vila Florida, on allà hi ha destinat un punt d'informació per tal d'explicar-los la situació, resoldre els dubtes necessaris, i aquells que hagin estat desallotjats i ho necessitin podran accedir als seus habitatges, però ho hauran de fer acompanyats dels bombers i per tal de recollir només aquelles coses estrictament necessàries o essencials.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%. Reclamen, això sí, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bebé.
15: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya, el ministre d'Hisenda.
16: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
15: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Decreten presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
4: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: I en clau judicial, l'advocacia catalana confia en revertir la pèrdua d'advocats d'ofici amb la millora de les condicions. Les compensacions econòmiques han augmentat un 11,2% aquest any, mentre el torn d'ofici continua registrant una activitat rècord. Ho diuen les dades de la memòria del passat 2025. Guau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
17: El Consell atribueix la pèrdua de professionals en els darrers 5 anys, un prop d'un miler, a 15 anys de compensacions congelades i a les millors condicions laborals que ofereixen tant l'administració pública com el sector privat. Entre les mesures impulsades per aconseguir revertir aquesta situació, hi ha un increment de l'11% de les compensacions econòmiques aplicat des de començament d'any i la petició al Ministeri de Justícia perquè redueixi de 3 a 1 any l'experiència necessària per accedir al torn d'ofici, reforçant alhora la formació dels nous advocats. El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Roger Montoliu, considera que aquestes millores marquen l'inici d'una nova etapa per dignificar el servei.
18: La dignificació, ara ja sí, definitiva, de les condicions del torn d'ofici. Hem aconseguit des del Consell de l'Advocacia Catalana un acord, no només amb el Departament de Justícia, sinó amb el propi govern de la Generalitat, que ha de servir per millorar el reconeixement, la retribució, la compensació, l'indemnització, poseu-li nom que vulgueu, pels companys i companyes que es dediquen al torn d'ofici.
17: Malgrat la reducció de professionals, l'activitat del torn d'ofici continua en màxims històrics. Durant el 2025 es van registrar 371.900 actuacions, un 3,2% més que l'any anterior. La majoria en l'àmbit penal també ha augmentat un 15% l'ús del català en els escrits del torn d'ofici i el Consell reclama ara impulsar-ne també l'ús en les intervencions orals als jutjats.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Tàrrega i Ràdio Cambrils.
19: L'edifici de Tàrrega, anomenat Cal Valeri, acollirà iniciatives empresarials, culturals i comunitàries sota el mateix sostre. David Bonveí, director general d'Economia Social i Cooperativisme, ha destacat l'espai de Cal Valeri.
20: Estem en un moment que a Catalunya s'aprovarà la llei d'economia social i la veritat és que aquí a Tàrrega, de la manera que se'ns planteja per part de les entitats, és la manera que nosaltres ho veiem des de la Generalitat.
19: Les entitats impulsores defensen que Cal Valeri ha de ser una eina per generar ocupació inclusiva, reforçar la cohesió social i dinamitzar tant el barri com el conjunt de l'economia social de Ponent.
21: Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa Mai subvencionat pel SOC i que durà a terme la Fundació Gentis. La representant a Catalunya d'aquest organisme, Montse Sánchez, ha explicat que es farà tot un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
22: Persones amb informe de risc d'exclusió social, persones que porten molt de temps a l'atur, persones que cobren la renda garantida, l'ingrés mínim vital...
21: L'Ajuntament de Cambrils hi col·labora amb la cessió d'un espai al Centre Cívic Les Basses tots els dies de la setmana.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro.
1: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
2: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
1: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos, tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol ha tornat a la feina després de les vacances. El conjunt blanquiblau ha arrencat la temporada 26-27 amb les revisions mèdiques, just abans d'iniciar els primers entrenaments aquest dijous. Un primer equip masculí que avui ha oficialitzat el segon fitxatge estival, el neerlandès Kilinchi Jarman. El defensa, de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès.
3: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra, on a vegades sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
2: No deixem l'Espanyol, però passem del masculí al femení, perquè el primer equip ha incorporat Paula Gutiérrez, una migcampista formada a la base blanquiblava i que arriba procedent del Deportivo de la Corunya.
4: Ser ambicioses, plantejar els objectius com a grup que podem aconseguir i veure si podem arribar i lluitar per ells.
2: Un espanyol que també ha anunciat a Sergio García, llegenda blanquiblava, com a nou entrenador del filial masculí que juga a la segona federació. Més coses. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. La jugadora, de 29 anys, sumarà el cinquè curs, el quart de consecutiu, a Fontejau. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, valora la continuïtat de la jugadora barcelonina.
5: Contents d'anunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
2: Amb aquesta renovació, López és la desena peça de l'Espart Girona pel curs vinent. Les gironines jugaran la prèvia de l'Eurolliga i el pròxim 16 de juliol coneixeran les seves rivals, mentre que el bàsquet Girona ha estat confirmat com a equip de l'Eurocopa de la FIBA. Més coses en bàsquet, perquè el Prat jugarà la segona FEB, la tercera categoria del bàsquet estatal, tot plegat després de guanyar-s'ho a la pista i de fer un esforç als despatxos. Arseni Conde és el president del conjunt pretenc.
6: I ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. El 1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se a tothom. Pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
2: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, el Barça ha anunciat un nou fitxatge, el de l'italià Davide Gavioli. És un davanter de 28 anys que prové del Trissino i que signa per a les pròximes dues temporades.
7: L'objectiu és ganar tot el que podem ganar com a equip y hacerlo lo mejor que el equipo necesita para ganar todo el partido.
2: I d'un blaugrana, un exblaugrana, perquè el Voltregà ja ha presentat Ferran Font com a nou jugador usonenc. És un dels tres fitxatges dels blanquiblaus, que també han incorporat Joel Roma i Xevi Urroz. Escoltem Font, fitxatge estrella del Voltregà.
8: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà. Crec que es va donar tot, doncs, perquè fos aquest estiu. Un club històric, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida.
2: I acabem amb un darrer punt, l'Ali, encara en hoquei sobre patins, perquè aquesta tarda s'han conegut els millors jugadors de la temporada passada, tant de l'hoquei Lliga masculina com femenina, amb protagonisme per dos equips catalans. A la masculina, Matías Pascual ha estat el millor jugador de l'Igualada, i a la femenina, Aina Florenza, del Vilassana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos. Que passin molt bona tarda.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Bé, i què voleu fer aquests dies?
10: Anar a una piscina caribenya.
11: Dormir en un hotel del Far West.
12: Volar a llums d'un drac.
9: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
12: Braseria La Bolera.
13: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
12: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
13: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
12: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
13: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
12: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada d'Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: L'Àgia, de 14 anys, té la porta de la seva habitació sempre tancada. Laura, la mare, pica una vegada i una altra, però ella sempre està ocupada i prefereix estar sola. A Laura li preocupa aquesta distància, el silenci i la desconnexió que sembla que hi ha entre elles.
3: Ni mama ni mom.
2: Avui parlarem d'una etapa que no és una tempesta, sinó que és una reconstrucció.

0: l'adolescència. El cervell dels nostres infants, ja no infants, sinó adolescents, s'està reconstruint i és per això que necessitem acompanyar-los ara d'una altra manera. Cindy, avui tema fort, eh? avui potent. A veure, per què ens fa por aquest tancament de porta, aquesta distància? Per què sembla que no vulguin saber res de nosaltres?
1: Hi ha una gran estigmatització amb l'adolescència, no? Quan tu parles de l'adolescència amb algú, és com si fos una enfermedad. Ai, que passi ràpid, ai, a veure si ens en sortim, a veure que no passi res, no? Ja comencem a parlar amb por, sí, amb defensa. Ai, madre mia, els adolescents d'avui en dia... Llavors, primer de tot... És com algú generació rere generació, perquè jo me'n recordo quan jo era adolescent o quan era nena, es parlava igual dels adolescents. Llavors és una cosa que culturalment ens fa molta por, perquè hi ha un punt de rebel·lió, és veritat, no? Hi ha un canvi de conducta perquè hi ha un canvi cerebral molt important amb l'adolescència. I l'hem d'entendre una vegada més per poder-ho acompanyar bé. Els adolescents no es rebel·len contra nosaltres, no és algo personal, no? Com diu la Sara Desiree Ruiz, que si no la coneixeu us la recomana moltíssim, que és una experta en adolescència, una treballadora social que parla molt sobre i molt bé sobre adolescència. Ella sempre diu el lema no és personal, és cerebral, no? Tot el que fan els nostres fills i filles té relació amb aquest canvi d'estructura cerebral. Hi ha la seva autopista cerebral està en obres. I això ho hem d'entendre aquí. Hi ha una gran poda neuronal que els hi serveix per iniciar aquesta vida adulta, separar-se del vincle amb la família i fer primer construir la seva pròpia identitat i relacionar-se entre iguals. No és que es tanquin de tu, és que es tanquen amb ells. Aquesta necessitat d'intimitat, de conèixer-se, viuen molt intensament, aquí hi ha una necessitat de dopamina molt gran. Llavors, estan començant a construir tota aquesta identitat d'una manera molt forta i nosaltres hem d'acompanyar i respectar molt, perquè si no, tormenta de verdad.
0: Alguna vegada havia llegit o havia sentit que és com, imaginem, que tu tens un trencaclosques que el tens tot muntat i quan arriba l'adolescència et treuen totes les peces, te'ls posen del revés i te'n treuen alguna. Fins
1: total.
0: I tot, no?
1: Sí, és sí.
0: Tornar a reconstruir sí. Aquest trencaclosques sí. Que havies fet fins ara.
1: I és una gran oportunitat també de si el vincle amb el nostre infant, pues, potser... imagina't que durant la infància no hem sigut prou conscients perquè no hem pogut, perquè no hem tingut la informació i hem tingut doncs, uns comportaments que no ens han agradat o un vincle que no ens ha agradat, a l'adolescència hi ha una gran oportunitat de reparació. És com si la natura ens donés una segona oportunitat de crear un vincle positiu amb els nostres adolescents. Llavors, sobretot... és entendre això que molt bé deies, no? Hi ha un pas important, hi ha una reestructuració on nosaltres hem de, sobretot, observar molt, jutjar molt poc, respectar moltíssim, com dèiem, i acompanyar molt, també. Aquí el control s'acaba.
0: Serveix de poc.
1: És que no serveix de crear una mala relació amb el teu fill. Si tu, durant l'adolescència, el que vols és controlar, llavors tindràs una època realment aquesta que fa por.
0: Molt bé. El nostre gran amic, el cervell. Què li passa al cervell durant l'adolescència?
1: Doncs la part límbica, la part emocional, està hiperactiva, superactivada, no para. Per això ho viuen tot d'aquesta manera tan intensa, no? I aquesta dopamina que volen, hi ha una necessitat d'aventura, risc, hi ha... la part prefrontal, que és la del llenguatge, la que em fa preveure les conseqüències dels meus actes, en construcció, i com aquesta límbica està activada, recordem que quan s'activa aquesta part, la part prefrontal es desactiva, llavors, bueno, hem d'entendre que estan en un moment molt emocional, i tot es viu molt profundament. Llavors, el cervell està fent també poda sinàptica. Això és molt important.
0: Què vol dir això?
1: Segons el que jo he viscut, descarto coses que no em serveixen i començo a estructurar allò que sí em serveix per la vida.
0: I que ja em quedaré, no? Molt bé. I com vivim aquesta etapa? Sense por ni sense enfrontament constant amb l'adolescent?
1: Jo crec que aquí és fonamental la mirada cap al nostre adolescent, entenem que és una persona. Sembla això molt... no, pues claro, que és una... No, sí, claro, però no tan claro. És a dir, qui tens davant és una persona que està aprenent a viure amb una situació molt diferent a la que tenia, de començar a prendre decisions, ja se'l tracta d'una manera diferent. El seu canvi corporal, no? Aquest salt de la pubertat, que en un any dius, mare meva, el meu fill ha fet això aquest estiu, de que passa d'aquí a aquí, en un any i mig, clar, ja el tracten a vegades com si fos un humanet. Però també segueix sent un nen que necessita molt acompanyament. Entendre que, per exemple, quan ells confronten el límit, el que estan buscant és estructura. Realment, el que busquen és un entorn segur on realment acompanyin el que poden o el que no poden fer, però des d'una manera en què ja no acceptaran la repressió. No? Després, al final del capítol, farem un exercici molt interessant on entendrem per què hi ha segons quines reaccions dels adolescents. Si els hem estat acompanyant d'una manera, un nen pot acceptar o pot bloquejar-se davant de la repressió, de l'autoritarisme, però això a l'adolescència canvia completament.
0: De fet, parlaves ara de reaccions, moltes vegades són reaccions que els sobrepassen. Totalment. I el que fins ara era una enrabiada al mig del súper, plorant, clar, vull un caramel, ara la cosa puja una mica de to, sí, hi ha cops de porta, clar, poden dir-te coses lletges, et poden insultar...
1: Totalment. Però perquè he nascut, jo no ho he demanat, ets la pitjor mare del món, no? Que això ens ho diu el nostre fill quan és molt petit i ens fa, sí, un punt de tendresa també, sabent... Però quan els nostres adolescents, la mirada de la tendresa moltes vegades es desdibuixa. Veiem una persona tan alta com nosaltres que, clar, tenen quatre pèls mal posats a la cara, no? Que quan fan esport fan molta olor, pudor. I clar, aquestes mans petitones, aquests anclatges que podíem agafar dels nostres fills més petits, com que els hem... Què has fet tu amb el meu fill, no? Moltes vegades és... Què has passat? Te l'has menjat, el meu fill? No ets la persona. Passem del què he hecho yo para merecer esto a què he hecho yo para merecer esto.
0: Total. Sí,
1: llavors, sí, primer, saber que està en una etapa complicada per ells, emocionalment molt activa. Que hem d'entendre que els seus gustos i les seves amistats són superimportants per ells.
0: El seu món.
1: Tot el seu món.
0: I que fins ara ho sabies tot i ara no saps res.
1: Clar.
0: Com a mare, pare, eh?
1: Bueno, és que passa una cosa al cervell de l'adolescent, que és que fins ara, fins a la pubertat, la veu de la mare era un so que et donava seguretat i calma. A l'adolescència... Irrita. És que dona hasta repelús.
0: Para.
1: Clar, ostres, imagina't, cerebral. Però això ha de passar perquè no em quedi a casa amb la mare, clar, i el pare i pugui anar creant el meu entorn, també.
0: És un procés natural.
1: És que és
0: natural. Com el rei lleó.
1: Totalment, no? Clar, és que la natura això es veu molt bé, sí, no? De fet, ells comencen molt abans. L'elefant, quan neix, no? L'elefant que parlem, sí, quan neix, ja directament camina i se'n va i comença a estar amb els seus iguals. I què fa els animals adults? Observen, interfereixen sempre quan hi hagi algú que pot posar en risc, però, no? Doncs això és una miqueta el que hem de fer. A l'adolescència, a vegades el que ho donem per perdut, ja està, ja no hi control, no? Me doy por vencido. Pues ja el mòbil té i ja no poso cap límit. O al revés, ja tornem una altra vegada a aquestes dues, o a l'autoritarisme, que és pelea constante, o a la permissivitat de que haga lo que quiera. A l'adolescent el que necessita és una figura que prou allunyada per deixar-te fer, però prou propera perquè vinguis quan em necessitis. I jo estar observant molt qui són els teus amics, el que fas, on vas... Crear canals de comunicació, no quan fa cop de porta, perquè quan fa el cop de porta aquí és no puc parlar, però sí que en moments on hi ha aquesta connexió, crear espais de diàleg. Hi ha alguna cosa que vulguis fer, o si saps que li agrada una música en concret, informar-te i parlar sobre això, fixa't que fan això, com, vols que fem alguna cosa junts... Tendim molt a jutjar tot el que fan els adolescents, la roba que porten, la música que escolten,
0: no
1: i aquestes sèries... No fan res bé.
0: No.
1: No? Si a mi no em cau bé algú, no voldré parlar amb ells. Si a mi em critiques la roba que porto, els cabells que porto, les meves amistats, el que faré és distanciar-me de tu, perquè no m'acceptes. Llavors, quin esforç haig de fer jo aquí?
0: Quina feinada.
1: Ai, sí. Però t'haig de dir que si ho fem des d'aquesta mirada... És una època preciosa. Tenen una creativitat. L'època de l'adolescència, un sentit de l'humor, un pensament crític. Comencen a tenir unes idees...
0: No, ja són persones...
1: Són persones...
0: Semiadultes.
1: i que aquesta etapa és meravellosa en quant a la passió que li posen a la vida. Jo crec que, no, aquests ideals tan forts neixen a l'adolescència. Si realment els mirem des del punt de poder aprendre alguna cosa d'ells, també és una època molt bonica.
0: Repassem breument les edats, perquè no hem parlat d'edats, però com que ara això és tan canviant, no? Quan parlem de preadolescent, d'adolescent, quan comença la pubertat...
1: Clar, als 9 anys, més o menys, podem dir que comença la preadolescència, no? Hi ha moltes mares i pares que em diuen, és que té 9 anys i ja té, de vegades, li veig destellos, ja comença, no? Dels 9 als 12 anys podem parlar aproximadament sobre aquesta preadolescència, que passem molt del jo al nosaltres, que comencen a haver també aquests conflictes en les relacions entre iguals, no? Que a vegades ens espanten tant. Abans parlàvem, no? Bueno, és que a vegades ve a casa trista perquè les seves amigues s'han enfadat amb elles, hi ha conflictes. Pues és una gran oportunitat per acompanyar al conflicte i a la relació. I a partir dels 12-13 anys, 13-14, comença l'adolescència. Llavors aquí comencem a recollir fruits també de tot el que hem fet abans. Quan hem fomentat el pensament crític, quan hem donat valor als seus nos, no? Quan hem sabut gestionar un conflicte, tot això és quan ara ho comencen a posar en pràctica de veritat. Poder dir no a substàncies, per exemple, a plans que no els venen de gust, saber identificar quines persones em fan bé o no em fan bé. Tot això són coses que comencem amb un any, dos anys. El gimnàs de la vida.
0: I quan deixen de ser adolescents?
1: Clar, això depèn, no? Si parlem del cervell prefrontal completament madur, parlem avui en dia de les noies al voltant dels 25 i els nois al voltant dels 30. Jo no crec que aquí acabi l'adolescència. Hi ha una època, doncs, a partir dels 21, 22, que entra a ser, no?, l'adulto joven. Uh-huh. Però, bueno, és llarga l'etapa, clar. Sí.
0: Com ho fem per mantenir l'autoritat sense perdre aquest vincle amb un adolescent?
1: Clar, l'autoritat és aquesta fermesa amb una mirada respectuosa. Autoritat és, primer de tot, que ells sàpiguen, no perquè els hi dius, sinó per les accions que fas, que respectes allò que estan necessitant en aquest moment. Aquestes relacions amb els amics, aquests espais, no? És molt important, Sara Desiré Ruiz, no? I l'esmento perquè és una gran referent en el món de l'adolescència, esmenta molt que quan els nadons arriben a casa, preparem la llar. L'habitació, posem tot, tapem els endolls, les cantonades que no es facin mal. Pues a l'adolescència, que hi ha aquesta reestructuració cerebral, també necessiten que hi hagi una ambientació de la llar. Què és el que necessita un adolescent a casa, no? Pues un mirall, l'autoimatge és superimportant.
0: O 30.
1: O 30, el que faci falta, de cos sencer. Vull dir, donar-los un espai a casa on la seva etapa evolutiva importa i un bon acompanyament. Llavors, què podem fer nosaltres? Primer de tot, no espantar-nos. No? Si tenim fills ara mateix de 7, 8, 9 anys, que ja estem, ai, l'adolescència. No espantar-nos, segueixen sent els nostres fills i filles, simplement que entren en una etapa que necessiten, pues, aquesta mirada respectuosa, que tinguin els límits clars, no? Aquesta autoritat sapiguer. I aquí hi haurà molta més cocreació. Si només imposem, has de llegar a les 9 a casa i no tenim en compte el que pensen ells, aquí xocarem moltíssim. Llavors, parlar molt diàleg, però no de molta paraula, sinó de molta entesa. És a dir, si ja comences a sortir amb els amics, no? Arriba la segon d'ESO, que és l'època més o menys on comencen a fer ja més plans, i em dius que vols quedar aquesta tarda amb les teves amigues. Vale, doncs explicar-li que a mi em preocupa que es faci de nit i m'agradaria tenir la seguretat de quina hora arribes. I li dius, jo vull que arribis a les 8 a casa. I diu, no, és que a les 8 seré la primera en marxar-me, no surt ningú a les 8. Vale, quina hora estaria bé per tu? Pues per mi les 11. Ui, no, això és massa tard, no? Entenc que vulguis una miqueta més, però per mi és important. Llavors arriba un pacte. Estaria bé per tu les 8 i mitja, comencem així i després anirem... Vale, quan hi ha un, escolto el que necessites, però jo poso co-crear. Això és superimportant. Després, tenir també molta informació del que passa al seu voltant. Jo, per exemple, amb el meu fill de 14 anys, el que sempre li dic és veniu a casa sempre que vulgueu. encara que hagi de fer macarronades cada cap de setmana, però observar qui va amb el teu fill, quins són els seus gustos. Tenim un petit xat amb els pares per exemple, van al cine i acaba la pel·lícula a les 11:30. Pues no pot venir sol a casa, no? Doncs de vegades un pare o una mare els va buscar. Donar-li aquesta llibertat segura. I després també posar-te molt a disposició d'allò que necessiten, no? Amb un límit clar. Pues necessites això per la, no? amb el tema dels límits és molt important. El fet de dir, vale, tens deures, jo et puc acompanyar, però et podria acompanyar només fins diumenge a les 6 de la tarda. Vale. I informes, la informació és superimportant per ells. Si després això no passa, pues, al final és com un ball, no? Donar-li molta informació, molta previsibilitat, i a partir d'aquesta informació, doncs, anar creant una mica les pautes de casa.
0: A vegades hi ha molta gent que considera que es relaciona més bé amb els seus fills i filles quan ja són adolescents que amb infants, que costa més, no? Perquè realment has de fer un exercici quan tu parles o tractes amb infants de, doncs, adequar el llenguatge, aquesta paciència infinita que has de tenir, i a vegades és més fàcil, els resulta més fàcil comunicar-se amb els seus fills quan són adolescents.
1: Sí, pot ser. Pot ser per la teva manera de, no, de parlar. Jo aquí diria, i posaria l'ava al foc, que si tu et pots comunicar bé amb el teu adolescent és que has fet una tasca molt important durant la infantesa. Hi ha hagut espais de conversa, de reflexió, de respecte. Quan una persona sent respectada, tot és molt més fàcil. Llavors, si realment ve des d'una... Perquè no cal, a vegades, no? Allò que parlàvem d'adequar el llenguatge d'infància, no vol dir...
0: El guau-guau,
1: la xixita, sí, exacte, el bup-bup. Vol dir mirar l'altra persona com una persona digna i respectant-lo. I és que no cal llegir llibres per fer tot això. Quan tu arribes amb aquests pilars, amb aquesta estructura de la casa feta, clar que després serà molt més fàcil fer-ho. Tot i així, dir que si no has tingut l'oportunitat o no has pogut, o per el que sigui, la infantesa ha sigut més difícil o has fet coses de les que ara no voldries, tens una gran oportunitat per tornar a connectar amb el teu fill o filla a l'adolescència.
0: I aquesta autoritat que comentàvem també, que l'autoritat al final te l'has de guanyar, no s'imposa.
1: Totalment, igual que el respecte, no? Jo no et puc dir, t'exigeixo que em respectis, entenent el respecte per una emoció que surt cap a mi, no? Jo puc intentar controlar a partir de càstigs, de represàlies, que facis o no facis, però això després l'únic que aconseguiràs és que no ho faci davant teu per evitar aquestes conseqüències. Si realment el que vols és que la persona hi hagi una reflexió i tingui un valor aquell aprenentatge, el que has de fer és crear un respecte, no? Que l'altra persona se senti vista i valorada.
0: També havia sentit, no hem de criar infants obedients, sinó responsables.
1: Totalment.
0: No, pues no han de fer el que tu diguis perquè tu ho diguis, o ho diguis com a autoritat, sinó com a responsable que sóc, sé que això s'ha de fer així.
1: I crítics. O sigui, la societat d'avui en dia és una gran mostra de que això no està passant. Caiem davant d'injustícies.
0: Remats.
1: Moltes vegades, sí, no? I injustícies que passen a la vida, ens caiem i no fem absolutament res. Ja no a nivell mundial, no?, que passen moltes, però si ens anem a coses puntuals que passen a casa nostra o al nostre voltant, poques vegades ens rebel·lem contra això. I l'enfado, no?, que càpiguen les emocions a casa teva és molt important, i amb l'adolescència, vital. No reprimir. Ai, és que estàs enfadat! No.
0: Tot el dia estàs enfadat.
1: Bueno, pues, en comptes de dir tot el dia estàs enfadat, imagina't que tu tens una època molt dura i el que et diuen a casa la teva parella quan arribes és que tot el dia estàs trista.
0: Pues mira.
1: Pues aquí la desconnexió serà total, no? Mm. A sobre, que em passa tot això, ja estic totalment invisibilitzada. Donar capiguda a les emocions, a dir, veig que està sent una època difícil per tu, necessites alguna cosa de mi, com et puc ajudar? Apropar-nos des de realment voler ajudar. L'altre dia una nena em deia, una nena de 12 anys o 13 anys em deia, és que no puc estar enfadada, perquè la meva mare, quan jo m'enfado, es posa molt trista. A vegades manipulem, sense voler-ho, fent responsable als adolescents o als infants de la nostra pròpia emoció. I aquesta és una manipulació molt perversa, no? Perquè el que més volen els nostres infants és que nosaltres estiguem bé. Llavors, acceptar i acollir i poder sostenir qualsevol emoció i ensenyar com poden expressar-la bé. La ràbia és necessària. La tristesa ens fa arribar a llocs que no arribaríem mai si no estiguéssim tristos. L'enfado és necessari. Ara, no pots anar liant-te cops de punys pel món. Vale, si vols, jo t'ajudo i jo et puc acompanyar a veure com podem canalitzar aquest enfado.
0: Mm-hmm. Anem a treballar una mica.
1: Vinga.
0: Ens fas treballar.
1: Ja està, ja s'acaba això. No m'ho puc creure, vull més. Anem a fer un exercici molt bonic.
0: Vinga.
1: Sí. Vale, aquest és una mica de reflexió. Cadascú a casa seva que pensi. M'agradaria fer una mica de paral·lelisme sobre coses aquí, sobre coses que han passat al llarg de la història i paral·lelisme amb els nostres nens i adolescents. Vaig a posar diferents situacions, no? I vaig a llançar la mateixa pregunta, que és com fèiem al llarg de la història per controlar, per exemple, quan hi havia els blancs que tenien dominats els negres, no? Que hi havia l'esclavitud. Com ho fèiem per controlar-los? Doncs aquí, si comencem a pensar, segur que sortirien actituds com el xantatge, l'amenaça, el càstig i tantes altres coses. Quan això va esclatar, quan es van revelar aquestes persones per no seguir ser esclavitzades, què van fer? Doncs aquí van començar a cridar, a revelar-se, a dir no i a potser a vegades utilitzar la violència per trencar aquesta desigualtat. Poso un altre exemple. Què passava quan els caps, no, els empresaris, en aquesta època més industrial o abans, explotaven els treballadors, no? Què passava? Pues també molta amenaça, molta repressió, molt càstig. Què va passar quan els treballadors es van rebel·lar i van començar a exigir els seus drets? Pues també va haver molta explosió, oi? Es van fer grups, fer forts, van començar a exigir coses que tenien que veure amb el respecte. Per últim, un altre exemple que podíem posar milions, eh? Què ha passat amb les dones i amb els homes? Com durant la història els homes han tingut aquesta repressió cap a les dones? Pues, desafortunadament, i encara passa, doncs molta violència, molt xantatge, molt control. No? Què hem fet nosaltres o què estem fent? Doncs alçar la veu, dir prou, això no ho volem, i sortir i expressar allò que passa. I aquí llenço la pregunta de veritat, no? Què fem nosaltres com a adults, com a pares i mares, amb els infants per controlar-los? Moltes vegades utilitzem el xantatge, utilitzem el control, utilitzem el càstig, la manipulació. Què passa quan ens treuen un cap? Que diuen prou. I diuen, volem respecte, volem tenir la nostra veu. Com podem fer diferent? Doncs deixar d'intentar ser jefes, no? I començar a ser líders. I el líder treballa amb l'exemple, amb el respecte i tenint sempre en compte la dignitat de l'altra persona.
0: Carai, noia, em va donar temps de prendre punts i tot, perquè això es posa interessant, això de l'adolescència. Molt bé, doncs ens ha quedat clar, l'adolescència no és una etapa per patir, és una etapa per seguir acompanyant des d'una altra mirada. Al final, com sempre, estem acompanyant, no estem posant catifes, ni molt menys estem posant la direcció única i indiscutible, sinó que estem acompanyant, i per tant l'adolescència és un acompanyament diferent, amb una altra mirada, i sempre, sempre, sempre amb respecte. I en tot cas, sempre que hem de recordar que siguin petits o grans, nosaltres què fem?
1: Ho estem fent el millor que sabem, i això és moltíssim.
0: Fins la propera.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Parir és molt bonic, és molt bonic. Ser mare és molt bonic. És un tornado. Però tothom ha de saber que les dones som lo màxim, que hem de creure en nosaltres, perquè si no hi creiem nosaltres no hi creurà ningú.
2: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Sandra Triginer Roig.
1: L'Àlex va néixer el 26 de juliol del 2023. Va ser un part ràpid i, per sort o per desgràcia, va néixer el cotxe. Aquell dia era pel matí, ja vaig notar que tenia contraccions, no? Unes contraccions que anaven i venint, no? Que dius, bueno, ens aportem la cara estreta i ja on anem? Doncs vam sopar a casa, ens vam posar a dormir i a les 12 de la nit, ostres, que això sembla que torna a arrencar, no? Carreguem els nens al cotxe, els deixem a casa amb uns pares i anem a l'hospital. Bueno, jo sóc metgessa, aleshores sempre he volgut, no, un part controlat, no? En un ambient controlat, perquè el teu cap se te'n va cap a tot el que pot passar anant malament. Vam arribar a l'hospital a les 2 de la matinada. A les 2:30 em van fer les corretges, em van fer el tacte i em van dir que no, que estava molt, molt verda, que no pariria fins al dia següent. Jo els vaig explicar que era el meu tercer fill, que no els vaig explicar els altres parts per posar-los una mica en context. Amb el primer va ser un part llarg, realment quan vaig trencar aigües, vaig arribar a l'hospital, ja ràpidament em van començar les contraccions, molt, molt doloroses i molt ràpides, em van posar l'epidural i ja se'm va dilatar molt, que vaig parir en 12 hores, això amb el primer. El segon va anar molt, molt ràpid, no vaig arribar a l'epidural i vaig arribar en expulsiu. I va ser tot una mica com una carnisseria, que dic jo, no? Perquè jo no és que no hagués volgut un part natural, però no estava preparada en aquell moment. No hi havia ningú a la sala d'espera, ho tenien tot molt tranquil, no? Dic, he estat tot el dia amb contraccions, no? Per tant, sé que això ara ja va en sèrio. Em van fer fora de l'hospital, em van dir, no pots quedar-te aquí, doncs espera't als jardins, si vols, no? O sigui, fora de l'hospital. No. Va ser molt, molt agressiu tot plegat. I aquí ja se'm va encendre a mi una cosa de, no m'estan escoltant, no em volen sentir, perquè és molt obvi el que estic explicant. Dic, m'esteu fent fora de l'hospital? Dic, i hi tornaré i hauré parit el cotxe. No me'n vaig plantejar ni anar a parir a un altre lloc.

0: i llavors ens en vam anar a casa, a les 3 i mitja vam arribar a casa, i jo vaig dir, Bart, estem tu i jo sols. I recordo posar-me la bola, posar-me llum tènue, posar-me, no?, els olis essencials amb la lavanda, l'incens, la taronja, tot el que m'havien recomanat. Jo estava sola a casa amb el meu marit, però vaig poder-me relaxar. Penso, si m'hagués quedat a l'hospital, dic, hagués estat en un espai on no hagués estat còmode perquè m'hagueren deixat en un llit, no m'hagueren atès, no hagués sigut tot més violent. Vam arribar això a les 3 i mitja i a les 4 i quart jo li vaig dir al meu home i és que jo no puc aguantar més. I llavors va ser quan em vaig aixecar i no podia tancar cames. Pugem al cotxe. I recordo una frase molt graciosa del meu home de dir, perquè li vaig dir, preparat perquè pariré al cotxe. I el meu home, en el segle XXI ningú pareix al cotxe. I vaig dir, doncs m'està preparant. I recordo seure al seient del copilot, pujar al cotxe i al seient del copilot donant l'esquena a la carretera perquè no em podia seure. I el meu home va sortir desesperat a 140 per l'autopista. Afortunadament era de nit, no hi havia ningú. Però jo recordo anar sentint el anillo de fuego, no? L'aro de foc, el recordo perfectament del part anterior, no? I he dit, Bart, baixa'm els pantalons, para el cotxe i baixa'm els pantalons perquè el nen surt. Va baixar els pantalons i diu, aquí no hi ha cap nen. I va tornar a pujar. I el meu home va trucar al SEM i explicava, no?, mentre jo estava allà i anava parlant amb algú que li anava guiant què és el que havia de fer. Al principi, quan tu estàs tenint les contraccions, sents molt, molt de dolor, un dolor. I després, ja quan estàs en expulsiu, el dolor es converteix en pressió. Ja no tens dolor. I ja veus, no, notes, tu vas notant com el cap va baixant. I notes, primer, com se't dilata la pell de la vagina i la vulva, tu no? Notes que se't dilata i sents com el cap està coronant perquè tens una cremor. El fet d'haver-ho sentit en el passat a mi també em va ajudar a estar tranquil·la i a no tenir pànic, a dir tot és normal, no? Estem seguint tots els passos que toca. I això em generava tranquil·litat, no? També. Va tornar a arrencar i dic, para el cotxe! Va parar el cotxe, va baixar els pantalons i el nen va sortir en un pujo només. Portàvem una palangana perquè en aquell moment tenia com ganes de vomitar que no vaig reutilitzar, però que la vam posar a sota per quan nascés i si queia alguna cosa de fluid o el que fos, no? I recordo que, clar, recordo els altres parts de primer surt el cap i després surt el cos, no? L'Àlex va néixer tot en un sol pujo i llavors va ser com que va relliscar enmig de la palangana i el vam agafar de la palangana, no? I llavors el vam agafar directament i ja el vaig abraçar, me'l vaig posar al damunt i va ser, ostres, estàs aquí, ja està, saps? Has sortit. I recordo parlar-li, Àlex, estàs aquí, ha anat tot bé, estàs amb la mami. I sí que recordo aquest moment de dir, hi ha alguna cosa que no quadra. El nen, en lloc d'estar vermell, està blau. I aquí sí que és on em vaig espantar, no? Perquè vaig dir, no reacciona, no plora, no? I aquí és on li vaig dir a l'altre, dic, no plora, dic, estimula'l, no? Li vaig estimular i tot. El vam tapar amb la manteta i em van dir, ara porto una ambulància. I dic, no portis cap ambulància perquè estic a 2 minuts. T'arranca. I durant el camí ja va començar, no? Ja havíem apagat l'aire, ja l'estava abraçant, no? Clar, la panxa està ja tot caliu i normalment quan el treuen també el posen, no? Ja ràpidament la temperatura del quiròfan, no? És una altra. I ja el vam començar a estimular i ja va començar a plorar i a cridar i ja està. I aleshores ja va començar a agafar caloret. Però bueno, aquells moments de no respon, està blau, no? Una mica és com se'm va encongir una mica el cor. No pot ser que això no vagi bé, ha d'anar bé, no? I afortunadament va anar bé. El moment que em va fer més por és el moment de no plorar. I aquí recordo una angoixa tremenda, vaig dir, la por que tenia està passant i això no mola, no? Vaig entrar en pànic i tot de cridar-li per telèfon perquè sabia que m'estava escoltant algú, no? De dir, què faig? Què faig? Perquè ja estic fent coses i no està passant. Bueno, són aquests moments que se't fan eterns. I recordo estimular-li el peu, fregar-li el peu amb força, parlar-li. apropar-me al molt per donar-li la meva escalfor, corporal, i arrencar, i parlar-li, i llavors ja va començar a fer jamecs. I aquí és quan ja em vaig començar a valer. Tranquil·litat. La placenta encara estava a dintre i, evidentment, el cordó no van pensar en tallar-lo mal perquè pensava, si alguna cosa va malament, encara té l'oxigen, li arriba l'oxigen, saps? A través de la placenta encara li arriba l'oxigen. O sigui, això tenia claríssim que no havíem de fer res. Vam arribar allà i de cop i volta 30 persones, no? Perquè, clar, està muntant un ciri allà. I recordo la violència d'aquell moment de jo baixar del cotxe, apropar-me a una dona, una cadira, i diu, vale, ara baja del cotxe i siéntate en la silla. I jo portava els pantalons, encara, saps? A mig baixar, amb la placenta. No havia sortit prou amb el cordó i amb el nen agafat. No? I és com, acabo de parir en el cotxe, pot ser una mica més agradable anar al tacte, no? I també recordo les comadrona que m'havia vist abans i em deia, ostres, tu que no volies parir en el cotxe? Dic, en sèrio, cal aquest comentari ara? No els vaig respondre perquè vaig pensar, acabes de parir el teu fill, ha sigut una situació una mica heavy, ara el teu fill et necessita. I va ser un abraça't, sigues agradable, perquè encara t'han de treure la placenta i t'han de curar. Bueno, afortunadament després, bueno, va anar tot bé, em van passar ja el quiròfan, em va atendre una altra comadrona, no la que m'havia atès, va ser molt maca, ens van tractar molt bé, es van disculpar per com havia anat, però sí que m'haguera agradat haver-los dit, heu d'escoltar una mica més el pacient que teniu a davant, perquè jo ara em sento que em van tractar com una histèrica. Jo entenc que tothom pot tindre un error, però va ser un error molt gran. Perquè, bàsicament perquè és que no em van escoltar, no em vaig sentir escoltada en cap moment, no? I això és el que fa més mal, no? Sense nosaltres el món no s'aguanta. I nosaltres tenim tot el poder. Aleshores, és tota aquesta educació que hem rebut les dones i que a vegades ens han infantilitzat, inclús ja com a mares, no? I que no tens aquest de dir, aquest empoderament de dir, soc mare i les coses les faré com jo vull i com, no? De la meva manera, no? Al principi et couen un munt de dubtes i et dubtes contínuament de ho estaré fent bé o no, no? És com, escolta't a tu, escolta el teu cos i sabràs quin és el camí.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem, tot allò que podem reclamar i que se'ns ha de respectar. I ho fem amb en Jan Botí, el nostre jurista i politòleg. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
2: Avui parlarem d'un supòsit en el que tots ens hem trobat.
1: A veure?
2: Perquè com que tots treballem, o hem de treballar, per sort o per desgràcia, això ja cadascú que ho valori, resulta que tots hem de passar en algun moment per alguna entrevista de feina.
1: Home, i tant, i tant.
2: I sovint, a vegades, hi ha polèmica perquè no sempre les empreses enfoquen les entrevistes de feina com correspondria.
1: Allò que ens fan preguntes, no?, que potser no ens haurien de fer, per
2: allò
1: exemple,
2: del...
1: si tens fills,
2: sí,
1: si vols tenir...
2: Allò de l'això no toca, aplicat.
1: Exacte.
2: Aplicat a les entrevistes de feina. Perquè és que, justament, i revisant el tema, els tribunals s'hi han pronunciat. És a dir, no és que hi hagi una llei que parli de què et poden preguntar i què no, només faltaria, però sí que en supòsits en els quals doncs, hi ha hagut gent que s'ha trobat en situacions complexes i que han acabat els tribunals, després els tribunals s'hi han pronunciat. De fet, fa uns anys a les Canàries hi va haver una dona candidata a un lloc de feina doncs, que durant l'entrevista va ser sotmesa doncs, a preguntes sobre el seu estat civil, si tenia fills, si pensava agafar o no la baixa de maternitat... I al final la cosa no va quedar aquí, perquè l'empresa, i això és un cas verídic, però després allà tenim la sentència, la cosa no va quedar aquí i li van advertir que l'empresa no volia contractar ningú que es posés de baixa per aquest motiu de l'embaràs, no? I de manera explícita, a més, no? Que diguem, s'ha de ser una mica ximple.
1: Sí, sí,
2: ximple,
1: o sigui,
2: a vegades,
1: era ben evident, no?
2: Era ben evident. Era ben evident. I com que això va acabar als tribunals, com deia, en aquest cas a les Canàries, el Tribunal Superior de Justícia de les Canàries, en una sentència de no fa tant, va considerar justament que això era una conducta discriminatòria envers aquesta dona. Per què? Doncs perquè estava tractant-se de preguntes que eren totalment alienes a la feina, que no tenia absolutament res a veure amb les tasques a desenvolupar de la senyora i que al final estan obligant a la persona a revelar dades íntimes sobre el teu estat de salut, sobre la teva vida personal, que estan protegides per la llei, perquè en cap cas tu tens per què donar aquesta informació per una entrevista de feina. És que no té absolutament res a veure. Per tant, com que això no és necessari per la selecció de professionals, doncs són preguntes que no s'han de fer. Doncs això ens porta a la qüestió clau. En una entrevista de feina, què et poden preguntar legalment i què no? Doncs avui ho aclarim.
1: Doncs vinga, Jan, què diu exactament la llei sobre aquest dret? Hi ha algunes preguntes prohibides?
2: Com deia, no hi ha cap llei que llisti les preguntes que es poden fer i les preguntes que no es poden fer i al final estem en el terreny de la conversa i estem en una mica en terra de ningú, que es diu, no?
1: Uh-huh.
2: Per tant, però sí que és cert que estem subjectes a la normativa. Estem subjectes a la normativa perquè tenim la Constitució, que ens empara i ens agrupa absolutament tots els àmbits de la vida, i que en aquest cas la Constitució, a l'article 14, estableix que ningú pot ser discriminat per raó de naixement, de sexe, d'edat, d'estat civil, de religió, d'opinió, d'orientació sexual o qualsevol altra condició personal. Per tant, hi ha un principi bàsic i fonamental de no discriminació. Per tant, on no podem fer servir aquest biaix. Després tenim l'Estatut dels Treballadors, subjecte, evidentment, a la Constitució, i que, per tant, estableix que els processos de selecció han de respectar, justament, el dret a la intimitat i a la no discriminació.
1: I ara ja si anem al concret. Preguntes que no ens poden fer o que no ens haurien de fer.
2: Bé, com dèiem que no hi ha un llistat taxat de preguntes, sí que hi ha determinats àmbits o determinades qüestions que a nivell global podem abordar que no ens haurien de preguntar i si ho fan hem de posar una alerta.
1: I podem aturar l'entrevista.
2: Podem aturar. Per poder podem fer el que vulguem. Podem fer el que vulguem. Jo diria que anem de prendre nota i si podem tenir-ho gravat o podem recuperar-ne alguna prova, millor. Perquè com tot en dret, si no som capaços de provar-ho, no hi haurà cap recorregut en aquest sentit. Per tant, si ja intuïm que pot ser que la cosa no vagi pel bon camí, prenguem les mesures de manera prèvia.
1: Mm-hmm. Quines són, doncs, aquestes qüestions que no ens haurien de preguntar?
2: Escolti, vostè està solter, casat, divorciat... Això ha passat, millor vida. Aquesta pregunta... Reservem-nos-la per les declaracions d'Hisenda, que en funció d'això hi ha unes tributacions o unes altres, però deixem-ho a les entrevistes de feina, no? Si tens fills o tens pensat tenir-ne, això no li interessa a ningú. Però, clar, per l'empresa pot ser un condicionant considerar que si tens fills potser no tindràs més disponibilitat. Escolti'm, no és de la seva incumbència. No és de la seva incumbència. L'edat. Una cosa tan senzilla com l'edat. I aprofito per dir-li a la gent que tregui dels currículums l'edat, per l'amor de Déu.
1: A vegades donem massa informació en el currículum, eh? Hi ha coses que no s'han de donar.
2: A ningú l'importa. Si ets intel·ligent ja faràs càbales amb els anys de la universitat. Però no cal. A ningú li interessa. No és una dada a donar. El DNI tampoc. Per favor, que és pitjor encara, que hi ha gent que posa el DNI a les entrevistes de feina, als currículums. No cal, traieu.
1: Són dades sensibles que no s'han de posar.
2: No s'han de posar. Per tant, el DAT, no sé, que es tracti doncs, de, amb feines on hi hagi un límit legal doncs, de 16, 18, estem en aquest llim, doncs no s'ha de dir l'edat. L'orientació sexual o el gènere, escolti, vostè què li agrada? Vostè què li importa amb qui me'n vaig al llit? Absolutament res. Pregunta totalment fora de lloc. Vostè a quin Déu li resa, si és que li resa algun? Tampoc. Això tampoc és una pregunta que ens hem de fer. La religió i les creences, cadascú a casa seva i Déu a la de tots. Però, però ho deixem cadascú a casa seva. La nacionalitat. No, és que a mi aquest no m'agrada perquè resulta que és extremeny, o és català, o és... Això seria un motiu de discriminació. Per tant, l'origen racial o ètnic tampoc és una raó a ser preguntada en una entrevista de feina. I una altra qüestió que mencionava abans, ostres, la salut, un historial mèdic, són dades sensibles, són dades d'intimitat, estan protegides per la normativa, vostès no han de donar cap mena de relació sobre això. Si li fessin alguna pregunta en relació amb la discapacitat, això seria acceptable si fos necessària una adaptació de lloc de feina, per exemple. Aquí sí que això tindria tota la lògica del món, però no per ser discriminat. Per tant, aquestes preguntes que es consideren no pertinents per valorar la capacitat professional i que poden ser discriminatòries. Si algun empresari que ens escolta està temptat a fer alguna d'aquestes preguntes, jo li recomano que ho reconverteixi i pregunti per l'experiència professional, per la formació acadèmica, pels voluntariats, sobre la paraula en anglès, l'engagement associatiu, no? la xarxa, el crear xarxa associativa, les competències, les habilitats, que al final es veuen amb la formació, amb les activitats que un desenvolupa, la disponibilitat, si tens carnet de cotxe, si no... Escolti'm, el que correspon. I preguntes, doncs també, a nivell psicològic, això ho fan molts recursos humans, per veure no, com te'n sortiries d'una situació. Tot això té lògica en un procés de selecció.
1: Tot això sí que es pot fer.
2: Tot això es pot fer i s'ha de fer. Si no, escolti'm, com podríem determinar amb qui ens quedem i amb qui no? No podríem fer.
1: I, de fet, a vegades fent aquestes preguntes ja acabes descobrint el que no pots preguntar directament, no?
2: Exacte.
1: Vull dir, per exemple, l'edat, si saps quan va anar a la universitat, més o menys pots fer els teus càlculs. No tothom hi va als 18 anys, però pots fer els teus càlculs ràpidament.
2: Si som intel·ligents, hi ha alguna cosa que ens interessa, ja trobarem la via per trobar-la, però no siguem barruers, no siguem fets i deixats estar i no ho preguntem directament. Llavors, com podem exercir el dret? I demano disculpes als oients, però estic una mica encostipat, Això, escolta'm...
1: No et preocupis, Jan, jo crec que t'entenen perfectament.
2: Oi que sí? Clar, i català. Doncs, escolta'm, com han d'exercir aquests drets, no?
1: Què poden fer?
2: Què poden fer? És el que dèiem abans. Podem fer el que vulguem, no? Però si et fan preguntes il·legítimes o que contravenen no, aquests principis de discriminació, d'igualtat, etc., tenim diverses opcions. En el moment podem respondre, dir, escolti'm, això crec que no és pertinent o que no és objecte del que se m'està avaluant, són dades personals i jo prefereixo parlar-li de la meva experiència professional, dels meus estudis, etc. No?
1: El que diem sempre, parlar-ne, no?
2: Sempre parlar-ne, sempre parlar-ne. Després, si tu creus que no se t'ha contractat per una raó discriminatòria, fruit doncs, del que has vist en aquella entrevista, sí que podries denunciar-ho a Inspecció de Treball o presentar una demanda. Com sempre, les coses s'han de provar.
1: Necessitem
2: proves, per tant, si tens la sospita que això passa, etc., preveu. I ho has de preveure, vol dir, doncs, potser gravar-ho.
1: Clar, això potser... ho podem fer. Podem gravar una entrevista de feina?
2: Si jo intervinc en la conversa, sí. Això vindria per un altre capítol, el secret de les comunicacions. Però... en una gravació, jo el que no puc fer és deixar un telèfon en el restaurant, com va fer la senyora Camacho a la Camarga, gravar els demés i després quedar-me amb aquella informació. Que en aquell cas la senyora Camacho també hi era, Però, bé, el que no podem fer és fer-ho amb tercers sense que jo intervingui. Però jo puc gravar una conversa entre tu i jo sense que tu ho sàpigues.
1: No cal el meu consentiment per fer-ho, eh?
2: No. Ara bé, compta amb la difusió. Compta amb la difusió. Una cosa és gravar-ho i tenir-ho. I poder-ho fer servir per un possible procediment judicial. Ara bé, difondre-ho podria estar vulnerant els drets de l'altra persona que no té el coneixement. Vull dir, compta amb aquestes coses perquè fem un joc d'equilibris de drets. Per tant, hem de vigilar molt.
1: És un tema interessant, podem indagar-hi en un altre capítol.
2: Podem indagar-hi.
1: Però tornem al dret aquest de les entrevistes. Què més?
2: Si tenim indicis clars de discriminació, en aquest cas, la prova recau en l'empresa. És a dir, que ells hauran de demostrar que no hi ha hagut discriminació.
1: Uh-huh.
2: Val? I finalment, sí que si hi ha en casos més greus, doncs es podrien reclamar danys i perjudicis, a part doncs, de la nul·litat doncs, de la decisió de no haver-ho contractat.
1: I per tant ens podrien indemnitzar.
2: Sí, però bé, això és una situació més, no diré utòpica, però sí que allunyada de la pràctica.
1: Això no acostuma a passar, diguem.
2: No.
1: Doncs anem acabant. Quins consells pràctics ens dones perquè no ens vulnerin els nostres drets en aquestes entrevistes?
2: Doncs bé, si ets candidat, hi haurà una sèrie de qüestions, i si ets l'empresa, una altra.
1: Si ets candidat, estàs en aquella situació de vulnerabilitat, no?, que diem a vegades.
2: Sí,
1: que
2: tu com els llogaters quan van assignar el pis.
1: Exacte, tu necessites aquesta feina.
2: Correcte. Sí, però recorda, no tens l'obligació d'haver de respondre a preguntes fora de lloc, a preguntes contràries als principis d'igualtat de no discriminació. Dirigeix-te a la persona al davant, exposa-ho de manera tranquil·la, si ho consideres, i redirigeix la conversa a la mesura que puguis a la teva experiència, a les teves capacitats, i, per tant, centra't en l'objecte en si de l'entrevista i guarda proves en el cas de que tinguis sospites de que això pugui estar ocorrent. Contràriament, si ets l'empresa, et diria, centra't en valorar les competències i no la vida personal de les persones. Evita aquestes preguntes, també per estalviar-te tu problemes. Per estalviar-te problemes perquè, escolti'm, igual que estem dient que vostè pot trobar la manera, l'altra part també pot estar trobant la manera de demostrar que no està actuant correctament. Per tant, vigilin amb això. I finalment, has de tenir en compte com a empresa que, ostres, si tu tens un bon servei de recursos humans, un bon servei de selecció de personal, això et dona una imatge que t'estalvia problemàtiques. Per tant, com que l'objectiu de l'entrevista de feina és avaluar si la persona és adequada o no i no jutjar-li la seva vida personal, que cadascú es limiti a fer el que li toca i que respectar aquest límit, a part de ser una qüestió de legalitat, també és una qüestió de respecte.
1: Això és superimportant, eh? Al final, la base de tot, més enllà dels nostres drets, hi ha el respecte, no? Que és un dret fonamental que tots mereixem. Doncs moltes gràcies, Jan. Prenem nota perquè realment les entrevistes de feina són unes pràctiques recurrents a les nostres vides. Tots hi hem passat una, dues, tres, quatre les vegades que faci falta, perquè normalment surts d'allà amb negatives i costa, no?, moltes vegades. Llavors, molt important tenir tot això en compte a l'hora de fer les entrevistes de feina. Gràcies, Jan, i ens retrobem en el proper programa.
2: Moltes gràcies i disculpeu de nou la meva veu de nas.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: És que...
1: El cervell humà és un òrgan fascinant i encara ple de misteris. Una de les curiositats més sorprenents és la manera en com es neteja i s'autorrepara durant el son. Quan dormim, especialment en les fases més profundes del son, el cervell activa un sistema anomenat sistema glimfàtic, que funciona com una xarxa de neteja. Aquest sistema fa passar líquid cerebroespinal entre les cèl·lules, eliminant residus i toxines acumulades durant el dia, com la proteïna beta-amiloide, que està relacionada amb malalties com l'Alzheimer. És com si el cervell posés en marxa una escombra interna cada nit, ajudant-nos a mantenir-lo sa i eficient. A més, dormir també és essencial per organitzar la memòria. Els records i la informació que hem après durant el dia es consoliden durant el son, ajudant-nos a aprendre millor i a ser més creatius. Curiosament, tot i pesar menys d'un quilo i mig, el cervell consumeix aproximadament el 20% de l'energia del nostre cos, encara que estiguem descansant. Això mostra com de complex i actiu és, fins i tot quan pensem que està apagat. Dormir bé no és només descansar, és una manera que el cervell es regenera i es prepara per rendir al màxim al dia següent.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: La música més propera a tu, a Cugat.cat.
1: Aprofitant que no em veu ningú, acabo de proclamar-me senyor del castell. A partir d'avui, està permès somiar truites, fer volar coloms, no tocar de peus a terra i voler la lluna en un cove.

Va passar a la Montse, la mare de la Clàudia, perquè bueno, sap que jo canto i tal, i em va dir, si et vols presentar, et dono la fitxa on tens les bases i tot. I em vaig animar. Doncs l'experiència m'ha semblat bé, m'ha agradat molt el fet de venir aquí i poder cantar i de gravar abans i tal. És molt xulo.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada de Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Alari està al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui dedicarem el nostre programa a repassar algunes de les més interessants novetats perifèriques que hem rebut en les últimes setmanes.

Doncs la primera novetat és aquest àlbum que es diu Dying Thieves for Love i està signat per Chris Driver, un escocès que des que el vam descobrir el seu àlbum de debut, Blackwater, l'any 2006, l'hem seguit molt constantment perquè és un home que ens agrada molt. Ha demostrat ser un cantautor amb un estil propi i un repertori molt atractiu, partint, a més, sempre d'un folk contemporani. Aquest ja és el seu sisè àlbum en solitari i, a part d'aquest sisè àlbum, ha col·laborat també amb moltíssims d'altres artistes. Chris Driver, nou àlbum, Dying Thieves for Love.

Chris Driver, 20 anys de carrera i realment disc a disc demostrant que és un personatge d'una qualitat per sobre de la mitja. Escocès, nascut el 1978, aquest és el seu nou treball, Doing This for Love. La segona novetat que us presentem avui està signada per una cantant nord-americana que es diu Yepa.

Doncs aquesta novetat acabada de sortir es diu Jean, a l'LP. Ella es diu Jebba, que no és altra que la jove de, nascuda a Arkansas al 95, 31 anys té, que es diu Abigail Elizabeth Smith, una dona molt curiosa des del punt de vista que la seva joventut no porta a fer esperar arranjaments d'aquesta qualitat i d'aquesta sofisticació. Com us he dit, és d'Arkansas, té 31 anys i Jean és aquest àlbum que acaba de publicar i que és el segon disc que ha cridat molt l'atenció a tota la premsa anglosaxona.

Es diu, o s'ha dit, Yebda. Malgrat que ella es diu Abigail, Elizabeth Smith és d'Arkansas i aquest és el seu segon àlbum, es diu Jean. I anem ara amb l'àlbum de debut d'una noia cantautora escocesa d'origen hindú afincada a Glasgow. Es diu Radhika.

Es diu Radica i és el seu àlbum de debut. El disc es diu Cine Pop i és la filla del baixista dels Sub Dragons, una banda que va ser molt reconeguda als anys 90, una època molt, diguéssim, daurada del pop britànic. Doncs Radica acaba de debutar, molt jove, i la manera en la que debuta també té molt a veure amb aquella manera i específica, sobretot del nord d'Anglaterra, d'Escòcia, de fer un pop molt basat en guitarres i veus. L'àlbum, insisteixo, es diu Cine Pop.

I ja tenim aquí, sencer, el nou treball de Aldous Harding, un dels discos més interessants que hem rebut les últimes setmanes. L'àlbum es diu Train on the Island i ella, que arriba des de les Antípodes, des de Nova Zelanda, jove, 36 anys, al costat d'altres veus, també com les de Nadia Reid o Marlon Williams, ha arribat a mostrar que aquella illa, que Nova Zelanda, té un talent dins de les seves noves generacions realment considerable. Així és que aquest nou treball el considerem una de les millors novetats que hem rebut últimament. És el seu cinquè àlbum i es diu Train on the Island. Ella és Aldous Harding.

Des de Nova Zelanda, el cinquè àlbum d'Aldous Harding. Es diu Train on the Island. I una sorpresa molt curiosa i agradable ha sigut la del disc de Pina Palau. Amb aquest nom ens vam preguntar d'on havia sortit i sabem que viu a Zurich, és suïssa, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It.

Es diu Pina Palau, és de Suïssa, instal·lada a Zurich, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It. I la veritat és que ens ha sorprès molt també la bona rebuda que ha tingut aquest tercer àlbum en tota la premsa internacional. La veritat és que té un estil molt personal en què les cançons funcionen com a gairebé entrades d'un diari íntim. Molt poca informació personal tenim d'ella i encara pues, ens preguntem d'on surt aquest cognom. Es diu Pina Palau.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà.

fantasma que no veu més enllà del seu

Ferran Palau, aniversari feliç és el seu disc d'aquest any 2026. Al seu costat, com sempre, el Jordi Matas, el seu cosí, arranjador, excel·lent guitarrista i un resultat fantàstic en aquest àlbum. Aniversari feliç.

Ferran Palau, un personatge que ha creat tot un estil, una manera molt personal d'interpretar, de composar i de fer cançons, que també ha tingut, evidentment, la seva repercussió i la seva influència en d'altres veus, per exemple, la de la sabadellenca Venus.

0: escondite, jugábamos a la palma corrida, que se llamaba.
1: Es tracta del tercer àlbum ja de Venus, que en veritat es diu Valeria Núñez Saurí i és de Sabadell. La veritat és que en tres àlbums s'ha demostrat un crescendo realment important, una evolució molt interessant pel camí de l'indie pop electrònic. És, com us deia, de Sabadell, és totalment millennial, va néixer el 2000, té 26 anys i es diu realment Valeria Núñez Saurí. En definitiva, Mai vista trista és el títol d'aquest nou treball del 2026 de Venus.

Venus, un talent molt jove de Sabadell que seguirem amb molta atenció. Mai vista trista, aquest és el títol del seu últim treball. I nosaltres ens acomiadem, l'Aleix Salari, el control de so, el Jordi Tortós d'aquí al micròfon. Deixem enrere aquesta edició de novetats de Perifèries amb la de Ellie O'Neill, l'àlbum de debut d'aquesta jove irlandesa en què el minimalisme i el intimisme són protagonistes. Fins la setmana que ve.

0: A nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades com la Festa de l'Aigua o la Cantada de Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
3: El misteri i els jocs de lògiques són els protagonistes del calaix actiu. Les models de la Belle Époque de Berta Jardí, publicat per Univers, ens presenta dues dones amb vides intenses en una època de canvis, Emily Floch i Isabel Llorach.
4: Sí, sí, són dues protagonistes, la Isabel Llorach i la Emily Floch, dues dones que, títol he posat models de la Belle Époque, perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
3: I del passat al futur, amb la Georgina Dalmau, autora dels Rebels d'Antígona, publicat per Fanbooks. En un món on les noves tecnologies ho controlen tot, sempre hi ha qui lluita per una societat més humana.
5: El món de Rebels d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que va canviar absolutament tot i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no?
3: La família i els crims protagonitzen el festival Creixell Crims el cap de setmana del 10 al 12 de juliol. Us en fem un tastet.
6: I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
2: Amb Mònica Socies hem repassat el sumari dels continguts del programa que us hem preparat per avui. Obrim, doncs, ja el calaix, edició 348 de la temporada 7, capítol 43. Ah, a més, us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el calaix. Per fer els vostres comentaris, suggeriments, preneu-ne bona nota. alcalaix.onalatorre@gmail.com Recordeu, alcalaix.onalatorre.com.

@gmail.com. I a partir de la propera setmana ens posem en mode estiu i estrenem pels mesos de juliol i agost el calaix estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona la Torre, ona-latorre.cat, ona-latorre.cat, cercant programes i el calaix. El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Les xarxes socials són els aparadors on les noves generacions viuen les seves passions. Espais on la literatura i el cinema tenen milers de comptes i fidels seguidors. Crear tendència no té límits. I, curiosament, la proposta que avui us presentem ens fa sortir de la tecnologia per afinar el nostre sisè sentit.
0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Qui no coneix el Cluedo? El famós joc de taula que ens transforma en detectius privats per resoldre un crim fictici, creat per Anthony Pratt el 1944, inspirat en Agatha Christie. I els sudokus? Els trencaclosques matemàtics, grans reptes per a la nostra lògica, inventats pel matemàtic suís Leonhard Euler al segle XVIII. Si unim aquests dos conceptes, trobem els murdokus, els llibres de passatemps que fan furor entre els joves i no tan joves, i especialment els apassionats del misteri. Un repte que ens allunya de les pantalles i posa a prova la nostra capacitat d'observació i lògica. Temps i paciència per posar-nos a la pell dels grans mestres del misteri. Si ja esteu a punt per començar, prepareu llapis, goma d'esborrar i obriu les pàgines de Murdoku, 80 enigmes de lògica i assassinats, i Murdoku, un viatge al passat, amb dos de Manuel Garán, publicats per Columna. No deixarem el misteri per parlar-vos del cozy crime o crim acollidor, que veu de la seva reina Agatha Christie. Qui defuig de les escenes macabres sense deixar de banda els assassinats trobarà en aquest subgènere la fórmula ideal. Crim sense sang, investigadors aficionats, humor britànic i molt de misteri. A Benvolguda, senyora Christie, publicada per Columna de Núria Prades, se'ns trasllada a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Un crim, una llibreria i Agatha Christie formen part de la trama. Emma Marbury, la protagonista, haurà de resoldre el cas en aquesta novel·la amb un segell molt british. No ens podem oblidar de la saga de Richard Osman, El Club dels Crims del Dijous, que els amants de la pantalla podreu gaudir en la seva adaptació cinematogràfica a Netflix, amb doblatge i subtítols en català. Quatre jubilats resolent misteris des d'un complex residencial per a gent gran, que ha captivat a més d'11 milers de lectors arreu del món. Un exactivista socialista, una vídua no tan desvalguda, un antic psiquiatre i la líder del grup, Elizabeth, de 81 anys, ens demostraran que l'edat no resta quan es tracta de resoldre crims.
0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.

0: Berta Jardí ha treballat sempre en diferents entitats socioculturals en temes de gestió i comunicació. Actualment es dedica plenament a l'escriptura. Ha escrit per infants i adults, teatre, narracions publicades en suplements literaris de diaris i revistes nacionals d'Estats Units i les novel·les L'home del barret, Saber i la bibliotecària del front. Dues dones, dues ciutats i un mateix impuls, construir-se una vida pròpia en un món que canvia. A començaments del segle XX, entre Viena, Barcelona i París, dues dones busquen el seu lloc en una època de canvis i promeses. Emily Floke, modista i empresària vinculada a Gustav Klimt, que defensa una nova manera d'entendre la moda, i Isabel Llorac, dama de la burgesia barcelonina que s'endinsa en els cercles artístics i descobreix el desig d'una vida més autèntica. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Hi ha llibres que, quan arriben a la redacció, penses, aquest sí o sí me l'haig de llegir perquè el títol ja t'enamora. Les models de la Belle Époque. Però si, a més, saps qui és l'autora, en aquest cas Berta Jardí, que ja ens va acompanyar per la bibliotecària del front, doncs aleshores ja tenim el pack complet i la veritat és que ha estat una gran descoberta i una meravella. Benvinguda, Berta.
2: Hola, gràcies per convidar-me a parlar.
1: Bé, feia molts dies que tenia pendent, tenia moltes ganes de llegir-lo i realment ha estat una descoberta, no? Un 50%, perquè aquí tenim dues protagonistes i tot un viatge en el temps.
2: Sí, sí, són dues protagonistes. No sé si la Isabel Llorac i la Emil Floch, dues dones que títol li he posat models de la Belle Époque perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
1: Dues models que ja descobrireu si fan o no fan de models, com ho viuen, perquè, clar, és que hi ha tota aquesta imatge, no?, d'aquesta època, de què feien les models, què feien els pintors, com es vivia, aquest llibertinatge que tenien, no? Perquè pensem en el passat i moltes vegades el mirem amb una mirada de restricció, però en aquest cas no, perquè hi havia una llibertat, un llibertinatge, no?, pels de l'època.
2: Sí, certament, i en aquest cas és potser una mica atípica el paper de la model. He volgut reflectir la vida d'aquestes dues dones que van ser models de pintor. La Isabel Llorac va ser retratada pel Ramon Casas i la Emil Floch retratada pel Gustav Klimt. Totes dues eren dones, van néixer el mateix any i els quadres, el moment que les van retratar, van ser retratades el mateix any. De fet, aquí t'estic explicant una mica la gènesi d'aquesta història. Va néixer d'aquesta coincidència d'un dia descobrir que tots dos retrats havien estat pintats el mateix any i les models eren dues dones, unes dones que tenien la mateixa edat en aquell moment, però amb unes biografies molt singulars. En el llibre he tractat de centrar-me en la vida d'elles i obviar la dels pintors.
1: Has dit una cosa que m'ha agradat molt i això també ho he pensat jo quan llegia el llibre. Són dues dones amb unes biografies molt singulars, perquè no són el cànon de la dona sumisa, casada, de l'època, sinó que trenquen els rols, els estereotips establerts. Suposo que això també t'ha fet triar-les, no?, a banda dels retrats.
2: Òbviament, els retrats en aquest cas seria més anècdota, i és la biografia d'elles dues que m'ha interessat. Dues dones, com bé dius, amb biografies singulars. La Isabel Llorac era una burgesa de Barcelona, una nena bé, teníem un milionària molt rica, però que vivia molt a cor amb els temps i la societat en la que es movia, però volia trencar motllos i no volia... volia fer altres coses, l'interessava molt la cultura i volia moure's en diferents ambients i empapar-se de l'ambient cultural de la ciutat i fer coses per la pròpia ciutat, en aquest cas per Barcelona. La Emil Floch era una noia burgesa de Viena, una biografia diferent de la Isabel, que des de molt jove va interessar-se per la moda. I
3: el seu somni era dissenyar i fer roba i cosir i fer dissenys d'ell mateixa. I es va anar obrint camí i l'any, amb 28 anys, ja havia aconseguit fer una casa de modes a Viena, que, en la qual van arribar a treballar fins a 300 persones, 300 empleades. Tenia molts empleades i dissenyava vestits que li encarregava la societat vienesa d'aquella època, del 1900.
1: A més, vestits moderns, perquè deixàvem enrere.
3: Eren vestits realment moderns, que trencaven amb l'estètica encotillada, amb la moda de la cotilla, de la roba enfarfegada, dels grans barrets, i ella apostava per una moda que permetés a la dona, li donés llibertat a la dona de moviments, per dones modernes. Feia servir també teixits nous, diferents, buscava solucions i aplicacions en aquests teixits per donar-los més moviment, jugava molt amb el caient del teixit sobre el cos, etc, etc. Va ser una pionera del disseny de moda i d'aquella època, del 1900. Es movia amb l'ambient de Gustav Klimt i tots els pintors i els artistes de la secessió vienesa. Estava molt influïda amb d'aquest ambient, i aquest ambient estètic el traslladava a les seves creacions.
1: És meravellós, perquè l'Isabel Llorach, molts dels oients, de les oients, jo mateixa, sé que la teníem present d'altres lectures de la història i d'haver format part d'aquest món cultural de Barcelona. Però, en canvi, l'Emily Floch, no, per mi ha estat una descoberta.
3: El ser vienesa, tal vegada, és això, i l'Isabel Llorach sí, com a mecenes, perquè els anys, sobretot els anys 30, 20-30, l'època de la... sobretot l'etapa de la dictadura, el Primo de Rivera, més o menys, va destacar molt fent moltes activitats a casa seva i convidant artistes de tot el món. Havia passat per casa seva, per exemple, a Nijinsky, havia passat el Carlos Gardel, convidava polítics, convidava escriptors... Barrejava molta gent a les festes de casa seva i tenia molt interès en promoure la cultura a la ciutat, a la seva manera, i sempre dient, ella em dient, mira, doncs, si els meus diners em serveixen per això, doncs benvingut sigui per poder promoure. I tenia un gran esperit per que Barcelona fos una capital. Ella s'emmirallava molt en París i volia que Barcelona fos un París. I llavors, des de la mesura que podia, des de casa seva o amb els seus diners, li permetien, doncs, era una dona cosmopolita. Era la gran ambaixadora de Barcelona en aquell moment.
1: Una vida fascinant, allò.
3: La Isabel Llorach va inspirar, és un dels personatges que Josep Maria de Sagarra s'inspira amb ella, és un dels seus personatges a la vida privada que retrata la Barcelona d'aquella època, d'aquest període, i parla d'una milionària, l'Hortènsia Portell, que fa unes festes a casa seva, que hi assisteixen tots els polítics, que hi assisteixen ballarines, gent de teatre, etcètera, etcètera. I està inspirada en la figura de l'Isabel, que la coneixia ell.
1: Realment una dona empoderada i singular de l'època. A mi m'agrada una cosa. Valenta, has dit.
3: Digues.
1: Valenta.
3: Valenta, sí, valenta, perquè trencava convencions del que era... el que es pressuposava d'una senyoreta del seu estatus i en el seu moment. Pensa que estem parlant de començaments del segle XX. Llavors, se sortia bastant del rol que li hauria assignat la societat burgesa de Barcelona en aquell moment, sobretot en l'ambient burgès en el que es movia. I l'Emil Floch també, a la seva manera, perquè pol·lulava o vivia al voltant dels artistes de la secessió, que tots ells, si realment era un ambient obert, cosmopolita, etc., a la Viena d'abans de la Primera Guerra Mundial, però malgrat tot les dones no hi tenien un paper massa destacat, era molt, molt, molt, molt masculí, i es va moure sempre en aquest ambient. I en el llibre he volgut retratar que totes dues, tot i voler ser retratades, tot i ser models de quadres, no van voler ser mai models. No van voler ser mai retratades. Tots dos quadres tenen similituds formals, i això és el que em va cridar l'atenció. Formals només, estèticament, la posa de les dues, tal com estan, sí, la posa, la cromàticament, etcètera, etcètera. Tots dos tenen similituds amb tons blaus, etcètera, etcètera. I les dues, tant l'una com l'altra, no tenen una expressió de relaxada o feliç. Estan encarcarades dins del seu retrat. Mai van voler ser retratades. L'Isabel no es va agradar en aquell quadre que la van retratar. El quadre de l'Isabel apareix tapada amb un vestit que li arriba fins al coll, porta un maneguí a les mans, amb les mans tapades, un gran barret. No se li veu pràcticament ni un centímetre de pell. L'Isabel... L'Emil també, només se li veu la cara. Totes estan embolicades dins d'aquelles robes. A l'Isabel no li va agradar mai aquell retrat, de la mateixa manera que a l'Emil no es va agradar mai en el retrat. Tant és així que el van vendre. No? El Klim la va retratar, ella era l'amor de Gustav Klim i ella no va voler ser mai retratada pel Klim perquè es considerava o sabia que la relació entre ells dos anava molt més enllà de les models que ell retratava, tant les que tenia el seu taller, les que pagava per retratar-les, com les milionàries vieneses que es feien retratar pel Gustav Klim, que era el pintor de moda de l'època. Totes les milionàries de l'època de l'imperi austro-hongarès volien ser retratades pel Gustav Klim perquè era un pintor prestigiós que els donava prestigi poder tenir un retrat fet per Klim. Ella no volia, no se sentia ni com les models arreplegades que tenia el Klim, el seu passava pel seu taller perquè era molt promiscu i sabia ella de les relacions que tenia amb les models, ni tampoc d'aquestes senyores que pagaven fortunes perquè el Klim la retratés. No, no vull ser així. El quadre aquest que va pintar el Klim se'l va vendre al poc de no res. Li va donar l'Emil i l'Emil no el va tenir mai penjat a casa seva. No es va agradar mai. És un quadre inacabat, també, en certa manera. Les mans no estan acabades. I sempre va dir, en farem un altre. No, no la va arribar a retratar. No li va fer un segon retrat.
1: No va arribar. I ara m'ha agradat molt tot el que has explicat perquè la mirada, precisament, d'aquest llibre, de les models de la Belle Époque,
3: sí,
1: retrata aquest exterior com a models i retrata la peculiaritat i la singularitat d'elles dues, no? Amb la intimitat, en com es veuen, com es senten de cara a les seves parelles o les possibles, perquè Isabel Llobrach no es va casar.
3: Sí, no? Sí.
1: Però aquesta relació, no? amb el món, amb els que tenen al costat, amb les parelles, sí, amb la família, tu vas més enllà, no? Busques darrere d'aquest retrat.
3: Això és el que em va agradar, buscar més darrere d'aquest retrat i no posar-me a parlar dels retrats en si, perquè tots dos quadres ja han estat analitzats per especialistes, tant amb l'obra de Klim com amb l'obra de Casas. Jo no sóc historiador de l'art ni t'ho sabria dir. M'ha interessat més de dir què deu pensar, què penso jo mentre m'estan retratant, què sóc jo de cara a tu, pintor. Sóc un objecte, sóc la que tu vols que jo sigui, però qui sóc jo per tu, no? L'està robant, m'està prenent la meva essència, no, el pintor?
1: Hi ha fragments molt bonics de la novel·la, sobretot perquè hi ha una frase que és que me la quedaré.
3: Diu,
1: me la dones?
3: Gràcies. Adjudicada. Doncs digues.
1: La vista i el tacte són dos nivells d'un sol sentit. Amb això sí, també jugues molt, tu.
3: Clar, perquè és això, de dir, què estàs mirant? Aquí estàs, quan m'estàs pintant, què estàs veient? La dona que tu t'imagines o la dona que realment sóc jo? Jo qui sóc per tu? No, és aquest joc de mirades i pintar, no? També he introduït en el llibre, però tampoc vull ara explicar-ho tot, crec que no.
1: Vaja. No, no toca. No, tot no.
3: Inventada, aquesta sí que és la creació, el paper d'una model professional, d'una dona que la retrata en la Flora, que surt com a anècdota o que em dona joc a parlar del pintor i la seva model. I ho situo al 1900, a l'any de l'Exposició Universal de París.
1: Bé, el llibre té tot un recorregut, al final és esplendorós. No es pot explicar, com sempre, a mi m'encanta dir això.
3: Al final és autentiquíssim, a part de tot.
1: És cert, és que clar, jo anava a dir...
3: Sí, sí.
1: Com que jugues entre la realitat i la ficció, penses, sí. A veure...
3: Sí, algú m'ha dit, jo l'estava llegint i pensava, com i m'ho van dir precisament, diu, com solucionarà al final? Diu, ostres, m'ha sorprès. Bé, però és veritat.
1: És sorprenent. Una última pregunta sí que m'agradaria fer-te, perquè del llibre ja crec que hem explicat moltíssimes coses i d'aquestes protagonistes fascinants, i és tot aquest treball que tu fas sempre previ, no?, amb les teves novel·les. Quan has acabat les models de la Belle Époque, quan la comences a escriure, que ja t'has documentat, com ha estat aquest camí? Conèixer-les, viure, conviure amb elles, traslladar-les al paper...
3: Convius dos, tres anys amb elles i estan... I llavors amb totes les tensions que això comporta, no? A part de la recerca que puguis fer, t'enamores més de l'una, l'altra no acaba de... He tingut les meves, els meus quers, per exemple, jo estava molt enamorada de l'Emil, em sentia molt bé en la pell de l'Emil, difícil, perquè no sóc, m'hauria de sentir més a la pell d'una senyora de Barcelona, com sóc jo, nascuda a Barcelona, no? O que conec més la meva ciutat. Però amb la Isabel no acabava d'empatitzar, no? No, em costava. En canvi, amb l'Emil em sentia més còmode treballant amb ella. I llavors també això ha estat una lluita interessant. Bueno, lluita, tampoc es pot dir lluita, perquè quan escrius no lluites, t'ho passes molt bé. Mentida, qui diu que s'ho passa malament, t'ho passes molt bé. I si no et passes malament, vés a fer una altra cosa. Però que vull dir-te que amb la Isabel em va costar molt. I finalment me la vaig fer meva i vaig pensar, t'entenc, Isabel, això podria ser així, saps què vull dir? Que és això, convius tres anys amb uns personatges que et van portant cap a un costat i cap a un altre, i és com fer un pols, no?, amb elles mateixes.
1: Bé, certament, són dues dones que et fan sentir d'una manera molt diferent. A mi la Isabel m'ha fet patir.
3: Sí, t'ha fet patir.
1: Sí, m'ha fet patir.
3: Sí, a mi també em feia patir, és això. Em feia patir, pensava... Jo al principi també em costava apropar-m'hi i pensava, és que és curiós, em sento més pròxima amb una senyora d'una ciutat que no conec i d'una cultura que no conec que d'una cultura que puc entendre. Però també puc entendre l'Isabel, no? I totes les seves contradiccions. Les dues tenen moltes contradiccions, com tots nosaltres, al capdavall. Si vol progressar i avançar, t'has de trobar amb contradiccions i això és el que et fa créixer, no?
1: I trobareu de tot. Trobareu lluita, i trobareu passió, i trobareu sentiment, dubtes...
3: A veure...
1: Són molt humanes i això és el que m'ha encantat. Són molt humanes.
3: Molt bé.
1: Doncs escolteu, si no heu llegit La bibliotecària del front, jo ja us dic, doncs ja podeu fer el pack de dos per aquest estiu, les models de la Belle Époque, La bibliotecària del front, totes dues d'univers, de la Berta Jardí, entreu en el seu univers i a continuar escrivint, Berta.
3: Sí, senyora, així ho farem.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, moltes gràcies.

0: Georgina Dalmau és llicenciada en Sociologia, Investigació de Mercat i postgraduada en Investigació Social. Actualment treballa en la seva pròpia empresa de màrqueting digital. Imparteix classes vinculades al món de la comunicació i a diferents universitats i és l'autora de Gossos Salvatges, guanyadora del Premi Protagonista Jove 2024. En un futur governat per la tecnologia d'Electra, una intel·ligència artificial que regula totes les activitats humanes, hi ha uns dies a l'any en què la ciutat es veu afectada pel pas de l'asteroide Antígona. És el moment en què el món digital cau i el sistema col·lapsa. Durant aquest període, la Mar es comença a plantejar si la dependència de la tecnologia val la pena. I reapareix el Nil, la seva exparella, que la posa en contacte amb una organització rebel de persones que han decidit viure'n al marge. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els rebels d'Antígona ens porta novament a la Georgina Dalmau al programa. Amb ella, amb Gossos Salvatges, ja vam patir el que no estava escrit perquè ens porta absolutament al límit. Les distopies, les mirades d'un futur, bé, futur entre cometes, perquè jo ja no sé, però aquesta mirada de cara al futur que ens pot arribar és fantàstica de la Georgina. I això del futur, Georgina, benvinguda. Vas haver de córrer, no? Vas haver de córrer amb el llibre perquè se'ns menja.
2: Sí, el món planteja, el món de Rebels d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de la tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Us sona, no? Vull dir, que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que va canviar absolutament tot i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no? Llavors, és veritat que en la novel·la s'intenten exposar situacions que facin pensar la gent, no? Quina dependència que tenim amb la tecnologia o fins a on ens pot portar, no? I que, ja, que des de que es va aprovar per publicar, fins que es va publicar, anàvem veient notícies i anàvem veient coses que pensava, la realitat m'està superant el llibre en alguns casos, no? I sí, doncs sí, és un futur, intenta retratar un futur, intenta exagerar coses del nostre dia a dia, però és fàcil que al lector li sigui tot molt familiar.
1: Bé, en certa manera ens tornes a posar una mica contra les cordes, no explicarem exactament la història, ja la llegireu, però pel fet de reflexionar sobre què tenim entre mans, no? Com utilitzar i què n'estem fent, o fins i tot et diria, què ens fan fer amb la tecnologia?
2: El sistema, no? Al final, el sistema és una maquinària molt, molt, molt poderosa que tot va encarrilat a que necessitem un dispositiu, no? Que en la novel·la parlem de dispositius, però en realitat, no? Doncs actualment el nostre dispositiu és el telèfon, el smartphone, no? El telèfon intel·ligent. Clar, hi ha reflexions en el llibre, no? Tipo, has provat de viure un dia sense el dispositiu, que surten allà sense cap dispositiu? Jo convido els lectors a que facin la prova. Jo la vaig fer. Jo em vaig tornar boja i bueno, vaig demanar a la meva família que em regalessin un telèfon no smart i va ser un invent que va acabar en fracàs total, no? No podia operar al banc, no podia... O sigui, més enllà del WhatsApp i de les comunicacions normals, eh? No podia entrar al gimnàs, t'havies d'imprimir el QR, no? Vull dir, tot al final molt... Llavors, bueno, val la pena també el llibre intentar fer reflexionar sobre aquesta dependència, doncs amb intriga, amb aventura, amb molta acció, moltíssima acció, però al final hi ha aquest tema de fons, no? Que és la dependència a la tecnologia.
1: Sí. Acció n'hi ha molta. Els Rebels d'Antígona, el llibre està publicat per Fanbooks, el públic és gent jove, però és aplicable als adults absolutament.
2: Sí, és allò que em passa, no? Que jo quan escric la novel·la sí que m'agrada que els protagonistes siguin joves, no? També els joves representen canvi, que qüestionen coses, no? Llavors els protagonistes són joves, però també ens podem sentir molt identificats als que no som tan joves, Després també es reflexiona molt en la relació de pares i fills amb el tema aquest de la tecnologia. Llavors jo crec que és una reflexió que segurament ataca molt més al públic més adult i no tant al juvenil. Per tant, sí, ara se'n diria crossover, no? Que en anglès aquestes paraules també queden molt bé, però sí, el llibre també té una mica aquesta intenció de fer-nos pensar a tots, no només als adolescents.
1: Bueno, clar, perquè nosaltres recordàvem sempre, ens fem grans i recordem com els pares ens deien, és que nosaltres quan érem joves això no ho fèiem, això no ho dèiem, això no... Dic, és que no ho teníem. Nosaltres ara estem en aquesta tesitura, no? En aquest canvi. Clar. Però ha estat molt ràpid, perquè penso que ha sigut d'una acceleració tan gran que no sé si estem preparats per controlar-ho.
2: Això és el que ens trobem, no? Ara, de cop i volta, semblava que la tecnologia a les aules, la tecnologia on ens hi vam com abraçar, i ara, de cop i volta, comencem a veure que, ui, que no és bo, no? Que estan sortint problemes, que van sorgint coses. Penso que no, penso que ens ha adelantat. O sigui, tota la tecnologia ha anat tan de pressa que ara ens estem trobant amb els problemes menys pràctics, més relacionats amb l'addicció a les pantalles, que també intento, sempre ens fixem amb els joves, no? Amb el mòbil, oi, els adolescents i el mòbil, bueno, ja, però i mirem-nos a nosaltres. Què estem fent nosaltres? Quantes hores al dia mirem el mòbil, no? Fem aquesta... Llavors, clar, clarament també hi ha una maquinària que és la indústria, que la indústria el que vol és tenir-nos el màxim d'hores enganxats al mòbil. Això es diu l'atenció. Lluiten, es diu, no em surt l'expressió exacta, però vaja, que lluiten, no?, per tenir l'atenció de... L'economia de l'atenció, crec que li diuen, alguna cosa així, no? Com més estona estiguem allà, ells més rendiment econòmic trauran, perquè podran vendre més publicitat, perquè podran moure més contingut, no? Clar, totes aquestes empreses, tots els seus interessos estan passant per sobre de la capacitat de concentració de la gent, de la capacitat d'organització, d'una pila de coses, no? Per tant, no, jo crec que no estem preparats, no, clarament. I per això també Rebels intenta exagerar el nostre dia a dia, perquè fem també aquesta reflexió.
1: Parlaves de relacions de pares i fills, també surt molt, evidentment, les relacions amb els amics. Hi ha una gran frase, això dels amics, que, sí, que aquí s'ha de treballar molt. Diu, és de les poques persones amb les quals tinc algun tipus de relació. La soledat, l'aïllament que provoca l'utilització de les tecnologies...
2: Clar, quan estem pendents d'una pantalla estem perdent grans oportunitats de conèixer persones, no?, a la nostra vida, d'interactuar amb gent. Al final dius, va, estic esperant els nens que surtin de l'escola i estem tots els pares mirant el mòbil, no?, en lloc d'igual relacionar-nos entre nosaltres. Que igual no sortiria res de bo, tampoc, però potser sí que sortiria alguna cosa, no? Veus, és molt típic, de veure pares a dintre del cotxe esperant la sortida de l'escola, doncs mirant el mòbil. Doncs escolta, podria ser una oportunitat, i n'hi ha moltes, si anem reflexionant tots aquells moments en què estem mirant el mòbil, crec que es perden com moltes oportunitats, no? Llavors, clar, imaginem-nos un món on no només tenim un mòbil, sinó que tenim ulleres, que ho tenim tot, no?, per estar convivint pràcticament aquesta vida paral·lela. Seria molt difícil tenir relacions estretes, de confiança, ben treballades, d'amistat, no?, en aquí. Llavors, la protagonista es troba sola. De fet, justament amb qui té més relació és amb la seva cap. Per tant, imagina't un món en què la persona amb qui tens més relació és amb el teu cap o la teva cap i no amb un amic o alguna cosa així.
1: Un desastre.
2: Un desastre.
1: Que sí. Estan bé, els caps estan molt bé, si pot tenir amistat, però...
2: Però que sigui l'única aquí, clar, perquè tens algun tipus de relació.
1: Tenim la Mar, la protagonista, tenim la seva cap, que és la Ona, i en certa manera, al llarg d'aquesta novel·la, van apareixent, no?, com dos bàndols, evidentment, els que estan a favor... No, jo diria fins i tot tres, no? O sigui, els que estan a favor de les tecnologies 100% i la vida humana està sempre per sota perquè la màquina és perfecta, sí. Els que lluiten per dir adéu a totes les màquines, però sempre hi ha algú que té aquest terme mig, no?
2: Al final la protagonista treballa a Electra, que Electra és l'empresa que està controlant tot el sistema, i ella, per coses que li van passant, comença a qüestionar-se si això és normal o no, fins que acaben anant a parar a la banda dels rebels, no? I penso que això sempre és així, és a dir, tens els poders que intenten controlar el sistema, tens la gent que intenta fer alguna cosa en contra del sistema i després hi ha la gran massa de la població que tirem endavant, que vivim, que fem el que podem, no? I que el dia a dia ja ens té prou ocupats i llavors, bueno, pots opinar, jo estic a favor d'això, jo estic en contra d'això, però en realitat no estàs actiu intentant canviar massa cosa, no? I d'això penso que els sistemes se n'aprofiten. I aquests són els tres perfils que tu comentes que apareixen a la novel·la.
1: Hi ha un fragment que m'agrada moltíssim. Ja en trobareu uns quants perquè hi ha moltes coses, eh? Però aquest l'haig de llegir. Diu, obro la porta amb les claus i engego el llum fent servir l'interruptor perquè, oh, quina sorpresa, els sensors intel·ligents no funcionen. El robot de cuina, tampoc. Així que avui toca fer-me el dinar. Agafo un parell d'ous i en faig una truita. Trobo que m'ha sortit prou bé per fer-ne un cop l'any. Engego el dispositiu de taula i al final desisteixo de poder fer res que impliqui tenir una connexió. Tot això és el que passa quan arriba Antígona, que els deixa respirar durant 10 dies a l'any.
2: Sí, o sigui, la gràcia de tot plegat és que en aquest món amb tanta tecnologia, durant 10 dies a l'any, aproximadament passa les restes d'un cometa, que és Antígona, que el que fan és provocar que la tecnologia falli molt. Llavors, la gent es veu obligada, doncs, a fer el que fa la protagonista, que és a obrir la porta amb les claus, a haver-se de fer el sopar, no? La protagonista s'espavila, encara és prou espavilada. L'entorn, la gent té una dependència tan gran que durant aquests dies és molt problemàtic per ells tirar endavant. Accidents de cotxes automàtics, no? Hi ha tota una pila de conseqüències que fan que, clar, que la gent desitgi que torni la tecnologia i que s'acabi Antígona, no? Una part de la població vol que s'acabi ja i poder tornar a la normalitat, a la seva normalitat. Una part de la població se n'alegra de que de tant en tant pugui respirar, com bé has dit. Sí, llavors, veure, aquesta és la premissa, no? Jo necessitava que, per algun motiu, la tecnologia fallés per poder també demostrar tot aquest tema de la dependència tecnològica.
1: Les dues mirades, no? Diu, els escolto i semblen feliços. Parlen, riuen, s'enfaden. Però hi ha una certa harmonia en una conversa en què les paraules flueixen. No ho havia vist mai. És molt fort. No ho havia vist mai. Arribarem amb això?
2: Sí, i tant. Ara, l'altre dia vaig veure que hi havia un psicòleg que oferia retirs amb gent jove, i on el requisit indispensable era no mòbil. I llavors són una mena de trobades de gent jove que els vídeos que pengen entre, no, que bé que ens ho hem passat, és dir, oh, però és que jo era així, o sigui, la relació amb els meus amics era així. Estàvem així d'una manera natural, no? I llavors jo penso que sí. Jo vas veient aquests inputs, no? I és molt típic també que estàs en una conversa i algú treu el mòbil per consultar, no sé què, i automàticament, com un efecte dominó, tots el traiem, no? Llavors, és com que la conversa es dilueix. I penso que en les generacions més joves, ells no saben el que és tenir un cap de setmana sencer amb amics sense cap mena d'interrupció, no? Per exemple, eh? Llavors, jo penso que sí, que actualment ja hi som en això.
1: Ara m'has deixat morta.
2: Sí. Sí, jo també ho visc molt, tot molt intensament. Al final aquesta preocupació m'ha portat a escriure aquesta novel·la, no? Potser tampoc és tan exagerat com jo ho visc o jo ho percebo, però em va fer molta gràcia. Vaig veure aquest vídeo justament a l'Instagram del retir sense dispositius tal, i veies les imatges i penses, bueno, quina sort vaig tenir de jove poder viure d'aquesta manera, o sigui, no haver de buscar aquesta experiència, que la tinguéssim de manera totalment natural i fluida, no?
1: Doncs jo penso que ja que som de les últimes generacions que hem viscut aquesta fluïdesa i ens podem fer una truita a la francesa sense el robot de cuina, potser sí que està a les nostres mans, Georgina, fer coses com les que fas tu, no? Treure un llibre per fer conscients als joves realment de que hi ha una altra vida a banda de la tecnologia, que es pot viure encara que sigui un dia o unes hores i tenir aquesta relació. Jo penso que són eines, no? Jo crec que els Rebels d'Antígona, ho crec fermament, de la Georgina Dalmau, és també un manual per dir, no és el retir d'aquell psicòleg, però sí que és una eina que molts pares poden portar a casa.
2: Sí, penso que com que té aquest punt de que dèiem abans, no? de que és tan perfectament llegible per gent jove i no tan jove, penso que pot ser un punt en comú per treure temes i per posar temes sobre la taula i per arribar a acords, no? I a fer reflexions tots junts. Penso que pot ser un bon... M'agradaria, de fet, que pogués fer aquest paper. Això et demostraria la importància final i la potència d'un llibre, no?
1: Que per això també lluitem. Des del programa sí. També ho fem.
2: Llavors, això ja seria per mi fantàstic, la veritat, seria... Què més pots demanar, no? Que el teu llibre realment, la teva novel·la, vagi un pas més enllà.
1: Doncs per mi és una gran recomanació, ja ho he dit, un manual fantàstic.
2: Moltes gràcies.
1: A més, trepidant, perquè hi ha molta... A veure, hem parlat de moltes reflexions sobre la tecnologia, però l'ai al cor el tens en alguns moments perquè penses... Corre, corre. La frase és corre, corre, corre, corre, que no arribes.
2: Les escenes d'acció intenten tenir el lector allà, però no sé què passarà, no?
1: Sí. Hi ha alguna que és tan hollywoodiense? És brutal. Ja, quan llegiu el llibre ja sabreu de què parlo. Els que no l'hagueu llegit, perquè ja té recorregut, em sembla que era des del mes de gener, Georgina?
2: Sí, el gener, sí, el 28 de gener.
1: Mm. Per tant, ja té recorregut, però jo penso que és d'aquests long sellers, no?
2: Esperem, també sigui una gran notícia.
1: Doncs ja ho sabeu, des d'aquí ho recomanem Els Rebels d'Antígona, de la Georgina Dalmau, publicada per Fanbooks, i busqueu-la i llegiu els altres llibres, perquè val molt la pena.
2: Moltes Georgina, gràcies.
1: Gràcies.
2: A vosaltres.

0: Arriba una nova edició del Creixell Crims. Enguany celebra el seu 5è aniversari amb un cartell de luxe on la família i els crims són els protagonistes. Tres dies de taules rodones, música, debat i diverses activitats ompliran Creixell Crims de literatura criminal. En parlem amb la seva comissària, Raquel Gámez Serrano. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Cita imprescindible a l'estiu és creixell.crims. I el punt encara s'aguanta, eh? I fa uns quants anyets. Raquel Gámez.
2: Hola, bona tarda.
1: Sempre comencem amb la mateixa frase. I qui ho havia de
2: dir? Que aquí, a Tarragona...
1: Passaria això. I amb quanta força resisteix, s'aguanta, repeteix i, a més, amb una sèrie d'adeptes impressionant.
2: És que sembla mentida, Mònica, és que són 5 anys, és el 5è aniversari enguany.
1: I heu fet una festa, festa grossa.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo vaig fer campana, eh?
2: Sí, és veritat, eh? Però, mira, ho vaig passar, no passa res.
1: Bueno, a mi em perdonen, perquè soc mig de casa.
2: Exacte.
1: Però, escolta, anem a repassar una miqueta o a fer-ne 5 cèntims. Primer, abans de tot, valorar també una mica aquests 5 anys. Perquè un festival, moltes vegades es diu és que sempre és el mateix i que es presenten novetats, però tot arreu es presenten i les presentacions de llibres ja no es porten, etc, etc, etc. Però no és així, perquè feu, ompliu, repetiu i tothom queda content i quan s'acomiada ja diuen fins l'any que ve.
2: Sí, sí, ha costat, ha costat. Jo el que crec, de, si faig una avaluació, una reflexió sobre el decurs d'aquests 5 anys, el que crec és que ens hem professionalitzat. O sigui, ha arribat un punt que van començar com van poder, bonament, i tu hi eres, però esclar... tot costa molt i crec que l'any passat va ser el punt d'inflexió que vam donar una passa endavant i ens vam professionalitzar. I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
1: No han dit dates 10, 11 i 12 de juliol aquest any. I bé, a veure, amb molta diversitat. Jo hi ha una cosa que volia destacar del festival, precisament, és que va arribar un moment que Creixell Crims era dels pocs, poquets, poquíssims festivals realment que quedaven. Vau aguantar, ara això ja ha anat creixent.
2: Sí.
1: I a més, oferiu una diversitat, perquè parleu de molts temes actuals i impliqueu a tota la ciutadania, a grans, a petits, diverses activitats i diversos formats.
2: Sí, és un tret diferencial des del primer any. Des del primer any va ser una proposta diferent que volia fer. Aquí hi ha música, enguany com a novetat hi haurà màgia, l'acte d'inauguració. Hem tocat molts pals que no són distintius precisament de la novel·la negra, com la dansa, l'òpera. Doncs enguany hi ha màgia, perquè s'ho mereix aquest 5è aniversari. I sempre amb les activitats prèvies hem volgut obrir el ventall del públic i també a l'hivern, a Creixell, també doncs, oferir i treballar amb les associacions del poble i fer activitats pels veïns del poble, com és el FICCAT, el conveni amb el FICCAT i la projecció de pel·lícules amb gent gran. I precisament en la programació d'enguany, que mantenim, igual que l'any passat, el diumenge al matí, doncs és que ens acostem als petits, que farem un escape room familiar, encarna l'esperit del Sherlock Holmes i resol el misteri i ho farem a la biblioteca. Per tant, sí, toquem molts pals i això és un tret diferencial nostre.
1: I molt atractius, perquè fer un escape room amb Sherlock Holmes, aquí a nivell, perquè arriba a les deduccions, no?, d'aquest bon home que ens ha tingut a tots sempre enganxats.
2: I a més molt reconegut amb els còmics, amb els nens, i precisament el tema central d'enguany és la família, i havíem de tocar el tema del nen, i vam fer incloure en aquest cartell espectacular que ha fet el Marc Novo a l'il·lustrador, doncs la figura d'un nen que, a priori, la novel·la negra defuig una mica, eh? Uh-huh. És molt complicat tocar la figura dels nens. I aquí, doncs, hi està recollida, perquè precisament va d'això, família i crims.
1: No, família i crims, i si no hi ha crims, però sí que pot haver-hi família, perquè moltes vegades, moltes entrevistes, llibres teus, precisament, parlaven, no?, d'aquesta denúncia social també sobre els menors.
2: Sí, també. Aquí toquem molts vessants. Volíem, d'alguna manera, abordar totes les excepcions del terme família. És a dir, tocarem la màfia, ja la vam tocar amb la festa grossa del 5è aniversari, però també tenim una taula rodona que ja ens endinsarem. I tocarem també el tema de si la família, la gent que no té família, que no té aquesta xarxa familiar, delinqueix més o no. Quan tindrem amb un judici popular, és una de les activitats estrella del festival, molt xula, perquè a més participarà el públic, haurà de dictar sentència al públic.
1: Ai, jo vindré a dictar sentència, com ens agrada dictar sentència, qui vulgui participar, que no ho digui, però venir s'ha de venir a veure.
2: Estarà molt interessant, perquè la xerrada paga la pena, la veritat és que paga la pena, però mantenim, mira, aquest any el que m'agrada és que hem mantingut, i aquesta era la voluntat de l'any passat, dels tres apartats nous. El primer, que era el de la presentació de novetats, uh-huh, Tecles i lletres, amb l'actuació de piano d'Elisabeta Miranova, però també l'interrogatori, que el mantenim, l'hem mantingut amb la gran Rosa Ribas, que em visitarà, perquè, clar, també té una nissaga familiar, els Hernández i Hernández detectius. Aquí toquem tots, els mafiosos i els detectius, tots. I després repetim també la lectura dramatitzada que escoltava, La tortuga, de Patricia Highsmith, un conte super esfereïdor que va de la família i, no sé, la lectura va a càrrec d'algú que no sé si la coneixereu, que és la Mònica Socias.
1: Aquest any m'ha tocat lectura. Sí, m'ho va oferir i vaig trobar que era un repte per mi, però he pensat que amb tantes coses que faig ja no vindrà d'una. Jo ho intento, molt serà.
2: Gràcies.
1: És una responsabilitat.
2: Tota una responsabilitat, i des del Creixi Crim estem molt agraïts.
1: Perquè, a més, Patricia Highsmith és, vull dir, és molt estimada per vosaltres, molt estimada pel festival, sí, que és una gran figura.
2: És una gran figura, i el conte de la tortuga, de veritat, veniu, perquè és esfereïdor, és familiar i és esfereïdor.
1: Bueno, jo dic, no vingueu tant. Però sí, realment val molt la pena conèixer. Feu un gran treball de divulgació, això també voldria destacar-ho.
2: Sí, del que és la novel·la negra, del que és la lectura i la participació també en els instituts. Mantenim el de Roda, i potser de cara a l'any vinent s'està parlant d'ampliar fins i tot, o sigui que és increïble, amb el Premi Jordi Tinyena.
1: Els premis que no els hem citat, però sí.
2: TDB Actualitat, i també, doncs, tenim el Premi Trajectòria, que enguany a la roda de premsa es va avançar, que és la gran, i no podia ser d'una altra manera, en el seu 90è aniversari, l'Olga Xirinacs, de la terreta, o sigui, és que...
1: Ells han Xirinacs aquest,
2: sí,
1: any, eh?
2: Sí, clar, tot va molt lligat, molt lligat, i després el gran Margarida Aritzeta, que per cert hem tingut ara la reunió de liberació, i fins aquí puc llegir, no diré res més.
1: Jo no sé res, tampoc, eh?
2: No, i tenim el segon premi, de poesia criminal del Jordi Llopar al Mònic, que vam encetar l'any passat poesia criminal i s'han presentat un munt de treballs.
1: És que t'anem a dir com està, perquè la poesia costa, però això de posar-hi criminal penso que és un incentiu.
2: Sí,
1: també,
2: perquè vam obrir el ventall a denúncia social, perquè també s'hi adiu, vull dir, no només matar sang i fetge, sinó de denúncia. I l'any passat el jurat va comentar, jo no en formo part, jo només el del Margarida Aritzeta, que hi havia estat d'una qualitat enorme, els treballs presentats, vull dir que hi havia força finalistes. I enguany no ho sé, perquè estava a punt de deliberar-se, suposo, és en aquestes dates, però els treballs presentats són nombrosos.
1: I de novel·la també.
2: Sí, de novel·la,
1: teniu un èxit de participació.
2: Bueno, de novel·la s'ha mantingut, va haver-hi un boom, que vam arribar, no sé si a 53 o així, i l'any passat van haver-hi 30, però de millor qualitat,
1: molt
2: millor. I enguany ens hem mantingut en 30, i també et puc dir que de millor qualitat.
1: Està bé, perquè és un patir, això dels premis.
2: Sí, és un patiment, perquè ningú vol que quedi cap desert. I quan hi passa, perquè va ser la segona edició, És que teníem doble feina, rellegíem i rellegíem per no voler deixar-lo de ser, però sí que hem de tenir en compte, i sobretot a Margarida Aritzeta, que sortirà publicat en una col·lecció d'una certa qualitat i, per tant, no pel fet de premiar la millor novel·la de les presentades, sinó la millor novel·la amb prou qualitat que pugui estar a la línia de tota la col·lecció, com és Crims.cat. Clar, és difícil.
1: És complicat, jo sé el que és estar al jurat i declarar-ho desert i que tothom, bueno, un percentatge molt elevat s'enfada i critica, sí. Però realment quan has llegit els treballs i no tens clar...
2: És millor ser honest i dir, doncs mira, quina mala pata, però és així. De totes maneres et puc avançar que no queda desert i que estem tots molt contents.
1: Bé, sabem que hi ha premi, com a mínim, no sabem quin.
2: Res més, ja. Res més.
1: Bé, escolta'm, noms com el de Tura Soler, Jordi Grau, Susana Hernández i Laia Vilaseca.
2: Clar.
1: Grans noms.
2: Grans noms perquè també toquem els pals de criminals. És a dir, hem dit que si tenim família o no família, que si la màfia, que si els detectius familiars, però també hi ha els crims familiars que els pateixen o que els cometen reals. I ara aquí vindrà, i repeteixen, perquè la conferència va fer una conferència excepcional que la gent no volia aixecar-se de cadira, la Tura Soler i el Jordi Grau, i aquí vindran a parlar no dels crims reals, sinó dels seus llibres, però també tenim les grans Susana Hernández i Laia Vilaseca amb els seus crims de ficció. Veniu.
1: Escolteu-me, Creixell.crims, festival de novel·la criminal en català, un any més resistint això... Se'n diu Resistència Cultural i que per molts anys, Raquel Gámez, gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica.
0: El Calaix ho fan possible Mònica Socies i Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda Six Seven es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda.

0: Sabat Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rusiñol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la Teca Sabat sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades com la Festa de l'Aigua o la Cantada Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de l'Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Els primers mesos de l'any són temps de premis literaris. El Pepe Carballo, el Josep Pla, el Nadal, el Ramon Llull... Una autèntica desfilada de guardons que marca el calendari literari abans de Sant Jordi. Però quin paper juguen realment aquests premis? Són un reconeixement a la qualitat literària o una eina per impulsar vendes i noms mediàtics? De tot plegat, avui en parlem amb en Sergi Martí, que és llibreter de La Paideia i bon coneixedor del que busquen i compren els lectors quan s'anuncien aquests grans títols premiats. Sergi, benvingut.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, la mà de premis que hem citat i que, bueno, que coneixem sempre en aquest últim mes. Això té un impacte real en les vendes que feu els llibreters?

0: Sí, evidentment, crec que els premis al final tenen més ressò mediàtic i fan que certs títols tinguin més volada.
1: Es nota, doncs, a la llibreria quan surt el veredicte d'un premi com el Pla, el Ramon Llull.
0: Sí, normalment a part hi ha premis que es fallen abans, un mes abans, i ja la gent va venint, que ha sortit el nou llibre de l'últim Premi Nadal, i clar, tu dius, no, encara no. O el Premi Planeta, que també sol fallar-se un mes i mig abans, llavors et venen pues, el dia següent de que s'ha fallat el premi perquè ha sortit a la ràdio, a la televisió, als diaris, i et venen i et pregunten, ja teniu l'últim llibre de tal?
1: Home, per suposat, t'està esperant.
0: Clar, tu dius, ja m'agradaria, però no, encara no, perquè triguen un mes, potser, entre que fan la portada o tenen el dia estipulat de sortida.
1: Són molts premis. Per què existeixen tants premis? O sigui, tots tenen una raó de ser o se solapen i al final queda una mica desprestigiat el...
0: Al final, hi ha moltíssims premis i alguns van per una banda, uns altres per una altra, uns tenen una visió més comercial, uns altres tenen una versió més literària, més de cultural. Llavors, és complicat perquè tothom té la seva editorial, a vegades vol fer un premi, a vegades també hi ha llibreries que fan premis, l'Ajuntament vol fer un premi, llavors, ens trobem que no sabem a vegades quin és el criteri i qui hi ha darrere d'aquests premis, perquè no tots són premis, diguem-ne, amb un jurat, sinó que molts són premis a dit.
1: Que la majoria d'aquests guardons es donin a conèixer abans de Sant Jordi, això no és casual, no?
0: Clar, els més importants, com els que tu has mencionat abans, és buscar que tinguin un impacte el dia de Sant Jordi i, bueno, i els mesos d'abans. Llavors, clar, normalment sempre o surten a l'octubre-novembre, que és abans de Nadal, que és una època molt forta de vendes, o abans de Sant Jordi. Llavors, clar, no veuràs premis normalment al maig o al juliol. I clar, llavors veus que també, ja que es fa un premi, també aprofiten per fer la sortida en un moment que tingui una estratègia comercial. No vol dir que el premi estigui fet amb una visió de que sigui per Sant Jordi. Però, clar, per exemple, el Premi Nadal, que porta molts anys, com tots sabeu, pues, segurament l'han anat recol·locant en una època que convingui més.
1: I de tots aquests premis que citàvem al principi, quin creus que és l'objectiu principal?
0: Depèn de cada...
1: Depèn de... Sí.
0: Depèn de cada qual. Clar, jo crec que al final l'objectiu d'un premi és guardonar una persona per la seva obra, a vegades per la seva carrera. Per exemple, el Premi Cervantes és un premi que és a tota la carrera, o el Premi Nobel és un premi a tota la carrera. I hi ha altres premis que és només a un llibre, no? Diguem-ne, una obra singular dintre... Això és el que estableixen molts cops, depèn de cada criteri de cada premi. Però, clar, en el fons, hi ha premis d'aquests com els que hem mencionat, més comercials, que el que busquen és, en un moment d'escalf d'algun autor, pues agafar aquest autor i donar-li l'empenta total amb un premi i poder, pues, així assegurar-te la continuïtat de l'autor al catàleg o un número de ventes molt altes.
1: I si ens fixem en el tipus d'autor que sol guanyar, estaríem parlant d'un escriptor consolidat, de noves veus, també depèn?
0: Depèn totalment del premi. Clar, aquí a nivell nacional els premis més coneguts, sobretot és el Premi Planeta, aquests juguen sobretot o gent del seu catàleg ja consolidada, encara que diguin que és un premi que és lliure i que tothom pot participar, tu pots enviar el teu manuscrit amb un pseudònim, però mai seràs, no? Sempre són gent mediàtica com Juan del Val, Sonsoles Onega. Normalment, si estàs dintre del catàleg de Planeta, molt millor, i a vegades el que juguen és amb fitxar algun autor, com van fer en Javier Cercas o amb algun altre. Llavors és agafar un premi i saps que d'aquest premi vendràs milers d'exemplars. Llavors, en aquest cas no busquen ni l'obra, és més, a vegades els llibres ja estan fets per aquell premi, però clar, molta gent no ho sap. Llavors, el que va començar sent un premi de cert prestigi ha acabat sent un premi d'un tema molt més comercial, respectable igualment, però una cosa molt més comercial.
1: A vegades fa la sensació que en els últims anys ha crescut la tendència a premiar figures conegudes dels mitjans de comunicació. Coincideixes en aquesta lectura?
0: Totalment, i normalment de cara a Sant Jordi és un factor que sempre pues, s'ha de tenir en compte, i que a part ho hem parlat i hem criticat que molta gent de mitjans de comunicació que no tenen la vocació d'escriure ni són escriptors de professió acaben rebent els premis més importants, sobretot aquí també a nivell de Catalunya, de premi com el Ramon Llull aquest any, per exemple, l'Agnès Marquès, o altres autors que són, l'any passat era una actriu, clar, al final són premis importants que donen una posició pues, privilegiada el dia de Sant Jordi, i estaria bé que, això és una opinió personal, jo crec que estaria bé que els hi donguéssim a la gent que es dedica a escriure, que per això és el seu ofici, i a part el dia que més venem llibres, que és el dia de Sant Jordi, com a mínim que aquesta gent pugui escriure, no que vingui periodista de torn, actor, actriu, el que sigui, agafar pues, el protagonisme.
1: Mm. I escolta una cosa, els lectors, abans en parlaves, confien en el segell dels premis en qüestió, o segueixen demanant la prescripció dels llibreters a l'hora de decidir si opten pel llibre o si prefereixen canviar? Què fan?
0: És un mix. Diguem-ne que hi ha gent que sí que té pues, molta fidelitat a alguns premis, i que també hi ha premis i premis, que no ho hem parlat, que hi ha premis que tenen molta credibilitat. Jo que sé, per exemple, el Pulitzer o el Goncourt són premis que ja saps que tenen una qualitat i que la gent no dubta d'aquells premis, o no, el Premi Nobel de Literatura. En canvi, hi ha altres que, bueno, que tenen gent adepta, o que serveixen doncs, per això, per donar visibilitat a un tipus de personatge que en aquell moment està en boga, perquè hi ha moments en què un Premi Nadal, per dir un en concret, no s'ha venut gaire, i hi ha altres moments que són una passada, com aquest any.
1: Vols que ens aturem un moment en un d'aquests premis i en un dels guanyadors? Si et sembla, posem una mica de música?
0: Posem-ne.

0: Un músic movia els dits sobre una guitarra desinflada i amb el mànec arquejat, senyal que no li havia canviat les cordes en tots els anys que havia estat acumulant pols. Un lloro petit descansava damunt del clavill estallat, un altre a l'ala del seu barret. Tant l'instrument com el capell els fregava amb l'escaiola abans d'actuar. Amb els ocells al damunt li plorien més monedes. De vegades s'entristia pensant que el públic no s'interessava per la seva música, sinó per l'espectacle. Acostumava a posar-se a cantar cada tarda al Parkway, sobre el turó de les Tres Creus, a l'ombra de la més gran.
1: Bé, doncs aquest és un fragment d'un dels capítols d'aquest llibre premiat que es titula La ciutat de les llums mortes, del David Uclés, Premi Nadal d'aquest 2026. Què n'has de dir?
0: Bueno,
1: aquest dia... és un premi literari.
0: Sí, és un premi literari perquè és un autor literari consagrat. Només té una novel·la ara mateix, aquesta és la segona, bueno, ara té dues, i crec que moltíssima gent ja coneix el David Uclés, ha tingut un èxit aclaparador amb La península de les cases vacies, i amb aquesta segona novel·la, que realment és una novel·la que ja havia escrit abans però que li han recuperat ara, pues posa en valor molts personatges del folklore català, inclús també folklore internacional. Veurem què passa amb personatges tan variopins, des de Carmen Laforet fins a Freddie Mercury, Rosalía, Ruiz Zafón. O sigui, és una barreja on tothom hi pot entrar. Llavors, Barcelona és el centre d'aquesta història i és una novel·la que segurament hi sentirà a parlar i estarà en el top de ventes, i bueno, està exaurida ja la primera edició amb un tiratge molt alt, i és un autor que ara mateix està en boga de tothom i està en totes les salses.
1: Està de moda. Què hem de dir del Premi Nadal? Quin tipus de premi és?
0: És un premi literari on sempre, bueno, doncs, hi ha autors d'un recorregut molt interessant, doncs això, com dèiem, com Carmen Laforet, que l'ha guanyat, i d'altres, i sempre, doncs, té aquesta visió de buscar obres amb una profunditat. En aquest cas, doncs, amb el David Uclés han aprofitat el que dèiem per agafar un autor d'un altre segell i absorbir-lo cap al seu catàleg. No vol dir que la novel·la no tingui qualitat ni que no estigui a l'alçada, simplement que han aprofitat aquesta conjuntura per poder fer-se amb els drets d'aquest autor tan codiciat.
1: Uh-huh. Anem per un altre dels premis i un altre dels premiats. El premi Pepe Carballo. Que enguany se l'han dut?
0: Mick Herron.
1: Per l'obra?
0: Bueno, en aquest cas no és per una obra, sinó és per... El Pepe Carballo és per tota una carrera.
1: Uh-huh.
0: En aquest cas és un autor que té una saga molt consolidada que es diu Caballos Salvajes. Ara he tingut un lapsus. Bueno, hi ha la sèrie de televisió i de més, i la veritat és que és un autor que juga amb l'espionatge i la veritat és que està molt, molt, molt bé.
1: Thriller.
0: Thriller, sí. Mm. Pepe Carballo és un premi que es dona a Barcelona Negra, que és un festival de novel·la negra que sempre es fa la primera setmana de febrer a Barcelona, i pues, sempre es premia a tota una obra a diferents autors.
1: Mm-hmm. També és un premi literari?
0: Sí, a mi m'ha agradat molt el premi Pepe Carballo perquè juga molt amb, bueno, amb autors de novel·la negra que potser no són tan coneguts. Hi ha alguns que sí, com el John Esbo o altres, però hi ha alguns que no són coneguts, però potser no tant, i són més literaris dintre del que és la novel·la negra, que és un apartat que a mi m'agrada bastant, que no és només novel·la d'entreteniment per entreteniment, sinó que busca tenir una profunditat una mica més alta. I a mi això m'agrada molt. És un premi que, per exemple, jo m'hi fixo i sempre els autors que surten em donen bones vibracions.
1: Mm. Repassem un altre dels títols. El Premi Josep Pla.
0: El Premi Josep Pla, sí.
1: Quin tipus de premi és?
0: És un premi que abans tenia una visió molt més de novel·la o literària, i ara ja els últims anys s'ha establert com un premi d'assaig. En aquest cas, Francesc Torralba ha fet un llibre sobre, que parla sobre l'esperança, i bueno, tots coneixem el teòleg i la seva, el seu poder de comunicació que té. I, per exemple, entre altres, pues, hem tingut el Lluís Foix, que era president de l'antipresident de la Vanguardia, també, que va fer les seves memòries, o altres, l'any passat va ser... com es diu aquest noi? Ara pecaré. És que el tinc a la punta de la llengua, però surt a tota...
1: Ja sortirà.
0: Ja sortirà.
1: No, no pateixis. El Premi Josep Pla, que aquest 2026, com deies, era per, bueno, ha estat per en Francesc Torralba, amb aquest títol, Anatomia de l'esperança. Estem parlant d'un premi que tu dius que, bueno, aquí hi ha hagut un canvi, no? Com un...
0: Bueno, jo crec que al final el propi segell de Planeta tenia molts premis literaris de novel·la, diguem-ne, de ficció. Llavors va voler fer, pues, adaptar aquest Josep Pla cap a una obra de no ficció, que també al final fa una mica d'honor a la persona que porta el nom del premi, el Josep Pla, que també era una persona molt, bueno, que podia canviar molt de registre, que podia fer una novel·la però també una crònica. Llavors sí que és veritat que jo crec que el Premi Josep Pla reflexa molt bé l'espírit del personatge que porta el seu nom.
1: Ens anem al Premi de les Lletres Catalanes, el Ramon Llull, que en aquest cas, com el definiries?
0: El Ramon Llull és un premi molt mediàtic. Per mi la paraula és mediàtic. I és un premi que normalment sempre està en el top 3 de llibres més venuts de Sant Jordi. El top 5, com a màxim.
1: Això al públic li agrada, perquè cares conegudes, anem a veure què ens explica aquell que resulta que ens ha explicat les notícies en no sé quin mitjà, o que ha fet tal programa o tal altre, no?
0: Clar, aquest any tenim l'Agnès Marquès, l'any passat Estel Soler, l'Empar Moliner, hi ha molta gent, Xavi Bosch, un munt de gent que tots els coneixem i que han passat per... D'aquests, potser Xavi Bosch és l'únic que et diria que és més escriptor que periodista, ja. Els altres han anat passant per aquí una... Jo què sé, és que no et sé dir si el Jordi Basté l'ha guanyat, però segurament estarà en la llista, o el Quintana... És que hi ha gent de tot tipus i no veiem cap escriptor. Llavors, sent un dels premis més importants de Catalunya, jo torno a reivindicar que estaria bé que, pues, se li donés a un escriptor o escriptora catalans, i que siguin escriptors d'ofici. No sé, no, Sergi Pàmies o... és que Imma Monzó, qualsevol persona que es dediqui realment a això i que no sigui un personatge mediàtic. Mm.
1: I anem per un últim premi. Premi Llibres Anagrama, de novel·la.
0: Sí, aquest és un premi que a mi m'agrada bastant. Fa, crec que uns 8 anys, o estarà entre 8 i 10 anys, que es va inaugurar, i busca sobretot aquestes veus de lo que dèiem d'escriptors o escriptores catalans, que en aquest cas sí que agafa, i gent com la Carlota Gurt, que es dedica a escriure, a traduir, a, bueno, que està dintre del món de la cultura catalana i que la seva feina es basa en la literatura, pues, ha sigut la premiada d'aquest any, i crec que és important que existeixin premis, no? I ja saps que amb el segell d'Anagrama, pues, tindrà un valor afegit que també és interessant.
1: Per tant, hi ha casos en què un premi ha ajudat realment a descobrir un autor o una obra, i que potser, si no l'hagués guanyat, hauria passat bastant desapercebut.
0: Sí, jo crec que els premis, sí, no són dolents. Els premis poden tenir una visió bona i poden donar-te un reconeixement, a part de que també hi ha, pues, una remuneració molts cops econòmica, que també ajuda molt als autors, i crec que han d'existir i hem de donar suport des de tots els mitjans, que la gent que doni suport als premis, i sobretot que es facin premis, perquè és important per la gent, perquè pugui continuar escrivint.
1: Per l'ecosistema.
0: Sí, perquè és un ecosistema molt precari. Al final, escriure és molt precari i les vendes mai donen de menjar. Llavors, aquests premis poden alimentar altres novel·les, i és important que es pugui donar això a conèixer, i que serveixi per propulsar la carrera d'algun autor.
1: Però també pot passar a la inversa, és a dir, dic jo, no sé si t'has trobat mai, llibres premiats que després no han tingut recorregut ni interès per al públic.
0: Total, al final és que pot haver llibres que són premiats i que després no tenen no tenen interès, o que surten en un moment que potser no hi ha aquell interès o demanda de la gent. Llavors, no vol dir a vegades que siguin dolents, és que vivim en una societat on tot és molt ràpid, on potser un està en el top one en un any i d'aquí 5 anys ja no se'n recorda ningú d'ell. Llavors, jo no crec que sigui tant el problema de que el diguis, ha sigut premiat i no ha tingut èxit. Bueno, a vegades és que mai sabem la recepta de
1: la fórmula perfecta,
0: la fórmula de la Coca-Cola, no?
1: Sí.
0: És molt complicat, perquè si no jo no tindria quasi 10.000 títols a la llibreria, tindria dos, que són els que es venen i ja està.
1: De tots els premis que hem citat, amb quin et quedaries?
0: Dels d'avui?
1: Sí. No dels premiats, sinó com a concepte de premi literari.
0: Jo el d'Anagrama. Per mi és el més literari. Per mi. Però, bueno, també, dintre de que és un premi, també hi ha un tipus de perfil d'escriptor jove que té, saps? O sigui, cada premi té el seu tipus de perfil d'autor. I això és divertit, perquè inclús els literaris saps que busquen un tipus de gent que també els hi pugui donar una miqueta de joc, perquè al final, si agafes una persona, si a mi m'agafen que no he escrit cap llibre i em posen en un premi, no tinc cap interès.
1: T'hauran de fer una bona campanya de promoció.
0: És més complicat. La Carlota Gurt, pues, té més poder ella mateixa.
1: Molt bé, Sergi, doncs ho deixem aquí.
0: Molt bé, moltes
1: gràcies. Moltíssimes
0: gràcies,
1: que vagi molt bé.
0: Molt bé.

0: Durant dècades, el menú de migdia ha estat molt més que una fórmula econòmica per dinar fora de casa. Ha estat un ritual quotidià, una peça clau de la cultura gastronòmica i una manera de socialitzar a bars i restaurants. Però aquest model, que combina rapidesa, preu ajustat i cuina casolana, està canviant. L'augment del cost dels aliments, els salaris, els lloguers i l'energia, sumat als nous hàbits laborals i costums, doncs estan obligant molts establiments a eliminar-lo o reinventar-lo. És realment la fi del menú de migdia tal com l'hem conegut o simplement està evolucionant per adaptar-se a una nova realitat? Doncs aquestes preguntes potser afegirem d'altres o donarem resposta i ho farem amb el Nacho Ballesta, que és director de l'Agència de Comunicació de Foodtellers. Com estàs, Nacho?
1: Què tal, Carme? Com estàs? Bon dia.
0: Doncs plantegem aquestes qüestions.
1: Perdona, que tinc els auriculars. Ara et sento. Tu i molta gent, entre d'altres els restauradors, no? els propis restaurants i la societat en general, no? És algo que sí que ens plantegem cada dia, els que tenim la necessitat de sortir de casa i no tenim l'oportunitat de dinar a casa o la fórmula del menú de migdia.
0: Per tant, aquesta fórmula ja no és sostenible com abans?
1: Bueno, jo crec que com abans, com la coneixíem abans o com la imatge o la sensació o digue-li com vulguis que teníem abans, no? No, lògicament, o sigui, tenim aquella imatge de que el menú de migdia no podia passar d'un cert àmbit, econòmicament parlant, no?
0: És a dir, no podia... 8 euros.
1: No, ara bueno, ja... 8 euros.
0: Ja estic parlant del principi, eh? Estic parlant del principi. Ara ja és habitual que un menú et costi entre 15 i 20 els econòmics.
1: Sí. Un menú de primer, segon, o sigui, una proposta de 3-4 primers, 3-4 segons, 2 o 3-4 postres i sense cafè o digue-li com vulguis, sí, ja estaríem per aquí, clar. Sí.
0: Però estem, tu creus, en una crisi puntual o és un canvi estructural en la manera de consumir?
1: Mira, jo crec que hi ha coses que sempre ens han semblat intocables, no? El cafè del matí del bar, no? El cafè amb llet, el cafè de poder fer al matí al bar, el barbut del diumenge, i entre d'altres, pues, el menú de migdia, no? Jo crec que aquest ritual tan nostre de baixar a menjar un primer, un segon, com et deia, postres o cafès, per un preu raonable, d'una manera ràpida però digna, en un lloc que més o menys pues, et coneguin, no? El bar de confiança o el restaurant de confiança, doncs cada vegada més restaurants estan deixant de fer un menú de migdia i el mantenen gairebé per orgull, podríem dir, perquè els números no surten, o sigui, és impossible. O sigui, el cost de la vida s'ha incrementat en tots els sentits, ja no únicament al món de
0: la restauració, no?
1: Amb la restauració o amb la nostra vida habitual, no? Amb la nostra economia familiar, sinó que a nivell de la restauració ha sigut increïble, no? Perquè si ho pensem, no? Pensem un moment i diem, pues, no fa tants anys, un menú de migdia, pues, com dèiem, era una eina perquè el restaurant omplís cada dia, i hi havia oficines plenes, gent treballant presencialment, algú que també és un canvi social, no? a nivell laboral, el format de com tenim per treballar, rutines que anaven molt més establertes, no? Però avui el món, pues, ens ha canviat, digue-li des del famós Covid o digue-li des d'on tu vulguis. El teletreball, el tàper, no? El delivery també ha influenciat molt, està influint molt. A jornades impossibles de treball amb les quals no tens temps de parar de dinar, i una realitat molt simple, no? Que cada vegada hi ha menys gent disposada a dedicar una hora a dinar, que això ho hem parlat moltes vegades, la gent no cuina, no? No cuinem, no és el meu cas.
0: Són 20 minutets, que tens per
1: sí,
0: dinar.
1: Sí, sí, no, sí, a mi no m'has de convèncer de res, ja saps que jo no tinc problema. Però, i aquí no s'acaba únicament el problema, no? Sinó que també, mentre nosaltres continuem pensant que un menú normal hauria de costar, doncs, el que dèiem, posa-li 12, 13 euros, 14, el preu real de fer-ho, doncs, s'ha disparat. L'oli d'oliva s'ha incrementat el cost de manera desorbitada, ara ha tornat a baixar, però bueno, el peix és molt car, la carn de qualitat, d'una mínima qualitat, si vols donar un menú de qualitat, doncs també s'ha incrementat, l'electricitat, els lloguers, els sous, bla, bla, bla, bla, no? Aquí els impostos. I aquí doncs, hi ha una contradicció brutal, no? Que volem producte de qualitat, per una banda, cuina casolana, també, volem proximitat, volem temporada, però amb el preu del 2019. No? I clar, ja. això no pot ser, no quadra, no hi ha manera.
0: Però és que, a part d'això, del cost, sí. Els hàbits també han canviat molt. Tu parlaves ara, no? Mm-hmm. Abans... Estàvem en la cultura aquella de sí, trenquem la jornada, anem a dinar, ens passem mm-hmm. una hora o dues, no?, fent la sobretaula sí. i després continuem treballant, amb la qual cosa la jornada laboral se te'n podia anar pues, fins
1: a 10 hores,
0: primera hora de la nit, no sí, del vespre, sí. sinó de la nit. Sí, sí. Això ja ha canviat, vull dir, la gent és molt conscient de la seva jornada laboral, del temps que té per dinar. Uh-huh. I després, a banda d'això, d'aquesta concepció del temps, també el fet de, per economia, m'ho porto de casa, és a dir, porto uh-huh. el meu tàper, i si no he tingut temps, faig un delivery.
1: Faig un delivery o baixo al súper de la cantonada, que té opcions, no?
0: O sigui... Menjar preparat en els súpers.
1: Sí, sí,
0: aquesta
1: clar.
0: És l'altra.
1: Sí, sí, clar. O sigui, actualment tu te'n vas a qualsevol operador i tens un lineal que cada vegada més se'n va incrementant i va creixent.
0: I després un altre element, el teletreball.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, o sigui, jo crec que és un canvi de paradigma en molts àmbits, no? A nivell cultural, a nivell social, a nivell de forma de treballar, no? I com tu deies, o sigui, fa uns anys estava integrat dintre la nostra manera de viure, no? Era un moment per parar, per seure, per compartir una taula, no? Per sortir de l'oficina, del despatx, de l'estudi d'on fossis, no? De parar davant de la pantalla i això pues, està perdent. O sigui, avui en dia dines en 20 minuts, mitja hora, com a molt, moltes vegades davant de l'ordinador, o caminant, o baixes a... No, no sé, nosaltres tenim a l'estudi allà a Poblenou, a Barcelona, i pues, busques qualsevol, ja moltes vegades, almenys que em dongui el sol.
0: Que toqui l'aire, no?
1: Exacte, que em dongui una miqueta l'aire, no? Llavors, doncs, busques un espai. Ja és que pràcticament... O sigui, no, repeteixo, no és el meu cas, i ja ho sabem, no? Però hi ha molta gent que et diu, és que se'n passen les ganes de dinar, no? Jo conec molta gent que els dius, què has dinat avui? Hòstia, bocata, un tros de, saps? M'he preparat un iogurt amb un no sé què, o com a molt una amanida ràpida, saps? Però és que no... O sigui, no tenim aquest concepte, no? Llavors, doncs, bueno, la gran pregunta per mi és... Què volem sostenir com a societat, no? Perquè si volem realment restaurants honestos, cuina real, gent treballant en condicions dignes i plats fets amb una mica de, no? De sensibilitat i de carinyo i d'amor, si ens posem romàntics, potser hauríem d'acceptar que això té un preu i que l'hem de pagar, no? I llavors, doncs, que el veritable problema no és que el menú sigui car, sinó que potser el problema és que durant molts anys ens han fet creure que menjar bé havia de ser barat, no? Havia de ser econòmic. I això probablement era mentida, no?
0: Estava pensant, mentre anem analitzant aquesta situació, sí. que també depèn molt d'allà on estiguis treballant, perquè hi ha un element que són els polígons.
1: Sí.
0: Els polígons, sí. Jo crec que seran el reducte on els menús... es mantindran, perquè
1: els
0: si bars, no subsistiran.
1: I els restaurants de carretera, no? On hi ha
0: possiblement,
1: camions,
0: possiblement.
1: No? La gran frase.
0: També. Vull dir que el dia que vulguem allò romànticament anar a fer un menú...
1: Anar a fer un menú de... Bueno, sí, sí, home, aquí a Sant Cugat, tampoc no... Però per mi un dels millors menús que existeix i li faig així una mica de... de promo gratuïta, si voleu, a Can Rovira, no? O sigui, aquí, amb el polígon
0: a
1: aquí dalt.
0: A la carretera de les Roquetes.
1: Correcte. Sí, uh-huh. Per mi és meravellós. O sigui, vas allà i tens un menú de tota la vida, amb carinyo, amb, a més amb una terrasseta quasi i tal. No, no són clients meus i no els conec. O sigui, ens coneixem d'haver anat, eh? Però no. Però sí. O sigui, menjar un menú amb condicions avui en dia a centre ciutat, a Sant Cugat o a Barcelona o digue-li com vulguis, és molt, molt, molt, molt complicat, molt complicat. També perquè tens, repeteixo, moltes opcions, tens, tu abans parlaves del temps, no? I deies, va, anàvem a dinar i ens tiràvem estàvem una hora i xerràvem.
0: Feia sobre taula.
1: Sí. I amb total tranquil·litat. O sigui, ara te'n vas a dinar mitja hora i els 20 minuts...
0: Saps l'eslògan d'aquella imatge? És mediterràniament.
1: Sí, pues,
0: no? Aquest és l'eslògan, és a dir, era la nostra manera de fer, però sí. Bueno, com tot s'ha americanitzat...
1: Jo no crec que sigui un tema colonialisme.
0: Jo recordo... No, però com que la societat, aquest capitalisme tan bèstia et porta doncs a generar totes aquestes situacions, tot això canvia la societat. I jo recordo al principi de veure els primers cafès amb llet amb el got de cartró que te l'emportes del bar, del forn, sí. Que te l'han preparat i te'l vas prenent pel camí.
1: Pel carrer, sí.
0: Això era molt de pel·lícula.
1: Sí,
0: era molt de pel·lícula,
1: sí,
0: i ara
1: sí,
0: ja és tan habitual.
1: És com el, pues això, el anar al restaurant de turno guai, no? I que tinguis el teu tàper ja preparat amb el teu menú, no? Com et diria, que estigui tot molt proporcionalment preparat, no? A l'hora de la ració de proteïna, la ració de, no? Tots els nutrients allà ben preparats, el pokeball de turno, no? Que tens allà, doncs, el...
0: Aquí a Sant Cugat hi ha algun lloc que el fan i està molt bé.
1: Sí, no, absolutament. Però llavors tornem al... O sigui, si entrem en l'àmbit cultural, no? Social... si em posem a la balança, quin pes més té, no? I jo crec que, per una altra banda, som tan, i si m'ho permets, tan rucs que, o sigui, hem tret aquesta hora que teníem, o aquest temps de compartir, no? De conviure amb la gent amb qui treballes, que al final passem molt, molt, molt de temps. O sigui, hem reduït aquest temps i dinem en 20 minuts, però després continuem allargant. O sigui, no és que diguis, no, és que a les 6 de la tarda plego. O a les 5 i mitja, o a l'hora que toqui, no? No és el teu cas, però amb el sector, amb el meu sector, amb el sector de la publicitat, com tot avui és digital i tot avui és que et poden localitzar en qualsevol moment, a les 8 del vespre estàs treballant, i a les 9. O sigui, no estàs assentat davant de l'ordinador, o sí, però bueno, jo crec que la concepció, el cost del nostre temps... No és el mateix que teníem fa uns anys, el preu.
0: No. I escolta'm, saps? Una cosa, no sé si has trobat establiments que estiguin donant-li voltes a això de substituir aquest menú clàssic per altres fórmules, no? Que també afavoreixin el client i, en canvi, per l'establiment no sigui tan costós.
1: Bueno, hi ha fórmules que, per exemple, és que hi ha molts establiments que el que fan és que et preparen com, diguem-li, un plat combinat, no? Un plat principal, o sigui, un plat generós amb...
0: Un plat únic.
1: Un plat únic, exacte. Un plat únic i un postre i una beguda, no? I això sí que pot tindre un cost, com dèiem abans, doncs entre 10, 12... Però no baixarem d'aquí. O sigui, el concepte del que tu deies al principi de 8, 9... Home, això ja s'ha quedat molt, molt, molt lluny, no? I si penses, no, que un menú ha de costar entre 14, 15, 16 euros, 17... clar, doncs dius, va, doncs si menjo un únic plat, ja, però és un únic plat molt pensat, molt treballat, que té diferent, no? O sigui, al final no és que et posin un plat de macarrons i punto, sinó que et posen, no?, un plat això, un plat principal, un plat, no? Com no sé ara, com,
0: clar, és
1: com
0: que,
1: ja has dit.
0: El menú, una de les qüestions principals és el seu preu. Un menú diari, clar, se suposa que tu hi havies d'anar cada dia a dinar. Si tu sumaves la despesa que et suposava anar de dilluns a divendres a dinar, potser deies, és que no em surt a compte.
1: No, però abans ho teníem interioritzat. I tenia molt acceptat.
0: Però perquè tampoc no era tan car, segurament.
1: No, entenc que no. Clar, proporcionalment... Jo entenc que proporcionalment, a dia d'avui... O sigui, al final estem parlant d'una diferència de què? De 3, 4, 5 euros, si m'apures, no? Entre fa uns anys i ara, que és psicològic, eh? O sigui, al final estàs parlant de 10 o de 15. Home, és una pasta, eh? Són calés i al cabo de la, no? Perdó, al final de la setmana, doncs, són 25 euros, no? Que et pots estalviar. Sí, sí, jo ho entenc. Però repeteixo que posem a la balança l'economia o a l'àmbit social o el benefici que traiem de, hòstia, perdó, de seure a taula amb els teus companys, no? amb els teus companys o amb un amic que quedes per dinar, o amb, saps? Bueno, jo crec que hem de trobar un equilibri. O sigui, igual no és menjar cada dia de menú, sinó que et plantegis i diguis, pues mira, pues 3 dies a la setmana o 2, o no sé, saps? Però jo crec que és important també per fer una mica d'això, no? De societat, de vincular-nos, d'estar, no? De conèixer la persona que tens al teu costat, que passes moltes hores amb ella, no? I de poder que això, que et dongui l'aire una mica, perquè després rendiràs molt millor, jo crec, eh? No sé, no sóc expert en el tema, però...
0: Així, el futur del menú de migdia està...
1: Jo crec que és...
0: Està en declivi o...?
1: Sí, home, absolutament.
0: Sí.
1: Sí, perquè hi ha moltes més fórmules que fa molts anys, però jo crec que és trobar un equilibri, primer, no? I igual el que dic, o sigui, no és anar-hi tots els dies, i després, pues, que per part dels restaurants que portin propostes, com estan fent en molts llocs, no? I el que vulgui un menú sencer que se'l mengi, i aquest serà el preu, perquè tinguis una oferta de, pues, un primer i un postre, un, saps? No sé, que hi ha diferents fórmules.
0: O sigui, una carta flexible, combinable, segons les necessitats del client.
1: Exacte. Sí, sí. Sí.
0: Amb un o dos
1: senzill.
0: Plats o un plat...
1: Sí, dos, tres plats, o sigui, tres primers, tres segons... que allò de primers i segons també un dia en podem parlar, però bueno, per seguir una classificació, no? I després tindrà una proposta de això, dos o tres plats únics, no? I que amb això ja saps que fas un àpat com Déu mana, tampoc cal menjar...
0: Tu te'n recordes de l'antic, el plat combinat?
1: Sí,
0: però
1: tant.
0: Que molta varietat tampoc no hi havia,
1: no,
0: del
1: no,
0: plat
1: no.
0: Combinat, eh?
1: Fotien allà
0: no passàvem de les patates fregides, de la carn arrebossada o el pollastre, no?
1: Saladilla russa,
0: els ous fregits,
1: macarrons...
0: I poca cosa,
1: sí,
0: més.
1: Sí, però bueno, alguna així equilibrat i amb una mica de ganes i tal, jo crec que està molt bé, i que hi ha gent que ho fa i que està molt bé, no? La l'Anna del Combo, que ara està a Valldoreix, fan uns plats increïbles. Una meravella.
0: Uh-huh.
1: Et menges un plat...
0: Tu has anat al bar als collons. Pous?
1: Sí, home, i tant.
0: Sí, els coneixes, no, també?
1: Els Pozos, sí, sí, home. A menjar amigues.
0: Sí.
1: Amigues. Home, jo estic al club, al grup, hi ha un grup de WhatsApp, ho saps? Que hi ha un grup,
0: no.
1: Hi ha un grup de WhatsApp per quan fan les migues, avisen pel grup de WhatsApp.
0: Mira que bé.
1: Meravellós.
0: Doncs escolta, ens quedem amb això, els romàntics del menú de migdia, defensors d'aquesta fórmula, que sembla que acaba camí de desaparèixer.
1: Sí.
0: Avui hem estat analitzat amb el Nacho Ballesta. Nacho, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu, bon dia.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs molt bé, Pili.
1: Ah, i nosaltres també, contents d'escoltar-te, perquè és que ens omples d'energia, Naila.
2: És que en tinc molta, eh? A mi la primavera he de dir que em dóna molta energia i la també, notem. Doncs, fer canvis a la vida també te'n dóna, no? Però sobretot he de dir que la primavera m'ha donat molta energia aquest any.
1: La rebem i la notem. Avui parlarem d'un tema, jo crec que realment important i que bé, també se n'ha de parlar, no? I és com detectem si tenim una bona o una mala relació amb el menjar.
2: Exacte, Pili, perquè me n'he adonat que portem moltes seccions parlant de tenir una bona relació, de menjar lliure, però no hem parlat realment d'identificar si tenim un problema amb l'alimentació, que no té per què ser un trastorn de conducta alimentària, sinó que comencem a tenir, doncs, això, una mala relació. Uh-huh. I llavors, doncs, això, hem de saber, doncs, com pensem, com sentim i com actuem al voltant del menjar.
1: D'acord. Què és el que hauríem de tenir present? En què ens hauríem, doncs, de fixar, Naila?
2: Ho he dividit com en tres blocs, val? Com a senyals d'alerta, val? Que no té per què ser que si identifiqueu que teniu almenys una senyal d'alerta de les que diré, no vol dir que directament tingueu un trastorn de conducta, com he dit, sinó que poden ser indicis de començar a tenir una mala relació o de tenir una mala relació amb l'alimentació. Llavors, ho he dividit en tres blocs, com et deia, Pili. Primer, què faig entorn a l'alimentació, després què penso entorn a l'alimentació i després què sento. Llavors, començarem pel primer, no? O sigui, què és el que faig? O sigui, sí, sou persones que us salteu àpats de forma conscient, no? O que mengeu de forma molt irregular. És a dir, avui menjo 5 cops al dia, però demà només n'hi menjo 2, passat demà n'hi menjo 3, no? O sigui, no hi ha horaris regulars. No vol dir això que si un dia per la feina, perquè doncs no ens ha donat temps de fer-nos el dinar, aquell dia no tenim una estructura, no vol dir que això ja tinguem una mala relació amb el menjar, però si és algo habitual, que no hi ha una forma regular de menjar, doncs això podria ser una senyal. Un altre senyal són episodis de pèrdua de control. I moltes vegades venen per aquests saltar àpats, no? És a dir, me salto àpats o no sopo i després, quan estic relaxat o relaxada, començo a menjar de forma ràpida, menjo d'amagades, per exemple. A vegades, Pili, no és d'amagades, és la sensació. És a dir, menjo de peu i ràpid perquè no em vegi ningú. Uh-huh. I no és algo que potser fem de forma conscient, però és perquè pensem que estem fent algo malament. I moltes vegades aquesta pèrdua de control, doncs, comporta que arribi a un moment d'incomoditat. És a dir, he menjat tant i tan ràpid que ara ja estic massa tipa i me sento malament. Val? Això també seria una senyal. Tenir restriccions molt rígides, això no em menjo mai, això està prohibit, per tant, no em menjo. Val? Uh-huh. Sí, i aquí segurament moltes persones que ens estan escoltant se sentiran identificades. Això està prohibit, això no m'ho puc menjar, o això només ho puc menjar en moments en concret. Compensacions també, com que he menjat molt, ara el dia següent no menjo, o com que he dinat molt, avui no sopo, però de forma voluntària. Una altra cosa és, no sopo perquè no tinc gana. Això no passa res. Vull dir, si tu ets capaç d'entendre aquesta sensació de sacietat i dir no tinc gana i no sopo, cap problema. El problema és quan jo ho busco de forma conscient, no? Com que he menjat molt, ho vull compensar. O com que he menjat molt avui, demà he d'anar a fer molt exercici per cremar, ho poso així entre cometes, no? El que hem menjat. O sigui, moments o mesures compensatòries. Això també ens donaria un indici d'una mala relació amb el menjar. I també persones que eviteu situacions socials amb menjar, és a dir, evito d'anar amb un sopar, evito d'anar amb un dinar, amb un esmorzar, perquè no vull menjar el que hi ha allà, perquè estic fent una restricció. Per tant, aquestes senyals, que serien de conductes que nosaltres fem, no?, per evitar menjar, doncs això ens donaria com aquesta senyal de que estic tenint una mala relació amb l'alimentació. Després, Pili, no sé si em vas preguntar alguna cosa.
1: No, estic escoltant-te superatentament. Què passa quan tens molts tips d'aquests?
2: Clar, què passa quan tens molts tips? Després anirem amb això. Acabo amb, amb altres tips, val? I quan acabi us diré què fer si en tenim un, dos o diversos, que seria doncs, un problema ja, no? Que seria potser l'inici a un trastorn de conducta alimentària. Si tenim pensaments constants sobre el menjar, les calories i el pes, no? Persones que us peseu cada matí, feu una reflexió. Per a què us peseu? La bàscula, al final, ens dona una informació d'un número. Que no ens dona informació del nostre estat de salut, que no ens dona informació de la nostra forma de ser, no ens dona informació, és un número i ja està, no ens condiciona, però si us peseu cada matí, us esteu condicionant les emocions, us esteu condicionant el vostre benestar, val? Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, Pili, traieu les bàscules de casa.
1: Sí.
2: Segon, tenir regles molt rígides, no? No, això no ho podem menjar inclús amb la família, no? No, només podem menjar magdalenes el diumenge al matí, i si no ho fem només el diumenge al matí, sento culpa després, val? Això també és una senyal. O el que la nostra autoestima estigui lligada també al nostre cos, això n'hem parlat moltes vegades, no? És a dir, sentir que jo estaré millor si el meu cos canvia de forma i sigui algo molt obsessiu, no? I després pensar que els aliments, o sigui, que hi ha aliments bons i aliments dolents. I que, a més, doncs, jo m'estic portant bé o no m'estic portant bé, no? Com aquestes associacions amb el menjar. Tot això, que és que, de veritat, jo crec, Pili, mira, vaig a fer una opinió, però me la vaig a jugar. Crec que moltes de les persones que ens estan escoltant, jo crec que me jugaria a dir més del 90% de persones que ens estan escoltant, és possible que algun d'aquests pensaments tingui, perquè la societat ens ha portat a pensar així.
1: Jo també.
2: Però si si en teniu més de dos o tres, no? Si a més tot això ens genera ansietat, angoixa, abans i després de menjar, culpabilitat, sentim vergonya al menjar segons davant de qui o segons quins aliments, doncs dir-vos que no és necessari tenir un diagnòstic de trastorn de conducta alimentària, però que sí que podem tenir una mala relació amb el menjar. Llavors, què podem fer? Doncs el principal és detectar patrons, no? Quan em passe, com em passe, és a dir, si em passe un dia en concret, potser no tindré cap problema, no? I simplement, doncs, simplement, ho poso també entre cometes, no? Però simplement hauré de començar a pensar en forma positiva, no? Cap al menjar, però si és algo que es repeteix, que utilitzo un llenguatge discriminatori, no? o negatiu cap a mi mateixa, no? Com a persona, mira que malament ho has fet, ara hauràs de compensar, això no t'ho pots menjar. Doncs això és prendre consciència per poder actuar, recuperar horaris en els àpats, prioritzar l'energia i la varietat, no? O sigui, utilitzar el plat saludable, treballar la flexibilitat i la gestió emocional, però a vegades això de forma individual no ho podem fer i per tant doncs, des d'aquí jo us diria que podeu acudir o bé a, bueno, o bé no, o sigui, amb una psicòloga clínica especialitzada doncs, amb trastorns de conducta alimentària, tot i que no tingueu aquest diagnòstic, però sí per començar a treballar amb aquesta mala relació amb el menjar i també amb una dietista nutricionista, perquè són qui ens poden desmitificar, no? Tot allò que hem après a nivell social sobre els aliments i que siguem conscients, no? del que mengem, de com ho mengem i tinguem una informació doncs, actualitzada, verídica i que ens ajudi doncs, a crear o almenys a anar incorporant una bona relació amb l'alimentació.
1: Ai, Déu-n'hi-do. I el desenllaç, no? Això és reversible?
2: És reversible, s'ha de treballar molt, però sí, és reversible el recuperar aquesta sensació de gana i saciedat i no menjar en funció del que pensem que hauríem de menjar, però tot això té un treball a darrere, també depèn de quantes d'aquestes senyals tinguem incorporades, no? o estiguem patint. Llavors, com menys senyals, doncs més fàcil és poder-ho revertir, com més senyals no vol dir que no ho puguem, però possiblement haguem de fer un treball doncs, amb un esforç més gran.
1: Per tant, allò de menjar lliure és realment difícil.
2: Menjar lliure és realment difícil en la societat on vivim i per això, Pili, avui estava pensant és que hem de parlar d'aquestes senyals, no? De realment estem menjant lliure. Quan parlem de mengem lliure, doncs hem de pensar en totes aquestes senyals si realment jo no les tinc. I si les tinc, doncs què puc fer per canviar-les, perquè desapareguin i realment poder menjar d'una forma lliure, sense pensar, perquè moltes vegades, Pili, pensem Sí, menjar lliure, però si menjo lliure, jo pujaré de pes. Aquest missatge que em dono a mi mateixa ja no és menjar lliure, no?
1: Clar.
2: Perquè menjar lliure no vol dir que pujaràs de pes. I si el puges, potser vol dir que tu necessites més pes, no? Però, bueno, això ho parlarem en un altre, en un altre dia.
1: Doncs, Naila, gràcies per ser-hi. Et necessitem moltíssim. Una abraçada i que passis bona setmana. Fins a vinent.
2: Igualment. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals. Un molt pelut i l'altre molt atrevit.
4: Hola, sóc l'Arnau de Luciano Palomares. Bé, vaig a tercer de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una pregupera per fer el pèl embullar. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentinar un trosa o diu a tu, a tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tot juguen si la vida el deixa net i polit. Queda content el lleó i amb un rugit l'acomiada. Ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
3: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu, Embaladits!
5: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
6: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Sabies que les lletres de l'alfabet tenen un origen molt més antic del que podríem pensar? L'alfabet llatí, que fem servir avui en dia, deriva d'un sistema d'escriptura desenvolupat pels fenicis cap al 1200 abans de Crist. Aquest poble semita va crear un dels primers alfabets coneguts, amb 22 signes que representaven consonants, ja que les vocals no s'escrivien. Aquest sistema va ser revolucionari perquè era més senzill que els jeroglífics egipcis o que l'escriptura cuneïforme, permetent una comunicació escrita més accessible. Els grecs van adoptar aquest alfabet fenici cap al segle VIII abans de Crist i van afegir vocals, cosa que va facilitar la transcripció de la seva llengua. Més tard, els etruscs i els romans van adaptar l'alfabet grec, donant lloc a l'alfabet llatí que coneixem a dia d'avui. Curiosament, la lletra G va ser inventada pels romans al segle III abans de Crist per diferenciar-la del so de la C.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. L'expressió de moda Six Seven es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria

0: Va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquesta hora del matí és moment per parlar de literatura. Ho fem acompanyats de la llibretera del Pati de Llibres, Montsoler. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui vens amb un llibre sota el braç que ha sigut un èxit de vendes aquest Sant Jordi. Segurament quan sentin, quan la gent escolti el títol, La catastròfica visita al zoo, del Joel Dicker, pensaran, aquest el vaig comprar.
1: O el vaig comprar o el vaig veure molt. Vaig dubtar, o sigui que encara esteu a temps de comprar-lo.
0: Perquè es van veure piles i piles.
1: Es van veure piles i piles perquè es van vendre piles i piles. Vull dir, en aquest cas jo crec que és dels primers cops, per lo menys a mi personalment, a Pati de Llibres, que els llibres que les llistes donaven com els que serien els més venuts van coincidir amb els que a mi més em va agradar i més vaig vendre.
0: I estava dins de les previsions?
1: Sí, totalment. Totalment.
0: No va ser cap sorpresa.
1: No va ser cap sorpresa. En el moment que tu em demanes vint a l'editorial i te n'arriben 70, i dius, per què me n'has enviat 70? I et diuen, no, no, és que serà el més venut, és que realment era, era previsió total. Mm-hmm. Era previsió total, tant en català com en castellà. O sigui, si tu sumes el català i el castellà, ha sigut el més venut de tots.
0: Ara que parlem de llengua, s'ha traduït a molts idiomes?
1: Moltíssims, moltíssims. Però és que realment és un llibre molt rodó.
0: Mm-hmm. Ara en parlarem, eh? Anem a conèixer primer el seu autor.
1: Totalment.
0: Perquè és un jove escriptor que està tenint molt d'èxit.
1: I tenia molt d'èxit amb un tipus de novel·la que no té res a veure amb aquesta que ha fet ara, que també és una cosa ben curiosa, no? Perquè quan hi ha un

0: talent, li posis el que li poses, surt guanyant. I sí que era un escriptor que estava molt encasillat en un tipus de novel·la negra,
1: sí,
0: per adults, i de cop en surt amb aquest conte, llibre, novel·la, per tots els públics, i totalment encertat.
1: Mm-hmm. És suís, va néixer l'any 1985, i és que...
0: 40 reconegut... anys, eh?
1: Sí, però és que a més, la seva obra és, diríem que, premiada, reconeguda... Deu tenir un do, aquest jove, per escriure.
0: No, totalment. És aquests escriptors que tu comences una pàgina i t'enganxa. O sigui, té alguna cosa que enganxa el lector, i a més és una lectura molt ràpida, tot el que fa. Que a vegades, acostumats a el que estem ja d'avui, de pantalletes i pel·lículetes i tot, que necessitem coses que ens enganxin molt ràpid i que ens cridin molt l'atenció a nivell de ritme lector, ell ho té. Mm. Té un ritme molt ràpid.
1: Jo recordo que em van dir, aquest és un llibre que és... per a tots els públics. Per a tots els públics vol dir des dels 7 anys, per exemple, fins als 100 o els que calguin. És a dir, que és un llibre per a tota la família. Què vol dir això?
0: Bueno, això és com un regal, no? Vull dir, perquè molts cops ho diem, l'àlbum il·lustrat no té edat, hi ha molts llibres que no tenen edats, però tot i així, com l'estètica ens porta, entens, l'àlbum il·lustrat és petits, la novel·la, la narrativa és grans, el còmic és juvenil. No, clar, hi ha llibres per totes les edats. I antigament, els grans clàssics, antigament no hi havia llibres per adults o per nens. Es llegia, i es llegia
1: llibres,
0: en veu alta, i es llegia llibres. En llibres, exacte. I cada cop ens encasillem més. Clar, això, aquest llibre, quan arriba a una llibreria com la meva, que és més especialitzada en infantil i juvenil, però també tenim bastant adult, és com un regal, no? Perquè dius, home, a la camisa del llibre t'ho posa, no? El nou, dic, era un llibre per venir ganes de llegir a lectors de 7 a 120 anys. I dius, home, això és un carmelo, no? Perquè és ideal com per al lloc on jo estic. I realment el llegeixes, i a part de que com tots els llibres que tenen moltes capes de lectura, és un llibre que fa molts guinyos, tant al lector petit com al lector adult. Constantment tots els personatges poden fer un guinyo, una referència, un algo, tant a un públic com a l'altre. És el típic llibre que te'l llegeixes amb 7 anys, te'l llegeixes amb 15 anys, te'l llegeixes amb 20, amb 25, amb 50, i veus coses diferents. És molt senzill, eh? Vull dir, no espereu una obra mestra. No, és un llibre entretingut.
1: I on diries tu que està la clau de l'èxit d'aquest llibre?
0: Aquesta varietat de personatges que ens interpel·len a tot tipus de públic. El llegeixi qui el llegeixi es sentirà interpel·lat, perquè hi ha algun personatge dins d'aquesta novel·la que fa que tu et sentis totalment parlat en primera persona. Aquest és l'èxit d'aquest llibre.
1: I ja no és només una qüestió d'edat, sinó que per interpel·lar gent d'aquí, de qualsevol altre país... O sigui, ha de parlar un idioma molt...
0: Molt universal, però
1: sí,
0: és que, clar,
1: correcte.
0: Parla això, parla de l'infància, parla dels adults, parla del món dels adults i de l'infància, com els adults jutgem els nens, com els nens viuen el que nosaltres els jutgem. Parla de l'ensenyament, parla dels professors, parla dels zoològics, parla dels animals... O sigui, són uns temes tan universals, o sigui, infància n'hi ha a tot arreu, el conflicte entre adults i nens n'hi ha constants, parla de la diferència. O sigui, de fet, els protagonistes són uns nanos d'una escola especial. Constantment també ens interpel·la aquesta diferència, no? Vivim en un món que diem, no, hem de ser inclusius, però a l'hora de veritat tots sabem que no ho som. Bueno, clar, parla de tantes coses tan universals que és impossible no sentir-te interpel·lat i, a més, no gaudir, perquè tot ho fa des d'un humor, no ho fa des d'una crítica. Perquè llavors, a vegades, també ens trobem que els llibres aquests que volen ser tan globals, parlar de tantes coses, interpel·lar-nos tant...
1: Volen deixar missatges.
0: Volen deixar missatges, exacte. Ens volen alliçonar. Mm-hmm. I, clar, a la vida ja ens alliçona prou de gent. Aquest llibre no alliçona a ningú. Aquest llibre explica... És que, a més, està escrit com un diari, no? I explica uns fets... I a partir d'aquí hi ha amb molt sentit de l'humor i molt des d'una aventura.
1: Mm. A veure, anem a l'interior. Quina és la història que explica aquesta catastròfica visita al zoo?
0: Bueno, pues explica això. O sigui, el llibre comença, que nosaltres sabem que hi ha hagut una catastròfica visita al zoo, i el protagonista ens diu, pues que clar, aquesta catastròfica visita al zoo és fruit de tot de coses que van succeir els dies abans. I a partir d'aquí anem cap enrere, amb el temps, i ens va fent com un diari fins a arribar, finalment, al dia de la catastròfica visita al zoo. Hi ha hagut molts fets catastròfics abans d'arribar a la catastròfica visita al zoo.
1: Val, parlaves de personatges, de dos personatges...
0: No, hi ha 1.000 personatges, però la gràcia és que interpel·la a molt tipus de... O sigui, estem parlant d'un grup de nens d'una escola especial, que tampoc ens queda molt clar quin tipus d'escola especial, tot i que déu-n'hi-do del que explica, Llavors estem parlant d'un grup de nens d'una escola en teoria normal i llavors dels pares de tots aquests nens i d'aquests mestres. I a partir d'aquest aquest escenari es desenrotlla la història. Acaba amb aquesta catastròfica visita al zoo que no sabem ben bé què ha passat fins al final.
1: I no ho explicarem?
0: No, perquè es tracta que vingueu a la llibreria i compreu el llibre. No només per Sant Jordi, encara el podeu comprar.
1: I abans em comentaves, és una lectura que per compartir, és a dir, per llegir-la en comunitat?
0: Home, és que jo sempre sóc molt, molt, molt, molt fan i molt... no sé com quina paraula posar, però vull dir, el que és molt important, i això jo ho he dit sempre, el moment del conte, no? Allò, quan els nens són petits, jo cada nit els explico un conte, però de cop els nens comencen a llegir amb 6-7 anys i se'ls deixa d'explicar el conte, no? I moltes pares et diuen, ostres, que no li agrada llegir, collons, és que l'estàs fent renunciar a un moment tan agradable, no? Que era llegir en veu alta, llegir en família. I aquest és un llibre exquisit per llegir en veu alta, tot tipus de nanos de totes les edats.
1: I què més podríem explicar com a parleta, com a atractiu d'un llibre que ha estat tan exitós aquest Sant Jordi?
0: Que és un llibre per riure, per passar-ho bé. És el que deia ella. No és un llibre que en cap moment ens alliçoni ni ens faci tenir una segona lectura o ens estigui interpel·lant amb el sentit de tu què fas, tu què no fas. És un llibre que fa riure. Que llavors en podeu treure mil diàlegs i mil converses amb els fills o tu com a adult si el llegeixes. Però és una aventura, i a més té una estructura d'aventura, o sigui, sabem que ha passat un fet molt, molt, molt, molt, molt gros, que ens diuen al principi que ha sigut catastròfic, i llavors anem enrere i anem arribant fins a aquest fet. O sigui, ens va increixendo el que és la narrativa del llibre.
1: Doncs li demanarem al nostre tècnic que ens posi una miqueta de sintonia i acompanyarem amb l'inici de la lectura d'aquest llibre. Evidentment començarem pel principi de la història i així farem una miqueta de tastet. Un divendres de desembre, quan faltaven pocs dies per a Nadal, van tenir lloc uns fets al zoo de la petita ciutat on vaig néixer, que van deixar empremta entre la gent. Durant tots aquests anys, ningú ha sabut la veritat sobre el que va passar realment, fins que ha aparegut aquest llibre. Ni jo mateixa, que en vaig ser una de les protagonistes, hauria dit mai que un dia ho explicaria tot. Però vaig canviar d'idea quan em vaig adonar que quan un ens fem adults, tenim una tendència força empipadora a oblidar el nen que vam ser. I això que encara el portem a dins ben viu. Em vaig prometre que un dia hi posaria remei. I això és el que em proposo amb aquest llibre. És per això que, posats a revelar tot el que va passar, he decidit explicar els fets tal com els vaig viure aleshores, quan encara era una nena. Aquesta nena que us presento amb molt de gust i aquí, a partir d'aquest moment, cedeixo la paraula. Bé, doncs aquesta introducció és d'una de les protagonistes, no?
0: Sí, exacte. Una de les protagonistes, en primera persona, ens explica el que va passar.
1: Ja està explicat així, en primera persona, en forma...
0: Sí.
1: Com un diari?
0: Com un diari, com un diari dels fets. Ell anuncia això, que va passar una cosa molt grossa i a partir d'aquí anem enrere el temps per veure d'on va venir aquesta cosa tan grossa.
1: I escolta'm una cosa, si ens allunyem ara d'aquest llibre però continuem amb l'autor, novel·la negra era el que havia fet fins al moment? Estava especialitzat
0: en
1: novel·la negra?
0: Totalment. Ell no havia fet mai una novel·la per públic general i al contrari, estava com molt encasillat això. De lectura ràpida, insisteixo, és molt bon escriptor en el sentit que té una prosa molt ràpida, molt lleugera.
1: I tu havies llegit alguna cosa de novel·la negra d'ell?
0: Sí, però poc, perquè no és el gènere que a mi m'agrada. Jo havia llegit perquè, evidentment, com a llibreter és un home que escriu molt i té llibres molt bons i és interessant conèixer-lo. Sobretot per això, perquè és allò que et diuen, vull un llibre que m'enganxi i que sigui senzill. Bueno, és un gran autor per recomanar-ho. Però no m'esperava gens aquest registre, a mi em va sorprendre en positiu. Perquè, de fet, és molt ambiciós voler fer un llibre per nanos de 7 a 120 anys. És com una cosa superambiciosa i acaba sent tan senzill.
1: Jo crec que si qualsevol s'ho proposa, qualsevol que estigui dedicat al món de l'escriptura s'ho proposa, ha de ser un exercici complicadíssim.
0: Totalment. Totalment, totalment. Jo crec que ell era molt conscient que tenia una història molt potent d'aquests protagonistes, que em sembla que ell en alguna entrevista em sembla haver llegit que explica per què, que un dia va anar al zoo amb els seus fills i va veure una escola especial que hi anava. O sigui, jo crec que ell tenia una història potent i a partir d'aquí va entendre que aquella història la podia transportar a paper amb un públic molt general. Però no és que digués, vaig a fer un llibre, perquè jo em dono la sensació que si tu planteges vaig a fer un llibre per tots els públics, no et sortirà. L'exercici ha de ser com a l'altre entrevés, no? Vull dir, tinc una història superpotent i crec que, a més, la puc transformar a un gènere literari per tothom.
1: Mm-hmm. Podem dir alguna cosa més sobre aquesta catastròfica visita al zoo?
0: No, jo crec que, en aquest cas, la meva reflexió com a llibretera és aquelles coses que jo a vegades em poso molt la medalla de jo no vull vendre els llibres més venuts. Bueno, doncs a vegades els llibres més venuts també estan molt bé. O sigui, no perquè un llibre estigui molt publicitat o estigui molt forçat o que les editorials t'empenyin a vendre'l, perquè això és una realitat. Jo em vaig demanar 20 i me'n van arribar 70. O sigui que també és una mica per veure les maniobres de les editorials cada Sant Jordi, no? Però en aquest cas és una molt bona aposta.
1: Me'l quedo, eh? És una invitació. La veritat és que jo és un dels llibres que vaig regalar per aquest Sant Jordi i el vaig regalar precisament a una persona gran.
0: A una persona gran, imagina't. Jo és que sí. Això li venut molt a nens, li venut molt a famílies, li venut molt a adolescents i també a persones grans. Sí, sí.
1: Doncs aquí teniu aquesta proposta. Ja que ens estem acostant a l'estiu, segurament pot ser una de les recomanacions,
0: totalment,
1: no?
0: Totalment, totalment. A més, imagineu-vos, no? A l'estiu, vacances, temps per passar en família, que millor que llegir un llibre en veu alta tots junts, després de dinar o a la tarda, a la sombra d'algun lloc.
1: Ai, sí. Mira que bé, la catastròfica visita al zoo de Joel Dicker. Avui l'hem analitzat amb la Mont Soler, la llibretera del Patí de Llibres. Mont, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Fins a la propera.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Nil Rodés, com estàs? Moltes gràcies per parlar avui amb nosaltres.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Nil, ets un jove de 29 anys, si no m'equivoco, que viu a les illes Svalbard. Les Svalbard són un arxipèlag de l'oceà Àrtic que políticament depenen de Noruega. I allà hi ets enginyer en cap del Departament de Geologia del seu centre universitari, correcte?
2: Correcte, sí.
1: Aleshores, la meva primera pregunta és quants anys fa que hi vas anar a viure?
2: Doncs fa 5 anys que estic vivint aquí. Vaig venir-hi primer com a estudiant a la universitat. Fan cursos que estan oberts a tothom. Mentre facis alguna cosa relacionada amb geociències, pots venir a fer cursos, i vaig venir un estiu a estudiar. I em va encantar, i després d'això vaig estar fent un màster por ahí, i vaig venir a fer el meu TFM aquí. I des de llavors, doncs, que d'alguna manera ja em van... Vaig començar amb diferents contractes i fa ara una mica més d'un any i mig que estic en aquesta posició.
1: I la teva idea d'un bon inici ja era quedar-te tant de temps?
2: No, no, en absolut no. Quan vaig venir per primera vegada em va encantar aquest lloc. I era com un somni tornar-hi, però no m'hagués imaginat mai. Sí, portar 5 anys vivint aquí i estar d'alguna manera assentat.
1: Clar, és la regió habitada més al nord del planeta, tinc entès. Què va fer decidir-te marxar específicament cap a les illes Svalbard?
2: Sí, jo sempre he tingut bastant interès en temes de regions polars. Tant l'Àrtic com l'Antàrtida són temps, sí, són zones que això em despertaven molt interès, com molta passió, no? Llavors, quan va sortir aquesta oportunitat, va ser ni pensar-m'hi, m'hi vaig tirar de cap. I la veritat és que en molts sentits s'està molt bé aquí dalt, s'està molt tranquil. També hi ha altres coses que pues, es troba a faltar el Mediterrani, el menjar i la cultura i tot això, però no, la veritat és que el grau de llibertat que hi ha aquí dalt és bestial.
1: Anem a parlar una mica de com es viu, no? Del dia a dia una mica que tens. Clar, és un lloc on pràcticament no hi ha llum, no? Tinc entès? Com ho portes, això?
2: Aviam, no hi ha llum durant mig any. Després, l'altra meitat de l'any, és llum no parar. Ara, per exemple, hi ha el que es diu el sol de mitjanit, que va començar quan va ser el... Crec que va ser mitjans d'abril. El sol ja no es va pondre. I això segueix fins a finals d'agost.
1: Llavors ara estàs tota l'estona amb llum.
2: Exacte, 24 hores al dia, i el sol està damunt del cap, i això és bastant intens. De fet, hi ha gent que ho passa pitjor a l'estiu, en tema de llum, que no pas a l'hivern. A l'hivern és el contrari. A l'hivern, al novembre, es fa fosc, i és fosc fins al febrer. Llavors... Això depèn una mica de cadascú, no? Si hi ha gent que si té problemes amb dormir amb llum i tal, l'estiu passen fatal, i després a l'hivern estan de conya. Jo sóc al revés. A mi la llum m'encanta, i és com és un no parar. Pots estar passar-te tot el dia fent coses, i en canvi l'hivern es fa durillo. Sí, això de llevar-te i és de nit, i vas a treballar i és de nit, i dines i és de nit, i tot és de nit, és com buah. I això durant 4 mesos es fa molt intens.
1: Clar, perquè les activitats que feu ara, per exemple, que hi ha llum 100% durant tot el dia, són més a l'exterior, i entenc que després, quan es fos tot el dia, més a l'interior, o com funciona?
2: És bastant així. A nivell de feina, de fet, és, sí, tal qual. La universitat aquí és el que es diu... Fan una educació que es diu basada en el treball de camp. O sigui, tant siguis estudiant com tinguis els teus projectes i tal, és tot una mica... O sigui, el motiu per estar aquí és per sortir a fora, no? I estudiar l'ambient es diu High Arctic, o sigui, de l'Àrtic molt al nord, no? Llavors, això, quan hi ha la possibilitat, tot és sortir cap a fora, cap al camp i a voltar, que vull dir que per això estem aquí, que és superxulo. I llavors, quan es fa fosc, sobretot ja cap a potser principis mitjans d'octubre, que la temperatura ja baixa, fa molt fred, les condicions són complicades, llavors el treball de camp per la gent de geologia, llavors s'acaba, llavors és quan toca estar a l'oficina i fer més treball d'oficina, no? En el departament de geologia és així, o sigui, la temporada va de febrer a octubre, més o menys, i després ja tot es tranquil·litza. Però departaments de geofísica, per exemple, que treballen molt en temes d'atmosfera i espai, tot el que serien aurores boreals, això, la seva època intensa
1: és quan és tot fosc.
2: És quan és tot fosc, exacte. Llavors, i durant l'estiu, doncs, és tot més tranquil. O sigui, que depèn molt del tema en què la gent estudiï.
1: Parlem ara de la teva feina. Dèiem que tu ets enginyer en cap del Departament de Geologia, del Centre Universitari de les Svalbard. Explica una mica més en què consisteix, és a dir, quina és la teva tasca concreta.
2: No tinc una tasca concreta. És bastant variat. La posició és una posició combinada entre el Departament d'Operations and Field Safety, que es diu, o sigui, Operacions i Seguretat al Camp, i el Departament de Geologia. Llavors, la meva tasca és bàsicament encarregar-me de fer l'enllaç entre aquests dos departaments. Per tant, totes les activitats que hi ha al camp en el Departament de Geologia d'alguna manera passen per mi i fem... O sigui, i la meva feina és donar suport a totes aquestes activitats. I el suport pot ser de molts tipus diferents. Pot ser un nivell més tècnic, a nivell d'equipament i això, o pot ser un suport a nivell més de sortir al camp amb la gent, per exemple, jo que sé, portar-los amb les barques, amb les motos de neu, fer una avaluació de com està el terreny, jo que sé, si hem de travessar glaciars, si hi ha hagut molta precipitació, hi ha risc de llaus elevat, si hem de treballar en gel marí, totes aquestes coses, doncs, d'alguna manera, no són decisió única meva. Tenim un grup de gent que prenem les decisions, d'alguna manera, pel que fa a la seguretat del camp, però ve a ser una mica això, no? O sigui, donar suport a tota l'activitat que hi ha en el Departament de Geologia.
1: Valorar aquests factors de risc, no?, de seguretat, entenc que ha de tenir en compte bastantes variables. Tinc entès que ara just acabes de tornar d'un treball de camp a fora, diguéssim. Per exemple, quins factors de riscos heu trobat en aquest cas?
2: Aviam, el factor de risc canvia bastant, depèn de l'època. Que seria primavera és tot molt més relacionat amb fred, neu, gel... Ara l'estiu és tot molt més relacionat amb el que seria barques i sobretot fauna. Llavors, ara, per exemple, òbviament, aquí tenim ossos polars, llavors l'os és una cosa que sempre tens present, anem armats i tal, en cas de que tinguem un encontre així una mica que se surti de les mans, però ara, per exemple, l'activitat que estàvem fent, tema morses, és algo important. Hem estat enfront, o sigui, davant de glaciars, que es diu, no sé la paraula en català, però que es diu que fan un surge, que és un avançament ràpid, o sigui, molt espectacular. O sigui, els glaciars, jo què sé, es mouen a uns quants metres l'any, llavors aquests passen a moure's unes quantes desenes de metres al dia. Llavors és com que tot el glaciar avança de manera brutal. Llavors, si aquests glaciars acaben al mar, doncs el que fan és... hi ha moltes peces, hi ha molts calvings, el glaciar es trenca, llavors formen molts icebergs, llavors doncs, això són temes que s'han en compte. Ve a ser una mica així, són tots aquests temes que, d'alguna manera, en funció del lloc on vagis, has de valorar. Quan és més treball basat a terra, aquí tenim el permafrost. Llavors, en funció de la temperatura, hi poden haver esllavissades, poden haver-hi coses així, si ha estat plovent una mica. Llavors, totes aquestes coses són factors que d'alguna manera, s'han de controlar I això. Però ja et dic que a la primavera tot això és completament diferent.
1: Clar.
2: I són, o sigui, llavors és... doncs això, allaus, gel marí, glaciars, temperatura. Temperatura és un factor superimportant. O sigui, és, jo que sé, aquest any hem estat fent treball de camp a temperatures de 30 o per sota, 30 sota zero. Llavors, això és bastant fàcil tenir, tenir lesions relacionades amb tema del fred. O sigui, ja sigui congelacions o no fins al punt de congelació, però que et surten, o sigui, et fas mal a la pell i tal, s'ha d'anar amb compte. Llavors, si passes 10-12 hores al camp a 30 sota zero, doncs això se li ha de posar bastanta atenció.
1: Em comentaves abans que, clar, és una zona que hi ha molta població d'ossos polars. Com és conviure amb aquests ossos? Tu personalment t'has vist mai en alguna situació de perill?
2: Hi ha molts ossos polars i no. O sigui, depèn de com ho miris. I els números acostumen a canviar bastant. Quan la gent parla de les Svalbard, diuen que hi ha uns 3.500 ossos, una cosa així. Però quan mires la regió de les Svalbard, això inclou tot l'arxipèlag, més el gel marí que hi ha al nord, més Franz Josef Land. O sigui, és una regió enorme. La quantitat d'ossos que hi ha a Spitsbergen, que és l'illa principal de l'arxipèlag de les Svalbard i és on hi ha Longyearbyen, és on vivim, és una població de 300 i pico ossos, 320 o una cosa per l'estil. Òbviament canvia cada any, però més o menys aquests són els números. Per tant, en una regió bastant gran no n'hi ha tants d'ossos. Però això no vol dir que no hagis d'estar atent, perquè sí que és veritat que te'n poden sortir, o sigui, quan menys t'ho esperes. Els ossos són mamífers marins i estan bàsicament al voltant de la costa, però això no vol dir que, o sigui, no viatgin a través de l'illa. I, per exemple, és bastant habitual trobar-te'ls, doncs, al mig de l'illa, en una gran vall que estan travessant des d'una costa a una altra, no? Llavors, això. Però en tema de viure, a Longyearbyen hi ha les famoses senyals de trànsit aquestes de l'os polar. Sí. I aquestes senyals, d'alguna manera, delimiten la zona en el que estàs o sota la protecció del governador de les Svalbard, que vol dir que no cal que portis protecció contra els ossos, i a la que surts d'aquest perímetre definit per aquestes senyals, llavors això vol dir que la protecció contra els ossos depèn 100% de tu mateix. Mm-hmm. O sigui, no... Llavors has de portem pista amb bengales de fogueig, similars a les que hi hauria, a les que portaries en un vaixell per demanar auxili. Doncs portem coses similars per espantar els ossos, perquè, òbviament, això és el primer que intentes fer. Si tens un en contra, vull dir, això, cadascú en direccions contràries, però en cas de que l'os, per exemple, tingués interès en tu o tingués interès en una mica de l'equipament que portes i tal, llavors tenim aquestes bengales de fogueig per intentar espantar l'os.
1: Mm-hmm.
2: En cas de que no i en cas de que les coses vagin molt malament, doncs llavors també portem el rifle, no? Però sí, sempre el rifle és l'última opció. O sigui, jo no l'he utilitzat mai, per exemple. I preguntava si he tingut mai algun encontre així amb ossos i tal. I sí, n'he tingut, tant a nivell professional, o sigui, treballant, com a nivell privat. Potser així... El més incòmode va ser a nivell privat, la primavera passada.
1: Sí.
2: Que estàvem amb un parell d'amics, ens en vam anar bastant lluny de Longyearbyen, no sé, en un lloc una mica remot, li podries dir. I estàvem a dins d'una cabin i estàvem cuinant i a la que ens vam girar teníem un os mirant per dins de la finestra.
1: Ostres!
2: I a la que vam callar i anudar d'adonar-nos era una mare i les dues cries, que eren probablement de dos anys, més o menys, que tenen la mateixa mida que la mare, les teníem al sostre de la cabin. Així que va ser una mica allò, ens vam sentir com atrapats dins una capsa de sabates, però llavors no. Llavors això, una mica començar a fer soroll i intentar-los espantar i tal, i Vull dir, sí, els ossos se'n van anar i no hi va haver cap problema, però això de tenir un os a menys d'un metre mirant per la finestra, que és
1: Home.
2: El que estàs cuinant, va fer una mica d'impressió.
1: T'anava a dir si sí, ha d'impressionar. M'ha semblat molt curiós també, canviant de tema, que a les Illes Svalbard no s'hi pot ni néixer ni morir per llei. Com s'explica això?
2: Això s'explica que a nivell de néixer, aquí, o sigui, aviam, la població són 2.500 persones, no és gaire. I hi ha un hospital, però és un hospital de primers auxilis. Si hi ha algú més gran, t'envien directament cap a Tromsø, que és la ciutat gran que hi ha més a prop d'aquí. Llavors, que no s'hi pot néixer és perquè això no hi ha els recursos, d'alguna manera, per suportar el que seria un part o el final d'un embaràs. Llavors, quan la gent, això, estan embarassats i tal, quan la falta d'un parell de mesos se'ls envia o a Noruega o on sigui que vulguin, i llavors tenen les criatures allà. Realment, no sé d'on ve culturalment això, però actualment sí, es resumeix una mica en això. A nivell de morir, aquí a Longyearbyen, de fet, hi ha un cementiri, però és un cementiri antic, val?
1: D'acord.
2: Que crec que no hi ha ni els cadàvers, que els van retirar, perquè hi ha un tema del permafrost que parlàvem. Permafrost és quan el sol es congela, no? I la definició és que està congelat per almenys durant 2 anys. Però la part superficial del permafrost, es diu la capa activa, això es fon durant l'estiu i es gela durant l'hivern. I tots aquests moviments de congelació el que fan és que remouen molt aquesta part superficial del sol. Per tant, si enterres algú en aquesta part superficial, doncs quan l'enterres sí el pots tapar, però al llarg dels anys, quan això va movent, doncs podria ser que acabis tenint parts del cos a fora. A part de que, com que fa molt fred, llavors els cossos no es descomponen. Llavors, doncs, això... Però hi ha un tema que de fet, a Svalbard, hi ha el tractat de les Svalbard i tal, però no hi pots estar si, per exemple, tens problemes de salut. Una mica lligat també amb tot el tema de l'hospital i tal, però si tens problemes de salut o si realment això estàs al final de la teva vida i tal, llavors doncs t'envien cap a Noruega. No, en principi no pots estar aquí dalt.
1: Hi ha altres catalans que estiguin aquí a les Illes Svalbard amb tu?
2: Sí, sí que n'hi ha. Per exemple, hi ha el Víctor, que just acaba d'acabar el seu doctorat en biologia marina. Qui més hi ha? Catalans, aquest és l'únic, però hi ha algun altre espanyol que treballa, per exemple, en temes de fan de guia, en temes de turisme. Però sí, això, el Víctor, i que això està també a la universitat, en un altre departament, però de tant en tant fem un pa amb tomàquet.
1: Ara que deies turisme, que n'hi ha molt per aquí les Illes Svalbard, o què es fa de turisme exactament?
2: N'hi ha molt, i de fet cada vegada en volen més, perquè a les Svalbard hi ha diferents motius pels quals la gent està aquí. Un dels ells, i bueno, de fet el més important, i el motiu pel qual hi ha tots els assentaments que hi ha, actualment d'habitats n'hi ha pocs, però n'hi ha d'altres que estan abandonats, i és el tema de la mineria de carbó. El que passa és que Noruega està tancant totes les mines de carbó que tenen i, de fet, ara han tancat l'última mina de carbó. Però tot i així volen mantenir, tenir població aquí dalt per un tema una mica geopolític. De fet, a l'Àrtic hi ha com bastanta tensió. Llavors, doncs, això, per mantenir la població, el que estan intentant és ja augmentar la quantitat de turisme que hi ha aquí, que n'hi ha moltíssim. A la primavera, tot el que seria això, guiatge amb motos de neu i doncs, això, experimentar el gel marí, experimentar travessar glaciars i coses d'aquestes. I a l'estiu, que és quan hi ha el volum més gran de turisme, doncs molt de creuers. creuers d'aquests expedició que li diuen, però de vegades, ostres, tenim aquí 5 o 6 creuers a la vegada, creuers amb 1.000 persones, o sigui que això vol dir que hi ha dies que la població de Longyearbyen és 4 vegades la població normal, saps? Llavors tots els carrers estan a rebentar, perquè és un lloc petit, saps? Llavors tots els carrers estan a rebentar, no hi ha lloc enlloc, està tot ple, ple, ple de turistes que després pugen al barco i se'n van.
1: No sé si et planteges viure-hi a bastant llarg termini, aquí a les Illes Svalbard.
2: Jo crec que s'haurà de veure. De moment, alguns anys més, segur. Però no crec que m'hi quedi per tota la vida, en absolut. És un lloc superxulo, però té les seves limitacions i crec que això, tinc interessos de conèixer altres llocs i experimentar altres coses. Així que sí, que alguns anyets més, segur, però suposo que llavors buscaré algun canvi.
1: I ja per acabar, què enyores de Catalunya?
2: Família i amics, per suposat, això és el que més. Suposo que tothom que marxa de casa és el que enyora més. I llavors, lo típic, no? O sigui, ara està sent un estiu fred, bueno, fred, o un estiu com el que acostumava a ser aquests, potser els dos últims estius que hem tingut han estat estius de rècord, però ara estem, jo què sé, 5-8 graus, una cosa per l'estiu, constants. Llavors, una mica de caloreta i això poder anar a la platja i estar tranquil i no haver d'estar pendent que si porto el rifle o que si no, i allò, anar a prendre unes tapes o una cosa així, doncs, home, sona bé, no? Però hi ha altres coses bones, per suposat.
1: No sé si fas algun puja-baixa aquí per venir a veure la família o els amics de tant en tant.
2: Sí, aviam, intento un parell de cops l'any, allò, principis d'estiu i després de l'hivern, intentant fugir de la foscor, per suposat, intento venir cap a casa, sí.
1: Nil Rodés, moltíssimes gràcies per parlar avui amb nosaltres.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: Paraules evitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Farigola. Mata de la família de les labiades, molt aromàtica, de fulles oblongues i petites i flors bilabiades, rosades, violàcies o blanques. En inflorescències terminals, freqüent a les timonedes i als matollars mediterranis, de la qual s'obté el timol.
5: En aquest Paraules evitables recuperem la botànica del Termcat, l'Antònia Julià, per parlar d'aquelles plantes que els humans hem fet servir al llarg de la història per les seves propietats. D'aquí que el terme que hem escollit sigui farigola, que, atenció, a la web del Termcat acumula fins a 57 noms.
6: Oh! Per la farigola i, per exemple, per l'albercoquer i pel presseguer, què passa? A la pàgina on tu vas entrar correspon a un diccionari que es diu Noms de plantes, Corpus de fitonímia catalana, que és una obra que, descriptiva, que conté tots els noms recollits i documentats en obres de confiança per les espècies de plantes i arbres de Catalunya. I hi ha plantes per les quals hi ha una gran quantitat de sinònims, fins i tot diríem el que tècnicament en diem geosinònims, que vol dir que són sinònims vinculats al territori. En el cas de la farigola, hi ha una part del territori de parla catalana que en diu farigola, però hi ha una part molt important que en diu timó. I, de fet, a partir de timó, que ve del Timus vulgaris, que és el nom llatí, formem el nom de les formacions vegetals, que serien les timonedes, i també el nom de la substància aromàtica majoritària que conté la farigola o timó, que és el timol, i que li dona les propietats medicinals i remeieres conegudes.
5: Farigola i timó amb les seves múltiples variants, però també altres opcions més creatives i divertides, com herba pixadora, raïm d'os o pometes de pastor.
6: Bé, probablement de l'enginy popular, moltes vegades tenen un component metafòric o de similitud amb altres noms ja existents, Bàsicament, el que vam veure és que hi ha deformacions fonètiques boniques vinculades a les parles locals i fins i tot a microterritoris. Però també hi ha aquesta altra gran font de varietat, que seria justament això, les metàfores. Cometes de pastor, doncs potser perquè les flors acaben formant capítols que semblen com una poma petitona i que en un moment determinat potser el pastor se'n fa una sopa, la sopa de farigola.
5: Antònia, i per què passa això? Que hi hagi plantes amb tants noms.
6: Pot passar per múltiples raons i per cap. És a dir, que és molt difícil de pronunciar-se amb contundència, de dir això ha estat degut a... Perquè, per exemple, les plantes d'ús ens pot semblar que estan més consensuades, però hi ha el cas del blat de moro. El blat de moro rep molts noms segons la zona, com a blat d'Índia, blat de les Índies, dacsa, moresc, panís... I encara si entrem a parlar dels noms de les parts de la panolla, trobaríem moltíssims noms més. És més freqüent que hi hagi molts noms que no pas que n'hi hagi un de sol. Per exemple, el cas de romaní romer, on hi ha molt poca variabilitat, és menys freqüent que el cas de la farigola o timó, faringioler, buixeringa, en què hi ha tanta variabilitat.
5: Una altra flor col·leccionista de noms és la rosella, oi? Quants en té?
6: Moltíssims noms, i que són noms els ètims dels quals poden estar relacionats amb, fins i tot amb un joc infantil. Qui no ha jugat al joc del gall o gallina obrint una flor encara no oberta de rosella, que si és un color és gall i si és un altre és gallina. En el cas de gall, podria tenir relació amb la cresta del gall, però de gall a gallaret... Gallaret és un estendard vermell. I d'aquí a un altre nom, republicans, que es documenta també en el territori perquè és de color vermell. És a dir, que els fils que uneixen la història de les denominacions són fantàstics, de vegades una mica entortolligats.
5: Però tornem als usos de les plantes. N'hem anat descobrint propietats amb el pas del temps. Però hi ha unes quantes que sempre ho han posat fàcil, a humans i a insectes.
6: Totes les que formen la flora mel·lífera, és a dir, aquelles plantes que fan nèctar o pol·len en quantitats suficients perquè les abelles i altres insectes el puguin recollir i transformar en mel, en pròpoli, en gelea, en cera, etc. Són unes plantes molt importants perquè afavoreixen la biodiversitat i actualment també serveixen com a indicador de la salut dels ecosistemes, perquè les abelles estan realment en perill a nivell mundial. I a Catalunya en tenim de molt xules, d'espècies mel·líferes. Per exemple, el romaní, la farigola, l'esbarzer, que fa una mel de multifloral molt bona, o el bruc, la mel de bruc. Però també tenim arbres com el castanyer, el tiler... o les acàcies. És a dir que per les persones que volen conèixer la flora d'un lloc, la flora mel·lífera ofereix una oportunitat bonica de veure com col·laboren les abelles i les flors en benefici dels humans.
5: Doncs, mel·líferes o no, repassarem algunes de les plantes que ens aporten beneficis. Remeieres, en diuen.
7: Abelleta. Vola per la farigola. Abelleta, vola pel farigolà. Jacint Verdaguer.
6: De la farigola, que és una planta de la família de les labiades, que són unes plantes aromàtiques que contenen substàncies i essències amb propietats remeieres o medicinals reconegudes, però que també tenen usos gastronòmics. En el cas de la farigola, amb el timol, per exemple, es pot fer l'aigua de farigola per netejar, per les seves propietats asèptiques, però també se'n fa una sopa boníssima que diuen que, a més, té propietats bones per la microbiota, i això és un saber antic que s'ha anat transmetent.
8: Per una flor de romaní, l'amor daria. Per una flor de romaní, l'amor d'unir. Josep Carner.
6: Igual que la farigola, el romaní, que també és una planta labiada, amb essències, fa molt bona olor. El romaní el que té és que té una floració molt àmplia, per tant, el podem trobar florit a l'hivern, cosa que no passa tant amb la farigola, i l'utilitzem, per exemple, per fer alcohol, per fer fregues, per aquestes propietats remeieres que té, però també el posem en les barbacoes perquè doni bon gust a la carn.
7: La sàlvia, el romaní i la sajolida, amb ses fragants olors, sembla que em criden refrescant ma vida. Som les mateixes flors. Francesc Camprodon.
6: La sàlvia és una planta salvífica que ens ajuda. És una planta que té propietats remeieres molt reconegudes, que també s'utilitza en gastronomia. Es fa servir, igual que el marduix, en la preparació d'adobs per olives o per fer sopes. Totes aquestes plantes, la sàlvia també és una labiada, una d'aquestes plantes amb essències.
9: Té l'espígol calla de resplendor, com si tot ell esdevingués olor, i ens reca de deixar-lo tan endins del vent i dels camins. Jaume Gelet.
6: L'espígol o barballó, que aquí, quan parlem d'espígol, hi ha una confusió realment, perquè a nivell macroscòpic les espècies es poden assemblar, l'espígol que té aquesta olor tan característica. Hi ha zones on en diuen lavanda, però hi ha d'altres zones on la lavanda designa una planta similar. En aquest cas, potser no estaria tan indicat pels usos gastronòmics perquè té un component molt fort, però, per exemple, jo ho he vist anunciat per posar a dins de ginebra. Si es pren un gin tònic, se'l pren amb una miqueta d'espígol.
10: Em plau d'atzar, d'errar per les muralles del temps antic. I a la costa de la fosca, sota un llorer i al peu de la font tosca, de remembrar Sallut, setge i batalles. Josep Vicenç Foix.
6: El llorer, en aquest cas, estem parlant d'un arbre, no pas una planta aromàtica menuda, sinó d'un arbre, amb unes fulles, sobretot, molt aromàtiques i enganxoses, i que s'ha fet servir en adobs perquè dona molt bon gust i s'ha fet servir també per preparats medicinals. Però, en alguns casos, el llorer seria un exemple, aquestes plantes remeieres o medicinals s'han de dosificar, no es poden donar alegrement. El llorer a algunes persones els hi pot causar alguna reacció estomacal indesitjada. Cal mesurar-ho.
11: Vola lluny, plomall de flor, cor de vent, ales de gasa. Puja amunt pel cel d'estiu, cerca espai i nova casa. Lola Casas.
6: La dent de lleó és una planta que en diem ruderal, o sigui que creix per les vores dels camins, que a pagès s'ha fet servir molt. La dent de lleó, pixallits, a molts llocs en diuen, s'ha fet servir per fer unes amanides boníssimes tradicionalment. És una planta que en alguns estadis deixa anar una mena de suc blanc, que els sucs blancs ja és un avís. Allò que sigui tan blanc vol dir que hi ha persones o animals als quals allò els pot causar una certa reacció urticant. Però, en principi, hi ha moltes amanides avui dia de pixellits i no, en les fulles no es produeix aquesta reacció.
12: Pel braç no us dono una figa, que sembla cabiró de viga i el porteu mal estès. Es necessitaria ortiga que el nervi us estengués. Ai, marquès, marquès, marquès, d'engany sou farcit i ple. Guillem de Berguedà.
6: L'ortiga o pica-pica o pica-picots també és una planta que té molts noms. Té propietats, a banda de les sopes d'ortiga, que són molt bones. Clar, el nom fa una mica de cosa, perquè penses, ai, m'ho prendré i això em farà... No, no, és boníssima. Una sopa d'ortiga ben preparada és sensacional. Però també s'ha fet servir en preparacions, per exemple, per la pell, qüestions dermatològiques. Sí, sembla que no. L'ortiga, com el seu nom indica, és urtica dioica, l'espècie més comuna, és urticant, o sigui, produeix aquella reacció, però la substància que contenen els pèls urticants, convenientment preparada, pot produir efectes beneficiosos.
13: I no n'hi ha prou amb no respirar?
6: A veure, el no respirar sembla que, no, que la sensibilitat disminueixi, potser en aquell moment no et pica, però quan tornes a respirar ho notes. O sigui, això és una llegenda rural.
14: Heura que m'envaeixes el ventre i la follia. Freu entre el vel i l'aigua, ennuvolat de foc. T'estim, sóc la pluja que amara l'enderroc. D'on tenàs, s'obre un fruit amb colors d'alegria. Maria Mercè Marçal.
6: L'heura és una planta que, a banda de ser una espècie silvestre, moltes vegades la plantem als jardins per entapissar els murs. I té unes flors molt poc vistoses, que en principi no fan res, però a partir de les fulles, sobretot, i dels fruits, tenim substàncies, l'hederina, que tenen propietats vomitives i purgants. Llavors s'ha de fer servir amb molta prudència i sota control mèdic, però podem gaudir mentrestant de tenir-la entapissant un mur que normalment serveix per fer perquè els ocells hi facin niu o s'hi amaguin insectes.
11: Àrnica, calèndula, naftalina i càmfora. Eren quatre fleumes, quatre bledes solellades. Eren com flors trèmules, frèvoles i pàl·lides. I malgrat l'estènia, sempre ben empoleinades. Teresa Grau.
6: La calèndula, també coneguda com a boixac, que bona part del domini lingüístic, és una planta anual de flors entre groc i ataronjat. Aquí també s'hi barregen les varietats de jardí. Però bé, si ens referim a la planta silvestre, té unes propietats calmants que fan que, per exemple, l'ungüent de calèndula es faci servir per assuejar inflamacions de la pell produïdes o per picades d'insectes o per cops o per cremades. A part d'això, s'ha plantat molt en jardins perquè realment és una flor molt vistosa, de floració llarga i que està associada com al benestar i a la primavera.
13: I també la demanem a la farmàcia com a àrnica, no?
6: Àrnica és allò de la sinonímia que explicava, que fa servir un mateix nom per plantes que potser no tenen res a veure. La aculturació botànica que s'ha produït al viure a les ciutats i a l'estar allunyats del que és la vida, la natura. Moltes vegades la gent diu àrnica a la calèndula, perquè tenen aquesta semblança que són plantes de la família de les compostes, amb aquell botó floral de color groc ataronjat i unes fulles que també s'hi assemblen, i clar, la confusió està servida.
13: Doncs a l'àrnica, allò que és de l'àrnica, que no calèndula, i la lectura dels poemes a qui l'ha feta. En aquest cas, les companyes de la xarxa, com l'Anna Fortuny, la Carme de Fez, la Núria de José, l'Anna Ruiz, la Maite Polo, la Marta Pardell, l'Helena Puigdueta, l'Eva Corbacho i la Cristina Álvarez. Gràcies a totes.

0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: El Mario ens recita un poema ple de fred. I sabeu per què? Perquè a ell li agrada el fred, la neu, els guants i la poesia. El sentim?
4: Hola, em dic Mario Cortés i vaig a l'escola Els Cosetans de Cunit. I aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol L'hivern i no té autora. L'he escollit perquè m'agrada molt l'hivern. M'agrada l'hivern perquè m'agradarà per la neu blanca i pel Nadal. El fred de l'hivern té una solució: els guants, la bufanda i la calefacció.
3: Gràcies per recitar aquest poema. Just l'has fet en el moment ideal, l'hivern. Abrigueu-vos bé, que fa fred. Adeu, embaladits.
4: Adeu, embaladits.
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc